0: molt bona hem tingut molt bona sintonia en l'Ajuntament de València, l'època de Félix Crespo, de, sí, sí, de Rita, sí, sí, sí, en Gloria Estiga, i luego tinguérem una transició ahí que no, la veritat és que no teníem, teníem més rechazo que altra cosa les bandes de tambors, no vaig a ficar-me en temes polítics, però sí. I ara estem retomant, nosaltres en el nostre cas, per exemple, l'Ajuntament, pues aprofite que estem així per anunciar-lo, que anem a fer un certamen combinat en bandes de música, i anem tres bandes, en este cas les dos que estem així, Mare Nostrum i Sant Lluís Bertran, i una tercera que és la Verge dels Dolors, que és del propi Cabanyal. Entonces, el 10 de juliol, divendres, per la vesprà, en el barri del Cabanyal, a les 7:30 es començarà un desfile, sí. I luego fem, com ha dit el principal responsable, un mà a mà entre les bandes, que no és un mà a mà.
1: Entre les tres?
0: Entre les tres bandes de Conill de Tambors i les cinc bandes de música.
1: És del Marítim?
0: Sí, quasi totes són del Marítim i quasi totes... Bueno, n'hi ha... Està la de la Carrera Sant Lluís, que és, sí, mos pilla molt a prop, i no me'n recordo ara, me van a perdonar.
1: És a dir, feu ahir un certamen, el dia 10 de juliol, l'has dit?
0: Sí. Sí,
1: en el barri del Cabanyal
0: no està del tot decidit, però el desfile, però el concert se donarà en la plaça del Rosari, on està el TEM, el teatre,
1: sí, sí,
0: musical,
1: sí, el TEM.
0: Allí se farà el a l'aire lliure.
1: Tres bandes de tambors, de cornetes i tambors, i cinc bandes, diguem,
0: cinc
1: societats musicals.
0: Sí.
1: Perquè el que voleu és diguem, germanor.
0: Sí, sí.
1: Que hi hagi més germanor.
0: Moltes vegades busquem el que ja tenim en casa, i és els músics. Els músics, així, n'hi ha a patades.
1: Sí.
0: Llevantes
1: una
0: pedra i n'hi ha músics.
1: Entonces, la matèria prima la teniu.
0: Claro, nosaltres, sense eixir-se de l'essència de la corneta i el tambor, estem fent música, o volem fer música. Entonces, i anem en partitures, anem en acordes, entonces se tenim que arrimar als músics.
1: Clar.
0: Sempre n'hi ha molt... No, sempre no, i tampoc molt. Són dos paraules equivocades. Però n'hi ha molt de rechaç encara per part d'un sector dels músics a les bandes de tambors. I és comprensible, perquè hem estat molts anys anant a la guerra, com deia antes Juan. Anàvem a la guerra, entràvem ahí a saco, a trencar el parche. Portem ja anys, alguns, intentant canviar aquest concepte. Però costa, claro, perquè són molts anys d'entrar a la plaça La Verge, el tambor... Sí. Veus una banda... Nosaltres, per exemple, ara adaptarem fa uns anys el València, el Passador de València, entonces, quan entrem a la plaça de La Verge, tu veus a una banda de música tocar el València, trata tots molt bons músics, tots de categoria, i entonces arriba la banda de tambors. A veure què fan estos. I entonces toquem el València. I la gent aplaudís més, però aplaudís més per la sorpresa, claro, no?
1: Clar.
0: No se poden comparar en les societats musicals que passen per La Verge. I entonces se queda al·lucinat, diu... una banda de cornet de tambors tocant el València, i la veritat és que és el que busquem. Nosaltres és que tenim la matèria prima així en casa.
1: Sí.
0: Però, claro, no és el mateix que envies al teu fill a ensenyar una banda de música en el seu local, segur, sí o sí, en totes les comoditats, que l'envies a les cornetes i tambors. Anem a veure com veu el meu xiquet, com torna el meu xiquet a casa. Si se fa un tatuatge o si... I tot això volem canviar el concepte, i un dels motius que estem ara promocionant-se i venim així a la ràdio a parlar, sempre hem anat, tant Juan com jo, si ens han demanat col·laboració, hem anat pues en l'antigo Canal 9, en ràdios locals, en emissores locals, però volem aprofitar i l'edat que ja tenim, que els anys que portem de vuelo, volem continuem en la il·lusió.
1: A veure, heu aconseguit cosetes. El que tu estàs dient és important, perquè el que intentes explicar és que és veritat, tenim la visió de que ve una banda de tambors i cornetes a foc seguit, no?
2: Sí.
1: I intentar fer el que se'l dir més música, és a dir, més ixa línia musical. Però sí que heu aconseguit, per exemple, coses de que són molt cuidadosos en la vestimenta. Sí, sou totes les bandes. Jo no sé, així, a València o per la zona, no sé quantes n'hi han de cornetes i tambors, no tinc ni idea.
2: Nosaltres tampoc.
1: No
2: tenim una idea, però... Sí.
1: No tinc ni idea, però sí, quantes n'hi han. Però, per exemple, aquest aspecte el cuideu molt.
2: Sí, un més que altres, però en general, la veritat que es cuida molt en la vistositat.
1: Sí.
2: És una posta en escena, per dir-ho d'alguna manera.

0: Sí,
1: és,
0: sí,
1: part,
0: sí.
1: És part de tot el que estàs fent, no? I ja te dic, cuidem molt, invertim molt en tot això.
0: Sí, és que invertim, sí, perquè...
1: És una inversió molt gran i després tens que responsabilitar a la gent de que, mm-hmm. de que tot això el tinga bé. I luego el tema de que ha dit Ricardo de lo del MAMA en les bandes de música, és que esto és una proposta de l'Ajuntament.
0: Sí.
1: O sigui que ha sigut el mateix Ajuntament aprofitant el 140 aniversari del concurs de bandes internacional que fa... De,
0: sí, 140, sí.
1: Que és una barbaritat, no? Entonces, és ese mateix fin de setmana, el previ, no? El divendres...
0: Sí, sí, en la setmana d'abans.
1: Entonces, clar, entonces ha sigut molt bonico. Fer una cosa aixina ha sigut molt bonico. I lo que fem nosaltres és juntar-nos les tres bandes i lo que faran les bandes de música és juntar-se ells també. I entonces, lo que és un mama, una tu, una jo... Coses així.
0: Però toqueu les tres bandes juntes,
1: sí.
0: O una cada vegada?
1: Les tres juntes.
0: Les tres juntes. Sí. I ja teniu el repertori, ja heu parlat entre vosaltres i ja heu dit anem a tocar, sí. Això, això, això i això.
2: Sí, ja està elegit perquè, claro, en nosaltres se basem molt en el estil policia armada, com te dic, i n'hi ha grans autors.
0: Sí.
2: De fa, bueno, el principal, que és Alberto Escámez, uh-huh. Un ginense militar,
0: sí, sí, sí.
2: Té composicions de fa 100 anys. Luego, Bienvenido Puelles, gent de Sevillans, Antonio Velasco, n'hi ha molts que fan l'estil clàssic, que se diu allí. Mm-hmm. Claro, és clàssic perquè porten tocant-lo les bandes pues, de tota la vida.
0: Entonces, sí, sí, sí, sí.
2: L'antiga banda de policia arma de Sevilla és la que inicia un poquet aquest estil, comença a combinar veus en les cornetes, luego ja pues, cigarreres, Triana, adaptaren ja els pistons, i entonces són marxes clàssiques que totes les bandes es comencen per ahí.
0: Sí.
2: Si alguna pot arribar a més, pues intenta tocar alguna marxa més forta, però en esa línia de clàssic és lo que totes les bandes comencem i tenim marxes que coincidissen.
0: Doncs seguim escoltant una altra marxa, que és esta, Esperanza Gitana.

0: Estem parlant de bandes de cornetes i tambors, de la problemàtica que tenen actualment, i estem parlant en Ricardo, que és el director. Ricardo, ja m'he sonat el cognom.
1: Vázquez,
0: que és el director de la banda de Sant Lluís Beltrán, i també estem parlant en Juan Garrido, que és el director de Mare Nostrum. Hem parlat de les problemàtiques. Vosaltres ho heu centrat molt en la Setmana Santa, però jo vull anar més enllà. Quines altres solucions podeu fer o demaneu per a que la cosa subsistisca? És a dir, quins canvis serien necessaris que tindríeu que fer per a subsistir o per a continuar, simplement continuant fent música?
1: Home,
0: al final es tracta de diferents estils de música, sí. Diferents agrupacions, que n'hi ha moltes agrupacions diferents i de molts estils.
1: Sí, sí. Home, en primer lloc, el que està clar que el que necessitem és l'apoyo de les autoritats, no? Pertinents. Això és molt important. Nosaltres, en el nostre cas, en Silla, estem molt contents, tenim molt d'apoyo i no ens queixem, perquè en 29 anys és la primera vegada que tenim... Sempre hem tingut algo, però el que tenim ara no ho han tingut mai. En la ciutat és més difícil, així en València és més difícil, perquè la ciutat és més impersonal.
0: Sí.
1: Entonces, ahí Ricardo i la Fonteta ho té un poquet més difícil. Però sobretot això. I després, clar, si... És el que han dit. Així el problema que n'hi ha és que si la majoria de bandes de música, una tercera part de les bandes de música d'Espanya estan en així, pues la cantera ja està ahí tota. I després al conservatori i tal, molta gent es dedica professionalment a la música i nosaltres és afició pura i dura. Nosaltres estàs treballant 12 hores, en el meu cas, que jo soc taxista, 12 o 14 hores, i després me vaig a ensenyar un parell d'horetes més.
0: Però això molts músics també ho fan, eh? Sí, molts músics de les bandes també ho fan, eh?
1: Sí,
0: que estan treballant i després van el divendres, sí, a l'assaig...
1: Però que sí, ja, sí, és el que te vull dir, que és això, que el sacrifici és això, però esto...

0: esto es tot afició. És, no és, no, així professionalment no ens dediquem ningú a la música.
1: Sí.
0: I l'apoyo que té una banda de música de qualsevol ajuntament no es pot comparar en una banda de cornetes i tambors. On té l'apoyo una banda de cornetes i tambors? En Castilla-La Mancha, que potser no hi ha banda de música en el poble. Sí. Ese, en qualsevol, pues, en León, en puestos aixina, però en València, que qualsevol poble té una o dos o tres bandes de música. Impossible.
1: Eixa professionalitat de les cornetes, els tambors, està clar que és percussió. No sé si n'hi ha en cornetes professionals, on poden estudiar, perquè tot això crea continuïtat.
0: Mira,
1: i poden veure que d'ahir es pot viure. Per exemple, el món de la dolçaina ha evolucionat molt.
0: Sí.
1: I també era un instrument que tocava molt fort, que diria... I ha fet un avanç, és per una comparativa, no?
0: Però,
1: és a dir, per canviar...
0: Però és un instrument tradicional de la Comunitat Valenciana,
1: sí,
0: en el recolzament de les entitats.
1: Això sí.
0: Que para que, esto es una cosa que esto no... on ha triomfat és en Andalusia, entre cometes, és on més ha triomfat per lo que te dic, perquè n'hi ha poquetes bandes de música... i n'hi ha molta Setmana Santa. Sí. Fa falta molta... Clar, allí és un xiquet de 2 anys i ja te pugen vídeos tocant el tambor en 2 anys.
1: Sí. Perquè vosaltres assageu totes les setmanes, a dir, tal dia n'hi ha un dia d'assaig, aneu a assajar allí divendres, tres dies a la setmana.
2: I si ve algun event, pues, ampliem a 4 o a 5.
0: Ne són molt roïns, tenim que assajar molt.
1: No, jo veig molt complicada tocar la corneta, eh?
0: Molt difícil. I molt desagraït, eh? Pares una setmana i ho notes... Sí.
1: No n'hi ha aixina cornetes més blanetes.
2: No,
1: totes són dures.
2: Con les telenovel·les, te perds un capítol totes... i ja és pues així igual.
1: Sí, te perds una setmana
2: d'ensayo, jo ara que estic de vesprades, mare meua,
1: sí.
2: Les setmanes que estic de vesprades vas molt mal. I això que porté tota la vida tocant.
1: Sí, és
2: molt sacrificat, la corneta és molt sacrificada.
1: Doncs jo vull acabar en una marxa que diu Ser Sant Lluís. Però abans d'escoltar-la, ja que estiguem així, Ricardo, què és Ser Sant Lluís?
2: Pues mira, Ser Sant Lluís és el nom d'un disco que varen traure. Jo és que eixa frase... claro, és que estem en una etapa diferent.
1: Sí.
2: Una etapa de, com dia Juan, subsistir. Entonces, això va ser un triunfo de la banda. Fa ja... Pues, imagina't, en el 2013 es varen estrenar. Gravarem un disco i s'empenyarem. La banda en aquell entonces tenia... molta gent que anava en el mateix sentit,
1: sí.
2: I molt loca per este món. Entonces, sobretot generacions joves, que ara tindran 40 per ahí, estaven en els 20 i pocs anys. I els 4 locos, ja més majors, que estàvem ahí davant, pues, anarem... Va ser una... Jo, 15 anys se me passaren com si foren 2. Perquè anàvem disco, portàvem un casco també, en una època que portàvem un casco com el que portava la policia local de gala.
1: Sí.
2: I entonces va ser una època tremenda. I va ser una època que era Ser Sant Lluís. Avui en dia, pues, és Sant Lluís Bertran.
1: Però jo t'ho pregunte,
2: sí.
1: Per a tu, què és Ser Sant Lluís Bertran? Per a tu, què és la banda de cornetes, pues, i tambors?
2: Mira, encara que sona pedant, Ser Sant Lluís... podria ser jo, per exemple.
1: Sí.
2: I no sols jo. Pues, Vanessa, Núria, la presidenta,
1: sí.
2: Felipe, que porta, és fundador també, el meu germà Eugenio. Això és Ser Sant Lluís, és continuar.
1: Sí.
2: No pegar-se cols de pit quan tot va bé. És continuar. Que el barco no naufrague.
1: Sí.
2: Això és Ser Sant Lluís, vivir-ho, i que el local, com jo dic molt bé, sigui la teua segona casa.
1: Sí.
2: Abans d'anar-se'n, volia donar, és que estic buscant, no me recordava, a Juan Pablo Valero, que és el coordinador del València Music City,
1: sí.
2: Que és l'organitzador d'este event. És el que s'ha empenyat en que,
1: sí.
2: les cornetes i tambors estem ahí fent el mà a mà.
1: Està fent una bona tasca per a visibilitzar.
2: Sí, molt, molt, molt bona. I agrair de tot cor a d'ell que s'ha recordat amb altres.
1: I Juan, què és ser Mare Nostrum? És a dir, què és ser i se pertany?
0: A veure, Mare Nostrum per a mi és una cosa molt, molt gran. És un... anava a dir un vici, però no, és una necessitat.
1: Sí.
0: Jo porto tota la vida fent això, mai ha parat, ni en l'exèrcit, mai ha parat.
1: Sí,
0: sempre
1: sí,
0: ha tocat.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I jo necessito això. I n'hi ha un equipet molt vinculat avui en dia i

0: Y entonces estén reflotant, perquè en la pandèmia va juntar diverses coses, no? I en la pandèmia ens va fer molt de mal a nosaltres.
1: Però a vosaltres hi ha molts.
0: Sí, i estem reflotant.

0: mossatges dures sí, avui diumenge per parlar d'això. Hem matinat, però ha valgut la pena.
1: Sí.
0: Sempre que vulgues, estem no. Pel que faci falta.
1: Moltes gràcies. Ja val la pena matinar per escoltar música i per a parlar de música. Bé, jo vull donar-vos les gràcies per haver vingut un diumenge festiu i anem a acabar escoltant Ser Sant Lluís.
2: Ser Sant Lluís.
1: Igual donar Ser Sant Lluís que Ser Mare Nostro.
2: Ser.
1: Moltíssimes gràcies.

0: I arribem al suggeriment de la setmana. I no n'hi ha millor suggeriment que el que anem a fer. Perquè anem a commemorar, anem a celebrar el centenari d'un pas doble molt conegut, que és Pepita Greus, i que s'ha fet una versió per orquestra. Pepita Greus era un pas doble compost per Pasqual Pérez Xoví i dedicat a una poetisa d'Alginet. Però jo no vaig a parlar ja més, perquè em posa a parlar al micro i ja no pare. Va a contar tota la història d'esta versió passada a orquestra la directora de la SAM d'Alginet, que és Olga Clari. Olga, bon dia.
1: Bon dia, Imma.
0: Encantada de tornar a parlar amb tu. Jo vaig estar en eixa estrena, també tinc que dir, i que va ser sorprenent. Sí. Va ser, crec que va ser el 16, igual m'equivoqué de dia, 16 de maig, crec que va ser.
1: Sí, 16 de maig.
0: I celebraveu el tercer festival d'orquestres allí a Alginet, Vila Alginet.
1: Sí. Sí, ja m'ha plegat a la tercera edició, contra tot pronòstic, sinó que ja...
0: Ja va la tercera, ja va la quarta, i va tot. I teníeu, no sé quan... Eren tres o quatre orquestres? És que ara estic pensant així de
1: memòria. Eren quatre orquestres. Teníem Silla, Picassent, Paiporta i nosaltres.
0: I al final d'eixe festival, d'eixe que vau fer, al final totes les orquestres, i mira que és complicat unir tanta orquestra, perquè són molts, molt de músic, i necessiten el seu lloc. No és com en la banda. La banda té un lloc més reduït. Tu agafes el clarinet, tu que eres clarinetista, agafes el clarinet o agafes un instrument i diguem, no ocupes molt en l'espai de l'escenari. En canvi, un violí, una viola, un violoncel, un contrabaix, necessita el seu espai. Però vau cabre.
1: Sí, la veritat que jo sabia que no estaven còmodes, però ells tampoc se queixaren perquè tots volien tocar en l'estrena del pas doble. Aleshores, si veus el vídeo al YouTube, és increïble, perquè el teatre modern d'Alginet té una forma molt peculiar, no? que a banda pels laterals com que té un espai extra. Pues veus els contrabaixos ahí, pobres, tots apelotonats en la penombra, que jo dic, no veuríeu ni la partitura. Sí. Però ningú es va queixar, va ser increïble. Sí. No. Eren 100 músics allí dalt.
0: Correcte, éreu molts, jo no sé quants se n'havien, però hi havia molta gent. Ara després escoltarem el pas doble, que sona molt bé. I qui va dirigir aquest pas doble? Perquè... A veure, tu no vas ser la directora, tu eres la directora, la organitzadora, eres tot.
1: Sí.
0: La que va tocar el solo, me lleve el sombrero, el barret.
1: Gràcies.
0: Me lleve, perquè el vas bordar. És a dir, el solo del clarinet, que escoltareu ara després, és Olga Clari. Qui va dirigir ixe Pepita Greus?
1: Pues el va dirigir ni més ni menys que Mercedes Padilla.
0: Sí.
1: La veritat que bueno, jo crec que li dona un valor extra a l'acte, i perquè bueno, jo sé que jo tinc l'oportunitat de dirigir-lo en l'orquestra cada vegada que fem un concert, però en una ocasió tan important, jo crec que la figura de Mercedes també pues enaltia el valor de lo que és l'acte de l'estrena, i el fet de que les quatre orquestres dirigiren baix la seva batuta. Jo, als més menús de l'orquestra, se ho dic.

0: És a dir, no so, ah, de ser 20 anys sereu conscients del que haveu viscut aquest 16 de maig.
1: Ja ho crec que sí, Olga. Ja ho crec que sí. Mercedes Padilla és la primera dona en donar direcció al Conservatori Superior de Madrid. Sí. La primera dona. I va fer ahí una tasca increïble i jo crec que el pas doble va sorgir d'un encàrrec de l'Ajuntament que el vas fer tu, crec.
0: Sí, ens assentarem, bueno, Ainhoa, que és la regidora de Cultura, ens assentarem un dia i clar, està clar que l'orquestra ja fa anys que ve demanant una versió orquestal, però aprofitant el centenari, Ainhoa em va dir, si ho fem oficial, que es faci una estrena, que s'estrene, jo vaig dir, uau, ho estrenem en el tercer festival d'orquestres, i ho toquem totes les orquestres juntes i bueno, també vam tindre la sort de que l'Ajuntament es va ajudar perquè bueno, va vindre els companys de Onda Films a enregistrar, que són uns professionals de cap a peus.
1: Sí.
0: I clar, és que a més tindre aquesta gravació professional i és increïble, aquest fet és increïble. I aixina va ser, la veritat.
1: Vas fer història, jo crec que has fet història. Has fet una traversió de Pepita Greus en este centenari, que un altre dia jo convide a que vingues ací, que vinga també, pues, has dit Ainhoa, no?
0: Sí.
1: Per a parlar d'eixa figura de Pepita Greus, la poetisa Pepita Greus, per a parlar també del compositor de Pasqual Pérez, que era un músic d'ahir del Ginet, que era un músic del Ginet.
0: Sí, mestre,
1: ja...
0: va ser mestre de la banda també.
1: També, també, correcte.
0: I guanyar en certaments i premis amb ell.
1: Doncs ja no queda més temps. Olga, gràcies per sempre estar ahí. Tu saps que la ràdio
0: gràcies
1: sempre va contra temps.
0: Sí, sí.
1: Gràcies per estar ahí i per sempre atendre'ns. I ara veuràs com s'escolta molt bé el pas doble Pepita Greus. Gràcies, Olga, moltes gràcies. Que cosa més bonica, eh? I escoltant este pas doble, Pepita Greus, del compositor Pasqual Pérez Xubí, en este cas interpretat per una orquestra, bueno, quatre orquestres en este cas, 100 músics que van fer, que van tocar, que van interpretar Pepita Greus el passat 16 de maig, al Ginet. I escoltant este pas doble, que a mi m'ompli, donarem pas al butlletí informatiu de les 9. No se'n vagin, que tornem en res. Estem ací en més històries.

0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, Punt a Punt. Amb el partit de tornada de l'eliminatòria de semifinals per l'ascens a la primera divisió. En directe, des de l'estadi Juegos del Mediterráneo, Almeria-Castelló. Amb la narració de Josep Lluís Gual i els comentaris de la llegenda albinegra Emili Sierpe. Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, tots amb el Castelló al Punt a Punt.
2: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
3: Vull deixar-me portar.
2: Posem l'accent en tu.

0: I entrem en la secció avui en què parlem. Anem a parlar en tres persones. Jo sempre explico abans del programa i he dit el nom sols de Daniel Rubio Navarro. Però per a parlar d'este somni, perquè per a mi és una història bonica, romàntica i un somni, anem a parlar en tres persones que ara després presentaré. Perquè primer vaig explicar este somni. És la recuperació de l'orgue d'Alboraia. Alboraia recupera el seu orgue parroquial després de 80 anys sense escoltar-lo. L'orgue original va ser destruït durant la Guerra Civil i el poble va perdre una part important del seu patrimoni musical. I per explicar tota aquesta història de reconstrucció d'un orgue que va més enllà de la Guerra Civil, va molt més abans de la Guerra Civil, tinc ací a l'estudi a Daniel Rubio Navarro, que és organista, professor i investigador. Bon dia, Daniel.
1: Bon dia.
0: També tinc a Daniel Rubio Ferrandis, fill, que és organista, clavecinista, professor de llenguatge musical al Conservatori de Torrent. Bon dia, Daniel.
2: Bon dia.
0: I també tinc a l'alcalde, Miguel Chavarría. Bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
0: Perquè tot este port, este viatge, té que tindre el recolzament de les institucions. Miguel, té que tindre aquest recolzament.
3: Clar, clar, això és evident. Evident que les coses menudes i grans sempre tenen que estar.
0: Clar que sí. I més a més, que eres músic, també.
3: Clar, clar, músic de la banda.
0: Bé, tenim així a tres veïns del poble d'Alboraia. I jo vull començar per el principi, és a dir, Daniel, pare.
1: Sí.
0: Quan comença esta història de tornar a fer funcionar o tornar a que escoltem un orgue al poble d'Alboraia?
1: Pues comença en l'any 2016, fa 10 anys. Jo havia estat llegint coses, havia trobat informació molt sesgada i solta, que no inconexa, de que hi havia orgues a Alboraia. I, clar, me vaig ficar a investigar, vaig començar a trobar cada vegada més informació, fins al punt que tenim notícies de que el primer orgue documentat consta del 1598, és a dir, encara a finals del segle XVI. A partir d'ahí és tota una història en la que, bueno, l'orgue ha estat present en la comunitat parroquial i en el poble d'Alboraia. No un orgue, molts orgues. Els orgues, desgraciadament, se feien malbé i en fi, s'han reconstruït, s'han fet de nous. Sí que hi ha un orgue més emblemàtic, que és de l'any 1718, de l'organer Nicolás Salanova. Aquell Nicolás Salanova sigui l'organer més important de la primera meitat del segle XVIII a la tota comunitat. De fet, pràcticament l'únic orgue Salanova que queda és el més gran, en la catedral de Oriola. Està en funcionament encara. Però Alboraia ja tenia un orgue de Salanova a principis del segle XVIII, que és abans de que s'ampliara l'església. És a dir, que teníem ahí un instrument molt bo. En fi, té renovacions, va canviant, però al principi del segle XIX, quan la guerra de la invasió dels francesos, sí, els exèrcits francesos acampen en tot el que és l'Horta Nord, i assetjant ahí a la població civil, i van destruir pràcticament tot. Van cremar arxius parroquials, van fondre les campanes, van destruir els orgues, i aquells orgues tan xulos, segurament, de Salanova, va quedar destruït al 1811. Bueno, pues és una, diguem, una desgràcia, i el poble, pues, tira endavant. I en l'any 1819, hi ha un acte en la que diu que l'Ajuntament i la parròquia van a comprar un altre orgue, van a fer un orgue nou i el van a pagar al 50%. És a dir, que ja a principis del segle XIX la col·laboració entre l'Ajuntament i la parròquia en este tema sigue una realitat. I aquest orgue ja comença a funcionar en el any següent, en el 1820. Se va ampliant, vaig anar trobant informació de com s'havia anat ampliant fins a l'any 1923, en el que Pere Palop fa una ampliació, diguem ja, definitiva, i fa un, a partir d'aquest orgue, fa un orgue molt més gran d'estil francès, d'estil romàntic francès. I és un poquet l'últim orgue que tinguérem a Alboraia fins a l'any 38. Per tant, sí que a partir de que jo me vaig ficar a investigar, a buscar coses, sí que hem pogut reconstruir una història organística d'Alboraia que arranca almenys del 1598 i que arriba fins al 1938.
0: I una pregunta, abans d'escoltar l'orgue. Una pregunta abans d'escoltar l'orgue. Abans de que tu es posaràs a investigar, quan anàveu allà a l'església, veieu alguna part de tubs, per exemple, de l'orgue, o ja no quedava res?
1: A veure, no quedava res. No quedava quasi res. Però, després de la Guerra Civil, me consta que les celebracions les feien en un harmonio. Harmonio de pedals,
0: sí.
1: I estava ficat dalt al cor, on havia estat l'orgue.
0: Sí.
1: I de l'orgue jo no he trobat res. Sí que hi havia alguna persona major, me digué que hi havia tubos, que havien deixat uns tubos de fusta, però, en fi, que no. El que sí que queda són les marques en la paret de les manxes, la manxa, el fuell en castellano,
0: sí.
1: La manxa que subministrava aire a l'orgue,
0: sí.
1: Està encara a les marques dels anclatges on estava anclada i també la canalització de fusta que anava des de la manxa fins a l'orgue. Això se conserva.
0: Doncs jo crec que és el moment d'escoltar l'orgue. Jo crec que sí. I molt ben interpretat, eh? Escolta.

0: Esta peça la podeu escoltar quan acabi el programa. Busqueu en internet fent banda i la podeu escoltar sencera, completa. És la tocata en fa major de Buxtehude. I jo, fins ahir, dissabte, em pensava que estava interpretada per Daniel Rubio, pare, i resulta que no, que és el fill que el tenim així al costat. Daniel.
1: Això és.
0: Esta peça la vas interpretar dins del festival que organitzeu?
1: Sí. Sí, hi ha un cicle de concerts que fem en Alboraia. Hem fet concerts d'orgue sol i també concerts de música de cambra amb altres instruments i orgue. I jo, bé, siguent d'Alboraia, he tocat ja unes quantes vegades. Tenim també altres organistes de fora d'Alboraia que venen, però, clar, jo, diguem, soc el organista local i sí.
0: Tu eres organista i clavicinista.
1: Clavicinista, exacte, sí.
0: Especialitzat ahí, és a dir...
1: Exacte, en l'ambient de la música antiga, i bé, alguna de la música que més m'agrada és precisament del període barroc, Bach, Buxtehude, tota esta música. I l'orgue que tenim nosaltres actualment és d'un estil barroc alemany.
0: Sí.
1: Per tant, tota esta música li va molt bé. Per els tipus de registres que
0: té, la sonoritat
1: que té, és molt convenient esta música. Es pot tocar també música d'altres períodes, però esta música li va molt bé. I a mi personalment és una música que també m'agrada molt, disfrute molt, té molta, molta retòrica, molta expressivitat.
0: Miguel, quan Daniel proposa recuperar ixe orgue, tu vas pensar que era una idea molt bona i que era important recuperar l'orgue de l'església, de la parròquia?
2: Clar, des de les institucions la nostra obligació és empuixar tot el que siga cultura, no? I en el nostre cas la música. Però tu imagina que nosaltres també hem apostat per memòria històrica, no?
0: Clar.
2: Entonces, fica tu que així se complien les dues coses. Memòria recent, que és el que vau dir de la guerra, no? De fa poquet, que, no sé, de la complicació aquella.
0: Sí.
2: Però, com ha dit Daniel, hem anat a la memòria del segle XVI.
0: No? Sí, o sigui, sí. I ha contat tota la història.
2: Claro, tot això a un municipi li agrada. Jo en el meu despatx tinc com l'escriptura de Jaume I quan passa per Alboraia, no?
0: Uh-huh.
2: 1238, no? O sigui, mostrar a tot el poble que este poble no és de casualitat, sinó que ja fa tant de temps que existeix a Alboraia, pues qualsevol coseta que faci que recorde que Alboraia existís des de les institucions ens agrada molt, no? Fa poquet hem celebrat els peixets.
0: Sí.
2: Els peixets és una memòria històrica d'Alboraia de fa 678 anys en aquest moment.
0: O sigui,
2: totes aquestes coses fan depositen
0: la història d'un poble. La història d'un poble que ja és molt important. La història d'un poble. Però jo vull que me conteu com vau poder aconseguir, perquè diguin, sí, va, restaurem l'orgue, no? Però això és molt complicat.
3: Sí.
0: És molt complicat. I aleshores, com se n'aneu a Alemanya? Crec que pues... vau anar a Alemanya i vau dir, a on era on podem aconseguir un orgue? Però un orgue, ojo, un orgue en els seus tubs, en tot...
3: Sí, tot. Una locura. O sea, ho has dit al principi del programa, quasi un somni. O sea, és com tirar-se a la piscina sense aigua. Jo dic, jo me tire. Si algú vol vindre darrere, jo estic convençut que ho podem aconseguir. Bueno, vam tindre també la sort de comptar amb el rector del poble, en aquell moment, José Vicente Olmos, que era també molt entusiasta, ho va veure bé, ho va comprendre i va veure la necessitat de que un orgue ajudarà a reforçar la solemnitat de la litúrgia, que en definitiva l'orgue com a instrument que està dins de l'església, la seva principal funció és la litúrgia. Però bueno, no sols la litúrgia, nosaltres a més de la litúrgia el volem donar també un ús cultural que jo crec que després podem parlar d'aquest ús cultural que estem, que hi ha avançat també Daniel. Parle en l'organer Luis Miguel Rico Sala, és l'únic organer. Quan parle d'organer, me
0: una
3: refereix
0: pregunta,
3: a
0: pregunta,
3: constructor perquè... d'orgues.
0: Ah, vale. Organer, vale? Constructor.
3: Sí, sí, sí, sí, perquè nosaltres tenim la paraula organista, és el que toca.
0: Sí.
3: I organer és el que el fa.
0: Que jo, perfecte, aclarit, jo, aclarit.
3: Està molt bé també perquè en els llibres i en tota la documentació antiga la paraula organer pràcticament no existís. Era el factor d'òrganos. El factor, el que hace los órganos. Bueno, pues és l'únic organer que tenim en la Comunitat Valenciana. És una faena molt artesanal, molt passional. I este home, sobretot, el que fa és muntar, reconstruir i muntar orgues. Entonces, bueno, pues parlant en ell, a principis de 2016... se fica en contacte en una empresa alemana i diu, mira lo que he trobat en Alemanya. Hem trobat un orgue de 25 registres. Mare meu, això ja és molt. És un orgue ja mitjà tirant a gran. I està molt bé de preu i tal. Entonces, bueno, pues jo no m'ho puc creure. El preu era quasi ridícul. Era perquè un orgue d'estos, en l'actualitat, fer nou.
0: Què pot costar?
3: Nou. De nova planta. Tots sí. Tubos nous. L'orgue del Borrell avui no estaria per menys de 400.000 euros. Igual hasta me quede curt. Mm-hmm. I me quede curt, eh? Però bueno, quan te diuen que tens un orgue en Alemanya per de 9.000 euros, dius, no pot ser. Un orgue de 25 registres, que són 2.000 tubos. Tres secrets. En fi, no pot ser.
0: Ho sentí bé, 2.000 tubs.
3: Sí, sí, sí.
0: Ara parlarem dels tubs.
3: Estarà bé, li passarà algo. Total, que en aquell moment Daniel estava estudiant en Salamanca i li diu, Daniel, tal dia pots baixar a Madrid? Sí. Luis Miguel, Rico, te mens en mi a Alemanya? Sí. Total, que agafem un vol, el pagui jo de la butxaca, mm-hmm. ¿vale? El vol pas tres per l'organer, Luis Miguel Rico, Daniel com a organista, diguem, especialista, i jo com a promotor, com a la persona que vol impulsar el projecte. S'anem a Düsseldorf, lloguem un cotxet i s'anem a Sweiler. En Sweiler vam trobar una església de l'any 60, dels anys 60, moderna, molt quadrada, molt de formigó, una església protestant, i tenia l'orgue a la venda. Total, que bueno, pues se fiquen, i jo recorde, Daniel comença a tocar, i comença a tocar, i comença a tocar. L'organer se fica per dins de l'orgue a retirar, a mirar, baixa... I de repente, jo estava al mig d'aquella església que és molt de Sant Xelà, i Daniel deixa de tocar. És que ho recorde com si siguera. Deixa de tocar, senís del banc de l'orgue, s'assoma i nos diu, sabeu què vos dic?
0: Que el compreu.
3: Que m'agrada molt com sona. I Luis Miguel Rico, l'organer, i jo se miren i diu, pues a nosaltres també. Entonces, l'orgue estava perfecte, no li faltava res, estava molt bé.
0: I el venien perquè no feien ja allí?
3: Pues, exacte, la iglesia aquella l'havien tancat. Mm. És una història molt curiosa. En Alemanya n'hi ha comunitats protestants i comunitats catòliques. Mm-hmm. Però per moltes celebracions les fan conjuntes. I a 300 metres hi havia una església catòlica, total, que les dues comunitats havien arribat a l'acord per a juntar-se les dues en l'església catòlica. Entonces, des d'aquell moment, cada una fa la seva missa a una hora distinta, però compartixen gastos, compartixen espai i compartixen orgue. Tot el que esta la tenien que tirar, anaven a fer allí unes edificacions, i l'únic de valor que tenien era l'orgue. Entonces, és que necessitem vendre-lo abans de que acabi l'any, perquè això va tot a terra.
0: Sí, sí. Daniel,
3: i això sigui l'aprofitament.
0: Sí, sí. Daniel, qui va ser eixa la sensació que vas tindre quan el vas posar a tocar?
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, és de veres que allí l'orgue estèticament era un poc lleig,
0: sí.
1: Perquè, clar, estava adaptat a aquella estètica...
3: Com que un poc?
1: Molt, molt lleig. Molt lleig. No? Però la sonoritat sí que ens va agradar molt. I pensarem, bueno, això en el Borrell, si ho portem al Borrell, pot funcionar molt bé. Clar, lògicament, aprofitant el material sonor,
0: sí.
1: Els tubs, etc.
0: Perquè el moble el vau fer nou.
1: Exactament, exactament.
0: El moble.
3: I la mecànica també.
0: I la mecànica
3: també. Sí. Mm-hmm. A veure, l'orgue estèticament era molt lleig, era una cosa moderna, molt lletja, però hem de dir que el material era molt bo. Els tubs eren molt, molt bons. Bueno, són molt bons. Tant des de metal com els tubs de fusta. Fustes molt bones i la veritat és que ens va crear l'atenció que els tubs eren molt bons.
0: Així que I vau començar a financiar tot este projecte i n'hi ha una campanya que es deia Apadrina un tub.
3: Sí. Pues,
0: què era apadrinar un tub? És a dir, donar el que la gent, els veïns, el que poguera, clar, no? Abonament.
2: Clar. Ve Dani a l'Ajuntament i ja presenta les tres fases en les que ell veia que el somni este se feia realitat. I la primera fase era anem a començar i ve i planteja ell apadrinar un tub, apadrinar un tub. I això consistia en que hem dit 2.000 tubos.
3: Sí. No?
0: Pues, tinc que anar a veure-la, eh? Tinc que veure l'orgue perquè... Clar, en una parròquia veure un orgue així impactarà.
2: Se fa la campanya i els veïns comencen a apadrinar tubos, a apadrinar tubos i se donen compte, sempre Daniel, no? que va bé, que sí que va tindre, sí que va tindre resposta este projecte.
0: Sí.
3: Sí, el més immediat era comprar-lo, pagar als alemans. Estem parlant de febrer, quan el van visitar, i en juliol tenim que comprar-lo i desmuntar-lo. Per tant, ahir en poques mesos s'arreplegaren els algo més des de 9.000 euros que valia.
0: Entre veïnat del poble de Morella?
3: Entre gent de la parròquia, veïns bueno, que no van a la parròquia, inclús gent de fora del poble, que també ha col·laborat. Ficarem un preu molt, molt xicotè, de 30 euros, el apadrinament d'un tubo. Entonces, bueno, hi havia persona que deia, mira, jo un tubo de cada fill, vull que uno de tal, una persona ficava un tubo, jo compre 10 tubos, jo compre 20 tubos, jo compre 5, i cada un pues lliurement pues fica el que vulgui en un preu, ja dic, molt mòdic de 30 euros per tubo. El gran o el xicotet val més, no, una cosa simbòlica. També és de veres que a partir del mes d'abril de l'any 16 comencem a fer concerts benèfics i, bueno, sense cobrar entrada, també lliurement, el que volia, deposita un donatiu a l'entrada i, bueno, pues de cada concert pues, se traien uns dinerets, pues, que si 200, que si 300 euros, que si 150, i tot, com sempre he dit jo, tota pedra fa paret,
0: sempre. I
3: a poquet se va anar aconseguint.
0: Doncs seguim escoltant l'orgue en una peça que és un desquarteig d'òpera que a mi més m'agraden, de Rigoletto. Està.

0: Si no l'heu escoltat mai, este quartet, escolteu-lo, perquè és coses divines que n'hi ha en la música. Rigoletto, el quartet, Bella filia de l'amore. A veure, estem escoltant...
1: Tinc que dir-te que és un duo. Estan tocant dos organistes a la vegada, dos italians.
2: No, quatre.
1: Olimpio Medori i la seva dona, Mara...
0: Mara. Olimpo i Mara.
1: Vale.
0: Després ara després ho busquem.
1: Fanelli. Sí. Mara Fanelli. Feren un concert a quatre mans. Entonces, si estan tocant els dos a quatre mans, feren un repertori molt diferent a tres concerts, perquè feren tot un concert dedicat a fer transcripcions de temes d'òpera per a orgue.
0: Sí, sona així.
1: De bonico.
0: Una meravella. Sabeu que avui és el dia del Corpus? No sé si després d'ací se n'anireu corregut. Està propet, Alboraia està a prop, però se suposa que se n'anireu allí i celebreu, estàveu comentant-me que avui celebreu el Corpus xicotet, perquè n'hi ha un dia que el celebreu més. Explica.
2: Exacte. El Corpus, ja saps, 10 dies després de Pentecostès.
0: Sí, sempre
2: celebrem el Pentecostès Peixets. Sí. Que això és Alboraia i poques puestos més. I després ve el Corpus, que en Alboraia, gràcies al miracle dels Peixets, tenim, diríem, bula papal per celebrar el Corpus el dia de l'any que volem, que vulguem.
0: Ah, sí?
2: Tenim com a tradició celebrar-lo el primer diumenge de juliol.
0: I aquest dia és un dia gran.
2: I aquest dia són les festes del poble i és el primer diumenge de festes que celebrem el Corpus. I avui és el Corpus xicotet.
0: El xicotet que digueu vosaltres, perquè és el dia del Corpus.
2: Que la provessó passa per el carrer Miracle.
0: Sí.
2: El Corpus xicotet fa referència al Miracle i la processó passa per el carrer del Miracle.
1: Mentre que en juliol la processó ja fa la volta sencera
0: completa.
1: De la processó completa, com tenen tots els pobles. Entonces, bueno, pues en la missa sí, va participar el cor parroquial, tocarem l'orgue un poquet, però
0: una coseta
1: molt normal.
0: Sí.
1: En juliol sí que anem a fer un concert, deixeu que vos ho diga, com una novetat, en la vespre, el dissabte per la vesprada, el 4 de juliol farem un concert de cor i orgue, en el que participa el meu cor, Estudium Vocale, i anem a fer un repertori tot de temes relacionats amb l'Eucaristia, tot motets eucarístics, centrats sobretot en els textos...
0: De les parts de l'Eucaristia.
1: En els textos de Santo Tomàs d'Aquino, que va escriure per a l'ofici de la Festa del Corpus. I en el diumenge, en la missa major solemne, sí que serà missa solemne con órgano a tutti pleni.
0: Torna a recordar als nostres oients que estem parlant de l'orgue d'Alboraia. I també he de dir que és la primera vegada que parlem d'aquest instrument en Fem Banda. I estic contenta, la veritat que sí. A veure, jo vull que m'expliqueu quines millores tècniques vau incorporar a l'orgue, perquè jo tinc entès que vau anar a gestionar la reparació a Portugal, a un taller de Portugal.
1: Sí, bueno... Millores tècniques, mira, s'ha fet s'ha aprofitat tot el material sonoro portat d'Alemanya, però tinguérem que fer tota la mecànica nova, i s'ha fet una mecànica a l'estil tradicional en vareta de fusta. Tinc que dir, abans de ficar-me el viatge a Portugal, que el moble actual és un moble nou, és un disseny totalment nou i que estigué sufragat íntegrament per la Diputació de València. Això també sigui un detall molt bonic. Nos acompanya Miguel en una entrevista amb el president de la Diputació, gràcies a la intervenció de Miguel. I en aquell moment, això ho podria contar Miguel perfectament, però no es paga el moble.
2: La veritat és que anàvem a explicar-li el projecte i a demanar ajuda a la Diputació, no? I el president va veure la campanya d'Apadrinar un tubo, la va veure molt, molt novedosa i
0: també a mi m'ha cridat l'atenció, eh?
2: I ell digué que la Diputació a veure el que podia fer. Sí. Anàvem a demanar-li una ajuda per la segona fase, que era el moble, i ell digué que ajuda completa. O sigui, que tot el moble era la Diputació el que s'anava a fer càrrec d'ell.
0: La veritat que bé, molt bé.
1: I després ja, una vegada se fiquem ja en el lío i ja quasi acaben de muntar, els tubos que havien vingut d'Alemanya els havien portat en un camió de pirotècnia Europlà, perquè Quico
0: la
1: Martínez és el gerent de la Pirotècnia Europlà, es oferí a portar-los gratuïtament, i aquest reconeixement i aquest agraïment sempre el tindré present, perquè sigui una ajuda tremenda, i estiguen almacenats en un baix durant molts anys a l'espera de muntar-los. Què passa? Estaven en horitzontal, dins de caixes, molt ben embalats, molt ben protegits, però el metal, els tubos de metal són una aleació d'estany i plom. Sí. I de tant de temps allí, per el seu propi pes, havien anat, diguem, achatant.

0: ja havien perdut la forma cilíndrica i havien anat achatant-se. Total, que l'organer, Luis Miguel Rico Sala, nos diu, mire, en Portugal, en Oporto, hi ha un taller, una fàbrica, que es dedica només que a fer tubos d'orgue. És un alemà que sols fa tubos. Vos convé portar-los allà. I, bueno, pues, si n'hi ha que enviar, al final eren 21 tubos, els més grans, que s'havien, diguem, danyat. I, pues, si tenim que carregar-los, enviar-los, total, que ni corto ni perezoso, vas llogar un furgó gran i el dia 2 de gener, la meva dona i jo, s'agafem el furgó, carregat de tubos, i anem a Portugal, a Oporto. Estiguem allí 3 dies, el temps que tarda la reparació, aquell home no se'ls deixa perfectes, i tornàvem així al Boralla el dia de Reis, el dia 6 de gener. Això de les 3 o les 3 i mitja arribàvem nosaltres a la parròquia.
1: És a dir, anàveu en el regal de Reis, sí. Max. Anàveu carregats en el regal. Ja vos deia jo que era una història molt bonica d'un somni. Era una història molt bonica d'un somni. Esta, la de l'orgue d'Alboraya. Quin dia vau estrenar? Dime, Miguel.
2: No, que jo volia... Com m'ha paregut que m'havies dit que eres d'Ontinyent.
1: De Benigànim. No. Treballa en Ontinyent, sí.
2: Que en aquell moment el president de la Diputació era Jorge Rodríguez.
1: L'alcalde?
2: L'alcalde.
1: L'alcalde d'Ontinyent.
2: És el que se fica a la nostra disposició i és el que va llançar el projecte. Per això volia...
1: Allí en Ontinyent també està Santa Maria.
0: Sí. També hi ha un orgue de tubos.
1: També hi ha un orgue de tubos. I quan va fer aquest estrena?
0: Pues... És
1: a dir, després de tota la història, anar a reparar, a Portugal, tornar... Mm-hmm. Viatges i viatges.
0: El 21 de maig de 2023. Un poquet també, gràcies a l'espenta final de l'Ajuntament, que ens va permetre poder acabar l'orgue en esta primera fase. Perquè, el que no hem dit, l'orgue està preparat per a possibles ampliacions o per a futures ampliacions. I, bueno, pues, l'Ajuntament pues, se fica en contacte amb mi i ens diuen, volem... contribuir, volem apadrinar. I aquesta història també sigue molt bonica i...
1: Cuenta,
0: Miguel.
2: Després de veure la Diputació, lo que havia fet, no? I, intentarem pensar alguna manera de ficar una xifra, no? Per a que l'Ajuntament d'Alboraya pugui col·laborar. I, pues, parlant, se mos va ocorrir que anàvem a fer que tots els veïns d'Alboraya foren partícips de l'orgue, d'ajudar a l'orgue, i pensarem un euro per veí. No? Érem en aquell moment 22.000 o no sé quants veïns. 24.700 en aquell moment. I vàrem fer aquesta aportació final a la tercera fase.
0: I per això poguérem acabar-lo i estrenar-lo en l'any 23. Sí. Que l'encarregat...
1: Fa tres anys. I l'encarregat va ser tu, Daniel?
3: Sí, exactament.
1: I què vas tocar, aquest concert? Què vau fer?
3: Sí, primer, hi ha una primera part que sigui el rite de la benedicció, no? I una part més litúrgica
0: que vingué don Arturo Ros, el bisbe
1: auxiliar
0: en aquell moment, que ara és bisbe de Santander.
3: I bé, ahir s'anaven llegint unes invocacions a l'orgue, que van dient-li que es desperte i que es desperta
1: el
3: i que va
1: a... Exacte. El naixement.
3: I jo anava tocant unes xicotetes intervencions que començaven primer més piano, en registres més suaus, i a poc a poc anaven creixent, no? Fins a que l'última ja era en la major part dels registres. I després acabarem en un xicotet concert d'algunes peces.
1: Doncs seguim escoltant este orgue d'Alboraya en una peça que això és una meravella del món musical.

0: número 3 de Bach. Estem escoltant Atsuko, una japonesa, i Pablo Márquez.
1: Atsuko és l'organista de l'església de Sant Nicolás de València. I Pablo Márquez és organista de la catedral de València.
0: Sempre porteu ahí gent molt bona, eh? Els primers espases. Que diria jo. A veure, actualment estreneu el dia 21 del 2023, de maig, i a partir d'ara, quines són les activitats que normalment realitzeu tocant l'orgue? Què és el que soleu fer?
1: Vale. La primera activitat és la litúrgia, com he dit abans, i l'orgue pues, participa en totes les celebracions solemnes i també els caps de setmana pràcticament hi ha dos misses amb orgue, vale? Quasi sempre. I això és la funció litúrgica. Després tenim la funció cultural i també la funció educativa. La funció educativa està encara un poquet més verda perquè no, sí que vam dir de poder utilitzar l'orgue perquè estudiants pogueren aprofitar-lo, però de moment no hi ha molts estudiants d'orgue així en València i no està la cosa encara funcionant. Però bueno.
0: Una pregunta, per la meva falta d'ignorància, però al Conservatori Superior sí crec que n'hi ha, no? Sí, sí que n'hi ha especialitat d'orgue, no?
2: Sí.
0: Ara.
2: I al Conservatori Professional de València, també.
0: Al professional, també?
2: Sí, el de València.
0: I això no ho sabia, veus?
2: Sí, sí.
1: Però bueno, també el Conservatori té els seus convenis en algunes esglésies de València Ciutat i... Però bueno, i per tant la principal activitat cultural són els cicles de concerts, perquè després del 21 de maig del 23, que Daniel fa el concert inaugural, aquell any se feren 8 concerts d'orgue. Vingueren organistes pues, de la talla pues, de Vicent Ros, el catedràtic emèrit del Conservatori de València, vingué Arturo Barba, vingué Atsuko Takano, vingué Paco Amaya, vingué l'organista de la Basílica de la Mare de Déu,
2: David Morales,
1: en fi, jo crec que vingueren aquest primer any, i els primers 8 concerts sigueren organistes de lo millor, de lo millor, de lo millor, de lo millor que tenim en València.
0: No, busqueu sempre, perquè jo...
1: Sí, hem tingut la sort de tindre bons amics, tenim amistats, i hem demanat... I jo sempre dic que és un festival low cost perquè aquell any no cobra ningú, tots vingueren, vols participar i no cobra ningú organista, ningú músic cobra res, però clar, i el segon any a mi me dona vergonya i dic, home, no puc demanar que tornen per la cara, n'hi ha que gratificar convenientment, pagar els catxes, de moment no podem pagar els catxes que se mereixerien o que tenen, però sí que gratificar-los, no? Entonces, enguany estem ja en el quart cicle de concerts, el 23, el 24, el 25 i el 26. 4 cicles de concerts portem.
0: I com ho organitzes, això, aquests cicles? Perquè no se fan tots en una... Normalment apareix un cicle en un cap de setmana o en una setmana. No. Tu no ho organitzes així, no? No ho organitzeu així.
1: És que... Pense que concentrar-ho tot no és bo. Concentrar-ho en el temps. Me refereix que en un mes, 5 concerts en un mes, el públic no pot anar a tots. Jo preferís fer una programació cultural que vagi repartida al llarg de tot l'any. A lo millor, pues, juliol i agost, que són més calorosos, es deixem fora. I deixem també fora, a lo millor, desembre, gener, que són molt freds. I enguany fem 10 concerts repartits al llarg de tot l'any. Llavors pensem que és millor fer-ho així.
0: Sí. Doncs seguim escoltant una tocata en un organista que ja l'heu nombrat, Paco Amaya. És esta.

0: tocata en re menor, Froberger. Paco Amaya és el que sí, està...
1: Paco Amaya és un amic que, bueno, des del principi ell ha vingut tots els anys. De fet, estigué fa dos diumenges tocant així i tornarà en novembre a fer un concert de música d'autors valencians per a orgue, tot autors valencians. És un gran amic, és un grandíssim organista i tenim la sort de que vinga de forma regular. Bueno, per cert, el concert que vingué fa dos diumenges va tocar amb un trompa.
0: Sí.
1: I això és una de les coses que jo volia destacar.
0: Dime.
1: Havia apuntat, Daniel, que fem música de cambra, però és que l'orgue és un instrument de vent. Són tubos, sonoros, i combina molt bé en tots els instruments de vent. Hem fet concerts ja d'oboe i orgue, en Arturo Barba, i Jesús Fuster tocant de l'oboe, ahí és res, primers espaces. Hem fet concerts de trompeta i orgue, amb Vicent Campos, el trompeta Vicent Campos, i con, estava així, en Daniel, acompanyant-lo. Ernesto Chulia,
0: sí,
1: també trompeta, professor del Conservatori Turbi. I l'últim pues, ha sigut de trompa i orgue. I també la combinació ha sigut fantàstica. A banda d'això, pues, la combinació en violí és també molt bona. Hem fet també concerts en què estava l'orquestra del Conservatori de Torrent tocant baix en el presbiteri, i de sobte una obra en la que comença a sonar l'orgue des de darrere, una obra per a orgue i orquestra.
0: Quina era?
2: Eduard Elgar, Surs un corda. És una obra molt, molt bonica.
0: Sí, sí, sí.
1: I clar, la gent es va quedar impressionada per veure aquesta combinació de l'orquestra en l'orgue. O sigui que és un orgue, com dic jo, molt versàtil, molt versàtil.
0: Sí, sí, sí. Has nombrat el concert per a dos trompetes on interpreten Ernesto Chulia,
1: sí,
0: que va tindre el germà fa dues setmanes, crec que va ser, i Esteban Rubio, que és esta peça, el concert en re major per a dos trompetes de Jean-Baptiste Louillet.

0: I el temps, així, en fem bandes que passa molt ràpid. A mi m'agradaria detindre en moments del temps, no és possible. Però en vista del futur, per exemple, n'hi ha algun conveni entre l'Ajuntament, la parròquia, o en vistes d'ampliar-lo, teniu alguna cosa previst? O ara, de moment, aneu a disfrutar de l'orgue tal qual està, que ja és tota l'aventura que acabeu de contar. Què teniu?
1: De moment, teníem... Al principi tenim el conveni parròquia ajuntament, que no és parròquia, el nom de l'associació és Associació Pro Òrgano,
2: sí,
1: no? Bueno, li han ficat un nom, no?
2: Orgue
1: d'Alboraia. I este conveni és el que ha fet que caminem junts, no? Ara, el que esteu dient de els cicles té una assistència de públic que, com ha dit ell, pues els veïns donen un donatiu altruistament, no? I donen voluntàriament el que volen, i allí pues, se va recarregant un poquet el futur. El conveni és el que ficava, a més de la part religiosa, no? La part cultural i la part educativa. Uh-huh. En este moment acabem de firmar un conveni també en el Conservatori Superior de Castelló, Salvador Seguí, per a que alumnes d'allí puguen vindre així tutoritzats per Daniel 1 o Daniel 2, no? Tutoritzats per ells.
0: Pare i fill.
1: Per a que facin les pràctiques o facin el fin de carrera aprofitant l'òrgano, no? I després, quan tirem avant, per supost que poden comptar en l'Ajuntament per a lo que faci falta. Jo crec que tenim molt bona sintonia. D'alguna vegada patrocinem alguna coseta i volem que aquesta memòria continuï.
0: Jo ara tinc bé al cap, Daniel, tu on estudiaves orgue? En quina església?
3: Jo, així, en València, en el que era l'església de la companyia.
0: Sí.
3: Ahir estudiava també en el conservatori, en Sant Nicolau també, moltes vegades. Després ja m'anava fora a estudiar, primer a Salamanca, després a Amsterdam, però bueno, sí.
0: I per acabar, què significa l'orgue per al poble d'Alboraia? És a dir, per als veïns d'Alboraia. Què significa haver... És que aquesta història, jo suposo que haureu marcat precedent en altres pobles de la comarca. Perquè això sempre marca, no?
1: Comentàvem això, que alrededor d'Alboraia, no tot el que seria l'Horta, doncs estem veient que sí, que els pobles

0: a tindre un òrgan o no, podem parlar, no sé, de
1: el buixec, que ha ficat ja un òrgan xicotet, de 6 sols, de 6 registres, vale? És xicotet, però me consta que Vinales ha comprat un òrgan també d'Alemanya. Almàssera estan també en aquest tràmit de comprar un altre òrgan també gran en Alemanya, i tots es munta el mateix organer, Luis Miguel Rico Sala.
2: Sí.
1: Així que un poquet hem sigut pioners en la comarca de l'Horta Nord. I, bueno, què significa per al poble d'Alboraia? Pues no sé, el poble és molt gran, molt gran, molt gran. Jo crec que molta gent desconeix, però per mi...
2: Però quan feu els concerts, la gent acudir.
1: Sí, sí, al voltant
3: no
1: una mitja de 100 persones, segons qui toca i tal, pues 100-120 persones, que per a aquest tipus de música està molt, molt rebé, està molt, molt bé, molt bé. I ja no sols és gent d'Alboraia, hi ha gent que ve d'altres pobles, inclús gent que ve de València, adrede, a escoltar els concerts que se fan a Alboraia.
2: És que ja jo crec que n'hi ha que ressorgir ixe instrument, ixe moviment d'organistes que crec que és important tornar.
1: El dia que el primer concert que feu Arturo Barba en la parròquia toca la tocata i fuga en re menor de Bach. Jo quan començar, jo sabia que l'anava a tocar, quan la començar, jo quasi m'entrava en ganes de plorar i dic, serà possible que gràcies al que hem fet nosaltres, esta música sone en Alboraia? És increïble, que molta música que no se fa en la banda o que no se fa en l'orquestra o que no fa la colla de dolçaines la podem fer en l'orgue. Entonces, jo crec que és com un complement, és un complement a la cultura musical del poble molt important.
2: Bé, doncs jo només em queda donar-vos les gràcies perquè ha passat el temps, als tres.
0: Ja saps que les ciutats importants tenen algo, tenen catedral, tenen algo...
2: Però vosaltres teniu moltes coses, eh? Teniu peixets, teniu l'orgue i teniu l'horxata.
0: Sí, molt bé. Capital mundial de l'horxata.
2: Home, no us queixeu, que teniu. Moltes gràcies, Miguel. Moltes gràcies als dos Daniels.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: Per contar aquesta història tan bonica d'Arcopera. I jo vaig acabar en una peça interpretada per Pablo Márquez, d'una cançó tradicional japonesa molt important allí, que és el Sakura.
1: Està bé per a dos organistes, Pablo i Achuco, toquen a la vegada.
2: Toquen a la vegada.
1: A quatre mans.
2: Doncs gràcies i escoltem Sakura.

0: I tot comença i tot acaba i acabem en, ja estem en l'agenda, l'apartat de l'agenda. I, per exemple, avui se celebra la setena Orquestra Festival d'Orquestres de Corda de la Marina Baixa, avui a l'Auditori Rafael Domènech Pardo, al Centre Cultural de Benidorm. I com si fos que els astres s'uniren, perquè pareix això, avui també al Palau de la Música de València celebra el cicle d'orga 2026. Avui a les 11:30 celebra la cloenda de la temporada amb un programa especialment atractiu, titulat Del Temple al Teatre Viatge Barroc a Trio, junta amb la magnífica soprano Eugènia Burgoyne i l'excepcional trompetista Raül Junquera, que és el solista de l'Orquestra de València. Acompanya esto és per Arturo Barba, que nosaltres, així, en el programa ja l'han nombrat parlant de l'orgue d'Alboraia, que vos tinc que dir que és professor catedràtic del Conservatori Superior de Música Joaquim Rodrigo de València i un dels organistes valencians amb major projecció internacional, que jo espere veure-lo així el programa, però ja, ja. I el tinc ahí a l'altra part del fil telefònic. Arturo, bon dia.
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: I, molt bé. Tu saps que jo tinc així a l'estudi, si vingueres, tinc a pare i fill, Daniel Rubio, els tinc els dos així, i a l'alcalde, a Miguel. Voleu saludar-lo?
1: Com esteu?
2: Arturo, un abrazo, saludos.
0: Molt bé. Perquè

0: perquè...
1: Saludos, ja les devorem-vos.
0: Ens han contat aquesta història tan bonica, no?, de tornar a ressorgir un orgue de la parròquia, no? I és una

0: Ostres, això és un miracle.
1: Sí. I que no decaiga aquest ànim, perquè sempre n'hi ha conflictes, sempre n'hi ha dificultats. Però bueno, anem a parlar, jo dic que els astres s'han alineat, perquè justament anem a parlar d'un concert d'orgue, també d'un cicle que celebreu ahir al Palau de la Música i que ara a les 11:30 suposo que ja estaràs preparant-te allí en el Palau de la Música, que n'hi ha un magnífic orgue.
0: I... En el camerí no me pilles.
1: En el camerí. Aleshores, aneu a fer el concert de Cloenda i també conteu ahir en una soprano i un trompetista, vamos, de nivell top, diríem. Els joves diuen
0: sí,
1: top.
0: Sí, la veritat és que és un goig. La música que anem a oferir és música fantàstica, música barroca de Bach, Pachelbel, Vivaldi, Scarlatti i música... pues això, en una combinació camerística que pense que és molt fresca, molt per als dies ja que estem en juny. Sempre busquem un caràcter més lúdic per a la cloenda des del festival quan ja s'apropa l'estiu. I pense que avui va ser una festa d'alegria i de música, perquè tot el que portem i posem damunt la taula és música per a gaudir, absolutament.
1: I per què el títol Viatge Barroc a Trios? És a dir, primer el títol del temple al teatre. És a dir, el que voleu és representar del temple, és a dir, suposo que serà, igual m'equivoqué, del temple com una parròquia al teatre, a la representació escènica?
0: No, sí, d'alguna forma el títol ve determinat perquè anem a fer música d'oratori més vinculada a, pues això, a la litúrgia i als orgues d'església, però també anem a fer música teatral, música operística d'òpera barroca, italiana, transcrita per a esta formació, bueno, i alguna original també per a esta formació.
1: Sí.
0: I és per això, no?, que el fil conductor és un poc... eixa dualitat entre música sacra i música profana portada de la mà d'aquesta agrupació a Trio.
1: I quines obres, per exemple, podem escoltar? Perquè podrem escoltar obres de Pachelbel, Scarlatti, Vivaldi, Händel, Bach, però algunes de les que podrem escoltar, perquè és a les 11:30, l'entrada és lliure?
0: L'entrada és lliure fins a completar aforament.
1: Que sempre l'omplim, que sempre l'omplim.
0: En el cicle... pues més de 1.000 persones tenim sempre, i com no se pot obrir tota la sala iturbi, perquè com que l'orgue és el protagonista, la part dels fons i les tribunes laterals no la obrim per a que hi hagi bona visualització, bona... se puga visibilitzar bé el concert. Obrim el pati de butaques i tot l'amfiteatre. El pas que l'aforament del Palau és gran, no? I, bueno, 1.000 persones estem més que contents.
1: Clar que
0: i sí.
1: I
0: moltes vegades quedem sense entrades. Doncs pues anem a fer música fantàstica, sobretot, com te dic, la part de cantant entre música en anglès i música italiana. A àries molt conegudes com Eternal Sers o Let the Bride Seraphim de Scarlatti, Händel.
1: Sí.
0: Anem a fer també música en llatí de Vivaldi, que com del Laudate Pueri o el Domine Deus, que també és molt conegut. Hem buscat un poc nadar, diguem, entre bueno, música d'indubtable qualitat, que evidentment amb aquests noms esta música té aquesta qualitat. No volíem tampoc caure en lo excessivament popular, per no canviar un poc el caràcter del concert, però sí que fer guinyos a música que la gent pot tindre a l'oïda, com és per exemple aquest Domine Deus que et parla.
1: Sí, mira, abans d'anar-se'n, jo he de dir-te que a les 7 hem escoltat un concert, i en aquest concert que sempre jo fico així de 7 a 8 perquè la gent està despertant-se o està caminant o està passejant, aleshores hem ficat el concert per a trompeta de Jorge 972 BWV de Bach en re major, i l'hem escoltat complet. Suposo que aquesta peça en este concert no s'escoltarà.
0: Sí, s'escoltarà en aquest concert. Sí, sí. Sí, perquè sempre buscant precisament la varietat, no totes les obres van a ser obres amb soprano, trompeta i orgue. En concret, en trompeta i orgue només anem a tocar esta peça. Anem a tocar aquest concert que és excepcional, absolutament. És la transcripció per a trompeta i orgue d'un concert de Vivaldi que va fer el propi Johann Sebastian Bach.
1: Correcte.
0: I és, bueno, és meravellós, té una exigència tècnica molt gran per al trompetista, però Raül...
1: Bueno, però Raül...
0: Gran, clar. I sí que la farem esta vesprada.

0: va dir, ara, d'ací una hora, i també farem música només d'orgue, i ahí és on entra des d'un preludi de Pachelbel fins a un dels grans preludis i fugues de Bach, o la Passacaglia de Händel. Vull dir que sí que doncs, anem a fer música en diferents formats.
1: Doncs, Arturo, moltes gràcies per atendre'ns, ja no queda més temps perquè ja estan els informatius de les 10 i preparats. Moltes gràcies per atendre'ns, que comenceu en una hora i mitja, a les 11 i mitja començaré ahir el cicle, la cloenda del cicle d'orgue que es fa en el Palau de la Música, Sala Iturbi, veritat que sí, Sala Iturbi,
0: a les
1: 11 i mitja. Moltes gràcies, Arturo, i quedes convidat així, que m'encantaria que vingueres a l'estudi.
0: Segur que
1: 3
0: sí,
1: segur
0: que veurem pronto.
1: Gràcies
0: a vosaltres, una abraçada a Daniela i companyia, i vos espero a tots en el Palau.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Saludos.
3: Una abraçada.
1: I ja res més, fins ací el programa d'avui. Moltes gràcies per estar ahí cada cap de setmana entre en nosaltres, escoltant-nos. A l'equip tècnic, este cap de setmana ha estat Maite Freitas, a producció Lorena Alegre, i com sempre Ima Santana a les xarxes. Que passeu molt bon diumenge de Corpus, que passeu molt bona setmana, que gaudiu del sol, però sempre amb precaució, que tornem ací la setmana que ve, que vos deixe escoltant la tocata en fa major de Bustejude, interpretada per Daniel Rubio Ferrandis. Adeu i fins la setmana que ve.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda. L'esport que realment t'apassiona.
1: Humo, duro, humo, duro.
2: Aleluya, aleluya, buen patalet, buen patalet.
0: Sempre al teu costat, passe el que passe.
3: L'economia per a totes i tots.
4: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
3: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en A.Punt Ràdio. Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
5: cantarem un montó de cançons, cançons de tots els colors. Nosaltres
3: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster en A.Punt.
6: Presentem l'únic programa multiformat a la Ràdio Valenciana. Per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i analises. Però també per a que ho passes bé. Amunt i avall. A partir d'ara, 6 hores de ràdio poble a poble, persona a persona, de 8 del matí a 2 de la vesprada. Amunt i avall. Ningú et dona tantes opcions com nosaltres. A.Punt Ràdio. De tu a tu. A.Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A.Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius d'A.Punt Ràdio. De tu a tu.
7: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
3: A.Punt Ràdio.
8: Què m'han dit? Que a la cooperativa busquen gent per arreplegar ametlles aquest estiu?
9: Ah, sí? Però a estall?
8: Uf, però la faena és a estall.
9: Exacte, el que arreplegues és el que cobres.
10: Dóna molta faena, també.
9: Treballar o anar a estall vol dir que no cobres per hora, sinó per faena feta.
10: Mi, claro, es que tot això ho he viscut jo.
9: I si no t'afanyes, pots passar-te el dia suant per 4 duros.
11: A veure això quan s'acaba, que si no, mos torrarem tots.
8: Treballar a estall no serà una altra manera de dir autoexplotar-se?
9: Dona, però si et poses les piles, fins i tot pots guanyar més que amb un sou fix.
12: A guanyar diners, com estan, com estan, a guanyar diners.
9: Mon pare, quan era jove, diu que treballava a estall i guanyava el doble que altres perquè no parava ni a esmorzar.
13: A mi això no m'agrada.
8: Si tens un mal dia o fa molta calor o estàs fotuda de l'esquena, ja perds diners.
14: Això és de veres.
15: És de veres, és de veres.
8: No, tens seguretat.
16: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
8: Però també tens més llibertat perquè vas al teu ritme.
9: No tens un encarregat pesat damunt cridant-te cada 10 minuts. I si treballes en colla i vos organiseu bé,

0: encara millor.
1: No millor, molt millor.
2: I si el patró se n'aprofita i et fa fer més faena de la que has pactat, què? El tracte ha de ser clar. Preu, quantitat i condicions.
1: La morsària, crema, eda, ron i tot això, ja el que no m'ho lleven.
0: Mira, va, m'ho pensaré i així ja puc dir algun dia en la meva vida que he treballat estall. Fins a la pròxima llengüeta!
3: A Punt Ràdio.
4: Vull fa sol.
5: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
4: I corre l'oratge.
5: En A Punt Ràdio. De tu a tu.
6: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.
7: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura i benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Diumenge 7 de juny de 2026. Abans de començar i saludar els nostres col·laboradors habituals i els nostres convidats, primers convidats del dia, volguera fer memòria sobre aquesta jornada d'ahir que vam tindre la sort de viure, de fer ràdio des d'un dels racons més saborosos de la Comunitat Valenciana, és a dir, la Fira de la Tomata del Perelló, que per segon any consecutiu tinguérem l'honor, el plaer i el gust de fer el programa Fora de Cobertura en directe. Des d'allí, des de l'escenari habilitat en el seu recorregut, l'experiència no va poder ser millor. Agrair especialment als nostres interlocutors, que foren el senyor alcalde Josep Codonyer, el senyor regidor de festes, Ximo, per supost, efectivament, fort abraç per ell també, i per part de la cooperativa parlarem amb Pablo, parlarem amb Juanjo i David, el seu president, que ens va atendre meravellosament també. A tots ells, fort abraç, gràcies per la confiança, per comptar amb nosaltres, i recordar a tot el món que la Fira de la Tomaca continua avui, diumenge 7 de juny en el Perelló. És una cita que qui vulga tastar bona tomaca i passar un ratet en bona harmonia no deuria de pedres. Sumari i comencem. Atenció, perquè comencem en aquesta entrevista de dos senyors. Bueno, ells són tres, com els tres mosqueteros. Però bé, la bona qüestió és que avui un d'ells no ha pogut arribar. No està disponible. La bona qüestió és que les seves aventures per Sud-amèrica els han encumbrat. I així estan, fora de cobertura. El rànquing musical tindrà que veure també en les seues peripècies i la nostra història de València en pindoletes vindrà de la mà d'Òscar Rueda en el Corpus Christi. Intel·ligència artificial per Rubén Mayols i psicologia en Fernando Pena. Acabarem la primera hora en el Plat Valencià del dia per a continuar en l'informatiu i, atenció, la segona hora ve carregar en Irene de la Rosa, que actua en la Rambleta l'11 de juny. Entrevista al nostre triatleta i campió autonòmic recentment, Ramon Ejeda, i, per supost, Roser, Dan Roser, l'artista Roser, en el seu tribut a Rafaela Carrà, que ve a Terres Valencianes. Totes són fora de cobertura fins a les 12, moment en el que donem pas a punt en tota la informació deportiva del dia.
6: Fora de cobertura. Donís Salvador.

0: respecte al lugar on vivien, no?
1: Gràcies, Fernando Pena. Ara parlarem de tot això. Òscar Rueda, com estàs?
2: Bon dia. Bon dia i dia de festa grossa. Ara parlarem també, no? És una data especial en general, no sols en València, sinó en moltes parts del món, però enguany celebrem una fita importantíssima, que són els 700 anys de la festa del Corpus en la ciutat de València.
1: Tres jueves hay en el año que relucen más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y el Jueves de la Ascensión. Es diumenge, però
2: el dia, el dia de l'Ascensió. Sí, exactament. Sí. Bueno, és dijous, la celebració oficial és un dijous, però ja fa uns quants anys que se passa el diumenge perquè tinguera més lluïment, com a mínim en València.
1: Parlarem d'això, Òscar Rueda, gràcies. I com dia, anem a saludar els primers convidats del dia, perquè Viajando con J és l'Instagram del senyor Josep Valiente, però acompanyat pels senyors Alejandro Caro i la tercera pata de la taula, que avui no ha pogut vindre, Alejandro Moscardó, han fet peripècies i aventures per tota Sud-amèrica. I els tenim així, el senyor Josep Valiente i Alejandro Caro. Un fort aplaudiment per ells, per favor.
3: Bravo.
1: Com esteu?
4: Hola, molt bon dia a tots.
1: Benvinguts.
4: Estem de categoria.
1: Benvinguts a Port de Cultura, Pixorros.
5: Moltes gràcies.
1: Bueno, això de Pixorros, d'on he dit?
4: Això del nostre poble. En el nostre poble es diu que som el poble del Baverga, Pixorro i Barbaritats.
1: El vostre...
4: M'ho dia des de xicotet, des de ben menut, i ahí s'ha quedat, és Pixorros oficial.
1: El vostre poble és?
4: Benigànim. Segurament es coneixeran per el poble de la Beata Inés de Benigànim.
1: No, home, la Beata Inés, o sea, la Beata Inés, per supost, i Benigànim també.
6: Però no el forn, sinó la Beata.
1: Sí, no, a veure, de sobre ha conegut Benigànim. Esteu per a Safor, no?
4: No, estem en la Vall d'Albaida.
1: Tu veus, com ja us
2: veus?
1: Sí.
2: Era una broma.
1: No, és que ma mare és de Terrateig. És que ma mare és de Terrateig.
2: La Vall d'Albaida.
1: Veritat, que era una broma, lo de la Safor, home. Molt bé, bueno, la bona qüestió, Josep i Alejandro, és que decidireu anar-se'n de viatge, no? De viatge, de viatge de motxilla, no?
6: Així
1: no
6: va ser.
4: D'aventura total.
1: Quatre mesos.
4: Bueno, no estava previst el temps, però sí. O sigui, teníem la fetge d'eixida, que era en gener del 2026, i la fetge de tornada, pues, depèn de l'aventura. Han sigut quasi 4 mesos, ens ha passat de tot. Aventures, ara vos contarem historietes, perquè els tres pixorros han donat pa molt de joc.
6: Però tots els dies es passava algo.
1: Però conteu molt les totes, però és que, bueno, totes les que tinguem temps, per almenys. Però la bona qüestió és que, quatre mesos? O sigui que te'n vas una setmaneta o dues setmanetes, te'n vas un mes, i el que passa és que, bueno, se m'ha complicat i s'ha allargat un poquet. Ha sigut aixina o és que...
4: No s'ha complicat, estava previst fer-ho així.
1: No? El temps que vinga, vos era, no? El que tardem en recórrer tota Sud-amèrica, pràcticament.
4: Sí, però la que ens quedava pendent per veure, perquè ja havíem fet altres viatges. Bueno, jo sempre he viatjat molt, però he compaginat el treball amb el viatjar, i enguany tenia en ment, bueno, molt de temps portava pensant fer un viatge sense estar pensant en el treball. I dic, enguany és l'any ara o mai.
1: T'ha donat temps a desconnectar o què?
4: M'ha donat temps a desconnectar del tot.
1: A què vos dediqueu?
4: Jo sóc enginyer informàtic.
6: Jo gestiono un equip de Menorca i treballo en dos espais gastronòmics allí.
1: Ah, que bo!
6: I estic allí, sí.
1: Bueno, i heu fet coincidir les vacacions per a... No?
6: Exacte,
4: sí.
1: Mare meva. Bé, primera parada, quina va ser?
4: Primera parada, bueno...
6: Salvador de Bahia, en Brasil.
1: I Salvador de Bahia, què tal?
6: Bé? I va ser...
1: Bon rotllo?
6: Molt bé. Molt bones impressions des del primer moment.
1: Complir les vostres expectatives?
6: Les va complir.
4: Sí. Jo crec que les va superar. A més, vam anar en precarnavals, que ja hi anava bon ambientillo ahí, festa...
1: U arriba a Salvador de Bahia i què troba?
4: Platja i bon clima...
1: Platja Blanqui, vale.
6: I moltes caipirinhes.
4: Moltes caipirinhes i molta festa. Per això, a quasi tot Brasil, imagina.
1: Ja, a veure, era de supondre, no? Però la bona qüestió, Salvador de Bahia, comencen a passar-vos coses ja imprevistes? Perquè heu tingut... O sigui, vos han furtat, vos han atracat, vos han trencat el cristal del cotxe i vos han deixat nets,
4: sí, no? Sí.
1: S'heu fet no sé quants quilòmetres en el cristal del Tucsonet, que estava, que sí, estava, sí, trencat i...
4: La finestra oberta, 2.000 quilòmetres van tindre que fer.
1: 2.000 quilòmetres sense finestra.
4: 2.000, sí, sí.
1: Molt bé. De temperatura com anàvem?
4: De temperatura fred, perquè estàvem a Xile en aquest moment i ahir ja estava entrant l'hivern, entonces se van patir... prou de fred.
6: Van passar de tot, clar, van passar des d'estar en estiu en Brasil a estar en neu en la Patagònia.
1: I s'emportareu roba per a tot?
6: Claro.
4: Roba per a tot poc. Anàvem comprant allí, també, perquè teníem lo justet. Van passar de xangles i...
6: Al final, una motxilla tampoc vols portar moltes coses.
1: Clar, però bueno, com l'últim dia fareu... Bueno, vos fareu neteja, no?
4: Exacte.
1: Penúltim.
6: Van tornar sense res.
4: Es va quedar tot allí.
1: quines altres coses vos han passat i quin país vos ha sorprès més de Sud-amèrica?
4: Pues mira, nosaltres el que passa en Salvador de Bahia vam estar molt a gust, no es va passar absolutament res. Jo crec que això va ser com el causant de que en Rio de Janeiro anàrem més confiats.
6: Més confiança, exacte.
4: I ahir ens va passar de tot.
1: Clar, és que lo de anar a les faveles en el mòbil en la mà.
4: Ahí està.
6: No, però les faveles és un dels llocs més segurs de tot Brasil. Sí, perquè normalment vas en un guia i te protegeixen i estàs més bé segur. És més complicat, diguem, el centre de la ciutat, és molt més perillós.
1: Real?
6: Sí.
4: Totalment, o sea, on ens va passar tot va ser al centre de Rio. La favela, quan vagin a algú d'allí de la favela, o sea, el traten superbé i no hi ha cap problema.
1: Hi ha pacte de no agressió, no?
4: Exacte.
6: També perquè pagues per entrar allí. Claro. Aleshores, el que fan és protegir-te. Perquè si no, no n'hi hauria turisme, si no, no n'hi haurien diners cap a la favela.
1: I si vas a soles...
4: No, soles no entres. No, recomanem no entrar. No te deixen.
6: Vas a entrar a un carrer i hi ha un xic ahí davant del carrer que te diu, tu per així no passes, torna-te'n.
1: I un senyor que educadament te diu, seria convenient vostè agarrar un guia...
6: Un senyor igual amb dos pistoles a dos costats.
4: Te ho diu.
1: Mare meva. I en Rio, en el centre de Rio, va ser on vos atracaren?
4: En el centre de Rio, sí, ens va passar primer a l'altre pixorro que no està aquí, és el que li van furtar el mòbil. O sea, a mi vaig intentar anar a una amiga, també li van furtar el mòbil i estava ahí un poquet marejant amb els lladres que li van furtar. Vaig intentar anar a ajudar-la i de bona persona al final quasi m'enduc jo també una macheta. O sea, m'han treure
1: no
4: un machete ben gran.
1: Ostres!
4: Però bueno, vam així d'això.
1: Però rotllo Codrilo Dandy, en plan...
6: Rollo, com va ser el moviment aixina de...
4: Rollo de pel·lícules de ciència-ficció. A un metro i mig, jo ja no portava res perquè els vaig deixar a estos xics els mòbils, però sabia que anaven a furtar-me. El pitjor que em pot passar és que m'intenten furtar i no em poden furtar res.
1: Te dones compte que no era el pitjor, no?
4: No, exactament, no era el pitjor, ara ja ho sé. I res, em van treure un ganivet ahir a un metro i mig i la meva primera reacció va ser córrer. No sé, el meu instint va ser córrer tot el que vaig poder, fins on estava més o menys l'aglomeració de gent, i em vaig eixir d'això.
1: Mare meva. Però bueno, a veure, te llevaran el mòbil a tu, no?
6: No, a l'altre Alejandro.
4: A l'altre Alejandro.
6: Jo per sort em vaig salvar i no em va passar res.
4: Bueno, no va
6: passar
4: res.
6: Va passar al final del viatge, però diguem que fins al final del viatge vaig estar en sort.
4: No va passar res en Brasil.
6: En Brasil, correcte.
1: Mare meva. Anem a veure. En ese momento en que te trauen el gabinete, ¿de cuánto? ¿Una fulla de cuánto?
4: Yo, sin exagerar, igual podría ser de mis metros, ¿eh? Era un jamonero, pero gros, gran.
6: El de tallar cocos.
4: Exacto, el de tallar cocos.
1: El nadar por la selva, ese que va a ser...
6: Correcte.
1: Bueno, y en ese momento, instintivamente, corres cap a un estado todo el mundo y que no te troben si es posible.
4: Y en hawaianes.
1: Wow, no me digues.
4: Pero bueno, ahí con bandos en hawaianes, anàvem en la mateixa lliga.
1: Ostras, claro, por ahí el furtador profesional deu de posarse de corredores, ¿no?
4: Anàvem en hawaianes, lo único que em vas fixar.
1: Igual. No seria profesional.
4: Exacte.
1: Bueno, canviem de país i anem a...
6: Bueno, anem a Paraguay. Perquè en Paraguai la nostra idea era comprar una furgoneta i recórrer tot el sud.
1: Comprar la furgoneta?
6: Comprar-la. I de fet la van comprar. Bueno, i van comprar una furgoneta allí.
4: Exacte, no era la idea. La van comprar. El que passa que va eixir mal. Van comprar una furgoneta en un pressupost molt ajustat i al final la furgoneta no anava. Estava tot el dia en
6: tot
4: el taller. No eixia d'allí.
1: No tenia les revisions del concessionari oficial, no?
6: No. I conforme la van comprar, la van tornar a vendre.
4: Exactament.
1: Li tragueu diners, per curiositat?
6: No.
4: Sí, a nosaltres sí.
6: A nosaltres sí.
4: Ja t'ho dic.
6: Sí. Vam perdre un poc, però bueno, al final ens va eixir bé perquè d'ahir va vindre el Tucsonet.
1: Més val perdre que més perdre, no?
6: Clar.
1: El Tucsonet. Arriba el Tucsonet.
6: Potser
1: fiable, de lloguer, en una empresa darrere que dona una garantia, no?
6: Correcte.
4: Exacte.
1: Però el que no tenia garantia és que no te furten en el sur de Sud-amèrica, no?
4: Sí. Bueno. Eixe era el plan B. Vam agafar un vol de Paraguai quan vam vendre la furgoneta hasta Santiago de Chile i ahir van llogar el Tucsonet per a 2 mesos. I la idea era fer... Bueno, la idea no, han fet 15.000 quilòmetres en ell recorregant tota Xile i tota Argentina, hasta la part més austral, que és Ushuaia.
6: Perquè nosaltres tenim moltes ganes de fer la carretera austral, que és una de les carreteres més boniques del món, una de les rutes, diguem, que són quasi 2.000 quilòmetres, i sense cap dubte per a nosaltres ha sigut el millor del viatge. El millor del viatge ha sigut la carretera austral en Xile.
1: Perquè, bueno, hi ha unes salines que vos trobareu
6: Això és en Bolívia.
4: Això va ser al final del viatge.
1: I això per a mi ha sigut el més impressionant, perquè vos has seguit el viatge.
4: Sí.
1: Jo també estava, vamos, pràcticament.
4: A nivell visual, el Salar d'Uyuni és

0: una autèntica locura. De fet, hi tinguem una història en un company vostre, en Javi Miró.
1: En Javi Miró, efectivament.
0: Que ens va, des d'ací li manem un salut. Ens va retar a ficar la bandera de València, on fiquen totes les banderes de tots els països, que és típic allí al Salar de Uyuni. I clar, nosaltres estem en Argentina. Així serà fàcil aconseguir una bandera. En Argentina no és tan senzill. Però bueno, ens vam apanyar, la van trobar online i van aconseguir. I quan vam arribar allà, el més alt del Salar de Uyuni, a més de 4.000 metres, allà la van plantar.
1: O sigui, la Real Senyera està en el Salar
2: de Uyuni. La Real Senyera està en el Salar
1: de Uyuni. Bravo, bravo. Sí, sí. Bravo, bravo. Sí,
3: Eixa aventura molt interessant, perquè te vas banyar allí.
0: Sí, en l'aigua.
3: Però i temperatura? Sí,
0: temperatura molt de fred. Per la nit va zero, però pel dia encara estava més o menys bé. De fet, els tours comencen a deixar d'operar molts ara, perquè arriben a 38 baix zero allí. Buah. Estan a molta altitud, ara en hivern.
3: Què és el que més vos ha impressionat de tot el viatge?
0: De tot el viatge és el que el dia Alejandro. Jo crec que per a mi, si fas un viatge per carretera, la carretera austral, no sé, jo he fet molts quilòmetres, molts països, 42 països, res per carretera com la carretera austral.
2: És impressionant. És
3: paisatge, impressionant. Vistes...
2: És tot el rato amb el mòbil fent fotos, vull dir, és que ho estaria gravant tot de lo bonico que és.
0: Teníem previst el primer dia fer 300 quilòmetres i és que no podíem avançar, que cada 10 quilòmetres paràvem a fer fotos perquè és que era increïble. Són fiordos, tot verd, ple de lagos, de cascades, és... un paratge increïble.
2: Sí, sí, sí, tot molt verd, tot molt verd. A més, van tindre també sort perquè ens van eixir molts bons dies, vull dir, no ens plovia. Algun dia sí que va ploure, però en general, superbons dies. I disfrutaves molt més de la muntanya. I clar, conforme anàvem avançant, anàvem fent rutes. Un dia vam pujar un volcà, l'altre dia vam fer una ruta de...
0: Al glaciar,
2: mm-hmm. I anàvem fent rutes.
1: Se podria fer un viatge només a aquesta carretera?
2: 100%.
0: Sí.
1: És recomanable, no?
2: Sí, sí, sí. Sí.
0: Jo recomano.
1: El Salar de Uyuni també és per a voler,
0: Sí, el que passa que el Salar de Uyuni és més... O sigui, el Salar de Uyuni i, bueno, i al redor, el tour de 4 dies que vam fer nosaltres, doncs, increïble. També veníem del nord d'Argentina i potser la part de muntanyosa de los Andes pues no es va llamar tant com aquí, perquè ja portàvem una setmana passant per paratges similars. Però la carretera austral sí que va ser des del principi fins al final en la boca oberta.
1: Dames i cavallers, tenim en estos senyors rànquing en fora de cobertura.

0: No, no va per ahí, no va per ahí.
1: Voleu pista musical?
2: Vinga, va.
1: Pista musical. No, no, desencaminats, eh?
2: No, no.
1: Un momentet. Esta, no, este es la pista de la 3 ranking. No, és la pista musical.
3: Esta era una despista musical.
2: Menys mal, perquè no sé quina és.
0: Ens ha liat, ens ha liat.
1: Ha sigut per despistar. Sí. Ho ha fet el favor per despistar ahir. No, ha estat bé, perquè anàveu encaminats, eh? Espera, la tenim, Adolfo? No passa res. Prescindim d'ella, prescindim d'ella. Vos dono jo la vista de l'ambulància, val? Nino, Nino, Nino, Nino, Nino, Nino, Nino.
4: Ja està clar.
2: La teniu clar vosaltres, perquè jo
5: crec, no, que sí, no, jo crec que sí.
2: Som els únics que no l'hem adivinat encara.
1: Sona el número 1 en cançons que parlen de destins d'Amèrica, a veure que en diferents països, i sona Nino.
2: Nino Bravo.
1: Sí, senyor, ah, Amèrica.
2: Vale, vale, vale, vale.

0: València.
1: Penso en València.
0: Molt bé, Amèrica, yeah. Ni no ni tan mal, no? Banda sonora ha sigut també del vostre viatge o què?
2: Nino Bravo és veí de la Vall del Baida.
0: D'Aielo.
2: Ahí té el museu.
3: Patrimoni. Sí,
2: sí. No coneixes-la.
0: Home, pues quasi no l'endevineu, eh?
2: Sí, quasi, quasi.
4: Va ser de la Vall del Baida, de la nostra època.
0: Sí, això. Bueno, jo crec que és transversal, no? És atemporal i transversal. I és banda sonora de la Comunitat Valenciana, d'Espanya i del món. De les grans veus i dels grans llegats musicals, cavallers, ha sigut un plaer tindre-vos en Fora de Cobertura. Enhorabona per les vostres peripècies i esperem que mos conteu en primícia on serà el pròxim viatge i què és el que anem a poder veure en les vostres redes socials.
3: Moltíssimes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies, el plaer és un nostre.
0: Josep Valiente, sí. Alejandro Caro, H2, junta al senyor Alejandro Moscardo, que avui no puc vindre, han sigut el trio de Viajando con Jota, que nice l'Instagram abans d'anar-te en viatge, però comenceu a donar el contingut
2: durant
0: la
2: el viatge,
0: setmana, no?
2: Sí. A la segona setmana comencem a gravar.
0: Pues la que heu liat, eh?
2: Sí, sí, s'ha liat.
3: I era pels amics, fèiem els vídeos per als amics, perquè vingueren el nostre viatge, i al final ha arribat a tota València.
0: I ara mateix, quants seguidors hi ha en l'Inici Compte?
2: De 7.500 ara mateixa, sols en Instagram, i uns 10.500 en TikTok.
0: Mare meva. Cavallers, un plaer, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies. Tornarem i per a dir-vos en primícia.
0: Esperem la vostra visita de nou. Seguim en Fora de Cobertura.
5: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Era precís parlar, bueno, en les pixorres de Benigànim, sobre el seu viatge per tota Llatinoamèrica. Però és precís, també, un dia com avui, parlar de la nostra història. I Òscar Rueda, en particular, del Corpus Christi.
1: Efectivament. En una rememoració, commemoració, com li vulgueu dir, 1326-2026, 700 anys. S'ha de dir que hi ha una miqueta de polèmica, perquè realment la festa del Corpus de la ciutat de València, en el format actual, en el format de professor general, data de 1355. Però sí que és de veres que en 1326 el Consell de la Ciutat, entre totes les festes oficials, anem a dir-ho així, de guardar, que declarava com de necessari compliment per part de la població, està per primera volta que se tinga constància la festa del Corpus. Això vol dir que ja en aquell moment se celebrava en la ciutat. Probablement no en el boato de l'actualitat, cada parròquia faria la seva celebració, bueno, la seva missa específica, no?
0: O sigui, commemorant. No era el Corpus de la ciutat de València, sinó...
1: Era una festa que ja se celebrava en la ciutat, és a dir, és la primera constància que tenim d'eixa celebració. La festa del Corpus, anem a dir-ho així, té un origen en el papa Urbà IV, que en 1265 declara necessari celebrar un dia al Corpus

0: Christi, el cos de Crist. Hem de tindre en compte que en aquella època succeeixen una sèrie de milagres relacionats amb les sagrades formes, que d'alguna manera guanyen fama per tota la cristiandat, entre ells un que ocorre en València, que és el dels corporals de Llutxent. Estàvem parlant de Benigànim i de tota la zona, doncs en Llutxent ocorre un milagre, no? Hi ha un, doncs, bueno, una batalla en aquest procés de conquista del Regne de València per part de les tropes aragoneses. Estan celebrant una missa de campanya i bueno, pues ocorre aquest milagre de que les hòsties consagrades se transformen en sang. A partir d'aquest moment tenim la celebració en tota la cristiandat, però en la ciutat de València té un format especial, perquè no és només una celebració litúrgica o exclusivament religiosa, sinó que és una celebració festiva, una celebració que conté balls, representacions teatrals, uns carruatges molt especials, les roques, que bueno, conservem 11 d'aquestes roques, per desgràcia no en el millor dels estats en aquest moment, enguany només neixiran 3 al carrer, esperem que se puguen restaurar en el termini més breu possible, i hi ha una sèrie de danses, entre les quals probablement destaca la dansa de la moma, la moma i els momos. La moma, que és aquest personatge vestit escrupulosament de blanc, representant la virtut, en una caraceta que oculta la seva personalitat. No soles perquè siga un home qui la representa, encara que a tots mos parega que és una figura de dona.
1: Bueno, és lo que es diu, no?
0: Però... No, és lo que es diu, no, és lo que és.
1: És lo que és.
0: No és precís en estos tres que corren amagar-ho, no? És un home, sempre assegut així, és una cosa curiosa, de, com tantes altres curiositats de la festa del Corpus, i representa la virtut front als momos, que són aquests personatges que porten uns bastons en una vestimenta estrafalària que representen els 7 pecats capitals. El so de la donzaina i el tabal van recorrent tota la ciutat, tant per el matí com per la vespre, no? I diguem que fan com anunciació el que és la professió del Corpus pròpiament dita, que també és completament valenciana perquè, òbviament, la figura central és la custòdia, el que se diu la custòdia dels pobres, que és aquesta meravella d'orfebreria que se fabrica en la postguerra, perquè la custòdia original desapareix en la Guerra Civil, i en les donacions de la gent, per això se li diu la custòdia dels pobres, conforma una nova custòdia que se diu que és la més gran del món, no? Que és una custòdia en la que se porta la sagrada forma, el cos de Crist, el Santíssim, que és, diguem, el propòsit central d'esta professó, però que va precedida de tot un seguici de personatges de l'Antic i del Nou Testament que d'alguna manera formen part també de l'imaginari col·lectiu dels valencians, no? Pues, l'abuelo Colomet, que és Noé, que porta un colom, no? Simbolitzant pues, aquest episodi de la història sagrada.
1: El capellà de les roques.
0: El capellà de les roques que va anunciant en la cavalcata del convit, d'ací poquet, a les 12, la tindrem passant pels carrers de la ciutat.
1: El Sirialots.
0: Els Sirialots, que són... D'alguna manera és un dels personatges o de les figures més característiques de la professió del Corpus, no? Són aquests ancians en túnica blanca, en barbes blanques, que porten un gran ciri, representant els antics savis, no? Els savis de l'Antic Testament. Està Josué, que para el sol en la seva espasa i que va caminant en un pas molt particular. Estan, bueno, multitud de personatges que d'alguna manera estaven pensats per a que la gent en segles passats, en els que òbviament la majoria, no és ja que no existirà internet o la ràdio,
1: és
0: que no sabien llegir, no? I l'única manera o la millor manera d'ensenyar la història sagra a les persones era precisament en aquest espectacle vivent, no? De persones que anaven representant els principals personatges de l'Antic i del Nou Testament.
1: Òscar, canvia a través dels anys el Corpus?
0: Va evolucionant. És de veres, per exemple, la cavalcata del convit. Sí que és de veres que, bueno, en 1355 apareix la primera professió general. Hi ha una interrupció que està motivat per la guerra dels dos Peres, perquè Pere el Cerimoniós decideix que no estem per a moltes festes i que millor dedicar-se a fer unes muralles noves per a la ciutat perquè no mos invadisca Pedro el Cruel de Castella, no? I durant uns anys això se queda un poquet en stand-by i posteriorment es comença a evolucionar. La cavalcata del convit és posterior, les primeres notícies són de principis del segle XVI, però d'alguna manera la configuració fonamental de la festa pràcticament podem dir que té uns 500 anys. La Casa de les Roques, que és on se guarden aquests carruatges durant tot l'any, ja existeix en el segle XV i ja estava en la mateixa ubicació que en l'actualitat. I els personatges principals, els cirialots, les banderoles, no?, que porten la senyera representant la participació de la ciutat i el regne en la processó del Corpus, fan que si vinguera un valencià de 1500 a veure la festa del Corpus en l'actualitat, se trobaria segur, perfectament identificat, veuria algunes diferències, però en essència seria molt pareguda. Uns mateixos misteris, en uns texts que se conserven d'aquella època i que tenen aquest regust arcaïçant en el valencià que s'utilitza, en definitiva és, pues bueno, és un xicotet milagre, o no tan milagre, perquè s'ha d'agrair sobretot a dues entitats, al grup de Metxa i a l'Associació d'Amics del Corpus, que són els que en uns moments complicats, en els anys 70 del segle passat, en el que una època en la que pràcticament costava que alguns personatges isqueren representats, la gent no volia eixir. Doneu-se compte com canvia la perspectiva social, no? La gent inclús tenia que pagar perquè com a mínim isqueren els cirialots, perquè no hi havia gent que volguera eixir en la processó del Corpus. I ahir se dona la veu d'alarma i les persones conscienciades diuen que això no pot ser, que no se pot perdre una història de tants segles per la deixadea o per les modes del moment, i aconseguint, gràcies a ells, que avui siga una festa per a la qual s'està pensant inclús sol·licitar la declaració com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO.
1: Gràcies, Òscar Rueda. Seguim en Fora de Cobertura.
0: Gràcies.
2: Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Rubén Mayol, com estàs?
3: Molt bon dia, molt bé. He arribat un poc tard. Estava en la caseta del teu amic.
1: En la caseta de quin amic?
3: De Bad Bunny.
1: Ah, molt bé.
3: Molt sonat esta setmana, per cert. Ho té molt ben apanyat.
1: Molt bé. Vinga, comencem a parlar...
3: Bueno, anem a parlar avui d'intel·ligència artificial.
1: On, a priori, hauria d'estar, no?, en els robots.
3: Correcte, on s'està començant a implantar en el món físic, que és en forma de robots. Robots que ja, bueno, havíem vist en moltes indústries que estaven sent automatitzats en robots en una forma no humanoide, però és que ara estan arribant tot el que són els robots humanoides i esta setmana se ha completat una... com si diguem una meta històrica que han aconseguit, i és que tres robots, que li han ficat nom, que se diuen Bob, Frank i Gary, han estat tornant-se durant 60 hores seguides etiquetant paquets en una fàbrica a ritme superior al ritme del ser humà. Això és algo que s'ha pres com a una gran...
1: una fita.
3: Sí, algo que s'ha aconseguit que és realment important, i és que marca un abans i un després. Perquè és això, la seva empresa que la desenvolupa, se diu Figure AI, està reduint els costos de lo que seria tots els components i la manufactura d'estos robots. Què passa? Que si abans, a lo millor, un robot d'aquest estil, els primers que veiem de la marca Honda, me'n recordo jo, podien arribar a valer varios cents de mils d'euros, estos ara estan eixint al mercat per 13.500. És una barrera...
1: Els robots de cadena de producció.
3: Robots capaços de treballar a la velocitat d'un humà ara costen 3.500 euros.
1: 13.500. Bueno, jo crec que sí que és una fita.
3: A poc a poc se va reduint i ara ja s'està obrint la pregunta de quan van a tardar estos robots en arribar a casa nostra. Serà algo que arribarem a veure abans de 2030? Depèn del preu, depèn també de les característiques que puguen oferir.
1: I de la legislació també, important.
3: De la legislació, correcte,
1: com es regula aquest tema?
3: Perquè, com sabem, els robots, bueno, més concretament els que porten intel·ligència artificial, necessiten moltes dades del seu entorn, mitjançant la visió, mitjançant els seus sensors, i d'esta manera aconsegueixen aplicar la seva faena. I, clar, pues, si les dades són de casa d'una persona particular, això se pot tornar algo prou sensible. De fet, n'hi havia una empresa que oferia robots autònoms i, clar, quan el robot no aconseguia fer una tarea en concret, fer una feina en concret, el que feien és que un tècnic des de l'altra punta del món, segurament Índia, aquest tècnic se ficava unes ulleres i feia ell la faena que li tocava en aquest moment al robot. Però el que estava, el tècnic estava veient tot el que veia el robot. Entonces estava colant una persona que segurament no conegues, que és de la Índia, s'estava colant en ta casa, i això és algo que ha sigut prou sonat. Per això s'està parlant molt de tota la legislació, de tots els passos que ha complir per a, tant com per a garantir la seguretat dels particulars com per a poder continuar en este avanç científic que pinta molt bé de cara als pròxims anys.
4: I poder mantenir l'empleo també, perquè en cuanto abran la puerta a los robots...
3: Correcto. De fet, s'especula de que el 20% de gent que tinga diners per invertir en tant en robòtica com en intel·ligència artificial va tindre molts beneficis. Després, un altre 20% que va ser els que aconseguisquen accedir de manera molt més barata a una gran quantitat de servicis que abans no podien, se va veure molt beneficiat, però n'hi ha un 60% de població, que són gent que té pues, en la seva feina és molt repetitiva, tant, pot ser tant a nivell digital com a nivell físic, va ser un sector de la població que probablement es veig afectat per la introducció d'estos...
1: A veure, no, canviaran els treballs i, no sé, sí. Me refereix que...
3: Ja ha passat abans, sí, en altres tecnologies.
1: Ha passat tota la vida. És que el cotxe...
3: Ens l'hem adaptat.
1: És que el cotxe i els amos de les cales, els que anaven portant gent damunt de baix, pues, deixaran de treballar tant.
3: I anem a veure...
1: Per ser un eixample, però comixen molts.
4: Però no, eso nos hace pensar que si tu trabajo es de movimientos repetitivos... A lo mejor tienes que empezar a pensar en qué va a pasar con tu trabajo dentro de 2 años,
3: claro,
4: ¿no? O dentro de un año, a lo mejor.
1: Yo creo que unos pocos meses. Pero de todas formas, a ver, ya existís el robot en cadena de producción.
3: Correcto.
1: Ese es el robot. Sí.
3: El Brad Robotic, este que he visto muchas veces.
1: Sí, y que agarra, o sea, que te fa una criba de por ejemplo, de fruta por su calibre. O
3: correcto.
1: En producción cadena, que sí, te posa los tubos o los cuales para que se amplíen de un material o tal. Eso ya existís y ya está.
3: En lloc de tindre forma humanoide, pues era, pues eso, un Brad Robotic. O era una màquina que feia ahí la seva funció.
1: Clar, al final la estètica no és important.
3: Correcte. I per això, a l'hora d'entrar en els hogars, estan mirant si entra per aquesta manera com a mayordomo o com a mascota, i és que el fundador de l'empresa Rumba, és que ja han ficat un aspirador que probablement molts d'ací ja tenim en casa,
1: sí.
3: Ha dissenyat una mascota robòtica que no te fica en la vajilla, no te fa la faena, no te porta la compra, però sí que te dona
1: cariño.
3: Te dona cariño i te acompanya i te, pues, te fa companyia, que és algo molt important.
1: Gràcies, Rubén Mayols.
3: Moltes gràcies, Donís.
1: Seguim en Fora de Cobertura aprenent de psicologia.
2: Fora de Cobertura, Donís Salvador.
1: Anem a veure, Fernando, perquè has parlat del congrés del dol, però anem a parlar en secció de les pautes psicològiques i orientació per a la Pau.
4: Sí, porque justo esta semana han sido las pruebas de acceso a la universidad, ¿no? Los padres que tienen hijos en esa edad pues lo saben bien, no solo de esta semana, sino que llevan varias semanas viendo a sus hijos sufrir con ansiedad, con preocupación.
1: Més enguany que en les pagues.
3: No estan en Pau.
5: En Pau precisament no estan. Exacto. Cuando de lo de la Pau, yo digo, bueno, que papá no.
4: Bueno, y lo que nos ha pasado esta semana en muchos centros de psicología, incluido Calma al Mar, que es donde trabajo, es que han venido padres y han venido los propios estudiantes a decir, tengo que cambiar algo, tengo que mejorar algo, porque me sabía la lección genial, pero tenía el examen delante. ¿Y qué ha pasado? Pues que me he bloqueado, ¿no? Algo que hemos visto en nuestras propias carnes a lo largo de nuestra vida, que es que cuando tenemos ansiedad no rendimos. No sé si en alguna ocasión se ha puesto el profesor a vuestro lado cuando estabais haciendo un examen. ¿Y qué pasaba en ese momento? A lo mejor...
1: Que no te hiciera lo que tenías que pasar y pues sabes sí. Una otra cosa, ¿no?
3: Que no estás, te sentías observado.
5: Sí. Y directamente para ves de escribir. Mm.
4: Entonces esto es una muestra y ejemplos muy claros que hemos vivido en nuestras propias carnes, que cuando la información está almacenada en nuestro cerebro eso no implica que la podamos sacar de una manera fácil, ¿no? Existe un proceso de codificación de la información, de consolidación de esa información, que es el proceso de estudio, pero también hay un proceso de recuperación o evocación de esa información que se ve sometido a otras fuerzas externas, internas también, como puede ser el incremento de la ansiedad. Cuando tenemos ansiedad, aumenta la adrenalina, aumenta el cortisol, aumenta la tensión muscular y mental en general, y eso puede hacer que cuando tratemos de evocar un recuerdo, pues no salga, ¿no? La semana pasada teníamos a Javier Botía con nosotros y nos explicó

0: Aida, Bocairent, Ontenient, Canal de Navarrés, Ribera Alta, Ribera Baixa, Buñol, Requena, Utiel... Vamos, más o menos en las zonas rurales de València i Horta.
1: Tota la comunitat valenciana, pràcticament.
0: Exacte, sí, exacte. Lo que és tot l'interior és costum fer este arròs. Pues això, en Morella, en l'Alcatén, que és en l'Alcorà, Benassal, al Millars, al Palància... Ja t'he dit, que en zones de l'interior de la comunitat és típic.
1: Parlem d'un gust, d'un sabor molt intens o lleuger?
0: Jo pense que és lleuger, a veure... Tenint en compte que porta diverses carns.
1: Tu tampoc l'has tastat, no?
0: Jo sí, jo sí. El que passa que per a mi... lo que sientes com el peix no és, és un poquet suau i com tampoc porta un buey, o sea, que porta carns suaus, jo per mi és un menjar suau i vamos, i meravellós, Donis, o sea, jo no et puc dir altra cosa.
1: En moltes ganes de tastar-lo. Carolina Quilies, Casa Borràs, Pineda de València, moltes gràcies.
0: Vale, gràcies a vosaltres. Adeu.
1: Seguim fora de cobertura i anem a fer un parèntesi per anar-se'n al boletí informatiu. És en breu segons, tornem en apenas uns minuts per a continuar en la segona hora de Fora de Cobertura en el nostre equip. Gràcies.

0: No.
1: Hombre, pero
0: mi cuerpo musculado no.
1: No dic 0 grados ni frío ni calor, pero no. Sí que te dic, no sé, igual
2: frescoreta, frescoreta.
1: Yeah, 20 graus, no sé, 20
0: graus. Ah, sí, bueno, claro, ya.
1: Bueno. Abans que 32.
0: Sí, pero al final el tema no es cuando tú no te planteas la mejor manera en la que voy, no te planteas la mejor manera en la que vayas a correr, te planteas la mejor manera en la que vayas a correr con respecto a los demás. Entonces tú, yo, no. Claro, yo corro mejor con 20 grados, pero ellos también.
3: Es que hay que tener en cuenta que los triatletas grasa tienen poca y al final en la bici sales del agua mojado y a 30 y pico, 40 por hora, aunque haga una temperatura de 20 y pico, empiezas a sentir también ese frío y te va calando. Entonces, si encima el día está nublado o llueve, ese frío se transmite y cuando bajas el cuerpo ya
1: això,
3: no va.
1: Això és el que me passa a mi.
4: Ja està, claro.
2: Ja està. O
0: sigui, a ti te passa tot, Donis. A ti te passa tot.
5: T'has pillat un dia de vent també a tu?
1: En un triatló, sí.
5: També.
1: Me vas tirar l'aigua.
5: Però vas fer... Tu dius, jo la a favor. Jo la faig... Jo, que te pilla a favor. Bueno, no. Sempre, si és un circuit, sempre te pilla el moment a favor i de vegades en contra.
1: Sí. El primer estrenet... No, Joan Carles.
0: A Donis sempre en contra.
1: Els primers 30 metres...
3: Anava cap.
1: De veritat. Bueno, primer, me vas tirar en bomba. Ja la gent comença a sospitar que igual este no ho ha fet això moltes voltes. I els primers 30 metres a tope. Este home i un altre ja començaran a agarrar-me perquè no guanyara. I lo que passa va ser que m'entra una rampa a les orelles.
5: En les orelles?
1: Sí, perquè jo havia entrenat...
5: El moviment. Entrenat,
1: sí. Home, i a partir d'ahir ja anava tot.
3: Imagina't 2 metros 03 en la uvia peso mort. O sea, és es que era un lastre, no lo sé. Bueno.
5: Home, de vegades quan veus a tots i sienten la mar, dius, ahí se pegaran hostis entre ells. Digo, sí, jo no sé si algú pega.
0: No, muchas.
3: Ui,
5: en ah, sí, sí que n'hi ha. Muchas. Perquè jo dic, no se pegaran, se respira allí. No. Sense voler te pots pegar. Si en una piscina te pegues amb el que torna de cara...
1: Veritat?
0: Jo he llegat a mi me han llegado a reventar la nariz, se ha ido a la transición sangrando por la nariz. En una prueba en Canadá. Lo que pasa es que las boyas se asume.
1: Los canadienses.
5: Sí, las boyas. Todo el mundo puede pasar.
0: No, la boya se asume que te vas a pegar. O sea, no hay más. O sea, y sobre todo si es una prueba de máximo nivel, tú asumes que te vas a pegar. Con lo cual, de hecho, las respiraciones que haces previas a llegar a la boya son más profundas porque sabes que ahí lo vas a pasar mal y puede ser que haya un tirón para abajo, no respiras.
1: Ahí va a fallar yo.
3: Ahí había un triatleta que no recuerdo quién era, que era además muy conocido, que iba sin gafas de nadar para evitar que se le pudieran
0: Jesús
3: hundir.
0: Omar, sí.
3: Sí, eso es. Para evitarlo y nadaba sin gafas, o sea, imagínate.
1: Joan Carles, dimos si plau.
5: Esta semana no teniu que patir de res. El dia de més calor, si demà deixiu entrenar, demà és el dia de més calor de la setmana, que passen de 32, i després la resta de la setmana, diguem-ne que afluix a la calor. És un dia paregut al d'avui, que jo crec que seria un bon dia per fer, perquè avui estan entre 24 i 30 en general, està bufant el vent de la mar, estan quatre núvols que fan quatre ombres. Jo crec que avui seria un bon dia per fer un triat. Mira, anímate ara.
3: Va, Donis.
5: Ara, vinga.
0: Va, Donis, ara no vamos.
5: Vinga, ara fem una volteta per ahí.
3: Jo crec que hi ha alguna ola en el mar.
1: El titratge, sí, a més, he vist un núvol per ahí que no m'agrada gens.
5: No t'agrada gens?
1: No m'agrada gens, i no sé.
5: Esta setmana de patir no patiu per l'horatge perquè teniu per entrenar, no és excusa. O sigui que esta setmana no hi ha excusa per a no entrenar.
1: Ja buscaré una altra, tranquil.
5: Molt bé, molt bé.
1: Joan Carles, de vent...
5: De vent, no, res. L'únic és Alacant. Si esteu en Alacant i esteu entrenant en Alacant en la zona marítima, Alacant sí que té més onatge, però el Golf de València estava molt tranquil després de lo que hem tingut esta setmana, que sí que ha estat més mogut. Ara està més tranquil tot i estarà aixina practicant tota la setmana. Alacant continuarà tenint més gregal i mar de fons, o sigui que estarà mogudeta. I la temperatura estarà entre 21 i 23, que no sé si per vosaltres és massa calenta o massa freda. 21 i 23 està bé...
0: Perfecte.
5: Teniu ahí... O sigui, i la temperatura de l'aire la tenim entre 24 i 30, pràcticament tota la setmana migdia cap al litoral. Jo crec que...
1: Jo
5: crec que no tens excusa, o sigui que a partir d'ara... Yo ya te voy a dejar ahí la pilota botando y tú ya, o sea, el horatge no...
0: Hay que salir de aquí con una cita de un triatlón.
1: No, mira, no, espera un momento. Aquel triatlón va a ser por culpa de un programa de radio y por culpa de un convidat, una convidada en aquel caso, que me diga, bueno, te porto una invitación para... Ho había tramat en el que tens al costat, en Jesús González, y te porto una invitación para valència triatlón. Y claro, en antena, pues claro, te envenes a Monti y dius, home, pues claro que sí, pero supongo que sí. Y después, dic, la mare que va, a m'ha clavat.
5: Però la vas fer dins del port o vas fer mar oberta?
3: No, en el port, si estem en el mar no estaria així.
5: Igual estava en Mallorca. Igual el trobaven en Mallorca, allà allí, voltant Menorca per allà. Bueno.
1: Però, o sigui, per a més inri i per a major pèrdua de dignitat, era jo un dels speakers de la prova. O sigui, que tot el món sabia qui era que estava allà.
5: Això no té pèrdua, parlant, nedant.
1: No, home, no.
5: Estaria molt bé, si ha fet...
1: En particular, en la meva prova no vaig veure de speaker, però sí, que estàvem fent de speakers en l'anterior prova immediata i diuen, bueno, i ara mos toca a vosaltres. I a quina mala hora vaig anunciar que anava jo a l'aigua. I res, van deixar els micros, me vas tirant en bomba a l'aigua i havia un preu que deia, ¿quién es el que no sabe nadar? ¿Quién es el que no sabe nadar? I quan me vas tirar diuen, ah, pues deu de ser este. Jo no sé com passar, no sé en quin moment vaig decidir-me sense estar completament preparat a tirar-me l'aigua. Però bueno, jo crec que una experiència...
5: Jo crec que hi ha distàncies per a tot el món i crec que ara la gent s'està animant, s'està fent una divulgació molt bona per a fer un triatlón a nivell d'inici, que està... Jo crec que està molt bé el que esteu fent, també, de proves més curtes.
1: Sí, va ser això el que va fer jo.
3: Va fer el super sprint, ja no n'hi ha super sprint, no n'hi ha.
5: Però que està molt...
0: Nos está reventando la promoción del triatlón, tío.
1: No,
0: honestamente. O sea, estar aquí viendo, la gente va a estar acojonada en casa.
1: Honestamente, la buena cuestión es que hi ha que prepararse en la prueba, sobretot la natació, perquè en la bici, pues bueno, pues dices de pedalechar, en la carrera, pues tú vas caminando un troset, però si... Es que lo que no pots fer és parar en l'aigua perquè t'enfones. O sea, que prepara l'aigua i lo demás ve corregut.
3: Un dia contarem la seva primera mitja marató, perquè se pot contar en un minut.
1: Sí.
3: Pues, van preparar una mitja marató, li vaig explicar com tenia que entrenar, es començava a córrer, ara ja corre molt bé, en aquella època no, i me va dir, que des dijuni? I jo, lo de sempre, Donís, quedem a les 7 del matí en el port, que era, començava allí la mitja marató, no és el que era ara, i dic, lo de sempre, Donís, no canvies ningú hàbit, quedem a les 7 del matí, i m'arriba en una hamburguesa, en la Coca-Cola, i en esqui... Esto es... veritat,
2: si li dius que no canvia ningú...
3: Que queda una hora que estàs menjant una hamburguesa, diu. Ja, tu m'has dit que fera lo que faig sempre és diumenges per el matí, quan hi ha de festa, claro, però és
1: habitual,
3: que...
1: Clar, és que en aquella època, habitualment, jo, quan estava a 6 hores pel món, pues, me n'anava a un d'estos restaurants de menjar ràpid perquè volies menjar abans de no tenir a casa.
3: Tal qual, jo me volia morir. Jo ahir havia desayunat en casa lo que tocava i arribar...
1: Vas a fer ordres estrictament, Jesús González, gràcies per la teva aportació.
3: De res, home. Això m'ha vingut.
1: Jo, que l'he portat, moltes gràcies.
5: Un plaer haver conegut a Ramon, que vaja molt bé lo que vinga per davant, o sigui, i que esteu molt bé fent de divulgació perquè la gent faci triatló. Jo crec que la gent s'ha d'animar, és molt... No sé, és una qüestió que s'hauria...
1: N'hi ha que preparar-ho, això sí.
5: Sí, però bé, que hi ha proves ara molt accessibles i que se pot accedir.
0: Això és
1: la veritat.
0: Un plaer.
1: Gràcies, John, gràcies fort, ja, sempre. Seguim en Fora de Cobertura. Tenim rànquing.

0: Imagina't en quina cara. Jo ara li faig una entrevista a Roser, que és la nostra pròxima convidada via telefònica, després d'haver donat aquestes pistes, aquestes cançons, i d'haver cantat este tema de la manera que ho han cantat. Hola, Roser, què tal, com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: Benvinguda a Fora de Cobertura, a Punt Radio.
1: Gràcies, però molt bé, no? Ho heu fet molt bé.
0: Bueno, ho hem intentat, sí. No està mal, ja hem passat voluntat, en fi. I la selecció musical, pues, igual no era la més adequada a les nostres tessitures, però bueno, ahí estava. Roser, te dic hola Rafaela, però també te dic hola, sí. Roser, eh?
1: Sí, sí. Hola, una mica de tot.
0: Clar que sí. Hola Rafaela, estàs fent el tribut a eixa gran de la música italiana i també de la música en Espanya.
1: Sí, la veritat és que estem encantats amb el projecte i ja fa 4 temporades, acabem de 4. De fet, hem renovat per una cinquena a Madrid, a Gran Via. I estem de gira.
0: I arribes a la Comunitat Valenciana en breu, veritat?
1: Sí, la setmana que ve, el dia 14, estem a Villajoyosa.
0: A Villajoyosa.
1: I estic encantada.
0: I també vens en breu a la ciutat de València.
1: M'ha dit
0: un pardalet.
1: Sí. Estic tota la zona. Estic tota la zona. Aquest any em sembla que vindré diverses vegades, també us ho dic, eh?
0: Ah, molt bé. Mos faltarà... A veure, 13 de juny a la Rafaela en Villajoyosa, 15 d'agost sí. En Alcàsser,
1: sí, senyor.
0: Província de València. Te faltarà per ahir Castelló, però ja ho arreglarem, val?
1: Ja ho arreglarem, exacte.
0: Sí, clar que sí. Este tribut a Rafaela Carrà, Roser, sí. com naix?
1: És un tribut, jo sempre dic que és com un homenatge. Perquè al final jo tinc un disc que vaig fer de versions que es va treure amb Warner, amb la multinacional, el 2006. Unes versions que va provar la pròpia Rafaela. I des de llavors havia sigut com un disc, que havia quedat com un disc. Però després de l'èxit d'haver fet projectes com Divas Disco, com a productora, vam crear una espècie de viatge emocional. No és un tribut perquè jo no imito a la Rafaela. Al final és una fusió de dues artistes que tenen moltes coses en comú, uh-huh. i que jo li poso la meva empremta, no? Que al final és un claro. Projecte on té les meves pròpies versions. No? Hi ha molt d'humor, hi ha un viatge emocional a través de les històries, de les històries reals amb dades reals i la meva versió de les històries. Claro. Llavors la gent al final fa un viatge divertidíssim, on a més hi ha molta interacció amb el públic, es diverteixen molt... I jo crec que és algo diferent, eh? No, si la gent espera veure doncs una Rafaela imitant, que no és el cas, uh-huh. o només les cançons, no és veritat. Aquí hi ha tota una història.
0: És una festa que engloba Rafaela i la seva atmosfera, per supost, des del punt de vista de Roser. Me ve al cap, sí. Roser, me ve al cap, per supost, tota la grandea de Rafaela Carrà i tot el que l'envoltava. I en particular, un element humorístic imprescindible, que era Paco Calonge.
1: Sí. Jo crec que m'ha agafat tota l'essència. També inclús, una mica al final, jo també sóc una persona molt així, no? A l'unir el projecte buscàvem que tingués aquesta essència que ella tenia de totes les persones que l'envoltaven i tota l'essència que ella tenia en realitat a l'hora de ballar, a l'hora de cantar, a l'hora de comunicar, perquè al final era una gran comunicadora, amb tot el que significa la meva carrera. I sempre he pensat que un projecte com aquest l'has de fer com porta cert bagatge. Que puguis defensar, perquè el Rafaela Carrà és un animal molt fort de defensar. Sí. I sobretot perquè la gent quan ve a veure, és com quan vas a veure una pel·lícula i tu t'has llegit el llibre. Tu vas a veure la pel·lícula amb una idea. És molt difícil contentar tothom quan tens una idea al cap. Però quan van fer Rafaela, la meva idea era que la gent visqués l'essència sense tenir la sensació que estaven veient imitacions. El que volien era veure l'essència. I això ho hem lograt. O sigui que per què jo estic contentíssima.
0: Això és el que acabes de dir, és el que me passà en Torrente Presidente, que me vaig llegir el llibre i en acabar la pel·lícula... Bueno, bueno. Roser, 13 de juny, hola Rafaela en Villajoyosa, i 15 sí. d'agost en Alcàsser, sí. província d'Alicante i província de València, respectivament. A més, el 20 de juny també te veurem en Verbeneo de Museu, en la Marina de València.
1: Sí, allà està la Roser, diguéssim.
0: Molt bé.
1: O sigui, una cosa és la Rafaela, que evidentment sóc jo, i l'altra són els meus temes. Com a Roser, com el Quiero Besarte, el Fuego, el No Vuelvas, els meus hits.
0: Te volem veure totes les teves vertents.
1: Sí, totes.
0: Moltes gràcies, Roser, un plaer.
1: Gràcies a vosaltres, un petó.
0: Seguim fora de cobertura. Atenció, Ramon Ejeda, notícies absurdes i surrealistes. Seran veritat o no, però en qualsevol cas podrien ser-ho, perquè la realitat supera la ficció, ja ho saps, no?
2: Correcto.
0: Anem, González.
3: Donis, vamos con la primera noticia. Y dice que sucedió en el Iron Man de Sydney, y es que el avistamiento de un pequeño tiburón provocó el retraso de la prueba. Lo que en principio parecía que iba a ser cosa de minutos, se alargó de manera considerable, llegando a las 4 horas, hasta el punto de que muchos atletas decidieron abandonar la prueba.
0: Ramón, ¿verdadero o falsa?
2: Verdadero.
0: ¿Verdadero? Yo también digo verdadero, sí, yo también.
4: Yo digo verdadero también, aunque yo no me metería en el agua en varias semanas.
5: Sí, yo creo que es verdadero, sí, sí.
6: Verdadero.
0: Claro, con Ramón y yo, un día verdadero.
5: Bueno, has preguntado primero al experto.
3: Se suben al carro, Donis, pues esto es falso.
4: No,
0: ¿en serio?
4: No,
3: yo no sé si ha ocurrido, pero esto es falso, me lo inventé anoche.
2: O sea, era una trampa.
0: pero bueno, pero si van a dar red de tú, porque me
2: lo
0: saben.
2: Sí, sí, sí, lo he dicho convencido, ¿eh? He sido convincente, pero no, no tenía ni idea.
5: Será posible, pues sí que.
0: Además, lo sé, pues venga, va. No me fío ya de tú.
3: Ya no se fía. A ver, dice que un triatleta se volvió súper viral al compartir un vídeo compitiendo en el Ironman de Mar del Plata. Al pasar corriendo a toda velocidad al lado de sus padres, exhausto y bañado en sudor, le gritó a su madre: «Mamá, ¿cómo voy?». Esperando a saber su posición o los minutos de ventaja que llevaba, su madre, con todo el amor del mundo pero cero conocimiento deportivo, le respondió a gritos, lleno de orgullo: «Vas guapísimo, hijo mío».
0: Bueno, hombre, algo de speakers pichor que llamaré. Es que podría ser verdadero perfectamente, claro. Pero con tan compra que tenga repercusión y te has arribado tú.
5: Si no es verdad, tendría que ser, ¿eh?
0: Sí, sí, venga, sí, sí, sí, además de verdadera, ¿no? Yo estoy verdadera.

0: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En A.Punt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
2: Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
3: cantarem un montó de cançons, cançons de tots els colors. Nosaltres
2: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster en A.Punt.
4: Este dimarts, des de les 8:30 de la vesprada, Punt a Punt. Amb el partit de tornada de l'eliminatòria de semifinals per l'ascens a la primera divisió. En directe, des de l'estadi Juegos del Mediterráneo, Almería.

0: I a Castelló, amb la narració de Josep Lluís Gual i els comentaris de la llegenda albinegra Emili Sierpe. Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, tots amb el Castelló al Punta Punt.
1: L'esport valencià, en directe i amb passió. A Punt Ràdio, de tu a tu.

0: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
1: Vull deixar-me portar.
0: Posem l'accent en tu.
2: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio, de tu a tu.
0: Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
3: cantarem un montó de cançons, cançons de tots els colors. Nosaltres
0: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster en Apunt.
4: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
2: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
5: Descansa la vista.
6: Què és la inspiració per a tu?
7: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
8: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
5: Obri la ment. Eres creient?
9: Depèn de l'estació de l'any.
10: Con les carxofes.
5: Sí. Apunt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
11: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
12: Ara sí que me l'espera.
13: Apunt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
14: De tu a tu.
15: De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada d'Apunt.
16: T'ho contarem tot.
17: Però tot, tot, fil per randa.
16: Te'n vens?
15: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan. L'economia per a totes i tots.
18: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
15: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3:30 a 4.
19: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
2: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio. Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. Apunt Ràdio. De tu a tu.

a punt. Els últims 90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Gomis i Carlos Urrutia.

0: Salutacions, bona nit, benvinguts i benvingudes a l'últim tram del Punt a Punt, els últims 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio amb Manolo Palomar, el control tècnic de so, amb Carlos Urrutia en l'edició i producció del programa i amb el que vos parla, Salva Gomis, al capdavant del programa. Ja sabeu que des de que acaba la temporada i des de fa ja pues, 2-3 setmanes pues, venen estos canvis d'estiu i que ara, en comptes dels divendres i dissabtes, estar Carlos Urrutia i jo estem dissabtes i diumenges i que de dilluns a divendres estan Salva i Manolo al front d'este 90 minuts i d'estos últims 90 minuts del Punt a Punt. Ja sabeu que el que no canvia és que estem en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, a la web, en apuntmedia.es i a l'aplicació per a dispositius mòbils. Si podeu i si voleu participar en el programa i que la vostra opinió s'escolti en el Punt a Punt últims 90 minuts, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos en X, en @90minuts, el 90 en xifra i el minuts en lletra, en Instagram 90minutsradio i en TikTok en @90minutsradio, el 90 en xifra, la resta en lletra. Ja sabeu que per a àudios al WhatsApp, al 6 de 9 42 18 01, i que ahir podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana i sobre la pregunta que vos deixem en els nostres canals. En el dia d'avui la pregunta és: què tres jugadors no traspassaries o trauries del València Club de Futbol en este estiu? Què tres jugadors per a tu serien intocables, és a dir, que no traspassaries o que no trauries del València Club de Futbol este estiu? Si és que n'hi ha tres, igual n'hi ha gent que pensa que no n'hi ha tres que no es puguen desfer d'ells. Bueno, ja sabeu que, com diguem, els dissabtes i diumenges, a partir d'ara, el format és un poquet diferent i que moltes vegades pues, no hi haurà editorial, no hi haurà fotos, sobretot ara en estiu, serà més bueno, pues, temps de tertúlia en este 90 minuts i en estos últims 90 minuts del Punt a Punt i que, per tant, bueno, pues, anem a fer una pausa per a la publi i ens endinsem ja mateix en temps de bueno, contar les informacions que tenim per davant, alguns temes, també els últims partits que hi han en marxa, un parell de cridades perquè volem parlar del playoff de l'ascens a la primera divisió i també d'aixòs playoffs de l'ACB en bàsquet, que està la cosa calenta i que València Bàsquet ja té rival per a les semis, així que fem una xicoteta pausa i al tornar anem en això, també en la tertúlia, perquè són les 11 i 9 minuts i així comença Punt a Punt els últims 90 minuts.
1: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
3: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
4: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
5: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
4: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
3: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
5: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
6: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
5: Juga amb nosaltres esta temporada.
7: ¿Y dices que siempre sucede?
8: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
9: Solo se me ocurre. ¡Wow!
7: Increíble. Pasa siempre.
8: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
9: ¡Wow!
8: Descúbrelo en tu concesionario.
10: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.

0: Minuts de la nit i, bueno, pues, en estos temes del dia que volíem parlar, ja està a veure si també Carlos Urrutia, que no se n'anarà molt lluny. Carlos, no, bona nit.
1: Des de les 12 del matí.
0: Bueno, no està mal, eh? Ja canvi de la mitja jornada, no? Que se sol dir.
1: Quasi. No estic passant pipa, per cert, mirant la barbaritat del desgavell en lo de les eleccions del Madrid.
0: Com està el tema?
1: Mare, pues crec que està guanyant a Florentino, però 60-40, cosa així. Sí? Diu 70-30, jo crec que menys, però que quasi la meitat o més d'un terç de la gent estigui en contra de Florentino, tela, eh?
0: En el Real Madrid Televisió diuen que guanya Florentino segur i que ja és un 70-30, però no anem a parlar de les seleccions del Real Madrid. Anem a parlar de la segona divisió perquè en el dia d'ahir jugava el Castelló, empat a 1 davant l'Almeria. Tindrà que jugar el pròxim de març el partit de tornada i en el dia d'avui acaba de finalitzar fa no res el partit entre Las Palmas 0 i el Màlaga 1. El gol de David Larrubia per a fer el 0-1 i l'avantatge per a un Màlaga que, bueno, pues, jugarà el partit de tornada dimecres a la seva casa davant Las Palmas. I per analitzar un poquet la ressaca de lo d'ahir i com estan la resta de partits i el camí per l'ascens, tenim ja a l'altre costat del fil telefònic a José Luis Gual. Què tal, com estàs? Bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Quins són els ànims de l'afició del Castelló ja pràcticament 24 hores després de l'empat d'ahir davant l'Almeria, d'estar ja pensant en el partit de tornada, però com són els ànims ara mateix?
2: Bueno, si me preguntes pels aficionats, al remat els aficionats són una miqueta una muntanya russa de sensacions, no? La sensació que tenia jo ahir, per exemple, quan va acabar el partit, en ese empat de l'Almeria, en el gol de Arribas, la veritat que el conjunt de Rubi ho van contar, no? Durant la transmissió en el punt a punt, va fer molt poquet, va tindre molt de premi, no? Per al poquet que va proposar en atac en el dia d'ahir a Castalia. Se'n va endur un punt i ja dic, la gerícia, pues, bueno, el punt, ara tens que anar a jugar a Almeria, la pròrroga es baladeix perquè no hi hauria llançament des del punt de penal perquè han acabat millor classificats, però com sempre passa, no? En el pas de les hores la gent se torna a il·lusionar, se torna a convèncer, recorda sobretot que la passada campanya ja va guanyar allí el Castelló 2-5 al conjunt de Rubi, i el Castelló el que no va fer és canviar, és a dir, té una entitat molt clara, una manera d'entendre els partits, d'anar a per ells, d'anar a guanyar-los, i en aquest sentit no té que fer molta faena Pablo Hernández. El gran problema, si ja t'afegis la meva impressió personal, és que l'equip arriba molt curt d'efectius, no? Com hem vingut a explicar, no? Has perdut dos jugadors que estan ja en el Mundial, en Austràlia i en el Congo, que són dos jugadors, si no a lo millor titular sempre, però que sí que són dos revulsius clars en atac, i després té l'absència de Meló, que t'està condicionant el sistema. I ahí sí que si te compares en l'Almeria, pues ells tenen un fort d'armari extraordinari. Però bueno, n'hi ha que jugar el partit. Pel que hem comentat també en el dia d'avui, jo crec que un partit llarg, és a dir, anar-se'n ja a la pròrroga 5-20 minuts, això pot beneficiar a l'Almeria perquè té una rotació en la que el nivell és molt semblant entre els que juguen i els que no juguen, i al Castelló possiblement interessaria més si s'ha de resoldre que es resolguera en els 90 minuts de partit, Salva.
0: Però igual la realitat és de veres que la il·lusió està ahí, però la realitat és que en quant a pressió i objectiu, el Castelló té menys pressió que l'Almeria, no? Vull dir, que pot jugar també en això, en tractar de ficar-li la pressió a una Almeria que sí o sí té l'objectiu de pujar.
2: Sí, però la pressió no és una manera de posar-li a l'Almeria. Que
0: marcant el primer. Marcant el primer.
2: Clar. En ese moment sí que li claves pressió. Jo fa un moment parlava de nou en el company de Canal Sur d'allí d'Almeria i sempre se comenta, no? I sobretot des d'ací, pues, volem agafar-se, no? Als punts que poden ser positius per al Castelló, que sí que la temporada regular ha sigut per davall de les expectatives la que ha fet l'Almeria, que a Rubi no el vol ningú, que és un barraquero, estem tots d'acord, però els jugadors, la majoria dels jugadors de l'Almeria són jugadors que tenen molta experiència, alguns d'ells moltíssim nivell, i saben que en 4 partits poden salvar la temporada. Saben que enxufant-se ara, pues ascendir a primera divisió, tota la resta del que ha passat s'oblida, no? I a mi me dona molt de respecte, un equip que té futbolistes com Arribas, com Ben Barba, en fi, tota la nòmina, no?, de jugadors que té a les seves ordres Rubi. En principi, pues el camp de l'Almeria està ple a rebentar, que la gent va animar a l'Almeria. Ara, si tu te poses 0-1 o te poses 0-2, evidentment, ahí sí que hi ha pressió. Però ja sabeu, Salva, Carlos, que el tema

0: de la pressió és molt relatiu. Tu al final, quan jugues una final, tu li pots trasladar el favoritisme, això se fa molt en sala de premsa, però exacte, després els jugadors tots volen guanyar-lo.
1: Sí, sí. I, evidentment, el camí que ha recorregut el Castelló pues no és com per a baixar-se ara del tren, no?
0: No.
1: És evident. Te pregunto per a terminar, igual, l'altre partit, el Màlaga s'avança, agafa avantatge en l'eliminatòria?
0: A mi me pareix més equip que la Unió Deportiva Las Palmas. Per a Las Palmas ha sigut molt important recuperar Kirian Rodríguez en esta recta final de temporada, és un jugador de nivell primera divisió, però... Jo diria que el Màlaga és un equip molt paregut al Castelló, és a dir, és un equip que té un joc molt, molt semblant, encara que té futbolistes d'alt en molt de nivell, i sobretot té un Xupe que té una guina marcada, però ha fet 24 gols, Xupe, centre davanter del Màlaga. Si nosaltres tinguem un jugador de 24 gols, jo crec que estaríem ja en primera, no tinc dubtes.
1: Hombre, veient com ha anat la temporada per al Castelló i els ja famosos expected goals, de segur que sí. Què penses que pot passar en el partit de tornada, allí, en eixe Màlaga Las Palmas?
0: Pues pot passar de tot, la veritat que jo ho vaig preparar per a tot. Parlava també en el nostre comentarista de Meluixir de Uy, deia que ell espera una eliminatòria llarga. Bueno, a veure què passa. Al final és futbol, poden passar moltes coses, un gol canvia tot, una errada, qualsevol acció, una expulsió... Bueno, n'hi ha que ser clars, no? Dels tres resultats possibles, dos beneficien al rival, a l'Almeria. El Castelló només li va guanyar. Però bueno, això ho té clar el conjunt de Pablo Hernández. N'hi haurà uns 500 aficionats del Castelló allà a les graderies. És de veres que en el tema de pressió jo sí que afegiria en l'assumpte de les conseqüències. És a dir, si el Castelló cau eliminat per l'Almeria, no van a restituir a ningú per haver perdut aquesta eliminatura contra l'Almeria. Jo crec que si el Castelló tira el carrer a l'Almeria, molts aniran fora en l'Almeria. Això sí que és una pressió que n'hi ha afegida, però després en el camp... Pues bueno, jo el que si me demanes a mi, pues que tingui efectivitat, que siga el Castelló del dia al Deportiu a la Coruña, que siga el Castelló de Valladolid, sí. I si tens efectivitat, arribaràs, però tens que fer gols.
1: Pues igual el dimarts estarem ahí, per a tractar de fer
0: pensava força. Pensava que anaves a dir-me, Salva, pensava que anaves a dir-me que encendràs un Siri el dimarts per matí.
2: No, dos.
1: Parlarem en la coneguda aficionada del Castelló, a veure si funciona,
0: Sí, però que es concentre perquè en el Racing no li va funcionar.
1: Bueno, un parell de setmanetes sí que li funcionaren, Jo crec que després s'apagaren els Siris, però un parell de setmanetes sí que la gent estava ahí comentant el tema. Pues igual el dimarts estarem ahí, fent força per a que en Almeria el Castelló puga estar en eixa final per l'ascens.
0: A veure si és veritat, allà anirem per a contar-ho en el punt a punt.
1: Un abraç.
2: Adeu.
0: Vinga, igualment per als dos. Adeu.
1: Bona nit. Pues volíem ficar un poquet, no? Ja lo que és el foco en lo que va ser esta setmana de playoff de ascens a la Lliga, però també dels playoffs de bàsquet, perquè avui València Bàsquet ha conegut el seu rival en les semis, que serà Joventut, i per a analitzar este partit pues tenim ja a l'altre costat del fil telefònic a Nacho Rodilla. Què tal, com estàs? Bona nit. A veure si escoltem a Nacho.
2: Li tinc que dir jo. Nacho, bona nit. I tampoc.
1: Pues ara a veure si podem connectar de nou en Nacho, perquè volíem analitzar com estem dient, bueno, pues que Joventut li ha guanyat 96-88 a Baskonia, començar per davant Baskonia, i Joventut li ha pegat la volta a la eliminatòria, i és el rival de València Bàsquet. Nacho Rodilla, què tal, com estàs? Bona nit, a veure ara.
3: Hola, què tal? Bona nit.
1: Ara sí, de meravella.
3: Ara sí.
1: Escolta, què te sembla, Joventut?
3: Bueno, me sembla que esta lliga ACB está tornant-se boja, ¿no? Perquè, bueno, pues tres equips que de primeres no pensaven que tenien massa opcions, ¿no?, de clavar-se en aquestes possibles semis, pues estan ahí. I la penya, que bueno, que ha fet un tram de final de temporada molt seriós, amb molt bon nivell de xoc, i comandats per un Ricky espectacular, la veritat, un Ricky Rubio espectacular, pues bueno, pues avui assuma a 37 de tercer partit, crec que de manera merescuda, el Baskonia no ha estat en el partit, no ha tingut aquesta dinàmica habitual d'ells, que té aquesta dinàmica d'anotació, sobretot des de la línia exterior, li ha costat molt entrar pues en ese ritme anotador que Baskonia busca, y la penya ha dominat el encontre, ha pausat, ha trobat elaboració des del 5x5, i bueno, mirant el playoff, la veritat és que ha sigut merescut.
1: Joventut que arriba en un moment de la temporada que podríem dir dolç, encara que Bascone també estava bé en les últimes jornades de Lliga, però, clar, Nacho, ara la foto és, mirant el quadre, en lo que passa ahir, que te vull preguntar per això, perquè jo sé que volies parlar d'este tema, el Real Madrid se'n va al carrer. Clar, l'altre costat del quadre canvia molt la foto, sense el Real Madrid.
3: Sí, canvia molt. Ara ja, home, mirar més enllà de les semis no deus de fer-ho, però sí que és cert que se t'obri un camí, no? que és de, pues això, de tindre confiança en les teves possibilitats, de tindre tot tan bé en cas d'arribar a la finalíssima tot el factor camp a favor, i això t'otorga encara pues una realitat més ambiciosa si cal a València Bàsquet. I lo del Real Madrid pues ha plasmat este guió de un poc de dubtes que ha tingut l'equip d'Escariolo també en els últims partits de Lliga ACB, que no trobava un poc aquesta estabilitat en el xoc, sí que va trobar aquest moment competitiu en la Final Four de l'Eurolliga, però no ha trobat un poc la continuïtat, i els play-offs no van de jugar un dia bé, sinó van de mantindre
1: regularitat, pues
3: el teu regularitat, el teu estil de xoc, mantindre un poc la teva personalitat, i el Madrid va treure la pera ficar l'eliminatòria d'empat a 1 a Tenerife, però després en casa també, si mires el partit, és que Tenerife va tindre molts arguments, i tornar a ser un Marcelinho Huertas diferencial, un Pati Mills també espectacular, no? Un poquet en la línia del que té l'equip de Tenerife, i bueno, encara que has que es traçat una lliga regular espectacular, com també és cert que havia fet el Real Madrid, però els dubtes estos de tram final de Lliga CB pues han aparegut en l'enfrontament de quarts de final.
1: Te pregunto per ixe partit, què sensacions tens, o per ixos partits, millor dit, entre el Barça i la Laguna, què penses que pot eixir d'ahí en quant a equip que arribi a la final? I ara després te pregunto un poquet per el format i lo que li ve també a València Basket per davant, però Barça o la Laguna Tenerife, qui penses que pot estar a la final?
3: Pues mira, de primer al Barça li donava poques opcions mirant tot
1: sí,
3: el que...
1: Sí, sí.
3: El que era capaç de fer l'equip de Xavi Pascual, no? Però és cert que també moltes vegades hem vist al llarg de moltes temporades que equips que creixen en els play-offs acaben tenint pues un tram final important, no? I jo crec que el Barça possiblement va d'això, d'aparèixer ara en este tram decisiu de la temporada, en eixa eliminatòria de quarts de final que curiós també, no? Guanyes dos partits que juga fora de sa casa, no? Empata quan Múrcia en Barcelona i guanya una altra vegada de manera contundent el Barça en aquest tercer partit. Crec que el Barça va continuar plasmant esta línia, no? De serietat de moment de playoff, i li otorgue al Barça, no sense dificultats, perquè Tenerife ja ho ha vist, ja ho hem vist, no? que té una línia molt positiva, però otorgue també la capacitat al Barça per a poder plantar-se en eixa finalíssima.
1: I per a València Bàsquet, Joventut, com ho veus? Perquè ara són dos partits al Roig Arena, dos partits en Casa de la Penya, en cas de necessitar un cinquè partit seria al Roig Arena, no?
3: Sí, mira, i recorde que parlàvem, només acaba el partit de València Bàsquet, no? Que un poc també qui li interessava més a València Bàsquet,
1: sí.
3: I jo deia que li interessava més la penya, perquè
1: sí,
3: crec que a una eliminatòria llarga em sembla que li pot costar, no? I València Bàsquet ahir té molts
1: arguments. I que arriben més cansats, que arriben més cansats. València Bàsquet té més dies de descans.
3: Clar, té més dies de descans. Té una plantilla que li permet afrontar 3, 4, 5 partits d'una condició física forta, no? Elevada. I jo crec que ahir la penya és un equip que pot patir. Per què? Perquè el que aconsegueix que la penya ho va marcar l'experiència de Ricky, no? De Ricky Rubio, en la direcció, en el control, i en eixa faceta València Bàsquet té jugadors per anar un poc mermant-lo poquet a poquet, no? Per anar desgastant-los del treball defensiu. Li otorgue a València Bàsquet ixe puntet, evidentment, de favoritisme, i li dona diran que ara les eliminatòries ja van a 5 partits, ahir li otorgui una condició física a València Basket superior al de la penya i que entenc que deu de plasmar-ho ara en este possible. I la penya, mira, té la baixa de Tomic i s'ha refet, sí. Ha trobat a Virgander i també prou de la Cistella, ha aparegut també un xaval format a la casa, és a dir, van apareguent altres peces, però que en una baixa significativa com la de Tomic, pues ha trobat altres solucions, sempre crec que de portatge de manera excel·lent de la mà de Ricky Rubio.
1: Pues Nacho, no te furtem més temps i la setmana que ve estarem ahí en el Roig Arena per a contar-ho i per a tractar de fer força també per a que València Bàsquet pugui estar a la final.
3: Vinga, molt bé, bona nit.
1: Bona nit, Nacho, gràcies. Pues estàvem analitzant estos playoffs de la Lliga CB en Nacho Rodilla, València Bàsquet, que ja coneix que Joventut serà el seu rival en les semis d'este playoff i veurem què és el que fan els de Pedro Martínez. Avui la mala notícia l'ha ficat el Villarreal B, perquè l'equip d'Albelda ha caigut eliminat en el playoff després d'un partit en el qual ha corregut de tot, i on els groguets, malgrat donar una impressió, jo crec que de molta lluita i arrossegant ixe 2-0 també del partit d'anada, s'han quedat sense premi, no? Perquè l'equip groguet ha empatat a 2 l'eliminatòria, l'empat li valia al Zamora en la pròrroga i, per tant, l'equip d'Albelda seguirà en la primera federació la pròxima temporada. Una llàstima, Carlos, el Villarreal B, que estava molt propet i que la temporada que ve tindrà que estar en primera federació de nou.
2: Un desastre d'arbitratge, però jo et dic, no crec que siga, si ho mires un poquet de perspectiva, una mala notícia. Crec que la primera federació és millor en molts aspectes per a un filial que la segona edició.
1: Per a formar, no?
2: Jo crec que sí, per a llevar-te la pressió de patir massa i de que te puguen agranar els supergrans que n'hi ha en la segona divisió.
1: Això en quant a el que té que vindre per davant i també el que ha passat en el dia d'avui, però tenim més informacions abans d'endinsar-nos en temps de tertúlia i respecte al València. Avui en Ojogo, en Portugal, parlaven de la eixida d'Enzo Barrenechea i han vinculat al jugador argentí al València Club de Futbol. És cert que el València busca eixa figura per si no convenç sobretot a Guido Rodríguez, però no és la idea que té el Benfica en el cap en ell. Vull dir, el València està treballant jugadors lliures o cedits i Benfica, com ja varen contar en este programa dies arrere, Manolo i Salva, el va deixar eixir, però en cap moment, o almenys de moment, no cedit, sinó que volen traspàs o cessió en opció de compra obligatòria. Avui hem tornat a preguntar i ens deixem molt clar que no hi ha opcions ara mateix per al València en Enzo Barrenechea. A dia d'avui, a 7 de juny, si el 20 d'agost Barrenechea no ha eixit del Benfica i el Benfica l'única solució que té és deixar-lo eixir cedit, igual, si el València no ha signat a ningú altre migcampista, pot tindre una opció. Ahir parlàvem del límit de traspàs del València en aquests 3 milions i que la prioritat són lliures o cedits. Benfica va pagar 15 milions d'euros per Barrenechea entre la cessió i el traspàs. Jo penso que és una situació inviable, Carlos, per a València.
2: No, la veritat és que és molt complicat i és un bany de realisme que la veritat és que fa mal en dol, perquè són jugadors que ja saps que el rendiment que han donat el tornarien a donar.
1: Varen funcionar. També, més informació del València. Demà el València ha convocat a la premsa en una reunió en la premsa per explicar per on aniran les principals directrius de la campanya d'abonaments de la pròxima temporada. L'any vinent és l'última Mestalla abans del canvi d'estadi i la idea suposa que serà per tractar de tocar la part emocional de l'abonat, perquè és l'últim any a l'estadi de Mestalla. Demà hi haurà més informació per als abonats i jo crec que en els pròxims dies el València ja llançarà i farà oficial aquesta campanya d'abonaments de cara a la 26 26, perdó, 27, que serà l'última a Mestalla abans del canvi d'estadi. Sobre la selecció espanyola, també estem pendents, perquè ja d'ací no res, comença el Mundial. Nico Williams, Lamine Yamal i Víctor Muñoz no viatgen amb la resta de l'expedició a Pobla, a Mèxic, per disputar

0: disputar el partit contra el Perú, es queden en Chattanooga, no sé si es diu correctament així, per a...
1: Chattanooga, sí.
0: Bueno, pues ho ha dit bé. Per a continuar amb el seu procés de recuperació, estan entre cotons i Espanya jugarà davant el Perú el dimarts a les 4 del matí, la matinada del dimarts, 4 del matí, i aquest partit davant el Perú. I respecte a les últimes notícies que volíem ficar damunt la taula, en la Lliga Futures, el Elche ha estat campió, sí. El Elche s'ha proclamat campió este diumenge d'este torneig nacional de la Lliga Futures per primera vegada en la seva història, després de derrotar en la final el Real Madrid per 3-2 en la Ciutat Esportiva de Villarreal, on bueno, pues, a més el Franchabert Denis ha rebut el premi a millor porter. Ha estat un partidàs i hem estat també en el punt a punt de Carlos pendents d'estos xiquets de l'Elx que, bueno, que estan fent història.
1: Que
0: xuguen,
1: quin golaços, marque, sembla que ningú sap marcar gols roïns o plàctics. Tots per les escaires, tots per les angles, la veritat és que ho han passat d'allò més bé i sobretot que han sabut jugar davant del talent i la jerarquia i el que imposa el poder d'intimidació d'una camiseta com la del Real Madrid.
0: I que, bueno, és que han eliminat Osasuna, al Barça en penals, al Rayo en quarts, al Sevilla en les semis, vull dir, és que l'Elx ha fet un torneig espectacular. La resta d'equips valencians bueno, pues van superar la fase de grups, però van ser eliminats en octaus de final. El Llevant contra el Girona, el València contra el Sevilla i el Villarreal contra l'Alavés. La bona notícia, com estem contant, és que l'Elx s'ha proclamat campió en este prestigiós torneig com és la Liga Futures. 11:33, anem a fer una pausa i anem ja de seguida amb la tertúlia en temps d'opinió, de debat i d'anàlisi.
2: Gràcies per escoltar-nos. Som a punt.
3: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
4: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
5: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
6: Punt a punt, els últims 90 minuts, la tertúlia.

0: Punt a punt. Els últims 90 minuts. Toque la teua pell, m'electrocuta
1: i castanyoles a les seus. Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: La H és mudeta, però per escrit ajuda a comprendre moltes coses.
5: Està de categoria.
4: Tots sabeu que el verb haver s'escriu amb H i amb V baixa.
6: Sí!
4: Ara veurem exemples molt comuns de paraules que s'escriuen amb H i sense H i que confonem.
7: Tira-li, enxufa-li.
4: Esteu segures que sabeu quan s'utilitza la H i quan no?
8: Depèn.
4: Vegem-ho.
9: Intentarem posar llum a la foscor.
4: Ah, amb H és l'auxiliar del verb haver. Ha viatjat, ha anat, ha comprat. Ah, sense H és preposició. A vinaròs me'n vaig. A callar, a dormir. Ha viatjat, a vinaròs. M amb H també és auxiliar del verb haver. Hem anat, hem vingut... Però M sense H és el pronom. Em fa mala panxa, per exemple.
10: Ui, em fa mala panxa i tot, paio.
4: Hem dinat i em fa mala panxa.
10: Ui, la panxa fa mal, tio.
4: Truquet. Si darrere va un participi, les paraules que hem vist aniran amb H. O amb H és un pronom feble.
11: Vols dir?
4: Ho vaig comprar. O ho vaig comprar. El què? Tot el que volia. I també és substituïble per això. Això ho vaig comprar.
12: Que jo sé que no és culpa ser milionària.
4: Mentre que O sense H és la disjunció. Dolç o salat, blanc o negre, mar o muntanya. A mi m'agrada tot, és que cal triar.
13: No!
4: O aprenem a utilitzar la H o em posaré molt trista.
14: No m'esperava això i em fa sentir trist.
4: Amb H o sense H, per escrit, veiem que són paraules diferents, però quan parlem no es nota.
15: És de veres, és de veres.
4: Gràcies i fins a la pròxima llengüeta.
3: A Punt Ràdio.
1: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt

0: Radio. De tú a tú.
1: Són les 7.
2: Les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
1: Hola, com estan? Bon dia de dilluns. Avui és 8 de juny i estem a 2 hores de l'inici de la tercera jornada de la visita del papa Lleó XIV a Espanya. Un dia marcadament polític que deixarà també una imatge històrica. Per primera volta, un pontífex intervé davant de les Corts Generals. Al Congrés pronunciarà un discurs com a cap d'estat del Vaticà, parlarà el papa davant de diputats i diputades, senadors i autoritats de l'Estat. Serà a partir de les 10:30. Abans es reuneix amb Pedro Sánchez en la seu de la Nunciatura Vaticana. Al Congrés no estaran els diputats ni de Podem ni del BNG, tampoc els expresidents socialistes José Luis Rodríguez Zapatero i Felipe González. Ja de vesprada, l'anunciada reunió amb víctimes dels abusos sexuals al si de l'Església, amb el rerefons de denúncies per part de diverses associacions que no han sigut convocades, tot i haver-ho sol·licitat. La vesprada d'ahir ens deixa un acte multitudinari davant del món cultural, esportiu i dels representants sindicats i patronal. Vuit minuts va durar l'ovació al pontífex en la seva arribada a l'Auditori Movistar Arena. Lleó XIV va incidir en que la creativitat humana i la sensibilitat artística són insubstituïbles en referència a la intel·ligència artificial. I també va demanar diàleg social i ètica laboral.
3: Es menester un diálogo social que podemos comparar con el arte de tejer redes, que implique encuentro, escucha, diálogo.
1: No va ser l'únic missatge d'este cap de setmana. En este informatiu analitzarem este i altres dels que el pontífex deixa en esta visita institucional. Seran uns minuts. Abans repassem altres qüestions destacades de l'actualitat d'avui en el sumari. La vaga en l'ensenyament públic valencià comença la quinta setmana consecutiva. A les 10 del matí, sindicats i conselleria tornaran a seure a la taula de negociació amb l'objectiu d'acostar postures i assolir acords. Toni Cano, bon dia.
4: Bon dia, Alba. Serà l'onzena trobada negociadora. Tot després que divendres Educació presentarà a sindicats una nova proposta que, segons els càlculs del Consell, millora en vora 1.000 milions d'euros l'oferta anterior. El sindicat majoritari, l'STPB, diu que hi ha avanços, però que després de la reunió d'avui dilluns, tornaran a consultar el professorat perquè decidisca si són suficients. A nit, el professorat acampat a la plaça de la Mare de Déu de València es mostrava lleugerament optimista. Escoltem.
5: Estem cansats.
4: Sara Cerón i Dachu Peris.
5: Estem cansats física, mental, econòmicament també està sent molt dur. Tirem de menys al nostre alumnat. No pensàvem que la fe negociadora de conselleria no anava a ser tan bona com se suposa que ha de ser.
6: Perquè estem donant-nos compte que estem tenint uns bons resultats. Està donant fruit aquest esforç, aquest cansament i aquesta lluita col·lectiva.
1: A Almassora, els bussos de la Guàrdia Civil han trobat el cos del menor desaparegut dijous a la platja del Pla de la Torre.
4: El van localitzar els bussos ahir de vesprada, a uns 200 metres de la desembocadura del riu Millars, molt a prop d'on nadava i d'on van donar l'avís. L'Ajuntament d'esta població de la Plana Alta ha decretat un minut de silenci per a esta vesprada.
1: I del món, dos assumptes ens tenen a hores d'ara pendents. El primer és un terratrèmol a les Filipines. El sisme d'intensitat 7,8 d'esta matinada suma també una rèplica fa només uns minuts, una rèplica de 6,4.
4: Ha passat al territori de Mindanao, al sud del país, i ha ocasionat danys en diverses edificacions, deslligant una alerta per tsunami a l'arxipèlag, així com a la costa sud-est del Japó. El govern filipí ha emès, Alba, una alerta per tsunami.
1: I del Perú, resultats inconclosos de les eleccions presidencials.
4: El recompte de les paperetes de vot encara no permet esbrinar qui presidirà el país. Es torna a repetir el guió de les últimes dues eleccions presidencials. Ara mateix hi ha un empat tècnic que dona un mínim avantatge a candidat d'Esquerra, Roberto Sánchez, sobre la candidata de dretes, Keiko Fujimori. L'escrutini electoral es preveu llarg i fins i tot podria durar setmanes.
1: I en els esports, la selecció afronta un altre partit amistós

0: abans que comenci el Mundial. Òscar Forés, bon dia.
1: Bon dia, Alba. Sí, serà l'últim partit de preparació i la Roja el disputarà contra el Perú a l'estadi Cuauhtémoc a Mèxic. Lamine Yamal, Nico Williams i Javi Muñoz no han viatjat al país azteca i es queden a la concentració de Chattanooga, als Estats Units. El duel es disputarà esta pròxima matinada a les 4 i parlarem de com arriba la selecció després en el bloc dels esports.
0: Després parlem, gràcies. I en l'horatge avui tornes a pujar el termòmetre. Serà, atenció, la jornada més càlida de la setmana. Antonio Sánchez, contans.
2: Exacte, començam la setmana amb calor i és que veurem com el termòmetre arribarà als 35 graus en comarques de l'interior, però en la resta es quedarem entre els 30 i els 35. Per això, no patir, perquè la resta de dies els termòmetres baixaran i tindrem temperatures del normal perquè fa a la major part del territori. Així que bones notícies, però després contem amb més detalls.
0: Gràcies, Antonio. I pel que fa al trànsit i al transport públic, alguna incidència? Sonia López, bon dia.
3: Bon dia, Alba. Problemes al servici de Rodalia de València perquè una avaria d'infraestructura entre Benifaió i Silla ha obligat a interrompre la circulació ara mateix entre Silla i Algemesí pel que fa a la línia C2 i entre Silla i Sollana en la línia C1. Pel que fa a les carreteres, tenim normalitat a la xarxa principal, però sí que ja veiem congestió a València en la B30, en la CB30 i comença a vores també a la pista de Silla, a la zona de Beniparrell, i pel que fa també a la pista de Mus a la zona de Sant Antoni de Benaixeve. De fet, ara mateix, pel que fa als trens, acaba de comunicar Renfe que s'estan produint retards mitjans de 30 minuts en la línia C1 i de 50 minuts en la línia C2. Alba.
0: Gràcies, Sonia. Doncs així és com ve el dia, com es presenta. De seguida en aprofundim en aquestes qüestions i en algunes altres. Com sempre, les presentacions. Vicenç Ober està en la producció. Tenim a Patricia Valero en el comandament tècnic. Breu parèntesi i anem amb tot.
4: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
5: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
6: Disfruta del 29 Festival de Jazz en el Palau de la Música con María Schneider, Esperanza Spalding, Liz Wright, Joe Lovano, José James y China Moses y el mejor jazz valenciano. Del 24 de junio al 26 de julio. Infórmate en www.palauvalencia.com.
7: Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
8: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
9: De tu a tu.
10: Estàs escoltant A Punt, les notícies del matí.
0: Són les 7:08. Primer punt d'atenció en la que serà la tercera jornada de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya. De seguida anem amb l'agenda per avui. D'ahir, eixe segon dia de visita, la vesprada ens deixa l'acte a un auditori al Movistar Arena de Madrid davant del món cultural, esportiu i dels representants dels sindicats i de la patronal. Lleó XIV va demanar diàleg social i ètica laboral i va incidir que la creativitat humana i la sensibilitat artística són insubstituïbles en referència a la intel·ligència artificial. La crònica és de Victòria Massó.
11: 15.000 persones van aplaudir a nit al Papa al Movistar Arena. Va aconseguir un auditori divers, representants polítics, el món social, cultural, esportiu i sobretot l'empresarial i els sindicats. Antonio Banderas i el Ball de Sara Baras obrien un acte en què Lleó XIV demanava un diàleg intersectorial pel bé comú.
12: És menester un diàleg social que podemos comparar con el arte de tejer redes, que implica encuentro, escucha, diálogo y respeto.
11: Patronal i sindicats apostaven per esta cooperació davant el repte de la intel·ligència artificial. Escoltem els seus representants.
13: Que el futuro solo podrá construirse sumando capacidades, compartiendo objetivos.
14: Necesitamos diálogo social.
15: No nos resignamos a vivir en un mundo que consista en la pugna del último contra el penúltimo.
11: Del món esportiu, Carolina Marín i Teresa Perales deixaven este moment.
16: Muchas gracias, su santidad. Y buen partido de la vida.
17: Un árbol viejo partido en dos.
11: I la música de Rosalén tancava una trobada en què el pontí

0: Pontífex reivindicava les arrels cristianes d'Europa i reclamava portar els seus valors humanistes, deia, a la vida quotidiana.
1: I de matí, l'acte central del viatge, la missa del Corpus, on han participat més d'un milió de persones a la plaça Cibeles, entre elles la família real. En l'homilia, sa santedat ha dit que el missatge de Jesús és viu.
2: Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano. Que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy.
1: Després, el Papa ha participat per primera vegada en la història en la processó del Corpus a Madrid i avui la jornada més institucional i política, que comença ja a primera hora amb una reunió amb el president del govern, Pedro Sánchez. Carmen Montiagudo.
3: Sí, el Papa està deixant-nos en este viatge fites històriques i este matí tornarem a viure un altre perquè per primera vegada un Papa pronunciarà un discurs a les Corts Generals davant els diputats i els senadors. Ho farà no com a sumo pontífex, sinó com a cap d'estat de la Ciutat del Vaticà i ho fa en un moment de màxima crispació política i de polarització. El Papa no és aliè a l'actualitat política espanyola. Serà a les 10:30 del matí. Abans, a les 9:30, es reunirà en l'anunciatura amb el president del govern, Pedro Sánchez. De vesprada, el Sant Pare es reunirà amb víctimes dels abusos sexuals de l'Església i tancarà la jornada amb un altre acte multitudinari a l'estadi Santiago Bernabéu.
1: En l'agenda d'avui destaca també, Toni, la reunió d'esta vesprada del cap de l'Església Catòlica amb algunes víctimes dels abusos sexuals per part de sacerdots.
4: El Vaticà no ha precisat més detalls de la trobada, però sabem que s'ha convidat víctimes que han participat en el programa Repara, d'atenció de l'Arquebisbat de Madrid. No obstant això, no han convidat cap víctima de les associacions majoritàries, les quals van demanar també reunir-se. És el cas de Miguel Hurtado, víctima i primer denunciant dels abusos a l'abadia de Montserrat. Ha significat una conversa amb Lleó XIV davant d'una fotografia del pontífex.
5: Somos 440.000, según el informe del Defensor del Pueblo. Pero hubiera sido totalmente ilógico y incomprensible que vaya usted al lugar del crimen, la abadía de Montserrat, sin reunirse con las víctimas del delito y sin garantizar que las víctimas hayan sido reparadas.
4: Hurtado va denunciar els abusos el 2019 i Montserrat va demanar perdó en dues ocasions pels abusos d'un retorn a 12 menors. Associacions com ara Infància Robada, la de víctimes de Navarra o una del País Basc protestaran avui davant de l'anunciatura. Han criticat que no estiga fent cap menció als abusos sexuals dins de l'Església.
1: I la majoria dels valencians i valencianes que han viatjat a veure el Papa estan ja a casa i han tornat amb un sentiment comú d'haver viscut una experiència enriquidora i destaquen l'ambient de la trobada i el missatge de Lleó XIV que els anima, diuen, a ser millors.
6: Ha sido una maravilla ver tanta gente y impresionante. El mensaje del Papa es súper bonito. Vivir la fe con tantas personas, con un respeto y un silencio que nos ha puesto a todos los pelos de punta.
7: Gente a montón, pero muy bonito. A mí me ha encantado.
8: ¡León! Amigo, Valencia está contigo.
9: Una maravilla, es muy enriquecedor y yo creo que el Papa nos ha dicho cosas súper bonitas y nos anima un montón a todos a ser mejores personas. El encuentro con los jóvenes, muchísima alegría.
10: ¡Esta es la juventud del Papa!
11: Impresionante con el Señor por reunir a todos los jóvenes en un lugar para orar y para rezar.
12: Me ha parecido una experiencia muy buena porque ha sido la primera vez que me han dicho todos
9: los. Mucha gente ayudándonos unos a otros. Es una experiencia que todo el mundo tiene que vivir.
1: A casa nostra, la Festa Grossa va celebrar ahir 7 segles d'existència amb la tradicional processó solemne pel centre de la ciutat, centenars de participants i milers d'assistents en una processó que és l'acte central de la festivitat del Corpus de València. La crònica és de la nostra companya Vanessa Martínez.
13: Amb 700 anys d'història, és una de les festes més antigues de tot l'Estat. Combina la celebració religiosa amb les representacions populars i alegòriques tan característiques del Corpus valencià. Les roques, la moma i els momos, els personatges bíblics i les figures tradicionals van eixir en processó des de la catedral. També els xiquets i xiquetes de comunió i les diferents confraries. Vicente Puchol és membre d'Amics del Corpus.
14: És una processó en la que està convidat i participa en tots els estaments socials de la ciutat i tots són participatius.
13: Pètals des des dels balcons al pas de la custòdia, la joia més preada de la festa i un dels grans símbols d'esta processó.

0: Declarada bé d'interès cultural immaterial, la Festa Grossa de València manté viva any rere any una tradició que forma part de la història i la identitat de la ciutat. Alicia Barona, participant.
1: Tot el que siga València tradició és una cosa molt important i n'hi ha que participar, perquè les festes tenen que continuar i cada dia ser més grans.
2: Bé, i acabats els actes del Corpus, l'acampada dels mestres ha recuperat, Toni, l'espai a la plaça de la Mare de Déu.
3: Així és, ho ha fet a ritme de dolçaina. I en un ambient festiu, han tornat al centre de la plaça, d'on es van apartar fa uns dies per a no interferir en els actes. Abans, este diumenge, han fet una acció de protesta afegint-se al final de la processó. La processó del Corpus, una iniciativa que ha sigut aplaudida pel públic present.
2: Des de nit, el professorat, per tant, acampat, està de nou al centre de la plaça. Així explicava la decisió a nit Sara Ferón, docent acampada.
4: Hem gaudit molt de, pues, de la tradició i de la festa, però el nostre puesto és al centre de la plaça. Llavors, una volta que els motius que ens han dut a llevar-nos del centre, que eren única i exclusivament la celebració del Corpus i buscar eixa concòrdia, hem tornat al nostre legítim puesto de resistència.
2: Bé, en este context, este matí a les 10 es reprendran les negociacions entre sindicats i conselleria per a tractar d'arribar a un acord i posar fi a les que són ja 5 setmanes consecutives de vaga indefinida. Els sindicats han tingut el cap de setmana per analitzar l'última proposta que els ha enviat Educació.
3: Així és, d'ací a menys de 3 hores hi haurà una nova reunió entre les parts en la Conselleria d'Educació. Serà l'onzena trobada negociadora. Tot després que divendres Educació presentarà als sindicats una nova proposta que, segons els càlculs del Consell, millora en vora 1.000 milions d'euros l'oferta anterior, incorpora millores en les ràtios i augmenta plantilles. Pel que fa a salaris, no canvia la pujada de 200 euros, tot i que s'afix una clàusula de revisió vinculada a l'IPC. El valencià segueix sent matèria de confrontació. El sindicat majoritari, l'STPB, ha enviat este diumenge un comunicat que conclou que hi ha avanços, però que després de la reunió d'avui tornaran a consultar el professorat perquè decidisca si són suficients i si continuen amb les mobilitzacions. Mentrestant, el professorat en vaga i acampat, tot i que cansat, té cert optimisme davant de les negociacions. Escoltem Sara Ceron i Dachu Peris.
4: Cinquena setmana de vaga, jo pense que cap de les persones que varen començar quan començarem la idea de la vaga en definitiva pensàvem que això s'anava a dilatar tant, no pensàvem que la fe negociadora de conselleria no anava a ser tan bona com se suposa que ha de ser. Estem cansades física, mental, econòmicament també està sent molt dur. Tirem de menys al nostre alumnat.
5: Tenim un mínim d'optimisme. Volem pensar que estem fent pressió i que hem sigut almenys mínimament útils per a que se disquen un poquet i la consellera i la conselleria decidisquen prendre això un poquet en sèrio.
3: Les mobilitzacions de moment es mantenen. Poc abans de la reunió, en la Conselleria d'Educació, a les 9:30, els docents en vaga es concentraran davant de la Conselleria. Més tard, a les 10:30, també a València, professorat d'assemblees, docents de diferents centres, famílies i representants de famílies d'alumnat es reuneixen a la Direcció Territorial de València per a traslladar les seues reivindicacions en el marc de la vaga educativa.
2: I reben l'alta els espanyols que estaven en quarantena per l'antivirus, entre elles una valenciana.
3: Completaran el confinament als seus domicilis. Només queda una persona contagiada que continua ingressada a la unitat d'aïllament de l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, tot i que continua amb febre, no ha empitjorat el seu estat clínic.
2: Anem ara a Castelló, a Almassora. Els bussos de la Guàrdia Civil han trobat el cos del menor desaparegut dijous a la platja del Pla de la Torre. Anem, com dèiem, a la delegació de Castelló. Ahí està el nostre company Raül Pinyana. Raül, bon dia.
6: Hola, bon dia. El van localitzar els bussos ahir de vesprada, uns 200 metres de la desembocadura del Millars, molt a prop d'on nedava i d'on van donar la veu d'alarma. Un ampli dispositiu ha estat buscant durant 4 dies el menor de 16 anys veí del poble i que seria el tercer ofegat enguany a la província. L'Ajuntament ha decretat un minut de silenci per a esta vesprada.
2: Gràcies, Raül. Un últim apunt. Acabada la pau, el repte dels estudiants és ara decidir quina carrera triar. És difícil preveure com aniran enguany les notes de tall, però des dels vicerrectorats de dos de les principals universitats públiques valencianes ens han aconsellat no estar tan pendents de la nota i animen l'alumnat a pensar en diferents opcions. Ha parlat en ells Anna Moure.
7: El curs passat, les 30 places del doble grau de Matemàtiques i Física que impartís la Universitat de València van ser les més preuades amb la nota de tall més alta de totes, un 13,6.

578, per davant d'enginyeria aeronàutica de la UPB o fins i tot de medicina, sempre en la part més alta del rànquing. Enguany, el fet de tindre vora 2.000 alumnes més que s'han presentat a les proves d'accés

0: podria ser punt i mig o, en algun cas, si són titulacions menys demandades, pues 2 punts.
1: Però des de les universitats recomanen no estar tan pendents de la nota a l'hora de triar, sinó d'escollir la carrera que més encaixa amb les seues aptituds i interessos. Alberto Conejero.
0: Tenen 20 opcions que marquen les que els agraden, tot i que no estiga clar si li va arribar la nota, i que sempre pues, fiquen alguna segura que sí que veuen on poden entrar.
1: Aconsellen també informar-se dels continguts de les titulacions abans de prendre la decisió. Javier Roca.
2: Que consulten esta informació per evitar, per exemple, malentesos o expectatives que no es poden complir. És a dir, una imatge que podem tenir nosaltres d'un títol que després no es correspon amb el que l'estudiantat troba quan arriba a aquest títol.
1: En les 5 universitats públiques valencianes tenen a l'abast un ventall de més d'un centenar de titulacions.
3: Són ja les 7:21. Eixim al món. Nova escalada de tensió entre l'Iran i Israel que posa en perill un eventual acord de pau entre Washington i Teheran. Innocenci Ortín, bon dia.
4: Bon dia. El primer ministre israelí Benjamin Netanyahu no ha fet cas de la petició de Donald Trump de no atacar territori iranià com a represàlia de l'atac llançat per l'Iran contra Israel este diumenge. En les últimes hores s'han sentit explosions en 3 ciutats iranianes, inclosa la capital, Teheran. Segons Israel, es tracta d'objectius militars i l'atac no ha afectat zones urbanes. Una ofensiva que arriba després del llançament de míssils iranians contra Israel en represàlia pels atacs contra Beirut. Tot i l'última escalada, Donald Trump continua sent optimista sobre la proximitat d'un acord de pau amb l'Iran i així ho ha manifestat en una entrevista a la cadena NBC.
5: We're very close to having a deal, and if we don't have a deal, we'll do it one way or the other. Either way, we win.
4: Estem molt a prop d'arribar a un acord, i si no, ho farem d'alguna manera o una altra. Siga com siga, guanyarem, ha assegurat. Trump també ha demanat a Israel que torni a la taula de diàleg per arribar a un acord, una petició que no ha tingut resposta de Benjamin Netanyahu.
3: Anem ara al Perú, on el recompte de les paperetes de vot encara no permet esbrinar qui presidirà el país.
4: Es torna a repetir el guió de les últimes 2 eleccions presidencials. Ara mateix hi ha un empat tècnic que dona un mínim avantatge al candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, sobre la candidata de dretes, Keiko Fujimori. L'escrutini electoral es preveu llarg i fins i tot podria durar setmanes, perquè la pròxima persona que ocuparà la presidència es decidirà per uns quants milers de vots. L'esquerra Roberto Sánchez s'ha mostrat optimista en conèixer els resultats i ha eixit al balcó per animar els seus seguidors.
6: Este día de la dignidad, este día del pueblo.
4: Més cautes ha mostrat Keiko Fujimori, que demana un recompte net i anuncia que acceptarà resultats al contrari del que va fer el 2021, quan va denunciar un frau electoral sense cap prova.
7: Se necessita contar cada una de les actes. Sea cual sea el resultado, lo reconoceremos.
3: I a les Filipines, un fort sisme de magnitud 7,8 ha sacsejat la regió de Mindanao i ha provocat una alerta de tsunami.
4: Encara es desconeix la magnitud dels danys provocats pel terratrèmol. De moment sabem que ha col·lapsat diversos edificis i que hi ha una víctima mortal. Poc després ha registrat una rèplica de magnitud 6,4 a la mateixa zona de les Filipines. El moviment sísmic ha activat una alerta de tsunami a l'arxipèlag que s'ha estès a Indonèsia i al sud del Japó.
3: En els esports, Espanya està ja a Puebla, Mèxic, on esta pròxima matinada, a les 4, afrontarà l'últim test abans de l'inici del Mundial. Òscar Forés, hola de nou.
8: Hola, Alba, sí, jugarà contra el Perú a l'estadi Cuauhtémoc. Jugadors com ara Lamine Yamal, Nico Williams i Javi Muñoz segueixen fent només una part dels entrenaments per tal de no forçar la marxa de la recuperació. De fet, no han viatjat a Mèxic i es queden en la concentració de Chattanooga, als Estats Units. En quant a l'11 titular, De La Fuente tampoc ha volgut donar moltes pistes. L'escoltem.
9: ¿Qué queréis? ¿Que os diga la alineación? Que no lo voy a decir. Que no lo voy a decir, hombre. Mentalmente sí, sé el equipo. Yo de mi equipo, mi cabeza ya os he dicho que yo tengo el equipo. Ahora, vamos a ver cómo evoluciona toda esta semana. Pero habrá seguramente muchos de los jugadores que no jugaron el otro día, seguro que sí.
8: Després d'este partit, Espanya ja se centrarà a preparar-se per a la fase de grups del Mundial, Alba.
3: En segona, Òscar, el Castelló mira ja cap a la tornada de la semifinal del play-off d'ascens a primera.
8: Sí, i està obligat a guanyar al camp de l'Almeria demà a les 9 de la nit. Només li val el triomf per accedir a la final i optar a l'ascens a primera divisió. En l'anada, a Castalia, 1-1. La mentalitat per a afrontar l'enfrontament...

0: le expresa al lateral Lucas Alcaraz.
1: Cada partido vamos a sacar la victoria, este no va a ser menos, creo que va a ir bastante afición para allá, así que bueno, nos vamos a sentir arropados, vamos a sentir como si estuviéramos aquí en Castalia, así que el equipo va a ir a por todas.
0: Lucas Alcázar sí que estarà, però per a aquest tram de la competició, Pablo Hernández continuarà amb les baixes dels mundialistes Mabil i Sipenga.
2: I el Villarreal B, que es va quedar a les portes d'eliminar el Zamora en la tornada de la semifinal del play-off d'ascens a segona.
0: Sí, el partit després de la pròrroga va acabar 2-0, idèntic marcador que havia aconseguit el filial groguet en l'anada. No obstant això, la millor classificació en Lliga del Zamora li atorga el bitllet a la final del play-off. El Villarreal B va jugar des del minut 46 amb inferioritat numèrica per l'expulsió de Gaitán. En les acaballes del partit i amb 1-0 per al Zamora, l'àrbitre va xiular un penal com és per Budesca. Carlos Ramos el va convertir en el 98 per a forçar la pròrroga. Per tant, una llàstima, el no ascens del Villarreal B.
2: I parlem ja de les eleccions en el Real Madrid, dels socis del conjunt blanc que triaven ahir president.
0: I Florentino Pérez ha guanyat les eleccions a la presidència del Real Madrid amb el 65% dels vots pel 35% que va aconseguir el seu rival, Enrique Riquelme, segons dades oficials procedents de la Junta Electoral. Florentino va obtindre un total de 21.721 vots pels 11.814 de l'empresari de Cox. Les dades es van donar a conèixer passades les 2 de la matinada, més de 4 hores després del tancament de les urnes.
2: Deixem ja el futbol, canviem de baló, parlem de bàsquet, ja sabem el rival de l'equip de Pedro Martínez en les semifinals dels play-off pel títol de la Lliga ACB.
0: I serà el Joventut de Badalona que va donar la sorpresa guanyant ahir el Baskonia al Boes Arena per 88-96. Per tant, València Bàsquet arrencarà les semifinals. El Roig Arena contra la Penya, dimecres a les 8 de la vesprada. El segon de la sèrie serà ja divendres al mateix escenari i a la mateixa hora, i esperem que no n'hi hagi tercer perquè serà molt bona senyal.
2: Seria molt, molt bona senyal. Moltes gràcies, Òscar. Fins després.
3: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
4: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un ací, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana. Actitud mediterrània.
5: Hay viajes que empiezan sin planearse y acaban cambiándolo todo. El aeropuerto de Castellón te ofrece ahora más posibilidades con 16 destinos donde elegir, porque hay viajes que terminan pasando y empiezan aquí. Son cosas del destino. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana.
6: Las aves urbanas forman parte de nuestra ciudad, pero una sobrepoblación de palomas afecta su bienestar y la salud pública. Colabora manteniendo limpias las zonas, cuidando los edificios y evitando alimentarlas. Con pequeños gestos logramos una convivencia saludable y sostenible. No alimentes el problema. Ayuntamiento de Valencia.
7: A punt, la radio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana Alta, 103.7.
8: De tu a tu.
7: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí.
9: Amb Alba Requejo.
2: A tocar de les 7:30 fem repàs dels titulars d'esta jornada de dilluns, que és la tercera jornada de la visita del Papa Lleó a 14 a Espanya. Un dia marcadament polític que deixarà també, Toni, una imatge històrica. Per primera volta, un pontífex intervé davant les Corts Generals.
10: El Congrés pronunciarà un discurs com a cap d'estat del Vaticà. Parlarà davant de diputats i diputades, senadors i senadores i autoritats de l'Estat. Això serà a les 10:30, abans es reunís amb Pedro Sánchez en la seu de la Nunciatura Vaticana. Al Congrés no estaran els diputats de Podem ni del BNG, tampoc estaran els expresidents socialistes José Luis Rodríguez Zapatero i Felipe González. Ja de vesprada, l'anunciada reunió amb víctimes d'abusos sexuals al si de l'Església, amb el rerefon de denúncies per part de diverses associacions que no han sigut convocades a esta trobada amb el Papa, tot i haver-ho sol·licitat.
2: La vesprada d'ahir ens deixa un acte multitudinari davant del món cultural, esportiu i dels representants sindicals i de la patronal.
10: Lleó XIV va incidir en que la creativitat humana i la sensibilitat artística són insubstituïbles en referència a la intel·ligència artificial i va demanar diàleg social i ètica laboral.
2: Això pel que fa a aquesta visita, si a casa nostra la vaga en l'ensenyament públic valencià comença la que és la quinta setmana consecutiva. A les 10 del matí, sindicats i conselleria tornaran a seure a la taula de negociació amb l'objectiu d'arribar a algun acord i també acostar postures.
10: Serà l'onzena trobada negociadora. Tot després que divendres Educació presentarà als sindicats una nova proposta que, segons els càlculs del Consell, millora en vora 1.000 milions d'euros l'oferta anterior. El sindicat majoritari, l'STPB, diu que hi ha avanços en aquesta proposta, però que després de la reunió d'avui tornaran a consultar el professorat perquè decidisca si aquests avanços són suficients.
2: I a Almassora, els abusos de la Guàrdia Civil han trobat el cos del menor desaparegut dijous a la platja del Pla de la Torre.
10: El van localitzar els bussos ahir de vesprada a uns 200 metres de la desembocadura del riu Millars, molt a prop d'on nadava i d'on van donar l'avís. L'Ajuntament d'esta població de la Plana Alta ha decretat un minut de silenci per a esta vesprada.
2: Són ja les 7:31 minuts. Moment d'actualitzar la situació a les carreteres. Sònia López, hola de nou, com tenim les coses?
9: Alba, ara mateix complicacions importants a València, en concret al bypass de la 7 en sentit Alacant, per un accident que s'ha produït a l'altura de l'Origuilla, que està generant ja 4 quilòmetres de retenció en direcció sud cap a Alacant. També hi ha retenció en el sentit contrari, uns 2 quilòmetres pràcticament des de l'A3 cap a Castelló per l'efecte d'Otor. Ja saps, aquest efecte quan els conductors reduïm la velocitat, perquè de vegades ho fem, fem tots.
2: I no és poc perillós, eh?
9: I és mirar a veure què ha passat. Bé, doncs en esta zona, entre Manises, l'Origuilla, hi ha ara mateix complicacions. També trobem retenció a la B30 i la Ronda Nord en la zona de Xirivella, Mislata i Paterna, trànsit lent d'entrada per la pista de Silla i l'autovia de Torrent i a la pista d'Ademús quan passa per Sant Antoni de Benaixeve. Per cert, que en relació a la vaga del professorat este matí, hi ha en principi convocada entre les 7 i les 11 una concentració al carrer principal del polígon industrial de la Reba, a Riba-Roja, amb possibilitat de tall de trànsit, tot i que de moment des de la policia local ens ha dit que no s'estava tallant de moment el trànsit, però sàpiguen que hi ha convocada aquesta concentració i poden haver problemes.
2: I parlàvem fa uns minuts, Sònia, d'algun que altre problema en les rodalies. No sé si s'ha solucionat.
9: No s'ha solucionat, Alba. Continua la variada d'infraestructura entre Benifaió i Silla. A la línia C1 s'estan produint ara mateix retards mitjans de 30 minuts. I en la línia C2 la circulació està interrompuda entre Benifaió i Silla. De fet, s'ha establit un servici d'autobús entre el GMSI i Silla. Per tant, complicacions importants avui a tota aquesta gent, estudiants, treballadors que utilitzen este mitjà de transport per arribar a València.
2: Gràcies, Sònia.
11: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
2: 7:33, el titular el tenim clar, la jornada més càlida de la setmana, la que ens espera avui, però volem saber alguna cosa més. Antonio Sánchez, que tenim d'oratge.
12: Bon dia, Alba. Bon dia. Avui tindrem els termòmetres fregant els 35 graus i això serà cap a l'interior. La plana d'Utiel Requena, la vall de Cofrents Allora i el racó d'Ademús serà on més puja el termòmetre. Comarques en les que estàvem acostumats en hivern a les temperatures més baixes i no, ara estem en la situació contrària completament. A la resta, estarem entre els 27 i els 32 graus en la majoria de les comarques, així que avui sí que viurem una jornada més càlida que la d'ahir en tot el territori, però com hem comentat, passarem dels 34 en aquestes comarques més cap a l'interior, també l'Alt Vinalopó podria estar entre els 33 i 34 graus. Pel que fa a este matí, tenim temperatures molt paregues als dels matins d'este cap de setmana, entre els 20 i els 21 graus cap al litoral, la resta entre els 13 i els 18 graus, i avui veurem com serà una jornada assolellada. De fet, només tenim alguns núvols baixos cap a la Plana Alta i més vora mar, a la resta no tenim cap nuvolositat. Sí que veurem com després de vesprada augmentaran els núvols, sobretot cap a les comarques de l'interior, on tindrem tempestes molt localitzades, molt puntuals, alguns ruixats, cap als ports i al Maestrat. A la resta de les comarques no patirem els efectes de la precipitació i d'estos núvols de convecció, però sí que tindrem un augment de la nuvolositat en tots els punts un poquet més muntanyosos del territori. A la resta, al litoral, una jornada marcada pel sol i veurem com els pròxims dies canvia la situació. Demà baixarà la temperatura i es quedarà ja amb valors un poc més de l'època, sobretot cap al litoral, i a l'interior també viurem unes jornades més fredes pel que fa als termòmetres, però encara estarem en valors més alts de l'habitual, així que sembla que la calor més rara no se'n va de nosaltres. Esta setmana seguirem amb valors de temperatura més alts des que hauríem de tindre en el mes de juny.
2: Doncs, Antonio Sánchez, ja ens contaràs, perquè continuarem pendents i volem saber, sobretot, fins a quan. No sé si les prediccions es diuen ja alguna cosa de fins a quan continuarem amb aquesta temperatura, podem dir que no és adequada la de l'època de l'any en què estem vivint.
12: En principi, sembla que no se'n va. Que es quedarà amb nosaltres totes les setmanes, i és que este estiu s'ha davantat moltíssim i sembla que juny serà un mes molt paregut a juliol, més juliol que el propi mes de juny. Així que això és un poquet el titular, no? Que les masses d'aire càlides han arribat abans al nostre territori i sembla que no se n'aniran i que ara el que toca és inclús més calor en les pròximes setmanes.
2: No, tal vegada és la tendència. Moltes gràcies, Antonio.
12: Gràcies a tu, Alba.
2: Bon dia.
13: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
2: Són les 7:36 minuts i avui estarem molt pendents, ja sabem, de tot el que arriba de Madrid, d'eixa tercera jornada de visita del Papa Lleó XIV a Espanya. La vesprada d'ahir ens deixa un acte multitudinari davant del món cultural, esportiu i dels representants sindicals i patronal al Movistar Arena a Madrid. Lleó XIV va incidir que la creativitat humana i la sensibilitat artística són insubstituïbles en referència a la intel·ligència artificial. També va demanar el pontífex diàleg social y ética laboral.
14: Es menester un diálogo social que podemos comparar con el arte de tejer redes, que implica encuentro, escucha, diálogo.
2: Per avui s'espera una jornada més institucional i política que comença a primera hora del matí amb una reunió amb el president del govern, Pedro Sánchez, a l'Anunciatura. Serà d'ací a poc més d'hora i mitja després visita al Congrés, on serà el primer papa a parlar a la Cambra Baixa. Tots els partits, excepte Podem i BNG, han confirmat la presència en esta sessió. Finalment, i ja està vesprada, l'anunciada reunió amb víctimes dels abusos sexuals al si de l'Església i amb el rerefons de denúncies per part de diverses associacions que no han sigut convocades, diuen tot i haver-ho sol·licitat. En estos dos dies de visita, Lleó XIV ha tingut tres intervencions davant de fidels i convidats i en cap de les tres ha evitat els temes socials i polítics. De moment, ha defès el multilateralisme d'Espanya amb eixe rerefons de la guerra iniciada pels Estats Units i Israel i, d'altra banda, ha criticat els discursos polaritzants.
14: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos. Hoy la tentación de ganar popularidad, avivando el fuego de las polarizaciones, parece crecer en lugar de disminuir. Por eso necesitamos cultura, interioridad, una educación libre y de calidad. Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
2: Més missatges contra la doble moralitat de ser catòlic i menysprear el pròxim, perquè, com ha apuntat en un altre discurs, l'Església, ha assegurat el papa, no es desentén dels problemes.
14: La religiositat que des de hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Una escuela que nos enseñe a arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano. Es bien conocida su misión. En cuanto experta en humanidad, la Iglesia no se desentiende de nada verdaderamente humano.
2: No ha evitat, com dèiem, el pontífex els problemes econòmics derivats de l'avarícia i del progrés. Ho feia davant del president de la patronal i dels dirigents sindicals convidats.
14: Que la activitat empresarial no vea al empleado como un factor más en la ecuación de sus intereses. Que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
2: I destaquem un últim missatge sobre les xarxes i les noves tecnologies. Lleó XIV es dirigís a la joventut.
14: La comunicació nunca és neutral. Toda expressió habla, transmite.
15: puede herir o sanar, destruir expectativas o abrir horizontes.
2: A acabats els actes del Corpus, l'acampada dels mestres ha recuperat l'espai a la plaça de la Mare de Déu.

0: de València ho ha fet a ritme de dolçaina i en un ambient festiu. Han tornat els docents a ocupar el centre de la plaça, d'on es van apartar fa uns dies per a no interferir en els actes. Abans, este diumenge, han fet una acció de protesta afegint-se al final de la processó, una iniciativa que ha sigut aplaudida pel públic present. Des de nit, per tant, aquest professorat acampat està de nou al centre de la plaça, ho explicava Sara Ferón, docent acampada.
1: Hem gaudit molt de, pues, de la tradició i de la festa, però el nostre puesto és al centre de la plaça. Llavors, una volta que els motius que ens han dut a llevar-nos del centre, que eren única i exclusivament la celebració del Corpus i buscar eixa concòrdia, hem tornat al nostre legítim puesto de resistència.
0: I en aquest context es reprenen este matí les negociacions entre sindicats i conselleria. Els sindicats han tingut el cap de setmana per analitzar l'última proposta d'educació. D'ací a menys de 3 hores ja esta trobada serà l'onzena, tot després que divendres esta nova proposta, segons el Consell, se'ls passarà als sindicats i que, segons dic els càlculs del Consell, millorarà en vora 1.000 milions d'euros l'oferta anterior. Incorpora l'últim document millores en les ràtios i augment de plantilles. Pel que fa als salaris, no canvia aquesta pujada de 200 euros, tot i que s'afix una clàusula de revisió vinculada a l'IPC. El valencià continua sent matèria de confrontació. El sindicat majoritari, l'STPB, ha enviat este diumenge un comunicat que conclou que hi ha avanços, però que després de la reunió d'avui tornaran a consultar el professorat perquè decidisca si aquests avanços són suficients i si continuen o no amb les mobilitzacions. Mentrestant, el professorat en vaga, acampat, tot i que cansat, mantenia a nit cert optimisme davant les negociacions. Ens ho van contar Sara Ferón i Dachu Peris.
1: Cinquena setmana de vaga, jo pense que cap de les persones que varen començar quan començarem la idea de la vaga en definitiva pensàvem que això s'anava a dilatar tant, no pensàvem que la fe negociadora de conselleria no anava a ser tan bona com se suposa que ha de ser. Estem cansades física, mental, econòmicament també està sent molt dur. Tirem de menys al nostre alumnat.
2: Tenim un mínim d'optimisme. Volem pensar que estem fent pressió i que hem sigut almenys mínimament útils per a que se disquen un poquet i la consellera i la conselleria decidisquen prendre això un poquet en sèrio.
0: Les mobilitzacions de moment es mantenen. Poc abans de la reunió, a les 9:30, els docents en vaga es concentraran davant de la Conselleria d'Educació. Més tard, a les 10:30, també a València, professorat d'assemblees, docents de diferents centres, famílies i representants de famílies d'alumnats es reuneixen amb la Direcció Territorial de València per a traslladar les seues reivindicacions en el marc d'esta vaga. I un últim apunt. A Almassora, els bussos de la Guàrdia Civil han trobat el cos del menor desaparegut dijous a la platja del Pla de la Torre. El van localitzar ahir de vesprada a uns 200 metres de la desembocadura del Millars, molt a prop d'on nedava i d'on es va donar la veu d'alarma. Un ampli dispositiu ha estat buscant durant 4 dies el menor de 16 anys, veí del poble i que seria el tercer ofegat enguany a la província. L'Ajuntament ha decretat un minut de silenci per a esta vesprada. I avui comença una setmana que podria ser clau per a la candidatura de l'Albufera de València com a reserva de la biosfera de la UNESCO. Govern espanyol, Generalitat i Ajuntament tenen previst reactivar uns tràmits que en 2024 van quedar paralitzats per la Dana. Dimarts, una desena de tècnics de l'Executiu Central, l'Autonòmic i l'Ajuntament de València es reuniran a la seu de la Conselleria de Medi Ambient per a donar un impuls a la declaració de l'Albufera com a reserva de la biosfera una vegada recuperada d'eixa barrancada. Fixaran nous terminis i un full de ruta nou perquè s'oficialitzi la candidatura de l'Albufera i que l'aprove la UNESCO el 2027. Es tracta d'una distinció a nivell mundial que des de fa alguns mesos que s'està treballant en ella. És un tresor natural, l'Albufera, que combina la producció agrària de l'arròs i la conservació mediambiental en una de les zones humides d'aigua dolça més gran d'Espanya. Hem de dir que seria la primera reserva de la biosfera 100% valenciana. Quan són les 7:45, volem saber quin és el menú que ens prepara avui les notícies del matí, versió televisiva. Elena Riego, bon dia. Avui imaginem que l'atenció estarà centrada en Madrid i en tot allò que arriba d'esta tercera jornada de visita del Papa.
3: Així, Salva, bon dia. De fet, tenim preparat un programa especial que s'ha

0: llargarà fins a les 11 del matí, precisament per esta tercera jornada de la visita del Papa. I aquests actes wiki tindran aquest caràcter un poc més institucional a les 9 i mitja a l'Anunciatura, on es reunirà amb Pedro Sánchez, i també a les 10 i mitja, on es produirà un fet insòlit, i és que el Papa parlarà allà al Congrés per primera vegada en la història. També estarem en directe per a conèixer les novetats de la vaga educativa que avui encara els sindicats amb la conselleria i sa reunió número 11. Per tant, veurem que d'ahir estarem molt pendents i també seguirem aquestes protestes que continuaran avui tant a València com a Castelló de la Plana, on des de les 8 del matí hi ha una bicicletada per part de professorat i també famílies per a continuar amb les seues reivindicacions.
1: Tot això a partir de les 8 i mitja i avui fins a les 11.
0: Ai, sí, Salva, avui fins a les 11.
1: N'estarem pendents, Elena, això perquè fa a la tele. També volem saber el menú de la ràdio, que imaginem que igualment estarà molt pendent de tot allò que arriba des de Madrid, tot allò que arriba del Pontifex.
2: Faltaria més, Salva,
1: 14.
2: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Home, sí. Moratro, que estem així en casa, retroalimentar-nos una miqueta. Com es pillarà en directe el tema d'aquesta compareixença insòlita o inèdita fins ara del Papa en el Congrés, pues, a ser possible, intentarem donar-la en el nostre magazín d'avui. Què volia dir-vos? Avui és el Dia Mundial en contra de la pirateria. No sé com porteu aquest tema, però depèn de com t'afecte d'una forma o altra. Bueno, anem a començar en una d'aixes entrevistes. Si pot ser, anem a tindre a Mario Picazo, que és un d'estos lumbreres, sobretot en el tema dels climes extrems. Per què? Perquè, entre altres coses, hi ha 5 morts en 5 dies en la nostra comunitat per les altes temperatures. El calor dona uns disgustos impressionants, sobretot per tornar a recordar allò de els cops de calor i totes aquestes coses. Bueno, anem a parlar de nou de Marjan Satrapi i a conèixer-la una miqueta més, perquè l'altre dia el que més destacat es va fer va ser que va desaparèixer esta figura, la cineasta i a més il·lustradora, però el més curiós és que esta dona s'ha mort de pena. Demà, a més,
1: després de perdre la seva parella.
2: Claro, es pot morir algú de pena? Això pot arribar-te a afectar fins a aquest punt. I no és la primera volta que ho sentim. De parelles que han estat molt unides, etc. Bueno, moltes d'aquestes coses que volem tirar una miqueta per les tangents, per a aquestes 6 hores de ràdio que tenim per davant. Cada setmana bé?
1: El cap de setmana molt bé.
2: Les metges molt xules, per cert.
1: És que Elena Riego porta un nou look i està estupendíssima, com sempre. Doncs moltes gràcies als dos, companys. Una pregunta abans d'anar-vos. Diríeu que els gelats són per a l'estiu o per a tot l'any?
2: Perdona.
0: Tot l'any.
2: Tot l'any. I el gelat de mantecau i de torró, sobretot.
1: Doncs d'això parlem, gràcies, companys. D'això parlem tot seguit, dels gelats, que no són només efectivament per a l'estiu, ni per als congeladors dels supermercats, escolten.
3: Bo, que siga natural.
4: Estan prou més bons, els artesans.
5: Es nota moltíssim.
6: Més sensible, més sabor.
5: El sabor, en la textura, en tot.
1: Sabors per a tots els gustos i amb una característica durant tot l'any i més enllà dels lineals de supermercats. El sector dels gelats artesans preveu un 2026 de rècord gràcies al turisme i a que el consum efectivament s'ha desestacionalitzat. El consum de gelats artesans va créixer un 12,2% l'any passat i, segons les previsions, seguirà fent un guany. El nostre company Marc Gomar ha parlat amb Miguel Ángel Verdú de l'Associació de Gelaters Artesans.
7: És bo per nosaltres. Està molt bé que el mercat cada volta demanda més qualitat, perquè també ens fa esforçar-nos en trobar nous productes, en treballar en matèria prima de proximitat, de molta qualitat.
8: En Setmana Santa, esta gelateria de la vila va crear el sabor de rosquet amb ou. Ara n'ofereix un 100% local, el Viler, amb xocolata Valor i torró de Xixona, i en fan altres d'encàrrec per autèntics gormands.
7: Els xefs el que ens reclamen cada volta coses més complicades, com una mel amargona en anchova, com un dashi en kimchi i coses així que de primer es pot sonar un poquet extravagant, però després, quan les poses a la boca, és una explosió de sabors nous.
8: El gelat ha passat d'estar lligat a l'estiu a esdevenir un plaer diari, segons una consultora especialitzada que assenyala que el clima, la cultura gastronòmica i uns turistes amb major poder adquisitiu afavoreixen la millora de la qualitat més enllà del preu.
9: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Radio. De tu a tu.
10: Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
11: Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte.

0: ¿Te de nuevas tecnologías?
1: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
0: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
1: Preinscríbete en umh.es.
2: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Capi Casal.
3: Hay viajes que empiezan sin planearse y acaban cambiándolo todo. El aeropuerto de Castellón te ofrece ahora más posibilidades, con 16 destinos donde elegir, porque hay viajes que terminan pasando y empiezan aquí. Son cosas del destino. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Segura 100.5.
5: De tu a tu.
4: Escoltes A punt, les notícies del matí.
6: España está ya a Puebla, a México, en esta próxima matinada disputará el último partit abans de l'inici del Mundial de Futbol. Óscar Forés, la de nou.
7: Hola, Alba, sí, jugarà a les 4 de la matinada contra el Perú, a l'estadi Cuauhtémoc. Jugadors com ara Lamine Yamal, Nico Williams i Javi Muñoz segueixen fent només una part dels entrenaments per tal de no forçar la marxa de la recuperació. De fet, no han viatjat a Mèxic i es queden a la concentració de Chattanooga, als Estats Units. En quant a l'11 titular, De La Fuente tampoc ha volgut donar moltes pistes. L'escoltem.
8: ¿Qué queréis? ¿Que os diga la alineación? Que no lo voy a decir. Que no lo voy a decir, hombre. Mentalmente sí, sé el equipo. Yo de mi equipo, mi cabeza ya os he dicho que yo tengo el equipo. Ahora, vamos a ver cómo evoluciona toda esta semana. Pero habrá seguramente muchos de los jugadores que no jugaron el otro día, seguro que sí.
7: Després d'este partit d'Espanya, Alba se centrarà a preparar-se per a la fase de grups del Mundial. Estem ja tots expectants.
6: I si parlem de segona, el Castelló, que té en el punt de mira el partit de tornada de la semifinal del play-off d'ascens a primera.
7: Sí, i està obligat a guanyar al camp de l'Almeria demà a les 9 de la nit. Només li val el triomf per accedir a la final i optar a l'ascens a primera divisió. En l'anada, 1-1 a Castalia. La mentalitat per afrontar l'enfrontament l'expressa el lateral Lucas Alcázar.
9: Cada partido vamos a sacar la victoria. Este no va a ser menos, creo que va a ir bastante afición para allá, así que bueno, nos vamos a sentir arropado, vamos a sentir como si estuviéramos aquí en Castalia, así que el equipo va a ir a por todas.
7: Per a este tram de competició, Pablo Hernández continuarà amb les baixes dels mundialistes Mabil i Sipenga.
6: I en la lluita d'ascens a segona no va poder ser. El Villarreal B es va quedar a les portes d'eliminar el Zamora en la tornada de la semifinal dels play-offs.
7: Sí, el partit després de la pròrroga va acabar 2-0, idèntic marcador que havia aconseguit el filial groguet en l'anada. No obstant això, la millor classificació en Lliga del Zamora li atorga el bitllet a la final del play-off. El Villarreal B va jugar des del minut 46 amb inferioritat numèrica per l'expulsió de Gaitán. A les acaballes del partit i amb 1-0 per al Zamora, l'àrbitre va xiular un penal comès per Budesca. Carlos Ramos el va convertir en el 98 per forçar la pròrroga. Per tant, una llàstima per al Villarreal B.
6: Sí que ho és. En el Real Madrid, Real Madrid, mentrestant, el resultat de les eleccions a la presidència del club estan ja clares.
7: Sí, fumata blanca. Florentino Pérez ha guanyat les eleccions a la presidència del Real Madrid amb el 65% dels vots pel 35% que va aconseguir el seu rival, Enrique Riquelme, segons dades oficials procedents de la Junta Electoral. Florentino va obtindre un total de 21.721 vots pels 11.814 de l'empresari de Cox. Les dades es van donar a conèixer passades les 2 de la matinada, més de 4 hores després del tancament de les urnes.
6: I en bàsquet ja sabem el rival de l'equip de Pedro Martínez en les semifinals del play-off pel títol de la Lliga.
7: El Joventut de Badalona, que va donar la sorpresa guanyant Baskonia al Boes Arena per 88-96. Per tant, València Bàsquet arrencarà les semifinals al Roig Arena contra el Joventut dimecres a les 8 de la vesprada. El segon de la sèrie serà divendres al mateix escenari i a la mateixa hora.
6: Ens queden dos apunts molt breus. El primer és de tenis, Roland Garros, que per fi ha arribat el premi per a Alexander Zverev.
7: A la quarta ha sigut la vençuda. Ahir, després de 4 hores i 17 minuts i en 5 sets, va guanyar Alexander Zverev 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i 6-1. Es va imposar a l'italià Flavio Cobolli i ja pot somriure, com diem, amb aquest gran slam en el seu haver.
6: Això era el primer apunt. El segon és d'handbol, en la final de la Copa del Rei, que anava a passar... Estava escrit.
7: Sí, estava prou clar que guanyaria el gran favorit, el Barça, al remat. 17-37 contra el Bidasoa, al centre de tecnificació d'Alacant. Domini total i absolut dels Blaugrana. Ja són 13 els anys que de manera consecutiva el Barça es proclama campió. Intractable l'equip de Carlos Ortega, que suma un nou títol.
6: Òscar Forés, gràcies. Demà repassem més esports.
7: Bon

0: Barbas.
1: Adéu. Y se viene la locura de saber que nadie más. I de fons sí, Loé, és una de les poques bandes que va arribar a actuar divendres al Festival de les Arts, també, segons van denunciar, amb evidents problemes d'audició al recinte. Dos dies després de l'anunci, continua la polèmica per la cancel·lació de l'esdeveniment, quan només s'havia celebrat la primera jornada. Les persones afectades reclamen la devolució íntegra dels abonaments i la indústria musical valenciana alerta de l'impacte que aquest episodi pot tindre sobre la imatge de la ciutat i del sector. Inma Vijuescas, bon dia.
2: Bon dia. Alba, l'organització ha anunciat que pròximament habilitarà un canal per tramitar la devolució de les entrades de dissabte del 50% del preu dels abonaments i dels diners carregats en la polsera, però els afectats reclamen la devolució íntegra i els gastos de desplaçament i allotjament.
3: Tota gent que venim de fora i que ens hem llogat un apartament o alguna cosa, i al final el dissabte, pues sí, et busques la vida i fas un altre plan, però no és a lo que has vingut.
4: Rellenamos unas hojas de reclamación el mismo viernes y si consideramos que debería ser íntegro.
2: Però la cancel·lació del festival ha fet molt de soroll més enllà dels escenaris. La indústria musical valenciana, en un comunicat, lamenta la situació i advertís del perjudici que suposa per a la imatge de València. Reclamen una estratègia estable i major coordinació per garantir la viabilitat dels grans esdeveniments musicals i evitar que una situació com esta torni a repetir-se.
1: La Bienal d'Art Russafart es converteix en una de les principals cites culturals a València, un cap de setmana, Inma, on hem pogut gaudir d'un menú amb tot tipus d'activitats.
2: Sí, hem tingut escultura, pintura, animació, videoart. Russafart ens ofereix les portes als tallers artístics de la ciutat. El festival compleix la majoria d'edat i ho fa amb rècord d'artistes i participants. Russafart busca crear una relació directa entre públic i artistes. Enguany, les noves tecnologies i la intel·ligència artificial han estat molt presents. Rebeca Català és la coordinadora artística i Aristides Rossell és el director i coordinador del festival.
5: Esta edició són 369 persones que participen.
6: Entre en todos los estudios, en todos los talleres, para mostrar de forma directa todo el proceso artístico.
1: Tarbena ha celebrat este cap de setmana, Inma, la Festa d'Esparlar de Sa.
2: Sí, és una singularitat lingüística producte del repoblament mallorquí i que quatre segles després s'ha convertit en un motiu d'orgull i d'identitat. Sa festa ha homenatjat enguany Pepita d'Embelo per sa transmissió des música popular. Escoltem alguns veïns.
7: Sa festa justament per reivindicar sa nostra identitat com a poble, perquè han hagut molts anys en els quals hem hagut d'amagar la nostra manera de parlar.
8: És el més important que tenim ací, és a dir, la nostra identitat sense parlar salat no seria res.
2: Atenc que ara toca integrar els residents europeus que van arribant.
1: Molt curiós els parlars de Tàrbena. Doncs nosaltres tanquem amb música i música ben adient. L'estiu es diu esta cançó que sona, de Bèrnia. És la seva última proposta, esta vegada en col·laboració amb el Diluvi. Està disponible ja en totes les plataformes digitals i també la tenen, com no, disponible així, en la ràdio d'Apunt.

0: Qui sap si estem davant de la pròxima cançó de l'estiu? De moment és tot. Nosaltres actualitzem informació en el butlletí de les 9, d'ací a poc més d'una hora. Ara donem el relleu a Sergi Olsina i la resta de l'equip de l'Amunt i Avall. Sergi, hola de nou.
1: Hola, Alba. Anem a estar pendents de tot el que està passant al llarg del matí. Ara doneu-vos un descanset, ja sabeu, com sempre, cafè net, un poquet des de juny, i en una horeta ens trobem. Fins ara.
0: Fins ara.
1: Són les 8 en punt del matí. La frase més famosa atribuïda a Maria Antonieta és que coman pasteles. Tot i això, els historiadors confirmen que mai la va pronunciar. Va ser un mite de la Revolució Francesa per a mostrar-la com una reina insensible. Les seues úniques paraules reals i documentades el 16 d'octubre del 1793 van ser poc abans de ser executada, quan li va dir al verduc: "Disculpe, senyor, no ho he fet a propòsit", i això ho va dir precisament després de xafar-li el peu per accident en pujar a la guillotina.

0: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
1: Què tal? Un abraç fort als qui ens escolteu cada dia i especialment als qui matineu amb nosaltres, però també a aquells que formeu part d'esta família matinal de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana. Este dilluns 8 de juny del 2026 destaca, ja us hi veu, a nivell internacional per la històrica visita del papa Lleó XIV a l'estadi Santiago Bernabéu a Madrid, un esdeveniment religiós multitudinari que congrega uns 70.000 fidels. A més, en este dia commemorem importants qüestions a nivell global i també recordem fites històriques fonamentals. Per a la visita d'avui del papa a l'estadi del Real Madrid, com us diem, el recinte ha sigut transformat per a l'ocasió amb un gran escenari i una creu gegant orientada cap al passeig de la Castellana. Pel que fa a les celebracions globals, avui és el Dia Mundial dels Oceans, establert per l'ONU per considerar i conscienciar sobre la conservació de la vida marina. I també el Dia Mundial contra la Falsificació i la Pirateria. Està impulsat per l'OPI i es va establir per visibilitzar el seu impacte en l'economia i la seguretat. Si fem una miqueta de memòria, pel que fa als fets històrics, a l'any 632 moria Mahoma, profeta àrab i fundador de l'islam. Al 793, els vikings saquegen el monestir de Lindisfarne, a Anglaterra, donant inici a l'era vikinga, un esdeveniment que va marcar formalment l'inici de 3 segles d'incursions i expansions vikingues per tot el continent. L'any 1783, el volcà Laki, situat al sud d'Islàndia, va començar una erupció massiva que va durar 8 mesos i que va alliberar enormes quantitats de gasos tòxics. L'impacte va ser devastador. Va acabar amb el 20% de la població d'Islàndia i el 80% del seu bestiar per la fam extrema que va provocar. A més, el dens núvol de sofre va alterar el clima global, provocant hiverns extremadament crus a Europa i Amèrica del Nord. També el 1949 es publica per primera vegada la cèlebre novel·la de ficció política 1984 de George Orwell, i el 68 és arrestat James Earl Ray als Estats Units d'Amèrica per l'assassinat del líder dels drets civils Martin Luther King. A la història d'Espanya, el 8 de juny destaca principalment per un esdeveniment clau a l'època dels Reis Catòlics, que van prometre al militar i conqueridor Alonso Fernández de Lugo la governació vital Galícia de l'illa de la Palma, a les Illes Canàries, una vegada que aconseguirà finalitzar la seva conquesta i totes les seues fites. Van néixer en 1895 a Santillana del Mar Santiago Bernabéu, l'històric futbolista i president del Real Madrid durant més de 30 anys, avui que precisament el papa visita l'estadi que porta el seu nom, i al 1873 en Yecla, Múrcia, José Martínez Ruiz, conegut baix el pseudònim d'Azorín, destacat escriptor assagista i novel·la pertanyent a la generació del 98. Per cert que el 8 de juny també està marcat també per fites històriques clau en les nostres tres províncies. A Alacant, el 1939, es produeix el renaixement de les fogueres. Després de la Guerra Civil, un dia com avui, es van celebrar reunions clau a la prefectura provincial de la Falange entre representants municipals i artistes de fogueres. Això va impulsar l'organització urgent de la festa per a eixe mateix any, aconseguint salvar la tradició després d'anys de conflicte. A Castelló també, en 1938, en plena ofensiva, la 4a Divisió de Navarra de les tropes franquistes va ocupar estratègicament la localitat d'Atzaneta del Maestrat, un fet clau per a l'avanç a la província durant el conflicte. I a València, el 1822, es produeix la divisió provincial. Durant el trienni liberal, el govern va avançar en eixa divisió territorial que posteriorment configuraria formalment les províncies de València i Castelló tal com les coneixem avui. Tot això, entre altres coses que ara vos contem. Benvinguts a este programa multiformat de la Ràdio Autonòmica Valenciana, a Punt Ràdio, produït, com sempre, per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
0: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
1: Com vos dèiem, el papa Lleó XIV iniciava dissabte una visita apostòlica de 7 dies a Espanya, que està portant-lo per Madrid i el durà a Barcelona, Gran Canària i Tenerife. El viatge combina celebracions religioses multitudinàries, reunions amb representants polítics i trobades amb persones en situació de vulnerabilitat, migrants i també reclusos. Madrid ha sigut la primera parada. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, també assistia al Palau Reial a la recepció oferida per ses majestats els reis d'Espanya, Felip VI i la reina Letícia, amb motiu d'eixa visita de sa santedat. Al llarg de l'acte, el sant pontífex va pronunciar el seu primer discurs oficial davant d'autoritats, representants de la societat civil i cos diplomàtic. Després de la recepció oficial, també el papa va visitar de vesprada un centre d'acollida de persones sense casa, gestionat per Càritas, en eixe primer contacte amb col·lectius vulnerables durant el viatge. I a de nit va participar en una vigília d'oració amb joves a la plaça de Lima, i que va ser un dels actes més multitudinaris previstos. No obstant, Lleó XIV protagonitzava este diumenge un dels actes centrals de la seva visita a Espanya amb una multitudinària missa de Corpus Christi a la plaça de Cibeles de Madrid. El pontífex recorria el centre de la capital en papamòbil, saludant els fidels i beneint xiquets al llarg del trajecte abans d'arribar al recinte. Fins i tot va fer aquell 6-7, on rebia també les claus de la ciutat. Segons l'organització, més d'un milió de persones es van congregar per a participar en la celebració, que també comptava amb la presència de la família reial, centenars de xiquets i xiquetes que enguany han fet la primera comunió i més de 500 sacerdots concelebrants.
2: Majestades, hermanos y hermanas, con el corazón colmado de alegría, al inicio de este viaje a España, presido esta celebración en el día de la solemnidad del Corpus Christi.
1: El major dels avantatges, com comprendreu, és que no hi ha que traduir-lo i, a més, tenim a un papa que parla en espanyol. Després de la missa, el pontífex es va sumar a peu a la tradicional processó del Corpus pels carrers del centre de Madrid. Lucía Nadal, bon dia.
3: Què tal? Bon dia. La missa era també un dels principals reptes organitzatius de la visita papal a Madrid. Les autoritats van desplegar un ampli dispositiu de seguretat, mobilitat i assistència sanitària davant la gran afluència de fidels que estava prevista. A més, l'acte coincidia amb la celebració de la Fira del Llibre a Madrid, al Parc del Retiro, situat a pocs metres del recorregut. Ja de vesprada, Lleó XIV mantenia una reunió privada a la Nunciatura Apostòlica amb membres de l'Ordre de Sant Agustí, a la qual ell pertany. Recordem que el pontífex va exercir com a prior general d'esta congregació entre els anys 2001 i 2013 i durant eixos anys va visitar Espanya en diverses ocasions. La jornada concloïa amb l'acte Teixir xarxes amb el món de la cultura, de l'art, de l'economia i de l'esport, que es duia a terme al Movistar Arena. La iniciativa buscava reforçar el diàleg entre l'Església i la societat contemporània a través de representants de diferents àmbits. Una trobada que va estar conduïda pels periodistes Carlos Franganillo i Lara Siscar i va comptar amb la participació de figures com Antonio Banderas, Sara Vara, Rosalén, Carolina Marín i Teresa Perales, a més de representants sindicals, empresarials, educatius i científics.
1: La visita continuarà avui dilluns amb una reunió amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la Nunciatura Apostòlica. Posteriorment, el pontífex es traslladarà al Congrés dels Diputats, on pronunciarà inèditament un discurs històric davant les Corts Generals. De vesprada visitarà la Catedral de l'Almudena i culminarà la jornada amb una trobada amb fidels, com vos diem, al Santiago Bernabéu. Demà dimarts arribarà a Barcelona. Al migdia, després de visitar la catedral, participarà en una vigília d'oració a l'Estadi Olímpic, Lluís Companys, en el tercer gran acte multitudinari d'este viatge. L'agenda de dimecres estarà marcada per la visita al centre penitenciari Bryans, on mantindrà una trobada amb persones internes. Posteriorment, participarà en una pregària del Rosari a Montserrat. A la vesprada celebrarà una missa a la Basílica de la Sagrada Família coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i amb la inauguració de la Torre de Jesucrist, un dels moments més destacats de la visita a Catalunya. Abril Peidro, bon dia.
4: Bon dia, què tal? La recta final del viatge es desenvoluparà a les Illes Canàries. Dijous arribarà a Gran Canària, on visitarà el port d'Arguineguín per a resar pels migrants morts en la ruta atlàntica i reunir-se amb persones migrants i equips de rescat. Més tard celebrarà una missa multitudinària a l'estadi de Gran Canària. Divendres es desplaçarà a Tenerife, on visitarà el centre d'acollida de Las Raíces i mantindrà una nova trobada amb migrants. I la visita conclourà amb una missa al port de Santa Cruz de Tenerife, que posarà punt i final a 7 dies d'activitat pastoral i institucional. Segons el Vaticà, el viatge estarà marcat per missatges relacionats amb la dignitat humana, la defensa de les persones més vulnerables, com ja estem veient i escoltant en boca del Papa, la solidaritat, l'acollida als migrants i la construcció de la pau. També es preveu que el pontífex mantinga trobades privades fora de l'agenda oficial durant tota la seva estada a Espanya.
1: Al tanto que la fe mou muntanyes, però també caixes registradores, samarretes, tasses, bosses i molts altres productes. La visita del Papa ompli les botigues de souvenirs relacionats amb Lleó XIV. La majoria d'establiments de les tres ciutats per on passarà el pontífex ja fa dies que ofereixen merchandising relacionat.
5: Está yendo súper bien, estamos súper contentos.
6: Sobre todo católicos, gente latina y esto, que sí que se lo mueven bastante.
1: Rosaris, medalles, clauers, estampes o camisetes esperen als peus de la Sagrada Família a Barcelona, la següent parada del Papa una vegada deixi Madrid. I a la capital catalana no podia faltar una figura menuda, però amb molta gràcia divina, que m'imagine li hauran tingut que explicar, el caganer del pontífex.
7: És un tributo a la persona, és un tributo a la professió. Esperamos que las ventas sean igual de buenas que ha sido con Francisco.
1: A Madrid, mentre els aparatos

0: Dos lluixen plens d'innombrables articles relacionats amb el pontífic, mentre que a les Canàries el protagonisme és dels artesans locals de les botigues del centre històric de Las Palmas.
1: La foto de él, y por este lado tienes el detallito que es la fecha en la que él viene.
2: Mirando hacia la catedral de Las Palmas de Gran Canaria. Es la top venta de la tienda.
0: I per les xarxes socials, els fidels també fan promoció de la línia de productes oficials, perquè mentre uns esperen veure el papa, uns altres ja s'han endut el record d'esta visita tan especial.
3: Vuelos, hotel, o sea, estancia, todo, la entrada del festival, son dineral realmente.
4: Apunt Radio, Sergi Olcina.
0: Són les 8 i 11, hi ha més coses que estan passant al nostre voltant i, per tant, anem a intentar traslladar-vos-les. L'acampada docent torna a la plaça de la Mare de Déu després del Corpus. Els manifestants, que s'havien reubicat temporalment per a facilitar la celebració de la Festa Grossa, els saben xupetins al pas de les autoritats com a mostra de protesta.
5: L'acampada docent instal·lada a la plaça de la Mare de Déu de València ha recuperat ahir diumenge l'espai que ocupava abans dels actes centrals del Corpus Christi, només uns instants després de la finalització de la processó. Els participants en la protesta vinculada a eixa vaga indefinida de l'ensenyament públic s'havien traslladat fa 4 dies a un lateral de la plaça per a facilitar el desenvolupament de la celebració. La coincidència entre les reivindicacions del professorat i la principal festa religiosa de la ciutat també es va fer visible durant la processó. Diversos membres de l'acampada van participar en el recorregut i alçant jupetins al pas de les autoritats com a gest simbòlic per a reclamar millores laborals i una aposta decidida per l'educació pública. Segons els promotors de la iniciativa, l'acció rebia mostres de suport d'una part del públic assistent.
0: L'última vegada que es van reunir, Sánchez estava en ple disgust per aquest requeriment en la seu de Ferraz del PSOE, però avui, teòricament, es torna a reunir amb el papa, el qual escoltarà en el Congrés al costat de tots els seus ministres, menys Òscar Puente.
6: El president del govern, Pedro Sánchez, mantindrà este dilluns una trobada amb el papa abans de la seva visita al Congrés, on Lleó XIV pronunciarà un discurs davant els diputats i senadors. El pontífex rebrà a Sánchez, que acudirà acompanyat del ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, en la seu de la Nunciatura Apostòlica. D'acord amb l'agenda oficial, esta reunió està prevista que comence aproximadament a les 9:30 del matí. Posteriorment, Lleó XIV, com diem, es desplaçarà amb el papa mòbil fins al Congrés dels Diputats, on oferirà un discurs davant tots els membres de les Corts Generals en un gest inèdit, ja que és la primera vegada que un papa visita la Cambra Baixa. Estaran presents Pedro Sánchez i tots els seus ministres, a excepció del titular de Transports, Òscar Puente, ja que està previst que viatge a Luxemburg per a participar a les 9 del matí en el Consell Ministerial de Transport, Telecomunicacions i Energia de la Unió Europea. Esta vesprada, a les 6, està previst que la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions i portaveu del govern, Elma Saiz, acompanya a la reina Sofia en l'ofrena floral a la Mare de Déu de l'Almudena, organitzada precisament a la catedral de l'Almudena. Així mateix, Elma Saiz i la ministra de Vivenda i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, acudiran a la trobada que el papa mantindrà amb la comunitat diocesana en l'estadi Santiago Bernabéu. En este últim acte, el tercer del viatge del papa a Espanya, hi haurà actuacions musicals, processions i rezos.
0: Setmana marcada també pel cas Leire, mentre el Partit Popular aprofitarà la sessió de control de dimecres per a pressionar el govern espanyol i els seus socis.
5: Després de la visita papal, el Congrés reprendrà aquesta activitat parlamentària ordinària amb un ple que començarà de manera excepcional el dimecres. La sessió de control al govern estarà marcada per les preguntes sobre el futur de la legislatura i per les repercussions polítiques del denominat cas Leire. Les últimes revelacions relacionades amb esta investigació i la imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, centraran bona part del debat polític. El Partit Popular preveu tornar a reclamar una convocatòria electoral i incrementar la pressió sobre els socis parlamentaris de l'executiu, especialment el PNB i Junts, els quals responsabilitza de mantindre el suport al govern de Sánchez. La setmana també inclou noves reunions al Senat de les comissions d'investigació sobre el cas Coldo i la CEPI, que estudiaran ampliar la llista de compareixents després de les novetats conegudes en el sumari del cas Leire.
4: De dilluns a divendres en Apunt Ràdio anem amunt i avall.
0: va ser una de les notes discordants del cap de setmana. El Festival de les Arts no va poder celebrar finalment la segona jornada prevista per al dissabte passat. Així ho va comunicar l'organització, que assegura que és una decisió aliena i que va rebre la notícia.

0: notificació de la suspensió després dels concerts del divendres, que van despertar moltes crítiques pel volum massa reduït de la música. El recinte dels concerts estava situat a la Ciutat de les Arts i les Ciències, un espai afectat per una sentència del passat 25 de març que condemnava l'Ajuntament de València i va donar la raó a uns veïns de la zona per vulneració de drets fonamentals a causa de la contaminació acústica derivada d'este tipus d'espectacles.
1: Vuelos, hotel, o sea, estancia, todo, la entrada del festival, son dineral realmente.
2: S'ha aventat mitja hora abans o una hora abans de que obrin les portes.
3: Res, res, o sea, hem vingut així i no sabem res. L'he mirat perquè tinc les notificacions activades en Instagram.
4: Tot és així, arreglades per al festival, per a res.
5: Jo no vivo en València i al final és com, bueno, haver cancelado antes... Aún tienes un poquito de movilidad, ahora estás aquí un poquito vendido.
6: Nos han dicho que recojamos todo lo que lleva Dorian, todo lo que es instrumental, luces, paneles, tarimas, y es lo que estamos haciendo.
7: Per part seua, l'alcaldessa de València, Maria José Català, en declaracions dissabte de matí, responsabilitzava la promotora i la Ciutat de les Arts i les Ciències, dependent de la Generalitat, de mantindre el festival en l'emplaçament actual, malgrat les advertències.
8: Yo llevo advirtiendo desde el 25 de marzo que nosotros tenemos una sentencia, desgraciadamente, que cumplir.
7: També a mitjan vesprada, CACSA publicava un comunicat en el qual explica que la decisió de suspendre l'esdeveniment s'ha pres a instàncies de l'Ajuntament de València i d'un informe de la Policia Autonòmica que informava que divendres es van cometre algunes irregularitats relatives al límit legal del so establert. Segons l'informe de la policia local, que hi han citat fonts de l'Ajuntament, els mesuraments de so d'este divendres arribaren als 96 decibels en l'escenari. Un 91 en l'escenari 2 y 88 en l'escenari 3.
9: La verdad que creo que ayer sí que se escuchó bastante.
10: Yo pienso que son 4 veces al año y a mí no me molesta.
0: El ben cert és que la cancel·lació de la segona jornada del Festival de les Arts ha provocat una onada de reclamacions entre els assistents que exigeixen la devolució íntegra de les entrades i abonaments després d'aixòs problemes de so registrats durant els concerts de divendres. Un grup d'afectats ha creat un perfil a Instagram amb l'objectiu d'agrupar els assistents perjudicats i recopilar proves per a estudiar possibles accions legals. Segons s'explicava als mitjans, consideren que les limitacions acústiques van impedir seguir les actuacions amb normalitat.
11: Els promotors de la reclamació han indicat que estan arreplegant informació sobre despeses associades a l'assistència al festival, com ara allotjament, transport o entrades. També han valorat positivament l'anunci de l'organització de retornar íntegrament el saldo restant de les polseres, l'import de les entrades de dissabte i el 50% dels abonaments generals, VIP i Golden VIP. Les crítiques s'han multiplicat també en les xarxes socials, on nombrosos assistents han denunciat la baixa intensitat del so durant els concerts de divendres. Alguns han considerat que si les limitacions eren conegudes prèviament, l'organització hauria d'haver suspès l'esdeveniment abans de començar. Les incidències van afectar especialment algunes actuacions destacades. La cantant Leire Martínez va interrompre temporalment el concert després de les protestes del públic per la falta de volum. Per la seva banda, el grup Siloé va mostrar missatges al públic en què lamentava la situació i qualificava el que estava ocorregant de vergonya i de falta de respecte cap als artistes que han preparat el seu espectacle durant tot l'any.
7: La cancel·lació de la jornada de dissabte també ha generat malestar entre persones que s'havien desplaçat des d'altres localitats per assistir als concerts. Alguns assistents han explicat que es van assabentar de la suspensió quan ja estaven al voltant del recinte o de canvi al festival. Per a este dissabte estaven previstes les actuacions de Tudor Cinema Club, Dorian, Carlos Sandnes, Álvaro de Luna, Belén Aguilera, Íñigo Quintero, Julieta Violeta, Triángulo de Amor Bizarro i Siena. Per la seva banda, fonts municipals han assenyalat que l'Ajuntament de València no té competències per a suspendre directament el festival i que s'ha limitat a complir la sentència judicial que exigia mesures per a protegir els drets dels residents de la zona.
12: Les propostes inicials que ens van passar els sindicats estaven comptabilitzades en un cost aproximat de 2.400 milions d'euros. Amb la nova proposta d'acord, este Consell ha posat damunt la taula quasi 3.400 milions. Un pla, com mai abans havia fet, ambiciós, real, amb calendari i, el que és més important, amb pressupost. Confiem en un acord imminent.
0: Una reducció de ràtios de 30 a 28 i la creació d'un mínim de 5.000 nous llocs de professors i professores en els pròxims 4 anys. Més 2.700 per la baixada de ràtios. Un total de 7.700 noves places. Eixes són dos de les principals novetats de la nova proposta que la Conselleria d'Educació ha posat este divendres de vesprada damunt de la taula als sindicats de l'ensenyament. És la dècima reunió negociadora entre les parts quan es complixen 4 setmanes completes de la vaga indefinida de l'ensenyament públic no universitari valencià.
13: Anem a suposar que efectivament la

la redacció sigui incorrecta. Jo estic dient així que l'increment de l'IPC és per a tot el sou. I si ha de fer-se una modificació d'aquest document, es farà. És per a tot el sou.

0: de 28 contra els 30 del document anterior. Esta baixada de ràtios comportarà contractar més de 2.700 professors. En matèria d'inclusió, el pla arreplega la creació d'un mínim de 36 noves aules UECO per al curs 2026-2027, la incorporació de 108 professionals d'atenció, l'increment del 30% addicional de professionals d'educació social i de 130 a 140 noves places de professorat d'audició i llenguatge. Finalment, s'han proposat 20 mesures destinades a la simplificació burocràtica. Amb esta oferta, la Generalitat pretén, pel bé de tots, aconseguir un bon acord, segons ha defensat el secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy.
1: Son pequeños flecos, porque yo creo que el documento que presentamos hoy recoge el 90% de las propuestas que habéis estado trayendo a lo largo de todas estas mesas.
2: El sindicat STPB ha qualificat d'acte electoral la presentació del document, han criticat que la conselleria hagi difós la proposta abans de la premsa que el professorat i ha demanat una negociació real. També han demanat aclariments en la proposta de pujada salarial i han rebutjat l'afirmació d'Educació que amb la nova pujada estaran entre els mestres més ben pagats d'Espanya. Reclamen reobrir este punt de la negociació.
3: I ara resulta que ens hem trobat una sorpresa en un gir de guió que ni Henry James.
2: En el seu torn, l'AMPE ha remarcat l'urgència que es garantisca més plantilla estructural en matèria d'inclusió, entre altres. Una plantilla, ha afegit la representant, que no es pot enviar a altres funcions al centre. El sindicat vol analitzar bé el document abans de pronunciar-se. En un sentit paregut, la CESIF també vol analitzar-lo. I, entre altres aspectes, ha dit que els professors haurien de tindre el C2 de valencià i que ha de quedar garantida la formació en tots els nivells.
4: Més pressupost, i com dic, això no ha eixit de baix d'una pedra. Això ha eixit per la pressió de la gent que està en el carrer.
5: Ràtios. Bueno, esta propuesta evidentemente es mejor que la anterior. Nosotros la vamos a estudiar con detalle.
2: Per la seva banda, Comissions Obreres ha preguntat, entre altres aspectes, per l'ampliació de plantilles anunciades. Ha tancat el torn dels sindicats la UGT, que ha deixat clar que la proposta no inclou les seues propostes. Ha demanat una millora retributiva real, entre altres, i concreció en punts com la reducció burocràtica.
6: Més coses, la candidatura de l'Albufera de València per a convertir-se en reserva de la biosfera de la UNESCO afronta ara una setmana clau. Representants del govern espanyol, la Generalitat i l'Ajuntament de València reprendran els treballs per a impulsar una proposta que havia quedat paralitzada després de la dana de l'octubre de 2024, mentre les administracions centraven els esforços en la recuperació de les zones afectades. La reactivació dels tràmits comença demà dimarts amb una reunió a la Conselleria de Medi Ambient en la que participaran una desena de tècnics. L'objectiu, pues, fixar un nou calendari i concretar els terminis necessaris per a formalitzar la candidatura davant de la UNESCO amb la mirada posada en una possible aprovació l'any que ve, 2027.
2: Els responsables del projecte també mantindran trobades amb la Junta Electoral del Parc Natural de l'Albufera i amb especialistes locals, entre ells investigadors i catedràtics de la Universitat Politècnica de València. La candidatura pretén fer valdre la singularitat d'un espai que combina l'activitat agrícola, especialment el cultiu de l'arròs, amb la conservació mediambiental en una de les zones més humides d'aigua dolça i més importants d'Espanya. La proposta va rebre un impuls determinant al setembre de 2024, quan 13 ajuntaments vinculats al Llac, València, Cullera, Catarroja, Sueca, Algemesí, Alfafar, Silla, Albal, Sedaví, Massanassa, Sollana, Albalat de la Ribera i Beniparrell van subscriure una declaració institucional conjunta per a donar suport a la candidatura.
6: Aquell acord defensava la preservació del parc natural i els seus usos tradicionals, com l'agricultura, la pesca i la caça, i destacava que la declaració de reserva de la biosfera no implicaria noves restriccions normatives. A més, els municipis confiaven que el reconeixement internacional contribuirà a atraure més finançament, millorar les infraestructures i impulsar l'ecoturisme. Si culmina amb èxit, l'Albufera es convertiria en la primera reserva de la biosfera íntegrament valenciana, reconeguda per la UNESCO. Per cert, els carrers d'Aras de los Olmos, ja que parlem de natura, lluixen estos dies una imatge ben diferent. Roses, geranis, clavells i moltes altres espècies florals decoren cada racó del municipi amb motiu d'una nova edició d'Aras en Flor. Una iniciativa que busca recuperar l'essència tradicional del poble a través de la natura i la participació ciutadana, tal com explica Pedro García, que és el gestor cultural de l'Ajuntament d'Aras de los Olmos.
7: Nos vuelve a traer a las calles del pueblo la vegetación, los espacios verdes que se perdieron cuando se asfaltaron las calles del pueblo.
6: El festival ha convertit la localitat en un gran jardí a l'aire lliure. Veïns, artistes i amants de la jardineria han creat un total de 14 espais florals repartits pels carrers i places del municipi.
2: Les propostes van des de composicions senzilles fins a muntatges més

0: elaborats en què la imaginació juga un paper fonamental. Cada jardí aporta una visió diferent i contribueix a crear una atmosfera especial marcada pels colors i les aromes de les plantes.
1: Aras de los Olmos es un pueblo que es muy creativo, la verdad. Hay mucha gente muy creativa. La verdad es que es un pueblo encantador.
2: El aroma de las flores es muy potente y es una sensación muy bonita.
3: Lo complicado es buscar el proyecto, es decir, algo que... Pero una vez que lo tienes, complicado no nos ha resultado. Nos ha resultado bastante fácil.
0: Els visitants destaquen la bellesa dels espais creats i la transformació que experimenta el municipi durant estos dies, amb racons que conviden a passejar i descobrir noves composicions florals. Aras en Flor es podrà visitar fins al pròxim 16 de juny i es convertirà el poble de la Serrania en un aparador de creativitat, natura i participació veïnal.
4: I anem a Tàrbena, a la Marina Baixa, que ha celebrat este dissabte la festa de parlar de xa. Una singularitat lingüística producte del repoblament mallorquí i que, quatre segles després, ha esdevingut motiu d'orgull i també d'identitat.
5: La festa justament per reivindicar la nostra identitat, la nostra identitat com a poble, perquè han hagut molts anys en els quals hem hagut d'amagar la nostra manera de parlar.
6: És el més important que tenim així, és a dir, la nostra identitat sense parlar salat no seria res.
4: Això ho diuen i ho pensen Núria Soliveres, veïna de Tàrbena, i l'alcalde de Tàrbena, Francisco Javier Molines. A més, la televisió de les Illes Balears els va dedicar un programa al qual encara avui mostren aquestes arrels de llinatges, de costums, de paraules, que potser a Mallorca s'han oblidat i així s'han conservat. Almenys així ho manifestava Felip Munar, que és copresentador de Web Com Anem, d'IB3.
7: Encara ara avui tenim aquestes arrels del llinatge, dels costums, de les paraules, d'aquelles paraules que a vegades a Mallorca s'han oblidat i en canvi aquí s'han conservat. Però també algunes tradicions, com les matances o la sobrassada mallorquina, que l'hem tastat avui aquí, i és exactament, ho he de dir, quasi tan bona com la de Mallorca.
4: Sa festa homenatjava enguany Pepita Dembelo per la transmissió de la música popular. Les càmeres de Punt Notícies van poder captar una de les seues cobles que parla de Tàrbena, Bolulla i el Coll de Rates. El parlar de sa és, en definitiva, una singularitat valuosíssima que ara toca integrar amb els nouvinguts europeus que arriben a la localitat. Això per una banda, però per l'altra, i canviant de poble, el temporal torna a afectar les platges de Tavernes de la Valldigna. Les pluges del divendres soterraven novament part de les platges del Brosquil i la Goleta, després de que desaparegueren quasi per complet el passat gener, recordeu, pel pas de la borrasca Harry. En este nou episodi es registren danys als accessos i el veïnat, de nou, demana responsabilitats i solucions reals. Denuncien que no és la primera vegada que passa i que s'arregla només afegint arena, que els temporals sempre acaben engolint-se.
8: Empezaron a echar arena aquí por la orilla y demás con los camiones y realmente no sirvió para nada.
9: No hay un aporte de arena todavía, tal y como la alcaldesa dijo en su momento.
10: No n'hi ha voluntat o no n'hi ha responsabilitat, perquè qui té la responsabilitat de protegir aquests edificis?
4: Va ser el mes d'abril quan es van executar les obres de recuperació de la costa. La direcció de costes va traslladar arena des del fons marí de Cullera, entre queixes dels pescadors locals que asseguraven que afectava la flora i fauna marines i també els obligava a desplaçar-se més lluny per a treballar. Però bé, una altra cosa, intercanviar la casa per a viatjar és una opció que cada vegada guanya més adeptes. Més enllà de l'estalvi econòmic, les persones que practiquen este sistema asseguren que permet descobrir les destinacions d'una manera més autèntica, amb recomanacions i atencions dels mateixos residents.
11: Ya no concebimos otra forma de viajar. Parte del ahorro económico pues es vivir el turismo desde otra perspectiva, una perspectiva más local.
12: Todo lo que tienen que hacer es abonar una suscripción de 175 euros al año, que es una especie de tarifa plana con la cual, bueno, pues pueden realizar todos los intercambios que deseen en el intervalo de año.
0: La modalitat funciona a través de plataformes especialitzades com Home Exchange, que disposa de 280.000 membres repartits en 155 països. A Espanya hi ha 40.000 persones registrades, de les quals 4.600 residixen a la Comunitat Valenciana. Per a participar, els usuaris han d'abonar una subscripció anual. A partir d'aquest moment poden fer tants intercanvis com vulguin durant l'any. El sistema es basa en una puntuació que té en compte característiques de la vivenda i les valoracions rebudes d'altres usuaris.
11: El intercanvi se valora del 1 a 5, tanto limpieza como comunicación, como si la casa se corresponde con las fotografías.
13: Es la calidad humana. Mucha comunicación, luego te dejan un detallito cuando se van o te dejan una nota a los niños. Nosotros les tenemos ahí una cesta, toda la información turística de Valencia más las recomendaciones que nosotros les hacemos, dando un punto de vista más local y no del típico turista.
14: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
4: Abans de conèixer l'oratge, a aquestes hores, 8:31, anem a conèixer també algunes de les qüestions que ens plantegen els principals diaris, no sols de la Comunitat Valenciana, sinó també a nivell nacional.
15: Sí, comencem per ací, per casa. Levante el Mercantil Valenciano obri avui amb el titular que els veïns van amenaçar amb la via penal si se celebraven els concerts de les Arts. I la imatge de portada és per al Corpus.
0: En les províncies, llegim, veïns de les Arts van advertir Ajuntament i Consell que els denunciarien si hi havia festival i destaca la imatge del Papa i s'ha recorregut amb el Papa Mòbil pels carrers de Madrid.
15: Pel que fa als diaris nacionals, al País, en portada porta, el Papa reivindica el seu discurs social en un acte multitudinari, titular que acompanya la imatge de la processó del Corpus Christi, protagonitzada també per Lleó XIV.
0: En la mateixa línia obre avui El Mundo, que destaca que Lleó XIV reivindica el futur de la fe en una històrica missa.
15: I al diari ABC, en la portada, tot el protagonisme és per al Papa. Lleó XIV desborda Madrid i conquereix a fidels i societats civil, és el seu titular.
0: I la Razón obri avui també amb la imatge de la processó del Corpus, que ompli tota la portada, acompanyada del titular de Madrid al cel amb Lleó XIV.
15: I per últim, la Vanguardia destaca el Papa atrau multituds i l'Iran respon a Israel després del seu colp al Líban.
16: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.
4: Tenim entès que avui dilluns també serà un dia solejat, bueno, amb la formació local de núvols baixos i boires a primeres hores del dia, que ja pràcticament estaran despense, però les temperatures, Antonio Sánchez, què tal? Has estat en la platja?
17: Bon dia, Sergi, sí que he estat, sí.
4: Home,
17: sí, sí.
4: No pots negar-ho, no?
17: No, m'encanta la platja, la veritat. I és que este cap de setmana està molt bé perquè les temperatures tampoc eren tan altes, així que hem pogut gaudir de la platja.
4: Però que has agarrat i has llevat el sol a la resta de persones que n'hi havien allí en la platja, o què? És que està negríssim.
17: Sí que m'agarra, però és que ja estic acostumat perquè jo era socorrista.
4: Sí.
17: Anys passats, i per això el sol a mi m'agrada i m'agarra ràpidament.
4: Este programa és una font de coneixements, acabem sabent tot. Bueno, què mos diu la previsió, encara que veig que calor, calor i calor, no?
17: Sí. Avui és la jornada més càlida de tota la setmana. Ese és el titular. Avui no farà, o sea, farà més calor que el cap de setmana, puja el termòmetre i, de fet, no farà tanta calor la resta de la setmana com avui. Així que avui passarem dels 34 graus a les comarques de l'interior. En principi, el Racó de Mus, el Prat del Requena i la Vall de Cofrents a Llora. On també es queden les temperatures altes serà l'Alvinalopó. A la resta estarem entre els 28 i els 32 graus. És a dir, ja no estarem entre els 26 i els 30 com este cap de setmana. Així que una pujada del termòmetre d'uns 2, 3, 4 graus, que sí que es notarà. Veurem com ara mateix, perquè fa les temperatures actuals, estem entre 20 i 22 graus a les capitals i al litoral, i més cap a l'interior estem entre els 13 i els 18 graus, així que no ha canviat molt la temperatura de matí. Però sí, de vesprada sí que tindrem una jornada calorosa en tot el territori, i com has comentat, amb sol de matí, encara tenim alguns núvols ancorats cap a la plana alta, però ja aniran, com has dit, desfent-se, i veurem com de vesprada torna la nuvolositat de tipus baix, perquè tindrem núvols convectius, i això vol dir que a les comarques del nord, als ports i al Maestrat, arribaran tempestes, ruixats, molt puntuals, molt localitzats. A la resta no veurem eixa precipitació, veurem una jornada assolellada i càlida.
4: Molt bé, doncs mos quedem en això, que tinguis un bon dia.
17: Igualment, Sergi.
4: Vinga, fins ara, 8:35.
16: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.
4: Parlar de més coses, la cantant i compositora Sole Jiménez estrena nou treball, Ser Humano, un disc que presenta noves cançons de l'artista després d'anys sense publicar material inèdit. Este nou projecte va ser presentat el divendres passat en el Palau de les Arts de València i un equip d'esta casa de Punt Notícies va poder parlar amb la cantant hores abans de la que seria, millor dit, la primera actuació de la gira.
18: La música y esta manera de contar lo que cuenta ser humano es necesaria ahora mismo para volver un poquito a la esencia. Hablamos de la gente que te rodea y que está a tu lado y que hay que apreciarla, ¿no? Porque es un regalo que te da la vida. Hablamos de las propias canciones, hablamos de lo que es el ser humano en sí mismo, ¿no? De volver a su esencia, pero también lo enfrentamos a lo que nos está ocurriendo, a las máquinas, ¿no? A la inteligencia artificial, a que nos

0: sustituya como creadores de música.
1: Ser humano és un dels discos més bonics que ha fet, diu, fet de cançons noves amb autors com Víctor Manuel, El Canca, Rozalén, Pedro Guerra o Pablo Cebrián. Diu que feia temps que no escrivia un disc així i que l'ha aconseguit entre tots i, a més, ha aconseguit que hi hagi un discurs que ho mou tot, que és tornar un poc, segons Sole Jiménez, a l'essència de l'ésser humà, tornar a l'amor, al contacte, a l'alegria, a la gent que ens rodeja i a alçar la vista dels mòbils i, per tant, tornar a nosaltres mateixos, que no només ho diu Sole Jiménez, sinó que també ho diem tots, i falta ens fa. Per cert, enguany, com vos venim dient sempre, es complixen 7 segles de la festa grossa de la ciutat de València, el Corpus Christi, una celebració que va néixer en l'edat mitjana com a manifestació de la fe i que a València va adquirir trets molt particulars, segons explica Edgar Esteve, que és el delegat de liturgia de l'Arquebisbat de València.
2: Una manera de manifestar la devoció i la creència, la fe, en la presència real de Jesucrist en l'Eucaristia era precisament processionar amb el Santíssim Sacrament pels carrers de la ciutat com una manifestació de fe.
1: Precisament per aquest motiu va néixer la processó del Corpus, a més, en un context d'analfabetització total, creant-se una catequesi vivent per mostrar la Bíblia pels carrers de la ciutat.
2: I és com una espècie de catequesis que va mostrant i ensenyant la Bíblia. Tenim una xicoteta guia que es va fer ja fa segles, on està determinat l'ordre de tota la processó, i això ha permetit no només que la processó permanisca d'alguna manera inalterada al llarg del temps, sinó també inclús que s'ha pogut declarar com a bé cultural.
1: David González, bon dia.
3: Bon dia, sí, però a més el Corpus valencià té altre tret diferenciador. Les roques són una espècie de monuments fets per a la processó pròpies de la ciutat de València i que commemoren algun esdeveniment de la vida de la ciutat o bé representen algun misteri o esdeveniment de la seva història. N'hi ha 11. Enguany només n'han eixit 3 perquè la resta estaven en procés de restauració.
2: Una espècie de monuments un poc per a la processó sí que són també pròpies de la ciutat de València i o bé commemoren algun aconteixement de la vida de la ciutat o bé representen algun misteri o algun aconteixement de la seva història.
3: Les danses vindrien més tard, així com la custòdia, que contra tot pronòstic pel seu valor en or, plata i pedres precioses, és coneguda com la custòdia dels pobres.
2: Perquè es va fer després de la guerra i es va fer amb els donatius que van fer els fidels per a fer esta custòdia, que és una de les més grans del món.
3: Tots estos elements eixiren este diumenge a les 7 hores de la vesprada des de la Catedral de València, una i més en la processó del Corpus, mentre que a migdia es celebrava la cavalcada del convit, acte processal eucarístic per exhortar la ciutadania a participar de la processó.
1: Per cert, la mítica companyia catalana La Cubana torna als escenaris amb un nou espectacle que utilitza la gastronomia per a riure's de les modes i de l'obsessió per mostrar les nostres vides a les xarxes socials. L'escenari elegit per a presentar-ho en societat és Gandia, a la Safor. D'aquesta forma, amb la Cuisine de ma cuisine o la cuina de la meva cosina en valencià, podrem gaudir d'un nou espectacle del grup teatral que apunta directament a les aparences amb la gastronomia com a fil conductor, segons Jordi Millán, director de la companyia.
4: Parlem de la cuina, no?, d'aquest fenomen que ens ha cobert de tot, de la gastronomia, des dels programes de televisió, els xefs, les estrelles Michelin.
1: Marina Perelló, bon dia. Què tenim per davant?
5: Què tal? Molt bon dia. Ens trobem davant un melodrama culinari elaborat amb els ingredients cubans de sempre, el que significa que no faltarà la participació, la música, el color i, sobretot, les rialles. I serà el públic gandien qui podrà tastar en primícia este plat acabat d'eixir del forn, segons comenta Montse Amat, actriu de La Cubana.
6: És el laboratori, Gandia. Llavors jo espero que sí.
7: Ara necessitem l'actor del públic perquè ens ajudi a veure què estem fent.
5: S'estreteix així encara més el vincle de la companyia catalana amb el públic valencià, que ha sigut clau en la seva trajectòria. Per al director, si La Cubana existeix com a companyia de teatre, és gràcies a València, ja que a València, juntament amb Saragossa, va ser la primera vegada que ens van contractar fora de Catalunya. Pararan taula per primera vegada avui dilluns al Teatre Serrano de Gandia amb un menú que es repetirà dimecres, divendres i dissabte. Així que els meus gormans s'han d'afanyar perquè un espectacle com el de La Cubana és sinònim d'èxit i públic.
1: I cap de setmana de llibres a l'Horta Sud, Catarroja i Paiporta han celebrat 2 esdeveniments relacionats amb la literatura que aprofiten per a dinamitzar el món editorial i llibreter d'estos pobles que van quedar arrasats pel temporal del 29 d'octubre del 24. Per una banda, Catarroja ha acollit per primera vegada l'edició Horta Sud de la plaça del llibre i s'ha convertit en un punt de trobada per a la literatura en valencià.
8: Enguany se fa a Catarroja, la idea és que es faça cada any en un municipi diferent.
3: La plaça del llibre, que es considera el principal aparador del llibre en la nostra llengua, ha volgut en aquesta edició posar l'accent en la lectura com a eina de reconstrucció social després dels efectes de la dana.
9: Malauradament no n'hi ha una visibilització correcta del llibre en valencià i són absolutament necessàries.
10: Són l'aparador, l'únic aparador de la producció valenciana.
3: També Pai Porta celebra este cap de setmana la Festa dels Llibres amb la seva primera fira, un esdeveniment que va començant a planificar-se abans de la dana i es va haver d'ajornar.
11: I ja enguany varen dir que no podíem esperar més i que tenien que tindre-ho tirar-lo endavant.
12: Una fira molt necessària per al poble.
13: De vegades es posa més l'accent, a lo millor, en les coses físiques, materials, però n'hi ha una part espiritual que els llibres poden omplir.
14: Fer este tipus d'activitat jo crec que lleugera molt aquesta memòria tan dolorosa.
3: Les llibreries de Pai Porta, per tant, reivindiquen el seu paper.
15: El poble mos ha fet molt de suport, però n'hi ha que continuar reivindicant que els comerços del barri són els comerços del barri del poble i n'hi ha que donar suport.
3: Des de l'Horta Sud, Catarroja i Pai Porta escriuen una nova pàgina per a l'esperança.
1: I en matèria festiva, este dissabte de vesprada es va celebrar a Alacant la desfilada més bandarra de totes les que celebren per les fogueres. Es tractava de la tradicional cavalcada del Ninot, una cita imprescindible per als festers i festeres que ompli el centre de la ciutat de color, sàtira i també enginy.
3: Un total de 7.000 persones provinents de les 92 comissions de fogueres i 30 barraques van participar en esta divertida desfilada plena de motius alegòrics referent sempre al tema de la respectiva foguera. La marxa començava a les 6 i mitja de la vesprada, omplia de color l'avinguda d'Alfons el Savi, després la Rambla de Méndez Núñez i la plaça de l'Ajuntament, per on discorria l'itinerari oficial. Així, per un dia, els vestits tradicionals cedien protagonisme a disfresses casolanes carregades de creativitat i d'humor, però també de crítica social. La desfilada compta amb dues categories, l'artística i l'humorística, i les comissions competeixen per obtindre el premi i la banderola.
1: I com vos hem dit, avui tenim que mirar cap a la mar o els mars, que desafortunadament ja comencen a estar uns graus per damunt del que hauria de ser la seva temperatura habitual, veritat, Marina?
5: Així és, què tal, Sergi? Bon dia. Avui se celebra el Dia Mundial dels Oceans, una data establida per les Nacions Unides per a reconèixer el paper fonamental que juga la mar a la vida quotidiana i recordar la necessitat de protegir-los davant la contaminació i la sobreexplotació. Encara que no sempre som conscients, l'oceà cobreix més del 70% del planeta, produeix almenys el 50% de l'oxigen que respirem, regula el clima, alberga la major part de la biodiversitat del planeta i és la principal font de proteïnes per a més de 1.000 milions de persones. Tot i això, un informe de l'ONU adverteix que l'oceà necessita més suport que mai. El 90% de les grans espècies de peixos estan reduint-se i el 50% dels esculls de corall van ser destruïts en els últims anys, el que indica que estem extraient de l'oceà més del que ens pot reposar. Enguany, el lema d'esta celebració és Reimagina i proposa la humanitat com a guardiana del futur marí i no com a beneficiària. El propòsit és informar sobre l'impacte dels humans a l'oceà, desenvolupar un moviment mundial de suport i unir a la població en un projecte per a la gestió sostenible dels nostres mars.
1: Anem a conèixer l'estat de les carreteres en aquests moments, perquè en quant a l'estat del trànsit, a més de la congestió d'hora punta, a València trobem una retenció de 9 quilòmetres al bypass de la 7 per un accident a Riba-roja en sentit Alacant. També afecta la incorporació des de la B30 i la carretera de Paterna en direcció a l'aeroport. Pel que fa als trens, problemes a la rodalia de València. Una avaria d'infraestructura entre Benifaió i Silla provoca retards mitjans de 30 minuts a la línia C1. En la C2 s'ha interromput la circulació i s'ha establit un servici d'autobús entre Algemesí i Silla.
16: Amunt i avall, presenta Sergi Olsina. Realització tècnica, Maria Josep Collada. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
17: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
18: De tu a tu.
19: Agromètodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodo, 40 anys cuidant els teus cultius.
20: Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
0: Disfruta del 29 Festival de Jazz en el Palau de la Música, con María Schneider, Esperanza Spalding, Liz Wright, Joe Lovano, José James y China Moses y el mejor jazz valenciano. Del 24 de junio al 26 de julio. Infórmate en www.

0: www.palauvalencia.com.
1: Som la veu de tots. Som A Punt.
2: Obri pràcticament totes les portades i es podrien dir la nota del dia i de la setmana. El Papa Lleó XIV està a Espanya i continua amb els actes previstos a Madrid abans de viatjar demà a la ciutat comtal. Este matí, Lleó XIV donarà un discurs al Congrés dels Diputats, el donarem en directe, i després, segons han confirmat fonts del Vaticà, es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals en l'Església. Juan Ramón Navarro Pareja és periodista de religió i societat d'ABC. Juan Ramón, què tal? Buenos días, bon dia.
3: Hola, bon dia, com estem?
2: Un dels moments més esperats de la visita del Papa és aquest discurs que donarà en el Congrés dels Diputats després de reunir-se amb el president del govern, Pedro Sánchez, que es reunirà després d'aquella trobada en Roma. El discurs del Papa és inèdit i es produirà per primera vegada en aquest país. Què s'espera d'aquest discurs?
3: Jo crec que el que esperem és que faci una defensa de la democràcia i també de la participació de l'Església dins del sistema democràtic, no? Que té una tasca important, no? L'Església no està fora, no, en un estat com este, que és un estat confessional, també l'Església té molt que dir, i des de la tradició, des de la història, i també en els moments actuals, no? Jo crec que farà un recordatori de lo que ha sigut sempre la doctrina especial de l'Església als diputats i als senadors que estaran ahí.
2: Creus que n'hi haurà algun missatge, encara que els pontífecs no es claven en aquestes matèries, per als polítics espanyols?
3: Sí, jo crec que ell parlarà en aquesta qüestió de la doctrina social de qüestions molt, molt actuals, no? Probablement en aquesta última legislatura s'han aprovat lleis d'eutanàsia, en aquest moment està també la intenció de que l'avort siga un dret constitucional, o sigui, reconegut com un dret constitucional, probablement tinga unes paraules per aquesta qüestió, no? Que és molt, molt directa. Probablement també parlarà de les migracions, no directament de la regularització que s'ha fet en aquests últims mesos, però sí del context, no? Que són unes paraules que ja jo crec que anticipava el que probablement dirà en el viatge que va fer a Àfrica, que li van preguntar en l'avió. I va comentar, no?, que els espais tenen el dret de legislar, però també està la dignitat de la persona i que té que defendre la dignitat de la persona.
2: Per donar-li una nota de color, per cert, també en l'avió, José Ramón, li van preguntar per quin equip de futbol és i va dir que els papes són de tots els equips, però que ell precisament sí, és del Real Madrid.
3: Com a papa, va dir que com a papa té que ser de tots, però que com prebos, com el seu ja nombre i persona, que té, sí, que ser... Que era del Madrid.
2: De totes formes...
3: Esta vesprada estarà al Bernabéu.
2: Sí, estarà en el Bernabéu i, a més, coincidint en l'aniversari del propi Santiago Bernabéu, no t'ho pergues, eh? Que avui confluixen, sí, sí, sí, moltes coses en ixa...
3: El que no sabia si era soci i si ahir aniria a la votació, però pareix que no.
2: És el que li faltava. Si arribarà, dia jo este matí, arribarà rendit a casa, li han programat una agenda que... Sort que és jove,
3: sí, sí,
2: eh?
3: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Les agendes en els viatges són molt, molt intensives. En les últimes del Papa Francesc no, perquè ja estava molt, molt mal de salut, però habitualment és una agenda de reunions constants, no? De 45 minuts i desplaçaments.
2: Disculpa una cosa que igual pareix una frivolitat, José Ramón, però estic veient que és un viatge molt, molt multitudinari. Fa 15 anys no ho va ser tant. No sé si això està produint-se precisament per els anys que han passat en què un pontífex xafarà territori espanyol o perquè, a més, coincidix, i el dic lo de la frivolitat, perquè, escolta, és una comoditat molt gran per a tots i un signe d'empatia que el papa parli espanyol tan fluidament.
3: Sí, jo crec que les xifres són paregudes, però l'expectació és molt diferent, és major. Jo crec que el que parle castellà de manera habitual, que siga, podem dir, una de les seues llengües maternes, jo crec que sí que fa, no? Però jo crec que també el que ha canviat és un poc la societat, no? N'hi ha més expectació, n'hi ha més apertura, no? Al fenomen religioso, no? Jo crec que fa 15 anys pues, els catòlics sí que estaven molt, molt a prop de la visita, però la resta, no? Recorda que a València estava el Jonotas Pere, no? Una gent que no volia la visita del papa Benet. I ara jo crec que esa qüestió ja no està tan present i se reconeix que és un líder pels catòlics, el que no és catòlic, com ahir es va demostrar, no? A l'encontre del Movistar Arena en la societat civil, el que no és catòlic pot anar, pot escoltar i pot iniciar un diàleg.
2: Aixina i tot, l'oficina de premsa del Vaticano va anunciar el divendres que hi hauria trobada amb les víctimes de pederàstia i abusos sexuals en l'Església, sense revelar ni el moment ni el lloc. Finalment, s'ha confirmat que tindrà lloc avui, després d'aquest discurs en el Congrés. Es tracta d'un encontre fonamental per a les víctimes, José Ramón.
3: Sí, després del penjar. Serà l'anunciatura esta vesprada i abans d'anar al Bernabéu. És molt important perquè és la primera volta, no? Jo crec que el que va començar aquesta qüestió de reunir-se les víctimes va ser Benet XVI, però fa 15 anys encara no l'havien fet, no? Era la primera vegada que un papa ve a Espanya i que sí que té este encontre, no? Jo crec que per les víctimes és un reconeixement, no? Que l'han estat lluitant moltes anys dient el que es passava, minimitzant-lo per part de l'Església o d'alguns bisbes, i en aquest moment jo crec que ja això ja està reparat i reconegut, i este gest pues, probablement sí que un punt, si no final, però sí un punt i a part molt important, i es comença ja una altra etapa, no? En la relació amb les víctimes i en la reparació i el reconeixement del que han patit.
2: Sí, perquè fins ara esta qüestió està d'alguna manera sobrevolant tota la visita del pontífex, ja que també el rei Felip VI va fer referència en el seu discurs de dissabte.
3: Sí, jo crec que és un estigma que té l'Església i que té que superar, no? Que té que fer una cura i després ja superar-lo. I per això jo crec que és el primer moment, no? Després de tot el que s'ha fet, no? L'informe que va fer el Defensor del Poble, el propi informe que va fer la Conferència Episcopal, no? N'hi ha un treball en els últims 5-10 anys que ara està ja l'escena ja atisbant un final, no? Jo crec que per això és important.
2: Menys d'un minut, José Ramón, per a preguntar-te, és esta visita de Lleó XIV una continuïtat del compromís de retrobar-se amb els catòlics, inclús aquells que havien perdut un poquet el contacte amb l'Església, que ja va reprendre el papa Francisco?
3: Sí, jo crec que sí. I el que estem deixant és un papa fent de papa, no? No és un papa que té la intenció d'agradar a tots, sinó un papa que recorda el que és, no? Que recorda el seu missatge i que també té els braços oberts al que vol apropar-se, no? A ell.
2: Molt bé, doncs anem a deixar-ho ahí. José Ramón Navarro Pareja, periodista de religió i societat d'ABC. Moltes gràcies, que tingues un bon dia, que anireu molt atareats, per cert. Cuida't.
3: Sí, se n'anem ara a la conferència episcopal perquè tenim el recibiment quan el Sant Pare.
2: Que tingues una bona setmana. Cuida't. Adéu.
3: Gràcies. Adéu.
2: Anem a saludar ara, a camí de les 9 del matí, els nostres companys de les portades locals i comarcals, començant per Judit Celma. Judit, què tal? Bon dia, com estàs?
0: Bon dia, comencem a València. Aquesta cada setmana ha celebrat una cita històrica. El Corpus Christi ha commemorat els seus 700 anys d'història amb una jornada multitudinària als carrers del centre. La cavalcada del convit, la processó general i els personatges més emblemàtics de la festa grossa, com la Moma, els gegants i cabuts o les roques, han tornat a convertir la ciutat en un gran escenari de tradició. A més, el Corpus continua treballant per aconseguir el reconeixement de la UNESCO com a patrimoni material de la humanitat. I precisament a la ciutat de València l'accés a l'habitatge s'ha consolidat com la principal preocupació dels veïns. Això revela una enquesta de 5 consulting per al periòdico d'aquí. El 46% dels enquestats situa este problema molt per davant d'altres qüestions com el cost de la vida, la neteja o la seguretat. La preocupació afecta pràcticament tots els perfils socials i ideològics i la majoria de valencians aposta per construir més habitatge per afrontar la situació. També han conegut les reivindicacions dels artistes fallers. El gremi alerta que l'augment del cost dels materials, la falta de relleu generacional i l'intrusisme professional posen en risc el futur dels tallers. Els artistes reclamen més ajudes públiques i mesures que garantisquen la continuïtat d'un ofici essencial per a les falles. I al Camp de Túria, la Conselleria d'Educació ha reconegut que Nàquera i Serra tenen alumnes suficient per justificar la construcció d'un institut propi. Una afirmació que arriba després de la polèmica generada per una carta que molts veïns van interpretar com un fre a un projecte reivindicat.

0: des de fa anys. Des d'Educació asseguren ara que la infraestructura continua sobre la taula i recorden que el principal obstacle durant tot aquest temps havia sigut la falta de terrenys disponibles. A més, les nostres comarques han viscut un cada setmana intens d'activitat cultural, gastronòmica i turística. A la Ribera Baixa, el Perelló ha celebrat una nova edició de la seva fira gastronòmica de la Tomaca. Al Camp de Túria, Olocau ha tornat a viatjar 2.500 anys enrere amb una multitudinària iberfesta. A l'Alt Palància, Caudiel ha omplit els seus carrers amb una nova edició de la tradicional Fira de la Cirera. I a la Vall de Llorac, Cofrents, Zarra també ha retut homenatge al seu producte més emblemàtic amb el Mercat de la Cirera. I fins ací el resum d'avui, recorden que poden seguir tota l'actualitat, com sempre, al periodicodeaquí.com.
1: Això per una banda. Per l'altra, el nord de la nostra comunitat també obri el seu ventall de possibilitats amb Emili Fonollosa, des de Vinaròs News. Què tal, Emili? Bon dia.
2: Bon dia des de Vinaròs News. Com a primer tema i més recent, portem una àmplia informació escrita i gràfica de la tradició i devoció que es van donar la mà ahir de tarda en la processó del Corpus Christi a Vinaròs. També portem una informació destacada sobre què s'està donant ara, aquests dies, llum verda al refugi climàtic de Fora Forat de Vinaròs per gairebé 500.000 euros. Per supost, ens fem ampli ressò de l'èxit que ha aconseguit el primer gastro llagostí i on s'ha donat la distinció d'ambaixador del llagostí de Vinaròs 2026 a la presentadora de La Sexta, Elena Resano. Per altra banda, també l'alumnat de 5è de les escoles de Vinaròs han gaudit aquests dies de la vela i el caiac en unes classes pràctiques. Un reportatge del Forcall, i és que de viure a Alemanya, una parella han acudit als ports, al Forcall, per reobrir un càmping. Per altra banda, també un article d'opinió de la secció Vora l'Ebre, de Joan Ferrer. Increïble, però cert és el títol. Així mateix informem que la Fundació Caixa Vinaròs ha convocat per al curs 26-27 8 beques de 1.000 euros cadascuna per als estudiants de secundària. També que el gimnàs Gensana ha estrenat instal·lacions i que la Comissió del Carnaval ha confirmat la creació de la nova comparsa de carnaval jubilades.com. Així mateix s'ha desmantellat a Ulldecona un dels centres logístics més grans de haixís a Catalunya, amb més de 9 tones emmagatzemades dins de caixes de ferro. També informem que Benicarló ha donat suport al naixement de l'Associació Empresarial Baix Maestrat. I també, entre les nostres informacions més recents, està que el Peníscola Remember Festival ha penjat el cartell de complet i ha reunit 3.400 persones assistents en la seva 5a edició. Res més.
1: En això mos quedem. És el moment de refrescar tota la informació, ara sí, que tenim per davant, com sempre, i que van treballant els nostres companys dels servicis informatius d'Apunt Ràdio. Ja sabeu que quasi tot està centrat en el Congrés dels Diputats avui, en eixe fet històric, on el Papa donarà el seu discurs precisament en un moment molt convulsionat per les qüestions polítiques que afecten al govern i al partit del govern. Però és moment de que mos ho conten en este cas, Toni Cano, que ja està preparat per apropar-nos tota aquesta informació i una miqueta més amb la que comencem la setmana. Fins ara.
3: Són les 9.
4: A punt. Notícies.
5: Bon dia. Tercera jornada de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya, un dia marcadament polític que deixarà també una imatge històrica. Per primera volta, un pontífex intervé davant de les Corts Generals. Al Congrés pronunciarà un discurs com a cap d'estat del Vaticà. Parlarà davant de diputats i diputades, senadors i senadores i també autoritats de l'Estat. Això serà a les 10:30. Abans, d'ací a pocs minuts, a les 9:30, es reunirà amb Pedro Sánchez en la seu de l'Anunciatura Vaticana. Al Congrés no estaran els diputats de Podem ni del BNG, tampoc estaran els expresidents socialistes José Luis Rodríguez Zapatero i Felipe González. Ja de vesprada, l'anunciada reunió amb víctimes d'abusos sexuals al si de l'Església, amb el rerefons de denúncies per part de diverses associacions que no han sigut convocades, tot i haver-ho sol·licitat. És el cas de Miguel Hurtado, víctima i primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. Ha significat una conversa amb Lleó XIV davant d'una fotografia del pontífex.
6: Somos 440.000, según el informe del Defensor del Pueblo. Pero hubiera sido totalmente

0: lógico y incomprensible que vaya usted al lugar del crimen, la abadía de Montserrat, sin reunirse con las víctimas del delito y sin garantizar que las víctimas hayan sido reparadas.
1: I a casa nostra, acabats els actes del Corpus, l'acampada dels mestres i professors ha recuperat esta nit l'espai a la plaça de la Mare de Déu de València. I en un ambient festiu han tornat al centre de la plaça, d'on es van apartar fa uns dies per a no interferir en els actes tradicionals i religiosos. I en aquest context, este matí a les 10, es reprendran les negociacions entre sindicats i conselleria per a tractar d'arribar a un acord i posar fi a 5 setmanes consecutives de vaga indefinida. Els sindicats han tingut el cap de setmana per analitzar l'última proposta d'educació. Divendres, Educació va presentar als sindicats una nova proposta que, segons els càlculs del Consell, millora en vora 1.000 milions d'euros l'oferta anterior. Incorpora millores en les ràtios i augmenta plantilles. Pel que fa a salaris, no canvia la pujada de 200 euros, tot i que s'afix una clàusula de revisió vinculada a l'IPC. El valencià segueix sent matèria, però de confrontació. El sindicat majoritari, l'STPB, ha enviat este diumenge un comunicat que conclou que hi ha avanços, però que després de la reunió d'avui tornaran a consultar el professorat perquè decidisca si són suficients aquests avanços i si continuen amb les mobilitzacions. Les mobilitzacions, de moment, es mantenen. Poc abans de la reunió, a les 9:30, els docents en vaga es concentraran davant de la Conselleria d'Educació a l'Avinguda de Campanar de València. Més tard, a les 10:30, també a València, professorat d'assemblees, docents de diferents centres i representants de famílies d'alumnat es reuneixen amb la Direcció Territorial de València per a traslladar les seues reivindicacions en el marc de la vaga. Mentrestant, a l'Horta Sud, al jutjat de Catarroja, nou capítol en la instrucció de la causa penal de la Dana. Avui declara una documentalista del Sistema Automàtic d'Informació Hidrològica de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Està citada d'ací a mitja hora. I en els esports, la selecció espanyola de futbol torna a l'acció esta matinada a Mèxic. Eva Casany.
2: Disputaran contra el Perú l'últim amistós abans del Mundial a l'estadi Cuauhtémoc. Els convocats ja estan a Puebla, mentre s'han quedat a la concentració de Chattanooga, Tocas, Lamin Yamal, Nico Williams i Javi Muñoz. De la Fuente no ha volgut donar moltes pistes de l'11 titular.
3: ¿Qué queréis? ¿Que os diga la alineación? Que no lo voy a decir. Que no lo voy a decir, hombre. Mentalmente sí, sé el equipo. Yo de mi equipo, mi cabeza ya os he dicho que yo tengo el equipo. Ahora vamos a ver cómo evoluciona toda esta semana. Pero habrá seguramente muchos de los jugadores que no jugaron el otro día, seguro que sí.
2: Si volen veure el duel, hauran de passar son, serà a les 4 de la matinada. Mentrestant, Florentino Pérez ha guanyat les eleccions a la presidència del Real Madrid amb el 65% dels vots pel 35% que va aconseguir el seu rival Enrique Riquelme, segons dades oficials procedents de la Junta Electoral. L'actual president ha tret quasi 10.000 vots més. El recompte ha acabat a les 2 de la matinada, 4 hores després del tancament de les urnes.
1: Gràcies, Eva Casany. I volem ara fer una ullada al trànsit, Sònia López.
4: Hola, bon dia. Ara mateix, pel que fa a Alacant, tenim complicacions a la Nacional 332, en l'entorn de la Santa Fàcil, també en l'Hospital de Sant Joan, i també pel que fa a la Nacional 332, però ja més entrada a la ciutat, tot que és la zona de l'Avinguda del Postiguet en sentit al port. Pel que fa a València, teníem este matí vora 9 quilòmetres de retenció al bypass de la 7, a la zona de Ribarroja en sentit Alacant, per un accident, però els vehicles han sigut ja retirats i ja s'està dissolvent la congestió. No obstant això, continua havent prou de retenció a tota la zona del riu, la B30, la Ronda Nord, Xirivella, en Paterna, en Mislata. També la carretera que va des de Paterna fins a l'aeroport de Manises continua congestionada arran d'aquest accident que he comentat al bypass. I també trobaran trànsit dins d'entrada a València a la B21 i a la pista de Silla. I pel que fa als trens, atenció, tenim problemes en la línia C1 i C2 de Rodalia de València. En la C1 s'estan produint retards mitjans de 25 minuts i en la C2 la circulació està interrompuda entre Benifaió i Silla i s'ha establit un servici d'autobús. El motiu és una avaria des de primera hora d'infraestructura entre Benifaió i Silla.
1: Això és tot de moment. Ens deixem ara amb la segona hora del programa Amunt i Avall.
5: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Folla de Bunyol, 102.2.
6: De tu a tu. Hay viajes que empiezan sin planearse y acaban cambiándolo todo. El aeropuerto de Castellón te ofrece ahora más posibilidades, con 16 destinos donde elegir, porque hay viajes que terminan pasando y empiezan aquí. Son cosas del destino. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
7: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
8: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A Punt Ràdio.
9: Compartim el que som, el que ens unix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
8: L'hora de la cultura, amb Reis Joan.
10: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
11: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio. L'esport que realment t'apassiona. Sempre al teu costat, passe el que passe.
8: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.

0: Si s'acabeu d'incorporar, ho haureu fet, vos dic, en una hora de retras. Haveu fitxat una hora després, què voleu que vos diga? Però, si és així, de totes formes, vos donem la benvinguda a esta, la Ràdio Autonòmica Valenciana, a Punt Ràdio, i vos donem les ganes per haver-nos triat com la vostra companyia. Si ja porteu més de 60 minuts amb nosaltres, és a dir, que haveu començat a acompanyar-nos a les 7 o a les 8, encantadíssims també. Este és el programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Tenim moltes coses per davant. Estem pendents, no, el que ve després, com se sol dir, d'aquest discurs que donarà el papa Lleó XIV des del Congrés dels Diputats, on crec jo que els primers que cobraran, i sobretot per estar allí, mai millor dit, ja que este és un papa molt polític, seran els representants polítics que allí estaran. Ho coneixerem en directe. A més, amb la fortuna, i ja ho parlava este matí, de no tindre que traduir-le'l, perquè parla en castellà i, a més, en un perfecte castellà. Bé, a aquestes hores, saludar per una banda Pilar Tamayo. Pilar, bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Jo m'alegre que estigués així, però el feia en qualsevol dels tres llocs on anirà el papa.
1: Ah, no, estuve en el Corpus, que, por cierto,
0: en el Corpus d'ací de València.
1: Sí. Tanto por la mañana con el... bueno, con la cabalgata del convite, como por la tarde la procesión, y creo que pasó lo previsible, que es que se desarrolló sin ningún tipo de incidente. La acampada de los profesores quedó absolutamente diluida. Es más, habían colocado una pancarta en un edificio de los de enfrente de la basílica que se quitó antes de que... yo creo que la quitaron los vecinos, vamos, antes de que saliera la custodia, pero vamos, no hubo ningún tipo de incidente, ni siquiera al paso de autoridades, que sí que podía haber habido, por ejemplo, un abucheo, y no lo hubo. Es decir, absoluta normalidad. Y eso estábamos diciendo, que la verdad es que no hace excesivo calor. De hecho, el fin de semana ha sido muy llevadero.
2: No lo invoquemos.
0: Bon dia, Susi Boix, què tal, com estàs?
2: Què tal, bon
0: Benvinguda
2: dia.
0: Benvinguda un dia més a la ràdio. Bueno, era de preveure, o almenys de raciocini, que tot transcorreguera amb total normalitat.
2: Sí, però altres estàvem en guany més immersos en la vinguda del papa. Alguns en l'especial que farem a esta casa, magnífica transmissió del que va ser la seva arribada el dissabte de matí, i molt atents, molt al que diga avui en el Congrés dels Diputats el papa que ja se l'ha denominat mediàticament com el papa geopolític,
0: sí,
2: per la seva implicació a nivell mundial, com sempre han tingut tots els papes, per la seva vessant espiritual, però també com a cap d'estat.
0: Pot ser l'últim més polític fora Joan Pau II, veritat?
2: Però ja que tindre en compte i no perdre de vista el papa Benet XVI. Per què? Perquè el papa Benet va començar una reforma molt important, sí que és de veres que era molt més tímid i externament tal volta no s'ha fet la comunicació que s'ha fet després, ara per exemple en
0: però
2: el papa Lleó
0: XVI. Però les mataba callant, aquella però... pseudodimissió que ningú s'esperava ni ningú sabia que això es podia produir.
2: Sí.
0: Ixa i les reformes feta pública en llatí i les reformes.
2: I les reformes canòniques, jo crec que va ser molt important. De fet, el papa Francesc continua, molt important avui també, perquè després del discurs que donarà en el plenari del Congrés i parlarà a diputats i senadors, tindrà un encontre que no es va saber fins al divendres a la nit, no es va confirmar que sí que tindria l'encontre en famílies que han sigut víctimes d'abusos i pederàstia, amb tota la intimitat i tota la preservació que cal. És una llavor que es continua, vull dir, el papa Francesc ja anava en eixa vessant també, i el papa Lleó XIV continua. No és la primera volta que hi manté aquestes reunions, perquè com a general d'Agustí ja ha tingut encontres i ja ho va dir, que ja ha treballat i treballarà per esta lacra social, com ell va dir, no sols al si de la Iglesia, sinó també al reu de qualsevol sector que puga ell arribar en la seva paraula.
1: Yo creo que lo que ha dicho el papa, porque mucha gente saca quizás más punta de la conveniente, por lo que ha dicho el papa, es lo previsible. Quiero decir, el papa tiene que hacer un llamamiento para que acabe la polarización, que espero que sus señorías esta mañana lo escuchen con atención, especialmente el presidente del gobierno, que para mí es el líder de la polarización. Ha hablado de la inmigración. El papa solo puede defender que se acoja a la inmigración. Es que es el mensaje social de la Iglesia, es decir, un un papa tiene que defender el derecho a la vida, por tanto tiene que estar en contra de la eutanasia y del aborto, y tiene que defender que se acoja a los inmigrantes porque, entre otras cosas, también es el máximo responsable de Cáritas, que es la organización que por antonomasia acoja a los inmigrantes. Acordaros aquí cuando llegó al Aquarius y en aquel momento que gobernaba el Botanic, todos fueron a hacerse fotos, pero al final quien se hizo cargo de aquellos inmigrantes de manera masiva fue Cáritas, porque Cáritas diocesana es su papel esencial, luchar contra la desigualdad de la sociedad. Lo digo por los previsibles mensajes políticos que se puedan lanzar cuando el Papa llegue a Canarias, que en fin, a mí no me parece que sea noticia, pues es verano y hace calor, es invierno y hace frío, el Papa habla de inmigración, normal, claro.
2: Y se reunirán Cáritas, precisament, claro. El acte que hi haurà,
1: claro,
2: al port serà amb Cáritas i amb persones que han estat voluntàriament,
1: però és lo lógico, claro,
2: col·laborant. Jo crec que no pot ser, com Pilar ho diu també, d'una altra manera, no? Però és cert que hi ha que reconèixer-li que ha sigut molt contundent quan ha parlat de política internacional. En un any que fa que va ser ja anomenat papa i té un any sols de pontificat, s'ha mostrat voluntari a participar com a mediador entre Rússia i Ucrània. Ha tachat la dictadura de Venezuela i la de Nicaragua. Ha proclamat verbalment en el seu viatge per Àfrica estar en contra obertament de la guerra d'Iraq, lo que va provocar, com tots coneguem,
0: el rebot
2: del senyor Donald Trump. Però també una altra variant que jo vaig destacar també precisament el dissabte quan fèiem en l'anici, el posicionament de Giorgia Meloni. Giorgia Meloni tenia molt clar que primer davant anava a Itàlia, que les paraules que poguera dur Donald Trump, i Itàlia és Vaticano, i
0: va
2: Vaticano és Itàlia.
0: Va ser una reacció molt lista i molt espavilada per part d'ella.
2: Molt. Vull dir, és que
1: si un primer ministre italiano no puede cargar contra el papa.
2: Si seguiu a Giorgia Meloni, veureu que té un discurs extremadament nacionalista. No sé si veureu, per exemple, la felicitació de Nadal des de sa casa, muntant el Belén. Ella, en els seus discursos, diu que Itàlia, que Roma no s'entén sense el catolicisme, vull dir, no pot ser d'una altra manera que no fora aquesta contundència, la manera contundent que havia parlat el papa, que ja parlara per a defendre el papa i per a defendre els valors socials del catolicisme.
0: Mm-hmm. Bueno, avui aquest discurs en el Congrés no només és especial per el caràcter inèdit que té, és la primera volta que un papa compareix en unes corts generals, sinó per el tipus de corts en les que compareix, totalment polaritzades, en un lloc, a més, en el que hi haurà ja, i està confirmat, qui li donarà planto.
2: Sí, sí, perquè moltes vegades aquestes qüestions, com tu dius, lo inèdit, com tu dius també, les absències. Les absències confirmades són les de Podem i les del BNG, que

0: consideren que no tenen per què estar presents. Jo crec que és una falta de respecte institucional. Ve a parlar davant del plenari del Congrés, davant de diputats i senadors, com a cap d'Estat. I és la primera volta que el Papa com a cap d'Estat es dirigeix al plenari, i crec que la institució mereix estar presents. Jo crec que són posicionaments que evidencien la necessitat de parlar de la dignificació de la política.
1: Tampoco era
2: Zapatero,
1: ni Felipe
2: por
1: González.
2: Motivos obvios. Lo de Zapatero, por cierto, creo que es
0: que el tampoco va a anar el dissabte a la recepció.
2: Creo que el Confidencial publica hoy que en la primera valoración judicial de las joyas encontradas en la caja fuerte sería positiva, es decir, no hablamos de bisutería, sino que hablamos de joyas auténticas, que a vuela pluma, con la primera valoración, insisto, podría alcanzar el millón de euros. Pero es posible que con la visita del Papa sí que coincida la sentencia de Ábalos y Koldo. No creo que sea hoy, porque
1: el pillara ya en Barcelona. Barcelona o en Canarias.
2: Pero le pillará y claro, no sé también lo que le parecerá al Papa que los cargos públicos se gasten la pasta en prostitutas y no... Creo que se llevó a 6 a Marruecos, me parece. Está a prueba de salud cardíaca el señor Ábalos. Pero bueno, es lo de gastarse el dinero público en estos menesteres en vez de gastárselo en la labor social, y más siendo el Partido Socialista, pues no creo que al Papa tampoco le parezca
1: bueno,
2: bien.
1: Bueno, ni ahora un que no estarà, que és el ministre Puente.
0: Sí, correcte.
1: Que li fa falta unes quantes confessions també.
2: I la polarización, sí.
1: Exacte.
2: És uno de los reyes de la polarización. Sí, bueno, a él le dedicaron... El Papa hace cartas y los jueces también hacen cartas, y los jueces el otro día le hicieron una mención especial a los dos Oscar del gobierno.
0: Pero el Papa parlarà, hablando de la polarización, parlarà de la dignificació de la política, ja que entendré que el Papa quan parla més que valorar qüestions determinades...
1: Ho fan més des de la diplomàcia.
0: Des de la...
1: No?
0: Sí, perquè
2: claro,
0: a més en el seu primer discurs...
1: Però fa molta falta avui en dia la diplomàcia, s'ha perdut completament.
0: En el seu primer discurs a la seva arribada el dissabte ja l'escoltarem i jo em quedé en la paraula diàleg que la va mentar en diverses ocasions per a reconduir la conciliació, per a rebaixar el to. Parla des d'una vessant com a cap d'estat, però des d'una vessant espiritual, òbviament.
1: Com té que ser. Bueno, n'hi ha moltes coses que escoltarem avui. El tema de la polarització és molt interessant i, a més, s'està produint-se cada vegada més en molts aspectes, i això es reflexa en la societat, en qualsevol dels moviments que estiguen fent-se, i, sobretot, moviments reivindicatius, com és que estem portant...
0: Clar, perquè la polarització ha portat una evolució, no? Començàvem parlant en ciència política de polarització de partits, és a dir, el naixement de partits, que en ciència política sempre expliquem que quan hi ha una crisi de sistema es formen unes grietes, i per aquestes grietes ixen partits, normalment partits polaritzats. La polarització de partits du a la polarització política. Per què? Perquè els partits que no estaven fins ara polaritzats, per la pèrdua de vots als seus extrems, porta a la polarització política. I aquesta polarització va filtrant a la societat, i és una polarització afectiva. I llàstima, perquè cada vegada va en augment, no? I el que va dir el Papa, per el que tu preguntaves, és que precisament se rebaixi aquesta polarització, no? Perquè aquesta polarització du a la crispació, du a la falta de diàleg i du a la falta de consensos.
2: Lo que pasa es que la polarització no és un fenomen exclusivament espanyol, que jo crec que, que Vox ja se subió tarde, però que la polarización empieza con los partidos situados a la izquierda del PSOE, el 15M es el germen.
0: Con el crisis de sistema.
2: Sí, a partir de ahí Podemos, Compromís, y Pedro Sánchez, para mí, insisto, es el líder de la polarización, que siempre lo digo, que junto con Vox son como
0: dos
2: caras.
0: Bueno, yo diría que el origen de la polarización es Zapatero. Sí, en España yo creo que coincidim molts politòlegs en assenyalar que esa
2: Pero
0: polarización
2: Sánchez,
0: que genera per refer la memòria històrica de la manera que es va fer naix
2: però
0: una certa
2: Sánchez
0: polarització.
2: Però Sánchez és el líder absoluto de la polarització. La autobiografia de Mariano Rajoy, hay un capítulo que lo dedica precisamente a esto, y es muy interesante también que se leyera, cuando dice que Pedro Sánchez es el único líder político que él conoció. Hablamos de un mandatario que fue concejal, presidente de diputación, ministro, vicepresidente y presidente, es decir, con una larga trayectoria, que nunca había conocido.

0: dijo que se podía presentar como finalista del Premio Planeta. Y los jueces han emitido comunicados diciendo que no pueden más con el hostigamiento.
1: Evidentment, però no de ara, des de ja fa un temps que coneguem aquesta batalla del relat de Lawfare, que sabeu que jo m'he pronunciat moltes vegades del perill que se corre, que per molt anglicisme que siga se traduïx en prevaricació, i assumir i normalitzar que en un país democràtic com Espanya tinguem Lawfare, pues, la veritat és el risc cada vegada és més volta. Fiquem, per exemple, Romania, on sí que hi hagué un Lawfare que dugué a la nul·litat d'unes eleccions. Vull dir, no és una cosa menor, perquè ho parlem, com dic, en un anglicisme que tal volta, quan ho traduïm i parlem de prevaricació i que està contemplat com a delicte, ja no casa de la mateixa manera. Però és cert que el vore aquesta justícia com actua a pesar de... I molts moviments, que jo crec que cada vegada són més i a més afins, de la divisió de poders, no? Sempre parlem d'aquesta divisió de poders reconeguda en la Constitució, però que en la realitat i en la pràctica habitual hi ha moltes fissures que hi ha que assumir-les com a societat i hi ha que reivindicar-les, perquè el poder judicial deu d'actuar dins de la seva independència judicial. Vull dir, no se li pot hostigar a un juzgat. Clar, el que palia és, d'alguna manera, l'augment de la polarització és quan la societat veu que pel juzgat desfila tota aquella persona que presumptament comet un delicte, siga de la ideologia que siga. I això sí que fa anivellar aquest contrapès, però evidentment quan escoltem a ministres, a càrrecs públics, parlar de la manera que parlen de xutxes, evidentment no ajuda per a res que però, la societat normalitzi.
0: El senyor Cerdán, que no olvidemos, era el número 3 del Partido Socialista, el secretario de organización del PSOE, este fin de semana se ha despachado diciendo que la UCO no se dedica a investigar presuntos delincuentes, entre otros él, sino que se dedica a destrozar la vida de personas honorables. Oiga, y este señor ha sido diputado socialista, secretario de organización del PSOE de Pedro Sánchez e interlocutor de Carles Puigdemont para el mantenimiento del gobierno de España. Es que, sinceramente, a mí la situación, y no hablo de ideologías, porque yo creo que en este momento en España la situación es tan excepcional que ya supera las ideologías. Es que hablo de una situación que a mí, en democracia, me parece peligrosa, y lo digo con toda la objetividad del mundo. Los asuntos judiciales son de tal envergadura que creo que, en fin, que probablemente, y los socios, y no lo van a hacer, o sea, amagan, pero no pasan del amago, la situación me parece de tal excepcionalidad
1: pero a pesar
0: que entiendo
1: de això,
0: que debería haber una Pilar, convocatoria electoral.
1: Els socis de govern ni els socis parlamentaris estan apretant d'una manera...
0: Pues claro que no,
1: suficient
0: porque
1: están mejor
0: ahora
1: esa, una.
0: Con otro go- que con otro
1: y
0: gobierno.
1: Y dos, es sorprenent que en la situació actual el Partit Popular no estigui pujant més en les enquestes. Algo està passant, no?, per a que aquesta situació que estem veient, aquest seguiment que fem a les situacions jurídiques, d'alguna manera o no estan arribant a la societat
2: taula...
1: o la societat arriba a normalitzar-ho
2: claro.
1: I ho amortitza d'una manera pràcticament instantània.
0: No.
1: Hi ha una anestèsia, vull dir, hi ha que fer un anàlisi molt més gran.
0: Una cosa és que no suba al Partit
2: Quanta
0: Popular...
2: Quanta gent coneixes tu, Pilar, que vegis que està aprenent aquestes coses? I no el parle de l'àmbit nostre, dels que estem tots els dies entre fogons en aquestes coses. De la gent normal, de la de peu, de la que se'n va al concert de qui siga, de les que estan pensant en anar al futbol, de les que almorzen en el bar pel matí, que tinguen especial inquietud pel que està passant, per tot això que és tan gros.
0: No, pues fíjate, seguramente es la anécdota, aunque es igualmente grave, pero yo a la gente en los bares sí que la he escuchado hablar de las joyas y de las prostitutas. Y seguramente sea la anécdota de todas las tramas, pero son fotos.
1: Pues yo creo que este cap de semana ha pesat més la suspensió del Festival de les Arts que qualsevol altra qüestió.
0: Sí, pero vamos a ver, ninguna encuesta encuesta, ninguna encuesta da que Pedro Sánchez sume lo suficiente para seguir como presidente del gobierno. Entonces,
2: és més, has vist mobilitzar-se algú com estan mobilitzant-se pel tema de les joies, perquè este senyor tinguera 1 milió d'euros en joies.
0: No, però perquè... Que... Pero porque
2: per haver-te llevat l'entrada o haver suspès un concert de Leire Martínez,
0: no,
2: per exemple.
0: Però vamos a ver.
2: Té raó en això.
0: El Partido Popular se lo... No, que no suba el Partido Popular no significa que no suba el centro-derecha. Todo, porque no solo es el Partido Popular, en este caso es el Partido Popular y Vox. Todas las encuestas...
1: Sí, pero el centro-dreta sí que està pujant, sí, a nivell
0: claro.
1: autonòmic i ho hem vist en
0: no,
1: les eleccions.
0: A nivell nacional.
1: També està pujant les esquerres nacionalistes. Sí. Però a nivell nacional, en este moment, no hi ha un despunte del centro-dreta al mateix
0: Hombre.
1: Nivell que les autonòmiques.
0: Sí, sí, sí.
1: No està
0: todas
1: al mateix
0: las
1: nivell, Pilar.
0: Todas las encuestas, todas... dan que el centro-derecha se sitúa en 200 o más escaños de 350 y el PSOE aguantaría al filo de los 100 porque se come todo lo que le viene por su izquierda, pero eso son las encuestas y el Partido Popular efectivamente se lo tiene que hacer mirar y el Partido Popular tiene que empezar a normalizar de manera pública sus pactos y sinvergüenza con Vox, porque creo que el presidente del gobierno de España no está en disposición de dar ninguna lección sobre la ética en los pactos electorales. Y el Partido Popular tiene que empezar a hablar como su elector quiere y no hablar como el que nunca le votará habla. Que eso es un lastre que persigue históricamente al Partido Popular. Ahora, ha habido cuatro elecciones que ya no son encuestas, Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, y en ninguna... el centro-izquierda ha sumado más que el centro-derecha. Por tanto, es verdad que a mí me parece que el Partido Popular tendría que crecer más, pero que el centro-derecha saca más de 200 escaños, lo está diciendo a todas las encuestas, menos el CIS, todas, que a mí me parece, en fin, un número muy importante.
2: Per cert, ara que estàs així i ara que està Susi Boix, que sàpies que cada volta són més els que pensen que lo de les eleccions no està massa clar. És que tenim com una espècie de conspiranoia
0: hasta 2027 y más allá,
2: en que Pedro Sánchez té una espècie de tendència a quedar-se.
1: Sí, bueno...
2: I que és capaç de qualsevol cosa.
1: Jo crec que ho ha dit ell obertament, no? Que ell vol superar en anys en durabilitat a Felipe González, vull dir, i en este moment ell és l'últim interessat en avançar les eleccions, vull dir...
0: Sí, pero la pregunta, Susi, es cuando la semana pasada dijo voy a seguir hasta 2027 y más allá, como si fuera Toy Story, ahora que se estrena la quinta entrega, la pregunta es, ¿será Pedro Sánchez capaz de utilizar algún estado de alarma que lo propicie, por ejemplo, un virus o alguna situación?
2: Qualsevol ferramenta que no siga tan conspiranoica, pero que permitisca que les eleccions...
0: queden congeladas y no las convoque. Esa es la pregunta que está haciendo Sergi.
2: I que cada volta es fa més gent.
1: Jo no sé si arribaria a aquestes teories conspiranoiques. Jo crec que prou farà si arriba al 2027 i ja no parlem dels casos de corrupció. Per a mi és més alarmant els pressupostos generals. Vull dir, ell ja ha anunciat...
2: Però l'altre dia ho va afrontar en tota la normalitat.
0: Ell ja...
1: No me referisc a la gent. És a dir, ell ja ha anunciat que pel que queda d'any ja presentarà els pressupostos en el 2027. No m'estic referint a la gent.
0: No los ha presentado en toda la legislatura.
1: M'estic referint als seus socis i als seus socis parlamentaris que estan consentint que un govern duga 3 anys sense pressupostos. No és la gent. Evidentment que a la gent no li arriba, però tampoc li arriba perquè tal volta tampoc sabem traslladar-ho de la manera correcta.
2: Però
1: perquè
2: sí que arriba quan tens una vaga de professors com la que tens, o de metges, sí. I bàsicament és perquè no n'hi ha diners que no arriben, entre altres perquè no es pressuposten.
1: No, i fa uns moments estàvem parlant d'inversions.
2: Claro.
1: Vull dir, els últims pressupostos aprovats... la província més perjudicada de tot l'estat espanyol era Alacant.
2: Sí, sí.
1: No anem tan lluny.
2: En diners i en matèria hídrica, no t'ho perdis també, que estan deixant que es seque.
1: No hi ha una mobilització, és a dir, els partits opositors no estan mobilitzant o no estan traslladant, des del meu punt de vista, a la societat per a que arribi. Perquè Pilar dia, no arriba a la societat. Clar que no arriba a la societat, perquè els pressupostos...
0: Eso sí que és responsabilitat de l'oposició. Eso sí.
1: Claro, però l'oposició és la que té que dur a la societat. Quin perjudici té l'Estat per no tindre pressupostos. I els socis de govern i els socis parlamentaris pressionar perquè el govern complisca la seva obligació constitucional de presentar els pressupostos al Congrés. Però no és que no els han aprovat, és que ni siquiera els han presentat.
0: Pedro Sánchez ha sido capaz de incumplir el mandato constitucional de presentar pressupostos que no

0: significa aprovar, perquè se poden presentar.
1: Per això vull dir jo, però per lo menos presentar.
0: I no s'aprova. Entonces, ¿es capaz de incumplir más mandatos constitucionales? Yo me hago la pregunta, Sergi, era la pregunta también que se estaba haciendo, porque ya incumplido un mandato constitucional, es decir, pues se podrían...
1: Bueno, pero una cosa es incumplir el mandato inconstitucional, que ya es progre, no presentar el presupuesto, y una otra cosa que pasen de una democracia a una autocracia. Y una autocracia en toda la normativa. Una otra cosa es que el líder del gobierno en este momento considere que és la única alternativa per a Espanya,
0: eso
1: que no hi ha més
2: i per això ja ho considera.
1: I això me pareix autocratisme
0: claro.
1: Ètic, però una altra cosa és autocratisme i una altra cosa és que l'autocratisme ell pretenga trasladar-lo a la norma.
0: Porque claro, lo que dijo el otro día, por cierto, yo creo que ahí el Vaticano no estuvo fino. Cuando Pedro Sánchez, mientras se producía registro...
2: Pues mira
0: de 15,
2: que el Vaticano para algunas cosas o para la mayoría son
0: pues
2: especialmente delicados.
0: En esta no estuvo fino a mi modo de ver. Cuando se está produciendo registro de 15 o 16 horas en la sede del Partido Socialista, de la que Pedro Sánchez es secretario general, Pedro Sánchez estaba con el Papa y cuando concluye su encuentro, para mí, dadas las circunstancias extraordinarias policiales y judiciales que se estaban produciendo en ese momento en España, para mí la rueda de prensa tendría que haber sido en la Embajada de España y no en el en la sede del Vaticano. Para mí, hablo de diplomacia y
2: pero ya sabes, Pilar, que el Vaticano para estas cosas es muy cuadricula, las cosas estarían especialmente establecidas en ese momento. Posiblemente, si él diu, él deia que no le había arribat ni se había enterat, imagina't a la gent del Vaticano.
1: No, pues, ya, pues, yo
2: que bobos no están, pero claro, ¿para qué remenar?
0: La conferencia episcopal debe informar al Vaticano sobre lo que sucede en España. Pero bueno, dicho eso, en esa rueda de prensa lo que dijo es: yo no me voy porque es que lo que va a venir es peor, y a mí eso me parece un gesto nada democrático. Es decir, lo que va a venir será lo que los ciudadanos decidan, no lo que un presidente del gobierno en ejercicio decida.
1: Ahí seguís en el mensaje que le iban a armolver el 23 de juliol de la por a la extrema dreta. Però
0: eso yo sí que creo que está amortizado.
1: Desde que d'allà cap ací han canviat moltíssimes coses, han anat ja governs en coalició i el resultat autonòmic crec que li deu començar a fer virar ese mensatge, perquè ese mensatge, com diu Pilar, també jo coincidís que ahí està amortitzadíssim.
2: No pot ser a ell i a la resta de socis, hauria de fer-li una miqueta més de poreta lo que està remenant-se d'aixes candidatures conjuntes en la que, bueno, una volta ungida Mònica Oltra i amb el beneplàcit de que pot presentar-se a l'Ajuntament de València, per la seva part los rufianes i aledanyos li puguen fer més mal que altra cosa.
1: No, jo crec que és tot el contrari. Sí, jo crec que és tot el contrari.
2: Això no li fa por a Pedro Sánchez?
1: Al revés, jo crec que el que li fa por és que encara no se rearmen. Perquè, evidentment, Pedro Sánchez que no dona les xifres que necessita sumant tota l'esquerra i sumant aquells que no pactarien.
2: Però això, si li llevara boig algú, li llevaria a ell, no a la dreta.
1: Però li sumaria. És a dir, ell, mentre li sume, com dic, tot l'espectre centre-esquerra i tots aquells que no pactarien amb el Partit Popular per Vox, com puga ser el PNU, per exemple.
2: O Junts.
1: Per exemple, o Junts, val? Mentre li sume. Per tant, per a dir és un problema que l'esquerra no estiga a rearma. Perquè l'esquerra no se mobilitza. És a dir, l'esquerra el que fa és quedar-se en una situació d'abstenció i, per tant, aquesta falta de mobilització li pot dur a perdre el govern, no les eleccions, a perdre el govern la pròxima convocatòria. Estem veient, com jo deia abans, no? Un augment dels nacionalismes d'esquerres, però l'esquerra, a l'esquerra del Partit Socialista, en aquests moments està orfe. És a dir, Yolanda Díaz ja ha anunciat que no, Sumar s'ha vist que ha sigut un conglomerat que no s'ha acabat d'entendre.
2: Només una cosa, que aplaudia ir com una loca al Papa en el Movistar Arena, si no m'enganya, estava emocionadíssima.
1: Oye, ja ha anat a visitar-lo.
0: Sí, i el Papa Francisco també fue a visitar-lo. De totes maneres, claro, jo crec que Yolanda Díaz no tenia més salida perquè les perspectives electorals de Sumar, no solo les cites autonòmiques, sinó les encuestes, són molt malas. Porque efectivamente todo el que se ha asociado con Pedro Sánchez ha salido quemado. Eso es un dato objetivo. Ahora,
2: a que mí le digan los ministros.
1: Sí, pero ahora el foco está ficat en Gabriel Rufián. Yo creo que todo el foco está en Gabriel Rufián. Encara que es pugui aparèixer, y yo vaig escriure sobre el tema, sobre la incoherencia de defensar dins d'unes files nacionalistes, separatistes, a voler defensar una Esquerra Unida per a Espanya, ideològicament, és quan menys incoherent.
0: Però té un lideratge
1: que, si en el seu partit no el volen, no passa res, perquè elles, vull dir, sol és en l'acte que va fer en Madrid, que en poques hores se va vendre absolutament totes les entrades, vull dir, és un lideratge que no hi ha que perdre de vista, perquè sí que podria dur a terme aquest conglomerat de nacionalismes autonòmics.
0: El otro día yo le preguntaba a un director técnico de encuestas que se hacen en la Comunitat Valenciana y la verdad es que me sorprendió porque considero que Mònica Oltra es una buena candidata, por mucho que pueda estar quemada por motivos obvios y que ella haya sido también la reina de la polarización, pero seguramente Ximo Puig fue presidente de la Generalitat, seguramente no, es un dato objetivo, vamos, gracias al empuje de Mònica Oltra. Pero me comentó que en las encuestas que se están haciendo no se observa empuje de Mònica Oltra. Es decir, que Mònica Oltra no aporta valor en este momento a la candidatura de Compromís, según las encuestas que se están haciendo. Y he de decir que yo fui la primera sorprendida, porque yo entendía que Mònica Oltra sí que seguía siendo un valor electoral y parece ser que no suma. Ahora, la lucha en el Ayuntamiento de Valencia, y este fin de semana precisamente lo hablaba con un dirigente de Compromís, bueno, del Bloc, la lucha yo creo que va a ser encarnizada. Tres mujeres, que se sepa, Bernabé, Oltra y Catalá, un hombre que se sepa que es Barrera, y la incógnita de si al final Paco Camps se decidirá a ir por el Ayuntamiento de Valencia con una plataforma de electores fuera del Partido Popular. Pero yo creo que las elecciones de Valencia Ciudad van a ser unas elecciones de alto voltaje.
2: Bueno, i no voldria arribar a les 10 del matí, és el temps de les notícies, sense fer referència a un tuit que va cridar molt l'atenció, que va eixir el divendres i que dins del que és el que està passant en el tema del professorat, l'administració, la vaga, les acampades, les tallades de carretera, etcètera, etcètera, que bueno, posava a Miguel Real pues, diguem, en el focus de l'actualitat, no? En aquest tuit que dia dibuix, repetiré les voltes que calga. El que estem fent els profes a València des de l'11 de maig no és una vaga d'educació, és un esclafit social. I a partir d'ahí es van encendre molts d'ells.
0: A veure, lo primero que hay que explicar es quién es este señor, porque seguramente por el nombre los oyentes no lo conozcan. Él fue el primer marido de Mònica Oltra y su jefe de gabinete mientras fue vicepresidenta de políticas inclusivas e igualdad. Tiene una relación absolutamente estrecha con Mònica Oltra, es decir, yo creo que son PAC en lo ideológico, porque lo son. Y bueno, pues si eso es así, a mí me parece muy preocupante. Yo insisto en personalmente mi reconocimiento social hacia los profesores como colectivo, pero no solo hacia este colectivo, es decir, es que, claro, que la administración lanza un mensaje de un colectivo protesta y cedo en todo, cuando un problema es tan callado como es en este caso, las dos partes tienen que ceder, porque es que detrás, si no, vendrán sanitarios, funcionarios de justicia. El otro día veía, yo vivo enfrente de viveros, pues los jardineros pasan mucho calor y los barrenderos pasan mucho calor, y hay profesiones como la nuestra.
2: Y los señores que están en la seta, alquitranante y alzante,
0: claro,
2: el asfalto, también pasan
0: mucho
2: calor. Pasan
0: mucho calor, claro. Y el otro, las señoras, el otro día una,
2: de la fresa,
0: una clienta
2: de
0: que tiene una empresa de limpieza me decía, es que las chicas que limpian las escaleras pasan mucho calor, claro, porque las escaleras no hay aire acondicionado, ni siquiera hay un ventilador. Y sobre, por ejemplo, hay profesiones como la nuestra, sin ir más lejos, o un agricultor que nosotros una vez salimos de aquí tenemos que seguir estando informados, es decir, escuchando los informativos de la tele, de la radio, leyendo los digitales, las tertulias. Uno no se sienta aquí y dice lo primero que se le pasa por la cabeza. Uno dedica tiempo suyo personal a formarse e informarse. Un agricultor, no digamos, los que trabajan, por ejemplo, que son vendedores de sus propias cosechas, cuando acaban de vender en sus comercios, se van al campo. Un fotógrafo, ayer cuando hacía las fotos del Corpus, cuando va a su casa, tiene que editar todas las fotos que ha hecho. Es decir, un médico tiene que estar formándose toda la vida. Por tanto, todas las profesiones, los profesores también, pero muchísimas profesiones, tienen que dedicar tiempo personal en sus casas.
1: I si tu i del que parles, Sergi, evidentment no ajuda a rebaixar la crispació, sinó tot el contrari, però jo crec que és precisament ixa la finalitat. La finalitat és, jo crec que és innegable fer un ús partidista de la reivindicació que està fent la comunitat educativa.
0: Pues eso, al que mal le perjudicas a la comunitat educativa,
1: en un moment donat, en el que Compromís, com estem parlant, ja té la seva candidata a l'alcaldia, jo crec que veurem un reforçament i un discurs molt més dur, i coincidís que en Pilar, que no està ajudant a la comunitat educativa. Per què? Perquè en el moment, jo ho deia al principi, de la convocatòria de la vaga per part dels professors, que la comunicació era essencial quan se fa una protesta, perquè se corria el risc de tindre una desconnexió social, ja que tindre una connexió social perquè la societat també forme part d'aquesta reivindicació de manera directa o indirecta, val? Però el posicionament polític dels partits, evidentment, no ajuda a la reivindicació. Per a mi, socialment parlant, un tuit totalment desafortunat, políticament parlant, jo crec que marca quin va ser el missatge d'ara endavant de Compromís.
0: A mi me da la impressió, no lo sé, me puedo equivocar, però no veo l'acuerdo de manera inminente. I al final a l'administració le quedan, descontando hoy, 9 días de curso lectivo. Y bueno, y en septiembre Dios dirá, que probablemente sea esa un poco la composición que se haga, pero no veo el acuerdo de manera inminente, sobre todo después de lo que pasó en Cataluña, que cuando ya se había llegado a un acuerdo, se votó en asamblea y se decidió que no, que seguía la huelga indefinida. Quedan 9 días de curso académico y el acuerdo, la verdad es que no lo veo inminente. Por cierto, la acampada ha vuelto a ocupar toda la Plaza de la Virgen, que está muy bien que se quitara para el Corpus, pero a mí, aunque me llamen Beata, he de decir que existe también un derecho constitucional, que es la libertad de culto y la libertad religiosa, y dentro de la basílica no se puede estar con la acampada en la plaza.
2: Bueno, això donarà molt encara estos dies, molt de joc en referix en l'aspecte d'actualitat i informatiu, com la visita del Papa, com lo que està passant en... És que lo de les cloaques, continue dient, sona fatal, les cloaques de l'Estado, i totes aquestes qüestions, sí, que portem entre mans.
0: Oye, ¿cuándo será la sentencia? La de Ábalos, digo.
2: Això esperarem estos dies. Gràcies, Pilar Tamayo. Gràcies, Susi Bois. Este bon home que li diuen Toni Cano crec que ja està esperant en l'estudi del costat per a ampliar-vos tota la informació que tenim entre mans. Fins ara.
3: Són les 10.
4: A punt. Notícies.
3: A hores d'ara, a les 10, està previst que es reprenguin les negociacions entre sindicats i Conselleria d'Educació per a tractar d'arribar a un acord i posar fi a 5 setmanes consecutives de vaga indefinida. Els sindicats han tingut el cap de setmana per analitzar l'última proposta d'educació que es va lliurar divendres passat.
5: Venim a veure què és el que ens ofereixen ara, perquè això és una altra perversió de la negociació que fan, que és no tenim documents previs per a poder-los estudiar, sinó que ens pillen, si me permeteu l'expressió, ens pillen en bragues, ens posen un document per escrit.
6: Fan un streaming on no diuen clar què volen. Jo pensava que faran el streaming per aclarir totes les coses que hem demanat en totes les meses, però és que damunt fan un streaming per a no aclarir-ho, ni tan sols el tema retributiu. És més, no només no ho aclareixen, sinó que damunt donen més versions.
7: Vam entendre de les últimes paraules de la consellera el divendres que encara estaven disposats a negociar més propostes. I nosaltres venim amb més propostes encara, perquè el document pot ser millorable.
3: Acabem d'escoltar Txelo Valls, de Comissions Obreres del País Valencià, Maite Tarazona, representant d'Ensenyament d'UGT del País Valencià, i, per últim, Marc Candela, portaveu de l'STPB. Per cert, des d'avui dilluns, vora 10.000 estudiants s'enfronten a les proves d'accés a la Universitat a Castella-La Manxa en 33 seus repartides per les províncies d'Albacete, Ciudad Real, Conca i Toledo, ja que els de Guadalajara ja els han realitzat. Castella-La Manxa és la penúltima regió a realitzar la PAU, els dies 8, 9 i 10 de juny. Les altres comunitats... ja

0: ja l'han realitzada, excepte Catalunya, que la farà a partir de demà, els dies 9, 10 i 11. Diversos col·lectius de víctimes dels abusos sexuals de l'Església protesten a aquestes hores a l'anunciatura del Vaticà a Madrid per alertar que el Papa no es reunirà esta vesprada amb les associacions majoritàries. Només ho farà amb algunes acollides a un pla de reparació de l'arquebisbat de Madrid. Miguel Hurtado va ser la primera víctima que va denunciar un retorn de l'abadia de Montserrat. Exigís que no s'acorde paralitzar la llei que augmentaria la prescripció d'estos delictes.
1: Nos tiene que explicar si está a favor de medidas que garanticen que en el futuro estos casos no se gestionen internamente, sino por los tribunales de justicia. Si el Vaticano se niega a pedir la imprescriptibilidad durante la visita del Papa a España, está alentando y está reforzando la idea que esto es un pacto bastardo al cual han llegado el gobierno y la Iglesia para tumbar una ley.
0: Mentrestant, fa pocs minuts que ha començat la trobada entre el Papa i el president espanyol, Pedro Sánchez, a l'anunciatura del Vaticà. A Sánchez l'han escridassat en arribar-hi.
2: Sánchez, dimissió! Sánchez, dimissió! Sánchez, dimissió!
0: Més coses. El preu de la vivenda lliure s'ha incrementat un 14,3% a la Comunitat Valenciana durant el primer trimestre d'enguany, en relació amb el mateix període de l'any passat, segons acaba de fer públic l'Institut Nacional d'Estadística. A tot Espanya, l'habitatge lliure s'ha encarit vora un 13% durant el primer trimestre interanual. És el mateix creixement interanual que es va registrar durant els últims 3 mesos del 2025. A més, l'últim increment s'acumulen 48 trimestres consecutius de pujades. Pel que fa a la vivenda de segona mà, en este primer trimestre de l'any ha pujat un 13,5%, l'increment interanual més alt en 19 anys. I ens hem de contar també que hi ha problemes a la zona sud del Rodalia de València, en el ferrocarril, per una avaria d'infraestructura entre Benifaió i Silla. En la línia C1 de Rodalia de Renfe hi ha retards mitjans de 20 minuts i en la línia C2 de 45 minuts. I s'ha establit un servici d'autobús entre el GMSI i Silla. La incidència també ha causat retards, almenys en un Euromet i un regional, València-Múrcia. I en els esports parlem de futbol. El Castelló viatja avui a Almeria en el play-off d'ascens a primera divisió. Gonzalo López.
3: L'equip disputa demà a les 9 el partit de tornada de les semifinals després d'haver empatat a 1 en el duel d'anada del passat dissabte a l'estadi de Castalia. 5.000 aficionats orelluts els acompanyaran en este partit vital i confien en les possibilitats d'arribar a la final per l'ascens 35 anys després.
4: Encara queden 90 minuts i els 90 minuts que queden pot passar de tot.
5: El Castelló té opcions i ha demostrat que ha estat superior.
6: Tot és possible, que el Castelló està jugant molt bé.
7: El dimarts ho sabrem.
8: Segur que guanyem ahir, segur.
9: Guanyar o guanyar. I sí, sí, i sí, sí.
3: L'equip s'entrenarà a les 3 a la ciutat esportiva i després es dirigirà a l'aeroport per viatjar a Almeria.
0: Això és tot de moment. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
10: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
11: De tu a tu.
12: Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
13: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
14: Descansa la vista.
15: Què és la inspiració per a tu?
16: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
17: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
14: Obri la ment. Eres creient?
18: Depèn de l'estació de l'any.
19: Con les carxofes.
14: Sí. Apunt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
20: Què t'ha paregut?
21: Molt bona, molt bona.
20: Ara sí que me l'espera.
10: L'economia per a totes i tots.
22: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
10: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres de 3:30 a 4.
7: continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. A Punt Ràdio. De tu a tu.
15: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.
19: Un magazín que, entre altres coses, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, estrena un nou tram, una nova hora que comença ara mateix i que ens du, primer que res, a saludar, com és habitual, i des d'aquesta vertebració radiofònica que portem entre mans, a la gent de Ràdio Bocairent. Què tal? Bon dia.
20: Bon dia des de Bocairent. Aquesta setmana encara estàs a temps de fer la preinscripció de les activitats dirigides a la piscina municipal. Beques Estiu, segona edició, en la que l'iniciativa ofereix l'oportunitat formativa a estudiants i de formació professional o grau universitari. L'Ajuntament de Bocairent informa que queda totalment prohibit fer cremes de residus agrícoles i vegetals fins al 16 d'octubre de 2026. Aquest pròxim cap de setmana, festa de Sant Antoni de Pàdua en l'Ermita. Inici la temporada de la piscina municipal de 11 a 20 hores. Aquest cap de setmana serà l'accés gratuït. També tindrem les 24 hores de tennis i el diumenge, dia 14, donació de sang al llarg dels jubilats de 9 a 13 a 15 hores. Però, ante tot, volem recordar el tardeo solidari a benefici del nostre veí HUB per continuar lluitant per tindre una vida millor i accés a les seues pròtesis. Serà en la plaça de Bous, organitzat per Ràdio Bocairent i amb el patrocini de l'Ajuntament de Bocairent. Serà un dia d'encontre, música, amics, amb DJs col·laboradors com Nico Iboli, de Music DJ for Events, Totà, Belloto, Panxeta, Chini, Dani Daniel, i presentar per un servidor. Tot el que vulgui col·laborar el dissabte a partir de les 6 de la vesprada en la plaça de Bous de Bocairent. Dani Daniel ens envia una invitació.
21: Hola, soy Dani Daniel, DJ residente de Acuarela de Django de Vanguard Sound. Y soy una de las personas que ante las dificultades siempre propone ver el vaso medio lleno. El próximo sábado tenemos la oportunidad de añadir una nueva gota a ese vaso lleno de esperanza y de ilusión. Y es que nuestro amigo José Luis, a causa de una bacteria, se le han amputado las extremidades y necesita una prótesis. Sé que todos juntos, todos, absolutamente todos, podemos conseguirlo. Así que el próximo sábado, 13, en Bocairent, lo haremos. Os esperamos en un día que acabará con un Remember muy especial, lo cual, por supuesto, estáis todas y todos invitados. Venidos, vamos a regalarle a José una gota de esperanza. Os espero para regalarle a José Luis esas prótesis que necesita.
20: Moltes gràcies a tots que col·laboren en aquest evento. Amb tot això, sols cal dir que passeu molt bona setmana i vos esperem en Bocairent.

0: Este ejercicio que parece complicado, pero si todos ponemos un poco de nuestra parte, pues es totalmente realizable.
1: Y ya por último, Mario, es que también estamos muy pendientes de que llegue en estos momentos el Papa, que será recibido por el presidente del gobierno. Sabes que estamos en plena visita pontificia y el directo nos manda. Pero me da tiempo a preguntarte, antes de que nos despidamos. Creo que estás en España ahora, pero continúas de profesor en la Universidad de California, ¿no?
0: Sí, yo estoy ya instalado en España desde 2024 y mantengo mi vínculo con la universidad en distancia. Ya sabes que hoy en día la distancia te permite hacer muchas cosas que antes no.
1: El
0: Y por lo tanto,
1: teletrabajo.
0: sincron... Sí, bueno, teletrabajo, de repente dar una clase online, que a mí me gusta estar presencial en las aulas, pero
1: Sí.
0: online también funciona y estar ahí un poco en la línea frontal de la investigación climática, que es importante porque todo lo que difundes, todo lo que cuentas, todo lo que transmitimos en diferentes ventanas, como estamos haciendo tú y yo ahora mismo, pues requiere que estés en la primera línea de lo que está haciendo investigación científica, que es lo que nos avala y lo que usamos para contar estas historias, que no nos las inventamos, son realmente lo que los investigadores de alto nivel están haciendo y que nos van de alguna forma presentando. O sea que sí, hay ese vínculo todavía.
1: Bueno, Mario Picazo, hacía años que no hablábamos, pero me alegro mucho y celebro que nos hayamos encontrado de nuevo. Un abrazo muy fuerte desde la Radio Autonómica Valenciana, cuídate.
0: Igualmente, cuidaros mucho y que el verano sea llevadero. Un abrazo para todos.
1: Esperemos que así sea, pero se lo estás diciendo a unos que viven en una franja litoral que telita, ¿sabes cómo lo padecemos aquí? En
0: Oye,
1: fin.
0: que yo estoy por Valencia cada 2 por 3 porque soy de allí, mi familia es de allí y me
1: Sí.
0: paso muchos días de verano por allí y lo sufro, porque soy amante del frío, no tanto del calor.
1: Pues bienvenido a estas nuestras temperaturas. Un abrazo muy fuerte, hasta luego. Son les 10 i mitja en punt, estem en directe, com acabeu d'escoltar, en la Ràdio Autonòmica Valenciana, en Apunt Ràdio, com sempre, en la producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i si Mario Picazo mos explicava el fenomen del Niño, la preocupació ara es centra en les conseqüències que aquestes temperatures extremes poden tindre i estan tenint sobre la nostra salut, Lucy.
2: Mira, no vaig a ficar-me tètrica ni dramàtica, tu ja saps que a mi això de por dramàtica soc, però és que no ho dic jo, són les xifres, no? I les dades que reflecteixen aquest impacte de la calor abans fins i tot de l'arribada de l'estiu, que encara no ha arribat oficialment, són preocupants. I és que segons el sistema de monitorització de la mortalitat diària, el passat mes de maig es van registrar a Espanya, atenció, 101 morts atribuïbles a les altes temperatures. És la xifra més elevada per a este mes des de que hi ha registres. Es tracta d'un valor que multiplica per més de 3 la mitjana de l'última dècada i ha portat al Ministeri de Sanitat a reforçar les mesures de prevenció davant un estiu que, com estem dient, es preveu especialment calorós. Per exemple, Sergi, si mirem les dades a la Comunitat Valenciana, fan poreta. El mercuri es va disparar dimarts passat, per exemple, a localitats com Oriola, fins als 39,4 graus de màxima, el valor més alt registrat a la Comunitat Valenciana en el que portem d'any, segons AEMET. Però és que dijous passat, la comunitat també va viure una altra jornada de temperatures impròpies per a principis del mes de juny, amb el termòmetre superant els 35 graus en diverses localitats com Xàtiva, Carcaixent, Llíria, Bicorb o Ontinyent. La conseqüència més directa és que l'autonomia ha registrat els primers 5 morts atribuïbles a les altes temperatures de l'estiu, segons aquestes estadístiques d'aquest sistema MOMO de l'Institut Carlos III. Des del 30 de maig s'ha registrat un decés per calor al dia.
1: És a dir, que ha faltat una persona diària.
2: Que no me poso jo dramàtica. És que són les xifres les que manen i les que realment preocupen. L'estiu passat, per exemple, es va tancar amb 419 morts atribuïbles a la calor i es va convertir en el més letal de la història. Molt per davant de l'anterior màxim, que van ser 288 morts i ens hem de remuntar a l'any 2015. O sigui, que poca broma. I per prendre una miqueta de perspectiva, el primer decés per altes temperatures registrat aquell any, eixe 2015, va ser el 17 de juny, perquè l'arribada de la calor extrema va ser molt més tardana. Enguany s'han avançat 20 dies, va ser el 30 de maig, i va coincidir precisament amb estos alts registres de la setmana passada.
1: Per cert, estem en directe, són les 10:32. El Papa acaba d'arribar al Congrés dels Diputats, ha sigut rebut, en este cas, a peu de cotxe per Francina Armengol i Pedro Rollán. Estan en estos moments en el torn de les fotografies. Sabeu que d'ací no res compareixerà. Serà la primera volta de forma inèdita en què un Pontífex, ho fa en unes corts i això anem a donar-ho en directe completament, però mentre aquest moment arriba, i per no deixar la temàtica que estàvem comentant, els experts adverteixen que el problema no és només que faça més calor, sinó que els episodis de temperatures extremes arriben cada vegada més pronte. Mario Picazo mos ho comentava, quan la població encara no està aclimatada i la percepció del risc és menor. De fet, durant els últims dies de maig es van registrar temperatures d'entre 10 i 15 graus per damunt del que és habitual per a aquesta època de l'any.
2: És que és terrible, i a més, la major part de les morts associades a la calor no es deuen directament a un col de calor. Les temperatures elevades poden agreujar malalties cardiovasculars, respiratòries o renals, especialment entre les persones majors i, sobretot, entre els col·lectius més vulnerables. Davant aquest escenari, els professionals sanitaris insisteixen que la prevenció és fonamental. Per això volien avui donar-li aquest xicotet espai per a que la gent siga conscient del que està passant, i precisament això és el que volíem centrar-nos avui, en aquesta prevenció. Hem parlat amb Alba Riesgo, ella és metge de família i d'urgències i a més és membre de l'Associació Espanyola de Medicina de Família. Li hem volgut fer diverses preguntes que ens fèiem nosaltres a la redacció i moltíssima gent segur que també, i que poden resultar-nos útils. Dubtes que, tot i que hem escoltat de vegades, com dic, no som conscients que podem patir un cop de calor tots. Sergi, tu també, i jo també. Independentment de l'edat, del sexe, etc. Tot i que les persones vulnerables, com hem dit, pues, tenen més paperetes, això és cert. Li hem preguntat a la doctora quins són els principals riscos per a la salut durant una onada de calor. I això és el que ens ha dit la doctora Riesgo.
3: Los principales riesgos en un golpe de calor, bueno, el golpe de calor es una emergencia médica grave que puede llegar a provocar un daño cerebral importante, insuficiencia cardíaca, alteraciones cardiovasculares, fracaso multiorgánico e incluso provocar la muerte si no se trata de una manera aguda.
2: Deien que les persones més vulnerables tenen més paperetes de patir una onada de calor, i per això li hem preguntat a la doctora qui són exactament les persones més vulnerables.
3: Las personas más vulnerables, por supuesto, son los niños pequeños y las personas mayores, y en particular los pacientes que tengan enfermedades crónicas, tanto enfermedades cardiovasculares como respiratorias o neurológicas. También es importante, o son un grupo importante de riesgo, aquellas personas que se hacen actividad física intensa al aire libre y quien toman determinados medicamentos que nos dificultan la regulación de la temperatura corporal.
2: I una de les preguntes, sens dubte, més important és quins símptomes ens han d'alertar per a saber que podem estar patint un col de calor.
3: Los principales síntomas que suceden en un golpe de calor son pues, la temperatura corporal elevada, fiebre por encima de 40, una piel que sea caliente, que esté seca, o puedes también que esté muy sudorosa, fundamentalmente un dolor de cabeza muy intenso, y a veces también puede causar con mareo, con náuseas, con confusión y con alteraciones del comportamiento. Puede llegar incluso a la somnolencia o a la pérdida de conciencia.
2: I l'altra part, la cara B, el més important, si efectivament pensem que nosaltres o algú que tenim al voltant pot estar patint un col de calor, ¿qué hemos de hacer si detectemos esta situación?
3: ¿Cómo deberíamos actuar ante un golpe de calor? Bueno, pues hay que trasladar a la persona a un lugar fresco y sombreado, quitarle el exceso de ropa, iniciar medidas de enfriamiento con agua fría, con compresas húmedas, incluso con ventilación, y si estamos fuera del servicio de urgencias o fuera del hospital o de un ambiente sanitario, por supuesto, llamar a los servicios de emergencia si la persona comienza con alteraciones del nivel de conciencia, con desorientación o con empeoramiento clínico.
2: Ja ho hem escoltat, poca broma, eh? Lo dels colps de calor, Sergi, crec que li hem de donar més importància de la que li donem. Sí, jo, perquè, la primera.
1: Clar, però tu i jo, que em pegue una passejada pel riu a ple sol, o sóc dels que dic, ui, que se m'ha oblidat això, i me'n vaig a les 4 de la vesprà,
2: sí,
1: quan
2: hora.
1: Està torrant del tot.
2: A 39 graus.
1: Que sí, jo sóc dels primers que ho faig i pot pegar-me una pàjara.
2: No, i que l'altre dia el cotxe així marcava a mi 37 i mig. És a dir, per la que m'agafe un yuyu, a mi i a qualsevol.
1: I això que el teu cotxe és blanc.
2: Sí.
1: Si vols un dia proves en un
2: no,
1: negre i veuràs.
2: No, el tenia, que jo ja porto 3 cotxes en la meva carrera. Este és el tercer. El que tenia el segon era negre.
1: Pues
2: i
1: el
2: sí que
1: cotxe
2: un
1: negre, claro, el cotxe negre és el pitjor que pot passar-te.
2: Sí, sí,
1: perquè
2: sí. De fet, per això no me'l vaig comprar.
1: Ja, ja
2: el tercer
1: sé,
2: negre, me'l compri blanc.
1: En fi, hi ha que comprar-se-lo reflectant,
2: i portar sempre
1: jo.
2: Aigua. Jo ara vaig a portar sempre. M'he comprat un ventilador.
1: Però aigua dins del cotxe?
2: M'he comprat un ventilador d'estos de butxaca.
1: Sí.
2: El porto en el bolso.
1: I què fas? Te'l poses?
2: Sí. És que clar.
1: Però
2: en
1: Però com te l'has comprat? Te l'has comprat dels normals, només ventilador? O perquè n'hi ha uns que són super mega tecnotrònics.
2: No,
1: que porten el ventilador i una espècie de pulveritzador que tu vas...
2: No.
1: I va tirant-te l'aula...
2: Igual ho mire.
1: Perquè no havies sabut, eh?
2: Sí que ho sabia, però no vaig caure. És que jo agafi un que era barato. Però bueno, de tota manera, ja vaig anar en això sempre.
1: Això sí que és una imatge inèdita.

0: inèdita, Rufián donant-li la mà i fent-li la reverència al papa. És que estem seguint-ho a través de la senyal internacional. La Nogueras també està en aquests moments...
1: En una conversa llarga, eh?
0: Sí, Nogueras. Sí, sí, sí, tenim molt que parlar, Nogueras en sa santedat.
1: Què li haurà dit? M'encantaria estar ahí, saps?
0: Sí, la veritat és que no estem...
1: Me podies haver enviat.
0: Però tampoc podem llegir els llavis i no. Tal. Ara, en aquests moments, és que ja ha arribat al Congrés dels Diputats, però estan saludant la resta de representants polítics, diputats, m'imagino que tindrà que firmar en el llibre, bueno, etcètera, etcètera. Amb la qual cosa, eixa compareixença o eixe discurs del papa Lleó XIV encara tardarà una miqueta en arribar i, evidentment, com us han dit, camí de les 11 del matí el donarem en directe.
1: És que l'entrada és llarga, eh? Sí, està parant-se en tots.
0: L'home camina espaiet ja de per si, sí. Perquè és un papa i els papes caminen espaiet.
1: Però i això que està bé.
0: És jove, 70 m'havíeu dit este matí, no? 70
1: anys. Superjove.
0: N'hi ha papa per a rato, però bueno, ara està saludant a les meses del Congrés i també al Senat, en el Saló dels Passos Perduts, que tots coneixem. M'imagino jo que serà el moment, clar, és que fotografies, Francina Armengol l'acompanya en estos moments, que és qui l'ha rebut a peu de cotxe, etcètera, etcètera. Veus, si no m'enganya, ara anirà a firmar. I m'imagino que el discurs el donarà des del propi hemicicle del Congrés dels Diputats, que és la
1: Això és el que estava previst. Tu ja saps que aquestes coses de repente poden canviar.
0: Clar, i de repente poden canviar qualsevol de les temàtiques que portem entre mans en este programa en directe. Gràcies, Lucy.
1: Adéu.
0: Bon dia, David González, de nou. Què tal, com estàs?
2: Bon dia de nou. Així estem, pendents de tota aquesta compareixença que, pues, com totes aquestes coses, sempre va un poc més tard de lo previst. Clar.
0: Sí, perquè tot això no està medit. Deus, ara mateix és quan firmarà en el llibre de signatures. Compta'm cosetes.
2: Doncs mentre arriba aquesta compareixença, volíem parlar de l'exposició que es presenta avui en el Col·legi de Metges d'Alacant. És una proposta que impulsa l'Associació de Periodistes de la província d'Alacant. Tu saps que diuen que una imatge sempre val més que mil paraules, per això. Si tenim les imatges i, a més, tenim paraules que complementen tot el que mostren aquestes imatges, millor que millor. Amb aquesta exposició ens volem fer reflexionar sobre la comunicació, la memòria, la capacitat del periodisme, la fotografia, per a donar veu a realitats complexes. La mostra es presenta avui, com te deia, Sergi, en el Col·legi de Metges d'Alacant, i per a parlar d'ella tenim, crec que a l'altre costat del telèfon, a Rosalía Mayor, que és la presidenta de l'Associació de Periodistes de la província d'Alacant.
0: Rosalía Mayor, què tal? Bon dia. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenos días, buen día a todos. ¿Cómo estáis?
0: Bien, encantados de saludarte. Tendréis una temperatura agradable, ¿verdad?, en Alicante en estos momentos.
3: Pues mira, un poquito más de la que desearíamos a esta hora. O sea, ya empieza el calor. Se está preparando ya para la hoguera.
0: Sí, sí, es que todo viene junto. O sea, que hay que hay que ir preparándose. Bueno, háblanos un poquito de esas imágenes que vamos a poder ver y que tengo entendido, esta mañana cuando lo conocíamos, a mí me ha interesado especialmente. Pero, ¿qué nos proponéis con esta muestra?
3: Pues mira, esta es una muestra que el título ya quiere enseñar lo que significa, y es que se titula Imágenes y Palabras. Y no puede haber una síntesis mejor de lo que es el periodismo que estas dos palabras: imágenes que enseñan, que muestran, y palabras que cuentan y que explican. Entonces tenemos una muestra de una colección privada de Pedro Picatoste, el gerente de la empresa Agente, que durante más de 20 años ha estado recopilando estas fotografías antiguas. Y luego tenemos textos de periodistas, entre los que se encuentran pues María Rosa Mirasierra, María Gilaber, Vicente Hipólito, Ale Guillén, Ramón Gómez Carrión, Joaquín Hernández y yo misma. O sea que ha sido una colaboración pues de lo que es la esencia del periodismo, de eso que hablábamos de las imágenes y palabras, enseñar y contar.
2: Rosalía, son, leía por aquí, cristales estereoscópicos.
3: Exactamente, son unas imágenes que dan una calidad absolutamente impresionante, son imágenes que a todos nos traen el recuerdo del siglo pasado, con bueno, imágenes de los balnearios, de la explanada, etcétera. Y luego tenemos una sorpresa que voy a adelantar, pero bueno, y es que algunas de estas imágenes se han hecho película, digamos, han cogido vida con la inteligencia artificial, que tiene problemas para otras cosas, pero en esto ayuda mucho, pues se han hecho como un pequeño vídeo de algunas de las imágenes. Entonces ver a señoras del siglo XIX paseando por la explanada con esos vestidos y esos sombreros, pues la verdad es que es una imagen absolutamente inédita y muy bonita, muy bonita. Será una cosa que se quede en el recuerdo de todos los que la visiten.
0: Rosalía, ¿sería esa la imagen de la exposición que siempre detendrá a los visitantes y que más comentarios genere?
3: Bueno, hay...

0: Maya directament a Barcelona i posteriorment a les Illes Canàries, tot dins d'una visita especialment mesurada i sobretot, com diem, plena de missatges i simbolisme. Miguel Bailà, que el secretari, en este cas, de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, ha estat escoltant amb atenció el missatge del Papa. Com estàs, Miguel? Bon dia.
1: Molt bé, molt bon dia. Pues bé, sí, sí, estem escoltant-lo i, bueno, pues en fin, ratifiquem quasi tot el que diu.
0: Manolo Montal, com està? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Tu estaves més pendent de lo que passava en el Real Madrid estos dies.
2: No, a mi el Real Madrid realment no...
0: És del Real Madrid, va dir ahir en l'avió, eh? Diu, los papas son de todos los equipos. Diu, però Prevost és del Real.
2: Bueno, pues a algú li va ser sonar malament.
0: Ja està. Bueno, en fi, com està?
1: Jo pensava que era del València,
0: Josep
1: perquè
0: Ramon
1: Lluc, també.
0: Bueno,
2: que el Madrid.
0: Del València, bon, pues no, falta li faria, no?
3: No, sí, jo no m'interessa el futbol, menys el Real Madrid. El Papa és un senyor que ha fet un discurs molt polític en un lloc realment especialment sensible en este moment i crec que la seva parròquia natural, aixòs beatos i gent hauria d'estar mirant-se molt el que diu perquè els ha pegat una bascollà que convindria que se'n miraren per algunes actituds que una part de la societat espanyola especialment conservadora que hauria d'estar pròxima a l'església, etc. Resulta que els ha dit que miren en atenció als immigrants, que no crispen, que siguen oberts, i etc. I això jo crec que ha fet un discurs d'esquerres que hauria de mirar-se la gent de dretes. Això és la visió que jo veig del que ha dit.
0: Marc Gómez, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. Pues,
0: jo és que antes vull, 14, una cosa, eh? Jo antes vull una cosa. L'altre dia Manolo Mas ens va fer una descripció total del que era un procés d'incinerat d'una persona, cosa que vam agrair, encara que bueno, tants detalls sí, no ens feien falta. Però avui és que, a veure, Lluc, la teua descripció de on anar posteriorment anteriorment, una volta, hem passat per aquest procés d'incinerat, tampoc estava gens mal, segons el teu amic.
3: Ah, jo que hem fet abans en la...
0: De l'infern, el purgatori...
3: El Papa estava fent un discurs molt interessant. Nosaltres estàvem paral·lelament parlant d'altres coses. No, era una ocurrència que tinc un amic capellà...
0: Tot venia per si jo tenia la osadia de tallar al Papa i el tipus de pecat que cometria si tallava al Papa, clar.
3: Val, i tu, jo deia que jo era un pecat, diguem, menor, venial, no? Es diu venial.
1: Venial.
3: Val, i aleshores, i que per tant no orines a l'infern per ixa tonteria, sinó que en qualsevol cas tu aniries al purgatori. Jo explicava que hi ha una teoria que alguna gent estem desenvolupant perquè és molt interessant, que és que quan ens morim, la gent... va de tres possibilitats. Els grans fills de Satanàs, Stalin, Hitler, els que maten els xiquets, Netanyahu i tota aquesta gent van al puto infern, allà, durant tota l'eternitat cremant-se perquè han fet molt de mal.
4: A les cueves de Botero.
3: Allí
0: no,
3: fora,
0: no, allí, no, ho ha definit pitjor, millor. Pitjor, pitjor. La ponentà eterna.
3: Allí fa una ponentà que allí no hi ha res que... Val. La gent amable, les monges, la gent que... Monges dic en un sentit beatífic,
0: sí, sí. Calcuta,
3: etc. Les bones persones, les que acullen a immigrants...
4: Com Sant Pedro.
3: Tot això,
2: els bons,
3: no sé, Sant Pedro.
2: Els bons tipus
3: les
2: premium.
3: Les bones persones...
2: Els bons tipus premium.
3: I aquests van, que no han pecat mai perquè no tenen imaginació per a pecar, i aquesta gent va al cel. Però el cel és una zona molt avorrida, perquè de què parles tu amb gent que no ha pecat ni ha fet mai? Ara, la zona VIP, la zona bona, és el purgatori.
2: La casita de Nostre Senyor.
3: En el purgatori està la major part la de la gent, on hi ha una gent que té pecats, però, diguem, clarament homologables i tal. Però, dins del purgatori, hi ha dos zones. I la zona bona que heu de demanar i buscar a gent que vos col·loque és la zona que toca directament en el cel. Per què? Perquè en l'incert tenen un aire condicionat tota l'eternitat. Ahí estan a 22 graus, tota l'eternitat. I hi ha una boquera d'aire gelat que va cap al purgatori, que allí sol estar entre 24... No és el cel, perquè fa una miqueta més de calor, però estàs més confortable. Aleshores, tu has de demanar que t'ajudi algú de dins, algú que vagi i que te col·loque en aquesta zona VIP. Ja està. És com el palco del Mestalla o del Bernabéu, ahí la llotja...
2: No, escolta, ja està molt endavant. Ben acotat, eh? Està molt ben acotat.
3: Ni el cel,
1: és com
3: ni
1: la caseta
3: cel,
1: de Bad Bunny, però...
3: Ni el cel, que és molt avorrit, ni l'infern, que allí...
2: No,
3: tot el dia en una ponentà...
2: Està molt ben acotat.
3: Tota la
0: allò, pues, com una airfryer, com viure dins d'una airfryer tot el dia.
3: I en gent més roïn que tu. Va, tu a quants has matat? Tu què has fet? Tu què has fet als xiquets?
0: I a mi no enxuleges perquè és que encara això es quedarà culpa del que vaig a fer.
3: Exacte. No, això no. És tota una digressió mentre veiem com el Papa és ovacionat durant minuts per totes
4: sí,
3: les altres
4: continuen...
3: autoritats.
0: Sí, per tot el Congrés.

0: Però ja està Travolta mig plorant. És molt emocionable, home, sí, sí, des del primer dia s'emociona molt. Ui, jo també estic plorant, però no vull parlar d'aquestes coses.
1: Sí, pues bueno, León XIV acaba de protagonitzar un hecho inédito en la història parlamentària espanyola. Primer papa que interviene ante las Cortes Generales en el Congreso de los Diputados. Pero yo me preguntaba, ¿es la primera vez que un papa ha estado en el Parlamento de un país?
0: Ah, sí, sí, però fora es veu que no.
2: No, jo crec que no. Ahora está en algún puesto.
1: Sí, Juan Pablo II... habló ante el Parlamento Europeo, fue en 1988, Benedicto XVI...
0: El Parlamento Europeo pràcticament encara posant els fonaments, no? Perquè en el 88 allò encara estava...
3: Ben acaben de pintar encara.
0: Claro, no havia posat ni les estrales.
1: 16 en el Bundestag.
2: Des de entonces se diu el capricho de los dioses. No, és de veres que li diu al Parlament Europeu li diu el capricho de los dioses.
0: Bueno, un poquito sí que lo es, sí.
1: Y Francisco ante el Congreso de Estados Unidos. O sea que, bueno, es la primera vez que en el Parlamento Europeo español sí que habla el Papa.
4: Ha de ser la primera vegada perquè pensem que fins a aquests papes, viatgers, els papes, estaven a Roma. No eixien per raons logístiques, per raons de que tenien problemes de seguretat i perquè tenien 80 anys i podien caure en qualsevol el moment.
3: Fica això és la descobles primeres, seguretat i la dels papes que no era...
0: Escolta,
3: no eren juvenils de primer any.
0: Perdona, 25 milions d'euros la visita, eh? No. Del papa.
4: Sí, va, costa...
0: Ha costat.
4: Sí, a l'estat espanyol, sí. No, costar al papa.
0: No. En general...
3: Qui ho paga?
0: Vaticà, aportacions, o sigui, entre tota l'amalgama del que es podia posar ahí en el fons comú per a durar el papa, el total han sigut 25 milions d'euros. Però inclús, a veure, que el part de la visita està patrocinada i tot, han hagut mecenes que han posat els diners.
4: Deus, esta gent són gent que té molts pecats, però vol anar al purgatori, a la zona VIP. Diu, si tota la vida hem estat bé i me patrocine l'eternitat... ajudant a la visita del...
0: Bueno, era com el tema de les bules, o sigui, tu posaves pasta i podies menjar, fer el que el donava la gana, però bueno...
4: En aquest sentit, clar, és que, a veure, la història de l'Església és tan controvertida i tan interessant. Penseu, sempre parlen, pensen en els papes Borja, els valencians, Calixte III i Alexandre VI, que la seva vida dissoluta i la seva vida plena de... que ara em sembla horrorosa, imagina't en aquell segle XVI, XV, XVI...
0: Home, pecats en tenien uns quants.
4: Tots, on estaran estos? No, estan en l'església de Montserrate.
0: Sí, no, però en el plano este que estàvem comentant abans, està gent on està?
4: Home, en el purgatori, però la zona que toca l'infern.
0: Ja, però havent sigut papes i havent estat ahí...
4: És igual. Que... practicaven la simonia, o sigui, tots els pecats que era... Sí, sí. Però això no és que Lutero, perquè eren tant els pecats, i eren tan brutals...
3: Pecaven més els papes que la gent de Carrer.
4: És que recordem que Alexandre VI va néixer durant el seu pontificat d'11 anys l'Infantus Romanus, que era un fill que tingué en una mansegua.
2: Sí, sí.
4: I clar, allí tenia... hi ha un llibre magnífic que és Papa Borja, de Joan Francesc Mira, que parla de la biografia d'Alexandre VI, que conta quan Alexandre arriba a Roma, no? Tot el seguici de la proclamació. I clar, és que allò era... es diguem ara lo de Florentino i tot això, per l'amor de Déu, ese senyor era la persona més poderosa del món.
0: Bueno, jo vull la persona que neteja la roba del papa, que la porta sempre superblanca i els colls de les meves camises mai estan ni estaran a Xina ni les parts de baix dels braços.
4: I ser blancor és Ariel.
3: És una de les grans preguntes que ha corregut estos dies per xarxes socials,
0: i el que neteja els cotxes.
3: En què netegen la roba del papa, que va impoluta?
0: Home, perquè entre altres coses tindrà 32 o 40 casos ulles d'estes, sí. Però bueno,
4: que
0: sempre va...
4: papes mòbils no va tindre...
0: Però no s'embruta, jo estaria tot el dia, ho vaig dir l'altre dia, patint, espunys, el coll, el tal, no sé què, això, i el sí, que els neteja els cotxes, mireu com estan de neix, el meu cotxe ja no té ni virillos, algo horrorós, i jo vull tindre la Xina de lluent, el cotxe.
4: Sí, és papa.
0: O bueno, o agarra el xiquet de carete aquí, tu, una
3: feste
0: de dos.
3: Papa.
0: Dar cera, pulir cera. Una de les frases mítiques de la història del cine.
3: Sí, senyor.
0: Dar cera, pulir cera. Bueno, Marc Gómez, és que avui està ella un poquet també perjudicada. Hem començat la setmana tots un poquet...
1: Però bien. Bueno, yo quería comentaros precisamente porque es lunes. Uh-huh. Si vosotros... ¿cómo lleváis el domingo por la tarde?
4: ¿En quin sentit?
2: ¿Este domingo pasado?
1: Porque... No, los domingos por la tarde en general.
0: Els domingos per la vespre és el pitjor que pot passar.
1: Claro, es como que tiene muy mala, veure, muy mala prensa. No? Muy...
3: Estás en una taula on hi ha un señor que se dedica al periodisme esportiu.
1: Con lo cual,
3: des dels
1: para ti el domingo
3: no
1: por la tarde...
3: Mí, el domingo de vesprada es un dimatge en la oficina. Es un dimatge en la oficina. Es més, ara que per estiu sí que hem canviat el torn i estem fent el 90 minuts de dilluns a divendres i els companys de cada setmana s'encarreguen dels dos edicions de cada setmana... Yo hay

0: ir me trobava raro. Era un diumenge de vesprada en ma casa i no sabia per on
1: pegar. Demasiado libre, demasiado.
0: Sí, sí, no sabia si vol una pel·lícula. Si
2: vares ordenar la caixa de les ferramentes. Tu pensa que tots en casa tenim moltes andròmines, moltes coses no saben què fer-se amb elles, no? Una d'aixes és la caixa de les ferramentes. I on ordenes, per tamany, per classe, per tipus, tot allò jo que n'hi ha, no? Un diumenge podries dedicar-te a això.
3: Jo soc lo menos manites del món, però durant una temporada tinc la sensació de comprar-me
2: una... Algun destornillador tindràs, no?
3: Sí, una caixeta, però és que ho tinc, una caixa de cartó, tot rebolicat allí i sense ordenar.
0: Jo tinc un moble vell.
3: Però jo tinc una temporada que volia la típica maleta en totes les ferramentes del món.
4: No teniu
3: ferramentes?
4: La meva dona
3: feia, pa què? Però perquè
4: no... A veure si resulta que els hombretons que sou vosaltres... El que més ferramentes té sóc jo.
3: No, jo no tinc.
1: Jo tinc una caixa de cartó. A que les tienes organitzades.
3: Jo no.
4: Sóc un manetes total,
0: Tres caixes n'hi ha en ma casa.
4: Sí.
0: Però perquè mon pare era molt manitas.
4: Jo li pregunto a l'universo moltes voltes perquè no vaig eixir del maestros de la costura, però no vaig eixir del Leroy Merlin. Mira que anem a fer-li. I faig ahir de tot.
2: Això s'hereta. Vull dir, què era? Això se va heretant, aquestes caixes, els martells...
4: De mon tio.
2: Sí. Tot això se va heretant rovellat, perquè clar, sí. Allò que se compra fa 20 anys i va perdent.
4: No coneixes tu
3: mon pare tenia un taller, i jo el únic que me queda del taller és un taladro, que és lo més perillós del món, perquè el cable està que qualsevol dia va pegar una xispada d'oll i mos va deixar fregits a tots, però jo allí el tinc. Pesa un quintal, perquè és un d'aquests antics, però jo allí el tinc.
2: Com una tele de vàlvules.
3: Sí, algo així no.
1: Correcte. ¿Por qué os preguntaba lo del domingo por la tarde? Porque la ansiedad del domingo por la tarde nos hace perder 2 horas y media del fin de semana. Madre, o sea, que poca broma.
2: I això aquí, siempre... ese estudi tan...
1: Pues mira, ¿sabes quién lo ha hecho?
2: Qui l'ha fet? A veure, perquè clar...
1: En el Reino Unido. Estudiado
4: a más de mil
1: trabajadores. Y calculan eso, que 2 horas y media perdemos cada fin de semana solo preocupándonos por la vuelta al trabajo. Lo que supone perder...
2: Los anglesos son una banda con Bé varen demostrar en el Brexit. Pero...
1: Si luego calculas las 2 horas y media del día, es que nos salen, o sea, les salen 6 meses de vida laboral, lo que pierdes ahí con el agobio del domingo per la tarde.
2: Qui fa l'estudi?
1: Pues ara te lo digo.
2: Que clar, si els anglesos dels seus impostos paguen diners per a que algú es diga què els passa el cap de setmana a Dudejón, jo crec que estem fatal. Jo crec que
4: pues ja veus que el món
2: no va bé. El món no va bé.
1: Estamos girando malamente.
3: Després antes convenen així a l'Isis dels Balears o a Magaluf i agarrar més pedals que...
4: A tirar-se pels balcons, d'aixes coses.
0: Ja comences a entendre
3: coses. Claro.
4: Heu vist les imatges d'aixes que corren per internet dels cavalls de la Guàrdia Real allí en Buckingham Palace, que estan allí la Guàrdia Montada de... Bueno, jo sempre he dit de la reina perquè és que estan com si no fora rei. Estan tan... No sé... Bueno, damunt de que està tota la vida sense treballar i ara que li han donat el treball està ja per jubilar-se.
2: Però en això, que si allarguem el tema a la monarquia, a veure qui no treballa i això...
4: I n'hi ha llibertat.
0: Monarquia i treball estàs obrint un meló...
4: No, però no és d'això de lo que volia parlar. Els cavalls i els guàrdies reals d'allí de Buckingham, com reaccionen davant de la gent si va de bon rotllo o va de mal rotllo? És a dir, si eres...
0: Si entenen que s'estan faltant al respecte a lo que ells entenen...
4: Unes mordassaes i unes trompaes és cavalls, Bueno, o el guàrdia de... Famio, no sé què. Però, per exemple, t'arribes en un xiquet, a lo millor, o una persona major que no està bé, que tal, que no sé què, o tu que vas... I el traten superbé, és la percepció esa que tenen. Sí, increïble, ho he vist i dic, ostres, és... però, vamos, un mos de cavall que no te'l peguen, que...
0: Cuidao!
4: Sí. Mosseguen que dona gust. I m'ha quedat molt... No són tan ranciosos els cavalls de la Guàrdia Real com la pròpia...
2: Com els
0: anglesos en general, que són procurats.
4: Els britànics, que estan així, que fan olor a naftalina.
1: Pues el estudio se ha llevado a cabo a través d'una encuesta entre más de 1000 trabajadores en Reino Unido.
0: En 1000 treballadors i 500 cavalls.
1: Para cuantificar las consecuencias y incluso dicen que algunos de este el síndrome se llama es curioso Sunday Scaries. O sea, sería el miedo del domingo, ¿no? El miedo del domingo.
4: A mi em dona grima el diumenge per la vespre, de per si, però no tant com per posar-me tot loco ni fer-me pànic. Considera que són aborrits.
1: Creo que fue Isabel Coixet la que escribió el libro que era

0: Porque no nos gustan los domingos por la tarde. Sí, el domingo por la tarde está muy denostado. A mí me encanta. A mí el domingo yo aprovecho el fin de semana hasta el último minuto.
1: Pero porque tú eres una optimizadora del temps lliure nata.
0: Sí.
1: N'hi ha gent que no sabem què fer en el temps lliure. Tu entens, no?
2: Tu no entens, però sí.
1: Pues el bo que tinc no sé aprofitar-lo. És de veres, en serio.
2: Sempre pots arreglar la caixa de ferramentes, que és el...
3: Correcte.
0: No, la tiene perfectamente ordenada.
1: Sí.
4: Però la tens ordenada perquè no la gastes?
1: La tinc ordenada perquè si no la tinc ordenada em porto una bascollada de molt de cuidado. És més, estava dient, heretes les coses rovellades. No, no. Com un tio s'entere que dice que es rovella algo, les gúbies, per exemple, de la fusta i tal. Home, ja em va ensenyar ell com tenien que esmolar-se i com les tenia que mantindre i tal. I a voltes, quan veig que m'ha deixat algo que no està en el puesto, el tinc així, volen dir... No, és una pressió la que...
2: Està bé.
1: Que va en el tema de la meva mala consciència, com comentàvem abans, que jo soc molt sensible al tema de la consciència. Ja veus quina xorra, el no guardar bé les ferramentes...
4: De fet, no has
2: tallat al papa. Te compliques molt la vida, no? Te compliques molt la vida.
1: Soc una persona difícil, deixem-ho ahí. Que vos digas, si una persona complicada.
0: ¿Qué vamos a hacer?
1: En un interior un poquet revolucionat, per dir-ho d'alguna forma.
0: Pues hablando de cómo nos gestionamos, ¿no? Nuestra felicidad o infelicidad, los fines de semana, domingo por la tarde, lo que sea, yo quería comentaros cuánto dinero, haceros la siguiente pregunta, ¿cuánto dinero necesitamos para alcanzar la felicidad? ¿Os habréis planteado alguna vez? O esa frase
1: infinito.
0: De el dinero no da la felicidad, no sé si sois...
2: Molt més del que voy. No, pero no depèn, yo creo que depèn del... context i del moment. Quan eres xicotet, la teua felicitat és que el tio o la iaia te doni 5 euros, no? Per a comprar-te
1: unes arenetes.
2: Quan eres més major, la teua felicitat és poder arribar a final de mes, pagar la lletra de la casa. Ara la felicitat dels joves, què seria? Pues poder que la vivenda baixara. No és tant de quantitat com de que allò que guanyes cobrisca.
0: Que pudieras acceder, no?, a determinades casos. Per això és important d'on...
2: Nosaltres ho veiem en el nostre context. Hi ha alguns països de Latinoamèrica, d'Àfrica o d'Àsia que la felicitat és poder menjar un tros de... És poder menjar un tros de pa o tindre aigua corrent... que no te maten al teu fill.
3: La felicitat és un concepte que varia.
4: Depèn de lo que s'entenga per felicitat.
2: I els diners no són sempre... Hi ha persones que ho tenen tot i són tan desgraciats que acaben llevant-se la vida perquè la vida no els... No? Quants fills de milionaris i de gent que acaba de la pitjor manera, o escriptors d'èxit, o Hemingway, o Marilyn Monroe, acabaren matant-se, morint-se, perquè ho tenien tot, però no eren feliços. I tenien tots els diners i la glòria. I això és... els diners és un element més, però no crec que sigui el determinant, no? Crec, eh?
1: Home, pots ser multimilionari i morir-te en l'intento. O sea que, i bueno, casos n'hi ha, no? De dir, ostres, la pasta no ha pogut arreglar-te la malaltia.
2: No, penseu en aquesta gentola, Elon Musk i tota aquesta gent que són hiper milionaris, bilionaris. Aquella gent creieu que són feliços perquè tenen 100.000 milions d'euros més?
1: Jo crec que l'Elon Musk és una atormentat total.
2: Clar, vull dir, crec que aquesta gent, per molts diners que tinga, crec que això no serà feliç, perquè té damunt, interiorment, la llavor de la infelicitat de ser, crec, males persones.
1: Pregunta-li a Manolo si pensa que Peter Lim és feliç.
3: Ell, sí.
1: Però perquè és una mente retorcida, no?
3: Però perquè estem parlant... Primer, perquè la gent que ha estat al seu costat diu que ixe cabet... bueno...
1: Del tot.
3: Bueno.
2: Què vol dir això? Què vol dir?
3: Pues que... Este es un personatge que pensa que està ell, després d'ell Nostre Senyor, i després de Nostre Senyor ja la resta...
2: Un ególatra de manual.
3: Però de manual no, multiplicat per tot el que pugues pensar. I gent que ha estat en ell en algunes recepcions privades, perquè tampoc se junta amb la plebe, i te diu que té raonament de dir, té que funcionar. Una cosa és saber fer diners, l'altra cosa és ser un tipus intel·ligent.
1: Miguel, on està la felicitat?
3: Són dos coses diferents.
4: Pues, jo crec que la felicitat està en moments puntuals, perquè al final tot el món...
1: En un kebab? Per exemple, pues, per mi, sí.
4: En un moment donat, sí, pot
2: si
4: ser la felicitat.
2: Si estàs la persona que vols, en el moment que vols, claro, si estàs a punt de donar-li un bes a aquella persona i heu quedat en un kebab, què més pots demanar si l'expectativa és de complir el teu somni?
4: Claro,
2: el desig,
4: és que,
2: no?
4: Que claro, depèn de la teua expectativa, com estava comentant, no sé. Jo crec que hi ha moments puntuals que sí que, que sí que eres feliç, evidentment. I, a més, en xicotetes coses. Jo soc feliç en els meus amics i en la meva família i, vull dir, en general, que hi ha moments que també te cabreixes i t'enfades en els amics i en la família, evidentment. Però jo crec que sí que hi ha moments puntuals. Que té que veure el diners? Home, pues el diners també sempre ajuda. No anem a ser així tampoc frívolos.
3: Ajuda més que estorba.
4: Claro,
3: no anem a enganyar-se.
4: Evidentment, i tots, i quan més millor, però sobretot per satisfacer i per contentar els teus, crec
2: però
4: jo.
2: Però fixa la paradoxa dels diners. Estem dient que els diners no sobren. Vale, la família en dic, no? És de mango. Sembla, no?, que hi havia en una empresa que és la primera de...
3: Mango, que és a poco pede, m'han golpeado.
2: El més ric de Catalunya, el senyor Isaac Andic, i resulta que aquests diners, aquest triomf, han provocat possiblement, probablement, suposadament, que el fill va voler acabar en el pare.
1: Però com en la CAM hi ha altres tants casos, clar, per exemple, és Urquijo, etcètera.
2: Vull dir, mira que no era per diners, en tenien molts, en tenien perquè el pare havia fet...
3: És que jo crec que n'hi ha algunes fórmules no escrites, però que no fallen. I n'hi ha una que és amics barra família més diners barra negocis igual a conflicte.
2: Possiblement, sí.
3: No.
2: En molts casos, sí.
3: Te l'assigne.
2: Però, mira, veieu, en este cas, en el cas nostre valencià, recordeu la família Lladró?
3: Sí.
2: Val?
1: Ahir, home, allò va acabar. Sí.
2: Ahir va acabar de manera poc edificant.
1: Amistosa, sí.
2: Però, en canvi, en la família de Roig, sembla que està clar, també té filles, també guan, i sembla que, pel que ha transcendit, és un relleu ordenat, cada un sap el que ha de fer i no ha transcendit ningun tipus de mal rotllo o inconvenient o problema intern pels diners. Depèn de la categoria de les persones i de com ho facin, no? I en el cas d'Andic, tot i que tenien diners i tal, pues ha generat uns problemes que atrevir-se, si és que és així i es demostra, que podria haver estat intervingut a la mort del pare, demostra la condició humana.
3: Home, la pinta, per lo que estan dient, és que de moment com a poc n'hi ha sospites.
1: I encara van tindre l'atreviment de posar un vídeo en el que el home tropeçava, no sé si tropeçava en la fom o una cosa d'aquestes, com tropeçaríem qualsevol de nosaltres, que tropecem en la ratlla de la rajola de terra, però diu, no, mira, no, si és que era un torpón. Bueno, t'estàs tirant un poquet.
2: Pues no el portes a Montserrat.
1: Claro.
2: Ves per la Rambla, que segurament ahí te podrien furtar la cartera, però no.
1: Volen dir, però mira, l'inútil que era, no veus que caia... que tropeçava en l'alfombra.
2: No, papà, anem. Sí. Vamos ahí a un...
1: Claro. Els penyassegats de Montserrat.
3: És que la gasolina és inflamable. Què fas en un misto en la mà?
2: Claro. Hi ha mil llocs bonics per a passejar per
3: Barcelona. Si se calla, no el dugues per la muntanya, home. Dus-lo en pla.
4: Això és provocar.
3: Això és que com a mínim n'hi ha sospites.
0: Però és curioso perquè quan hablamos de si el dinero da la felicidad y todo esto, siempre decimos uy, fíjate, todos estos que son muy ricos y seguro que no son muy felices y tal, pero yo creo que sería como, así nos consolamos, ¿no? Porque sí que es cierto que
4: tots volen més diners, en el sentit de que quan més tens, més coses
3: ajuda més que estorba.
0: Exactamente, y precisamente
4: como diría, no sé si era Woody Allen que diga, ¿no? Bueno, no sé si era ahí un mater que diga, en la vida hay cosas mucho más importantes que el dinero. Dice, pero cuestan tanto.
0: Claro. Pues la cuestión es que el estudio que han hecho en la Universidad de Purdue, en Estados Unidos, lo que están intentando ver es a partir de qué sueldo ya no te afecta positivamente, pero es que lo curioso es que la gran mayoría no llegamos a ese umbral. Por ejemplo,
1: decir,
0: mira,
1: el momento en el que guañes tanta pasta,
0: claro,
1: que dices,
0: que ya te diría, ya eso ya te da igual un euro más o 10 euros, yeah. Pero fijaos que el punto de saturación de ingresos, que como lo llaman ellos, en España se cifra en torno a los 77.000 euros brutos al año.
1: Aymar, a mí me lío en esas cosas.
0: 6.400 al mes.
1: ¿Limpios brutos o sucios? brutos.
0: Brutos.
1: És com quan vaig firmar la hipoteca. Pagaràs... No, a mi dime què tinc que pagar al mes, perquè jo me planifique i ja està.
0: Unos 77.000 serien unos 6.400 brutos.
2: 4.800 nets en la butxaca.
1: Això, estamos tu sí que saps.
0: Estamos...
1: Exacte.
0: Exacto. Estamos lejos, ¿no?, de llegar.
2: Home, pues,
0: el salario medio está muy lejos. O sea,
3: molt lluny.
1: Al costat d'això guanyem el salari bàsic interprofessional.
2: Ara és així, no? Però te'n vas a Portugal i en el nostre salari estarien encantats, i en Grècia i en altres llocs. Si te'n vas a Marroc, ni te compte, i si te'n vas a Nicaragua o a el Congo belga, imagina't. És que tot és relatiu.
4: Claro.
0: No, està claro.
2: I això nosaltres, perquè som unes persones d'este classe mitja, vaig a dir-ho.
4: Però inclús en el propi territori, te vas a l'interior, a un poble xicotet, i tens molta més rentabilitat del que cobres que en la capital.
1: Home, però perquè no te gastes un duro. Una coseta només, calleu-se i ara tornem. Vinga.
5: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima. Màxima, directa i eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
1: Parlen d'abrupte? Tan abrupte com la caiguda del senyor de Mango pels penya-segats de Montserrat, assegut a so, però tenia que fer.
3: No, però, escolta, ho ha fet amb molta gràcia.
1: Diplomàcia a la justa. Bueno,
3: s'has callat, però amb molta gràcia.
1: Només 6 minuts per a que siga el migdia justet. Encara continuem en el tema dels estudis i la
0: pasta. Solo,
1: solo,
0: solo. I ja nos vamos a internacional. El salario más frecuente apenas supera en España los 644 euros, ¿eh? Estamos...
2: ¿Com?
0: 644.
4: No pot ser.
0: El más frecuente. El más frecuente.
1: Que la gent cobre 600 pico euros,
0: independientemente
1: no
0: de el
1: del salari mínim interprofessional.
0: Sí.
2: Jo no ho entenc. Com? No,
1: a veure, que tot i que n'hi ha un salari mínim interprofessional, que és el de 1.000 i pico, no?
0: El
1: de 1.000 euros,
0: n'hi
1: ha gent que cobra una autèntica porqueria, és a dir, 600 i pico euros.
4: Però perquè no treballa tot el dia.
2: No treballa tot el dia.
3: No serà correcte.
2: El que és a temps parcial. Penseu que molts contractes són a temps parcial.
4: La moda treballa 25 euros a la setmana.
2: Exacte, vull dir que... Però 600 euros, no sé, serà que és molt parcial. Totes les xifres, si no se donen en el context, són buides, perquè són 600 euros. Però 600 euros per quantes hores? La qüestió és a compte i sola.
1: Vaig a obrir un bon meló. Que vosaltres considereu que n'hi hagi gent que no estiga cobrant això, inclús... O sigui, que n'hi hagi senyors que diguen, bueno, el salari és este, però tu vas a cobrar això, que a mi me ve millor.
2: Jo crec que cada vegada menys.
4: Jo crec que no,
2: Jo crec que cada vegada menys.
1: Mira, anireu tots a la part del cel, per ben pensats.
2: Crec que...
1: a la de l'aire condicionat i totes aquestes coses que dies tu. No, no sé.
2: Tu procura... buscar-te algú que te posi en aquesta zona bona, que pensa que l'eternitat no s'acaba mai.
1: Home,
0: no,
1: jo estar al costat de Trump tots els dies, té que ser inclús en l'infern dels nervis tot el dia.
2: Tu pensa tots els fills de Satanàs que hi ha hagut al llarg de la història, val? Des de, fins als últims. Tot sí. Ahir juntets, a veure qui és el que més ha matat, a veure qui s'ha sigut el pitjor. No, i tu què fes? No, jo es posava una càmera de gas. No, no, jo es matava en el paredón de Paterna. No, no, jo es pujava...
1: Tot això entre ells intentant fotre.
2: I a veure com fotem a l'altre.
0: Ramon, de los 600 y pico, según la última encuesta de estructura salarial, la métrica más completa sobre esta variable que se elabora cada año en España. Bueno, pero vámonos a internacional, por favor, porque yo tengo un dilema que quiero plantearos.
1: Una cosa, ¿no va a bombardejar ahir Irán a Israel? Sí. Ho he vist este matí. Van
0: y hay un terremoto en Filipinas bastante grave. Que...
3: Bueno, Pedro, va a ser lo de Dichos, que va a debutar el jugador de Valencia, Javi Guerra, en la selección española contra Irak, y Trump va a escoltar Guerra contra Irak y se vingui amunt, li diré que no, que és una cosa de futbol.
1: Ai, meua.
0: Sí. Y además es que las bolsas ahí reaccionan, que sí, han ido todas a la baja. Bueno, pues, en clave internacional tengo este dilema para vosotros, porque la policía de Nueva York investiga vídeos de hombres saliendo de las alcantarillas de la ciudad.
3: No es la primera
1: Hombre, vuelta. Las cloacas de la política, está claro.
4: ¿Això Nueva York?
0: Sí.
4: Pero, a veure si és un cocodrilo disfressat de persona.
3: Però ja fa temps
4: que... Recordeu-se del mítico cocodrilo de Nova York que estava per allí, no? Sí. Perquè la vida és un cocodrilo disfressat de persona.
0: Pues hay un montón de vídeos que se han hecho virales que muestran a grupos de hombres entrando y saliendo de las alcantarillas, especialmente en los distritos de Brooklyn y de Queens.
2: Es que anava a dir una bestiesa allí, el preu de la vivenda encara és més car que així, i ja la gent viu en el...
4: És un suelo.
2: En el clavegueram.
1: Perdoneu, en la Rue del Percebes, ¿en recordeu que n'hi havia un que vivia en el clavegueram? Sí, sí, sí, sí.
0: Pues lo cierto es que todavía no saben la identidad de esta gente y están
4: a mí la identidad me da igual, pero ¿qué coño hacen allí?
0: ¿Qué están haciendo? ¿Qué traman?
1: En Futurama també viuen baix, si recordeu, els mutants ahí, que viuen baix.
0: Sí. Lo que sí que está claro, lo que sí que tenemos claro es lo que pretende una vez más la familia Trump, en este caso la hija, con esa compra de la isla en Albania, ¿lo habéis visto?
4: Sí, sí, vas por una noticia, se han empeñado en
0: quieren convertir, o sea, por lo visto...
4: Un resort, ¿no?
0: Claro, por lo visto, este verano, navegando por el Mediterráneo...
1: Pero ¿quina obsesión de la família estan en els marinador internacionals?
0: Sí, descubrieron una isla en Albania, que
3: es
0: además...
3: Yo creo que lo que está fent la filla es preparar para cuando el pare dice de ser president que a veure qui l'aguanta en casa.
0: Y se va para allá. No, no, pero si lo que pretende es un paraje... Comprem
3: una illa y el tirem allí, que l'aguanten allí.
0: Es un paraje protegido, sería como si aquí en las
2: Columbres... Sa Dragonera o los Columbres.
0: Sí, que quisieran hacer un super resort, porque lo que quiere es, o sea, lo han comprado y claro, quieren montar ahí un resort a lo grande y claro, todos los albaneses están en pie de guerra en las calles diciendo que por favor, que Albania no se vende y que esa isla la dejen tranquila.
4: La conclusión es que no le queda Melania a los Columbres.
2: El problema,
0: en este caso ha sido la hija, Iván Catra.
2: El problema bueno, es que
0: y su marido, los que tienen los negocios estos inmobiliarios.
2: El problema es que además de comprar esa isla que en Albania va a destrozar toda Gaza y Cisjordania, perquè el seu plantejament també
0: era también hacer un gran resort.
3: Era ixe, correcte.
0: Sí, sí, además clar, anunciaron la pareja.
2: És tan bestial, és tan brutal, és tan pornogràfic i això que... Esta gent passarà la història com el pitjor dirigent, segurament, del primer quart de segle, del segle XXI.
1: Vamos, que la part air fryer a màxima temperatura de l'infern... Es queda curta per a esta gent. Bé, Lluc, gràcies pel favor que mos has fet. A més, venint i alegrar-nos el dilluns
2: per matí. Home, intenta traure l'altra punta. Però t'ha agradat allò del
1: purgatori? Sí, no em moriré jo en les mateixes condicions que tenia plantejat.
3: La casita del purgatori.
0: La casita
3: del purgatori.
1: Tal, gràcies. Bailac, gràcies.
4: Molt bé, gràcies a tots.
1: A tu te veig en un moment. Sí. I ara sí que els nostres companys dels servicis informatius es fan ressò d'aquest discurs del Papa en el Congrés dels Diputats i altres qüestions que conformen el gros de la informació d'avui.
6: Són les 12.
7: A punt. Notícies.
8: Tercera jornada de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya, un dia marcadament polític que deixa una imatge històrica. Per primera volta, un pontífex intervé davant de les Corts Generals. Diputats i senadors han trencat en aplaudiments a l'entrada a l'hemicicle del pontífex. El discurs de Lleó XIV ha durat 30 minuts i ha sigut aplaudit quasi 7 minuts en acabar, en el que és la primera vegada en què, com diem, un cap de l'Estat Vaticà intervé en la cambra baixa. Lleó XIV no ha fet al·lusió als abusos sexuals de membres de l'Església i ha centrat el temps en lloar algunes de les polítiques d'Espanya, com la defensa de l'ordre internacional, però també s'ha mostrat en contra de l'avortament i l'eutanàsia. Sobre migració, ha demanat rutes migratòries segures.
9: Esta convivència puede verse amenazada por la cultura del descarte. Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deje en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Drama migratorio interpela hoy la conciencia de las naciones y el fundamento ético del orden internacional. Una doble exigencia de justicia social: ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración.
8: Lleó XIV també ha defensat en el seu discurs al Congrés la pluralitat política, l'escolta i l'acord. I a casa nostra, l'Audiència de València ha confirmat la imputació en el cas Assut de Jorge Bellver, exregidor d'Urbanisme de València del 1991 al 2015, quan era alcaldessa Rita Barberà. Segons publica el diari Levante, el mercantil valenciano Jorge Bellver, que ara és director general de Transparència de la Generalitat, va recórrer la imputació pel jutjat d'instrucció número 13 que investiga el cas Assut, una macrocausa de corrupció en la qual també estan investigats l'exvicealcalde de València, Alfonso Grau, l'advocat José María Corbín, cunyat de Rita Barberà, i l'exportaveu del PSPB en l'Ajuntament, Rafael Rubio. Bellver està investigat per presumptes favors urbanístics dels quals es va beneficiar l'empresari Jaime Febrer, en què hauria intermediat José María Corbín. Mentrestant, a l'Horta Sud, el jutjat de Catarroja este matí declara una documentalista del Sistema Automàtic d'Informació Hidrològica de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Carmen González Galán. I volem saber què està declarant. Allà està Santi Hernández.
6: Sí, continua així a Catarroja la declaració d'esta operadora que s'encarregava de gestionar els correus que alertaven sobre els cabals.

0: dels barrancs i ha assegurat que el 29 d'octubre va enviar 30 correus. Ha dit que els sensors van funcionar fins que la gran crescuda es va emportar alguns d'ells i que el punt més crític es va localitzar al barranc del Pollo, sobretot a la zona de Ribarroja. Ha assegurat que el missatge que es va enviar a les 18:43 ja evidenciava una gran crescuda sobtada i que la situació era alarmant i que des del seu servei creien que aquesta informació s'estava analitzant en la direcció de l'emergència. Ha dit que va rebre 8 telefonades de la delegació del govern i cap d'emergències.
1: Gràcies, Santi Hernández. I comença l'audiència d'Alacant del juí a una parella acusada per la mort d'un home de 56 anys. El seu cos va aparèixer en una partida de Font Calent en la comarca de l'Alacantí, terme d'Alacant, en juny de 2024. Dani Ortega.
2: Sí, Toni, la parella s'enfronta a una petició de 17 anys de presó cadascú per la mort de l'home que va aparèixer esquarterat i cremat en una partida de Fontcalent. La fiscalia sosté que els acusats van actuar per quedar-se amb la vivenda i els diners de la víctima. Segons l'escrit d'acusació, els processats mantenien una relació d'amistat amb l'home i convivien amb ell. A més, van traure diners diverses vegades dels seus comptes després de la seva mort. Les defenses, en canvi, rebutgen la versió de fiscalia i en demanen l'absolució. Miguel Ángel Cánovas i Miguel Ángel Garijo són els advocats de les dos defenses.
3: Totalmente y absolutamente convencido de su inocencia y ante un hecho lamentable, ante una desgracia, cual es encontrarse a Fernando sin vida, pues se tomaron una serie de decisiones que pueden ser cuestionables y demás, pero en ningún caso no hay ninguna prueba.
4: Lo que pedimos es la absolución porque ellos desde el primer momento ellos lo que vienen a declarar es que el cuerpo lo encuentran ya muerto.
1: I quant al Rodalia de València i la varia d'infraestructura d'este matí entre Benifaió i Silla, Renfe informa que a hores d'ara els retards en la línia C1 són de 15 minuts de mitjana i en la línia C2 de 60 minuts, és a dir, una hora. En un Euromet i un regional, València-Múrcia han patit uns retards de 90 minuts, una hora i mitja. La avaria també ha ocasionat una incidència operativa que ha derivat en alguns retards i cancel·lacions en les línies C6 i C3. I en els esports, la selecció espanyola de futbol juga esta nit l'últim amistós abans de l'inici del Mundial. Gonzalo López.
5: Després del primer amistós contra l'Iraq, que va acabar en empat a 1, l'equip s'enfronta al Perú a Mèxic. De la Fuente té tots els jugadors a excepció de Lamine Yamal, Nico Williams i Víctor Muñoz. Els tres atacants continuen recuperant-se de les seves lesions musculars i s'han quedat a la concentració de Chattanooga. L'amistós es disputarà a les 4 de la matinada, hora espanyola.
1: Gràcies, Gonzalo. És tot de moment. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall amb Sergio Olsina.
6: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Albaida, 105.2.
7: De tu a tu.
8: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poall i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un ací, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana. Actitud mediterrània.
9: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
10: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
6: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
11: De dilluns a divendres, de 4 a 7, la vesprada d'A punt.
12: T'ho contarem tot.
13: Però tot, fil per randa.
12: Te'n vens?
11: Amb Ximo Rovira i Gemma Juanes.

0: Està molt bé, això. Gabriel Songel, ¿vindrá un otro día a jugar en vosotros, así a la radio?
1: Aquí estamos siempre disponibles a jugar.
0: Gracias, espera, espera.
1: Pero sobre todo aprender jugando.
0: Que és una cosa de les que no deuríem de perdre mai en la vida i deuríem de saber transmetre als que venen darrere.
1: Exactament.
0: I això és feina nostra. No, de, no d'ells, sinó feina nostra.
1: Exactamente, exactamente.
0: Bueno, a cuidar-se, un abraç.
1: Igualmente, muchas gracias.
0: 12 i mitja, poquet a poquet, va avançant este matí del 8 dia de juny de 2026.

0: Amunt i avall, amb Sergi Olcina.
1: Marina, què tal? Benvinguda
2: tal?
1: De nou. Com
2: gràcies,
1: estàs?
2: Gràcies, molt bé.
1: Sí? Ai, mira, veus, ja m'has agarrat,
2: ja
1: tu. Si és que el guant me l'agarreu enseguida.
2: Te l'agarre enseguida.
1: M'alegre.
2: La gent dirà, de què estan parlant?
1: Ho expliquem ara mateix.
2: Ara mateix, perquè per estratègia comercial, per l'entorn sociocultural o fins i tot per evitar les traduccions literals, els títols de les pel·lícules són un dels grans malsons quan arranca la distribució internacional d'un film. Més encara en països com el nostre, en què les versions originals no són la tònica habitual a les cartelleres de cinema. No existeix una xifra oficial, però els estudis cinematogràfics i lingüístics demostren que més del 50% de les pel·lícules estrangeres que arriben a Espanya pateixen algun tipus de modificació en el seu títol original. Segur, Sergi, que molts recordem traduccions de les que poc tenen que veure en l'original, com per exemple la mítica Tu a Londres i jo a Califòrnia, que en realitat en anglès es titula The Parent Trap, que seria alguna cosa semblant a Trampa per a pares.
1: Què cosa més? Però clar, és que estos...
2: Però és més xulo Tu a Londres i jo a Califòrnia.
1: Sí, perquè,
2: no?
1: Clar, jo ho veig
2: perquè
1: més
2: xulo. Perquè The Parent Trap...
1: Què? O és que la traducció per a ells, bueno, Tu a Londres, jo a Califòrnia, seria literal, molt, molt...
2: Jo crec que estaria bé, també.
1: Sí, sí, sí.
2: Mos haurien de copiar en esta traducció, eh?
1: Ja, veus, igual que critiquen el tema dels doblatges, la gent que sí. vol veure un original, alguns dels originals haurien de saber que alguns títols...
2: No funcionen.
1: No funcionen.
2: A veure què penses del pròxim, perquè la mítica Jungla de Cristal, sí. en l'original, es dia Die Hard. Doncs
1: pues molt mal rotllo.
2: Però per què Die Hard? Jungla de Cristal. Jo és crec... que són dos pel·lícules
1: diferents. Diferents, no? Crec que ahí es claven molt els productors i tota aquesta gent que tenen moltes manies i moltes històries. No, no és millor que... dir moltes pel·lícules.
2: Ha de sonar bé, ha de tindre sentit. Entonces, clar, com Die Hard seria com Morir Fort o una cosa així, diguem dir... No te trellat.
1: Ja, però jo, a mi em diuen, anem a veure Die Hard al cine i dic, mira, millor en quede veient Futurama en casa. Que
2: però
1: és
2: i
1: més...
2: Jungla de Cristal, què? Sí. Que no sé si vas a veure una cúpula o una jungla de cristal, no
1: sí.
2: ho sé.
1: Sí, sí.
2: Moltes d'aquestes traduccions atenen a la necessitat més bàsica, que és la de posar-li un títol que en castellà soni bé. Perquè, per exemple, Rosemary's Baby queda molt bé, però El bebé de Rosa Maria queda pitjor. I potser per això van decidir optar per posar-li La semilla del diablo, encara que això implicara donar massa pistes sobre el final de la pel·lícula.
3: En el fondo soy campesina de corazón.
4: Procede de una familia numerosa.
3: Tres hermanos y dos hermanas.
4: ¿Las hermanas casadas? ¿Tienen hijos?
3: Una, dos y la otra, cuatro.
1: Este no es el famoso Damien. Es Damien, la película esta, ¿no? El nombre del chiquete ahora mal rollo también. Sí, sí, sí. Es que Damien cree que es el chiquete endemoniado.
2: Ah, el chiquete endemoniado.
1: Sí, sí, la semilla del diablo. Y el chiquete no me es borde de la cara. Es que hay personas que ya tienen cara de maligno.
2: Es el chiquete de Rosa María.
1: Sí, sí, sí. Ya usted, el chiquete de Rosa María, que en el pueblo sería.
2: El chiquete de Rosa María.
1: Claro.
2: Damián, el chiquete de Rosa María.
1: Damián. No, no, pero no es lo mateix. Damián, que suena más amable que Damien.
2: No, Damien està endimoniat. Sí, ja ho diuen, sí, sí. Damien endimoniat. Està una cosa
1: a tu em sona com a mi, veus? Sí. Sí.
2: Encara que hi ha alguns que sorprenen, fer una ullada a les estrenes de cinema espanyol dels últims anys és donar-se compte que hi ha tècniques de traducció de títols que estan molt compartides. Per exemple, la de recórrer de forma constant a les mateixes expressions o muletilles, com vulguem dir-ho. Com, per exemple, estar en dificultats o en la traducció al castellà, en apuros.
5: Los muñecos Turboman. Se han agotado.
6: No, no, tiene que quedar alguno.
5: No queda ni uno. Disculpe.

0: ¿Qué?
1: Estoy buscando un muñeco Turboman.
2: ¿Y yo?
1: ¿Queda alguno en el almacén?
3: Això ens portaria un dia també a parlar i tractar noms, articles o paraules més utilitzades en els títols de les pel·lícules.
4: Efecte, pues mira, avui te'n faig una xicoteta mostra, ja una primera, perquè estàvem escoltant un fragment de la pel·lícula Un padre en apuros, de Nadal, la típica protagonitzada per Arnold Schwarzenegger i titulada en anglès Jingle All the Way, ¿vale? Fent referència. Esta és una, Un padre en apuros, però és que hi ha també Dos padres en apuros, protagonitzada per Alec Baldwin i Salma Hayek i titulada Drunk Parents, o sea, pares bufats. Bueno, cada uno.
3: Deus.
4: En anglès. Però és que n'hi ha també Ejecutiva en apuros, de René Zellweger. Dos polis en apuros. Tenim Aixina fins a l'infinit. Una mamà en apuros. Mi ligue en apuros. Damiselas en apuros. Una pija en apuros. Un genio en apuros. Animales en apuros. Que, Sergi, tots apurats.
3: Tots estan apuradíssims.
4: Tots estan apurats.
3: Menys el que poses títols, que diu... Com li posem?
4: No pues sé mira, què, en apuros.
3: Senyores mayores en apuros.
4: Però és que se ho flipen mogolló, sí, perquè sí. Ejecutiva en apuros en realitat es diu New in Town, o sea, nueva en la ciudad. I diu, ah, pues no,
3: ejecutiva en apuros. És que van senyors que fan un viatge
4: pues
3: en el transiberiano.
4: Viaje en apuros.
3: Sí.
4: Transiberiano en apuros.
3: En apuros.
4: El barco en apuros. Veres, si fas una recerca ràpida.
3: Titanic haguera segut el barco en apuros.
4: El barco en apuros. Que és que loquíssim. Si fas una búsqueda ràpida en Film Affinity, hi ha més de 113 pel·lícules en què apareix l'expressió en apuros. Encara que en anglès no n'hi ha res d'en apuros, però bueno.
3: Clar, la paraula en apuros no existeix.
4: No.
3: L'expressió,
4: no.
3: Que és el millor de tot. Clar.
4: Però nosaltres hem decidit així que en apuros estava genial i en apuros.
3: N'hi haurà un departament... Ah, veuràs tu. N'hi haurà un departament de persones que es dediquen a fer això. O sea, igual que... El Ministeri del Tiempo, no?
4: Sí.
3: Pues n'hi haurà el Ministeri de posar títols
4: jo, a la després gent. De veure totes les pel·lícules que tenen posat en apuros, jo intuïs que és una persona sola, que està en sa casa, i totes les pel·lícules passen per ella. I quan no sap què posar, diu...
3: En apuros.
4: En apuros.
3: Bueno, en apuros o en una altra expressió,
4: efectivament,
3: no?
4: Perquè jo, si he de triar, preferís que posen aquesta expressió que la de pelotas, que també la gasten fins la sacietat. Tenim un rockero de pelotas, que en anglès és rocker. Una pandilla de pelotas, una fiesta de pelotas, cuestión de pelotas. Es que tenim de tot de pelotas.
3: Sí, perquè tu has segut molt fina, perquè eres una persona molt delicada, però Patri i jo estàvem mirant-nos i David, que està darrere també, que té la ment igual que la resta. Tu eres de pelotas, però en pelotas n'hi ha moltes pel·lícules.
4: També n'hi ha moltes. Jo m'he anat a la versió més fina.
3: Sí, i
4: més
3: no tenen per què ser descarades.
4: No, no tenen per què, però així no, pelotas.
3: Sí, sí.
4: Pelotas també és fàcil.
3: De
4: fet, una d'estes...
3: Balons, en anglès, que
4: balons,
3: és fàcil. Balons, no? Claro.
4: Una d'estes tendències va néixer, de fet, d'una tradició que es va fer molt viral, que és la pel·lícula Airplane, de Leslie Nielsen, de l'any 80, que es va traduir com Aterriza como puedas.
3: És de veres.
4: Que no té res a veure. I des d'aleshores no ha deixat d'emprar-se aquesta expressió en les tradicions. Tenim agárralo como puedas, espía como puedas, acampa como puedas, esquía como puedas...
3: I assimila-ho como puedas.
4: I tu ja como puedas, tot como puedas.
3: Sí.
4: Ara bé, t'he de dir que el súmum de la traducció per a mi està en els títols poètics. És a dir, eixes traduccions de títols en què la persona encarregada ha decidit fer una rima. Una rima per la cara.
3: La del departament de traducció de títols.
4: Efectivament, d'aquesta persona que està allà en sa casa creant, i no perquè la pel·lícula siga poètica o perquè la rima conste també a l'original. Tenim, per exemple, Dos colgados muy fumados. Perquè sí, perquè l'original es diu Harold and Kumar go to White Castle. Tenim Una guerra muy perra. Tenim Dos canguros muy maduros. Tenim Un canguro superduro.
5: Ahora escuchadme. Vuestra conducta es inaceptable. Para mantener un estado de seguridad, necesitamos mantener un...
3: ¿Quién será, pues, el título original de Dos tontos muy tontos? No tendrá res que vore. Mira, la s'ha posat...
4: Ara vull saber.
3: M'ha fet un margòmit enseguida i s'ha posat a buscar-ho.
4: Sí.
3: Perquè igual no té res que vore el títol.
4: És que segurament van... no té res... Dumb and Dumber.
3: Dumb and Dumber, veus?
4: I cada uno li diu com vol i ja està. I qui vulga que s'apanya i qui no també.
3: Sí.
4: I no ocorre només en les pel·lícules més o menys recent, perquè la traducció també ha anat avançant al ritme que ho feia la societat. Ara és complicat, per exemple, imaginar un títol de pel·lícula que es traduïsca com Jo, que noche. Ara segurament seria Una noche de pelotas. Però això va ser el títol que es va donar a la pel·lícula de Scorsese l'any 85, que en realitat es titulava en anglès After Hours. A més, és que moltes de les traduccions anteriors a la d'aquella època es veien obligades a passar la censura també en el referent al títol.
3: Hola.
4: Per això, el títol Some Like It Hot va haver de veure a Espanya com Con faldas y a lo loco, per a eludir la censura.
3: Ahir vaig veure dos coses. Ahir vaig veure la seqüència d'Anna de Armas,
4: sí,
3: que fa de... No sabia, en serio, jo no sé per què l'han posat tan a caldo a esta xiqueta.

0: ho va fer superbé. N'hi ha moments en què no es nota si és ella o l'original. I precisament en la seqüència d'este fet...
1: Sí.
0: En un principi vas dir, ostres, dic, això és intel·ligència artificial. Clar, em vaig donar compte després en alguns gestos que era Ana de Armas, però no m'havia donat compte que era la peli. Perquè estava en blanc i negre.
1: I què et va pareixer la peli?
0: Ho fa molt bé. No, és que sencera no l'ha
1: vist. No l'has vist, és que es fa molt llarga.
0: Però, xica, no era ni una imitació. O sigui, la tia és que està clavà.
1: Sí, sí, ho fa molt bé.
0: Sí, bueno, en totes formes...
1: És molt curiós. Però no totes les històries al darrere de la traducció dels títols de pel·lícules tenen tanta gràcia. Si alguna cosa ha quedat demostrada en este sentit és que a Espanya sabem molt poquet, Sergi, de màgia. L'any 1988 arribava als cinemes Beetlejuice, sí. Un èxit de Tim Burton que va recaptar 70 milions de dòlars en taquilla i es va convertir ben pronte en una de les pel·lícules més estimades.
0: Esta és la nova, la versió nova de la música de Beetlejuice? A veure que l'escolto una miqueta. Sí. És que l'original, te recordes, Patri, comença abans. Esta és la de la capçalera
1: de la
0: nova, que es recrea una miqueta, però la música... Ixa música i el calipso que canten en taula, uh-huh, són les més conegudes, sí, veus, això m'encanta.

0: Jo he fet un viatge al 88 directament. Sí, sí, sí, m'encanta esta peli.
1: El títol d'esta pel·lícula ve del joc de paraules en anglès Beetle, que vol dir escarabat, i Juice, que vol dir suc, pel que ve a dir alguna cosa semblant a suc d'escarabat. Tot i que en realitat s'escriuria Betelgeuse, perquè ve del nom d'una estrela a la constel·lació d'Orion. Però a Espanya ni una cosa ni l'altra, perquè vam decidir titular-ho tal qual sona.
0: Betelgeuse. Sí.
2: Te estoy dando pistas.
3: No sé lo que me quieres decir.
2: Que sé, mujer, pero si hasta la fácil.
3: Escarabajo. Los Beatles.
2: ¡Claro! Beetle, Beetle. De acá.
3: Desayuno naranja. Beetle desayuno. Beetle ruta. Beetle zumo.
2: Beetle
3: jugo.
2: Estornudos.
3: Beetle catarro.
2: Por ahí va.
3: Beetle chus.
0: Bueno, ahir vam conèixer la denominació de bioexorcista, perquè Betelgeuse era bioexorcista, i que havia vist l'exorcista 170 voltes i cada volta li agradava més. No sé si en recordeu d'aixes escenes. La primera és que és genial, vamos. La segona està guai. Bueno, apareixen ahir Dani De Vito i molta gent, però la primera... Tens que veure la primera per entendre-la. Sí.
1: Bueno, és una cosa semblant al que va ocórrer també amb la famosa pel·lícula de 1993, Hocus Pocus, que és una expressió que de forma original es traduiria com abracadabra i que, tot i això, a Espanya es va traduir com el retorno de les brujas.
0: Però és que no ho entenc. Si es podia quedar en Hocus Pocus,
1: si no
0: que ho entendríem
1: igual,
0: tots.
1: No?
0: Sí.
1: Per sort o per desgràcia, això de la traducció del títol Sergi no ocorre, no ocorre només així.
4: Des que era niño, Flynn Lockwood soñaba con ser un inventor famoso.
5: Televisor con mando a distancia.
0: Ay, me encantan estos trailers que comencen.
1: Estos intros que cuentan una historia. A mí me recuerdan a Matilda, la película Matilda que también comienza así.
0: Matilda era una niña que vivía cómodamente en su casa, pero un día...
1: Pero un día y pasa alguna cosa tremenda.
0: Me flipé yo voy ser ese señor que va a esos trailers. Se rompió la magia.
1: Expresión. Es tracta del tráiler de la película de Lluvia de Albó, que en realitat va arribar a Israel traduïda com pluja de falafel. Per què? Pues perquè a Israel no consumixen mandonguilles i van dir...
0: Però sí falafels, no?
1: Pues pluja de falafel.
0: I en altre lloc haguera sigut pluja de kebabs.
1: Pues conforme cada uno
0: sigut...
1: lo que...
0: pan de pita o durum? Que era segons la tercera pregunta, clar.
1: Hauria sigut una pedrega.
0: Sí.
1: Per exemple, passa també a la inversa. La pel·lícula espanyola Les Brujas de Zugarramurdi va arribar als Estats Units com Witching and Bitching, entre altres coses per la complicació de pronunciar, ja per als espanyols, i imagina't allà, Zugarramurdi.
0: Pues complicaet.
1: Complicaet, I passa també amb les pel·lícules de dibuixos, per exemple, Baiana, que és Moana en l'original, i no va ser Baiana només a Espanya.
0: Bueno, això també passa en Zootopia o Zootrópolis.
1: Que és Zootrópolis segons a on.
0: Perdona.
1: No té ningú trellat.
0: Doncs claro.
1: Pues amb Baiana va passar que també en Itàlia es coneixia com Baiana i no com Moana perquè s'associava amb el nom d'un...

0: una actriu de contingut.
1: Una actriu...
2: Una dentista actriu, no?
0: Efectivament.
2: Vale, ja.
0: I Disney volia evitar fer aquest tipus de relacions amb la seva pel·lícula. En el cas de Marvel, per exemple, es va acordar després de fer diversos estudis de mercat que el millor era presentar el Capitán América en alguns països com el primer Vengador, per evitar antipaties, i, per exemple, ho van fer en Rússia, Corea del Sud o Ucraïna, que com no es portaven bé en Amèrica, doncs van presentar el Capitán América com...
2: Bueno, això és una altra, les mogudes de que no es puguen veure algunes pel·lícules en determinats països perquè no nos llevamos bien.
0: Efectivament, és
2: una
0: molt
2: cosa
0: loco.
2: Molt loco, sí.
0: Però és que a veure què el pareix està. A Dinamarca, una de les versions cinematogràfiques de Charlie i la fàbrica de xocolate es va traduir com El chico que se ahogó en crema de chocolate.
2: No serà de veres.
0: Veritat.
2: Però, com pa veure la pel·li. Si n'hi ha gent que li dona mal rotllo a aquesta pel·li per alguns moments.
0: Sí.
2: Com perquè damunt li poses això, el niño que se ahogó en la crema de chocolate.
0: Pues ja no,
2: bueno, el gros, l'alemà, que està tot el dia
0: ahí. És per això, efectivament.
2: Deu de ser per això, sí.
0: Però sí, hi ha una traducció que durant anys ha despertat les crítiques de tots els seguidors, és la de la saga Star Wars.
2: No ho digues molt alt, perquè en castellà Manolo Montal per ací entrarà i mos farà una dissertació.
0: Mos farà una dissertació. Pues a veure ahí què li sembla la traducció, perquè tots l'hem coneguda com Star Wars, però quan va arribar a Espanya es coneixia com La Guerra de les Galàxies.
2: Sí, però és paregut, no? Literalment.
0: En realitat, no té molt de sentit, perquè Star Wars, el que és plural són les guerres.
2: Claro.
0: No les galàxies, però tu dius La Guerra de les Galàxies i en la pel·lícula n'hi ha més d'una guerra. I en realitat no és de la galàxia, és de les estrelles.
2: Això és com dir La Mar de Déu o les mares de Déus.
0: Ah, eso es. Ahí está.
2: Atenció a la pregunta. L'altre dia la vaig llançar quan van fer el trasllat de la mare de Déu, que en plural serien
0: les mares de Déu. Sí, les mares de Déu.
2: Claro, però n'hi ha gent que diu no, diu les mare de Déus. Fixeu-vos i veureu. Parlant de coses loques...
0: Maria, vas explotant
2: del cap. En sèrio, fijeu-vos com la majoria de la gent diu les mares de Déus, en lloc de les mares de Déu.
0: Bueno, pues nosotros ara sí llancem el debat sobre Star Wars. Les guerres de la galàxia, la guerra de les galàxies, les guerres de... David, tu com ho veus? La guerra de les galàxies? Les guerres de les galàxies?
3: Les guerres de les galàxies.
2: Les guerres de les galàxies.
3: Hauria de ser. Ja. Però Witching and Bitching és el que més m'agrada.
0: A que Witching and Bitching t'ha agradat? Ja sabeu.
3: És tremendo, és tremendo.
2: Bueno, contra això, sí. Les guerres de les galàxies li lleva punx.
0: Ja, però és que n'hi ha més d'una guerra.
2: Ja.
0: I vos ho dic jo que no les ha vistes, però...
2: Pues deuries de veure-les. Mai saps si pots passar una vespre amb Manolo Montal i tindré un tema de conversa.
0: Això és veritat. Mira, pues per passar la vespre amb Manolo la veuria, toca.
2: En fi. 2:46.

0: El tema de Marjan Satrapi i s'ha donat tan, diguem, revolucionària, han sorgit moltes coses. De fet, algunes temàtiques de les que tocarem en este programa, sense anar més lluny, demà, perquè allò de morir de pena ha sigut algo que ens va cridar molt l'atenció, però realment és que ja mor de pena, David.
1: Això va ser el més impactant de la notícia, quan vam veure que havia faltat, als 56 anys, per cert. I més enllà d'això, sí que és veritat que pareix que aquesta impactant notícia de la mort de pena ha opacat un poc el que ha sigut lo ella la... com a dona.
0: Sí. Bueno, i com a artista.
1: I com a artista, clar, com a cineasta, com a dibuixant. Parlem de que Satrapi va ser pionera del còmic, escritora, autora d'un dels més grans fenòmens de novel·la gràfica de sempre, que és Persèpolis. Mm-hmm. Probablement està en el cim d'esta categoria juntament amb Maus d'Art Spiegelman.
0: Però això com tot una història, imagina, no?
1: Clar, esta obra es publica en l'any 2000 i més tard va tindre la seva adaptació al cinema animat en l'any 2007. En definitiva, va ser en eixa dècada quan Satrapi va arribar a les nostres mans via llibre i als nostres ulls via eixes pel·lícules. I no solament va plasmar en els seus còmics la seua vida, també va ser capaç d'explicar la vida de milions de persones, fent entendre en Occident un context tan complicat i tan complex com el d'Iran, d'una manera molt simple, a través dels ulls d'una xiqueta.
2: Recuerdo que en aquella época llevaba una vida tranquila y sin problemas. Una vida de niña. Me encantaban las patatas fritas con ketchup. Bruce Lee era mi héroe. Llevaba unas Adidas y tenía dos grandes obsesiones. Poderme depilar las piernas algún día y convertirme en la última profeta de la galaxia.
1: Satrapi va néixer en Teheran en l'any 1969. Ja formava part d'una família culta, progressista, acomodada en eixe context, en una època en què l'Iran vivia un període de modernització occidental en eixe moment. Encara que vivien baix un règim autoritari del Shah Mohammad Reza Pahlavi, la capital, Teheran, era una ciutat cosmopolita amb certes llibertats socials on les dones podien fins i tot arribar a estudiar, treballar sense permís dels homes i ocupar càrrecs de responsabilitat.
0: Era una societat supermoderna, en les seues cosetes, però les dones anaven en minifalda, era espectacular, sí. Mm-hmm. El conegut Shah de Pèrsia estava al capdavant. La dona, de fet, ell i la dona apareixien setmana sí, setmana també en les revistes de societat, del cor, formaven part de la jet mundial. És que... És això?
1: Sí. I se va proposar un poc modernitzar tota la societat i és cert que fins al seu enderrocament ho va aconseguir, en certa manera.
0: Farah Diva era la dona, no? Si no me'n recorde mal. Sí, s'ha donat tan guapa que Farah Diva, que està exiliada en estos moments. Sí.
1: Mm-hmm. Doncs, sent Satrapi una xiqueta, li va tocar viure eixe terratrèmol polític, un dels més grans de la història del Mitjà Orient, que va ser eixa Revolució Islàmica de 1979. Revoltes, manifestacions... En definitiva, és que en qüestió d'uns mesos va desaparèixer un país i va néixer un altre. La monarquia va caure en favor d'una república islàmica que encara està vigent, com bé sabem,
0: sí,
1: i està d'actualitat en el context internacional. Eixa xiqueta que havia crescut veient pel·lícules de Bruce Lee, escoltava música occidental i vestia sabates d'Adidas, al final es trobava ara en una societat que cada vegada estava més controlada.
3: No podemos permitirnos un comportamiento cualquiera, porque de la sangre de los mártires han brotado las flores de nuestra revolución. Tener una conducta indecente es profanar la sangre de los que dieron su vida por nuestra libertad. Por ello, pido a las señoritas presentes que lleven pantalones menos anchos y velos más largos, que se cubran bien el cabello.
0: Bruce Lee, ¿quién sabe ahora quién es Bruce Lee? La mayoría de gente no sabe quién es Bruce Lee.
1: Bueno,
0: hoy en día,
1: yo creo que sí.
0: Sí.
1: Per, és...
0: Podríem fer un sondeig, si
1: un, voleu. Un icono pop, no? Podríem dir.
0: Un icono pop.
1: A aquestes altures.
0: A aquestes altures, sí. Sí. Jo he arribat a veure pel·lícules de Bruce Lee,
1: sí?
0: També. Sí. I em recordo que feia així... Era una espècie de Karate Kid dels 70, per dir-ho d'alguna forma, però més heavy que el Karate Kid. Karate Kid era monyes, este no li la... Ningú li tossia directament.
1: Era...
0: Bueno, Bruce Lee i el fill, que els dos van córrer pràcticament la...
1: Que no era Brócoli.
0: La mateixa... No era Brócoli.
1: Mare meva. Bueno.
0: El Vicent Climent que t'acabes de fer ara. Sí. No va ser el fill de Bruce Lee que va fer la pel·lícula del Cuervo, sí.
1: Ah, sí.
0: I va morir en el rodatge, si no m'enganyen, en una pistola mal carregada, crec. Sí. Aquestes coses que passen en el cine.
1: Mira, mira. Doncs anem a tornar a Iran abans de continuar amb Bruce Lee.
0: Que no passen coses
1: si no,
0: millors,
1: perquè
0: eh?
1: Si no, se n'anem.
0: Val.
1: Anem a contar, escoltàvem aquest fragment de la pel·lícula de Persepolis. En l'aula, l'imatge era Isa, dones amb hijab a una banda, un espai, i els homes vestits normal de diari a l'altra banda. En definitiva, això, un film, este Persepolis, que mostrava aquesta situació, i ahí també queda retratat l'esperit revolucionari de Satrapi, o millor dit, contrarrevolucionari en aquell moment.
2: Usted dice que nuestros velos son cortos, que nuestros pantalones son indecentes, que nos maquillamos, etcétera. Como estudiante de arte me paso la mayoría del tiempo en el taller. Necesito libertad de movimientos para dibujar. Un velo más largo dificultaría aún más mi trabajo. Y por lo que respecta a los pantalones...
1: Després, no solament ja viu eixa revolució, també arriba la guerra entre l'Iran i l'Iraq, bombardejos, morts, tot això abans de complir la majoria d'etat. O sigui, aquí, imagina't, eixos primers anys de la seva vida.
0: Té coses marquen molt, eh? Imagina't, sí.
1: Eixa situació és el que pràcticament desemboca en la persona en la que es converteix. Els pares, en eixe moment, l'envien a Àustria, on apareix el segon gran tema de la seva vida, que és l'exili. Ella parla molt de com és sentir-se iraniana en primer en Àustria i després en la França, on ja es va afincar i on va aconseguir la nacionalitat. I és en aquest moment quan comença a dibuixar la seva pròpia història, sense imaginar-se en cap moment que estaria a punt de revolucionar el còmic europeu. En aquest moment naix Persepolis.

0: És un còmic molt senzillet, en blanc i negre. Jo crec que molts dels que estan escoltant ara mateix l'ubiquen per aixòs traços. Això, és que és
1: sí,
0: molt
1: és
0: senzill.
1: Molt fàcil d'identificar.
0: I, a més, molt, molt evocador. I, de sobte, en aquest moment, milions de lectors descobreixen que l'Iran no solament és la pols i les runes que es veuen als informatius i que, en un moment, va arribar a ser una societat relativament avançada. Potser ahir arriba la primera barrera que tomba Satrapi, que és humanitzar a tot un país. La segona l'havia tombat de manera un poc involuntària, que era la presència de les dones com a referents en el món del còmic. Un món plegat de firmes masculines i, d'altra manera, ella obriria la porta a altres dones en aquest camp de la novel·la.
1: I venint d'on venia, damunt, eh?
0: Clar, és que parlem de que van derrocar dos portes d'una...
1: Dos sostres de cristal, podríem
0: exacte.
1: Dir.
0: Exacte. Hem parlat també amb Carla Berrocal, ella és una de les actuals referents en este camp del còmic i de l'il·lustració, i bueno, hem parlat amb ella en este programa, de fet, quan va publicar La Rosa i l'Espina, dedicada a la figura de Concha Piquer, i ella ha recordat així la figura de Satrapi.
2: Marjan Satrapi fue el espejo donde muchas autoras se miraron a principios de los 2000 para entender que ellas también podían hacer tebeos, ¿no? El cómic siempre ha sido un territorio muy masculinizado y ha habido muy poco reconocimiento al nivel que tuvo Marjan Satrapi de alguna autora, así que en ese sentido ha sido una gran pionera.
0: És per això que en el món de la novel·la gràfica s'han quedat una mica orfes després de la pèrdua de la que ha sigut la seva referent més gran. Eixa historieta de Persepolis va ser adaptada al cinema, com hem dit, es va presentar en 2007 al Festival de Cannes, on va guanyar eixe premi del jurat, i a més va ser la primera nominació d'una creadora per a millor film d'animació en la història dels Oscar. Va ser una demostració també de que l'animació podia parlar també de política, de guerra, de memòria històrica, i és cert que la seva trajectòria no es queda ahí. Dona el salt de l'animació al cinema amb Pollo con ciruelas, que també va néixer primer com a novel·la gràfica i que conta la història d'un músic iranià que després d'una gran decepció amorosa decidís deixar-se morir. Pareix
1: premonitori tot, no?
0: Sí. És premonitori del seu desenllaç. Esta pel·lícula en el seu principi ja desvela eixe desenllaç, però no revela els motius reals de la decisió, que només queden clars al final de la història.
3: Era el mejor violinista de su época.
4: ¡Por Dios! ¡Estoy harta de ocuparme de todo!
5: Cuando nos casamos ya sabías que era artista.
4: ¿Es mucho pedir que te ocupes de tu hijo?
6: ¿Tiene usted opio?
3: A pesar de las apariencias, su mujer le seguía queriendo.
5: De todas formas, es culpa tuya.
0: Una obra en la que conviuen drama, realisme màgic, humor negre i reflexió sobre amort, art i mort. Després arribaria en la banda de Las Jotas, rodada en part en Espanya, sí. I el retrat de Madame Curie. En definitiva, Satrapi fou molt més que una dibuixant per a la revolució iraniana. Va ser un esperit artístic molt inquiet en el 94. De fet, parlaven que es va fincar en França i va conèixer a Matia Ripa, que va ser eixe amor de la seva vida, com ella deia. Va morir en abril de l'any passat, el 25, i estos mesos van veure en l'Instagram de Satrapi com ella pareix que deixava un poc veure en publicacions dient «I lost the love of my life», he perdut l'amor de la meva vida. I el passat dijous, efectivament, la família publicava aquest comunicat parlant de que la mort de Satrapi arribava després d'un procés de tristor i de pena. Que, per cert, com ja has dit, això ho
1: sí,
0: tractarem
1: demà. Sí, ho tractarem
0: demà
1: en l'espai de psicologia. Fins a quin punt és possible que ho és, però com arribar, no?, a un desenllaç d'aquest tipus. De pena, no? De com estigues anímicament, com per anar-te'n, sí, o morir-te, a mi em pareix.
0: Parlem d'alguns animals que passa en alguns animals, però sí. en nosaltres no ho havíem vist tan de prop.
1: O no ho coneixíem.
0: Clar. O no ho coneixíem, exacte. Ella va deixar de fer còmics en 2011, però en 2023 va arribar de la mà d'altres autors, com Paco Roca o com Joan Sfar, a publicar Dona, vida, llibertat, on es contava la revolució iniciada després de la mort de Mahsa Amini en 2022, assassinada per la policia per no portar el vel islàmic ben posat, i també va estar d'actualitat fa poquet temps, en 2024, quan va rebre eixe premi Princesa d'Astúries de Comunicació i d'Humanitats.
7: Bonsoir a tous.
6: Avant tout, je voulais vous exprimer ma plus grande gratitude pour cet extraordinaire prix que vous m'avez accordé. Maintenant, comme c'est le sujet, parlons de l'humanité.
0: Ella ho deia, parlar de la humanitat, que és el que va fer ella a través dels seus llibres i de les seves pel·lícules, i també amb els seus actes, com va demostrar. De fet, el més recent va ser en 2025, quan va rebutjar la Legió d'Honor en França per un tema de principis. Ella deia que no podia ignorar com actuava el govern de França cap a l'Iran, i costava entendre com es negaven visats als joves iranians que... estimaven la llibertat i no podien arribar a eixa llibertat.
1: I tot continua pràcticament en el mateix estat, tot i que el senyor Naranja mos ha volgut fer creure a tots que ho feia per bé dels iranians, que en realitat era el que menys t'importava. Exacte. Ara en un ratet ens vegem, d'acord, David?
0: Vinga,
1: en un moment, la una de la vesprada, temps per a refrescar ja fins les tres tota aquesta informació que ha protagonitzat el gros del dia, com pugui ser la visita del Papa i altres qüestions que ara mateix vos conten. Fins ara.
7: És la una.
8: A punt. Notícies.
7: Hola, com estan? El Papa Lleó XIV acaba de referir-se als casos d'abús en l'Església Catòlica. Ho ha fet en la trobada que ha mantingut amb els bisbes en la seu de la Conferència Episcopal Espanyola. La primera menció a les víctimes de pederàstia en l'Església en la seva visita a Espanya. El pontífex s'ha referit a aquests casos com una plaga que ha de ser resposta amb veritat, justícia i reparació.
9: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
7: Recordem que el Papa té prevista una reunió a primera hora de la vesprada amb algunes de les associacions de víctimes d'abusos de l'Església. Parlem d'altres coses. Sindicats i Conselleria d'Educació ja ho saben que estan reunits en una nova mesa de negociació. Revisem punt per punt ara els detalls de l'última proposta de la Generalitat. El pes del valencià en l'ensenyament i l'augment salarial són els aspectes que allunyen l'acord definitiu.
10: I segons ha exposat la consellera Carme Ortí a l'inici de la mesa de negociació, que avui de nou s'està retransmetent a través de les xarxes socials, la intenció d'Educació és anar tancant els primers acords en els punts on siga possible i deixar-los plasmats.
11: En estos moments els punts d'encontre són més que els que no, pues la nostra intenció sí que seria la d'anar avançant i anar tancant aquelles qüestions pues, que ja estigueren, se pogueren donar per integrades o per concloses.
10: La conselleria ha avançat que vol negociar abans d'acabar el curs una nova ordre per a incorporar, entre altres aspectes, la reducció d'hores lectives per a majors de 55 anys, el dret a la desconnexió digital i la incorporació per primera vegada dels dies de lliure disposició per al professorat. Els sindicats del bloc majoritari reconeixen avanços en matèria de ràtios, però volen reobrir la negociació pel que fa als salaris. Marc Candelas, TPB.
12: I nosaltres venim amb més propostes encara. Sí que hem vist avanços en ràtios. És l'únic que hem vist més avanços. S'ha de reobrir i s'ha de redactar incorporant que la pujada salarial i l'IPC s'aplicarà sobre tot el salari, no només sobre els 200 euros de la proposta d'acord.
7: Sobre el fiasco del Festival de les Arts, que ja saben que es va suspendre este cap de setmana, una volta es va comprovar que el soc seria els límits permesos i després també de la polseguera entre els assistents al primer dia perquè no escoltaven els cantants, hui ha parlat l'Ajuntament de València, ho ha fet per boca del regidor d'Urbanisme, que és Juan Giner.
10: Diu que la responsabilitat és de l'organització del festival, que ja sabia que hi havia una llei del soroll a complir i que ells han fet el que tocava, que és no permetre la celebració si se superaven els límits, i acusa també l'anterior govern municipal d'inactivitat per no haver arbitrat mesures quan es va conèixer la sentència.
13: Las reglas se conocían y cada uno ha ido adoptando las medidas y las decisiones en el momento que ha considerado. Entendemos que los verdaderamente perjudicados son el público asistente al concierto. La sentencia que ha recaído sobre les arts son sobre supuestos del año 2019 y 2022. Al final, la inactividad del anterior equipo de gobierno tiene consecuencias y consecuencias reales para los vecinos reales de esta ciudad.
7: I la ciutat de València tindrà un nou parc Gulliver al llit del Túria, en el tram a l'altura de l'estació d'autobusos. La inauguració està prevista per a 6 mesos, ho ha anunciat l'alcaldessa de València, Maria José Català.

0: El nuevo parque será el Lilliput del Gulliver, se levantará en el Jardín del Túria, entre el Pont de les Arts y el Pont de les Glòries Valencianes. La pieza central será una gran escultura de Gulliver sentado de casi 9 metros de altura, que podrá recorrerse tanto por el exterior como por el interior, es decir, pasante y jugable.
1: El projecte està finançat i executat per la Fundació IVO, l'Institut Valencià d'Oncologia, per un conveni urbanístic que permetrà l'ampliació de les seues instal·lacions. També es contempla el nou parc al barri de Marchalenes.
2: I a Castelló, la campanya del meló d'Alger arranca amb bones perspectives de producció i qualitat gràcies a les altes temperatures de les últimes setmanes. El preu dependrà ara de la calor. Jordi Fuentes.
3: Sí, el Baix Maestrat enceta la campanya del meló d'Alger amb optimisme. Les previsions apunten a una producció entre 10 i 11 milions de quilos, similar a la del 2025. José Miguel Cornelles és tècnic de la cooperativa Beniort.
4: De volum per enguany s'espera una cosa molt similar a l'any passat, o una miqueta millor, pensem. En la cooperativa se fan entre 6 i 7 milions de quilos i en total, si a la població de Benicarló s'aplega sobre uns 10 o 11 milions de quilos.
3: El preu per quilo encara no se sap, però està molt vinculat al consum a Europa i aquest consum dependrà de la temperatura. A més calor, més demanda i, per tant, el preu més alt per al productor. Això podrien ser entre 25 i 30 cèntims per quilo.
2: I recorden que continuen els retards en la línia C2 de Rodalies a València a causa de la incidència en el sistema elèctric entre Silla i Algemesí.
1: Després que s'hagi interromput la circulació, ja s'ha reobert una de les vies entre Silla i Benifaió i tot i això continuaven en retards. Durant el matí, un Euromet i un regional València-Múrcia han patit retards de 90 minuts. L'avaria també ha ocasionat una incidència operativa que ha derivat en alguns retards i cancel·lacions en les línies C6 i C3.
2: En els esports i més enllà del Mundial, el València Club de Futbol, que anunciarà demà la campanya d'abonaments per a la pròxima temporada, però ja els podem avançar, Eva Cassany, alguns detalls.
5: Sí, Patricia, estaran marcats per ser l'última temporada, que jugarà al centenari camp de l'Avinguda d'Aragó i per això té per lema més talles etern. El de València és el camp líder d'ocupació de la Lliga, més del 90% de mitjana, i en 12 partits d'esta temporada han penjat el cartell de no queden entrades. No hi haurà noves altes, els preus no pugen ni l'IPC, però no es podran acumular descomptes com accionista, assistència. Hi ha 4 categories, l'abonament infantil amb un 50% de descompte, el juvenil, al que lleven el 10%, igual que els majors, respecte al de l'adult. Els preus oscil·len entre els 300 euros dels més barats als 1.775 del més car i el rebut es cobrarà el 2 de juliol i es pot finançar.
2: Gràcies, Eva. Acabem este temps de notícies. A les 3 nosaltres actualitzem. Continua ara amunt i avall. Fins ara.
6: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
7: De tu a tu.
8: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
9: Tú tienes el poder de elegir tu futuro. Que no te limiten.
10: En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
9: Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
10: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
9: Preinscríbete en umh.es.
11: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la comunitat valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
6: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
12: Presentador de la Safor.
13: Chimo Rovira. Periodista de La Plana.
12: Gemma Juan. Animal de companyia.
13: La ràdio.
14: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Eh?
15: La vesprada de punt on tot pot passar.
16: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
17: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert, una hora per a investigar, L'Hora de la Cultura. L'Hora de la Cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'Hora de la Cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
6: L'Hora de la Cultura. Amb Reis Joan. Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
7: Sueñas altos el poder.
6: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall. No, no.

0: Pues ja estem en este últim segment del nostre programa multiformat d'avui. Hem començat a les 8 i estem a punt d'acabar, mai millor dit. Este és el magazín produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Sempre vos dic que si esteu des del primer minut amb nosaltres, vos donem les gràcies i, a més, ens comprometem a intentar treballar cada dia per a que estigueu el més i millor acompanyats possibles, però si s'acabeu d'incorporar, encara que sigui en esta última hora, també vos donem les gràcies. És la 1:10. En este viatge oficial, tornem a les qüestions del Papa, que el vegem en tots els monitors, en tots els mitjans de comunicació, les portades i les ràdios que parlen d'ell. Pues en este viatge oficial, el Papa Lleó XIV, que visita Madrid, visitarà Barcelona i també les Illes Canàries, encara que no fa parada a la nostra comunitat autònoma, podem dir que hi ha representació valenciana fins i tot en els detalls més xicotets. Per exemple, pel que fa a la UCIT, que es diu ara, a la vestimenta del Papa i la seva comitiva, hi ha que referir-nos a una empresa alcoiana que es diu Texol. Els alcoians també estem sempre clavats en tots, com podeu comprovar. Es diu Textiles Olcina. No tinc jo res que veure. Ai... I ha sigut l'encarregada de fabricar les teles per a més de 6.000, atenció al que vos acaba de dir, 6.000 peces que vestiran no només el pontífex, sinó també els seus acompanyants. José Olcina, de fet, és gerent de Texol. José, bona vesprada, de Olcina a Olcina, per cert. Què tal?
1: Muy buenas.
0: Texol és una empresa familiar. En els seus 60 anys d'història, alguna vegada s'havíeu enfrontat a un càrrec d'aquestes dimensions, d'aquestes característiques?
1: No, càrrec tan gran, no. Havíem fet molts càrrecs de festes de morir cristians, però un càrrec tan gran com el Papa no havien tingut ningú, no.
0: I com vos quedeu quan vos arriba això? Perquè, home, impressiona un poquet, no?
1: Sí, perquè realment al principi a nosaltres només ens havien encarregat dels teixits per la visita que fa a Barcelona. I després ja el projecte de Barcelona es va unir a Madrid després del Dia de la Glòria, i una setmana antes de fer de morir cristians es va unir Canàries, o sigui que es van anar unint poc a poc, perquè en principi només fem Barcelona. I ara ho fem tot.
0: Vosaltres fabriqueu, com dies, teixits per a moltíssims sectors. Atenció, teixits. També per a parcs temàtics i festes de morts i cristians, però no referim-nos només al Papa. És la primera volta que elaboreu de forma generalitzada teles per a peces litúrgiques?
1: No, havíem fet també per a Setmana Santa i per Andalusia havíem fet voltes, diverses teles.
0: Quina és la particularitat que tenen aquest tipus d'encàrrec o de producte?
1: Realment que són teixits molt vistosos i que tenen molta llum perquè gasten fils metal·litzats.
0: Uh-huh. I l'encàrrec, tot i que la cronologia me l'has explicat fa un moment, com vos arriba? De quina manera es fa realitat aquest encàrrec ara a la vostra empresa?
1: Nosaltres realment va ser que ens van demanar unes teles i més que res en febrer. Entonces, al principi en febrer ens ho demanen i d'ahir va començar ja tot. Era un client nostre que realment és ell el que ha fet totes les trajes de litúrgia i nosaltres realment és un teixit que gastem per fer totes les casulles, ínfoles, estoles diagonals, mitres, perquè al final m'ha ensenyat tots els noms de totes les prendes.
0: Al final te ho has arribat a vendre tot, no?
1: Claro, perquè de repente el client, en vez de dime l'artícul 5012, en dia, el tejido de les ínfoles, ¿cómo lo tienes? Yo diría, pues dime lo que son ínfoles, porque yo las ínfoles no tengo ni idea de lo que son.
0: Encara que això no queda molt bé, ¿no? Pero bueno, tú, explícame-ho primer, i així no ho tindré clar, ¿verdad, José?
1: Claro, es que realment yo no... A veure, una ínfula, a mi em sonava una ínsula, parecía una isla.
0: Sí.
1: Pero realment és lo que li penja de la mitra, que la mitra són els sombreros que tenen els cardenals i els obispos.
0: Sí, que, escolta, no sé si a vosaltres vos ha tocat alguna part d'estes, però en Gata de Gorgos, en una de les fàbriques de sombreros, és on fabriquen estes mitres, a tot això també, les que es gasten en el Vaticà, no sé si ho sabies.
1: No ho sabia, perquè realment nosaltres el que fem és teixits. Uh-huh. Entonces, moltes voltes no sabem la finalitat del teixit que fem. Moltes voltes ve un dissenyador i mos diu, mira, jo tinc un disseny, mos ensenyen el disseny, i després entre ell i nosaltres desenvolupem el teixit per això. Però moltes voltes venen i mos diuen, quiero este tejido. I no saps per què, realment. No saps si és per un coixí o per un palacio. No clar,
0: sí, sí, és per tapissar una paret o algo.
1: No,
0: de totes formes, sí que m'agradaria que em contares com ha sigut un poquet este procés. No sé si heu tingut alguna mínima llibertat o tot, com en el Vaticà, sol ser en totes les matèries i qüestions, està medit i mil·limetrat fins a l'últim detall.
1: Però medit i mil·limetrat. O sigui, nosaltres fem una prova de la creueta que media 10 i mos diuen, no, tiene que medir 9. I de tot s'ha tingut que fer primer proves, a veure si casaven el que ells volien, i entonces fes la prova, fes el disseny, no me gusta este, cámbiamelo, però realment no ha sigut molt elaborat, perquè com ho fem moltes voltes, saben el que vol el client i el producte final, així estem orgullosos, perquè la veritat, ahir em vaig quedar molt content de veure-ho.
0: I han sigut molt exigents pel que fa a les característiques del teixit, és a dir, vos han apretat en ixe sentit?
1: No, a mi realment ens van ensenyar el que volien i nosaltres li vam presentar el que podien fer-li perquè visualment fora el que ells volien representar. Entonces sí que ens han deixat llibertat en això.
0: De totes formes, el temps que heu tingut ha sigut relativament justetet per a poder fabricar totes aquestes teles. Nivell, exigència, practicitat haurà estat un poquet apretat, dic jo.
1: Sí, perquè pensa que fa 15 dies ens van demanar 800 estoles més. O sigui que anaven augmentant i augmentant i augmentant i al final i aquestes 800 estoles li van dir per cert, jo tinc que treballar dissabte i els acabadors acabàvem en temps rècord perquè no arribàvem. O sigui, el test material és el que diria jo, que no hacemos churros, tío, que hacemos tejido i el tejido se tiene que tejer.
0: José Liutí és així, no? Al, no sé, al representant del Vaticà que vos demanava això.
1: No, és que a nosaltres no és el representant del Vaticà, a nosaltres ens ho ha fet un client
0: sí.
1: de la Conferència Episcopal,
0: sí.
1: que és el que li ho fa a ells, realment, que és Tara Santa de Saragossa, que és el que ha fet tots els trajes.
0: Ai, és que estos en les coses sacres estan molt clavats, els de Saragossa.
1: Sí, però és que jo estic parlant molt bé per les animalades que dic, imagina't.
0: T'ha de, no. de dir que jo també, deu de ser cosa d'alcoyans, el parlar molt
1: sí,
0: bé a
1: voltes. Sí, sí, sí, l'alcoyania mos di sempre per tots els puestos, sense voler.
0: És de veres. Bueno, m'alegre molt de que almenys hagis vist els resultats i ja heu quedat satisfets. Al cap i al fi, era una prova, diguem, més de foc que fer qualsevol boato o qualsevol indumentària, com he dit abans, per a un, jo què sé, per a un parc temàtic o alguna cosa així, no? Hasta que no ho has vist ahir i, sobretot, claro, esta gent que per ahir estan a estirar i tal, dius, ostres, haurà agradat o no? Perquè això, en estos moments, José, està veient tot el planeta, claro.
1: Claro, no, es que, por ejemplo, hacer un traje para un càrrec del coi es un orgull, ¿vale? Y entonces veus com el fan, estan al coi, así fas un teixit y no, hasta el diumenge yo realmente que no sabia com hi seria tot i com ho veies, perquè els cardenals jo estava mirant-los ja, que per darrere hi sia el dorat que li van fer per darrere i quedava molt xulo.
0: Sí.
1: No, i de veres que en el moment que estava vinant dic, hòstia, però això ho ha fet jo. Queda molt... És orgullós.
0: És quan el dones, quan eres conscient de la realitat, a que sí?
1: Sí, sí, sí, perquè realment, quan estava en el papamòbil,
0: sí.
1: que estava manejant-se, que no veia res, dius, ostres, quan arriba el moment? I després veure mils de persones en les teues tales, doncs de repent, collons, se te posa la pell de gallina, de veres.
0: Clar. És a dir, que estàs veient el papa vestit de blanc com va avui i dius, a veure quan es posa el que s'ha de posar, com per exemple, ai, José, les dos capes que vos van encomanar a última hora també, no?
1: Sí, sí, i a més, les capes, els medallons que porten, que unís la capa, estan fets també en el coi per Metalart.
0: No sé si haurà sigut este... queden poquetes coses que preguntar-te perquè crec que has satisfet tota la meva curiositat, però podríem dir que ha sigut este de tots els reptes, ja no en cap.

0: barres rectes que heu tingut en la vida el més complex o dels més complexos?
1: No, el més complex. A mi jo dic que aquestes tardes, per exemple, no han sigut tan complexes com, per exemple, sense menospreciar el papa, clar està. Jo he fet teles per càrrecs moltíssim més elaborades. Realment això és una tela que porta uns fils que hi és un disseny de creuetes. No té una elaboració molt, molt diferent. Però n'hi ha càrrecs en el codi que han sigut molt més costosos.
0: M'imagino. Al mateix temps estaries pensant, serà precís que aquest home es canvia tantes voltes de roba?
1: No, no, per mi que es canvia... Jo voldria que vinguera tres voltes a l'any. Quan més es canvia, més metros faig jo.
0: Home, doncs pues, la marxa que porta, estàvem comentant tots dos dies, és jove, té 70 anys, ha començat a viatjar ara, i ja veus en el primer viatge que ha fet tres parades, o bueno, n'importa una, però en farà tres, qui diu que d'ací no res ja està altra volta per ací, i... Bueno, i si els ha agradat el que heu estat fent, igual exporteu totes aquestes qüestions, i allà on vaig ja aneu fent totes les indumentàries.
1: No, no, jo al meu client ja li ho he dit.
0: Aneu fent, José, boatos vaticans.
1: Ai, ai. Jo li ho he dit al meu client, li he dit, on vaig al papa, te'n vas estudiant el projecte, que en testis de l'olzina lo impossible és possible. I els milagres, com és pel papa, lo millor farem alguno.
0: I si no el feu vosaltres, ja que faig a ell perquè es fas el miracle, no?
1: Home, si vol algo especial, pues tindrà que intercedir, no?
0: És de veres, el que havia fet ell té el WhatsApp directe en Déu, així n'ha que
1: però
0: pot arreglar-ho. Claro,
1: bueno, claro.
0: José Olcina, gerent de Texsol, en el COI, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i per aquest sentit de l'humor que tens, tot i que s'haureu vist apurats en alguna que altra ocasió en tot això que estaven demanant-vos des, de, sí, sí, des de la conferència.
1: Han hagut moments que faltaven minuts pateixis, la veritat.
0: D'agarrar-te agonia i tot, no? De veure que no s'arribava.
1: No, no, d'agonia no, però de pensar en mitres, casulles i tot i no poder dormir somiant en això, sí.
0: Sí, ja m'ho imagino. Bueno, que us cuidat. Una abraçada molt forta des de la ràdio.
1: Igualment, moltes gràcies.
0: Bueno, que siga de veres això de que on vaig al papa aneu vosaltres en la firma darrere.
1: Això, el millor que podria passar.
0: Adéu, fins ara.
1: Moltes gràcies, adéu.
0: Una i 21, ja vegeu com a voltes la vida, depenent d'allò que tenim al voltant, pot canviar completament. De repente el diuen, no, és que tens... O té, quidra, llavors un client des de tota la vida. Que tens que fer tot això perquè ve el papa. No només el papa, perquè si fora només el papa, però quan és tot el personal... Si el dissabte crec que estàvem parlant només de capellans, 300 capellans, més tot el que venia darrere, més arquebisbes, bisbes, cardenals, més la pròpia vestimenta del papa, més tot el que envolta... Tot el que estem veient estos dies en la premsa i en la televisió, que són els que ens ofereixen les imatges, pues, pa poca faena n'hi ha ni res. En fi, com està Marc Gómez de nou, per ací?
2: Ai, així estic.
0: Molt bé.
2: Hoy me voy a tirar piedra sobre mi tejado.
0: Sí, vols dir? Mírala, ho diu tota afectar. I per què, si es pot saber? Muchas, dius?
2: Muchas.
0: Sí, tan mal està la cosa?
2: Sí.
0: No,
2: sí, me voy a poner de tu lado.
0: Sí? Sí. Home, alguna volta està, perdoneu-me, és que jo gaste molt aquesta expressió, sou a voltes un poquet males herbes, perquè sempre esteu fent comandeta i en què de jo soles? En allò de que el Sergi no està bé, sempre esteu... sí, Patricia, no ho saps tu? Tu perquè vens en la part guai del programa, però n'hi ha voltes en les que... És que el Sergi, tu no tens raó, això no és de veres tal. I en quedes soles tots els dies peleant contra tot el programa. Una cosa impressionant. Bé, està que a voltes reconeguen...
2: Una batalla, una batalla diària.
0: Mira, mira...
2: Mira,
0: tot blanc,
2: mira.
0: Tot, mira, els frontals blancs, cada volta més monyo blanc, més arrues, el patiment. Que em fa, això,
2: claro.
0: En el
2: això
0: que
2: té un
0: preu. Home, en el que portem de programa m'han fet a venir 6 o 7 anys aquestes persones. No, això no és aixina. Aixina que avui serà com si m'haguera posat una infiltració de botox, perquè veient que tinc una miqueta de raó, em faré una miqueta més jove. Respecte a què? No em digues que a la IA.
2: Sí. ¿Te imaginas que vas a abrir el grifo y que te sale menos agua?
0: Sí, pasa muchas veces.
2: Porque una, pero en este caso porque una IA pues la necesita para enfriarse.
0: Pero déjame decir una cosa.
2: Que ella se duche.
0: En la IA
2: también nosotros...
0: hay clases. O sea, Marc Gómez y yo tenemos la mateixa, bueno, ella les té totes, pero a nivel usuari tenemos o gastem la mateixa IA. Y a ella, claro.
2: Yo soy más de Claude. Tengo sí, que decirte.
0: Pero el otro día tú le preguntabas
2: sí,
0: a ChatGPT. Porque
2: Claude no me habla.
0: O sea, no el du la contraria.
2: No. Claude todavía no tiene voz para mí en la app. O sea, que por eso ahí sí que me voy a ChatGPT. Que sí que habla contigo.
0: David y yo, que son pobres.

i Marc Gómez, que té possibles, no? I ella té ChatGPT, que pot parlar en ell, i li diu, a més, tindríeu que veure com li pregunta. Li pregunta en tota la naturalitat del món les coses.

0: els de, eren els de les empreses, no?
1: Sí.
0: I les rosa, que sí. Quines eren entonces les rosa?
2: Jo recordo les empreses, les azules.
0: No? Les empreses eren les rosa.
1: Les rosa,
0: les grogues,
1: les
0: blaves.
1: Les grogues eren les persones normals, el seu carrer,
2: sí,
1: el seu
0: no,
1: adreça,
0: les blanques,
1: el seu telèfon.
0: Les blanques eren les persones normals.
2: Però la portada era
0: amarilla. El listín telefónico.
2: Sí.
0: No, però després n'hi havia unes de pàgines grogues, que per això es diuen pàgines amarilles.
2: Pàgines amarilles.
0: Perdona, a... bonita.
2: No, per això te digo que les pàgines amarilles ahí estava tot el món.
0: Ara ho miraré.
3: Vosaltres
0: ho heu
3: vist?
0: Parleu.
3: Sí.
2: Ah, bueno,
3: lo que pasa es que ara ho penso i digo, protecció de datos...
0: Zero. Però ho heu vist, però no ho heu conegut realment funcionar, no?
3: No, ho hem... A veure, jo ho he vist en ma casa, però que potser jo seria menuda. Jo no ho he gastat ni recordo ningú en ma casa gastat.
0: Jo recordo això...
4: Però arribaven a la bústia, sí.
3: Claro.
0: No, no, venia un senyor en un carro, com el de Amazon, que es passava la vida repartint llistins telefònics
2: luego
0: que pesaven a munto.
2: Se llevaban o te iban actualizando.
0: Claro, cada año cambiaven. Sí, sí, sí, sí. La cantitat de paper era molt loca.
2: Sí,
0: la sostenibilitat brillava.
2: Mira,
0: igual que per la protecció de dades.
1: Això estava pensant jo.
2: Las
1: blancas, la sostenibilitat de
2: les blanques eren los teléfonos de particulares.
0: Claro, de car mortal.
2: Sí. Ay, amarillas, empresas, comercios y profesionales.
1: Ah, pues tenrao,
2: tenrao. Azules, que es la que yo me acuerdo también, están dedicadas a organismos oficiales.
0: Y les rosa...
2: Verdes, en algunos lugares, incluían información de servicios comunitarios. Y las rosas podían utilizarse para información comercial específica.
0: Vale, que siga la última volta que escolte dir el Sergi, no?
2: O directorios
0: no
2: profesionales. Pero
1: Sergi,
2: a que nadie ha dicho...
1: Raó.
2: Pero si tenemos... O sea, si,
0: no, no, soc un dels presentadors més maltratats de la casa.
2: A que no?
5: No, no, no.
0: Aixina que, en fi, no, no, a mi no. Sonava de vore... Bueno, lo que pasa que la majoria de les persones teníem les grogues o les blanques, que era el que
2: sí,
0: més es gastava.
2: Sí,
0: nada.
2: I les azules alguna vez ja sí, les però, vi, en fi. Però no.
0: Què mos portes a banda del Papa, David?
4: A banda del Papa, esta setmana n'hi ha dos temes clau. Sí. El Papa i el Mundial.
0: És a dir, potato i futbol.
4: Exacte, potato i futbol. Què m'agrada a mi... Una cosa amb països, amb banderes. Són com el Sheldon Cooper d'este programa.
0: Heu vist alguna volta de Big Bang?
2: Theory?
0: Lo de...
4: Diversió com banderes.
0: Diversió com banderes.
4: Jo no he vist,
0: no has vist
4: Big
0: mai,
4: Bang, però això me fa molta gràcia.
0: Sí, bueno, dins de l'univers este dels friquis, ell, Sheldon, té un programa que és per internet.
2: Me lo voy a apuntar, no me lo puedo perder.
0: Es diu Diversió com banderes. I és ell, el friqui d'ell, explicant el significat de les banderes del món. Bueno, lo de diversión brilla igual que la protecció de dades i la sostenibilitat en les pàgines grogues. Sí,
4: no concordo, no, sí, no estic d'acord.
2: No, y no quería decir nada,
4: no,
2: pero Welcome Potato era, ya fue un fail hecho con Photoshop,
0: Veus, no era intel·ligència artificial i era Photoshop.
2: No era, porque daba igual. Antes de la intel·ligència artificial ya nos las bastábamos como fuera para hacer...
0: És una sèrie que t'agradaria veure.
2: De las
0: nuestras. Big Bang Theory.
1: Big Bang
0: Además,
1: Theory és molt recomanable. A més, els experts i col·legs diuen que s'ha de veure per a sentir-se
0: no,
1: millor.
0: I la gent se la pren a conya, però l'assessorament científic
2: no?
0: Que porta
2: però
0: darrere és brutal.
2: Però per comparació, supongo,
0: sí, sí.
2: Per comparació de... Uf.
1: Hi ha molta penya aixina,
0: No.
4: Vinga, al futbol.
1: És molt divertit.
0: Va,
1: ai, perdó.
0: Que això sí que
1: disculpa,
0: és...
1: disculpa.
4: Vinga, sabeu la tendència aixa que va aixir a principis
1: de
4: l'any que el 2026 era el nou 2016? No ho vau veure en xarxes?
1: No,
4: la gent
1: no.
4: Pujava la foto actual i la foto del 2016
2: sí,
4: fa 10 anys.
2: Sí, clar. ¿Sabes por qué lo hacían? Para sacar tu... Para que la IA luego ya hiciera...
4: Vinga, la IA es...
2: No. Para que
0: ahí vas por el otro día, con mi yo del pasado.
2: Al poner
4: exacte.
2: Tus fotos de hace 10 años, la IA mira tu progresión en el envejecimiento.
4: Doncs esta cançó, vos en recordeu d'ella o no? No l'havíeu
1: no.
4: Escoltat?
1: No, la
4: era
1: veritat que no
4: l'has dit mai. La Roja Baila era l'himne de la selecció espanyola per a l'Eurocopa del 2017. Uh-huh. I el porta així perquè va ser un dels més importants, estos himnes de la selecció, i perquè... Enguany no tenim himne oficial.
0: Acaba de veure la passionària en un vídeo d'intel·ligència artificial ballant zumba.
4: Però encara no tenim encara la confirmació oficial de que n'hi ha un himne, per això jo vos porte este, que La Roja Baila era de Niña Pastori amb una col·laboració de Sergio Ramos, que cantava, O sigui, imagina...
0: Perdona, ixe ser superior intel·ligentment, intel·lectualment parlant, com és Sergio Ramos.
4: És... Doncs sí. I com enguany no tenim sintonia per al Mundial, també anem a escoltar la que va ser l'última sintonia d'Espanya en un Mundial, que va ser en 2022, era de Chanel, era este toque.

0: A veure, Marina, com fas, com fas?
1: Que Chanel no va voler anar a Qatar amb la selecció.
2: Home, pues va fer
1: però que siga.
2: La veritat,
0: sí. Mira, si s'arriba a quedar, pues ara estaria arrepentida.
2: Me parece bien.
3: Digueu que això ha tingut molt d'èxit.
0: El què?
3: Esta cançó?
1: No.
3: Ah,
1: no, però sonava en les prèvies als partits en televisió.
2: I en els discomòbils.
3: Vale.
1: Bueno, suposo, en alguna,
3: no?
0: A mi la mascota m'agradava, la de Qatar, veus? Tota la gent que va estar en contra m'agradava molt la mascota de Qatar.
1: Que era de Sant Vicent del Raspeig.
0: La mascota?
1: La mascota. Això no ho sabíeu?
0: No.
1: Doncs es va fer així, a Sant Vicent del Raspeig.
0: Pues
1: mira, mira, todos los días s'aprende algo nuevo.
0: Este programa, jo ho dic sempre, és un pou de sabidoria. La gent que
2: no saps mai quin dato pot tindre la persona que tens al costat al cap.
0: I que, a més, la porta directament així. És algo loquíssim.
1: Compartint coneixement.
0: Ja sé que són 6 hores, però són 6 hores que riu-te tu de Big Bang Theory.
2: Alimenticias.
0: Exacte, així genera de tot.
1: Vinga, doncs, com Espanya no té himne, anem a escoltar algun dels himnes de les cançons, anava a dir, de les nacions que competeixen en el Mundial. Anem a escoltar la primera, que ha sigut la més viral de totes, és Bòsnia-Hercegovina, que, a més, va classificar al Mundial eliminada a Itàlia pràcticament de rebot. I la cançó és esta, es diu I am from Bosnia, take me to America, de Dubotsia Collective, i ha estallat en xarxes perquè és absurda, pegadissa i molt identitària. Escolteu.
0: Però és molt de Bòsnia-Hercegovina, eh?
1: Com va dir Mar? Molt balcànica, no? En Eurovisió, va dir.
0: Exacte.
1: Molt balcànica, doncs sí. Pues això.

0: Bueno, la veritat és que més de la terreta no pot ser, eh? De la terreta
1: Hercegovina, claro. De la terreta d'ells.
0: De la terreta Hercegovina.
1: Terreta balcànica. Claro.
0: Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí, sí.
2: No sé si les
0: però cançons... té fusions així un poquet orientals, diria jo. Tu li poses de fons ahí...
2: N'hi ha molta població musulmana.
1: Creo que dije folclore balcánico.
2: Folclore balcánico. Sí. Donc, sí,
1: que pues, yo creo que también encaja esta.
2: Está encaixant molt.
0: Bueno, imagina que això és poquet pel que anem a escoltar, no?
2: Bueno, esta és una de diverses. Ha sigut la més comentada, com vos dic, però també ha tingut molta repercussió la que porta Suècia, perquè han sigut un grup que són cinc senyors majors de...
0: Però esta gent ja normalment està. És sèria per fer
1: a veure majors, què vol dir ell?
2: No.
0: Majors és ja, 50, ja t'ho dic jo. La moda últimament és un senyor de 50.
2: Cinc homes majors vestits de bombero. I sonen a Xina. A mi esta m'encanta, però m'encanta. Jo l'escolto en el cotxe, eh?
0: Sí, tu també estàs
1: bé. I la cantes. És des del Big Bang Theory, per no dir...
0: De les cançons europees.
2: Bona. Marc Gómez està però, en sueca ara. Josep, és, Josep... A l'Ikea, a per unes...
1: Ara me la vaig a ficar jo en bucleta.
3: Aneta.
0: Vaja, per unes almòndigues estaria... Unes mandonguilles. S'han sí, sí. posat caríssimes, sí, eh? Oh, com han pujat de preu.
1: El perrito caliente d'un euro, també.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Doncs no sé si es donaran sort, però bueno, a mi me dona la
0: com es nota que eres eurofan?
2: Eurofan, sí, perquè al final tot m'ho porta al meu terreno.
0: Sí, sí, sí, sí, perquè sí, sí. Jo no m'ho posaria, vamos, no m'ho posaria ni pa despertar-me.
1: Però què diu? És que no sabem lo que diu.
0: Claro.
1: Què diu?
2: Mi corazón bate por Suecia.
1: Como el fuego, y pero això van de bomberos.
2: No, és que és de bomberos, és que tindríem aquí...
0: Però què van, rotllo Village People, però de bombers.
2: Sí, són bombers. A veure, vos vaig a contar la història real. Estos homes se van presentar per a representar a Suècia en guany en Eurovisió.
0: Ahí está,
2: jo vaig veure-los en directe en març, en Suècia.
0: Ja,
2: i després han fet la versió per al Mundial. O sigui, no és la mateixa cançó, però és la versió futbolera.
1: Has dit que els has vist en directe en Suècia?
2: Sí.
1: Vas anar a veure-los?
2: No, no ells, al festival, al Benidorm Fest sueco.
1: Amigo. Ah,
2: sí. Bueno.
1: Pues el nivell
0: que
1: de friquisme
0: tots, com
1: és prou alt.
0: En la bandereta.
2: Sí. Passem, vinga. Passem a la següent, que esta no és solament d'enguany, és un himne ja que porta 30 anys sonant amb Anglaterra, més teu ja.
0: Uns altres sosos, Anglaterra.
2: Esta sí que l'heu escoltat segur. Es diu Football's Coming Home, Three Lions, que és usualment l'himne d'Anglaterra en Eurocopes, Mundials...
0: O sigui, que tenen un himne generalitzat per totes aquestes coses, un himne esportiu.
2: Ells se van quedar amb este a partir de l'Euro del 96.
0: Ja.

0: acompanyar també les retransmissions futbolístiques aquí de vegades.
1: És molt dels britànics, això, molt ahir.
2: Sí.
1: Molt Beatles,
2: sí, sí, sí, molt Beatles.
0: Sí. Doncs no ens ha donat molta sort, la veritat.
2: Sí, sí, és
1: veritat,
2: un poquito...
1: molt Yellow Submarine, molt britànic, Beatles. Això.
0: Sí, Yellow Submarine.
1: Sí, és molt Yellow Submarine, eh? Què voleu que vos diga?
0: Bueno, no sé si Anglaterra guanyarà algo en guany. Tenen un Mundial... i no sé si amb esta cançó...
1: Però tenen un Mundial seu o patoig també?
2: Un Mundial que ja han guanyat.
0: Un Mundial que guanyaren. Ah. Tenen
1: és
0: un Mundial que guanyaren.
1: Perc. Ja.
0: Home, per favor.
2: Quan, ja fa temps?
0: Fa temps, en la dècada de 60, crec.
2: Ah,
3: I en Eurovisió, quan han guanyat?
1: Com vosaltres...
3: Pozo de sabiduria. En Eurovisió, quan han guanyat?
0: Eurovisió, Regne Unit, l'última va ser Katrina and the Waves, en el 97.
2: Mira, Katrina and the Waves, la canción con la que Grock se quedó colgado.
0: Si és que tot està ligat en este programa.
2: La IA que gestionabas la ràdio. 7 dies con esa canción.
1: Els britànics, des de que no tenen reina, que no.
0: I els alemanys, què?
1: No, els alemanys és que jo el rotllo este tan...
2: Mucho ruido y pocas nueces, los alemanes.
0: Sí, a veure, anem a escoltar la seva cançó. Bueno, esta és Katrina.
1: Però si això... Ah, dic, això apareix Katrina. Qué casualitat, Patrick.
2: Es como si ahora mismo hubiéramos puesto esta, la ràdio de Grock.
1: Això no els pega, dic, això no els pega als alemanys, este rotllo.
0: No.
2: No, porque son aburridos.
1: Això són els alemanys?
0: Estos són els alemanys que són pareguts als anglesos en esto perquè porten també des del Mundial del 92, amb esta cançó.
1: Però això no és un poquet Oktoberfest?
2: Sí, és Oktoberfest.
1: Es veig ahí en els carros de
2: cervesa. Con las jarras. O sea, empieza a sonar y te los ves con las jarras de cervezas. Pero además...
3: Sí. Pues cada país la seva identitat. Cada país la seva identitat. Se está veient ben clar. Ara a veure quina seria la d'Espanya.
1: En diademes com les despedides de Fartina así que porten unes salchiches hechas unes altres salchiches. On aus der Depression. Què diu? Ha dit... Ha dit una cosa molt lletja.
0: Ha dit una cosa lletja. Bueno, sí, una cosa de la vida. La cançó es diu que Loren l'altre dia en dia... ¿Esto es el nom? Sí, el nom és 54-74-90-2010. Sí. Perquè són els 3 anys en què Alemanya va guanyar el Mundial i després, en 2010, es va fer una versió d'esta cançó per a que digueren, vinga, anem a afegir el 2010 per a veure si guanyem, però no van guanyar.
3: El títol fàcil de recordar. No.
1: Sabeu el millor de ser, de ser alemà que és? Que en l'excusa de l'idioma pots dir tots els tacos que vulguis, que dius, ai, és que és com és alemà, pues, perquè estén a dit uns quants en un moment, eh? Bueno. I han passat desapercebuts. Si les diguera jo, faríeu, i estos, ai, com són alemans i canten.
0: No mos fem responsables de les cançons de mundialistes dels països. Però fa uns dies, Marina, vau portar les cançons oficials del Mundial. Però tu sabies que n'hi ha ara una que ha sobrepassat en visites i en fama a la Shakira?
2: Sí?
0: Sí.
2: Que a veure.
0: Pues és un youtuber, un streamer, que es diu iShowSpeed i que va publicar esta cançó, que per lo vist ha tingut una acollida en xarxes brutal.
2: Però qui canta, el youtuber?
0: Sí. Tremendo.
1: Que no només és youtuber, també és cantant, clar.
2: És que si tu que m'ocupen tots, Mocatriz.
1: Mocatriz. Agarra'm el guant, que tu més agarres tot.
2: Vale.
1: Una peça de noves professions d'estes.
2: Vale.
1: Influencer, youtuber...
2: Diners, ja luego, ja. Youtuber cantant. Luego ya dentro de las profesiones...
1: Pero a youtuber cantant, ¿qué sería, por ejemplo? Paquirrin. Es, bueno, cantant...
2: DJ,
1: pero
2: voy a ser ya DJ.
1: Sí, pues, si voleu, un dia ho fem.
2: Con sus variantes, ¿vale?
1: En fi, ja està.
0: Què us pareix este?
1: El desfile dels horrors.
0: El desfile dels horrors, bueno, pues són mundialistes.
2: Este suena un poquito de ultratumba, eh?
1: Com la gent va com va, li dona igual.
0: On esté la Shakira...
2: Lo que no puedo entender es que ahora mismo has dicho que es la más escuchada.
0: Sí. Ha superat a les cançons oficials. De fet, crec que teníem alguna de les oficials també per ahir.
1: Pues és mala de narices,
0: Que és de Robbie Williams amb Laura Pausini. Que jo no sé, jo pensava que havia una cançó oficial, però resulta que la FIFA en el seu canal ha publicat cançó oficial, i n'hi ha 4 o 5.
1: És de la FIFA, que no estan gens bé, tinc que dir-vos.
0: No, és de la FIFA.
1: La FIFA, el seu nom ja de per si, dir-se la FIFA, és com dir-se la tia en Mortadelo y Filemón, algo molt paregut. La FIFA, sí.
0: Esta no té molt d'esperit mundialista, Esta és més...
1: Se voleu vindre al cine, algú amb mi, per unes soles?
2: A ver,
1: perquè comença avui, la que vulgués, comença la festa del cine.
0: Esta sí, esta sí.
1: I el 8 al 11, 3:50.
2: Importantíssimo, de drama, el drama, buenísimo.

0: Esports a punt.
1: El partido otro día nos tiene que servir como espejo. Necesitamos hacer un partido parecido, como mínimo igual. Y si pues, podemos mejorar, obviamente, mucho mejor. Tranquilo por cómo he visto a estos chicos durante toda la temporada, con su mentalidad, su ambición, su ilusión. Y sé que eso muchas veces suple a esa experiencia, ¿no?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo esteu? Demà és el Tot o Res per al Castelló. O guanya Almeria o diu adeu a una gran temporada. L'empat a un gol de dissabte a Castalia es deixa una bona notícia. El Castelló és i pot ser superior a l'Almeria. I una de roïn. L'efectivitat torna a passar. Factures de Pablo Hernández, que tira de grup, com acabeu d'escoltar, i de col·lectiu. Arriba de forma provisional des del filial i ha fet del seu equip un bloc capaç de superar totes les adversitats. Per contra, el Villarreal B ha dit adeu a la temporada després d'un polèmic arbitratge a Zamora. El partit acaba amb 2-0 a favor dels castellans, que jugaren tota la segona part i la pròrroga amb un jugador més amb l'expulsió de Gaitán. I acaba perdent i eliminat amb un penal en el minut 99. David Albelda, impotent en l'arbitratge, també va ser expulsat. Hem quedat amb César Escribano perquè ens parli de les accions polèmiques del partit amb molta participació del VAR i també del penal de Lopi a Lucas Alcázar en el Castelló Almeria, que demana fins i tot en un tuit explicacions el president del Castelló i màxim accionista Bob Pulgaris. La gran alegria del cap de setmana és xiquets de la Levi de l'Elx, que han fet història a l'Oelche com el primer equip remuntant, superant adversitats i imposant-se el Real Madrid, que es van fer amb la Liga Pamesa Futures el torneig a Levi més prestigiós, un títol que s'emporten per primera vegada a la història. Hem quedat amb el seu tècnic, amb Òscar Morales. Vos contarem detalls també de la campanya d'abonaments del València, que es presentarà demà. No hi haurà altres noves i sí una referència, com no pot ser d'una altra manera, d'adeu al vell Mestalla. Campanya que, per cert, ha començat avui el Llevant en la venda dels primers abonaments. En la nostra tertúlia, avui Salva Folgado i Javi Pérez Pastor, en la realització tècnica del programa, Majo Colladas. En la redacció i en la producció, Eva Casany. Hola, Eva. Bona vesprada.
3: Bona vesprada, Dani.
2: Per cert, que tenim rival ja, per a València Bàsquet en les semifinals de l'ACB amb uns quarts absolutament sorprenents.
3: Sí, s'enfrontaran a la penya de Ricky Rubio en una sèrie a 5 partits, els dos primers així a casa, i és que el València Bàsquet tindrà ja el factor camp a favor fins a una hipotètica final, tot i això després de l'eliminació del Madrid a mans del Tenerife. Si no es confien, podria estar ahí el nou títol.
2: I també del Baskonia, eliminació del Baskonia a mans del Joventut, que deixa aquest final de Lliga. La veritat és que molt bé, mire, pinta molt bé per a València Bàsquet. Al micro, com cada dia, Dani Hermosilla, uns consells i anem amb més coses amb la nostra portada.
0: Esports a punt.
4: València és història. Es presente y es futuro. Referente en sostenibilidad, innovación y calidad de vida. Abierta, comprometida y diversa. Cultura, tradición e identidad mediterránea. Ayuntamiento de Valencia. Capi Casal.
5: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada. Les

0: zones urbanes formen part de la nostra ciutat, però una sobrepoblació de coloms pot generar problemes de salut pública. Col·labora mantenint les zones netes, protegir-se els edificis i evita alimentar els coloms. Amb xicotets gestos aconseguim una convivència saludable i sostenible. No alimentes el problema. Ajuntament de València.
1: Som a punt.
2: Són les 2 i 4 minuts, repassem ara els resultats del cap de setmana en futbol en el play-off a primera divisió, Eva.
3: Castelló 1, Almeria 1.
2: Anit, Las Palmas 0, Màlaga 1, en primera red, play-off d'ascens.
3: Zamora 2, Villarreal B 0. El filial groguet queda eliminat després de la pròrroga perquè el Zamora va quedar millor classificat en la lliga regular.
2: A més, Sabadell 3, Real Madrid 0, classificat el Sabadell. Celta Futur 3, Europa 2, classificat el Celta. I Atleti Madrileño 0, Ponferradina 1. Classificada la Ponferradina.
3: Les semifinals, Ponferradina-Celta, Zamora-Sabadell.
2: Els guanyadors acompanyaran l'Eldense i el Tenerife a la Lliga Hypermotion. En segona red, definides les finals en què no tenim equips en la Comunitat Valenciana i que són...
3: Faena Atlètic Balear, Coria Oviedo-Vetusta, Logroñés, San Sebastián de los Reyes, Ourense, Conquense, Águilas, Poblense.
2: Els guanyadors acompanyaran Hércules i Villarreal B en la pròxima primera red de la pròxima temporada. Quant a la sense segona red, a ir el duel de la Comunitat Valenciana, se'n va anar cap a la Nusia, que va eliminar l'Atlètic Llevant.
3: Els de la Nusia jugaran ara la final contra el Tribal Valderas, el partit d'anada el pròxim cap de setmana al Corcón i la tornada el 21 a la Nusia.
2: I acabem amb handbol, El Barça campió, com estava previst, de la Copa del Rei disputada al Centre de Tecnificació de
3: S'imposa 17 a 37 el Bidasoa a Irún en esa final. És el 13è títol consecutiu en la competició. Recordem que els anfitrions León Alacant es va quedar en quarts de final en caure contra pronòstic contra el Badaosca en el debut 31-32.

0: Parlem ara de la selecció. Segon i últim partit de preparació de la selecció espanyola per al Mundial. Serà a les 4 de la matinada a Puebla, a Mèxic contra el Perú, on els de Luis de la Fuente han sigut rebuig amb pluja i mariachis. Després del primer amistós contra l'Iraq a Riazor, ara toca el Perú, l'última prova abans del debut d'ací una setmana contra Cap Verd, però encara amb les baixes previstes de jugadors importants que el seleccionador ja ha dit que podrien fins i tot estar en el debut. Gonzalo López, bona vesprada.
1: Bona vesprada. S'han quedat a Chattanooga fent treball específic la Minyama, el Nico Williams i Víctor Muñoz. La resta estarà disponible per al seleccionador, que avui ja presentarà un equip més pròxim al que debutarà en el Mundial. Luis de la Fuente.
2: Estoy cerrando el círculo para que se parezca el equipo lo más posible a lo que pretendemos conseguir el día 15. De ahí luego sacaremos conclusiones. Los tres están dentro de esos plazos que teníamos previsto el día 15 de ser alineados en algún momento del partido.
1: El tècnic ha llevat ferro a l'entrada de Gavier Rodri en un entrenament que va fer encendre's les alarmes.
2: No tiene que pedir nadie perdón a nadie. Es una acción del entrenamiento y punto. No hay nada que reprochar a uno ni a otro. Y Gavi es un jugador que le conocemos, que tiene esa energía, pero es precisamente una de sus virtudes. Tendrá que ir seguramente controlando y dosificando esa energía. Pero vamos, yo no quiero que cambien a Gavi, yo prefiero a este Gavi.
1: España es una de las favoritas, pero la presión no es molesta, como remarca Jeremy Pino.
3: La etiqueta de favoritismo, pues bueno, es normal. Creo que hemos hecho los últimos años muy buenos y lo llevamos con mucho orgullo y que la presión no nos haga jugar peor ni solo nos tiene que hacer mejorar y jugar mejor, porque creo que nos lo merecemos también estar ahí y ser favorito, pues hay que llevarlo bien.
1: Després del partit, tornaran al quartel general per a preparar el debut contra Cap Verd. Tornaran a Mèxic per disputar el tercer partit de la fase inicial contra l'Uruguai el 26 de juny.
0: Molt bé, Gonzalo. Demà, més de la selecció, continuem este repàs del Mundial amb dos esglais. D'un costat parlem del danès Christian Eriksen, que va tornar a patir un desmai ahir en l'amistós que Dinamarca jugava contra Ucraïna, també preparatori per al Mundial. Eva.
4: Sí, recordaran que Eriksen ja va patir un problema cardíac a l'Eurocopa de 2021. Des d'aleshores juga amb un desfibrilador que quasi li costa la vida. Ara la situació és diferent, el jugador va anar caminant cap a l'ambulància, el partit es va haver de suspendre. Avui han dit que es troba bé i tornarà pronte a jugar, que no sé si serà massa convenient.
0: Efectivament, el jugador del Wolfsburgo. L'altre esglai, un tiroteig a prop de la seu d'Anglaterra.
4: Sí, a Kansas City, un tiroteig en una de les carreteres que conduïxen a la seu dels anglesos a Trust Avenue. Al remat va haver 9 ferits, tot i que els anglesos encara no havien arribat al seu hotel de concentració.
0: Això ha fet que l'FBI hagi anunciat la mobilització a partir d'ara dels equips tàctics per a garantir la seguretat durant el Mundial a territori nord-americà.
4: Inclouen experts en desactivació de bombes, unitats de SWAT, analistes de comportament, equips de rescat d'hostatges i grups de resposta a incidents crítics, tot el que veig en les sèries.
0: Efectivament. Un esglai, però molt més diferent, el del Bètic Esabde amb el Marroc.
4: L'extrem del Betis es perdrà el Mundial. Va patir un esguinç al lligament col·lateral intern del genoll en l'amistós amb la selecció africana, que estava jugant contra Noruega, que acabava de matar un gol des madridista Brahimi del jugador de l'Arsenal Odegaard.
0: No són bones notícies per al Marroc i per a Abde. Altres resultats, amistós jugats ahir.
4: Colòmbia 2, Jordània 0, Croàcia 2, Eslovènia 1, Curaçao 4, Aruba 0, Venezuela 1, Turquia 2.
0: I acabem amb l'Argentina 2, amb gols de Lautaro Martínez i Juliano Simeone, Honduras 0 i el Brasil 2, amb un gol de Bruno Guimaraes i de Endrick, Egipte 1, amb gol de Zico. Tornem a casa nostra. Florentino Pérez ha guanyat les eleccions a la presidència del Real Madrid amb un 65% dels vots.

0: también hace que los jugadores opten, y tenemos casos que optan por quedarse en casa, por quedarse en Elche y por sentir, ¿no?, lo que hacemos, un poco ser una familia, creer nuestro estilo, sentido de pertenencia. No me preocupa, pero hombre, son cosas que van a pasar y van a pasar siempre, pero bueno, creo que nuestra identidad va un poquito ahí por encima de ese tipo de cosas que no la podemos controlar.
1: Efectivamente, y el que hem d'alegrar-nos és de l'ex i d'ara, del present i de lo clar que tenen i s'ha sentit de pertenència, com bé diria Òscar. Òscar, moltíssimes gràcies i el que repetim, enhorabona des d'esta casa.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Bé, Bernat, continue un segonet en tu, perquè del primer equip el que podem dir és que no hi ha excessiva actualitat i de moment fins i tot no hi ha novetats quant a la banqueta.
2: No, jo imagine que ara mateix en les oficines estaran fent un gran treball per a trobar entrenador, però és veritat que ho estan fent des d'un absolut secretisme, des d'un absolut hermetisme, perquè no estan eixint pràcticament notícies. Sí que s'apunta a alguna reunió que s'ha produït amb Xavi García Pimienta, com segur que també s'haurà produït en més candidats a ocupar la banqueta Franja Verda, però sense que de moment hi hagi una operació calenta que es prevega que pot ocórrer, que pot concretar-se en les pròximes hores, en els pròxims dies. I jo crec que fins que no es tinga clar el nom de la persona que es farà càrrec de la banqueta de l'Elx, no començarà la següent fase, que serà ja la dels jugadors. Així que, de moment, tot para de portes cap a fora, perquè de portes cap a dins ja serà una altra història, pel que fa a l'actualitat de l'Elx.
1: Estil Bragarni, Cristian Bragarni, sí. Ho hem repetit moltes vegades. Bernat, moltíssimes gràcies.
2: De res, adeu, Dani.
3: Tot és possible, que el Castelló està jugant molt bé. Allí encara queda un partit, jo que pense que guanyarem bé.
4: I maig ho sabrem. L'objectiu s'ha de complir. Fa 10 jornades, quan estem salvats matemàticament, i això és un regal per l'afició.
5: Encara queden 90 minuts, i els 90 minuts que queden pot passar de tot.
6: El Castelló té opcions i ha demostrat que ha estat superior.
7: Segur que guanyem allí, segur.
8: Guanyar o guanyar. I sí.
1: I sí, sí, un mite de la història del Club Esportiu Castelló con Juan Bautista Planelles, creu. L'afició també. Heu escoltat en la nostra portada Pablo Hernández, que ha parlat este matí. Demà a les 9, Almeria, la tornada, no cara altra que guanyar. Xavi Rubert, Castelló, bona vesprada.
9: Bona vesprada, Dani. Sí, la veritat és que no més val que guanyar, perquè l'empat classifica a l'Almeria, però allò d'haver acabat en la Lliga millor classificant, un condicionant important per a una eliminatòria que, com dius, només pot fer el Castelló que guanyar, bé siga en 90 o en 120 minuts, perquè no hi haurà penals. Sense oblidar-se, això sí, dels arbitratges, que cal esperar siga millor que el de Palomares Gutiérrez dissabte passat a Castalia, quan no va xiular un penal claríssim de Diop sobre Lucas Alcázar en la treta d'un córner. Diop va agafar Alcázar del coll i el tirà a terra, una acció que va passar inadvertida per a l'àrbitre i per al VAR. Ui, Pablo deia el següent sobre els arbitratges.
10: De verlas, ¿no?, por televisión repetidas, normal, ¿no?, que nos preguntemos muchas veces, ¿no?, porque a veces sí, a veces no, el penalti, por ejemplo, que nos pitan en Ceuta y este, que es un agarrón muchísimo más claro, no te lo pitan. No quiero gastar nada de energía, estoy enfocado en mi equipo, en el partido de mañana de Almería, y ojalá no tengamos que hablar del árbitro, ¿no?, después del partido.
9: Tant de bo siga així, respecte al partit, Pablo té clar que l'Almeria no es refugiarà en aquest empat que li val per a classificar-se i que haurà de demostrar l'ambició que té per pujar en el seu camp. Un projecte, recordem el de l'Almeria, que estava fet per a pujar directe i que demà no voldrà jugar contra un Castelló que sempre és valent quan ix als terrenys de joc. Pablo di això sobre el rival que espera demà.
10: No creo que vayan a especular desde el principio, ¿no?, con el resultado, sabiendo que el empate les sirve. Querrán demostrar a la afición, ¿no?, que quieren subir y obviamente seguro que apretarán más que aquí el otro día.
9: Dir també que demà a les 7 del matí començarà la caravana de les penyes del Castelló. Entre els autobusos de la Federació de Penyes i els que van pel seu compte, s'espera que siguin més de 450 els aficionats que estaran al camp de l'Almeria, superant les 450 entrades que va donar l'equip andalús als aficionats olímpics.
1: Xavi, continuem amb tu, però parlem ara del Villarreal. Està a punt de complir-se la primera setmana d'Iñigo Pérez al capdavant de la banqueta de l'equip.
9: Sí, una setmana en què la principal ocupació del tècnic ha sigut conèixer de primera mà com és el Villarreal i recollir tota la informació.

0: de les instal·lacions del primer equip, dels filials, com també saber de primera mà els plans que té el club per al pròxim projecte, que de nou estarà marcat per la Champions.
1: I entre aquestes tasques també el tècnic haurà de prendre decisió respecte al futur d'alguns futbolistes, com ara la porteria.
0: Sí, una decisió de pes, sobre el futur d'Arnau Tenas, Luis Júnior o Diego Conte. D'entrada, tot indica que Diego Conte podria eixir del club vista la poca participació que ha tingut en esta temporada, en què només ha jugat un partit en la primera ronda de la Copa del Rei contra el Ciudad de Lucena. El Sevilla té interès per fitxar el porter madrileny de 27 anys, que té contracte amb el Villarreal fins al 2029. Des de la capital andalusa s'afirma que els de Nervión li oferirien a Conte ser el porter titular. També el Celta, com ja va passar en hivern, està pensant en Conde per a elevar la competència amb el porter Rabi.
1: Alguna cosa més del primer equip, Xavi?
0: Sí, que este matí ja sabem com serà, no?, la nova equipació del Villarreal. Ho ha presentat el club amb un spot davall el lema fet per afluir. El model ha sigut Micautatge i podem dir que les novetats estan en les diferents franges blaves que hi ha en els laterals de la camiseta, com també del pantaló, en les mànegues i en el coll, a banda de diferents tramatges de tela per a que siga més còmoda per als futbolistes.
1: Parlem ara del filial, que ahir va caure la promoció de Deses contra el Zamora, un partit d'ahir amb l'àrbitre José Antonio Palomares i el VAR com a protagonistes.
0: Sí, jo diria que en total quatre decisions polèmiques. La primera, al minut 45, amb l'expulsió de Gaitán en la disputa d'un baló en què el groguet és de ver, es calça la cama a l'altura de la cara de Markel, però no arriba a tocar-lo i li mostra directament la roja. El filial va aguantar amb un home menys el marcador d'1-0 durant tota la segona part, fins que en el temps afegit al 95 assenyala, podríem dir, un penaltet de Budesca sobre el Loren Burón, que va transformar Carlos Ramos per a empatar l'eliminatòria. En la pròrroga es va haver de desdir l'àrbitre d'una roja a Cheik després de consultar amb el monitor, i també en el temps extra va expulsar a David Albelda per protestar una falta. En definitiva, jo diria que un arbitratge desastrós.
1: I ara l'analitzem. Gràcies, Xavi. Demà més.
0: Adéu.
1: César Escribano, bona vesprada.
2: Hola, bona estrada.
1: Bueno, anem ràpidament perquè hi ha molt de malestar, sobretot en els dos, tant en el Villarreal B com en el Castelló. Anem per el Castelló i s'ha, bueno, i s'ha penal de Diop sobre Lucas Alcaraz, que fins i tot demanava el president Bob Bulgaris. Què te sembla?
2: Sí, a ver, lo que es evidente es que le está sujetando, le está abrazando, pero nos tenemos que quedar también, a ver, si lo pita el árbitro en ese momento, yo creo que el VAR no interviene. Uh-huh. ¿Y por qué no puede, a lo mejor, no intervenir? Porque es que también está agarrando el jugador del Castellón al uh-huh. defensor de la Almería, está agarrando del pantalón, y puede ser por eso por lo que no lo llama al colegiado y desde el VAR. Yo para mí sí que hay una abrazada del defensor del Almería, sí. Pero sí que es cierto que en esas situaciones tienes que tenerlo muy, muy, muy claro para pitar un penalti así.
1: Es casi una clau de judo. Anem amb el partit del Villarreal, perquè ja diríem molt de malestar, sobretot per aquesta expulsió, minut 45, de Gaitán. És de veres que alça molt la cama, però és de veres que també la intenta llevar i tampoc acaba tocant al futbolista del Zamora, no?
2: Yo para mí sí que hay contacto, ¿sí? ¿Vale? Yo para mí sí que existe contacto. Puede ser que no sea en la cara, que es donde realmente el jugador del Zamora se queja, y evidentemente cuando va a verlo, sí, la jugada es con la bota casi en la cara, es con fuerza. Entonces, pues para que se desliga el árbitro con la imagen, yo creo que debería haber sido algo muchísimo más claro. Uh-huh. Para mí, a lo mejor viéndolo como lo ha visto el árbitro en primera instancia, a lo mejor no lo hubiese sacado la roja, pero si tú ves la repetición, la forma en la que entra el jugador del Villarreal, pues es con fuerza, a una altura peligrosísima, porque sí. Si le llega a cazar, pues le hubiese hecho, la verdad, que un estropicio. Y tampoco se tiene que puntuar siempre la puntería. La acción ya de por sí es peligrosa y con una fuerza excesiva.
1: Y por último, ¿ese penal de Budesca sobre Loren Burón?
2: Pues lamentablemente es un penalti de los que, si no hubiese habido VAR, pues probablemente no se hubiese pitado. Porque es un contacto, sí, existe el contacto. Loreto creo que es el jugador del Zamora, que estuvo todo el partido pues exagerando, simulando. De hecho, creo que lo amonestan cuando anulan la tarjeta roja de... Creo que es no me acuerdo del jugador, sí. del Villarreal,
1: sí.
2: Al que le saca roja, va a ver la
1: Cheik,
2: a a Feik, exacto. Le saca la roja y cuando, de hecho, le amonesta a Loreto por exagerar y por simular una acción que no existía. Pero bueno, en esa jugada, pues por desgracia, sí que hay contacto. Evidentemente el jugador del Zamora pues hace muchísimo más, pero el contacto existe y por desgracia pues es pitable y de hecho fue lo vio y lo pitó.
1: Y va a ser el gol que va a acabar per tombar a Villarreal. Gracias, pues, César.
2: Sí. A vosotros, buena vesprada.
1: En el llevan canvis en la direcció executiva del club, Carlos Ausay, fins ara director financer del club, passa a ser director general i entra en substitució de Pedro Saiz, que abandona el Levante Unió Esportiva, mentre Juan Carlos Castaños, fins ara en l'àrea econòmica, passa a ser el director financer. Canvis lligats a la realitat econòmica del club, com sabeu, sobretot pel que fa a la reestructuració del deute que arriba després de les últimes revisions. Recordeu, això, 160 milions d'euros. Hem de dir que en el Levante ha començat avui la campanya d'abonaments amb la venda online. Primer dimecres començarà la presencial, descomptes per accionistes entre un 20 i un 30% de fidelitat i assistència en l'última temporada, que afectaria, segons el club, a uns 12.000 possibles abonats des dels 21.000 que té el club. Anem ja amb el València. Un València que, segons hem conegut avui, anunciarà demà la campanya d'abonaments per a la pròxima temporada, però ja es podem avançar alguns detalls que es porta José Vi Sánchez. Bona vesprada, José.
3: Bona vesprada, Dani. Sí, es diu Mestalla és etern. Mm-hmm. Eix és el lema de la campanya que presentarà de manera oficial a partir de demà el València Club de Futbol, on volen retre homenatge a eixe Coliseu centenari en la que serà l'última temporada, on es podran veure partits en el estadi situat en l'avinguda de Suècia, perquè recordem, està previst el trasllat al nou Mestalla per a la campanya 27-28. Les principals novetats d'esta campanya d'abonaments, Dani, no n'hi haurà altes noves. Es queda, com l'any passat, al voltant de 40.000 abonats, que, això sí, no veuran incrementat el preu del seu abonament. És exactament el mateix preu, el d'enguany, que el de l'any passat. Què vol fer el València? Per què no ha augmentat el número d'abonats? Perquè es premia no pujant-li el preu i vol guardar-se aquests 5.000, 6.000 entrades per a vendre-les en cada partit. I atenció, que pel fet de que siga l'última temporada de Mestalla, ja avisen que n'hi haurà un increment significatiu del preu de les entrades, diguem-ne, soltes. Premien al soci abonat, castiguen, entre cometes, aquell que vulga veure de manera puntual un partit a Mestalla, fins i tot amb increment mitjà, segons es deien, d'un 15%. Per tant, qui vulga anar a Mestalla de manera puntual l'any que ve, haurà de rascar-se la butxaca. Només n'hi haurà altes noves, Dani, en la grada d'animació, de manera excepcional, i perquè, segons es diuen, quan obrin el cupo per a altres noves, altres anys, la gent s'inscriu, però no acaba de formalitzar la seua alta definitiva. Per tant, sempre se quedaven 70, 80, 100 localitats sense acabar de vendre. Per tant, aquestes són les noves que poden posar a la venda. Què passa amb aquesta gent? Recorda que la gran animació és només de 16 a 30 anys. Que 100 socis de la gran animació passen dels 30 anys, no passa res. Poden continuar. Eixe límit de 30 anys està només per a les altes noves. Més novetats. Per ser l'últim any, Dani, els abonats rebran en sa casa un carnet, jo l'he tingut entre les meues mans, és molt xulo, amb el lema etern, que tu, si el gires, canvia un poquet aixina de coloret, i amb una silueta de Mestalla al fons. El rebran de manera gratuïta els abonats, a banda del carnet de col·leccionista, que sí que té un preu afegit i que enguany serà en homenatge a Claramunt. És l'any Claramunt, enguany ha sigut Puigades, l'any que ve serà Claramunt. Més novetats, Dani, més que novetats, data clau, important, 2 de juliol, els 40.000 abonats que ara mateix són abonats. Si no diuen el contrari, si no es donen de baixa el pròxim 2 de juliol, el València els girarà el rebut i passaran a ser automàticament socis abonats per a la pròxima campanya. Què ens ha explicat el club, i això és important? No n'hi haurà altes noves de socis abonats, amb dret a seient, però sí que es poden fer altes noves de socis, només de socis, no d'abonats, sense dret a cadira. has de pagar 50 euros a partir

0: D'ahir ja tens un número de soci i te comença a contar l'antiguitat i per què és important...
1: Per al nou estadi.
0: Perquè tindran preferència a l'hora de triar seient i localitat en la migració que es farà al nou Mestalla, un procés que es farà en l'últim terç d'este any 2026. No ens han volgut donar més informació perquè volen centrar-se en la campanya d'abonaments d'enguany, però, com no n'hi haurà altres noves, si algú vol tindre preferència de cara al nou Mestalla, pot fer-se soci. Per tant, resumint, Dani, se presentarà demà la campanya, no n'hi haurà altres noves, no n'hi haurà pujada de preus, rebran els abonats un carnet per al record de l'última temporada a Mestalla, que serà la protagonista Mestalla i l'estadi centenari d'eixa campanya d'abonaments Mestalla. És etern el lema que es presentarà demà.
1: Gràcies, Josebi.
0: Adéu.
2: Teica, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení.
3: Ganamos todos.
2: Juguen elles, guanyem tots.
4: Dona empoderat, el microcrema.
1: I en l'Esport València avui parlem de rugby perquè ja tenim nou equip en la màxima categoria del rugby espanyol femení. Xema Villan, bona vesprada.
5: Bona vesprada, Dani, bona vesprada, Eva. Així és, gesta històrica del rugby Túria, que ahir a Saragossa aconseguia l'ascens a la Lliga Iberdrola, la divisió d'honor. Ho feia després d'imposar-se a tot un històric, el Cisneros, per 7-24, partit molt igualat al primer temps, que va arribar al descans amb el resultat de 7-6 favorable a les madrilenyes. Però en la segon part, gràcies a un assaig en els primers minuts i a una jugada d'estratègia en el treta d'una tuig, va desconcertar el Cisneros i va permetre ampliar la distància. Per tant, primer ascens a la màxima categoria per a este projecte creat el 2010 i que enguany, després d'una temporada exitosa, va veure com en la final directa d'ascens perdia contra el Barça, però esta segona oportunitat del partit de promoció ha aconseguit el somniat ascens. Així que, temporada que ve, tindrem el rugby Túria, representació valenciana a la màxima categoria del rugby espanyol.
1: Parlarem esta setmana amb algun protagonista del Túria per a parlar d'esta fita. Gràcies, Xema.
5: Gràcies.
2: Teica, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení.
3: Ganamos todos.
2: Juguen elles, guanyem tots.
6: Celebrar este pequeño triunfo, ¿no? Porque no es fácil, la Liga CB es muy competida, nosotros hemos estado compaginándola con la Euroliga y ser equipo semifinalista de momento, nos tenemos que felicitar. Es la Liga CB, es una liga muy fuerte, normalmente nadie tiene un camino fácil. A preparar el partido lo mejor que podamos, ojalá que pudiéramos recuperar a alguno de los jugadores que tenemos lesionados.
1: València Bàsquet, que ja està en semis, com sabeu, de la Lliga i es veurà les cares amb la penya, Eva.
7: Sí, el Joventut, liderat per Ric Rubio, s'imposa al Baskonia 88-96. El base de Masnou va oferir un festival en el tercer quart i va ser el màxim anotador amb 23 punts. Desplegaren una gran defensa i controlaren el rebot ofensiu per ofegar els de Galbiati, que no van saber desarticular la penya. És una... un pas endavant que donen els catalans. Ara cal prendre atenció a aquest últim partit per a aquesta eliminatòria a 5 duels, els dos primers al Roig Arena, dimecres i divendres a les 8. Després seran fora el tercer, si cal el quart, i si n'hi haguera un quin, seria de nou al Feu Taronja. Pedro no li dona valor haver passat per la via ràpida, si hi ha un factor que ja li va fer guanyar al Bilbao.
6: No es un equipo que está tan acostumbrado como nosotros para jugar partidos de máxima intensidad en 48 horas. Entonces el otro día estuvieron sensacionales y nos físicamente nos dominaron durante muchísimos minutos. Y hoy en cambio yo creo que se ha visto que para nosotros es algo más natural porque nuestra dinámica competitiva nos lleva a eso.
7: Demà parlarà el tècnic en roda de premsa, ja està preparant este pròxim duel. I és que després de l'eliminació del Real Madrid a mans del Tenerife, els taronja tindran el factor camp a favor fins a una hipotètica sèrie final. Per això caldrà no llançar les campanes al vol, respectar el rival per a no patir un esglai. Demà comencen ja les semis en el duel entre el Barça i el Tenerife.
1: També tenim notícia perquè torna Bàsquet Corunya a la ACB, Eva.
7: Sí, i Galícia tindrà tres equips en la màxima categoria 32 anys després, junt al Río Breogán i a l'altre ascendit el Montbus Obradoiro. Recorden que han baixat el Dreamland Gran Canària i el Coviran Granada.
1: Molt bé, hem arribat així fins al final. Anem ja, són les 2:44 amb el nostre temps de tertúlia. Ja.

0: Bé, ja són les 2:45, comencem este temps de tertúlia i tenim, és dilluns, i tenim a nostra companya Salva Folgado, 90 minuts. Bona vesprada, Salva.
1: Què tal? Buenas, Dani.
0: Bueno, ja tenim campanya d'abonaments, o almenys l'anunci, tot i la manera que té el València, no?, de presentar últimament les coses, amb una reunió privada amb periodistes, allò dels cafès, no?, que continua estant, de moment... el que ens han dit és que és una campanya en què, per exemple, no van haver nous socis.
1: Sí, jo acabo d'escoltar a Josebi i a falta a Dani de que llisca, diríem, la lletra xicoteta. Sembla que és una campanya en la que no crec que no poden queixar-se els socis i els abonats del club, eh? Entenc, vamos. Uh-huh. Crec que no ja se congelen els preus, és cert que no van haver altes noves de moment, però per lo que he llegit i acabo d'escoltar-li a Josebi, a mi em sembla una bona campanya d'abonaments.
0: Javi Pérez Pastor, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Salva,
0: bueno,
2: què tal?
0: Així tens a Salva, també. Bueno, per donar-te també, què te sembla este anunci de nova campanya d'abonaments? Estan tots els clubs, ha tardat una miqueta, no ha fet una presentació, diríem, oficial, en quant a que no hem vist les cares, però sí que tenim un poc els tres, no?, generals d'esta campanya, amb una no pujada i sobretot amb vici adeu al vell Mestalla, no?
2: Bueno, la no pujada ja és una bona notícia, pel fet de que després de les últimes campanyes que estan fent i que tots els anys devaluen el producte i te el venien més car, pues, almenys és una bona notícia que se mantinguin els preus. I esperem que, evidentment, és l'última campanya, pues, segurament en Mestalla, i crec que deu de ser una festa cada partit i els socis així ho valoraran.
0: Javi, t'he vist molt crític en... bueno, hem tingut a César Escribano, no sé si l'has sentit, l'has escoltat, amb aquest arbitratge que va rebre el Villarreal B, i tu dies allò de si no volen que els filials pugen o tornen a segona divisió o estiguen en segona divisió, millor dir-lo abans, no? O regular-lo d'una altra manera, perquè han caigut, crec que és el Madrid-Castilla, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal, han caigut tres i de moment es manté només la Reial Societat per dalt, no?
2: Sí, és evident que hi ha un debat en el futbol, sobretot quan apliquen aquestes dades en el moment dels play-offs, de la conveniència o no de filiar-se en segona divisió. És clar que hi ha perill en guany de que quatre filials pujaran a segona divisió. Uh-huh. I junten la realitat, pues, clar... per als equips que se queden pel camí, pues, equips històrics, capitals de províncies, pues, és una cosa que no seria bo per a ells. Però en Itàlia ja s'estan fent creus perquè les lligues primavera, igual que en una Premier, no valen absolutament res. El xaval no creix, un xaval de 18 anys jugant contra xavals de 18 o 19 anys. Mm-hmm. Quan peguen el salt al semiprofessionalisme o al professionalisme és quan estan més a prop de ser jugadors de primera divisió. I els arbitratges, pues, normalment els àrbits se veuen en les categories inferiors, que els àrbits, pues, aguanten poc la pressió dels equips locals. Jo crec que haver pogut solventar la de Gaitán en una tercera groga pel fet que el jugador s'agafa les mans, que el colpeja al cap. Uh-huh. L'àrbit veu la situació en el bar i diu que no, que l'ha colpejat al braç, però que és roja. Crec que una groga, i més jugant en una promoció de descens, s'haver pogut solventar. Uh-huh. I l'altre penalt és un penalt de bar que no se pitaria en la vida, perquè el valor ja estava desplaçat i si el toca de manera lleugera. I és molt fàcil, com dic, pitar a favor d'obra estant en un estadi en casa de l'equip local.
0: Mm-hmm. Salva, què te sembla esta situació dels filials?
1: A veure, jo discrepo en Javi, jo sí que faria una lliga de filials. Mm-hmm. Crec que els filials poden créixer enfrontant-se
0: entre ells,
1: perquè al final són els futbolistes més talentosos de tot el país i, per tant, bueno, pues, tu t'enfrontes contra un futbolista talentós, evidentment vas a millorar les teues qualitats o les teues aptituds. A partir d'ahí crec que també seria un producte molt supervenible per a la televisió, ara que s'està parlant moltíssim, o que és tendència al futbol... el futbol negoci, i lo d'ahir, jo crec que si el Villarreal, el filial del Villarreal, haguera tingut un arbitratge tan casolà com el que ahir va patir en la ciutat esportiva

0: José Manuel Llaneza.
1: Sí, se'n va 4-0 i ja està.
0: Efectivament, la eliminatòria era que era tancada en el partit de nada. Estic convençut, l'arbitratge va ser, bueno, súper dolorós i terrible per a la formació de Albert.
1: Sobretot perquè hi ha circumstàncies, i ho he parlat moltes vegades, ho hem parlat en César Escribano, hi ha circumstàncies, Javi, en quant el VAR... És que ha anat moltíssimes vegades al VAR, vull dir...
0: És que, a més, ahí se VAR.
1: Ahí se VAR.
0: És que sí, se VAR, que no té res a veure amb el de primera divisió.
1: Javi.
2: Sí, sí, és una cosa... l'invent que han fet de que els entrenadors poden tindre dos...
1: Bueno, a mi això no em sembla malament, que els entrenadors elegisquen no em sembla malament. Vull dir, em sembla que si tu no has vist una jugada i l'entrenador, bueno, això passa en el bàsquet i no sé, Salva, tu què penses? Jo crec que això està bé, que els entrenadors diguin, bueno, és que i si encertes, vull dir, que tu fas la protesta, encertes, tens un altre i si no ja no en tens més. A mi això no em sembla
0: malament. A mi aquest procediment m'agrada, el que no m'agrada és que evidentment les càmeres no són les mateixes, exactament, la realització és la mateixa, rebobine la jugada i tarda moltíssim en parar o arribar al moment que s'ha de revisar, bueno.
2: L'àrbit no té clar i avisa a jutges de banda,
0: exacte,
2: o al quart àrbit que l'ajude.
0: Com a ir, per exemple. Sí, sí.
2: Si no tens clar, no cal que ho crides. Quan no està clar, no és.
0: Exacte.
2: Però bueno,
1: escolteu,
2: és futbol.
1: Està passant en tots els nostres equips, acabarem i vos demanaré alguna cosa sobre el Castelló, que se la juga demà, però està passant en pràcticament tots els mercats. Este mercat, un mercat mediatitzat per el Mundial, normalment, pel que compten fins i tot els representants i les cases de representació, és un mercat que se ralentitza, no, Salva? Que les decisions importants, a no ser que estiguin preses de primeres, se ralentitzen, no?
0: Bueno, generalment el mercat sempre ralentitza sempre que hi ha una gran competició, com pot ser el Mundial, inclús una Eurocopa. Habitualment s'ha ralentit també perquè els clubs cada vegada tenen menys diners per a firmar en el mercat i per tant se manegen amb molta més cura, Dani, però sí, efectivament el mercat se va ralentir. Jo, per exemple, estava revisant l'augment de preu que, per exemple, han tingut diferents futbolistes de l'Elx, ara, segons l'última revisió de Transfermarkt, i te posa l'exemple de Fengruber, per exemple, bueno, va participar en el Mundial. Valia en la revisió de l'hivern 11 milions d'euros, ara val 20 milions d'euros. Pues evidentment, si algun club vol a Fengruber, pues haurà d'esperar-se a veure quina és la participació d'este futbolista en el Mundial. Però sí, això ho va ralentir tot.
1: Javi.
2: Sí, però jo crec que els clubs, com diu Salva, van amb més cautela per el fet que...
0: Estan tiesos.
2: Tenen menys disposició de diners i estan esperant molts menjar fitxa a veure qui mereix la fitxa per als seus mateixos jugadors. Però els clubs que són solvents haurien de tindre clar el mercat i ja definir la seva posició, perquè, com dius, vas a parar a fer Brewer i a poc que jugui dos partits, claro, doncs en més de 20 seran en 30 milions.
1: El que passa...
2: Però passa en el Villarreal també.
1: Sí.
2: Que algú mereix la fitxa per Pape Gueye, claro, per començar a firmar. Que, per cert, vas parlar en Luis Milla i me va fer una cara de com, perquè li vas fer la 13-14, primer una foto,
1: sí,
2: després com estàs, bueno, dic que soc col·laborador d'Apunt, suposo que pront t'hi tindré per ací, t'hi tindré que parlar amb tu. I se va riure i me va dir, pregunta-li al president. I dic, ui, bueno, això és una que...
1: Está negociándose. ¿T'agrada Luis Milla?
0: A mí sí.
1: Bueno, era como... El pare ya era...
0: No, se parla de que podía anarse, que me va a sorprender, creo que vais a ir la noticia la semana pasada, de que una liga exótica, no sé si era Qatar, Emiratos o Arabia, que le había tentado y donan vos dinero, me va a sorprender que Milla aceptara, ¿no?, ya anarse, es ser que estaba en la posibilidad de firmar ese último contrato, pero coneguiendo lo competitivo que es... anar-se'n ja a aquesta lliga, a mi me sorprenia, però bueno, la informació que vaig llegir. Si evidentment, com diu Javi, el Villarreal està darrere i me sembla un fitxatge fantàstic. Jo el firmaria, vaja, sí.
1: És un fitxatge d'un equip que està jugant Champions i jo suposo que en aquest sentit, Salva, també és de veres que és inabastable per altres, que podria haver sigut en una altra època, com seria el València, on va jugar son pare.
0: Sí, a més, jo crec que quan el Granada l'incorpora, crec que se gasta 5 milions d'euros, el València no va gastar perquè no tenia o no va voler invertir esa quantitat econòmica en ell, i al final, bueno, pues és una errada perquè tindria mig centre per anys.
2: Sí, perquè, com dius, quan estava en el Granada, ja era, se veia el gran jugador que era,
0: sí.
2: I ara, en aquell moment, molts valencianistes se preguntaven si no venen teu que apostar per ell, perquè l'aposta tampoc era estratosfèrica, que s'ha pagat això 5 milions per 8 i 9 en el València. S'estan pagant encara.
1: No, i és que fer una aposta és algo que una economia com la del València, que és la de molts altres...

0: molts clubs de la Lliga Espanyola.
1: El Cádiz, sí.
0: En este sentit, altre punt que va marcar també este mercat, i jo crec que va complicar encara més les coses per al futbol espanyol, és aquesta normativa nova de 6 cedits com a màxim, Salva. A mi em sembla que d'alguna manera està bé perquè regules, però també és de veres que les capacitats dels clubs que no tenen, que com dius tu, no? Estan tiesos, estan sense un euro per a poder invertir en fitxatges, també es complica moltíssim la confecció dels plantills.
2: Jo crec que això va encaminat a que no se nutrisquen solament de cedits els clubs.
0: El problema és que si no tens diners per a comprar, has de buscar...
2: No, és una altra trava, totes les ja afegides, fer play financer, etcètera,
0: clar,
2: etcètera.
0: Clar,
2: control econòmic... Sí, és una altra trava.
0: Són 10-12 jugadors cedits que ha tingut el València, ha tingut el Llevant, el Villarreal en este cas ha sigut més, però Javi, això complica més les coses encara, no?
2: Però és una manera també d'apostar per la teua cantera, eh?
0: Home, això sí.
3: Clar, jo anava a anar per ahí, que el que hem de fer és això, apostar per la pedrera, construir els fitxatges esportives, el Villarreal, el Fernando Roche va ser un missionari. En el moment que va plegar, ja va dir que l'estadi ha de reformar-lo per quan jugarà en primera i a Neza se feia creus, diu. Este ha plegat, així ha plegat un il·luminat i que ha de fer una ciutat esportiva per a que nutrir el 50% de jugadors foren de la pedrera. Pues, el Villarreal i l'aposta estan anant bé perquè està traient plusvalies i això el poden fer tots els clubs. El que no pot ser és que no tinguin alguns clubs de primera ni ciutats esportives.
0: Sí, però ja introduïs que l'últim argument que seria si a un equip de la Premier li permetixen tindre un financer o trobar diners de l'exterior, a un club espanyol no, a no ser que siga amb una ampliació de capital. Si a més te donen problemes de fair play, que és el fair play segurament més estret de tota Europa, i a més tens problemes en les sessions, jo crec que acaba de complir una miqueta, més enllà de, lògicament, que ahí me trobareu sempre en el suport de les canteres, no?
2: Bueno, pues jo crec que els clubs, que protesten els clubs,
0: claro,
2: els clubs que tracten de canviar lo que és, diríem, l'estatu quo de la Lliga. Al final, sí, hi ha moltes traves.
0: Claro, és el que jo vinc a dir, hi ha moltíssimes traves per a dur... Bueno, és que ningú invertís.
2: Però
0: que
2: després
0: duro,
2: van a l'Assemblea, a Lliga, a Federació, i aquestes coses pues, no les proposen, o no hi ha la majoria suficient com per a canviar-les.
0: Tu tens diners, algú te dona uns diners i te diu, no, és que tu aquests diners no els pots gastar perquè el teu fair play no te ho permetís, Javi. És complicat, no? Ja ser director esportiu d'un equip espanyol en primera divisió, en segona o en la categoria que fora, no?
3: Sí, és complicat i entonces té que fer un despliegue d'imaginació i un sudoku de números per a veure on se pot aplegar. A més, que vem que el 70% dels equips, les plantilles, acaben configurant-se l'última setmana d'agost. I això tampoc és bo ni pas equips ni per a la Lliga. Uh-huh. I no és bo, com diu, que en Anglaterra juguen en unes baralles, en una baralla i així juguem en una altra.
0: Però
3: també és veritat que el control econòmic ha fet molt bé perquè
0: això
3: si
0: també
3: no acaben casos com el del Saragossa, com el del Depor en el seu dia, i ni aquest control, si no farien la gent barbaritats
2: per
3: intentar reconstruir els objectius.
0: Han fet barbaritats, però també...
2: Però també s'han permès artimanyes o tretes, com la del Barça i les famoses palanques,
0: també.
2: O el que va fer el Getafe últimament en el mercat.
0: Efectivament, bé, són les 2:59 minuts quasi ja de... Bueno, una última petició, diríem, d'opinió ja molt més curta. Castelló, vida o mort a Almeria, quina llàstima l'altre dia, no?
2: Jo continuo sent optimista respecte a les opcions del Castelló, sí.
0: Uh-huh. Javi,
3: però jo també, però el fet que el Castelló jugui igual en casa.
2: Exacte,
3: que fora,
2: sí.
3: I si l'equip tinguera gol, s'eixiria tots els partits. I la pressió la té l'Almeria, que té l'obligació de pujar.
0: Molt bé, Javi.
2: Cipenga fa mal, eh? Lo de Cipenga fa mal.
0: Ha fet mal i bueno, lo que pasa es que ya estaba Cipenga, ha fet mal bueno, moltes coses, lo de Nabil també, que s'ha anat, bueno. En definitiva, però que té un futbolista con cala i té una afició per darrere. Salva, moltes gràcies.
2: Adeu.
0: Javi, moltes gràcies.
3: Una abraçada.
0: Vinga, a vosaltres, recordeu, esta nit, 90 minuts així, en esta mateixa sintonia, a partir de les 11. Nosaltres tornem demà a les 2, vos deixem males notícies. Adeu.
4: Esports a punt.

0: Són les 3 i això són les notícies del migdia.
1: Se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos.
2: Como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación y la indemnización a las víctimas.
3: Nos tiene que explicar si está a favor de medidas que garanticen que en el futuro estos casos no se gestionen internamente, sino por los tribunales de justicia.
4: En estos momentos, els punts d'encontre són més que els que no.
5: La pujada salarial i l'IPC s'aplicarà sobre tot el salari, no només sobre els 200 euros de la proposta d'acord.
6: Entendemos que los verdaderamente perjudicados son el público asistente al concierto.
7: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
0: Hola, com estan? Visita històrica per inèdita, la del Papa avui, allunyada a més del caràcter pastoral que marca la resta d'esta setmana en què el pontífex està a Espanya i centrada més en la política. Una visita també carregada de simbolisme i d'imatges per a començar-la de veure a un papa de l'Església Catòlica al faristol del Congrés dels Diputats, on resideix la sobirania nacional i on estem acostumats a veure cada setmana els representants polítics. Avui la sessió ha sigut doble davant de les Corts Generals amb les dues cambres, Congrés i Senat, reunides a l'hemicicle. I allí el papa ha vingut a incidir en els grans temes del discurs que va fer ja el primer dia. A parlar de la polarització, ha retret la desqualificació permanent de l'adversari i de la imperdonable també discriminació de les persones migrants. Allà on una persona és discriminada pel seu origen, deia Lleó XIV, es vulnera el principi de la dignitat de tots els éssers humans. Congrés dels Diputats, Carmen Monteagudo.
8: Sí, Patricia, han sigut 30 minuts de discurs que ens deixen diferents titulars. El primer, un missatge a diputats i senadors, als quals els ha dit que dins de la legítima diversitat, el que diuen dins del Congrés dels Diputats i del Senat es trasllada al carrer. Els ha demanat rebaixar el to, la desqualificació permanent cap a l'adversari, deixar l'odi i buscar el diàleg i la reconciliació.
1: Les paraules poden abrir camins o cerrar-los. Pueden iluminar la realidad o deformarla hasta hacer imposible el encuentro. Quienes ejercen una responsabilidad pública tienen por eso una especial obligación de custodiar la palabra para desarmar el lenguaje. La discrepancia no conlleva humiliación.
8: A partir d'ahí, missatge cap a la dignitat humana, ha parlat d'immigració, que l'ha qualificat de drama tràgic, missatge també contra l'avortament i l'eutanàsia. Estaven tots els grups parlamentaris, llevat de Podem i el BNG, 700 convidats, entre ells els expresidents del govern, José María Aznar i Mariano Rajoy. No estaven Felipe González ni José Luis Rodríguez Zapatero. Dins feia història i fora, Lleó XIV ens ha deixat un moment especial especialment emotiu. En eixir del Congrés s'ha votat el protocol i s'ha acostat a la gent que portava hores esperant per a veure un gest més del papa Lleó XIV a Espanya.
0: I després de la intervenció al Congrés, el papa s'ha anat a reunir-se amb els bisbes a la conferència episcopal i ahir ha deixat la primera referència que ha fet en el seu viatge sobre els abusos al si de l'Església. Òscar Martínez, bona vesprada.
9: Hola, bona vesprada. Lleó XIV s'ha reiterat quan ja va fer dissabte en l'avió que el va dur a Espanya que els casos de pederàstia són una plaga que ha de ser resposta amb veritat, amb justícia i reparació.
1: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
9: Aquesta és la menció que ha fet el papa als abusos sexuals a menors al si de l'Església Catòlica, hores abans que es reunisca amb algunes víctimes agrupades en el projecte Repara, que ha posat en marxa l'Arquebisbat de Madrid. Altres víctimes dels abusos han criticat este matí no haver sigut convidades a la reunió amb el pontífex.
0: Les 3 i 4 minuts, la visita del papa en la portada d'este temps de notícies. Adolfo Pascual està a la tècnica. Anem amb més coses.
7: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
0: I l'altra notícia està una setmana més i ja va ja van 5, en la vaga indefinida del professorat. Nova jornada avui de reunions a la Conselleria. La taula de negociació aborda punt per punt la proposta d'acord presentada divendres per la Generalitat amb la intenció de signar preacords parcials.
9: Sí, està previst que a les 4 reprenga la negociació després d'un recés durant la jornada matinal. Les dues parts han avançat en la simplificació burocràtica, que és el punt que està més a prop de tancar-se. S'han fet els passos avant en la rebaixa de les ràtios, on el nombre d'alumnes per aula, però el pes que ha de tindre el valencià en l'ensenyament i l'acord d'augment salarial pactat pels dos sindicats minoritaris continua allunyant els majoritaris i la Conselleria d'Educació.
0: Seguint aquesta reunió ha estat Carme Bord. Bona vesprada.
10: Els dos punts on podien dir les postures estan més enfrontades i són alguns dels que es tractaran esta vesprada a partir de les 3 i quart quan es reprenga la reunió que este matí ja ha durat 3 hores i on s'han acostat postures pel que fa al tema de les infraestructures, la burocràcia i les ràtios. El que està fent avui la Conselleria és sentir totes les propostes, totes les modificacions que han de fer els sindicats al text, al document que va eixir de l'última reunió de divendres i estan entre tots consensuant la redacció punt per intentar arribar a un acord i que es desbloqueixi esta situació. També s'ha acordat ja que tots els punts on s'arriba a un acord tindran una comissió de seguiment. Tot per intentar en esta onzena trobada acabar en esta quinta setmana ja de vaga indefinida de l'ensenyament.
0: Les 3 i 6 anem amb la previsió de l'horatge. Antonio Sánchez, bona vesprada.
11: Molt bona vesprada. Avui serà el dia més càlid de la setmana, amb màximes que fregaran els 35 graus a la vall de Cofrensallora, a la Prada d'Utiel, Requena i el Racó Ademús. A la resta ens quedarem entre els 27 i els 32 graus. També pujarà el termòmetre, però no tant com a l'interior. Veurem les temperatures més baixes cap al litoral, cap als ports i al Maestrat, on el termòmetre es quedarà entre els 26 i els 28 graus. Una jornada assolellada, això sí, amb més núvols esta vesprada, i veurem com, sobretot, evolucionaran cap a les muntanyes. I, de fet, podríem tindre alguns ruixats als ports i l'Alt Maestrat. Tempestes que poden anar acompanyades de precipitació. Veurem com demà serà una jornada completament diferent. Entrarà una massa d'aire fred i això farà que el termòmetre baixi i que tinguem també més núvols de matí i de vesprada cap a l'interior nord on es podrien repetir aquestes tempestes. Així que canvis en els pròxims dies en els que tindrem temperatures això un poc més baixes però encara amb valors més alts del normal.
7: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
12: Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
13: Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
12: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
13: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
12: Preinscríbete en umh.es.
14: A punt, la radio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
15: De tu a tu.
7: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
0: Bé, anem a desgranar ja ese discurs que ha fet el Papa Lleó XIV, que ha pronunciat este matí en el Congrés, un discurs històric que ha reunit en sessió conjunta amb el Senat, un discurs en què s'ha reivindicat el valor moral de les decisions polítiques, la pau, el dret internacional, també la memòria històrica, la dignitat de les persones, l'afluència de la intel·ligència artificial, la influència. I alhora, el pontífex també ha condemnat l'avortament i l'eutanàsia i ha defès la llibertat religiosa.
9: Òscar. Sí, emprem el mot històric perquè és la primera vegada que un papa de visita a Espanya pronuncia un discurs davant les Corts Generals. Lleó XIV ha subratllat el valor moral de les decisions polítiques que, al seu parer, ha d'estar per damunt de les majories de cada moment.
1: Les invito a alzar, pues, la mirada, no para alejarse de la realidad, sino para recordar que toda decisión de las autoridades públicas toca personas de carne y hueso, especialmente a quienes tienen menos fuerza para hacerse huir. Porque la altura de miras consiste precisamente en mirar con más hondura aquello que está en juego en cada decisión pública.
9: El pontífex, que ha apel·lat a rebaixar la polarització, ha reprochat en el Congrés la desqualificació permanent de l'adversari. Ha recordat l'obligació de desarmar el llenguatge perquè la discrepància ha de ser sinònim d'humiliació, no ha de ser sinònim d'humiliació a l'adversari, ha dit. En la cambra baixa, Lleó XIV ha insistit en els fonaments doctrinals del seu papat, la defensa de la dignitat de les persones migrants.
1: Ahí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos.
9: Un altre fonament, el de la dignitat humana, amenaçada per qui crea, financia i utilitza les noves tecnologies.
1: Ante las transformaciones de nuestro tiempo, nuestro discernimiento debe centrarse en qué lugar ocupa la persona humana en nuestras decisiones y cómo se plantean hoy de manera nueva la dignidad del trabajo, la solidaridad, la política social y el bien común.
9: Lleó XIV ha aludit a una memòria històrica que reconcilie.
1: Instituciones puestas al servicio del encuentro, una memoria histórica que busque la verdad y la reconciliación y una vida social capaz de sostener la amistad cívica y el respeto mutuo en medio de la discrepancia.
9: Bé, i ha defès la vida des de la concepció a la mort per l'avortament i ha alertat sobre la cultura del descart per l'eutanàsia, però ni els ha esmentat pel seu nom ni ha demanat la derogació d'aquestes dues lleis. I en acabar, el Congrés ha acomiadat el Papa amb una ovació de 7 minuts.
0: Bé, ha sigut discurs històric a la Cambra Baixa, amb el trencament de multitud de temes que han donat per opinions de tots els gustos per part dels grups, però en general tots i totes han destacat la part més positiva d'aquestes paraules del pontífex. Lucía Mas.
16: Sí, bona vesprada. Les històriques paraules de Lleó XIV han sigut ben acollides pel govern. Félix Bolaños, ministre de la Presidència.
17: Tu apuesta por la paz, por el multilateralismo, por la dignidad de las personas, también de las personas migrantes, una visión también humanista, de poner en el centro a las personas, y en eso coincide con la idea que tenemos en el gobierno de España.
16: Des del PP es queden també a les sensacions positives. Alberto Núñez Feijó.
18: De la A a la Z ha tratado todos los temas y yo lo único que puedo es suscribir desde la primera a la última de sus palabras, lo que ha dicho, cómo lo ha dicho.
16: El líder de Vox, Santiago Abascal, intenta justificar el toc d'atenció del Papa a la política migratoria.
19: Se distingue perfectamente entre el discurso y la política práctica. A mí, de hecho, me gusta la política migratoria del Estado Vaticano. Si uno entra ilegalmente o con violencia, pues tiene multa, tiene cárcel.
16: I el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, parla d'un discurs correcte i assenyala als grups de la dreta.
20: Le preocupa más la llegada del fascismo al Papa que a Felipe González. Lo que más sorprendió son los aplausos de PP y de Vox, que han aplaudido un discurso que aquí semana a semana abuchean y vetan. Un discurso que habla de bien común y que sanciona a aquellos que dicen que alguien porque viene de fuera es menos.
16: Pero un día, unidad en torno de la figura del pontífex.
0: I prèviament, l'agenda oficial de la visita oficial del Papa a Espanya ha començat amb la reunió que el pontífex ha mantingut amb el president del govern espanyol a l'Anunciatura.
9: Sí, de la reunió d'uns 20 minuts ha transcendit que el cap de l'executiu central li ha regalat al Papa un bonsai d'olivera de 13 anys, segons un comunicat del govern. És una espècie que fa segles que està arrelada en la història, la cultura i l'economia d'Espanya i que representa l'equilibri perfecte entre la tradició i la innovació. L'olivera és el símbol universal de la pau, diàleg i enteniment, uns valors compartits per Espanya i el Vaticà, segons es llig en el comunicat. Pedro Sánchez ha publicat després en el seu compte d'X que ha sigut un honor ser rebut pel Papa abans de la visita al Congrés. Segons Sánchez, els dos comparteixen el compromís de defensar els valors de les migracions i els drets de les persones. El cap de l'executiu espanyol ha afirmat que Espanya seguirà apostant pel diàleg, el multilateralisme i l'enteniment entre els pobles.
0: I després del discurs a les cambres, al Congrés, i hores abans de reunir-se amb algunes associacions de víctimes, el Papa s'ha referit també als casos de pederastials i de l'Església. Ho ha fet davant els bisbes en la conferència episcopal. Els ha demanat que responguen escoltant amb justícia i reparació.
1: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
0: Bé, Lleó XIV està ara en l'Anunciatura, en un dinar privat amb els prelats, i després serà ja eixa el temps per a eixa reunió amb les víctimes d'abusos. Lorena, Diego, Madrid, bona vesprada.
21: Molt bona vesprada. És un assumpte dels abusos en l'Església en què Lleó XIV vol donar-li molta importància. De fet, ha dit que es tracta d'una ferida encara oberta. El Vaticà ja va dir que es produiria este encontre de caràcter privat que finalment es materialitzarà esta vesprada a les 4 i quart, però no es reunirà amb totes les associacions perquè diuen des de l'Església són moltes i no dona temps a fer eixa reunió amb totes. Les que no es reuniran han denunciat falta de pluralitat en esta trobada d'esta vesprada i demanen la condició jurídica de víctima dels abusos de l'Església.
0: Bé, sobre esta trobada anunciada divendres pel Vaticà, el mateix dia que arribava el papa a terra espanyola, la majoria de les víctimes que s'assentaran a la taula...

0: pertanyen al projecte Repara, que va crear la pròpia diòcesi de Madrid en 2020. Serà, per tant, una reunió en privat, però en algunes associacions este gest és insuficient.
1: Bueno, de fet, algunes d'aquestes associacions s'han reunit este matí a les portes de l'Anunciatura, a l'hora que el papa rebia el cap de l'executiu central, a Pedro Sánchez, per a denunciar que no estan convidades a la reunió amb el pontífex. Miguel Hurtado, portaveu de l'associació Reparació Integral i primera víctima d'abusos sexuals que va denunciar al seu agressor, un religiós de l'abadia de Montserrat, ha anunciat que el papa només parlarà amb les víctimes que han tingut un perfil baix. També ha explicat que seria una bona oportunitat per a que Lleó XIV es pronuncie clarament sobre la llei que ha d'aprovar el Congrés perquè els abusos en l'Església no prescriguen, perquè es corre el risc, ha dit, de que quede oblidada en un calaix.
2: Nos tiene que explicar si está a favor de medidas que garanticen que en el futuro estos casos no se gestionen internamente, sino por los tribunales de justicia. Si el Vaticano se niega a pedir la imprescriptibilidad durante la visita del Papa a España, está alentando y está reforzando la idea que esto es un pacto bastardo al cual han llegado el gobierno y la Iglesia para tumbar una ley.
3: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
0: 3 i 16. Parlem de la vaga indefinida del sector educatiu. La cinquena setmana s'ha iniciat amb una nova mesa negociadora. Avui, de nou, retransmès en directe. Sobre la taula, el nou document que ha presentat la conselleria, amb un pressupost de 3.388 milions per als pròxims 4 anys, incorporant més de 7.700 places de professorat amb 1.400 milions per a aquestes infraestructures, noves infraestructures per al sector educatiu. José Soler, bona vesprada.
4: Sí, bona vesprada. Bona vesprada, Patricia. La mesa que es troba en recés i es reprendrà a les 4 de la vesprada i l'objectiu de la reunió d'avui és anar plasmant en el document punt per punt les qüestions on l'acord estiga més tancat, deixant per al final els punts on hi hagi més distància. I així ho ha exposat la consellera Carmen Ortí a l'inici d'esta mesa.
5: Seria molt important poder eixir avui d'ací, diguent que hem alcançat algun tipus de preacord, que encara que tingueu que consultar a les bases, hem construït d'alguna manera entre tots i totes.
4: I de moment s'han tractat punts com la burocràcia, les ràtios i les infraestructures, i la distància és més curta pel que fa a la burocràcia, on el preacord sí que es podria tancar. L'augment salarial i el pes del valencià en l'ensenyament continuen sent els punts que allunyen de l'acord la conselleria i els sindicats majoritaris, però també hi ha reticències pel que fa a les infraestructures. Els sindicats reclamen posar per escrit un calendari d'actuacions. Marc Candela, STPB.
6: Sí que hem vist avanços en ràtios. És l'únic que hem vist més avanços. S'ha de reobrir i s'ha de redactar incorporant que la pujada salarial i l'IPC s'aplicarà sobre tot el salari, no només sobre els 200 euros de la proposta d'acord.
4: I a tot això se suma que les assemblees docents s'han reunit amb la Direcció Territorial d'Educació per a traslladar el seu malestar amb la gestió dels centres i també que a les portes de la conselleria avui nova mobilització, mentre que la plaça de la Mare de Déu de València continua l'acampada docent.
0: I avui el síndic de Compromís, que és Joan Baldoví, ha anunciat que el seu grup ha presentat una PNL, una proposició no de llei, a les Corts perquè reclamen la dimissió del president Pere Llorca, també de la consellera Ortí, per la seva gestió del conflicte.
7: Ha sigut incapaç de resoldre un conflicte que avui enceta la cinquena setmana. I per això nosaltres proposarem que es debata en el pròxim ple una proposta nostra en el que demanem que se'n vagin Pérez Llorca i la consellera i que d'una vegada per totes es torni la veu al poble.
1: Bé, qui també s'ha referit a la vaga educativa ha sigut el síndic socialista José Muñoz. Ha assegurat que la conselleria d'Educació no vol arribar a l'acord, sinó defensar un relat. També ha demanat que la mesa de les Corts no duga a la Fiscalia les docents que van protestar contra el president Pérez Llorca en un ple.
8: Que tengan sentido común y que no las lleven a Fiscalía, porque me parecería una auténtica aberración y una utilización ya partidista e inadecuada de las instituciones valencianas.
0: I sobre la cancel·lació de la segona jornada del Festival de les Arts, després d'aquest desastre que ha passat aquest cap de setmana amb una primera sessió en la que la música pràcticament no s'escoltava, algunes protestes per part dels cantants i també de la gent del públic i perquè s'excedia el volum. El cas és que les associacions de consumidors diuen que l'organització ha de tornar l'abonament complet de tot el festival, no només de la meitat, tal com s'havia anunciat Àngel Hernández.
9: Tres dies després, les queixes dels assistents encara ressonen. L'organització havia promès un sistema de so per a respectar el descans del veïnat i que no afectara l'experiència d'usuari. Al remat, ni una cosa ni l'altra. L'organització torna el 50% de l'abonament. Per a la Unió de Consumidors, això no és prou. Francisco Rodríguez.
10: Hauria de fer-se la devolució íntegra de totes les entrades a les persones afectades, perquè no només la cancel·lació del segon dia, sinó que el primer dia tampoc se va prestar en les condicions més adequades.
9: L'Ajuntament assenyala que l'organització coneixia les regles del joc. Juan Giner és regidor d'Urbanisme i Vivenda.
11: Lo que se ha hecho es cumplir con la normativa vigente, pues los promotores conocen perfectamente el contenido de la ordenanza, conocen las reglas del juego.
9: El futur en l'aire i les opcions damunt la taula, des de buscar una nova solució sonora per a no destorbar el veïnat fins a emportar-se el festival a una altra ciutat.
0: I més coses. La jutgessa de Catarroja continua la instrucció del sumari sobre la gestió del Consell el dia de la Dana i avui ha pres declaració com a testimoni a una treballadora de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. La testimoni ha explicat que la informació sobre la pujada dels cabals, també del barranc de Polló, fluïa durant tot el dia i que era pública. La informació és de Santi Hernández.
12: Esta operadora de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer s'encarregava de gestionar els correus que alertaven sobre la pluviometria i sobre els cabals del barrancs. Han assegurat que el 29 d'octubre els sensors van funcionar i es va enviar la informació sobre com evolucionava la tempesta també al barranc del Pollo durant tot el dia. El correu clau va ser el de les 18 hores 43 minuts on s'informava del creixement súbit i la situació alarmant en el barranc del Pollo. Eixe correu va ser manual, no automàtic, perquè s'havia de validar la informació. Validació que va tardar uns 20 minuts, segons la testimoni. La testimoni ha dit que eixa informació estava disponible per a la direcció de l'emergència. Eixe correu i tota la informació que es va enviar durant tot el dia i que el servei suposava que s'estava analitzant per part d'emergències. Ha dit que va rebre 8 telefonades de la delegació de govern, però cap d'emergències.
0: Camí de les 3 i 22, en el juí del cas de David Sánchez, el jutge ha rebutjat la petició de l'advocat del germà del president del govern espanyol de tornar a declarar en el juí després que les acusacions hagin elevat la petició de pena de 3 a 6 anys. Les acusacions populars han concluït avui que la plaça en la Diputació de Badajoz es va ocupar de manera irregular i en un procés de selecció fals. Vanessa Gregori.
13: Les acusacions conclouen que la plaça de coordinador de conservatoris que va ocupar David Sánchez es va crear de manera irregular i per afavorir el germà del president del govern espanyol. José María Bueno, advocat de Manos Limpias.
14: El proceso de selección fue una farsa, fue una auténtica patraña, un puesto innecesario.
13: Una plaça, asseguren, promoguda per l'aleshores president de la Diputació de Badajoz, articulada amb un contracte d'alta direcció i amb una urgència que estaria vinculada a l'elecció de Pedro Sánchez com a secretari general del Partit Socialista. Escoltem els advocats de Vox i Liberum.
15: ¿Qué buscaba con esto el señor Gallardo, que es el principal impulsor? ¿La entrega al líder, al uno?
16: El puesto se diseñó como de alta dirección para poder políticamente adaptarse a los tiempos que vinieran.
13: La Fiscalia demana l'absolució dels acusats per considerar que no hi ha indicis suficients. Les acusacions sol·liciten 6 i 4 anys de presó per als principals acusats David Sánchez i Miguel Ángel Gallardo per delictes de prevaricació administrativa i tràfic d'influències.
0: I les acusacions que coordina el Partit Popular han demanat al jutge de l'Audiència Nacional que impute les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en el cas Plus Ultra.
1: Bueno, hi veuen indicis de presumptes delictes de blanqueig, falsedat documental i participació en organització criminal. I a més, també sol·liciten la declaració en qualitat d'investigat de l'exministre de Transports, de José Luis Ábalos, i del seu exassessor en el Ministeri, Coldo García.
3: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
0: Els usuaris i usuàries de la línia C2 i també de la C1 de Rodalia de Renfe no guanyen per a disgustos. De bon matí tornaven a patir cancel·lacions i retards. El motiu, en este cas, una incidència amb la catenària que ha provocat incertesa i carreres en les estacions i fins i tot ha provocat retards en 2 euromets. Lourdes Espinosa, què ha passat exactament?
17: Bona vesprada, Patricia. Doncs un camió ha tocat la catenària i ha danyat el sistema d'electrificació entre Silla i el Gemesí. Els usuaris diuen que s'han avisat tard i mal.
18: Sí, sí, media en València.
19: El primer tren des de les 6:50. Han empezado a cancelar 2, 3, 4 y al quinto, a las 8 de la mañana, entonces nos han dicho que cojamos el de Gandía para llegar hasta Silla.
17: A Silla s'ha habilitat un autobús llançadora per a salvar el tram afectat. El problema, l'autobús estava a 300 metres de la estació. Complicat de trobar.
20: Estamos aquí tirados, no hay bus, no sabemos dónde está el bus.
17: I molta gent, després d'arribar i esperar mitja hora, l'han fet tornar a la estació.
21: ¿Xàtiva? Sí. Se ha restablecido ya la circulación en una vía.
18: Vamos a volver a la estación, que es lo más fácil, ¿vale?
21: Te fiquen un autobús de sustitució, no arriba. Tornem así, para allá. Que si el 2, que si el 5, que si el 2, que si el 5... Que...
22: És un desastre, però tots els dies.
17: A aquestes hores, els trens a la C1 circulen en normalitat, però a la C2 només van per una via i s'acumulen els retards. Problema que s'allargarà

0: previsiblement durant tot el dia.
1: I el preu de la vivenda lliure continua la pujada imparable. S'ha incrementat un 14,3% a la Comunitat Valenciana durant el primer trimestre d'enguany en relació

0: trimestre de l'any i ja s'acumulen 48 trimestres consecutius de pujada.
1: Parlem d'altres coses. El desdejuni, el dejú intermitent, les dietes, keto o eliminar aliments com el gluten s'han convertit en tendències virals en les xarxes socials, també en un costum cada volta més arrelat. El problema ve quan aquestes dietes arriben als més menuts de la casa. Zaida Ruiz, els pediatres advertixen que cada volta atenen més xiquets i xiquetets amb carències nutricionals perquè les famílies els apliquen aquestes modes alimentàries pensades per adults.
2: Això és. Carolina Sanz, cap de pediatria de l'Hospital Vitas Medimar d'Alacant, advertís que són modes nutricionals que circulen per les xarxes socials sense cap aval científic.
3: I que los padres, digamos que proyectan en los niños porque piensan que es algo más saludable y a veces hacen dietas demasiado restrictivas.
2: Algunes d'aquestes tendències inclouen l'exclusió injustificada d'aliments o l'adopció de dietes restrictives.
3: El niño está en una etapa de crecimiento y de desarrollo de su cerebro. Muchas veces ellos no tienen capacidad metabólica de compensar determinados déficits nutricionales y eso puede tener un impacto a largo plazo en su desarrollo y en su vida.
2: La recomanació és clara. Abans de modificar l'alimentació d'un menor, cal consultar sempre amb professionals sanitaris.
1: Del món, la guerra de l'Iran viu els moments més delicats des de que fa 61 dies es va pactar l'alto el foc, no tant pels atacs israelians, que esta volta han sigut més generalitzats que altres dies, sinó perquè és la primera volta que l'Iran respon amb llançament de míssils des que va començar la treva. Una escalada que Trump necessita detindre a tota costa. Marian Company.
4: Sí, Patricia, i d'ahir la contundència del missatge en què ha cridat des de les xarxes. Demana a Israel i l'Iran que deixen de disparar immediatament. És tot el que diu el Post, signat per un president nord-americà que acostuma a allargar-se. Teheran este migdia ha donat per acabar els atacs, en boca del portaveu de la Guàrdia Revolucionària. Satisfet perquè amb ells ha contestat al bombardeig israelí al sud de Beirut de dissabte. Del que faça el primer ministre Netanyahu depèn la continuïtat de l'alto el foc. Segons el portal Axios, Trump va demanar a nit al mandatari israelià que no bombardejara més, cosa que no ha complit, almenys per ara.
1: I a les Filipines, un terratrèmol de magnitud 7,8 deixa de moment una trentena de víctimes mortals i més d'un centenar de persones ferides.
0: Sí, amb un epicentre a la mar i a 10 quilòmetres de profunditat, el sisme ha afectat sobretot l'illa de Mindanao, és la segona més gran de l'arxipèlag. Els equips de rescat encara treballen a les desenes d'edificis que s'han afonat i això fa témer que augmenti la xifra de víctimes mortals per un sisme que ha tingut quatre fortes rèpliques, ha activat una alerta de tsunami que ha sigut cancel·lada hores després.
1: I al Perú, el recompte de les paperetes de vot encara no permet esbrinar qui presidirà el país. Amb el 92% del vot escrutat hi ha un empat tècnic que dona un mínim avantatge a la candidata de dretes, a Keiko Fujimori, sobre el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez.
0: Bé, el resultat final de la segona volta de les presidencials es decidirà per uns quants milers de vots que donaran la victòria a un dels dos models de país que estan enfrontats a les urnes.
1: I vamos, anem a acabar en una nota de cultura perquè recorde que la Festa del Cine torna a la Comunitat Valenciana avui amb entrades a 3,5 € des d'avui fins a dijous. Enguany, a més, sense registre previ, només cal comprar-les en taquilla per internet, com sempre. L'oferta és compatible amb el Bo Cultural Jove i és una oportunitat per a disfrutar dels títols que ja estan en cartellera. Festa del Cine avui. Per tant, acabem este temps de notícies, ja no tenim temps per a més. Recordem que actualitzem a les 4 de la vesprada, però que poden estar sempre informats a través del nostre web. Nosaltres tornem demà més i millor. Adeu.
5: Som a punt.
6: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment. Posem l'accent en tu.
5: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Polla de Bunyol, 102.2.
7: De tu a tu.
8: Hola, com estan? Són les 3:30. És moment de que parlem d'economia.

0: Comienza Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada. És dilluns, és 8 de juny i en este punt comença un nou programa de Cadena de Valor. Benvinguts, per tant, a este espai econòmic i empresarial d'Apunt.

0: Demà, ja ho saben, tenim una vesprada ben completa de ràdio en valencià i en directe que ens porta a parar l'atenció un dia més al preu de la vivenda. Per una banda, el preu de la vivenda va pujar quasi un 13% en el primer trimestre de l'any pel que fa a nivell estatal, més d'un 14% pel que fa a la comunitat valenciana en relació al mateix període del 2025, el major creixement des de l'any 2007 a sols 10, a que l'habitatge i la vivenda de segona mà ha experimentat el seu major increment en 10 anys, amb un fort avanç del 13,5%. Això per una banda, perquè per altra banda, la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, és a dir, FEDEA, ha fet públic avui un estudi en què constata que la llei de la vivenda ajuda a moderar el preu del lloguer, però també reduïs l'oferta amb força. En uns instants ho analitzarem tot això i veurem quina relació té una notícia amb l'altra. En paral·lel també parlarem de les nostres finances, i és que les comissions bancàries cada vegada van a més. Atenció, perquè els espanyols paguen de mitjana 167 euros en comissions bancàries. La pujada és superior al 10% en 3 anys. A su fin, alerta que des de l'any 2021 el cost d'aquestes contraprestacions supera la inflació general acumulada. Això afecta principalment a les rendes més baixes, així que avui veurem què és el que podem fer si ens veiem afectats per això i quines mesures es podrien aplicar per a regular-ho. I a banda de tot això i de molts altres temes que també tenim preparats, a banda, repassarem l'actualitat econòmica del món.
1: Economia, actualitat, finances, en cadena de valor.
0: Comencem programa, comencem setmana i com sempre m'acompanya Arturo Rico. Com estàs, Arturo?
2: Hola, Javi, molt bona vesprada. Si estem un dilluns més, arrenquem setmana i ja ho has anticipat. Ho fem parlant i analitzant en detall la situació actual del mercat de la vivenda i també la incidència que té en el mateix la llei.
0: El preu de la vivenda no para de pujar. En concret, en la Comunitat Valenciana s'ha encarit quasi un 14,3% més d'un punt que a nivell nacional, que puja un 13% en el primer trimestre de l'any, marcant el major increment des de l'any 2007. Esta pujada de preus ve impulsada principalment pel mercat de segona mà, que s'ha disparat un 13,5%, és el seu major repunt històric. Amb esta dada, l'habitatge encadena ja 48 trimestres consecutius a l'alça en un escenari on totes les comunitats autònomes totes mostren pujades de doble dígit, Arturo.
2: En termes trimestrals, el cost dels immobles va accelerar el seu avanç amb un repunt del 3,5% entre gener i març, enfront de l'últim període de l'any anterior. Els experts apunten que este ritme de creixement evidencia un dèficit estructural i generalitzat d'oferta residencial, una cosa que continua pressionant els preus a l'alça en tot el país.
0: Bé, a banda de tot això, en paral·lel, avui la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada ha presentat un estudi al voltant d'estos 2 anys de la llei de la vivenda i conclou que el control del preu del lloguer a Catalunya va moderar les rendes quasi un 6%, però també va provocar que l'oferta d'anuncis caiguera més d'un 20%. L'informe advertís que la regulació genera un racionament del mercat que dificulta l'accés principalment als nous inquilins. Volem parlar de tot això i per això tenim al telèfon a la presidenta de l'Associació d'Empreses Immobiliàries de la Comunitat Valenciana. Ella és Nora García. Nora, bona vesprada.
3: Bona vesprada.
0: Nora, quan parlem de la pujada de preus, és fàcil que es pense automàticament vaig a néixer a bombolla financera que es va viure en els anys 2007-2008. Tot i la pujada que estem comentant de més d'un 14% en la Comunitat Valenciana, quasi un 13% a nivell nacional, per què no estem davant d'una bombolla com la que vam viure?
3: Bueno, ara mateix estem davant d'una situació similar a la que vam viure en quant a que els preus anaven pujant i mentre tot se venia, pues no n'hi havia freno. Uh-huh. Però sí que és de veres que les dades, encara que el preu de la vivenda no s'ha reflexat una paralització, sí que han baixat les compraventes formalitzades, perquè nosaltres com a empreses immobiliàries que estem al cap del carrer i en contacte amb els ciutadans, compradors, vendedors i llogaters, ja fa uns mesos que vamos començar a percibir una baixa de contactes i una baixa de compraventes. Ara estem, diguem, que en un període d'impàs, des del nostre punt de vista, en el que el propietari, bueno, no tots, perquè alguns ja han reaccionat, segueix en la inèrcia de la pujada de preus, però quan es comencen a donar-se xifres de que n'hi ha una rebaixa en les compraventes reals, paulatinament deu d'haver una desaceleració dels preus, i això ja estem veient en moltes baixades de preu en portals immobiliaris, en les nostres webs i demés. Entonces, ara estem, diguem, que en un moment d'impàs, perquè el vendedor encara no és conscient de la nova realitat, i passaran uns mesos fins que es comencen a reflexar-se i a baixar, o si no baixar, per lo menos desacelerar i ja pujar de preus.
0: Per tant, Nora, baix el vostre punt de vista, aquest moment de desacceleració, de que es gela una miqueta el mercat, sobretot si tenim en compte aquesta tendència que veníem acumulant, que les xifres estaven comentant, xifres que reflecteixen que en el primer trimestre els preus pugen, en pujades de més del 10%, en totes les comunitats autònomes d'Espanya. Quins factors estructurals compartits estan provocant aquest encariment generalitzat, tant pel que fa a la vivenda nova com la vivenda de segona mà, així en la Comunitat Valenciana?
3: Bueno, el que és la vivenda nova, està clar que és que els costos de construcció, el sòl i tot el que rodeja l'obra nova, és que no hi fan els números per fer-ho d'una altra manera, més barat. La segona mà, pues, ve, diguem que de la mà, mai millor dit, de l'obra nova. És una inèrcia, no? La falta de vivenda, d'oferta, i sobretot una demanda molt superior a aquesta oferta, produeix que n'hi hagi diguem que una bretxa impressionant entre el que tinguem i el que necessitem. Però sí que és de veres, com te deia abans, que de fa uns mesos cap ací estem notant que compraos ne tinguem molts, però disposats a pagar el que un propietari demana ja no tant. Entonces, ¿qué pasa? Que un propietari fica a la venda una vivienda, de segona mà te parlé, fica a la venda una vivienda i passa un mes, passen dos, passen tres i quatre i cinc mesos i no baixa, i no l'ha venut, pues només té que reconsiderar, reposicionar o, com altres diguem, no, aterrissar un poc a la realitat i ficar un preu que el comprador considere que és just per a lo que s'ofereix per vivienda. És de veres que això se necessitava un poc, que se templara un poquet la situació, perquè estàvem veient coses que ja no tenien ningú sentit en vivendes en València Capital, per exemple, que a nivells d'altres ciutats internacionals que no tenia ningú sentit. I ara pareix que s'ha ficat un poc el freno ja. Què va passar? Pues no ens atrevim a diagnosticar què és el que va passar. Evidentment no estem en la mateixa situació que en l'anterior crisi, però sí que és lògic que se frene un poquet, que se frenen i que se paralitzen un poc aquesta pujada de preus.
0: Davant d'esta situació, Nora, clar, és cert que comentaves, no sabem què és el que va passar, però quan parles en la gent del carrer sobre aquests temes, sempre comenten, però això en algun moment haurà de baixar. Bé, tu estàs comentant aquesta situació en la que els preus es relaxen, però tampoc s'està donant una situació en la que els preus vagin a baixar i vagin a fer-ho ja.
3: A veure, vagin a baixar com van viure l'anterior bambolla? No. Ja t'he dit que això, vamos, és que no estem en la mateixa situació, ¿vale? Ara n'hi ha més estabilitat econòmica, n'hi ha més comprador internacional, que encara que és un error pensar que els estrangers van a vindre a salvar-nos de tot, no, perquè la compraventa per part d'estrangers a la nostra comunitat, llevant d'algunes poblacions d'Alacant, que ahir se'n pot anar al 50%, o inclús algo més, en el rar està al voltant del 20, del València Capital no arriba ni a aquestes xifres, depenguen, no? No van a salvar els estrangers, però sí que la falsa creència de que els estrangers paguen tot el que siga, no, a lo millor n'hi ha els estrangers que estan disposats a pagar algun mes, però bueno, tontos tampoc som, que saben perfectament el que se demana, per una vivenda i si realment s'ajusta al valor que té aquesta vivenda. És de veres que comparant-ho en ciutats estrangers, de l'estranger, no? De nòrdics i demés, poden resultar-los barat, però quan comparen el que n'hi ha així, pues també ells, ja te dic, s'han ensenyat a fer ofertes, No venen a saber a on van.
0: És així. Per altra banda, en hora l'altre assumpte que volia que comentàrem és aquest estudi que presentava FEDEA este matí al voltant del preu del lloguer i principalment quin és l'impacte que ha tingut la llei de la vivenda, estudiant el cas de Barcelona. En este cas, l'estudi revela que a Barcelona hi ha més de 460 contactes per cada anunci de lloguer, 460 persones interessades en cada anunci de lloguer, davant els 100 contactes en la ciutat de Madrid. És a dir, que s'ha augmentat el número de gent que intenta llogar la mateixa vivenda. Més o menys, en quines xifres estem així en la Comunitat Valenciana? I sobretot, en este context, com es selecciona el propietari a l'inquilí? Quin és el perfil que es busca o què és el que es demana?
3: A veure, el número de contactes que pots rebre per un anunci depèn molt del preu. Si tu fiques un pis per menys de 1.000 euros, 800, 700, doncs si hi ha centenars de contactes. I el que passa és que tampoc arribem, deixem les agències a arribar a aquestes xifres, perquè és que és inhumà, no podem atendre i quedes mal en tots. Entonces, nosaltres estem molt pendent quan dones una propietat d'alta en els portals, en anuncis, que saps que va tindre tant d'èxit, estàs mirant i conforme van entrar contactes, quan el portes 25, desactives l'anunci per a no tindre més cola. Atents a tots ixos i si d'ahir no ix, pues tornes a publicar. Però realment, ixes pobretats, tots tinguem massa compromisos perquè te quidra una veïna, un familiar, un amic, un company de l'altra ciutat, mira que tinc un client que té algo... Vull dir, és que tenen 50.000 compromisos i generalment ixes coses no arriben ni a publicar-se. Quan dones d'alta propietats de 1.500, de 2.000, això no té tanta cua de llogaters, claro. O sea, no, perquè així en València no n'hi ha tanta demanda. I de fet, ahir també estem notant des de fa ja unes setmanes que els pisos que fa un any en 1.400 euros n'hi havia en cas de que bofetaes, ui, ja no n'hi ha aquesta locura.
0: Claro.
3: Vull dir, s'està relaxant també.
0: En aquest sentit, FDA sí que aclaris que la pujada de preus en tota Espanya no és culpa de la llei, sinó d'un dèficit comú d'oferta. Per tant, baix la teva perspectiva, quines mesures urgents haurien de prendre per a incrementar l'estoc d'habitatge en aquest sentit de lloguer, que al final és del que estàvem parlant?
3: Bueno, que diguen que no és culpa de la llei, no estic ja tot d'acord, val? Perquè la llei de vivenda, en aquest sentit, i sense dubtar que el que volien era afavorir la situació, l'han complicat més. És a dir, n'hi ha moltíssims propietaris, jo no te diria que la majoria, però un percentatge alt, que o bé han passat els seus pisos a un temporal, alguns s'hi han aconseguit o perquè tenien antes o estan tractant, encara que això ara avui és una complicació, lloguer turístic, o directament l'han venut, ficat en venda, i alguns inclús han preferit tindre-lo tancat. Entonces, que ha fet mal, ha fet la llei de vivienda, però des de luego no és l'única causa per a que estem en aquesta situació. Estem en un número altíssim de lloguers turístics que fan molt de mal, la moda del temporal, les habitacions, que això era antes un tipus de lloguer que no existia pràcticament, perquè de la manera que està
0: treballant... Sí, com està plantejat ara, en efecte, per a professionals i demés.
3: Claro, però també t'he dit que el lloguer d'habitacions avui en dia és un mal necessari. És que si no tinguérem totes aquestes empreses que es dediquen al lloguer d'habitacions o algun particular i tinguérem tantes habitacions llogades, imagina't una mitja de 3 habitacions per vivenda, si cada un d'aquests inquilinos tinguera que tindre una vivienda, apaga i vamonos. O sea, el drama seria moltíssim més alt, que més gran que el que tinguem ara mateix.
0: Claro,
3: Però la llei de vivenda sí que ha fet mal, al tema del lloguer.
0: Clar, en este sentit, Nora, és cert el que estaves comentant, el drama també és quan solament se pot aspirar, i aquest és el problema, no? Quan solament se pot aspirar a una habitació. Però esta és la situació que estem vivint i de moment els preus, com estàvem comentant, en les xifres, les estadístiques, continuen augmentant. Ens quedem també en això que ens estàs comentant, que des de fa unes setmanes, des de fa uns mesos, vosaltres, com a professionals de les empreses immobiliàries, noteu que el mercat comença a gelar-se una miqueta. Nora García, com sempre, un plaer parlar amb tu. Moltes gràcies.
3: Gràcies a tu. A
0: bona vesprada. Adéu.
3: Bona vesprada. Adéu.
2: Continuem ara i ho fem parlant de consum. Després de la pandèmia, el benestar dels espanyols ha avançat molt més lentament del que ho feia abans. Tot, segons l'anàlisi elaborat per CaixaBank Research. El consum efectiu real per persona, considerat un indicador clau del benestar, al ser un que té en compte la inflació i també els serveis públics rebuts, només ha crescut un 0,8% anual entre l'any 2019 i 2025. Lluny queda el 2,3% registrat en el període de l'any 2013 a 2019.
0: L'estudi de CaixaBank constata que els elements que determinen el consum des de la pandèmia són diferents al que es feien abans. Els experts assenyalen que la principal causa d'esta desacceleració ha sigut la forta inflació dels últims anys. L'encariment de l'energia i dels aliments ha reduït el poder adquisitiu de les famílies, afectant amb més intensitat els col·lectius, òbviament, amb menys ingressos, malgrat el bon comportament, això sí, del mercat laboral. laboral.
2: Així és, Javi, l'estudi destaca també que el consum s'ha sostingut cada vegada més gràcies a les transferències públiques i les ajudes socials. La taxa d'estalvi també ha canviat la seva influència, ja que mentre en el període de 2013 a 2019 no va variar ni va afectar el consum, cal tindre en compte que quan puja l'estalvi, el gasto baixa. Durant la pandèmia, les restriccions administratives i la incertesa van contribuir al fet que les famílies estalviaren més i consumiren menys, amb el que la seva influència, doncs, va ser negativa.
0: Factors com l'augment de l'estalvi, que estaves comentant, i el creixement de la població han influït igualment en esta evolució, mentre que els economistes advertissen que reforçar la productivitat i la competitivitat serà clau per a millorar el benestar de les famílies en els pròxims anys. Obrim ara una finestra al món. Teresa Blasco ens porta els titulars internacionals.
4: L'Aliança OPEP Plus ha aprovat un nou increment de 188.000 barrils diaris en la seva quota de producció de petroli, en el que representa el quart augment consecutiu de l'oferta. La mesura busca reforçar l'estabilitat del mercat energètic en un context marcat per les tensions geopolítiques a l'Orient Mitjà, encara que els analistes consideren que l'impacte real sobre el subministrament serà limitat per les restriccions al transport marítim i les dificultats logístiques derivades del conflicte. La Comissió Europea ha advertit que Espanya ha de reforçar la lluita contra la pobresa infantil, ja que un 33,8% dels menors es troba en risc de pobresa o exclusió social, una de les taxes més altes de la Unió Europea. Brussel·les reclama una millor distribució de la despesa social entre generacions, considera insuficient l'eficàcia de les ajudes actuals i insta el govern a ampliar la cobertura i la quantia de les prestacions destinades a la infància per reduir les desigualtats. La Unió Europea aplicarà des de l'1 de juliol noves mesures per protegir la seva indústria siderúrgica davant l'excés de producció mundial, especialment procedent de la Xina. Els 27 han acordat reduir un 47% el volum d'acer que podrà entrar sense arancels i elevar fins al 50% el gravamen per a les importacions que superen la quota establida. Tot això amb l'objectiu de reforçar la competència justa i donar més seguretat als productors europeus.
1: L'Espai Econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.
0: Tornem ara a parlar de la nostra economia, en concret parlem de les nostres finances, perquè mantenir els nostres diners en el banc, ja ho saben, no és gratis, i de fet, aquestes tarifes s'estan encarint per damunt de la inflació. Segons dades de Asufin, les comissions per mantenir els comptes corrents o les targetes de dèbit han pujat amb força en els últims anys, passant d'una mitjana de 110 euros anuals en 2021 al 167 euros actualment. Estos pagaments ja representen quasi una quarta part dels ingressos bruts que reben les entitats bancàries.
2: I és que, Javi, este increment castiga especialment les rendes més baixes i els qui perden temporalment la seva nòmina per desocupació, reducció de jornada o jubilació, quedant desprotegits en perdre les bonificacions de gratuïtat. Hem de recordar que la banca té llibertat per a fixar estos preus, però està obligada per llei a notificar-li qualsevol canvi amb antelació pels seus canals oficials i mai pot cobrar-li per serveis que no hagi acceptat explícitament.
0: Volem parlar de tot això i per això tenim al telèfon a l'expert econòmic d'Asufin, Antonio Gallardo. Antonio, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
0: Antonio, ¿por qué las comisiones bancarias han subido un 35% desde el 2021, un porcentaje notablemente superior al 25% de la inflación general acumulada en este mismo periodo?
5: Bueno, vemos que las comisiones se han convertido en una partida muy golosa para los bancos para ganar dinero. Hace años, bueno, en el arranque, ¿no?, del ejemplo que has puesto de esta serie temporal, uh-huh, nos decían los bancos que era porque, bueno, los tipos eran muy bajos y que, bueno, que era la forma en la cual, con el margen de intermediación tan sumamente discreto, ¿no?, entre lo que prestan ellos y lo que piden por los préstamos a los consumidores y las empresas, que era razonable tener esas comisiones altas. Pero lo que hemos visto es que los tipos se han llegado a subir y que estas se han mantenido, incluso que han crecido, y que es con ello se convierten en eso, en una herramienta para conseguir dinero, pero también para una herramienta comercial, ¿no? Porque como muy bien habéis indicado, al final el cliente bueno, el que tiene unos ingresos, se les bonifican estas comisiones, y si no lo eres tienes que pagar, con lo cual al final lo que hace es que se crea un efecto expulsión justamente para ese cliente malo, y un elemento más de atracción, como vemos en las ofertas de nómina que hay actualmente, para el cliente que tiene ingresos.
0: En este sentido, Antonio, y ante esta situación de esa expulsión del cliente malo, bajo su punto de vista, al final son aquellas personas que pierden la nómina por desempleo o que tienen ingresos menos altos, vaya, más bajos. ¿Qué alternativas reales tienen estos consumidores ante esta situación?
5: Pues alternativas no hay muchas, porque al final el comportamiento es muy similar de todos los bancos. Por un lado, sí que es cierto que a la hora de analizar en qué cuenta vamos a dejar el dinero, hay que ver muy bien la letra pequeña. Vemos ahora eso, esas ofertas llamativas, 800, 900, 1000 euros por ingresar la nómina. Hay que ver qué condicionantes vienen detrás, porque es muy distinto, por ejemplo, que te piden una nómina de 600 euros a que sea una nómina de 2500 euros. Eso es lo primero. Segunda alternativa, han crecido estos últimos años las llamadas cuentas online que no tienen comisiones. Son cuentas que son muy básicas, que vienen muy bien, por ejemplo, un público muy joven, ¿no?, que es nativo digital. Sí. En las cuales, bueno, tienes tu tarjeta de débito, hacer Bizum, hacer transferencias y la cuenta gratis. Claro, son productos que son limitados. En el momento que tú necesitas algo más complejo, pedir un préstamo, tener una hipoteca o tener ahorros, pues ya se te quedan cortas. Y por último está la llamada cuenta básica bancaria, ¿no?, que es obligatoria, ¿no?, en la norma, por normativa europea, que cuesta solo 6 euros al mes, incluso si estás en situación de exclusión financiera, son gratuitas. Pero lo que hemos visto muchos años en la SUFIN es que estas cuentas a veces las dejan muy atrás. Incluso si tú vas a pedirla, parece que te comercializan antes estas cuentas que sí que están vinculadas a que tengas ingresos o que tengas un determinado nivel de renta, ¿no? Es importante que si esa cuenta pues encaja para el consumidor, que sepa de su existencia y que puede exigirla a cualquier banco.
0: Y ante este escenario de libertad de precios total para los bancos, ¿qué medidas regulatorias urgentes, ¿no?, se puede solicitar al Banco de España o al gobierno para poner un tope a estas comisiones?
5: Bueno, lo primero es que España no debemos olvidarnos que es un país muy bancarizado y que incluso con países de su entorno nuestra tasa de mayores de 18 años que tengan una cuenta bancaria es por encima del 95%, con lo cual al final lo que vemos es esa necesidad de tener cuenta que hace que, más allá de que es un negocio y que por supuesto hay que ganar dinero, es también una necesidad social, ¿no? Uh-huh. Medidas, pues yo incidiría en esas cuentas básicas y sobre todo que sean efectivas, ¿no? La forma de comercializarla. El producto existe en sí, pero es un producto tan desconocido que yo creo que es muy importante que tanto en sucursales como sobre todo online, ¿no?, que cada vez contratamos más, sean muy visibles y que el consumidor sepa que existe un producto que cubre sus necesidades básicas a la hora de relacionarse con el banco y que tiene un coste que es muy limitado. Son esos 6 euros al mes y que incluso en muchas circunstancias puede ser gratuito.
0: Uh-huh. Antonio Gallardo, experto económico de Asufin, muchas gracias por atendernos esta tarde.
5: Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Hasta la próxima.
0: Buenas tardes. Adiós.
5: Buenas tardes.
1: De más será noticia.
0: Abans d'acabar este espai econòmic d'avui, hem de traure la nostra agenda. Veure per on passa l'actualitat econòmica de la setmana. Per això parlem amb Pere Ferrer. Pere, com estàs?
6: Què tal? Bona vesprada, companys.
0: Bona vesprada.
6: Doncs arrencant setmana i mira, tenim prou coses, eh? Perquè ja saps que solem fer seguiment també de les agendes institucionals, de, ja sigui del govern central, ministres o de, a nivell autonòmic, sí, dels consellers. I esta mateixa vesprada encara tenim un parell de coses interessants, eh? Perquè, per exemple, el president del govern manté un encontre telemàtic amb el grup d'amics de la competitivitat. Perquè, i ara perquè no tenim temps, perquè si no podíem fer un acudit entre amics i competitivitat, si casen bé o no. Però bueno.
0: Exacte.
6: I també recordem que Yolanda Díaz, vicepresidenta segona i ministra de Treball, està a Ginebra i manté també reunions amb representants de l'OIT, l'Organització Internacional del Treball. Uh-huh. Demà ja, per exemple, així en clau autonòmica, tenim dos webinars interessants també per a les pimes i empreses. Una és des d'Alacant, és online, i parla de tres exemples de com aplicar la intel·ligència artificial en la teua empresa, i parla justament de documents, de compres i de dades. Mm-hmm. Això serà demà a partir de les 10:30, i ja vos dic, una conferència online. Però també des de Cambra València plantegen una altra que és pareguda, i és per a parlar de la intel·ligència.

0: intel·ligència artificial sense fum, o sea, per aterrar-ho, per dir-ho d'alguna manera, de com aplicar-la en l'empresa sense perdre temps ni diners, també interessant.
1: I tant.
0: Si no, recordem-se d'aquell metavers que ha quedat del metavers.
1: La veritat que ja no, d'allò ja no s'ha tornat a parlar, eh? No ha sigut molt bé l'experiment.
0: Pues a veure com funciona este de la IA, ja veurem.
1: Ja veurem.
0: Bueno, en clau global, per exemple, molt ràpid, tant Àsia com Oceania concentren el focus econòmic perquè demà tindrem balança comercial a la Xina, ja sabem aquesta diferència que n'hi ha entre exportacions i importacions, i també coneixerem des d'Austràlia dos confiances, per una banda la del consumidor i per altra la empresarial també, que serveixen un poquet per a testejar o avaluar com va l'economia del país.
1: Uh-huh.
0: L'IBEX el veig en 13.329 punts, el barril de Brent en 93,9 dòlars, i la clau d'esta setmana serà que el dijous n'hi haurà dictamen o informe del Banc Central Europeu i a veure si revisa aquest tipus d'interès, que se suposa que sí, i un poquet a l'alça.
1: Eixa és la data clau d'esta setmana, Pere Ferrer. Parlem estos dies. Moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Bona vesprada. Adéu.
0: Adéu.
1: I ja tenim sentat així el nostre estudi a Ximo Rovira, que ja ho té tot preparat per a que comenci en uns minuts la vesprada de punt. Ximo, com estàs?
2: Bonicos, molt bé, jo al querer de meravella, arrencant esta setmana i en companyia d'Amparo Castellano, periodista i analista, li pegarem una volteta a tot el que ha dit, els gestos, el contingut del discurs, tant en la part més política com en la part més social. Mm-hmm. Estic referint-me al papa Lleó XIV, òbviament, últim dia del papa a Madrid. Que al Congrés s'ha parlat del bé comú i en contra de la desqualificació política, jo crec que dona una idea de la temperatura ben actualitzada, no?
1: I tant.
2: Del papa, com estan les coses així en el nostre panorama. Mm-hmm. En contra dels immigrants, de la discriminació, no dels immigrants, de la discriminació als immigrants i en contra de la guerra. Jo crec que són dos punts també molt a tindre en compte. A partir de les 4 i quart, és a dir, en 15 minuts, arranca una cita del papa també molt important, i és que ha confirmat que va reunir-se en les víctimes d'abusos i de pederàstia.
1: Però no estava previst.
2: L'Església no estava previst. Crec que ha sigut una interessant volantada del programa oficial.
1: Uh-huh.
2: I en general parlarem dels missatges, de la cançó de Rosalén, de que Antonio Banderas ha sigut un poc, no?, que ha confessat que ha vist la llum. I, bueno, i també en un altre ordre... Això ens ho contarà més Fran Sevilla, que serà, diguem, bueno, la part més...
1: És que en les xarxes està parlant molt, de tota la visita del papa, i està deixant-hi momentassos.
2: Mogolló, mogolló. Mm-hmm. Ell es detindrà específicament en el doblete que han fet la princesa Leonor i la infanta Sofia.
1: Doblete?
2: Sí, pel matí missa al papa i per la vesprada van venir.
1: Sí, és que ja ho digué ell mateix, el papa ja ho digué, que sí. No era incompatible, però...
2: Bueno. No era incompatible, sí, no. Sí, això és de Xina. Bona notícia per a Requena i en general per al vi valencià. Requena, ciutat espanyola del vi 2026. Això suposa que tenim els vins valencians en millor posició de cara a la competència de la resta de regions vitivinícoles d'Espanya, i en companyia del nostre gastroturista pegarem una volteta pel Requena i pels seus vins, i coneixerem el testimoni d'una dona que va passar part de la seva vida a València, nascuda a Guinea. Es presenta en el seu llibre Entre dos madres, una història ben íntima, la història d'una xiqueta de 5 anys que va ser víctima d'ablació. Igual que 230 milions de xiquetes en tot el món, segons l'OMS. Què significa per una dona aquesta castració brutal, aquest costum absolutament ancestral? Ens ho contarà. Hi ha tres coses que tenim en el programa.
1: Quina meravella. Moltes gràcies, Ximo. De seguida t'escoltem. Nosaltres acabem així, però tornem demà, Arturo.
3: Tornarem demà, Javi, com sempre, a les 3 i mitja de la vesprada.
1: Adéu, bona vesprada.
3: Adéu.
4: Són les 4.
5: A punt. Notícies.
6: Pendents del resultat de la reunió que a hores d'ara tenen els sindicats amb la Conselleria d'Educació, amb l'objectiu de trobar un acord definitiu que permeta desconvocar la vaga indefinida que duen a terme des de fa quasi un mes, des de l'11 de maig. Conselleria d'Educació, Àlex Sanjaime, bona vesprada.
7: Balanç Esprada d'Estora està previst que reprenguin les negociacions en un nou intent d'acostar posicions després d'un matí on s'han abordat qüestions com ara les ràtios o burocràcia i on les parts han reconegut avanços. Per a aquesta vesprada queden assumptes molt rellevants que fins ara s'han convertit en autèntics escuits en la negociació, com ara les retribucions o el València en reunió. Per tant, què es preveu? Llarga, en principi, caldrà veure si s'aconsegueix arribar a algun acord que, recordem, per als tres sindicats convocants de la vaga, l'STPB Comissions sobre l'IGT hauran de sotmetre a consulta del professorat.
6: Tercer dia avui de la visita del papa Lleó XIV a Madrid, on en un discurs davant dels bisbes espanyols ha qualificat de plaga els abusos comesos per clergat. Alejandro Molés, detalls.
8: Sí, una plaga que, segons ha dit, s'ha de combatre amb veritat, justícia i reparació de les víctimes.
9: Ante esta plaga, la comunitat eclesial està llamada a responder con la escucha, la verdad, la justícia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
8: Abans de fer este discurs a la seu de la Conferència Episcopal Espanyola, el Pontífex n'ha fet un altre al Congrés, on, entre d'altres coses, ha fet un al·legat en defensa de la vida, una vida que, segons ha dit, ha de ser reconeguda des de la concepció fins a l'ocàs.
9: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
8: Pel que fa a la migració, ha reclamat la necessitat de donar una resposta que mire les persones i ha fet una crida a l'entesa política.
9: Quienes ejercen una responsabilidad pública tienen por eso una especial obligación de custodiar la palabra para desarmar el lenguaje. La firmeza no exige desprecio, la discrepancia no conlleva humillación.
6: Reaccions polítiques a les paraules del papa Xavier García del Valle.
10: Sí, des del govern, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha destacat la sintonia del missatge del Lleó XIV amb el de l'executiu de Pedro Sánchez.
11: Su apuesta por la paz, por el multilateralismo, por la dignidad de las personas, también de las personas migrantes, una visión también humanista, de poner en el centro a las personas, y en eso coincide con la idea que tenemos en el gobierno de España.
10: Missatge molt paregut des de l'oposició. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, també ha destacat la total sintonia del PP amb el discurs de Lleó XIV.
12: De la A a la Z ha tratado todos los temas y yo lo único que puedo es suscribir desde la primera a la última de sus palabras lo que ha dicho, cómo lo ha dicho.
6: Pel que fa a l'agenda del papa per esta vesprada, Rubén Dempere.
13: Hi ha dos actes públics programats i un de privat que està previst que comenci d'ací a uns moments. Es tracta d'una reunió amb alguns representants de les víctimes que han patit abusos per part del clergat. I d'ací a dues hores, a les 6 de la vesprada, hi haurà un acte a la Catedral de l'Almudena de Madrid. Una hora més tard, a les 7, Lleó XIV participarà a l'estadi Santiago Bernabéu en una trobada multitudinària amb la comunitat diocesana.
6: Continuen les reaccions a la suspensió dissabte del Festival Musical de les Arts. Una vegada es va comprovar que el so excedia els límits permesos.
8: Des de l'Ajuntament de València, el regidor d'Urbanisme, Juan Giner, ha volcat part de la responsabilitat en l'organització del festival, que ja sabia que hi havia una llei de soroll que s'havia de complir, i l'altra part de la responsabilitat l'ha carregada contra l'anterior govern municipal format per socialistes i Compromís per no prendre, segons ha dit, les mesures que calien.
14: Las reglas se conocían y cada uno ha ido adoptando las medidas y las decisiones en el momento que ha considerado. Entendemos que los verdaderamente perjudicados son el público asistente al concierto. La sentencia que ha recaído sobre les Arts son sobre supuestos del año 2019 y 2022. Al final, la inactividad del anterior equipo de gobierno tiene consecuencias y consecuencias reales para los vecinos reales de esta ciudad.
6: Per la seva part, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana exigeix a l'organització del Festival de les Arts la devolució íntegra de l'import de les entrades i abonaments de l'acte.
10: Però a la Unió de Consumidors, l'anunci de la promotora, que tornarà l'import de les entrades de dissabte i el 50% dels abonaments, així com el saldo pendent de les polseres de pagament, es queda curt. Francisco Rodríguez és l'advocat de la Unió.
15: Hauria de fer-se la devolució íntegra de totes les entrades a les persones afectades, perquè no només la cancel·lació del segon dia, sinó que el primer dia tampoc se va prestar en les condicions més adequades.
6: Continuem a València, on l'alcaldessa Maria José Català ha confirmat que la ciutat tindrà un nou parc Gulliver al llit del Túria.
13: Estarà ubicat al tram que hi ha a l'altura de l'estació d'autobusos. La inauguració està prevista per a d'ací a 6 mesos.
16: El nou parc serà el Lilliput del Gulliver, se levantarà el jardí del Túria.

0: entre el Pont de les Arts i el Pont de les Glòries Valencianes. La pieza central serà una gran escultura de Gulliver sentado de casi 9 metros d'altura que podrà recorrer-se tanto por el exterior como por el interior, es decir, pasante y jugable.
1: Ja hi ha data per a la compareixença a petició pròpia del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés dels Diputats.
2: Serà el 24 d'este mes, dimecres, tal i com ha aprovat la Junta de Portaveus. Allí, a la Cambra Baixa, Sánchez abordarà la situació política després de les causes judicials que afecten el PSOE, una compareixença que es produirà 6 dies després de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional, on està imputat en la causa Plus Ultra, en una suposada trama de tràfic d'influències per a beneficiar l'aerolínia.
1: I en este cas, en el Plus Ultra, el Partit Popular ha demanat avui al jutge de l'Audiència Nacional que impute les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Argumenten que hi ha indicis de presumptes delictes de blanqueig, falsedat documental i participació en organització criminal. A més, els advocats del Partit Popular també sol·liciten la declaració en qualitat d'investigat de l'exministre de Transports José Luis Ábalos i del seu exassessor Coldo García. I en el Juí, el germà del president del govern, la Fiscalia ha demanat l'absolució per als 11 acusats en el cas, entre d'ells David Sánchez. Les acusacions mantenen que el lloc que va ocupar el germà del president es va crear expressament per a ell.
1: I a casa nostra, l'Audiència de València ha confirmat la imputació en el cas Assut de Jorge Bellver, exregidor d'Urbanisme de València del 1991 al 2015, quan era alcaldessa Rita Barberà.
2: En el cas Assut s'investiga el suposat pagament de comissions a càrrecs públics per afavorir l'adjudicació de contractes. En aquest sentit, el nom de Jorge Bellver apareix en el sumari d'aquest cas com a receptor de regals per part d'una organització suposadament corrupta. Concretament, hauria rebut diversos rellotges per valor de 2.000 a 3.000 euros, xampany o maletes de luxe, segons sempre el sumari de la causa. En l'actualitat, Jorge Bellver és director general de Transparència en la Generalitat.
1: En els esports ja se sap la data d'inici de la temporada 26-27 en primera i segona divisió.
4: La Lliga començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost, tal com proposava la patronal. La decisió l'ha pres un àrbitre després que l'Associació de Futbolistes Espanyols es va oposar a esta data, i va proposar el cap de setmana següent com a conseqüència de la disputa del Mundial. En esta nova campanya hi haurà un mínim de 4 equips valencians en primera, als quals podria sumar-se el Castelló, que disputa demà la tornada de la semifinal del play-off d'ascens. A més, hi haurà un nou equip en segona, el Club Deportiu Oldense.
1: Fins així l'última hora informativa. Es queden en la companyia de la Vesprada de Punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
5: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a Punt. Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
6: Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, Punt a Punt. Amb el partit de tornada de l'eliminatòria de semifinals per l'ascens a la primera divisió. En directe, des de l'estadi Juegos del Mediterráneo, Almeria-Castelló. Amb la narració de Josep Lluís Gual i els comentaris de la llegenda albinegra Emili Sierte. Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, tots amb el Castelló al Punt a Punt.
7: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
8: Ja tenim setmaneta noveta de trinca dilluns. Que bonic este 8 de juny, marcat pels esdeveniments del cap de setmana. Les celebracions del Corpus, així a casa, i la visita del Papa Lleó XIV a Madrid, que ens ha deixat, Gemma, amics, sí, molt molts temes per a reflexionar. Sí, l'àmbit social, sí. L'àmbit polític... Este home està calant molt fort, eh?
9: Sí, sí és...

0: que paga la pena escoltar-lo, francament, i paga la pena després analitzar-lo i pegar-li voltes. I avui, este matí, a més, el Congrés dels Diputats ha fet un intens discurs que ha rebut una ovació històrica de vora 7 minuts, això no ho havia experimentat ningú, i encara té el Sant Pare una agenda ben plena esta vesprada, que a més va al Santiago Bernabéu, veuràs tu, i de seguida parlarem d'això i de moltes coses més. El que fem ara és... Comencem!
1: Així comença La Vesprada de Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
2: De l'horatge ja vegeu, ja tenim l'estiu així, dia marcat pel sol, ben assolellat, ben calorós, més que ahir. Per ara, les temperatures han estat per damunt holgadament dels 32 graus a Requena, per exemple, on anirem després. Ha sigut capital, nomenada capital espanyola del vi, 34 graus. Xàtiva, 33, la Socarrada. Caram, les capitals han estat per damunt dels 28 graus. Demà tenim un front de vent de gregal que ens visita i va suavitzar i se ambient. Les temperatures estaran entre 25 i 30 graus. I què passa dijous? Que continuem en la muntanya russa, perquè això és un no parar. Tornen a pujar dijous i encara més divendres. Uau! On més es notaran? A les comarques centrals i a les comarques interiors. De tota manera, al llarg de la setmana estarem, com sempre, ben pendents per a contar-vos el seu... Això sí, ja podem dir que l'estiu ja el tenim així.
0: Efectivament, tenim temperatures d'estiu, però encara no estem de vacances. De fet, tenim ganes d'emprendre negocis i ens preguntem com fer negocis amb la Xina. És el país del progrés econòmic amb el qual tenim intercanvi de productes, però no som conscients, o el que necessitem és ser conscients, de com d'interessant són els negocis amb el gegant asiàtic. Bé, en la secció d'economia sabrem com fer-ho, gràcies a què? Al llibre d'Antonio Liu Yang.
2: Antonio Liu Yang, que se ho sap això, perquè es dedica en el dia a dia. I tenim tantes coses en comú, la cultura valenciana i la xinesa, que ara que van a ser els líders de la robòtica i l'intel·ligència artificial, crec que ens interessa estretar això.
0: Arròs, taronges, pólvora i tecnologia. No estaria gens malament.
2: Inclús a part de la manera de ser, en segons quins puestos de Xina. Ara vos contem. Per exemple... Després de fer negocis, sí. Si vol, ens entra una miqueta de fam o de set. I cada dilluns tenim una bona proposta gastronòmica. En Vicent Gil, el nostre gastroturista, avui se centra, com diguem, en Requena, ciutat espanyola del vi. Què significa? Col·locar, crec, els vins valencians al nivell d'altres regions vitivinícoles espanyoles que ja se ho mereixen. L'any 26 es dedica a la difusió de les excel·lències i la tradició del vi a Requena. Diuen que van a fer una festa de la Verema enguany, que és la 77a edició, que pega un tro. Normal. Que bon vinet que fan en Util Requena. Això és meravella.
0: Això és meravella i serà també interessant parlar d'aixa festa, aixa 77 festa de la Vendimia. També parlem d'un tema que ens resulta aberrant i preocupant, l'ablació femenina. L'han patit 230 milions de xiquetes i dones al món, segons l'OMS. Una pràctica que viola els drets humans, que sorprenentment encara avui ens fa en molts països al món. I parlarem amb Jabu Balde. Ella ha escrit un llibre sobre la seva experiència per a conscienciar sobre el tema i relata la seva vida entre dos mares. Entre dos madres és el títol del llibre. Parla de la seva vida entre la mare guineana i la mare espanyola. Després la coneixerem.
2: Un testimoni absolutament brutal. Viu una xiqueta de 5 anys que li estirpen l'ablació femenina, l'estirpació del clítoris. En fi, esta pràctica que encara continua fent-se i que és, en fi, terrible. També farem una ulladeta als fenòmens virals. Això ho fa Fran Surimi, això ho té preparat, sempre deixant la boca oberta. I avui gira tot al voltant de la visita del Papa, també, perquè està tenint un ressò en les xarxes, també.
0: A la part anecdotària, a la part de regals, de música, de caminxat i les cosetes.
2: El salseo, perquè té lo del Papa, lo de Rosalén, Antonio Banderas, que diu que li l'home en la llum i tot això està molt bé.
0: I si està a l'esperada, que crec que està, li regalen una samarreta del Real Madrid amb el seu nom. També ho xerrarem tot.
2: Jo anava a dir-te, és l'única cosa que no...
0: Home, però si va al Santiago Bernabéu, si haguera vingut així al Mestalla i l'hagueren fet així.
2: És el que parlàvem ahir del Corpus.
0: Perquè havia d'estar així. Haguera estat molt xulo, haguera vist el nostre Corpus.
2: No és igual. Un Corpus en les Cibeles no és igual que els Corpus de València. I, bueno, el del Madrid, mira, toca pel que és el Papa i tal, però... Per acabar el programa, què tenim, musiqueta? Cançons ben boniques. La temàtica és la lluna. Per què? Perquè la teva germana, Carme Juan, és una llunàtica?
0: Una miqueta llunàtica és a casa som. Però la lluna té una cosa Poetes, cantants, tots.
2: Qui no ha cantat a la lluna?
0: Se fixen en la lluna. Tots volem tocar-la, tots volem alcançar-la. Bueno, cantarem una cançoneta, una cançoneta que parla de la lluna. Fa la versió en valencià, diu que...
2: Ay, señor. Què passa a ella, que serà que...
0: Què haurà fet, senyor?
2: Bueno, i arrenquem en esta històrica visita que continua el papa Lleó XIV a Espanya. Ja sabeu que avui és l'últim dia a Madrid, a partir de demà ja mou a Barcelona. I és la primera d'un papa en 15 anys. Es troba, és a dir, en la tercera jornada a Madrid, abans que el viatge apostòlic continuï cap a Barcelona i les Illes Canàries.
3: En Jesús alzo la mirada clavada en la cruz.
0: Lleó XIV ha triat com a lema d'esta visita el seu La mirada, que estem escoltant en la cançó, convidant-nos a reflexionar en els punts en els que observem que ja ha posat el focus en els distints discursos que ha dut a terme: caritat, migració, diàleg, església i societat civil, i presència de l'església en espais educatius i culturals. Hem vist escenes per a la història. Sens dubte, el discurs davant el Congrés dels Diputats ho ha segut, o la missa, el Corpus Christi d'ahir, l'acollida a sectors laics de la societat, al món de la cultura i les arts, i hem escoltat paraules per a la reflexió, unes dedicades als servidors públics dels poders de l'Estat com estes.
4: La comunicació nunca és neutral. Toda expresión habla, transmite, puede herir o sanar, destruir expectativas o abrir horizontes.
5: Hoy la tentación de ganar popularidad, avivando el fuego de las polarizaciones, parece crecer en lugar de disminuir. Por eso necesitamos cultura, interioridad, una educación libre y de calidad. Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
0: Altres paraules dedicades al compromís social per a la pau.
5: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos.
4: Es bien conocida su misión. En cuanto experta en humanidad, la Iglesia no se desentiende de nada verdaderamente humano.
3: Mirar al suelo.
2: Quant de recao, eh?
0: Quant de recao.
2: I del bo, eh? I del bo.
0: Quant de recao.
2: No se desentén de allò que és humà, l'Església. I, per descomptat, la guerra és la cosa més inhumana que hi ha hagut al llarg de la història, que continua bé. Jo veig que este home ha vingut molt ben assessorat. L'home sabia que si en Espanya, en el Congrés, hi havia molta picabaralla, molta cosa. Diu, Sant Pare, digue vostè quatre
0: coses. Vaig a dir-los que se tranquil·lin les persones.
2: Que estiguen tranquils, que el que està bé ja està bé. Ha deixat realment missatges molt i molt interessants. Alguns pot ser més esperables i altres menys. I el que no estava en principi en l'agenda oficial és la visita que fa tres minuts, no? Ha hagut de començar, segons el canvi, diguem, en l'horari oficial, en el calendari oficial, en les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església, on ha sigut el papa Lleó XIV molt contundent. Entrevistar-se, este canvi en l'agenda oficial, crec que ha sigut un encert també molt bo, eh?
0: Crec que està donant passos molt encertats en general. Ara li preguntarem a la nostra convidada, a veure ja com ho analitza. Però pel que fa al tema de la reunió que està produint-se, ara en sabrem després, però sí que, per exemple, en el dinar amb els bisbes, abans del dinar, que és quan les càmeres han pogut seguir-los, sí que s'ha donat també recaus en este sentit, en este de això, ho hem de solucionar, hem de posar-li solució, ho hem d'agafar-lo, no?, de cara. És una...
2: Sí,
0: una cosa que aplaudim des d'ací,
2: molt qualificat, a més, com una... de manera que això s'aberrant, òbviament, és un posicionament potent i molt contundent.
0: I vaig dir-te contemporani, vull dir, sí, perquè moltes voltes sí. A l'Església li tirem encara que no s'agafa als temps actuals, que va com endarrerida, sí, històricament. Bueno, doncs estos passos són importants. Amb qui ho analitzem, aquestes paraules i estos actes del papa Lleó XIV, amb la periodista i analista Amparo Castellano, que, bueno, gràcies, perquè sempre que demanem ajuda... tens el bon gust i el detall d'ajudar-nos.
6: I el plaer i l'alegria d'estar amb vosaltres sempre.
0: Atén-me una cosa. Fes una primera valoració de tu, com has viscut este cap de setmana i esta jornada d'avui.
6: Pues mira, m'agrada moltíssim escoltar al papa sense imatge, perquè m'arriba moltíssim. El que heu fet ara és molt important, perquè trobo que n'hi ha sentiments en les paraules, possiblement més enllà de lo que veiem en la imatge. Però bé, jo estic totalment d'acord en el que heu dit. El papa ja, ja havia fixat una reunió que no es podia contar en les víctimes. Tenia molt clar que volia

0: Boreles. Ho havia anunciat també en l'avió de Fiumicino de Roma, en la reunió, en la trobada que va tindre en els periodistes. No havia dit a on. Després s'ha sabut que era la anunciatura, però que és molt important. I aquest recadito que li ha deixat als bisbes també és important. Perquè és de veres que el bo que té el papa Lleó és que està fent una internacionalització del Vaticà, des del meu punt de vista. Està eixint el Vaticà, està traguent-lo des d'Europa, des d'Itàlia, tot el món, i està fent avançar l'Església. I també és important aquest missatge per als bisbes de acabeu les estructures que ja estan buides, que n'hi ha que evolucionar. I els abusos són una plaga, no tan sols dins de l'Església, que n'hi ha que protegir a tot el món, però l'Església és una brutalitat, no? I jo crec que allò que va iniciar Joan Pau II, que li va encomanar a Benet, després Benet, quan era papa, li va ficar una mica la via, després el papa Francesc, que va ficar la crida gran, però que jo crec que és molt més contundent el papa Lleó, ha parlat de plaga i ha parlat de fiquem solucions i que s'ha acabat. O sigui, el cercle jo crec que es tancarà en ell per prevenir i per protegir.
1: Porta un any de pontificat.
0: Sí.
1: Se li diu, ha sigut discret, ha sigut prudent. En canvi, jo he vist que ha xafat xarcos. Vaig per dir-lo d'una manera grollera, no? Però no s'ha arredrat a dir, vull la pau, per exemple, davant el que li havia de dir a Trump o a Netanyahu. Sí. Després ha escrit una encíclica en la que ja se recull. Jo crec que la molla de l'os de tot això que està dient així en la seva visita, i després aquest viatge que jo crec que també per a ell i per a la seva figura és una, vaig a dir, posada en escena, no sé si és l'expressió correcta, no? Internacional, vull dir, la gent l'està veient, veu més, l'escolta les seues paraules, en recau que diu Ximo, però també la seva expressió corporal, el seu arrimar-se a la gent, agafar les prendes, dir sempre sí, escolta el que ve a continuació. Que no s'havíem tingut, a lo millor, així en Espanya, dic jo, l'oportunitat de veure-ho tant.
0: No, és que, i per a ell, com dius, és un viatge molt important, perquè ell ha anat a Àfrica, però, clar, no és el mateix, és una altra cultura, és molt més difícil interpretar, a lo millor, les paraules del papa, però així s'entén perfectament. I és un home que part de la simplicitat...
1: I així recau són per Espanya i per Europa,
0: sí, sí,
1: i més allà...
0: I per a tot el món, sí, perquè és el que té el papa, que és un referent mundial, no? I en aquest sentit, jo crec que és molt important este viatge que per a ell li fa esa, com tu dius, eixa exposició pública, que és molt important, que és un home que parla des de la simplicitat, però una càrrega de profunditat que no fa cercles, que va al gra, que diu lo que vol dir, i ha parlat de la migració molt clarament, ha parlat de la importància que té en el Congrés dels Diputats. Jo per prendre la imatge, ha fet una esmena a la totalitat, a les narratives polaritzants, a les idees prefabricades, a no humiliar a l'enemic, a no considerar enemic a ningú, en partir del diàleg social. O sigui, ha parlat molt, en molta claritat, ahir, per exemple, ixa trobada que va fer en el món de la cultura, dels sindicats, dels empresaris. Jo crec que els sindicats van ser també molt generosos en compareixer ahir i fer-lo al costat dels empresaris, però és que això ho aconsegueix el papa, igual que l'ovació de 7 minuts ho aconsegueix el papa, perquè està parlant molt clar. I no tens per què ser creient. Ell no s'està dirigint als creients. Està dirigint-se a una societat contemporània que necessita referents.
1: En la reunió esta laica jo crec que és un poc això el que ens ha impactat. A mi m'ha hagut dos moments, a més, i fins i tot per la seva importància sonora, que són de ràdio, que m'ha impactat. Un és el silenci de la nit en les joventuts. A mi m'ha impactat moltíssim, per aquesta quantitat de gent estant en el que estava.
0: Sí.
1: Moltes vegades diem, estiguem en el que estem, pensem el fitment, i volia veure gent jove, que també resulta especialment emotiu. I l'altre, el que tu assenyalaves ara mateix, no? El que els diga a les persones el que ha de dir, els aplaudiments, el que puga escoltar a esportistes, a cantaors, a món de l'art, que faça concloure, unir-se, agafar-se de la mà. El és món que jo creient que, i el món de les arts i cultura,
0: que ho dius molt
1: cas.
0: Bé, perquè este papa jo crec que convida a escoltar. Vull dir que Francisco a lo millor era molt d'improvisar i molt de parlar, i parlava de l'escolta i de la sinodalitat, que és un verb que també utilitza el papa Lleó, perquè la sinodalitat és no estem junts, construïm junts, no? I això és la qüestió també que ha volgut transmetre, però

que sí que és molt important. Jo crec que ha fet aquesta importància de l'escolta, del compartir i sobretot del respecte i de la dignitat. Una de les coses que ha dit que està molt bé és hem de

0: que tu vas, esquilmes els seus recursos i després pretenen que en eixa pobresa no puguen eixir de casa. O sigui, és culpa nostra i ara no obrim la porta. És fort, no? I crec que està molt bé ahí.
1: Missatges polítics com la defensa ultrança del bé comú. El bé comú... Algú està parlant de comunisme? Vostè traduïsca o posi la paraula que vulga. L'home el que està dient és que res del que és humà li és aliè a l'Església. Per tant, clar que és el bé comú, perquè d'alguna manera hi és el mitjà, el missatge fonamentalment de Jesucrist. Ell també trasllada sempre que pot aquesta referència, diguem, per descomptar religiosa, però també moral, del que va significar la paraula de Jesucrist. I quan diu que la medicina per a curar aquests mals de la polarització, de l'enfrontament, que està donant la política una imatge a la resta de la societat absolutament barroera i cutre, i que la medicina siga la cultura, no? I es reunisca precisament la gent de la cultura per a dir, és que vostès són fonamentals, és que el que vostès fan és absolutament fonamental. I a banda d'això, m'agradaria que destacar, Amparo, les audiències que està tenint tant en televisió com el seguiment que està tenint en xarxes. La vista també que està tenint, interessadament si se vol, però dir, no, mire, vaig a cuidar els influencers, perquè aquests influenciadors van ser els que també van a traslladar tot el que està passant així. Me sembla que la gent que té al voltant té una idea molt contemporània del que és comunicació.
0: Sí, totalment. Totalment. És que a ell li importa moltíssim la comunicació. La seva encíclica que marca el pontificat, perquè normalment la primera encíclica és la que marca el pontificat, i l'anterior venia de Francisco, no? Però l'actual és la que ha fet ell. I jo convido a llegir-la perquè és molt interessant des de tots els punts de vista. Parla de la comunicació, parla també del poder de la intel·ligència artificial i dels poders que estan manipulant la intel·ligència artificial, però parla als sindicats, parla als empresaris, parla als poders polítics i parla d'una nova civilització de l'amor que d'una manera eucarística, no? Que l'eucaristia és l'amor. I parla a creients i no creients. O sigui, és molt interessant perquè fa com una base de principis, no?
2: Perquè parla a creients i no creients i demana respecte pels altres credos.
0: Clar. És que això és fonamental.
2: Que a vegades en el nostre dia a dia, en la nostra societat, i se perdi aquest respecte.
0: Que és una de les coses que també els ha dit els bisbes. O sigui, unitat sí, uniformitat no, però unitat sí i pluralitat també, perquè estem en un estat confessional on hi ha altres confessions religioses que respectem, i l'ecumenisme és una de les coses que el Papa Lleó entén perfectament, no? Això no és renunciar a res, és que és escoltar, és que és compartir. De fet, al Palau Reial va ficar l'exemple de Toledo, com va ser Toledo, com va ser la cultura espanyola. I allò ens ha perjudicat per a res? No, tot el contrari, no? Ens fa més plurals i en més capacitat d'evolucionar millor i de construir junts en més capacitat, no?
1: Uh-huh. I quina penetració, diguem, en la societat civil pot tindre el discurs d'un Antonio Banderas, que si hi ha, jo crec que és els pocs consensos que pot haver en Espanya, d'una persona de talent, de trellat, però també una persona que té una profunda creença religiosa, no? I que acaba el seu discurs dient que, bueno, que d'alguna manera Déu l'ha guanyat, no?
2: Que ell també se sent la llamada.
0: Jo crec que és la primera volta que parla en tanta claredat. A mi me va agradar moltíssim, però no tant la seva confessió personal, que va estar molt bé i que jo crec que es va quebrar, no? Sí. I que va emocionar moltíssim al Papa, però també el fet de dir, bueno, l'art és una alternativa a la violència, no? Mentre som creatius en la cultura, mentre fem coses que parlen de l'amor i del diàleg, eliminem altres qüestions, no? de les violències. I està molt bé, ell parla sempre de la religiositat popular, que és una entrada per a moltíssima gent, eh? A mi me fa gràcia quan la gent diu, no, jo és que sóc catòlica però no vaig a missa. Bueno, escolta, és que n'hi ha un sentiment de pertenència, a lo millor, al ser catòlic o al ésser catòlic, que no depèn tampoc de lo que te digan els demés. És normal per a l'Església funcionar en la comunitat, no? I eixa reflexió del silenci, n'hi havia molta gent que estava compartint el fet de, ah, pues no sóc raro, no? Sí. N'hi ha molta gent que empeça com jo. Però és que si tu fas coses pels demés, estàs fent alguna cosa positiva, estàs ajudant algú, estàs ajudant al pròxim,

0: pues és una forma també, no?, d'exercir el catolicisme. I ell parlava també de cristians en la vida pública, no?, que és important. La fe no s'ha d'imposar, però tampoc s'ha de silenciar, no? I crec que estem en un moment en què aquests influencers i molta gent importantíssima del món de la cultura
1: i moltíssima gent jove
0: i moltíssima
1: una generació
0: està,
1: de gent jove que està abraçant de,
0: però saps què passa, Ximo? Que la nostra generació, jo crec que d'alguna manera sí, havíem rebutjat, no? Pel fet que els nostres pares hem vist, pues a lo millor era un temps en el que nacional el catolicisme estava molt unit, la fe estava molt unida a un règim polític i demás. I d'alguna manera, jo crec que la nostra generació s'ha llevat del mig, no? I ara els joves ja no tenen eixos complexes.
1: Ni és igual ara mateix un xiquet que va a jesuïtes, com a escenari, que anar a jesuïtes en l'any 65.
0: Exacte, exacte.
1: 66, que vaig prendre la primera comunió. Té absolutament
2: res a veure. És que
1: els temps és que ens hem criat en una educació religiosa. Pot ser que en el moment, i després ens pilla joves, bueno, parlo del meu cas, en els anys 80, uh-huh. Era doncs, com els hippies en els 70, és a dir, clar, era fer la contrarrevolució.
0: Exacte.
1: I portar-li també la contrària als pares també en els seus costums i també, per què no dir-ho, en la seva fe. Però ara hi ha una generació jove que sent que viure en comunió de Déu és una altra cosa,
0: sí.
1: I ho explicita sense cap vergonya,
0: sense complex.
1: Sense
0: complexes. I també perquè, a veure, tenim una informació també i una desinformació que te diu que al voltant tot és corrupció, guerra, interessos, no tindrin vivenda, no tindrin capacitat de viure i quin és el sentit de la vida. I arriba un moment en què jo crec que tota persona té un sentit espiritual, no? Un sentit de buscar la transcendència. Ho hem vist inclús en Àfrica, no? Pues, i com més pobre, més sentit de la transcendència, de necessitar buscar, té que haver alguna cosa més, no? I això els joves estan reflectint. A on arribarà? Doncs pues no ho sé. Però de moment crec que està arribant a recuperar aquests arrels de la tradició cristiana, que tenen una aplicació pràctica avui en dia. Pràctica vull dir en la cultura i en el compartir i en aquests valors ètics, pues, que està molt bé, que pots no ser creient, però que tens ahí un referent ètic i moral que tampoc te fa mal.
2: Per exemple, qui no va estar a favor de la pau?
3: Toda guerra constituye en última instancia una dolorosa derrota de la capacidad de negociar y también de aquella conciencia común de la humanidad que reconoce vínculos de justicia entre las naciones. Las armas pueden imponer un silencio temporal, pero nunca podrán edificar una paz auténtica y duradera. Por eso, preocupa que en diversos lugares del mundo y también en Europa vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional. La verdadera seguridad, en cambio, nace de la justicia.
1: Lucia,
2: tú señalabas la importancia de escoltar, también la importancia de utilizar la palabra en lloc de les armes o de la rearme o del invertir en això, no?
0: Claro, efectivamente.
2: Un missatge, una potència i un...
0: Estem parlant de la guerra de les armes, que jo recordo perfectament quan vam viure l'inici del seu pontificat, que parlava d'una pau desarmant. Però n'hi ha... el papa explica moltes vegades que n'hi ha altres formes de guerres, no? La guerra financera, la guerra econòmica, pues la guerra del poder pel poder, no? De el que més mana és el que té més possibilitat de machacar a l'altre. Pues no, totes aquestes guerres, al final, en el bonus de la paraula, el no enfrontar-te, el poder escoltar i el poder dialogar és l'instrument més important i més edificant. Sens dubte.
1: A voltes sentir-lo com a referent ètic global, més enllà de la teua creença, el pots sentir o escoltar o analitzar des del punt de vista de cap d'estat polític, i per això en el Congrés dels Diputats hi havia una presència també política i hi havia un contingut del seu discurs també.
2: A mi m'ha encantat anar allí.
1: I després un home tendre que el veus que s'emociona perquè li apropen, sí,
2: un bebé
1: i que se mostra contundent, conforme t'ho has explicat molt bé, en les altres instàncies de l'Església, quan els comportaments són comportaments criticables, aberrants, no? I una

0: sacra, no? Com a parlar de la pederàstia i de la i dels abusos. I però d'alguna manera també trobes que este viatge, perquè es parla molt de que hi ha crisi de vocacions i que l'Església com a institució li cal modernitzar-se.
1: Un meneo,
0: almenys per a l'Església espanyola.
1: I vaig atrevir a preguntar-te una miqueta més, a reubicar la importància de les dones dins l'Església.
2: Ui, a veure...
1: I dels estaments i de tots els nivells, eh?
2: Pues, a veure, dues coses. Les vocacions, normalment, quan parlem de vocacions, pensem en la vocació religiosa. Mm. El matrimoni també és una vocació. El dedicar-te a ser laic i fer no sé què cosa en la caritat també és una vocació. Però jo entenc el que m'estàs preguntant. Sí que n'hi ha noves vocacions i n'hi ha molts persones adultes que estan demanant batejar-se. Fa 2 mesos, a la Catedral de València, 150 persones adultes han demanat batejar-se per primera volta. O sigui que sí que n'hi ha una vocació, ha tornat a sentir-se dins de l'Església. Seminaristes, pues en València crec que és que més n'hi ha. Quasi de tota Espanya crec que estan a València. O sigui que sí que aquestes vocacions estaran ahí. Si això perdurarà en el temps, jo crec que sí que el viatge del Papa marcarà un abans i un després. I respecte a lo que deies de les dones, pues jo crec que és fonamental donar passos cap a la presència de les dones en l'Església, això és fenomenal. El Papa acaba d'anomenar una prefecta per al dicasteri de la comunicació, però per a que ens entenguen és com una ministra, val? La ministra de comunicació del Vaticà, que és sorprenent perquè era una dona que des del punt de vista dels mitjans de comunicació que portava o dirigia la cadena WTN semblava molt conservadora, però sembla que és una... I molt enfrontada en el seu moment a Francisco. I per què l'ha elegit? Pues jo crec que precisament volia ser un revulsiu, perquè els cristians en Estats Units són minoria.
1: Sí, sí.
2: Són minoria. I és un revulsiu també per cridar a les consciències i a tot aquest discurs d'odi que arrastra Trump, no? I que no és, lògicament, gens positiu. I que, a lo millor... al voltant de la gent com esta dona, pot ficar-se la consciència de que el Papa no fa exclusió de ningú, no? Que tot el món pot pertànyer a l'Església des del seu punt de vista. De fet, m'han
1: dit... Tot el món pot aportar.
2: No, però és que en el viatge m'han dit que va un evangèlic. O sigui, que és molt curiós. O sigui, que el Papa sent la necessitat d'obrir les portes, i encara que té les coses molt clares, no? I el missatge de la Iglesia i de la doctrina social el té molt clar, però la possibilitat d'escoltar i d'obrir les portes jo crec que està molt bé. I crec que és un Papa que sumarà una mica de tots. Una mica de Juan Pablo II en la necessitat d'eixir al carrer i de tocar a la gent, de Benedicte en el sentit de la intel·lectualitat que té este Papa, i de Francisco en el sentit reformista, que jo crec que mai tornarà enrere a les reformes que ha fet Francisco.
1: Bueno, continua tenint agenda important avui, demà, bueno, fins dijous, no? Perquè després anem a Barcelona, que també té cites importants. Acaben les Illes Canàries, que és molt significatiu. Acaben les Illes Canàries i acaben fent una reflexió entorn als moviments migratoris. Acceptem el que ve desesperat d'un altre lloc, perquè qualsevol de nosaltres pot ser el desesperat un dia. Que ens necessita aterrar on siga i que l'acullen. O van ser els nostres pares.
2: És que és molt peruà. És molt americà, però és molt peruà. I l'ha viscut molt a prop, ixa migració d'Iberoamèrica cap a Espanya, cap a Europa, i és molt conscient.
1: Pues mira, mixes paraules, acabem esta xerraeta. Esta setmana anem a convocar que vingués algun altre dia per a si analitzar.
2: Encantadíssima sempre.
0: Pues Amparo Castellano, un plaer. Anem a seguir durant tots estos dies el viatge del Papa i també, per descomptat, el seu missatge.
3: La afirmació de la dignitat humana no puede permanecer abstracta cuando tantas personas se ven obligadas a dejarlo todo para buscar paz, seguridad y futuro. También el trágico drama migratorio interpela hoy la conciencia de las naciones y el fundamento ético del orden internacional.

0: La vesprada de punt.
1: Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, punt a punt. Amb el partit de tornada de l'eliminatòria de semifinals per l'ascens a la primera divisió. En directe, des de l'estadi Juegos del Mediterráneo, Almeria-Castelló. Amb la narració de Josep Lluís Gual i els comentaris de la llegenda albinegra Emili Sierte. Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, tots amb el Castelló al punt a punt.
0: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
2: La visita del Papa Lleó, 14, per descomptat, acaparant l'atenció de tots els mitjans informatius i per descomptat també d'esta casa, de la Ràdio Pública Valenciana. En Amparo Castelló hem fet, jo crec que una anàlisi molt, a més, molt aterrat i molt a la valenciana manera d'estos dies, primers dies de la visita del Papa. I ara, com que ens acompanya Fran Surimi, què tal, Fran?
3: Molt bona vesprada, molt bé.
2: Fran, diguem que té un, és un altre estil. No,
4: sí. És estil viral. No, influencer, com diem. Això.
2: Bueno, els influencers els té molt en compte, este Papa.
3: Sí, sí, sí.
2: I, de
3: sí.
2: fet, ha fet una casita un poquet també per convidar-los i
3: sí,
2: tot
3: la
2: allò.
3: Seva particular casita. Sí,
4: té un
3: sèquit,
4: és de veres, d'influencers.
2: Una barraqueta també i està tenint unes audiències, a més, bàrbares, un seguiment enorme també les xarxes. Bueno, has fet algunes pinzelladetes, buscant més el colorín.
3: Sí.
2: L'olivo, perquè és una olivera menuda, diguem, en bonsai, no? Una olivera, clar, com a símbol del que se suposa que porta en el pic el Colomet.
3: Clar,
2: de
3: clar.
2: De la Pau, o sigui, està molt ben triat. El
4: regal del bosque.
2: Perquè no van a triar, clar. Jo li havia donat una olivera.
3: Tu què li havies donat?
2: Una olivera, no.
4: A la Shakira, tu una olivera de veritat que l'hagués enviat cap allà.
2: Shakira, que s'ha portat una olivera. Una d'aquelles centenàries. Senyor Papa, tinga vostè. Vostè no té un jardí allà en Verdoglio.
3: Col·loqueu allà.
2: On estiu allà? Castel Gandolfio? Allà en Castel Gandolfio, planta vostè una...
3: I vol vostè una olivera.
2: Una figuera.
3: També.
2: Un garrofer, també.
3: També té cabuda allí.
2: Seria molt valencià. La veritat que sí, eh? Una garrofera.
3: La veritat que sí.
2: Un arbre molt noble, la garrofera.
3: Sí, sí.
4: Jo tenia un garrofer de m'abuelo.
3: I la frescoleta que dona això en estiu.
4: Sí, senyor.
3: Igual que la figuera, eh? I tu en estiu, al Pares Baix, d'una bona garrofera, d'una bona figuera, i estàs allà en la glòria.
2: I les
3: garrofes. O sigui, que al Papa li vindria genial.
2: Això li aniria molt
3: bé. Li vindria genial.
4: I és que... Tu que has observat.
3: Clar, la visita del Papa ens ha regalat moments molt virals, que han circulat a través de les xarxes socials, i jo sempre estic ací per a donar-vos aquesta visió, per aportar aquest punt extra, no?, de tot el que passa en la vida.
2: Però geopolític.
3: Però a través de les xarxes. També.
2: També.
3: Jo com vull, també pot ser sèrio.
2: Hombre.
3: O sigui, jo també puc ser la persona sèria que tota sogra, que tota mare de qualsevol fill voldria.
4: Sí,
3: o sigui, que... Però alguna vegada vos heu preguntat de quin equip de futbol és el Papa?
4: No poden tindre equip de futbol, els papes.
3: Ui, ui, ui.
2: Com a papa, clar, és que no. El papa és de tots, no
3: pot
2: ser.
3: És de tots, és de tots, no pot triar.
2: És com el rei.
4: Ostres, però...
2: No pot.
4: Sí, l'anterior Arsenal Argentí ja també tenia afició,
3: sí que tenia les seues preferències. I les seues preferències també tenia.
4: Ah,
3: perquè
4: sí.
3: Ells, de forma oficial,
2: poden dir el que vulguin. Lorenzo de Almagro també ho va dir, perquè de jove i això se va vinculat al San Lorenzo de Almagro.
3: Ells, de forma oficial, podrà dir que no és de cap partit, o sigui, que no és de cap equip, perdó, i de més, però... Bé, al final, cadascú... Ells també són persones.
4: Al final és persiana, també.
3: També és persiana, també és persiana. Bé, jo és una pregunta que mai m'havia fet, no?, la de quin equip podria ser, però una periodista que viatjava en l'avió que traslladava al Papa fins a Madrid va decidir anar directe al tema que per ella era el més important.

0: no, ni geopolítica, ni religió, ni el futur de l'Església. Ella li va preguntar, Chico, Real Madrid o Barça? I esta va ser la resposta.
1: Oh, good. So we're going to Spain. The big question is Real Madrid or Barça?
2: That one, that's easy. But if I say it, the Pope for all teams. So three versus for Real Madrid.
1: All right.
0: Bé, per a que no tinga anglès i estigui una miqueta sort, perquè no m'he escoltat molt bé, jo vaig a fer-vos de traductor. La periodista li diu, viatges a Espanya i la gran pregunta és, the big question, Real Madrid o Barça? I ell li contesta, el papa és de tots els equips, com bé ho diu vosaltres, però Prevost, que és ell, la seva personeta, no, el seu costat més humà, és del Madrid. Sí, de Real Madrid.
3: Ara comprenc per què va al Bernabéu esta esprada.
0: Clar, clar.
3: Perquè està Florentino tan pagat.
0: Tira, ahí li
3: tira. Per damunt de que haig guanyat les eleccions.
0: Ahí li tira el costat madrilista. No sé, mira que hi ha moltes preguntes per a fer-li, no? Però la big question... Bé, Barça o Madrid.
3: Cada un té una big question en la vida i esta xica tenia esta.
0: Però també vos dic una cosa. Gràcies a esta big question que està fora de les comuns, no? Hem pogut veure ese costat més humà del papa, més simpàtic, que també és una cosa que ens agrada veure.
4: Jo me l'imagino quan està jugant el Madrid, allí l'home, en la seva sala de televisió vaticana, tindrà una tele vaticana, allí un silló vaticà, i menjarà cotufes vaticanes mentre està mirant...
0: Bueno, de vatican cotuf,
4: o que de pernil, o lo que sigui, mirant el partit del Madrid. Això és molt humà. En sabatilles vaticanes, tot el que porta l'home...
3: Pues jo pensava que contestaria, ni Barça ni Madrid.
0: El València, el
3: Llevant. L'equip canari, perquè és la tercera visita. Però no, s'ha mullat. Acaba mullant-se este home,
0: Sí.
4: Quan vaig a Barcelona dirà que és del Barça.
0: Va quedar bé, no? Va quedar bé. A este home, si li tires, li traus temes de conversa, ja vos dic, fora de l'esperable.
3: Més coses, contamos més curiositats.
0: Com, per exemple, també ha parlat d'un altre gran... persona que mou moltes masses.
3: Líder de masses.
0: Un altre gran líder de masses, com és Bad Bunny.
3: Clar, és que en cul.
5: Debí tirar-me foto de cuando te tuve debido al tema beso.
3: Clar, és que han coincidit. Com si hagueren quedat. Mira, com si hagueren quedat.
0: Com si ho hagueren fet a propòsit, no? Dos líders de masses, i clar, Lleó 14 és molt conscient que estos dies Madrid està plena de joves que han decidit viatjar per a veure el Benito.
3: Cert.
0: Però també diu que molts altres... ho han fet, però per a veure-la ell.
3: També és veritat.
0: Clar que sí. O sigui, n'hi ha que ser humil, però també realista.
3: I n'hi haurà qui va aprofitar el viatge per fer-ho tot.
0: També, també. I sí, i de fet sí. Perquè lluny de veure-ho com una competència, no de veure Bad Bunny com a competència, va dir una frase que ha agradat molt. I és que diu, molts joves vindran a Madrid per a veure Bad Bunny, però també per a veure'm a mi. I això és esperançador.
3: Ai,
0: o sigui, aquelles dues coses poden conviure. En pot agradar Bad Bunny i el pot agradar també Lleó 14.
3: Sí, senyor.
0: Ah,
3: no, sí, senyor.
0: Una cosa no lleva... No lleva l'altra.
3: És compatible perfectament.
0: Clar, pots escoltar
3: dormiràs, pel matí. Dormirà un poc, també t'he dit. Però sí,
0: tu pel matí digues... pots estar ahí amb el Titi. Me pregunto si tengo mucha novia. I després anar a missa. No
3: clar,
0: passa res. No passa res. No és incompatible.
3: I de fet, gràcia.
0: I de fet hi ha dues persones que ho van demostrar perfectament. Que aquests dos vessants, no, aquests dos costats, poden conviure en una mateixa persona.
3: Ui?
0: I són?
3: Qui són?
0: La infanta Sofia i la princesa Leonor. Les filles del rei van completar el cap de setmana més madrileny possible amb els dos grans influenciadors, diguem, del moment en Madrid. Perquè pel matí van estar en la missa multitudinària en la plaça de Cibeles, sí, de Cibeles, i per la vesprada van estar al concert de Bad Bunny al Metropolitano.
4: Molt bé.
0: Mm-hmm. I en les xarxes no van tardar...
3: O són joves del seu temps.
0: Són joves del seu temps, sí. Mira, al final és un reflexe del que és la societat actual, no?
3: Sí.
0: I alguns comentaris que m'han fet molta gràcia a les xarxes socials comentant això, no?
3: Això està doble jugar.
0: Està doble jugar. Sí. Diuen, uno deia, por la mañana oración, por la tarde ron...
3: És genial, esa frase!
0: És genial, és genial. I altre també deia, otro día viendo al papa y al papi.
4: Al papi també.
0: Sí, sí.
3: Papi. Quina gràcia eres.
0: I com aparegueren elles en el concert, en el Metropolitano? Perquè pel matí s'havia comentat molt...
4: Molt mudades, anaven o què?
0: Pel matí s'havia comentat molt l'outfit que van lluir en la missa, perquè podríem arribar a dir que la mare és molt més moderna vestint que les filles.
3: Molt
0: més juvenil,
3: sí.
0: Molt més juvenil.
3: Jo crec que elles encara estaran trobant el seu, no sé...
0: Però ho troben elles o ho troben a elles?
3: Jo crec que l'ho troben.
0: Jo crec que l'ho troben.
3: Han de fer-se elles el seu propi gust i tal, perquè el que té sa mare és personalitat.
0: Personalitat.
3: I elles l'estan construint. Vaig a dir per defensar-les, perquè sa mare anava divina i elles anaven...
0: Clar, van poder veure sa mare també.
3: Correcte, sí, anaven correctes.
0: Més en tallaetes, més moderneta, i les filles anaven bé, en estils que poc diuen d'una jove de 20 i pocs anys.
3: Exacte.
0: I de 18, 19 anys.
3: Exacte.
0: Vull dir que...
4: Però quan anaven al
0: Bad Bunny, ja anaven elles, ja anaven sent elles mateixes, no? Una actitud una miqueta, una roba una miqueta més jovena. Exacte, un vaqueret, una bruseta, una cosa més actual.
3: Ara que quan el van rebre de negre, perquè segur el protocol indicava això, apareixien les germanes de Bernardal.
0: Està literalment.
3: Les xeletes meues tan boníssimes que són... Però no estaven lluïdores, no estaven...
0: Sí, sí.
3: Sa mare sí.
0: Sa mare sí.
3: Sa mare, de nou,
0: otra vez más,
3: estava lluïdora.
0: Sa mare sí.
3: Yeah.
0: I diumenge de vesprada, sí. Les xiques estaven en el concert del Benito,
3: sí.
0: Però en Madrid estava passant una altra cosa, que Lleó 14 va congregar milers i milers de persones al Movistar Arena, un altre recinte, per a fer concerts.
3: Sí.
0: Concretament va reunir a més de 12.000 persones i allí es va celebrar l'encontre Tejer Redes, un acte que reunia cultura, esport i la societat civil, la gent de carrer. Entre les actuacions més destacades, jo destacar la de Rosalén.
6: I busqué, i busqué, i busqué hasta la cima.
0: Una actuació molt sentida i molt bonica. La cantant va interpretar
3: molt
0: el tema
3: Busqué,
0: que és una cançó que parla precisament de la recerca, no? Del sentit i del camí personal. O sigui, que també té molt a veure amb el tema, no?
4: Molt adequat, sí, sí.
3: Buscar per dins, rascar.
0: Sí, sí, sí.
4: Banderas
0: sí.
4: També, que va fer.
0: Banderas també va estar.
3: Va parlar molt bonico.
0: Va parlar molt bonic. I altres artistes, com Niña Pastor i Sara Baras, també van actuar amb actuacions super xules i molt... que tenia molt a veure amb el que estava passant.
3: M'agrada com ha escrit les paraules d'Antonio Banderas.
0: Sí.
3: Estic així confessant haver estat víctima de l'encanteri de Déu. L'encanteri
0: sí.
3: Me pareix tan bonic.
0: Sí, la veritat que és una forma molt bucòlica, no? De dir-ho també molt... Bé, molt representativa també per a ell, com ho sentis que a ell. O sigui que també molt bé.
3: Atene, jo te veig molt correcte. No tenim un safareig.
0: Exacte. Sí. Mira, una de les preguntes que em faig jo molt durant aquestes coses, quan venen els papes, quan venen la gent així...
3: Very important,
0: VIP.
3: Sí?
0: És esta gent que menja.
7: Fes... De festín, un banquete de postín.
4: Està tot fit, el papa,
3: home,
4: eh?
3: Sí, però de cuidar la microbiota i tot això, perquè l'home està passant el dia fora de casa. Tampoc de facilitat ni per pisar ni per...
4: No, però portarà el seu... Si Benito porta els seus cafeteros, aquest home portarà també.
0: Porta seus, eh?
3: Sí, vols dir? No li hauran fet una paelleta.
0: Més de 20 persones estan vetllant per l'alimentació del papa estos dies en Madrid. Més de 20 persones. I jo sé que el menja. Concretament, mira, sé que va menjar després del Movistar Arena del diumenge, van anar al Palau Episcopal de Madrid i allí s'esperava un autèntic banquet on no faltava de res. Mira, tenien peix al Cantàbric, marisc, pernil ibèric de Huelva, tampoc va faltar les croquetes, el putxero, l'ensaladí, el gazpacho, menjar molt nostre.
4: No tot putxero per a sopar...
3: Seria un tasta.
0: Imagina com rotllo tapita, val?
3: És tot molt casolà, molt de la... Sí,
0: i de fet, com a curiositat, vos conta això, perquè com a curiositat, este menú el podeu tastar, perquè es ven en un restaurant de Madrid, que és el Lardi.
3: Home, Lardi és famós.
0: És superfamós, és un lloc emblemàtic de la ciutat, sí. I el preu és de 75 euros per persona. Així que si voleu menjar com un papa... Aneu al Lari de Madrid, que allí podeu viure aquesta experiència. I si ja voleu l'experiència completa, amb el vi que vam veure i tot, són 150 euros.
4: Per clar, encara,
0: de fet, m'he enterat. Sí, de fet, m'he enterat.
3: Però si les millors croquetes i el millor putxero és el que te fa ta mare.
4: Jo m'he fet el menú del papa.
3: Però,
0: jo m'imaginava que podria ser molt més diners, Però, bueno, 150 euros jo no me'ls puc gastar, també t'he dit.
4: Ja és pasta, sí, però...
0: Sí. I com a curiositat d'aquestes que a mi m'agraden,
3: vos dic
0: que, com a de mitja, allí en el Palau Episcopal es van veure unes tres copetes per cap de vinet.
3: Ah,
0: sí.
4: Però el
0: sí.
4: Papa també entra?
0: Però el papa també entra.
3: A veure, ells estan...
0: No diré qui, en diu una media.
3: Però ells no busquen el del vi de concelebrar, ells estan una miqueta veiats, ells tenen paladar per la cosa. I per què fiques-hi alguna cosa peruana també n'hi havia en el menú espanyol?
0: Mira, en el menú este no. El que passa que el papa, així, en la seva estança, ha demanat en el seu menú un menú molt senzillet, que no sigui molt copiós, perquè, clar, l'home ha d'estar tot el dia amb un cap avall, i n'hi ha menjar típic espanyol, no?, de la nostra gastronomia, però també ha demanat que tinga tocs peruans. Ell també tira cap a... Clar.
4: Claro, a ceviche i
0: sí,
4: tot
0: un
4: allò.
0: Sí, un fusión.
4: Molt bé, fenomenal.
0: Bé. Vinga,
4: això sí.
3: Si voleu menjar... la paella i el Corpus de València.
0: Si voleu menjar com el papa, ja sabeu on anar. I si voleu vestir com ell, heu d'anar al COI.
3: Què li dius?
0: Ja, per què, no? Per què al COI a vestir com el papa? Perquè l'empresa textil alcoiana Texola, segons l'encarregada de confeccionar gran part de la indumentària que utilitza el papa en la seva visita, la d'ell i la dels representants de l'església que l'acompanyen.
4: I si jo entro en la pàgina web, me puc comprar un...
0: una sotaneta.
4: Una sotaneta?
0: No, no te vas comprar una sotana, però igual la tela en la que està confeccionada la sotana, sí.
4: Ah, Texol.
0: Sí,
4: ah.
0: Texol. Texol.
4: Vaig entrar.
0: Vale. Després, la firma alcoiana Metai Art, sí, ha sigut els que han elaborat els elements ornamentals que es van cosidets en, la, en les sotanes.
3: La casulla de celebració, tu ja, a més, dibuixos típics de l'Almudena, no sé què, quan, referències en indumentària per a l'ocasió.
4: Apostes a l'home.
3: Apostes.
0: Sí, sí. I res, més de 4.000 metres de tela, s'han invertit en fer tot, en confeccionar tot. Que no és una bateta blanca i ja està.
3: No és una bateta blanca.
0: No és una bateta blanca,
3: ai, hi ha faena.
0: I hi ha molta faena. Altre tema que m'ha agradat, el tema dels regals, perquè quan ve el papa sempre se regalen cosetes.
3: I no és una corbata ni una colònia.
0: No, ja hem dit l'olivereta en tamaño mini, no?
4: No? De fet, que la cuide, que són delicats els bonsais.
0: Sí,
4: són,
0: porten moltes hores de cuidados els bonsais. Bé, els reis li han regalat al papa un llibre de Maimà, no?, d'autògrafs d'Isabel la Catòlica. Són regals molt avorrits, vos he de dir. A mi em regalen això i què faig jo en això?
3: Perquè però no són regals per una persona, són regals perquè es fiquen en la vidriera de la boda.
0: Sí,
3: bueno, del Vaticà.
0: Són trastos.
3: De regals oficials.
0: Són trastos. Vulgues o no, són trastos. Per a mi, però bé, un llibre de mapes d'Amèrica, no?, per a conèixer molt més la cartografia i la històrica del continent americà, una col·lecció de monedes de l'any Gaudí i un lot de productes asturians, que no sabem en detall què hi havia en aquest lot.
4: Home, Cabral,
0: però
4: home,
0: Cabral segur que hi ha.
3: Alguna anchova?
0: Alguna anchova? No? O algun preparat del cachopo, no? Una cosa així. Sí.
3: Claro, com la princesa d'Astúries. Andem pot Astúries.
0: Claro.
3: I farem un paquetet.
0: Un guinyito, un guinyito. Sí.
3: No,
0: i el papa li ha regalat als reis un mosaic de crisol inspirat en una representació paleocristiana, una medalla commemorativa del seu viatge apostòlic a Espanya i bé, també regalets molt institucionals i una miqueta avorri. Per a mi, per a mi. Sí, que regala-li, jo que sé, un spa, no? Un viatge d'experiències.
3: Sí, una experiència.
0: Claro.
3: Jo, la gent critica molt les colonites, però una colonita i una cremeta bona ho agraeix.
4: També va bé.
3: Però bé.
0: I ja, per a rematar la secció de curiositys de la visita del papa ací, vos he de remarcar una ovació que s'ha viscut aquest matí en el congrés de més de 7 minuts.
8: De prosperitat, justícia i paz duradera. Muchas gracias.
0: Més de 100 minuts.
4: Congrés, sí.
3: No havia passat mai de la vida.
0: Mai en la vida. Ha sigut una ovació rècord, no se recorda una altra així. De fet, la de la princesa Leonor van ser uns 3 minutets. La d'ella ha durat 7 minuts i ha sigut la més llarga. Una altra de les imatges que ha marcat molt la seva visita és la de més de 500.000 persones en complet silenci durant diversos minuts en la vigília d'oració que es va celebrar a més joves en la plaça de Lima, allà a Madrid. I altres fets destacables han sigut els seus discursos, no?, quan ja heu repassat amb Amparo, que la veritat que són d'aplaudir, no?, i una visió molt més moderneta, no?, i molt necessària, també.
3: Revisem-los.
0: Revisem-los.
4: Molt bé. I te'n vas cap a Barcelona i ja ens aniràs contant.
0: I ja ens anirem contant.
3: Te seguirà regalant momentassos.
0: Espere, això espere.
4: Gràcies, bonico.
0: Adéu.

0: Són les 5.
1: A punt. Notícies.
0: Pendents del resultat de la reunió que a hores d'ara mantenen els sindicats amb la Conselleria d'Educació, amb l'objectiu de trobar un acord definitiu que permeta desconvocar abans que acabe la setmana la vaga indefinida que duen a terme des de fa quasi un mes, des de l'11 de maig. Alejandro Morés.
2: Avui a la taula de negociació s'aborda punt per punt la proposta d'acord presentada divendres per la Generalitat amb la intenció de firmar preacords parcials. Durant la jornada matinal, les dues parts han avançat en la simplificació burocràtica, que sembla que és el punt que està més a prop de tancar-se, i s'han fet passos avant en la rebaixa del nombre d'alumnes per aula. Els punts més problemàtics per aconseguir un acord: el pes que ha de tindre el valencià en l'ensenyament i també l'increment salarial, un increment pactat ja amb els dos sindicats minoritaris i al qual es resisteixen els majoritaris que volen més diners. Així ho ha dit el coordinador de l'STPB, Marc Candela.
3: Sí que hem vist avanços en ràtios. És l'únic que hem vist més avanços. S'ha de reobrir i s'ha de redactar incorporant que la pujada salarial i l'IPC s'aplicarà sobre tot el salari, no només sobre els 200 euros de la proposta d'acord.
2: I en espera del resultat de la reunió d'esta vesprada, este que anem a escoltar és l'objectiu que per a la negociació s'ha marcat la consellera d'Educació, Carmen Ortí.
4: Seria molt important poder eixir avui d'ací dient que hem alcançat algun tipus de preacord, que encara que tingueu que consultar a les bases, hem construït d'alguna manera entre tots i totes.
2: I des de l'Escorxa, el portaveu de Compromís, Joan Baldoví, anuncia que el seu grup demanarà debatre la dimissió del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, i de la consellera Carmen Ortí, precisament per la gestió del conflicte educatiu.
5: Ha sigut incapaç de resoldre un conflicte que avui enceta la cinquena setmana, i per això nosaltres proposarem que es debata en el pròxim ple una proposta nostra en el que demanem que se'n vagin Pérez Llorca i la consellera i que d'una vegada per totes es torni la veu al poble.
0: Continuen les reaccions als discursos pronunciats este matí per Lleó 14, Rubén Dempere.
6: Un d'ells al Congrés dels Diputats, on ha condemnat l'avortament i l'eutanàsia i ha defensat la llibertat religiosa. També ha reivindicat el valor de la pau, el dret internacional i la dignitat de les persones, sobretot la dels migrants.
7: Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos.
6: Des de Vox, el seu dirigent, Santiago Abascal, s'ha referit en estos termes al discurs del Papa i a la migració.
8: Se distingue perfectamente entre el discurso y la política práctica. A mí, de hecho, me gusta la política migratoria del Estado Vaticano. Si uno entra ilegalmente o con violencia, pues tiene multa, tiene cárcel.
6: I des del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, el seu portaveu, Gabriel Rufián, s'ha referit a l'actitud de Populars i de Vox.
9: Lo que me ha sorprendido son los aplausos de PP y de Vox, que han aplaudido un discurso que aquí semana a semana abuchean y vetan. Un discurso que habla de bien común y que sanciona a aquellos que dicen que alguien porque viene de fuera es menos.
0: Pel que fa a l'agenda del Papa per a esta vesprada.
6: El primer acte d'ací a una hora, a les 6 de la vesprada, a la catedral de l'Almudena de Madrid. Una hora més tard, a les 7, Lleó XIV participarà a l'estadi Santiago Bernabéu en una trobada amb la comunitat diocesana. I també destaquem el que ha tingut lloc fa una hora, amb alguns representants de les víctimes que han patit abusos per part del clergat, uns abusos que el Papa ha qualificat de plaga en un dels discursos d'avui.
7: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
0: En tribunals, a l'Audiència d'Alacant, avui ha començat el judici a una parella acusada de matar un home de 56 anys. El seu cos va aparèixer esquarterat i cremat en una partida de Fontcalent fa ara 2 anys. Per estos fets, la parella s'enfronta, cada un d'ells, a una petició de 17 anys de presó.
2: Segons l'escrit d'acusació, els processats mantenien una relació d'amistat amb l'home. De fet, convivien amb ell. A més, van traure diners diverses vegades des dels seus comptes bancaris després de la seva mort. La fiscalia sosté que els acusats van actuar per a quedar-se amb la vivenda i amb els diners de la víctima, una versió que rebutgen les defenses. Escoltem els advocats Miguel Ángel Cánovas y Miguel Ángel Garijo.
10: Totalmente y absolutamente convencido de su inocencia.
11: Lo que pedimos es la absolución porque ellos desde el primer momento el cuerpo lo encuentran ya muerto.
0: I en successos a Montcada, a l'Horta Nord, la Guàrdia Civil ha detingut dos homes de 46 anys acusats de participar en vora 20 delictes de robatori amb força en dos zones residencials de la localitat.
2: En un d'aquests robatoris van ser sorpresos infraganti i al Baix Segura la Guàrdia Civil ha detingut a Torrevieja un home que ja ha ingressat a la presó per robatoris violents i extorsions a comerciants. La majoria de les víctimes evitaven denunciar per por, amenaces o per patir coaccions.
0: Un apunt econòmic, Xavier García del Valle.
12: Sí, sobre el preu de la vivenda lliure, que ací a casa nostra s'ha incrementat en més d'un 14% durant els primers 3 mesos de l'any en relació al mateix període de l'any passat. És un punt més que la pujada que s'ha registrat al conjunt de l'estat espanyol, on s'ha fregat el 13%, segons les dades que ha donat a conèixer l'Institut Nacional d'Estadística.
0: I un apunt del camp, del Baix Maestrat, on ha començat la campanya per acollir el meló d'Alger.
12: I ho ha fet amb bones perspectives de producció i qualitat. Gràcies a les altes temperatures de les últimes setmanes, les previsions apunten a una producció de 10 a 11 milions de quilos, similar a la de l'any passat. José Miguel Cornelles és tècnic de la cooperativa Beniort.
13: De volum per enguany s'espera una cosa molt similar a l'any passat, o una miqueta millor, pensem. En la cooperativa se fan entre 6 i 7 milions de quilos i en total, si a la població de Benicarló s'aplega sobre uns 10 o 11 milions de quilos.
0: I en l'àmbit cultural, la Festa del Cine torna des d'avui i fins dijous a la Comunitat Valenciana amb entrades a 3,50 €.
2: I no fa falta registrar-se en cap lloc. Només cal comprar les entrades en taquilla o per internet. A més, l'oferta és compatible amb el Bo Cultural Jove.
0: En els esports continuen els adeus en el València Bàsquet.
6: Yvonne Anderson és l'última que s'afitja a la llarga llista de baixes. La base nord-americana, que va arribar per a reforçar l'equip en el tram decisiu de la temporada, va ser l'autora de la cistella definitiva que els donava el títol de Lliga a les valencianes. Amb l'adeu d'Anderson són 5 les jugadores que han deixat oficialment l'equip. Tampoc estaran el pròxim exercici a Wafam ni Leo Fibich, que disputaran la nova Lliga Project B, ni les veteranes Cristina Ubiña ni Keral Casas.
0: Fins ací l'última hora informativa. Continuen en la companyia de la Vesprada de Punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
14: Som la veu de tots. Som a Punt. Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
15: Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, Punt a Punt. Amb el partit de tornada de l'eliminatòria de semifinals per l'ascens a la primera divisió. En directe, des de l'estadi Juegos del Mediterráneo, Almeria-Castelló. Amb la narració de Josep Lluís Gual i els comentaris de la llegenda albinegra Emili Sierte. Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, tots amb el Castelló al Punt a Punt.
16: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, de tu a tu.

0: but I know he's wrong.
1: La vesprada d'Apunt.
2: Apunt Ràdio amplia l'oferta informativa. Apunt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. El Barrequejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius d'Apunt Ràdio. De tu a tu.
1: Gràcies per sintonitzar-nos. Som Apunt. La vesprada d'Apunt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
3: Sent dilluns, ja estes horetes, Gemma i amics, ja sabeu el que toca, parar taula.
4: Parar taula per a menjar bé, per a beure bé, però sobretot i especialment per a rebre gent absolutament espectacular relacionada amb el món de la gastronomia que el nostre gastroturista i l'experimentat en la matèria Vicent Gil ens porta cada setmana. Com estem, Vicent?
5: Bé, sobretot perquè el dissabte vam fer una visita a Requena que estirarem tot el dia. Si no, a les 10 del matí de València tornem a les 10 de la nit.
4: Anar a Requena sempre és un sí. Cruza la passarel·la.
5: Anar a Requena...
4: De bonica que és. Ten...
5: Ho estava comentant d'abans. A mi m'encanta perquè és una ciutat que reuneix tots els elements. Cultura, patrimoni arquitectònic molt, molt important. Sí. Es menja bé. L'embotit de Requena mereix una secció a banda. I sobretot per l'enoturisme i per les bodegues que n'hi ha a Requena. I per això avui tenim a dues persones molt especials. Tenim a Lucio Cabrera, que és és del partit de Requena i Aldeas. Cuidao, eh? I dins de la seva regidoria porta agricultura, porta medi ambient. I tenim també a Santiago Banyó, que Santiago és el tècnic turístic de Requena, que tenim que comentar moltes coses. Perquè anem a començar... Què fan aquests homes avui així? Bueno, pues aquests homes estan avui així perquè Requena acaba de rebre... Bueno, acaba no, perquè la cosa se va saber a finals de desembre. Un guardó molt important. A mi em presentaren a Lucio l'estiu passat, a finals d'agost, en la Festa Blanca d'Hispano-Suïces. I em diuen, mira, acaba de... va presentar la candidatura de Requena para que se convierta en la ciudad española del vino. I jo dic... El mateix
4: que... Dir, ole. Sí. Vas pensar, ole. Digue, no.
5: Algun bodeguer que hi havia per allí m'ha dit, sí, però esto no saldrà, no li ven moltes expectatives a la cosa. Pues bueno, i a final de desembre resulta que sí, que l'Associació Espanyola de Ciudades del Vino decideix a Cebin que Requena siga la ciutat del vino, Ciutat Espanyola del Vino 2026. Lucio, què passa? Que no se fiaven de que la iniciativa prosperara?
6: Buenas tardes. Claro, la gente siempre pensaba que un político que yo entré hace año y medio y dice, a ver, sin mucha cultura del vino, etcétera, etcétera, porque no soy gran enólogo ni cosas de esas, decían, no sé si este chaval será capaz. Pero bueno, todo es llegar y yo...
5: Político joven de un partido pequeño, partido de Requena y Aldeas.
6: Sí, sí, municipal, que no es un, que no tiene un referente,
4: que no tienes un aval de a nivel nacional, por ejemplo.
6: Claro. Mira. Y yo siempre cuando iba a Cebin en las reuniones, pero decía, yo creo que llegamos tarde porque Requena, con la tradición que tiene de 2.700 años, yo creo que 2026 se nos queda un poco, no hemos dado cuenta tarde.
4: Muy bien visto.
6: Y teníamos que empezar.
4: Muy bien visto.
6: Y tuve que convencer bandera, ¿no? Y convencí a los 9, que eran 9, eran 10 votos. Yo no voté porque quedaba feo votarme a mí mismo, pero los 9 nos dieron el apoyo. Extremadura, Rioja, todas.
7: Es que el argumento es de tal peso, es decir, la tradición histórica de Requena es tan ancestral, es decir, ¿cómo no lo hemos hecho antes? Es que está muy bien vendido.
4: Pero es que además está la otra razón, que es, y pruébalo, que se hace. Descubre y averigua lo que se hace.
5: Mira, para eso, el que nos puede hablar del tema es Santiago, y que nos parle del el paraje de las Pilillas. ¿Qué es el paraje de las Pilillas? Bueno, tú parles en Valencia.
8: Yo parlo en Valencia, sí. La Solana de las Pilillas es un yacimiento arqueológico, es un BIC, es decir, la máxima protección que dona la ley, Y es, el, como es vas a decir, ¿no? Como día Piqué, aquí empezó todo, ¿no? Contigo empezó todo. Es el lagar, la bodega más antigua que está documentada a la península ibérica. Com, té, pues, ahí son 2.700 años, que no es moco de pavo. Y la diferencia...
4: Pues no habíais con hijo aquí.
5: No, ni no. aquí. Buh.
8: Pues la gran... el més important és que es feia vi de manera industrial. És a dir, de manera industrial.
4: No se feia d'ús familiar.
8: Exacte. N'hi ha altres jaciments per la zona, no? On sí que s'han trobat restes, on els arqueòlegs diuen, mira, així se feia vi perquè té una costereta i així, quan tu xafes el raïm, se fa el mosto i va cap avall i ahí se magatzema i ja, a partir d'ahí pues, tot el tema de la vinificació.
5: I feia la primera fermentació i després ho passaven a àmfores.
8: Exacte. I ahí, I, i, i, i,

0: són les que viatjaven. Perquè és que, bueno, el Mudi Santiago, el, a banda de que és Vic, de que és bé d'interès cultural, però a banda està en el paratge natural de les Hoces del Cabriel. I tenen el riu Cabriel allí davant. I jo pensava, dic, pues segur que en les barques, per el riu Cabriel, que en aquells anys seria més navegable que ara, la baixaven cap a baix i al final anava a parar al Xúquer i anava a parar a la mar. Perquè també la gent de Fontanars tenen allí el riu Canyoles, que en aquella època era navegable, i també el mateix, els Siberos omplien les ànfores i cap a la mar.
1: O sigui, a més, la zona era una zona de trànsit entre la costa mediterrània i l'interior de la península. És a dir, és una,
2: era
1: una, la
2: zona era clau en tota seguretat.
1: Que s'ha trobat avui en dia.
2: Que treballava de manera cooperativa i, a més, exportava o llançava el vidre requena cap al món fa 2.700 anys.
1: Els dipòsits són dipòsits de 400 litres. És a dir, tu no vas a veure 400 litres de vi
2: en
1: una sentada.
0: O sigui, per la família no era.
1: Per a la família, no per a la família i els amics que vingueren i s'anit,
3: no era. No. Era per a la família per a vendre, no era. Per a exportar.
0: I escolta, que jo no vull deixar de dir-ho. Estem parlant del paratge de les Pilillas, que és una llàstima, perquè és de propietat privada. I bueno, i allí està, que si tu vas anant per la carretera, però en la carretera no, però és un camí sense asfaltar ni res, i tu, si ningú te diu que allí està el paratge de les Pilillas, tu passes de llarg i no t'enteres.
1: Tenim un cartellet.
0: Sí, però d'aquesta
1: manera. Sí.
0: Jo crec que l'Ajuntament de Requena, que crec que algun secretari ja ho planteja fa anys, teniu que fer una expropiació forçosa i perquè ahí...
4: Com està la cosa, Lucio?
0: Conservar-ho, fer-ho un centre d'interpretació...
3: Tirando el guante.
5: Nosotros intentamos, claro, que el Ayuntamiento no puede ofrecer dinero por un bien como si fuera a precio de mercado. Tenemos que llevar unas reglas de unas tasaciones, sí. Subir un poco más y luego, claro, y luego ya si no llega un acuerdo con el propietario, pues ya meterte en expropiaciones y todo el tema ese es complicado.
3: Fácil no es.
5: Es complicado. Y luego Requena es que es Requena y la 25 pedanía, que somos gente que nos conocemos, que no quieres fastidiar a tu vecino porque es que a lo mejor es primo de tu padre o de tu madre o algo, tiene alguna relación.
3: Ay.
5: Y eso, claro, es... Hay que llegar a un acuerdo, luego ya...
0: Lucio, el acuerdo ya lo habéis intentado y no ha salido.
5: Pero no...
0: Ya directamente hay que instruir el expediente, claro, de expropiación, y hay que ir a por el paraje de las Pilillas, porque es una verdadera lástima que aquello no esté en condiciones. Es que es verdad, es una verdadera lástima.
5: Y la burocracia, que la burocracia también da mucha guerra, ¿eh? Bueno.
0: Fa gràcia, diu, i les 25 aldeas. I l'altre dia em deia, no, diu, aquí hi ha veces que mandes al de manteniment de l'Ajuntament a canviar una bombilla i se tira tota la mañana para ir i volver.
3: Sí, és que claro. és molt gran, és molt extens.
0: Bueno,
3: sí.
0: Això tenim el tècnic de turisme, però és el terme municipal més gran de la comunitat gran, valenciana.
1: Efectivament.
3: Que també té una cosa molt encantadora que siga així, però...
1: Sí,
3: però
1: són 814 quilòmetres quadrats, més o menys.
0: I és lo d'Andorra, que a mi me va fer molt de comboi.
1: És que a mi la frase m'encanta, és que Andorra, tota Andorra...
2: Tot Andorra. Sí.
1: Cap dos vegades en Requena.
0: O sea, dos andorres cabrien en Requena.
3: És de veres que és un exemple molt didàctic i molt pràctic.
2: Però vaig a tirar una pedra políticament incorrecta. Anem a imaginar que el passatge de les Pilillas està a la zona vitivinícola de la Ribera del Duero.
0: Ui.
2: O de la Rioja. Estaria conforme està?
0: No.
5: No. Impossible.
0: S'hagueren recuperat...
2: Firmes i a la marxa.
0: Claro, s'hagueren recuperat les ruïnes, hagueren muntat allí un centre d'interpretació, hi hauria allí... Segurament el camí tindria un asfaltat suave perquè se poguera plegar bé els cotxes.
2: L'enoturisme de la zona faria parada obligada, perquè, claro, és que allí nació todo, en efecte.
5: Y luego nosotros tenemos muchas cosas que podemos explotar, porque tener una estación de AVE en Requena, eso es muy importante. No muchos municipios. Yo cuando me fui con la candidatura y le ofrecí el AVE. Porque digo, tenemos el AVE. Si alguien quiere venir de cualquier punto de España, tenemos una parada de AVE. Y eso es importante. Que tampoco se le ha dado el rendimiento y la publicidad que tiene, porque no es un tren que pasa por allí. No, tenemos una parada.
0: Una parada de AVE. Y además te digo otra cosa. Yo no recuerdo ahora en estos momentos qué bodeguero fue el que me lo dijo, pero... Cuando yo le preguntaba por el enoturismo, le decía, bueno, ¿y el enoturismo y de dónde os viene, cómo os viene y tal? Dice, mira, el que más nos viene es el de los cruceristas.

0: tal, d'Albornoz, i tota per baix està buida, i s'entra per ahí, per una porta de fusta doble, que no té massa especial, més que una casa antiga, no? I quan te diuen, tu, què estàs dient, que està buida i tal, i quan baixen, quan estàvem en la visita, clar, la gent estava...
1: Al final.
0: Està flipant.
2: Que n'hi ha gent que se perd per allí, eh?
0: Sí. Bueno, no contarem anècdotes, però algú ha passat la nit a dir.
2: Sí, però jo dic que allí n'hi ha gent que se perd, que això és una altra història. I per exemple, les esglésies de Requena, la façana de les esglésies és un
3: el treball que s'ha fet en rehabilitació també és molt important. Sí. El vostre casc vell és una autèntica passada. I el tema del vi, tornem al vi. Tornem a contar la qualitat, l'excel·lència, el nivell de tecnologia, de tecnificació que hi ha en les bodegues de Requena. Ho contem suficientment bé? L'aficionat al vi realment coneix el que està fent-se a Requena des de fa, no sé, 20 anys a esta banda. Que
1: ha pegat mitjans de comunicació, que també tenim responsabilitat.
3: Una pujada brutal, no?
4: Sí, a ver...
3: A nivell d'excel·lència, de qualitat.
4: Tenemos una escuela de enología que salen de los mejores enólogos de toda España.
2: Bueno... Això sí que hi ha que dir-ho, eh? L'Escola d'Enologia de Requena és la millor d'Espanya, però no d'ara, de ja fa anys. O sigui, grans enòlegs han vingut a formar-se a l'Escola d'Enologia de Requena.
4: Sí, sí. I luego también vino y cava, que el cava estamos Eso hablando es. Que es... El segundo después de Cataluña, ¿eh?
1: Razón,
4: y es sí. Después de un proceso
3: que la pelea ha sido
4: muy duro al final, pero claro, el cava es... Claro, también el título es porque yo llegué también con mucho ases de decir, tengo cava, si queréis lo probáis, que también eso hace mucha cosa. Y ya es una calidad.
1: Claro,
4: y
1: es una calidad. Es un argumento incontestable. Mira, tú te has estado y después te
2: una botellita, Fergita.
4: Claro.
2: Espera el casote Gracia también. Digo, yo llegué con muchos ases. A ver, ¿qué presupuesto tiene la Concejalía de Agricultura para agricultura?
4: A ver, yo antes de lo de la situación
2: no,
4: del vino...
2: Antes no, normalmente.
4: Normalmente, 3.000 euros.
2: 3.000 euros.
4: Pero claro, porque,
1: ¿cómo me las maravillaría yo?
4: Porque
1: que diría
4: mucha competencia son de la Generalitat.
2: 3.000 euros para todo el año. ¿Y qué has conseguido rascar para esta acción de Requena, Ciudad Española del Vino?
4: Yo pedí 700.000 y me lo dieron. Con que ahí lo tenemos, entre Olé. Cultura y agricultura, pues tenemos ahí... Bueno, tenemos ahí para hacer muchos eventos y promocionar todo.
1: Y
4: promocionar todo.
1: Podéis hacer vosotros amb la vostra iniciativa y,
4: claro.
1: y este año, de 2026, de fet, será quan aplegue la verema en guany, ¿no?
0: No, ya estem fent activitats.
1: Ja. Sí. Ja estem fent activitats. Contem-vos alguna cosa.
2: El dissabte estarem allí visitant les pilillas. Després farem una cosa que està molt original. Farem una cata campera. Se n'anarem allí dalt d'una llometa...
1: Tu per què no me dus aixòs puestos, Vicent?
2: Perquè
1: estaves
2: en Carcaixent.
1: També té raó.
2: Estaves que tot no pot ser. Estaves en origen.
1: Jo he de parlar amb la teua dona.
2: No, estaves en origen. No te n'hagués vingut.
1: Anem allà jo i te dicem a tu.
2: Pues allí dalt d'una llometa,
1: sí?
2: que ves l'aldea de los cojos i l'altra de los Isidros allà darrere,
1: sí.
2: Allí feren una cata de lo que ells diuen les bodeguetes. Que són eixes bodegues xicotetes que tenen molt d'encant i que estan fent uns vins...
1: I que fan xolletes de vins.
2: Home, el espumós que van tastar.
4: Sí, sí, és que... Bueno.
2: Una locura d'espumoso, eh?
0: Pues que, a més, si tu les visites, com el xic este que he explicat, este que treballa el francès, que s'ha de vindre així, la passió, en compte de com fa el vi, i cadascuna és distinta. ¿Sabes? Lo que deia ahí de los pedrones. N'hi ha dos que estaran a 200 metres com a molt. Les dos són molt distintes en la seva filosofia, però la mateixa passió. Quan te conten pues com fan, per què ve el vi, d'on ve...
2: I damunt són cosins.
0: La xica, sí. La xica, el francès no.
2: No, el francès
1: de Francia.
2: A ell ja l'importaré.
1: Però benvinguts, siga. Atén-me, entonces, la mateixa passió, i entenc que entre ells també... Entonces, també n'hi ha bon rotllo, i n'hi ha diàleg, i n'hi ha... Jo pruebo lo mío, tú lo tuyo, uy, que bueno lo hace.
0: Sí, ells, de fet, ells és que posa molt bon exemple. És que entre la fàbrica de formatge i les dues bodegues sí que fan accions conjuntes. Que són veïns, és que al final són veïns.
1: Una fàbrica de formatge i una de vins, jo vull viure allí enmig, entre un i altre.
2: I després,
1: ja no me fa faltar res.
3: Nos empadronamos en los pedrones.
1: Sí, senyor.
2: Però va estar el dia molt bé, eh? Dinar en el llantar, xachipiruli,
3: ja
2: en molt de producte de la terra, molt d'embotit.
1: Si fas caleta d'haver patit.
2: El ajuarriero, sí. Passarem fatal.
4: El morteruelo.
2: Passarem fatal, però jo dic, si mos ho minxem tot, no sabem com acabarem avui. I per la vespre, anarem a Santa Maria a veure una exposició molt xula. Explica-la.

0: Bueno, esta es una...
1: Que la neu a tindre encara una temporada.
0: No, una semana. Ah, esta semana, esta semana acaba.
2: Pues este, amics, amigues.
0: Es que este, no, este cap de semana... Jo ja faig també... Si algú no té pla per este cap de setmana, tenim Fira del Llibre, cada vesprada una actuació distinta, tenim teatre de carrer, circ... El dissabte, Requena Escava, degustació de cava en la plaça d'Albornoz, la plaça de la Villa.
2: Calla, Escava! Claro, no d'excavar.
0: No d'excavar.
2: Sinó d'esbeber.
0: Requena és cava. I serà tres paraules.
2: Se'l llegaran puesto que vaig a ta casa.
0: Vale, molt bé. I a més tenim, acaba ja este, esta setmana, una exposició que se diu Malum et Remedium, que parla sobre les malalties i els remeis tradicionals de la comarca de Requena Utiel. I és una exposició que està molt xula, ha tingut molt d'èxit, i té dos vitrines on se fa una recreació d'una botiga antiga i tenim més de 100 potets, cadascuna en el, en el element que se utilitzava, pues, jo què sé, molts.
1: Pues des de, sí, coses molt curioses.
2: Platetes, arrels...
1: Com... Allí hi ha una figura d'un metge que jo dic, este pareix la parca, tot vestit de negre, gorro negre, i una màscara en un pico i xina, i dient, no, era el metge que visitaves que estaven malalts de còlera.
2: I ficaven dins del bec, dins del pico, posaven herbetes per a...
0: Sí, exacte.
2: Per a...
0: sí, perquè sí, pensaven sí, que venia per l'aire totes
2: per
0: les enfermetats.
2: Per l'aire, per a intentar protegir-se.
0: Però no.
1: I un aparato que n'hi havia allí de ceràmica.
2: Veig a veure que estem acabant, Vicent, veig a veure que has de dir important.
1: No, jo ja no dic important. Que no se perguen, perquè van a hi haure una sèrie d'activitats, perquè primer aplegarà la Fira de l'Embotit i després el Fenavín, que la Fira del Vi un any va ser... I molt important, antes el feien en la Fira, allà a l'altre costat del poble, que pareixia que no agradava molt, i un any vuelve allí a l'Alameda.
3: A la avenida, que le decimos nosotros.
1: Bueno, a la avenida, sí. ¿Eh?
3: Allí, claro, y empieza allí todo en la segunda quincena de agosto, que es cuando hacemos la fiesta de la vendimia, que también tenemos 15 días de fiestas, ¿eh?
1: Yo estaré en Alcosebre, no sé si me podré escapar, pero lo intentaré.
2: La mocosina Piti va a ser reina
1: de la
2: vendimia de Requena.
1: ¿Ah?
2: ¡Bandida! Pero claro, hace sí, no habéis nacido ninguno de vosotros, también os digo, ¿eh?
1: Pero tú tienes una cosina en Requena.
2: Ara viu en Múrcia, bueno, ja fa molts anys que viu a Múrcia, però sí, de Requena.
1: I per què la tiraran d'allí?
2: Ja te contaré la història.
4: Bueno, xics, enhorabona per el nomenament de Ciutat Espanyola del Vi, molt merescuda. Teniu una història, una tradició i una qualitat i una excel·lència en el vi, que és cosa de tots, i que seguim disfrutant-la. Gràcies per acompanyar-nos i per fer cultura del vi.
0: Molt bé.
3: Gràcies. Moltes gràcies.
4: Vicent, de categoria, visites d'este mes que vulguis, eh?
2: Bueno, cada setmana ens portes...
1: Jo vos aviso. Però jo, per exemple, de com tu te'n vas a Gandia...
5: La vesprada d'Apun, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
6: Són les 6.
7: Apun. Noticias.
6: El Papa Lleó XIV està a punt d'assistir al primer dels dos actes públics programats per a esta vesprada. Es tracta d'un acte a la Catedral de l'Almudena de Madrid, on es resarà i es farà un homenatge a la Mare de Déu. Alejandro Molés.
8: En acabar, el pontífex es traslladarà a l'estadi Santiago Bernabéu, on a l'estat de la vesprada, d'ací una hora, està previst que presidisca una trobada multitudinària amb la comunitat diocesana. Es tracta d'un acte on es combinarà l'oració amb la música amb artistes com ara David Bustamante i la participació d'un gran cor format per un miler de persones, entre d'ells 300 xiquets, acompanyat per 70 músics i un centenar de ballarins. L'acte acabarà amb la interpretació de l'himne Alça la mirada, un himne que ha sigut creat en exclusiva per a la visita del Papa a Espanya, un país que abandonarà divendres que ve des de les Canàries i després d'estar uns dies a Barcelona, on arriba demà al migdia.
6: És l'agenda prevista pública pel Papa, programada per a esta vesprada, tot i que fa una estona, passades les 4, mantenia una reunió privada amb víctimes dels abusos comesos en l'àmbit eclesiàstic. Xavier García del Valle.
9: Sí, uns abusos que ell mateix ha definit com una plaga que cal combatre a partir d'ara amb la prevenció.
10: Ante esta plaga, la comunitat eclesial està llamada a responder con la escucha, la verdad, la justícia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
9: Així ho ha dit en un discurs fet davant dels bisbes a la seu de la Conferència Episcopal Espanyola. Unes hores abans, en el pontífex n'ha fet un altre al Congrés, on, entre altres coses, ha condemnat l'avortament i l'eutanàsia.
10: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
9: I en ese mateix discurs al Congrés ha reivindicat el valor de la pau, el dret internacional i la dignitat de les persones, amb una especial menció als migrants.
10: Drama migratorio interpela hoy la conciencia de las naciones y el fundamento ético del orden internacional. Una doble exigencia de justicia social: ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración.
6: Sindicats i Conselleria d'Educació estan reunits en una nova mesa de negociació. Rubén Dempré.
11: Sí, revisen punt per punt els detalls de l'última proposta de la Generalitat. El pes del valencià en l'ensenyament i l'augment salarial són els aspectes que allunyen l'acord definitiu. Segons ha exposat la consellera Carmen Ortí a l'inici de la mesa de negociació, que avui de nou es retransmet en línia, la intenció d'Educació és anar tancant els primers acords en els punts on siga possible i deixar-los plasmats.
12: En estos moments, els punts d'encontre són més que els que no, pues la nostra intenció sí que seria la d'anar avançant i anar tancant aquelles qüestions pues, que ja estigueren, se pogueren donar per integrades o per concloses.
11: Que vol negociar abans d'acabar el curs una nova ordre per incorporar, entre altres aspectes, la reducció d'hores lectives per a majors de 55 anys, el dret a la desconnexió digital i la incorporació per primera vegada dels dies de lliure disposició per al professorat.
6: La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana exigeix a l'organització del Festival de les Arts la devolució íntegra de l'import de les entrades i abonaments de l'acte.
13: I tot això davant l'anunci fet per la promotora de tornar l'import de les entrades de dissabtes, però el 50% dels abonaments, així com el saldo pendents en les polseres de pagament. Per l'advocat de la Unió de Consumidors, Francisco Rodríguez, això es queda curt.
14: Hauria de fer-se la devolució íntegra de totes les entrades a les persones afectades, perquè no només la cancel·lació del segon dia, sinó que el primer dia tampoc se va prestar en les condicions més adequades.
6: I en tribunals, avui ha declarat davant la jutgessa de Catarroja que porta el cas de la Dana una treballadora de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
13: I entre d'altres ha dit que la informació sobre la pujada dels cabals, també del barranc del Pollo, fluïa durant tot el dia i que era pública. En aquest sentit, ha destacat que els sensors van funcionar correctament i que el correu clau que va enviar el seu departament va ser el de les 6:43 de la vesprada, en què s'informava sobre el creixement súbit i la situació alarmant que presentava el barranc del Pollo. També ha destacat que va rebre 8 telefonades de la delegació del govern i cap del centre d'emergències.
6: En successos a Elda, l'atac d'un gos ha provocat ferides greus en una orella a una dona de 51 anys.
11: Sí, el gos d'una raça potencialment perillosa li ha arrencat part de l'orella a la dona que el passejava i ha causat lesions lleus a altres tres persones, una dona de 44 anys, la filla de 24 i el net de 4 anys. Segons fonts policials citades per l'agència EFE, l'incident va ocórrer divendres passat quan el gos, que sembla que anava sol i sense bos, va atacar la mare, la filla i el net, però va ser la dona que el passejava, que no era l'ama de l'animal, qui va patir les lesions més greus. A conseqüència de la mossegada que li va arrencar part de l'orella, la van traslladar a l'Hospital General Doctor Balmis d'Alacant per a ser atesa i procedir a la reconstrucció.
6: En els esports, el Villarreal ha presentat l'equipació de la nova temporada.
11: Amb el lema "Feta per a fluir", recupera el protagonisme absolut del tradicional color groc. Per la seva part, el València té previst començar demà la campanya d'abonaments. El més destacat és que mantenen els preus i que no hi haurà nous abonaments. Es tracta de l'última temporada on el València disputarà els seus partits en el camp de Mestalla abans de traslladar-se al nou estadi la temporada 2027-2028.
6: Fins ací l'última hora informativa. Continuen en la companyia de la Vesprada de Punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
7: Som la veu de tots. Som A Punt.
15: La llei d'habitatge diu que quan acaba el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. A això i molt més.

0: es diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
1: Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, punt a punt. Amb el partit de tornada de l'eliminatòria de semifinals per l'ascens a la primera divisió. En directe, des de l'estadi Juegos del Mediterráneo, Almeria-Castelló. Amb la narració de Josep Lluís Gual i els comentaris de la llegenda albinegra Emili Sierpe. Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, tots amb el Castelló al punt a punt.
2: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
3: L'hora de la cultura. Amb Reis Joan.
4: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. El Barrequejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
5: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.

0: La vesprada de punt.
1: Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, punt a punt. Amb el partit de tornada de l'eliminatòria de semifinals per l'ascens a la primera divisió. En directe, des de l'estadi Juegos del Mediterráneo, Almeria-Castelló. Amb la narració de Josep Lluís Gual i els comentaris de la llegenda albinegra Emili Sierte. Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, tots amb el Castelló al punt a punt.
2: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Marbella. La... Jo crec que és una de les veus més italianes, italianes en entesa, pues, entre cometes, la manera d'interpretar a la italiana i desgarrada manera que tenim en el panorama el nostre Sergio Dalma. De fet, ha fet uns àlbums de música italiana que
1: desgarren
0: el millor sentit, molt romàntics i molt estupendo. I esta cançó, que a més, bueno, allà on la punxes, esta cançó, això és èxit. Jo no te pido la luna, la de Fiordaliso.
1: És molt de karaoke, és molt de karaoke. Molt de karaoke.
0: Tu l'has cantat en noches.
1: Ja sabem, en noches de Blancos Atent.
0: I heu fet duo la teva germana i tu?
1: I l'haurem fet duo en esta.
2: En alguna ocasió, segur que sí.
1: Segurament. Carme Juanjo,
2: hola. Quin tros de cançó vos he posat avui, Vas començar.
1: Xulíssima.
2: Com ve dia Ximo, la va trobar en el segon volum d'esta col·lecció que va fer de classe.

0: nazis italians en 2011, perquè és que realment la cançó és italiana en l'original. Era de la cantant Fiordaliso. Tot i que sí, xiquets, la versió està en castellà que coneixem i que mos sabem tots.
1: La del karaoke.
0: Era de la mexicana, la del karaoke, de la mexicana Daniela Romo, dels 80. Lisa és la que realment nosaltres hem conegut més i la que cantem al karaoke. Exacte. Però no ens anem per les rames, perquè avui la cosa no és que va de cançons italianes, sinó de cançons sobre la lluna. Ah, què vos ha paregut? El xir que acabé de pegar. La lluna ha inspirat moltíssimes cançons, especialment La lluna plena, on les nits s'imprenen de màgia i de misteri. Escoltarem ara una llegenda misteriosa sobre una gitana que es va encomanar la lluna per a casar-se. Així que li demanava un xicuelo templat per casar-se. I el terrible present que li va demanar la lluna a canvi, el seu primer fill. Com vos quedeu? Parle del Gide Mecano del 86, Hijo de la Luna.

0: Sumer Redona, que hoy le va a decir a José María Cano.
1: Yo creo que en versos de Lorca, del romance de Luna a Luna.
2: Exacte. Mira, que sabuig que sou els dos. Mira els dos.
0: No, perdona, és que en el 86 jo estava punxant com si no estiguera bé l'Hijo de la Luna, però el posava volta i volta. Va ser aquella època també que Mecano va pegar el canvi en Cruz de Navajas,
2: sí,
0: cançons que contaven històries, i en este cas també estan vinculades.
2: A mi me recorda molt a les històries dels trobadors, no? Que n'hi havia una història bàsica superimportant i la música... I només feia que fer xirli, no? Era com, quan més ho conés dos, li donava el... Potenciava la història.
0: En el que José María Cano va dir, i aquí estoy yo també, que no només les cançons de Nacho Cano, cançons pop fantàstiques i estupendíssimes, de les quals alguns estem més farts que Mahoma de la Cançala, però... Lo de José María Cano, el punt de maduresa...
2: I van començar molta gent a cantar cançons d'ells, que a lo millor més tard després tornava a cantar Mecano, però, per exemple, el dia la va cantar primer Ana Belén. Sí. Que Ana Torroja.
0: És de José María.
2: Per exemple, i és de José María. O, bueno, Hijo de la Luna també la va cantar Montserrat Caballé, perdoneu, eh? També se va motivar i la va cantar també. Però vaig a...
0: És un punt molt líric, també, no?
2: Claro. I aquella que va fer també Mocedades Primer abans que... La que se feia d'això de sal, de figura de sal, com se diu? I llorar por él y esperar... Exacte, la va cantar primer Mocedades, però era de José María Cano i la va acabar cantar també Mecano. Ara no m'hi és el títol, ara el buscarem. Vinga, seguim amb la misteriosa lluna plena, eixa que ens porta a éssers estranys i ens confundís per les nits. Així que anirem amb altra història nocturna dels 80, una que passa a París amb un home llop com a protagonista de la història. Ai, Gemma, Juan, ja sap quina és. Ja sap quina és. És una història que ens conta Rafa Sánchez, la veu inconfundible de La Unión, en Lobo Hombre en París.

0: sobre París.
1: Mira que ens agrada esta cançó.
2: Això tenia jo l'hora de Lola, sí, la meva filla. Sí, sí. I si allò van vindre al pati de Pio XII, al col·legi d'aquell moment, a actuar els de la Unió, allí estava jo a primera fila cantant Desganyeta Viva. Ai, que bonito.
1: I esta cançoneta i les de Mecano que acabem d'escoltar, les que tocava jo amb la guitarra en els campaments sense parar. Sí, sí, sí. I això són la nostra joventut, Gemma Juan.
2: Mare, això ho contem a la meva filla i pareixem un huelanque.
1: Pareixem-nos.
2: Som.
1: Vinga, i de nou contarem una història tràgica on la mort, sota l'ombra de la lluna, s'endú el protagonista de la cançó. Es va especular si Mike Oldfield, que és l'autor del tema, es va inspirar en l'assassinat de John Lennon. Però és que el mateix Mike, el Oldfield este, va aclarir que es va inspirar en veure la pel·lícula sobre la vida de Houdini. Això diu ell, eh? Això diu ell. Este tema també és dels inicis dels 80. El canta Matchy Reilly i es titula Moonlight Shadow.
2: Moonlight Shadow.

0: Que xula, eh? Sabíeu que era el Mike Oldfield? Perquè jo vaig descobrir investigant per així, fija't, no? Jo la relacionava tant la veu esta femenina que no... I quan vaig descobrir que era de Mike Oldfield, xica, quina gràcia, no ho sabia jo això. Vinga, va, ens endinsarem ara en la part més amable de la lluna, la que té a veure amb la màgia de l'amor, de la nostàlgia i dels somnis. Per això, ens n'anirem als anys 60, a la banda sonora de la pel·lícula Desayuno con Diamantes, on Audrey Hepburn es marca una dolça cançoneta que ens deixa tots bocabadats. Cançó que, per cert, van compondre per a ella dins de la seva xicoteta tesitura, o sigui, no té molt de moviment vocal perquè ja era molt curteta la que tenia, i que van estar a punt de llevar per si ralentissava el film. Però l'actriu ho va impedir pronunciant la famosa frase, que no sé si sabíeu que era d'ella, "por encima de mi cadàver", sí, va dir la dona.
1: M'encanta la frase.
0: I sort que ho va impedir perquè ens haguem perdut un dels millors moments de la pel·lícula. Moon River, Riu de Lluna.

0: és una coseta de gust, és una dolçor, una coseta de gust.
1: Fixa't que no fa coses molt agudes perquè tenia una tessitura molt curteta, però ella sabia donar-li molta calidesa interpretativa i sa veu tan bufada que la fa a la part sexy i nostàlgica, no? Però d'alguna manera, no? Això, no? Això on notes, no?, els bons intèrprets de cançons, no? I on se li troba el mèrit a com dius les coses, independentment de la valia de la qualitat musical, no? Que la té, simplement és que és en un recorregut vocal més curtet, no? Més limitat.
2: Sí, jo crec que com a composició també és una
1: espectacular.
2: Una dolçor. I com és un clàssic que l'han interpretada també, doncs, sí, tremendes veus de la història de la música popular, ha quedat, jo crec, com a... No sé, forma part del cançoner emocional, diguem, occidental. Però, clar, és que la versió d'Audrey, allí en la finestra, sense ni idea de tocar la guitarra, perquè a poc que sabia...
1: No, se nota, se nota.
2: No sabia posar ni un dit en les ungles, però allí estava tocant la guitarreta.
3: Ahí el playback no li va ser.
2: En aquella candor...
1: És que en aquelles èpoques no se tenia tant de mirament en aquestes cosetes, en aquests detalls, no? Avui en dia ja les pillem de seguida i la persona se ho ha de prendre, que sigui una miqueta, per a gravar. Però sí, sí, sí.
3: Ai, pues una dolçoreta.
1: Una dolçoreta.
3: Que no, que la chica no està cantant. Mira, que bonico. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
1: Ai, els amors que naixen baix la llum de la lluna. Diuen que són els més romàntics i diuen que els més difícils d'oblidar. Anem ara en una cosa un poc més marxoseta. Els Rebeldes ens ho explicaven al 88 en una de les seues cançons més emblemàtics del seu àlbum Más allá del bien y del mal. Anem a escoltar Bajo la luz de la luna, de Rebeldes.

0: que m'està duent a la meua joventut, la Juan. Que fuerte eres.
1: Un poc més marxoteta, però també va ser...
0: Però romanticona.
1: És romanticona.
0: Això és rockeros, però esta és...
1: Esta és tendereta.
2: Una balada...
0: Una baladón.
2: Aixina tranquil·lota. A més, a mi, reminiscències dels 50, aquest rotll aixina del duap.
1: Sí, sí, té aquest puntet duap, tens raó. Ai, jo te amé.
0: Que jo me casaré en el Suri. Ell no ho sap, ell me casaré.
2: Un dia mos casarem.
1: Serà el meu cunyat.
0: Sí. Sí.
1: Això és aixina, això és aixina.
0: Va, seguim.
1: Vinga, la lluna ha simbolitzat sempre l'amor profund, però hi ha que anar a espai en no idealitzar-lo, xiquetxo, si no la liem parda. D'ahir naixen frases com no demanar la lluna, com ja hem escoltat en la primera cançó que hem escoltat avui, la italiana, ni prometre la lluna, és a dir, no es deuen exigir ni oferir coses que no es poden complir per a no enganyar la parella.
0: Bueno...
1: I sa mateixa reflexió, mira, Gemma, com fa, bueno... ¿Cuántos pecan de esto, no?
0: Con las películas que yo he visto, los libros que yo he leído, madre...
1: Doncs esa mateixa reflexió que t'estàs tu ara fent i els nostres oients també, ens la deixa Rosana en l'àlbum Luna Rota i la seva cançó homònima de 1996.

0: Ay, que me encanta.
1: És molt bonica aquesta cançó, també.
2: Que bonic ho fa Rosana, tot.
1: Sí, senyor.
2: I, bueno, i a més atacant, deixant un bolero en esta classe que té, sí, i sí, se sí. Registre de veu. Que maravilla!
0: És que té una veu tan bonica, esta dona.
2: I canta con recao.
0: Sí. Con recao. Canta con recao, m'encanta
2: sí, comentari. Te deixa ahí, i ai, que raó tens, Rosana.
0: Sí, senyora. Ai, canta con recao, me la vaig apuntar, Ximo, eh? Joaquí, que te diu la meva germana. Esta de Joaquí me la apunté jo, per dir-la més vegades. I aquí canta en recao. Sí. I aquí canta en recao.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I la metàfora de la lluna trencada quan es perd l'amor ha estat molt recurrent en les cançons xiquets. Xabela Vargas, per exemple, ens diu que des que el seu amor se n'ha anat, viu a les fosques perquè ja no té llum de lluna. Ens ho diu en una cançó que Álvaro Carrillo li va compondre en 1961, però que al nostre país va pegar fort als 90 quan l'artista se'n va vindre a Madrid i va ressorgir la seva carrera, gràcies també a figures com, per exemple, la de Pedro Almodóvar.
1: Sí.
0: Escoltem-la en Luz de Luna.
1: Hola, Xabela.

0: parlen de veus característiques, d'interpretació amb força, desgarrades.
1: Pues Isabela, és un bona part, no? Un bona és part. Una Maria Dolores Pradera
2: mira,
1: de
2: molt bona
1: raça.
2: La comparació.
0: És... Punx, gros, no sé, una passada.
2: Jo diria també molt que és un exemple d'interpretació quan se canta, no? Que de vegades veus a lo millor que no les classificaries com tan especials, les classifiques d'especials per la manera de cantar. I és quan se diu, quina veu més poderosa o més especial, quina personalitat de veu. I moltes vegades, no sempre, però moltes vegades, tapa que no tens una veu que en alt, si no fores tan bona interpretant seria tan bona, però ho acaba sent per la teua manera de cantar. No?
0: Això també és màgia, duende, arte, sí. Lo que vull dir.
1: Doña Concha, per exemple. Doña Concha. Un altre exemple.
2: Exacte, molt bé. N'hi ha vegades que coincidís i ja és la bomba, eh? Sí, claro, gent que interpreta sí. Molt bé i a més té una veu espectacular, eh? Que ja ne coneixem també moltes d'aixes. Vinga, la lluna s'ha introduït tant en les relacions amoroses que fins i tot la nit de noces l'anomenem lluna de mel, metàfora de l'amor més dolç. Per això, Joaquín Sabina, junta a Xabela, que acabem d'escoltar, reclama que en les parelles totes les nits deurien ser nits de noces i totes les llunes, llunes de mel. La cançó és el disc de 1999, 19 dies i 500 noches, i es titula Noches de boda.

0: el último jalón.
1: Que las verdades no tengan complejos.
2: Que no se ponga la luna de miel, esa frase. Això és una bonica.
3: És bonica. Pagares de perill. Ai, sembla que parlar de la lluna de manera romàntica ha d'estar relacionat sempre amb la nostàlgia, o no sé, o la pau i la calma, i que l'energia i la vivesa es deixa per al sol. Però el grup català Charango, que destaca pel seu estil reggae amb pincellades jamaicanes i llatines, li pega la volta als astres i parla de l'amor vibrant que dona l'amor vibrant que dona la lluna quan està en la línia de l'horitzó que pareix que estiga ballant amb l'aigua. La cançó és de 2017 i es titula Una lluna a l'aigua.

0: la lluna té dos cares i moltes persones també, que sí?
1: Exacte, sí, senyor.
2: Ben observat.
0: L'amor té dos cares.
1: Tot té dos cares. Els espenca, ets
0: nostres.
1: Perdó,
0: que són fans del True Crime. Sí. Els assassinos en sèrie, de dia, pel matí, són pares de família, una mona.
1: Això és de veres, jo havia dit a la meva germana, sí, sí. Tinc alguna cosa de què preocupar-me? Perquè si algun dia vol assassinar algú, ella ho fa i no t'enteres, t'ho dic jo, eh? Perquè està afeccionat per tot, tot el que llitja i tot el que veu a la tele. De crims.
0: Bueno, sí que és veritat. La lliura té dos cares, sí.
1: Ja que m'encanten estos espencaets nostres valencianets, sí. Bé, tots els grups valencians en general que utilitzen esta banda, no?, dels metalls sempre per fora, que donen una alegria i una, un vigor, no?, a les cançons, per molt que la temàtica siga trista, que flipes.
0: Això respira un poc al nostre bagatge, així, d'estudiar en escoles de poble, exacte, les bandes, les xarangues...
1: El caràcter, no?, valencià, musical del passacarrer.
0: Després, ells, cada un passa per el seu estil i canvia de la cosa, però ahí n'hi ha un poc d'això, reminiscència del que
1: doncs sí.
0: Hem après de xicotets. Sí.
1: Vinga, que la lluna també és alegria, com les has pencat.
0: La lluna també és alegria.
1: Anem amb la versió, xiquets, que vos pareix?
0: Vinga,
1: vinga, va. Mira, avui faré No em vol jo mica la luna, és a dir, la que m'he escoltat en castellà per Sergio Dalma, però jo la faré en València.
0: No me con mi cola.
1: Saboràs. Jo l'he escollida perquè crec que esta cançó es mereix que es conega com cal, xiquets. I ara vos explicaré per què. Podríem dir que el que va fer la versió en castellà en la seva època va reinterpretar la lletra i li va donar un altre significat. En la cançó que nosaltres coneguem...
0: La de Daniela Romo.
1: La de Daniela Romo. Yo no te pido la luna esta.
0: Quiero el momento, quiero ser esta locura que brilla por dentro.
1: Muy bien. Ah. Gemma se la sap al karaoke, la té ahí, que se sap la lletra de categoria. Pareix que la protagonista, veritat, sí, vol passar tot el temps possible amb el seu xic i li diu que xica, que això no és demanar tant, que no és demanar la lluna, veritat. Això és la idea que tenim. Però és que la cançó original diu exactament, xiquets, el contrari.
0: Què m'estàs contant?
1: Exactament el contrari. Li demana al seu xic un descans perquè ja no pot més, no per a deixar-lo, com sinó per a poder estimar-lo com cal, diríem, no? Això que diem, dame un tiempo, que me lo piense bien, Mari Carmen.
0: No, no eres tu, soy
1: no eres
0: yo.
1: Tú, soy yo.
0: Vamos a tomarnos un tiempo, que això vol dir los preámbulos de la ruptura definitiva, pero bien.
1: Exacte. Sí. Doncs ara voreu...
0: Això ho ha llegit en un llibre.
1: No? Ai, això ho ha llegit en un llibre, no saps de què és ni res. Ara voreu, escoltant la versió, sí, què significava realment la lletra, que jo crec que estàs molt més fidel a l'original. Anem allà?
0: Vinga. Anem allà.
1: Jo no et demane la lluna.

0: Com canvia el cuento, eh?
1: Resabore,
2: eh? Siga amb tu o sense tu, sola inclús.
1: Sola inclús.
2: Rellena-te los huecos.
1: I jo sabria com apanyar-me sense fer mal a ningú, deixant tranquil·la.
0: Acaronant-me la pell mentre es mira els estels. Bueno, gràcies, Carme Juan, un plaer.
1: Adéu.
3: Lleno del sentimiento. Trae nuestro irán interés.
4: La vesprada da punt.
0: Sort que està el mestre Dono per a fer el canvi

0: i posar la sintonia per anar
1: a veure ara com ho fem.
0: La cultura, clar. Perquè estàvem relliscant d'una manera...
2: Estàveu en un jardí.
1: Jo havia
2: estàveu
1: pensat
2: entrant en
1: jo
2: un
1: no
2: jardí del
1: luna,
2: qual així...
1: Jo te pido la Juan, Joan, Joan, la Reis Joan, però no, no me rimava bé.
2: No, no rima, no rima, no, no, no, no, no hi ha rodolia ahí, possible, no, és impossible, és impossible. A més, avui el tema lliga, no acabava de lligar, perquè avui anem a parlar d'una... Avui anem a parlar de literatura, d'un llibre que vos heu de llegir sí o sí, perquè és dels millors llibres que m'he llegit esta temporada. Juraria que junt amb el llibre de Martí Domínguez sobre Peset Alexandre és el millor llibre que m'he llegit, i és la novel·la de Núria Cadenes, Qui salva una vida, que es van dur el premi Proa. La confiança diuen que dona asco, la van felicitar els primers del món mundial aquell mateix dia. Xica, quina alegria, has de vindre. Fins avui. El premi li el van donar, no sé si octubre o novembre.
1: Bueno, perquè tu eres de, com els xinos, com us explicaven adés, a llarg termini.
2: Sí, a llarg termini, fins i tot a un termini llarguíssim, bueno, perquè la memòria no és el meu fort, principalment, i sempre diu... Ai,
0: Però tens altres virtuts.
2: Sí, Joan. Sí. Bé, el cas és que avui ens acompanya Núria Cadenes al programa. Fixeu-vos que és una història real. El germà del seu avi era un retor que va ajudar a salvar moltíssimes vides en la frontera franco-espanyola en els anys 40. Vides d'antifranquistes que fugien cap allà i gent que venia fugint del nazisme i que intentava baixar, no? És una història preciosa, és un teixit, una maranya, una madeixa d'història riquíssima que de veres vos ho recomano. Quedeu-vos i ella vos donarà més claus.
0: Que xulo, no ens ho perdrem. Arriben les notícies no. I després d'elles, Rei Joan i equip en l'hora de la cultura. Meravella.
2: Un beset.
0: Beset, adeu.
1: Fins demà.
0: Què fem demà a partir de les 4, xicona? Està preguntant Tono.
1: Tu i jo, sí.
0: Ah.
1: Tono, tu també estaràs? Pollars de més? Bueno, Fran ha d'estar.
0: Vos esperem.
1: Perquè si vull casar en ell, tinc que fer cada dia un amic. Això farem, demà a les 4, sí.
3: La vesprada d'A Punt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
4: Són les 7.
5: A Punt. Notícies.
4: Milers i milers de persones omplin l'estadi Santiago Bernabéu, on d'ací uns moments rebran el papa Lleó XIV, Alejandro Molés.
6: Allí presidirà una trobada multitudinària amb la comunitat diocesana. Es tracta d'un acte on es combinarà l'oració amb la música amb la participació d'un gran cor format per un miler de persones acompanyades per 70 músics i un centenar de ballarins. L'acte acabarà amb la interpretació de l'himne que ha sigut creat en exclusiva per la visita del papa a Espanya, un himne que porta per títol Alça la mirada, un terme que Lleó XIV ha utilitzat ja durant el discurs que este matí ha pronunciat al Congrés dels Diputats.
7: Les invito a alzar pues la mirada, no para alejarse de la realidad, sino para recordar que toda decisión de las autoridades públicas toca personas de carne y hueso, especialmente a quienes tienen menos fuerza para hacerse huir, porque la altura de miras consiste precisamente en mirar con más hondura aquello que está en juego en cada decisión pública.
6: Abans d'assistir a l'estadi Santiago Bernabéu, on va de camí, el papa ha participat fins fa només uns moments en un acte a la catedral de la Almudena de Madrid, on s'ha resat i s'ha fet un homenatge, una ofrena, a la Mare de Déu. L'escoltem.
7: Virgen de la Almudena, Madre y Señora nuestra, venimos hasta tu imagen santa para venerarte con filial devoción. En tu honor se construyó esta catedral.
6: Demà al matí el pontífex es deixarà a Madrid i arribarà a Barcelona al migdia. El seu viatge acabarà divendres a les Canàries.
4: De nou a casa nostra, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana avala la consulta sobre la llengua base per al curs escolar 2025-2026. Rubén Dempere.
8: El Tribunal Valencià ha desestimat íntegrament el recurs presentat per 12 diputats de Compromís contra l'ordre que regulava la consulta de la llengua base, una consulta que es va celebrar entre el 25 de febrer i el 4 de març del 2025. La sentència ha rebutjat tots els arguments plantejats pels demandants i considera ajustat a dret tot el procediment desenvolupat per la Generalitat. El Tribunal

0: El Superior de Justícia recorda, no obstant això, que l'assumpte jutjat és l'ordre que regula la consulta i no la llei de llibertat educativa, aprovada per l'actual majoria parlamentària a les Corts.
1: La Conselleria d'Educació acaba de publicar les xifres sobre el seguiment de la vaga d'avui en l'ensenyament públic no universitari i ho fa per davall del 5%, concretament en el 4,34%. En el cas de la província d'Alacant no arriba ni al 3%.
0: Siga com siga, la quinta setmana de vaga s'ha iniciat amb un pressupost de vora 3.400 milions d'euros per als pròxims 4 anys, amb la incorporació de 7.700 places de professorat. En l'espera de conèixer els resultats de la reunió d'avui, l'objectiu és anar plasmant en el document punt per punt les qüestions on l'entesa es dona per vàlida, deixant per al final els punts on hi haja més distància. I un dels punts on encara sembla que hi ha molta distància és en el pes del valencià en l'ensenyament i en l'increment salarial. Ho detalla el portaveu de l'STPB, Marc Candela.
2: I s'ha de redactar incorporant que la pujada salarial i l'IPC s'aplicarà sobre tot el salari, no només sobre els 200 euros de la proposta d'acord.
0: Mentrestant, a la plaça de la Mare de Déu de València, l'acampada del professorat continua.
1: I ja hi ha data per a la compareixença a petició pròpia del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés dels Diputats, Xavier García del Valle.
3: Sí, serà el 24 d'este mes, dimecres, tal com ha aprovat la Junta de Portaveus. Allí, en la Cambra Baixa, Sánchez abordarà la situació política després de les causes judicials que afecten el PSOE. Una compareixença que, a més, es produirà 6 dies després de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant de l'Audiència Nacional, on està imputat en la causa del Plus Ultra, en una suposada trama de tràfic d'influències per a beneficiar l'aerolínia.
1: I en este cas, en el Plus Ultra, el PP ha demanat avui al jutge de l'Audiència Nacional que impute les filles de Zapatero.
3: Argumenten que hi ha indicis de presumptes delictes de blanqueig, falsedat documental i participació en organització criminal.
1: I a casa nostra, l'Audiència de València ha confirmat la imputació en el cas Assut de Jorge Bellver, exregidor d'Urbanisme de València del 91 al 2015, quan era alcaldessa Rita Barberà.
3: Concretament, i segons el sumari, hauria rebut diversos rellotges per valor de fins a 3.000 euros, xampany o maletes de luxe. En l'actualitat, Jorge Bellver és director general de Transparència en la Generalitat.
1: I nova jornada d'incidències en els trens de rodalia de les línies C1 i C2 amb cancel·lacions i retards de bon matí.
4: El motiu, un camió que ha tocat la catenària i ha danyat el sistema d'electrificació entre Silla i Algemesí. Els usuaris diuen que una vegada més els han avisat tard i malament.
5: El primer tren des de les 6:50. Han empezado a cancelar 2, 3, 4 i al quinto, a les 8 de la mañana, entonces nos han dicho que cojamos el de Gandía para llegar hasta Silla.
4: I precisament així ja han habilitat un autobús llançadora per a salvar el tram afectat, però l'autobús estava a 300 metres de l'estació, complicat de trobar i molta gent després d'arribar i esperar millora, els han fet tornar a l'estació de Silla.
6: Estamos aquí tirados, no hay bus, no sabemos dónde está el bus.
7: Xativa, se ha restablecido ya la circulación en una vía. Vamos a volver a la estación, que es lo más fácil, ¿vale?
8: Te fiquen un autobús de sustitución, no arriba. Tornem así, para allá. Que si el 2, que si el 5, que si el 2, que si el 5. Que...
9: Es un desastre, pero toches días.
1: I la ciutat de València tindrà un nou parc Gulliver al llit del Túria.
4: Estarà ubicat al tram que hi ha a l'altura de l'estació d'autobusos. La inauguració està prevista per a 6 mesos. Així ho ha anunciat l'alcaldessa Maria José Català.
10: El nou parque serà el Lilliput del Gulliver. Se levantarà el Jardín del Túria entre el Pont de les Arts i el Pont de les Glòries Valencianes. La pieza central serà d'una gran escultura de Gulliver sentado de quasi 9 metres d'altura que podrà recorrer-se tant per l'exterior com per l'interior, és a dir, passante i jugable.
1: I en els esports, el Castelló ha posat esta vesprada rumb a Almeria, on demà els orelluts juguen la tornada de les semifinals per l'ascens a primera divisió contra l'equip andalús.
0: Els de Pablo Hernández afronten tota una final, tenen l'obligació de guanyar per a mantindre viu el somni. Un empat donaria el pas de l'eliminatòria a l'Almeria, millor classificat en la Lliga regular. El tècnic del Castelló assegura que l'equip va per totes.
11: Nuestra mentalidad no cambia mucho, ¿no? Nosotros vamos a ganar todos los partidos, salimos a ganar en cualquier campo. Yo veo a los jugadores mentalizados y creyendo que...

0: que podemos ganar esta eliminatoria y eso me hace, como digo, ¿no? Estar tranquilo y saber que los jugadores van a ir a Almería a dejarse la vida y a intentar dar la vuelta a la eliminatoria.
1: Demà a les 7 del matí començarà la caravana de les penyes del Castelló. Entre els autobusos i els que van pel seu compte, s'espera que siguin més de 450 entrades que va donar l'Almeria als aficionats orelluts.
2: Fins així l'última hora informativa. Es queden en la companyia de Reis Joan en l'hora de la cultura. Nosaltres tornem a les 8 en Contrapunt. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
3: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
4: Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, Punt a Punt. Amb el partit de tornada de l'eliminatòria de semifinals per l'ascens a la primera divisió. En directe, des de l'estadi Juegos del Mediterráneo, Almeria-Castelló. Amb la narració de Josep Lluís Gual i els comentaris de la llegenda albinegra Emili Sierpe. Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, tots amb el Castelló al Punt a Punt.
3: A Punt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.

0: Hola a totes i a tots. Cap de setmana de poc soroll, sobretot després de la punxada del Festival de les Arts, que va haver de baixar el volum de la música amb el cabreig del públic. Res de nou, no sé a qui ha pogut sorprendre. Jo em pregunto si, en compte de ser la denúncia d'un veí de barri ric, haguera denunciat algú de barri humil el soroll, no sé, d'una falla, per exemple, o de qualsevol altre festival, li haurien fet el mateix cas amb la mateixa diligència i prontitud? Que està molt clar que el respecte entre veïns és fonamental per poder conviure, però no m'imagino el tribunal retallant carpes en falles ni tants altres esdeveniments festius. El fet que conviure vol dir viure tots amb tots. També aquells que estimem la tranquil·litat haurem d'aprendre a conviure amb el jovent que demana festa tal com la demanàvem nosaltres fa dècades, no? No sé, és un tema complicat, però haurem de fer-li unes voltetes. On no hi ha hagut silenci ha sigut a Tàrbena, on s'ha celebrat sa festa, la festa del parlar de sa. Quatre segles després del repoblament mallorquí, després de molts anys on el parlar de sa estava amagat i o rebutjat, o tot alhora, es reivindica el parlar salat. Quina alegria! Són paraules, són dites, menjars, costums, i són sobretot persones, nissagues nouvingudes durant aquell repoblament que al llarg de segles han sabut i han volgut mantindre els seus arrels. Sa festa enguany ha homenatjat Pepita Dembelo per la transmissió que ha fet de la música popular al llarg dels anys. Quin tresor el parlar de sa. Tant de bo, els estrangers del centre i del nord d'Europa no acaben amb allò que tant ha costat de mantindre. Veritat? Són les 7 i 11 minuts i això és l'hora de la cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.
2: Perquè és

0: Escoltem a Auxili amb Per què escric. Ves a saber perquè què és el que mou a escriure a cadascun de nosaltres. Recordareu que fa mesos parlàvem amb l'escriptora Núria Cadenes. Acabava de rebre el Premi Proa de novel·la Per qui salva una vida. I estaves molt, molt contenta. No en sabíem res de l'obra aquell dia i ella ens va dir que s'ubicava en aquells anys 40, en l'època de la Segona Guerra Mundial, en l'Empordà, on una xarxa de gent va fer possible la fugida de persones amenaçades pel nazisme. Han passat els mesos i capaços seríem de tancar temporada sense parlar tranquil·lament amb Núria Cadenes d'una novel·la que et manté agafada al llibre de la primera a l'última pàgina. Núria venia de publicar la novel·la Tiberi César l'any 2023, que va ser un èxit aclaparador i que encara ho és, i també el recull de relats En carn i ossos l'any passat, un recull on reflexiona des del primeríssim plano sobre temes que ens angoixen i que ens porten mal de caps a totes nosaltres, no? I on trobem, per exemple, un dels relats més potents que s'ha pogut escriure sobre la Dana. Cadenes escriu des de que té 20 anys, quan va publicar Cartes de la presó. Recordem, entre d'altres, la biografia de l'Ovidi, o eixe llibre dedicat a eixa novel·la biogràfica, o no sé com dir-li, dedicat al Guillem, on reconstruïix l'assassinat i aquella farsa judicial de l'assassinat de Guillem Agulló. O també novel·les com ara El banquet, Tota la veritat, Secundaris. Núria Cadenes és valenciana, nascuda a Barcelona, i amb part de la família originària de la Baixa Cerdanya i el Baix Empordà. És país que ens duen, curiosament, a la novel·la de la qual parlem avui, Qui salva una vida. No és gens fàcil resumir-vos la novel·la. Diria que és ben complicat per a mi. Un grup de gent que salva vides, i no estaria mentint-vos, això és la novel·la. Però és també parlar de lleialtats, de moltes històries creuades, de lleialtats inquebrantables i després de tot el contrari, no? És parlar de dolor mal paït, d'enveges d'aquella que té més que tu, de com protegir el feble vinga d'on vinga, siga qui siga. És parlar de moltes coses. Vaja, que ningú com l'autora perquè ens ajude una miqueta, no? Bona vesprada, Núria.
1: Hola, moltes gràcies per tot.
0: Gràcies a tu.
1: Per tot, perquè encara me'n recordo d'aquella entrevista que jo no sé ni què te vaig dir. Perquè,
0: perquè anaves sí. Dos pams per damunt terra, sí, no? De dir com pot ser sí. Això, m'està passant.
1: Literalment, sí.
0: No?
1: Sí
0: a
1: sí.
0: Més, recorda que vas dir que anaves en el vagó.
1: En el tren de silenci.
0: En el vagó de silenci.
1: Sí, sí, sí.
0: I no podies ni cridar.
1: No podia
0: ni fer salts,
1: no
0: ni dir que m'han donat un premi.
1: Sí, exacte. No podia fer res i bueno, vaig eixir a la... Clar, per parlar espai aquest entre dos vagons i d'ahir vam tenir la conversa.
0: Que fort.
1: I gràcies per convidar-me. Ara ja serenament.
0: Fa molt de temps.
1: Ara ja serenament.
0: Fa molt de temps que volíem parlar amb tu, fa molt de temps que vam llegir la novel·la, he tingut temps fins i tot de canviar-li el nom als personatges de la història. I tampoc necessitem molt de temps per a fer aquestes coses, però sí que hem de començar pel principi. Ens has de contar qui va ser Joan Domènech.
1: Sí.
0: Va ser un oncle avi teu.
1: Exacte, exacte. Ell era, bueno, una persona que m'estimé molt i aquesta va ser una de les dificultats a l'hora de fer la novel·la, perquè ell era germà de la meva iaia. Per tant, és oncle avi. I era retor. L'altre dia en Gandia vam riure molt perquè vaig dir, no me'n vaig adonar, però vaig dir, era retor però era bona persona. Però bueno, vull dir, era bona persona.
0: Sí, sobretot era bona persona.
1: Exacte.
0: Independentment de què es dedicara,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte. I era retor de Puigcerdà. I Puigcerdà és la capital de la Cerdanya, que és aquesta comarca que està dividida en dos estats. I aleshores la meitat és de l'estat francès i l'altra meitat, la del sud,

0: actualment l'estat espanyol. I ell des d'allà, que això és una història que coneixíem a casa, coneixia.
1: Tu de menuda, és a dir, es parlava amb tota tranquil·litat d'esta història?
0: Sí, bueno, sí, però no se'n parlava gaire, però no per res, sinó perquè ell no en presumia. Clar, li varen donar, ja en el seu moment, li varen donar la medalla de la Resistència i després li varen donar la Legió d'Honor
1: francesa. La Legió d'Honor és el màxim distinció que hi ha a França.
0: Sí, sí. I aleshores vull dir que no era una història amagada, no? El que passa que, bé, no se'n presumia. I el fet és que, i ell sobretot no em presumia, i el fet és que ell juntament amb un altre retor que era de l'altra banda de la frontera, de Dorres, Jean Ginot, varen ordir aquesta xarxa d'evasió durant la Segona Guerra Mundial per a salvar persones.
1: Sense mirar pèl, sense preguntar-t'ho qui eres.
0: No, clar. Ni què penses, ni en quin Déu creus, si creus en Déu o no creus en Déu, o quina és la teva opinió sobre res. No, clar, salvaven persones. Aquesta és la cosa. I varen salvar centenars de persones. Clar, això que et deia, és una història que a mi m'ha perseguit sempre. Clar, com a escriptora, sempre vas pel món...
1: És que agafant, és preciosa.
0: Sí, agafant històries per modelar-les després en literatura, i aquesta, dic, ostres, que la tenia en casa. I no havia gosat, I jo crec...
1: Com pudor, no?
0: Sí, exacte. I perquè me l'estime molt, mossèn Joan, me l'estime molt. Abans ho deia en passat, però no, perquè l'amor, ell és mort, però l'amor perdura, no?
1: Cert.
0: I me l'estime molt. I per tant, hi havia el perill de fer, en comptes d'una novel·la, que
1: pugui... Un panegíric.
0: Exacte. No? I presentar la vida de Sant Mossèn Joan. I això, doncs, no tindria interès. I per això jo crec que no sabia com trobar-ho. I aleshores, el desllorigador va venir de l'evidència. Això passa de vegades, que tens una evidència al davant i no la veus fins que un dia dius, com és que...
1: No me dóna compte.
0: Exacte. I això venia de la paraula xarxa, perquè sempre deien, va organitzar una xarxa d'evasió. I aleshores em vaig adonar, de l'evidència, que no havia de fer la novel·la de Mossèn Joan, sinó mostrar aquesta xarxa.
1: És brutal.
0: Exacte. Perquè eren persones... I això que passa, que cada història t'emporta una altra, cada cirera, és com això, quan agafes una cirera, que te'n van eixint. I aleshores vaig veure aquestes persones tan diferents, tan normals i corrents, tan poc disposades a actuar amb heroïcitat, i en canvi, en aquells temps tan terribles... Perquè estem parlant dels anys 40.
1: Es jugaven la pell.
0: Exacte. Se la varen jugar per fer el correcte. I varen fer el correcte. Varen actuar correctament. Sense que ningú els ho exigira, sense que ningú els ho reconeguera, tampoc. Tampoc tenien la mirada allò de... Mira, m'estan mirant com... No?
1: Com soc de solidari.
0: Exacte.
1: No? Això que es du ara tant.
0: De vegades,
1: soc supersolidària.
0: De vegades passa, no? Doncs no. I ho varen fer. I, clar, hem dit, es varen jugar la vida i va haver gent que la va perdre per salvar...
1: Pobre Melito.
0: Melito.
1: Perdó.
0: No passa res. Saps què passa? Que diuen això dels spoilers i demés. No importa, perquè en literatura, hi ha molts tipus de literatura, però en aquest cas concret, sí, hi ha una història o un seguit d'històries, però hi ha la forma, no? la manera de contar-ho, o les coses que et conta també la forma.
1: No? Totalment, però a més en esta novel·la és fonamental la forma, no? Vull dir, el cas és que és eixa, quan tu te n'adones que no només està Joan, sinó que hi ha un munt de gent, és quan tu dius això és una novel·la. No?
0: Sí, a partir d'ací, clar, aleshores ja...
1: T'hauràs documentat, vull dir, per més que tu conegueres, que t'estimes l'oncle Joan, que conegueres la història, vull dir, això tu no podies tindre-ho en el cap. Eixa xarxa atapeïda de persones de tot tipus, això...
0: És que són vides meravelloses.
1: Però...
0: No hi ha vida petita. Cadascuna d'aquestes històries, i n'hi ha més que no m'hi han cabut, perquè és una novel·la condensada. Jo també, ja que tinc ara l'oportunitat de parlar amb possibles lectors i lectores, jo intento sempre aconsellar, si pot ser, llegir-la a poc a poc. Perquè és una novel·la que demana que qui la llegeix la

0: es plegue. És a dir, de vegades ja...
1: És de veres, desplegable total.
0: Sí, hi ha frases atapeïdes o hi ha coses condensades, en potser un paràgraf, però aleshores qui se la llitja té la feina d'això, d'obrir el desplegable i veure i trobar-hi les coses que hi ha i que de vegades ni jo mateixa no sé què hi són, perquè jo també passa això escrivint.
1: Jo t'he de confessar que al principi de la lectura, m'estuve comentant més arribar,
0: sí,
1: vaig pensar que jo no anava a entendre l'obra. Vull dir, ja, això passa. Caram, Núria, però... jo no aconseguia no perdre'm, no? Seguint eixe ritme d'aparició de personatges...
0: I desaparició,
1: de canvis en el temps, sí, en la... I era allò de dir, ostres, fins que hi ha un moment en què dic, ostres, joder, Núria, això ho has fet a posta.
0: Sí. Sí, perquè justament això que dèiem de la forma i de la xarxa, en aquest cas la novel·la també pren forma de xarxa, de...
1: Total.
0: De aquesta persona a l'altra persona, són com pinzellades de coses que li passa a una persona i...
1: Xarxa que alguns dels personatges no estan vinculats directament amb la xarxa,
0: clar,
1: però de forma col·lateral amb, clar, algú que sí que ho està. No?
0: Clar, clar, també és mostrar què passava
1: en aquell moment, en aquells
0: 10 anys. No? Però després hi ha una altra cosa també, si hi ha un moment, hi ha el tema xarxa, i després hi ha la confusió, és a dir, són 10 anys... Clar, allà a la Cerdanya s'acabaven de perdre la guerra del 36, del 36-39. Això, la novel·la comença, és tota la dècada dels anys 40. Val? És misèria, és por, són assassinats, gent a la presó, és fam, directament, és el no saber on és el teu parent, no? I potser ja no ho sabrien mai, no? Què serà de tu? I en aquell context, pam, cau una altra guerra al damunt, perquè la Segona Guerra Mundial, clar, ells la tenien allà.
1: La tenien a tocar.
0: La tenien allà. Clar, nosaltres ara sabem que la Segona Guerra Mundial es va acabar tal any, que no varen guanyar els dolents, no? Sabem moltes coses. No?
1: Però ells no ho sabien.
0: I ells no sabien, ells vivien allà, en aquella confusió. Per això hi ha algun moment que algun personatge diu, és que no sé si és una altra guerra o és la continuació de la mateixa. I de fet, si bé tu mires, podria ser ben bé la continuació. Però allà a la Cerdanya havien passat també totes les corrues desesperades dels exiliats l'any 39, aquell hivern del 39 tan cru i tan terrible, no? Vull dir que tot allò, pam, és un moment molt, molt, molt confús, molt de no saber què em passarà demà, ni què ha passat, ni com acabarà això, ni com...
1: Llavors, aquesta, ni què ens espera en la
0: ni
1: vida.
0: Ni què ens espera. És que imagina quina desesperació viure aquells moments, no? Aleshores, aquesta confusió he intentat... ho sent, no? Però fora part també de la novel·la, perquè en realitat la novel·la explica un moment, explica històries...
1: Però no és posar-ho difícil, atenció, vull dir, perquè...
0: Val, gràcies.
1: En el moment li pilles el joc a l'autora, dius, ah, caram, doncs tant em fa.
0: Clar.
1: Si sé qui és esta o la confonc en la de fa tres capítols, tant fa, vaig a delectar-me amb el que tinc,
0: clar,
1: davant.
0: I si em diu, si diu la guerra i no saps si és la d'abans o la d'ara...
1: Tant fa. El cas és que la gent té por, perquè hi ha guerra i no sap de qui pot fiar-se, a més.
0: Exacte.
1: En una situació en què no saben de qui es poden fiar...
0: Ho fan.
1: Es fien cegament.
0: Sí.
1: I no li pregunten res a ningú.
0: Clar, és que va passar, és que és impressionant.
1: Que és impressionant allò que, ja no sé, ho he llegit moltes voltes, no? Són dos retors, un al sud i un al nord, però a més hi ha un notari, hi ha anarquistes, comunistes, vull dir, és una fauna, permet-me, la Rosita, és una fauna absolutament...
0: Diferent, gent molt diferent. Gent molt diferent, que igual que salven persones molt diferents... perquè igual tenien aviadors aliats que agafaven que salvaven una família de jueus, que un fugitiu de... No, la gent que arribava...
1: Que fugia.
0: Que fugia i que havien de salvar. Doncs també aquesta xarxa era molt heterogènia. Jo vull dir que tot el que hi ha en la novel·la és real.
1: Ai.
0: És molt bèstia.
1: Tot?
0: No, menys el que m'he inventat.
1: Val? Va, això ja, ara ja es quedem tranquils. Perquè... És tot real, menys tret del que s'ha inventat.
0: Val, però ja faig una mena de joc de paraules, però no és sols un joc de paraules. Però fins i tot el que m'he inventat és veritat.
1: Clar.
0: O sigui, com a veritat literària, o és veritat perquè respon
1: a la realitat que va passar en aquell moment.
0: A les coses que

0: són absolutament de veritat. En Melitó i la Dolors, amb aquests noms, varen existir i es varen enamorar, eren de Tòrrec, i varen anar a parar a la Cerdanya buscant treball, es varen instal·lar allà.
1: I saps una cosa, els meus iaios, ell era comunista i ella era catòlica.
0: Clar.
1: I es van enamorar.
0: I es van enamorar. És que les persones s'enamoren.
1: Les persones s'enamoren. I quan tu t'enamores d'algú no li demanes el carnet del partit on milita. O la religió que professa, o no sé. Aquestes coses passen.
0: I ells formaven
1: part. Potser era gent menys sectària del que som ara.
0: Hi havia... No, hi havia gent...
1: Sí, perdó. És que sí. Sí, però és allò de, en algun lloc he llegit, de dir, i estaven tots els bons, que eren els retors, els anarquistes, els comuns, és a dir...
0: Clar, tots els bons. Perquè aquí es tracta de persones, diguem-ne, clar.
1: Persones que fan el bé.
0: Exacte. Que jo no gose dir que són bones persones, val? De mossèn Joan sí, perquè el coneixia, i perquè tothom que l'ha conegut, és que encara l'altre dia encara m'ho explicaven també, no? Que ara m'expliquen històries que ja no m'hi caben a la novel·la, evidentment, no? Però és que és bonic perquè me'l defineixen sempre així, era una bona persona. Caram, que diguen això és preciós, no? Doncs el cas de Melitó i la Dolors, ells varen, i els seus fills grans, varen dues filles i el fill gran, varen participar en aquesta xarxa d'evasió i tenien aviadors a casa seva o qualsevol persona que hagués necessitat d'amagar-se per a passar la frontera. Clar, ells vivien just... És una vall, la Cerdanya. En realitat, passar la frontera és fàcil per allà si tu coneixes. Si te'l coneixes. Ell treballava també, passava pels pobles per a replegar la llet, i aleshores anava amb aquest camió replegant la llet, doncs igual...
1: Era tenia fàcil.
0: Persones, documents, de més. No? El Melitó el varen denunciar i el varen detenir, el va detenir la Gestapo. Jo he estat davant del portal des d'on se'l varen emportar. És molt impressionant perquè dius, és aquesta mateixa fusta que ho va veure. De vegades, no sé si... Sí. M'agrada molt...
1: La fisicitat
0: de
1: la història.
0: Sí, el rastre de les pedres, no?, que no hauran vist, o que no, doncs aquell portal va veure com per ahir així a Melitó i el seu fill Roger, pobre, que en la novel·la té 7 o 8 anys, m'explicava, no?, i va eixir d'aquí i ja no va tornar a entrar mai més, perquè després el varen deportar a un camp d'extermini nazi i el varen assassinar allà. Clar, són històries que... Jo això necessitem explicar-ho. Necessitem explicar-ho per justícia, perquè aquestes persones... per donar-los aquesta mica de posteritat que dona la literatura, també, que els hi pot donar la literatura perquè es conega, però també per justícia per a nosaltres. Perquè són històries que mereixem conèixer.
1: Veritat és que sí, perquè és molt d'agrair.
0: Que sí. Aquestes persones, a més, quan ja havien assassinat l'home, el seu home... Va venir va anar a casa seva un membre de la resistència a demanar-li a Dolors i als seus fills, les dues filles i el fill gran, que continuaren formant part de la xarxa.
1: I van continuar. Això, és que aquesta dona, aquest passatge, no?, de dir, ostres, s'acaben d'emportar l'home per estar en aquesta xarxa i per damunt de tot... a la seguretat de la seva família posa per davant de tot eixos ideals, no? S'ha de fer el bé i s'ha d'ajudar a la gent que et necessita.
0: Sí,
1: no?
0: I ho varen fer. Sense i ho trobo tan meravellós.
1: És fantàstic.
0: I és bonic de veure com a l'hora de la veritat les persones ens ajudem.
1: Sí.
0: A l'hora de la veritat ho fem. Les persones normals, la Rosita... És també pareix un personatge que me l'hagi inventat. No, ja us dic jo, és de veritat.
1: Ah, sí?
0: Es deia Rosita Lucas. I era una persona d'allí de Puigcerdà, una dona que en aquest moment tan fosc, tan terrible, aixòs anys, imagina't, que sí, aixòs anys, no? Doncs ella somreia i cantava.
1: Cantava i duia els llavis pintats.
0: I es pintava. I duia vestits de colors. No? I és aquesta cosa de que si tu veus passar la Rosita per allí, pots dir, mira, una presumideta, no? Amb el seu mocador, el coll i les seves... No?
1: El cap ple de pardals.
0: Sí. Sí, i era una presumideta, evidentment, i ben guapa i ben d'això que era, no? I a més, formava part de la resistència. A mi m'agrada molt trobar això perquè es trenquen tots...
1: Trobar persones...

0: normals.
1: Exacte, i que es trenquen tots els esquemes, tots els apriorismes, els prejudicis, no? Doncs sí, la Rosita Lucas amagava aviadors, o qui fora, ella era taquillera del cinema, i els amagava allà al cinema. Clar, perquè era una xarxa que estava formada per la taquillera del cinema, la monja de l'hospital, el metge de les Escaldes, el maquinista de tren, el que va recollir la llet, el llaurador, que no sé, aquestes persones que entre elles es coneixien o coneixien mossèn Joan, i aquest llaç de confiança, de comunitat, de...
0: I m'imagina que si ho demana mossèn Joan, s'ha de fer.
1: Exacte. No? Sí, exacte.
0: Perquè era una persona de la que tot el món es fiava, no?
1: Exacte, exacte. Hi ha més històries que no... Clar, és que totes ja no m'hi han cabut així, no? Però, per exemple, hi havia dos cosins, que un vivia a Puigcerdà i l'altre a un poble de la banda de l'estat francès, que és com quan s'havien de passar documents, es comunicaven perquè un dels dos es tenia... Des de la casa d'un es veia la casa de l'altre, clar, però estan separats per la frontera, no? Llavors es tenien un llençol en una finestra que ells ja coneixien i sabien que
0: quan hi havia llençol necessitaven...
1: Aleshores havien de anar a no sé on, clar, que este és un sistema de comunicació també, o un sistema de funcionament que era molt difícil d'intervenir. No
0: podíem posar llençols sense casa.
1: Clar, no? Però vull dir, perquè forma part de la quotidianitat, no? d'aquesta xarxa que formem les persones quan són persones, que és quan ens relacionem amb els altres, quan formem comunitat.
0: Ahir anàvem, perquè està clar, a mi m'ha agradat molt això que diu, home, per justícia amb ells i per justícia amb nosaltres, sí, perquè mereixem conèixer aquesta història, però jo em plantejava, és a dir, és una novel·la que és un cant, efectivament, a les relacions humanes. Com sí, les relacions humanes de la gent de bé probablement salven una vida, i amb això tot l'univers, com diu la frase.
1: Sí, una vida, no? Salva el món sencer.
0: Efectivament, no? Hi ha una lectura o hi ha un missatge als temps que corren?
1: Sempre, clar. Aquesta novel·la està situada en els anys 40, però la llegim ara. I evidentment que es llig en els termes d'ara. I en aquest,
0: tu fes el favor de mirar per tu i veges si pots treure diners.
1: Exacte.
0: I comprar-te un adossat.
1: Sobretot,
0: i tu ens poses un llibre on la gent que apenes podia menjar es jugava la vida.
1: Exacte.
0: Dels altres.
1: Sí. Però és que a l'hora de la veritat, és que és mentida aquest campi qui puga, aquest mira per tu i tu pujaràs aixafant els altres. No és veritat. Pugem
0: perquè ens
1: abracem,
0: ens recolzem els uns en els altres.
1: És que és de veres, és que tu sols en un som éssers desemparats, som no res si no hi ha algú, doncs, que ens sàpiga fer unes espardenyes o algú, que vull dir que cadascú sap fer coses diferents, i quan ens ajuntem, doncs, ens complementem i ens ajudem els uns als altres. Els humans sols són molt poqueta cosa. Són molt poqueta cosa.
0: Bueno, uns més que altres, també és de veres.
1: No, però són molt poqueta cosa. I per això, i a més, és una... com dir, és una resposta contra la mentida, a més, perquè no és veritat que el món siga un lloc paurós, que haguem de desconfiar contínuament els uns als altres, que la por, que ens haguem de deixar dominar per la por, i posa't com més, no? Viu dins d'una fortalesa, i com més filferros al teu voltant i menys relacions. No, les relacions de veïnatge, doncs se m'ha acabat la sal, dona'm un poquet de sal. Vull dir, això és el que ens fa humans, el que ens salva. I de fet, jo estic parlant aquí dels anys 40, però és que a l'hora de la veritat fem això. Jo ara, quan vaig pels llocs presentant el llibre, els dic que jo vinc del País Valencià fa any i mig. Això va passar allà. La gent, literalment,
0: va eixir de casa.
1: Literalment, es va jugar la vida per a donar la mà a un desconegut i treure'l de l'aigua, o no?
0: I tant.
1: Vam fer això, literalment, no?
0: És de veres, i no hauríem de consentir que ens diguin que som individualistes i que no.
1: És que va passar. I quan van prohibir que la gent anés a ajudar,
0: van dir, sí,
1: van anar a ajudar.
0: Puja així i veuràs París.
1: Però tranquil·la, o sigui, amb la mateixa actitud, és la mateixa actitud. No va dir, som els millors i anem... No, va agafar les botes, si tenia botes d'aigua, el que podia, va agafar una...

0: escombra i van anar a ajudar.
1: Efectivament.
0: Doncs,
1: sense demanar res a canvi.
0: Exacte. Perquè s'havia de fer i perquè en realitat la majoria
1: som així.
0: I després tenim les nostres coses, cadascú té... O sigui, això no ens fa éssers de llum,
1: sí, no estem parlant de Mr. Wonderful en absolut.
0: I també he intentat que es vegera, sí, que aquestes persones, doncs, bueno, tothom té arestes i té les seves coses, no? Doncs hi ha un personatge que a mi m'agrada molt, que és bastant detestable, que és la Lola.
1: Prou.
0: És prou detestable.
1: Per què t'agrada tant?
0: Mira, perquè també té les seves coses. També ha patit lo seu. És detestable i fa patir.
1: Fa patir.
0: Fa patir a altres persones. Vull dir que no és... Però hi ha un moment determinat que fa una cosa que et sorprèn per ajudar a un anarquista, precisament ella, que és de l'altra banda, no? Sí. Perquè ella va quedar del bàndol dels que havien guanyat la guerra, no? Però també fa coses.
1: O sigui, també seríem capaços, segurament, els que ens escolten a tots els pobles, de trobar gent que va fer alguna cosa així.
0: Sí, sí, és que me n'expliquen. Ara és que és molt bonic. Quan presentes un llibre, després hauria de poder haver-hi un annex explicant les coses que
1: t'expliquen els lectors.
0: Sí, sí.
1: Quina meravella.
0: Sí, perquè n'hi ha moltes, i d'aquestes de persones que ajuden el seu veí, siguen d'ideologies diferents.
1: Sí. Igual com la família, a lo millor en un moment donat te posa la pota damunt.
0: Sí, igual que hi ha casos al contrari.
1: Efectivament.
0: Que no som aquí.
1: Sempre trobes històries de gent que va donar la mà i que va salvar.
0: Aquí, de fet, en la novel·la, clar, un dels reptes era parlar del bé, diguem-ne, o de persones que
1: fan el bé,
0: o que actuen correctament, sense ser coenta. No? O sense posar-hi sucre.
1: Eres cada dia més valenciana,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí. M'ha agradat molt això, la valenciana nascuda a Barcelona. Doncs això també ho dic, perquè, clar, part de la meva família, que, clar, de mossèn Joan, la meva iaia, són d'allà, de la Cerdanya.
1: De la Cerdanya.
0: I allà a la Cerdanya la gent és dura, diguem-ne. Vista des de fora, és poc expansiva, no?
1: Poc oberta, diríem.
0: Bueno, clar, no, jo no m'agrada gaire aquesta expressió, perquè són com són i ja està, no? Són ferrenys, són així durs i cap a dins, i tu dius com, ai, com anem? Diu, anar fent, no? I quan si et diuen anar fent, vol dir que va tot bé, vol dir que no és... No? I si no, ja et diuen malament, ja t'expliquen tot. Bueno, però és una manera de ser... Bueno, d'allí, del Pirineu, no? Que no... clar, jo ara quan presento el llibre, dic, jo ja fa tant de temps que he viscut al País Valencià que ja faig així, no? Ja moc els braços, no sé, toque,
1: bese... Soc extravertida, sí. Faig broma de tot...
0: Exacte, però això a la Cerdanya, poc. Val? Per això la novel·la...
1: Els personatges també són així.
0: Clar, i... Clar, és la Cerdanya als anys 40, a més a
1: damunt.
0: Més, no? Llavors, per això la novel·la també és continguda d'alguna manera, no? Entenen les frases, també intenten copsar tot això, no?
1: Tu has vist el rellotge?
0: L'he vist ara, perdó. Sí, xerré molt.
1: Jo no. S'ha m'ajuntat la fam i les ganes de menjar en un programa de cultura, parlant d'una novel·la. Bueno, veges, sí. Podríem, ja li he dit quan ha arribat, no anem a poder parlar de tota la novel·la, no, ni de bon tros. Qui salva una vida és una lectura obligada per a tot aquell que li agrada la bona literatura. No hem parlat, per exemple, de com utilitza el llenguatge Núria i ens fa anar de bòlit i té ritme de vegades sincopat. Vull dir, podríem parlar de mil coses, però potser ens fundim el programa. És hora de plegar. No saps com t'agraïm, Núria.
0: Gràcies.
1: Que hagis vingut a l'hora de la cultura.
0: No, gràcies, us agraeix jo, de veritat.
1: A parlar d'una història que de veres ens ha tocat molt de prop i que segurament tocarà a tots aquells que la llisguen, encara que ens quede lluny de la Cerdanya, encara que els matisos siguen uns altres. Gràcies, Núria.
0: Gràcies a vosaltres, de tot cor. Gràcies.

0: El pretext. Qualsevol excusa és bona per raonar de tot plegat.
1: I mentre el rellotge passa inexorablement, ja ho sabeu, és dilluns i, per tant, tenim pretext amb Arturo Rico. Arturo,
2: hola,
1: disculpes.
2: Hola,
1: disculpes.
2: Molt bona vesprada.
1: Per reinterpretar el temps, el pas del temps així a la meua.
2: Però mira, avui vinc molt filosòfic, avui vinc a parlar de descans, així que no passa
1: res. De descans?
2: Res. De descans.
1: A mi me faria falta.
2: I sé que dirà això un dilluns.
1: Sí.
2: Només arranca la setmana, pot semblar un poquet, molt poquet motivacional.
1: Ens queda encara prou per descansar, no?
2: Doncs sí.
1: Hem d'arribar divendres i tot això, no?
2: Però és que descansar és essencial per a tots, tots i cadascun dels dies.
1: Cert.
2: Ho hem parlat molt, però és de cap de setmana. Venia jo pensant en lo complicat, que sembla fer algo que hauria de ser tan, tan senzill.
1: A veure.
2: Estigues o no a favor, el que està clar és que la societat ens ha abocat a estar en alerta contínua, a una necessitat de produir constantment, a la culpabilitat per descansar. No. En definitiva, no permetre'ns estar simplement un ratet, sense fer absolutament res. I aquesta hiperconnectivitat ens fa estar cerebralment sempre actius. I clar, això és totalment incompatible amb un concepte de desconnexió. Però sí. Anem a entrar en aquest món que pot semblar fins i tot utòpic i anem a imaginar que sí, que descansem, que dormim millor que mai.
1: Ai, que bé.
2: Avui el pretext d'avui ha de veure molt amb dormir, amb descansar i amb qui sap si també amb missatges ocults que sorgeixen quan ho fem.
1: Com?
2: Avui he decidit que anem a parlar d'una de les poques coses que continuen sent gratis. I sí, algo gratuït en la societat en la que vivim sí que podríem dir que és un miracle.
1: Cert.
2: Així que avui, Reis, entrem a la nostra hemeroteca personal, rebusquem entre els nostres records, tirarem un poquet de memòria, de pors, d'alegries i fins i tot de misteri. Perquè avui, al pretext, parlem dels somnis.
1: Wow.

0: Sí, sí, Reis, és que les poques coses que ens queden gratis és somiar.
1: Sí.
0: Ens endinsem en este petès d'avui i ho fem amb...
1: Però el referixes a somiar quan dormim, no a somiar desperts.
0: Vaig a barrejar un poquet tot, però principalment somiar quan estem dormits.
1: Val.
0: No tenia cap dubte amb quin tema volia jo arrencar el petès d'avui. Són Fleetwood Mac, l'any és el 77, l'àlbum és Rumors i la cançó és Dreams. I a més, esta banda londinenca, volíem explicar alguns conceptes al voltant dels somnis. Per començar, a veure, què sabem al seu voltant, no? Quan parlem dels somnis, solem pensar en aquells objectius que ens marquen el camí en la vida. Però hi ha uns altres somnis, és que ens visiten cada nit mentre dormim.
1: Sí.
0: Continuen despertant la curiositat de científics, filòsofs i artistes, perquè no acabem d'entendre molt bé d'on venen i què signifiquen, si és que signifiquen algo. I és que encara que tots somiem, la ciència no ha trobat una resposta definitiva a una pregunta tan senzilla com fascinant. Per què somiem? El que sí sabem és que els somnis es produeixen principalment durant una fase de la son, que és la fase REM.

0: Un moment en el que el servei està mantenint una activitat molt intensa que podríem dir que és quasi comparable a la que tenim quan estem desperts.
1: I tant, i tant.
0: I una de les teories més acceptades actualment és que els somnis el que estan fent és ajudar al servei a ordenar i consolidar la informació que hem acumulat al llarg del dia. Mentre que el cos descansa, la ment continua treballant i el que fa, doncs, selecciona. Va agafant un record d'ací, un record d'allà, reforça aprenentatges, elimina informació necessària i d'ahir crea el somni. D'alguna manera podríem dir que els somnis són com un taller nocturn que té el nostre cervell. És un espai ahir d'experiències viscudes.
1: I a més, prenim decisions en aquest moment.
0: Efectivament, està reorganitzant les nostres idees, reorganitzant experiències. Si et sembla, anem a continuar parlant dels somnis, però canviem de banda sonora i ens apropem un poquet més a casa.

0: de fugir.
1: De llàstima res, perquè arrencarà amb Fleetwood Mac. Quina llàstima deixar Fleetwood Mac, però si és per escoltar el Girovac, de llàstima res, en absolut.
2: És meravellós, somiava distret entre les coses. Uns sons folk, una acústica hipnòtica i una veu que ressona, fins i tot en el silenci.
1: Cert.
2: 2024 va ser l'any en què el compositor i productor valencià Borja Penalba s'endinsava en una nova etapa a la que es presenta amb este primer projecte en solitari, no? Dins d'aquest disc trobem el tema que escoltem, Somiava distret entre les coses, on el que fa és musicalitzar un poema de l'escriptora eivissenc Maria Villan Gómez. I amb aquesta banda sonora continuem parlant de somnis, perquè no sols semblen estar relacionats amb la memòria. Molts investigadors el que consideren és que també tenen una funció emocional molt important.
1: Fonamental.
2: I és que durant la nit, el cervell el que està fent és processar preocupacions, processar les pors, els desitjos i experiències que s'han afectat especialment. Això explicaria per què sovint somniem en situacions que ens poden inquietar o amb persones que ocupen un lloc destacat en la nostra vida. Els somnis actuarien així com una espècie de mecanisme natural que ens ajudaria a gestionar les emocions i a mantenir un cert equilibri psicològic. Ara bé, si la ciència tracta d'explicar què ocorre al nostre cervell quan somiem, la humanitat ha buscat durant segles interpretar què signifiquen. Moltes cultures antigues es consideraven missatges divins, presagis o advertències sobre el futur. Avui sabem que no existeixen proves científiques que demostren cap capacitat premonitòria dels somnis. Però el seu simbolisme continua fascinant-nos i ahí està. Pot ser perquè els somnis ocupen aquest territori misteriós, que hi ha entre la realitat i la imaginació, i entre allò que coneixem i allò que encara continua escampant a la nostra comprensió.
1: De tota manera, algun dia, però a micròfon tancat, et contaré la meva realitat i amb els somnis, fins al punt que va haver preocupació mèdica perquè vaig decidir no somiar, no recordar ni un somni. Perquè somiava coses que passaven. I no sóc creient de res, eh? I això encara me mosquejava moltíssim.
2: Vaig a fer memòria demà, a la redacció. Això m'ho tens que contar. Sí. Si sembla, de Borja Penalba anem a parlar ara de literatura i, mira, també de psicologia.

0: I la capacitat que té Arturo per posar-me la música que més m'agrada en els seus pretextos.
1: Ja ho sabia jo, Rei. Si qui t'anava a dir a tu que anàvem a parlar de Sigmund Freud sonant Sopa de Cabra de fons.
0: Home.
1: Podríem dir que...
0: Passa el Gerard Quintana també.
1: Estem complint un somni. O senzillament és un exemple més de que el pretext fem el que ens dona la gana.
0: Sí, jo diria que és això.
1: Més lo segon, no?
0: Un pretext és un pretext, és a dir, fem el que volem, no?
1: Pots,
0: però Sopa de Cabra molt bé parlant del que siga, no? Del que calga.
1: La cançó Breument, els teus somnis, dins de l'àlbum Plou i fa sol, publicat l'any 2001. Molt recomanable tot el disc.
0: I tant.
1: Mira, si hi ha un nom que apareix inevitablement quan parlem del significat dels somnis, això és Sigmund Freud.
0: I tant.
1: L'any va ser el 1899, quan va publicar La interpretació dels somnis, una obra que es convertiria molt polèmica i es convertiria en un dels textos fundacionals del psicoanàlisi.

0: és que per a Freud els somnis no eren simples imatges sense sentit generades pel cervell durant la nit, sinó una via privilegiada per accedir a l'inconscient. Segons la seva teoria, allò que somiem està relacionat amb desitjos, emocions i conflictes que estan ocults durant la vida conscient, però que troben una forma d'expressar-se mentre dormim. Freud diferenciava entre el contingut manifest del somni, és a dir, allò que recordem en despertar-nos, i el contingut latent, que seria el significat profund que s'amaga darrere de les imatges i situacions somiades. Així, per exemple, un somni aparentment quotidià podria ocultar desitjos reprimits...
1: Home, com no? Per a Freud tot estava reprimit.
0: Tot estava reprimit. Inquietuds personals o conflictes emocionals no resort. Tot i que moltes de les seves idees han sigut qüestionades per la psicologia i la neurociència modernes,
1: sí,
0: està clar que la influència de Freud continua sent enorme en la cultura contemporània.
1: Sí.
0: La idea de que els somnis poden revelar aspectes amagats de la nostra personalitat ha inspirat generacions d'escriptors, cineastes, artistes... I encara podríem dir que el dia d'avui forma part d'un imaginari col·lectiu. De fet, quan algú es pregunta què significa este somni, sovint està formulant una pregunta que, d'una manera o altra, continua dialogant amb les teories de Freud que ella va plantejar fa més d'un segle. Però, com deia, molt contestat, molt qüestionat per la ciència moderna. Però, bueno, ahí queda.
1: Sí, sí. I va fer més mal que una tronada.
0: Això, això sí. El que queda clar és que els somnis continuen sent tot un misteri.
1: Que bonic, sopa de cabra.
0: Sopa de cabra. Pues, amb sopa de cabra anem a canviar una altra cosa i anem a parlar de... Fixa't, anem a parlar d'una sèrie de televisió.
1: Ah, sí. Un andén de la estación bajo el...

0: Mira que no me recordaba, ¿eh? Esta cançó l'has posat quan arribes a ver Calle. I he dit, mira que Arturo m'inserta musicalment tot el que escoltem.
1: Això és una sèrie televisiva que ha marcat tota una generació.
0: Cert. Ara, musicalment...
1: A mi m'agrada Uno más uno son siete. I més esta versió, així una versió celta, amb El sueño de Morfeo. Està molt bonica.
0: ¿Celta? Però, ¿has dit?
1: Sí, celta, ahí en les violins.
0: Ah, perquè té violins.
1: Està molt guai.
0: Vale.
1: Sí, mira, si parlem de somnis en la ficció televisiva, teníem que parlar d'aquest final tan polèmic que va tindre Los Serrano. Sí. Després de 8 temporades i més de 140 episodis...
0: Tot el món penjat de la sèrie i després va...
1: La sèrie va arribar i va sorprendre els espectadors amb un desenllaç totalment inesperat com polèmic. Sí. Perquè l'últim capítol va revelava que gran part dels esdeveniments viscuts pues havien sigut tot un somni de Diego Serrano, el personatge d'Antonio que interpretava Antonio Resines. I la història tornava així de repente a un moment anterior de la trama. Ah. Com si els anys viscuts els personatges no haguessin ocorregut realment.
0: Bueno, si a tu no t'has ocorregut un final rotund per a una sèrie, què fas? Pues mira, aquells guionistes ens van ensenyar que el recurs al somni és fantàstic quan estàs escrivint el guió d'una sèrie.
1: Ah, ja és. Està.
0: I no sé com acabar. És un somni.
1: No, no, això està clar que van acabar molt ràpidament. Va dir, és un somni, ja està, i s'acaba ahí. No ho sé. El que està clar és que és indiscutible que és que aquell final es va convertir en un dels més comentaris de la història de la televisió espanyola i va popularitzar encara més una idea molt antiga, la del somni com a frontera difusa entre allò que considerem real i allò que sols existeix dins de la nostra ment. I si et sembla, Reis, anem a acabar i se n'anem amb un poc de rock. Se n'anem amb Aerosmith i se n'anem amb Dream On.

0: 1973, composta per Steven Tyler, això és Dream On de l'Osmicio, qui no la conega, això sí que és un pecat mortal. Potser els Omnis Reis són una de les grans paradoxes de la condició humana. D'una banda, cada nit ens abandonem a un món que no controlem, poblat d'imatges, records i emocions que emergeixen des dels racons més profuns de la nostra ment. I d'altra, ens passem la vida construint somnis conscients, projectant desitjos i imaginant futurs que donen sentit al nostre camí. I per tot això, sembla que continuem fascinats pels somnis, perquè representen un territori més bé incert, on trobem realitat, clar, on trobem desig, on trobem memòria,
1: i on trobem... De vegades pànic, por.
0: Pànic, por, i fins i tot també possibilitat. I és que la ciència intenta explicar-los. L'art els transforma en música, literatura o cinema, i cadascun de nosaltres, doncs, els interpreta a la seva manera. Però siga quin siga el seu origen o significat, els somnis es conviden a alçar la mirada més enllà del present i a recordar que tota gran història, tota gran descoberta i tota gran transformació, doncs va començar, potser, alguna vegada, amb algú capaç d'imaginar això que encara no existia.
1: Cert. Arribem a les 8 de la vesprada, és hora d'anar replegant. L'hora de la cultura, vos deixem amb el contrapunt, amb Gustavo Clemente i el seu equip, que ens fan eixa ullada al que ha sigut l'actualitat de la jornada. Nosaltres tornarem demà a les 7 i uns minuts. Fins aleshores, feu bondat.

0: Si algú pensava que el papa venia a Madrid a repartir benediccions i fotografies, avui haurà descobert que també repartix advertències. I algunes bastant incòmodes. Davant unes corts que fa temps que han convertit la discrepància en un esport de contacte, Lleó XIV ha deixat una frase al Congrés dels Diputats que val per a mig cicle polític. La fermesa no exigeix menyspreu. La discrepància no comporta humiliació. Dit d'una altra manera, es pot discutir sense insultar-se. I no ha sigut l'únic missatge. El papa ha parlat de migrants, però també de la defensa de la vida des de la concepció. Ha reivindicat l'acollida de l'estranger, però també la família i el dret dels pares a educar els seus fills. Ha demanat memòria, però també reconciliació. És a dir, ha fet una cosa molt poc habitual en estos temps: incomodar a tots per igual. Per això resulta tan revelador que quasi tota la cambra l'hagi aplaudit durant 7 minuts. Perquè en realitat ningú no ha escoltat exactament el mateix discurs. Cada partit ha trobat la frase que li agradava i ha procurat no mirar massa la que el qüestionava. Però el nucli del missatge era un altre: que les paraules importen, que poden construir ponts o cavar trinxeres, i que una democràcia on ningú escolta l'altre pot continuar funcionant, sí, però cada dia s'assemblarà menys a una comunitat i més a una batalla permanent. I això, escoltar-ho avui en el Congrés dels Diputats, ha sonat quasi revolucionari.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia, en A Punt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
0: Comencem mirant l'horatge. Joan Carles Fortea, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Gustavo.
0: Hem iniciat la setmana amb calor intensa cap a l'interior i em deies abans d'entrar que tot apunta que demà estes màximes baixaran.
2: Efectivament, hem tingut temperatures molt elevades cap a l'interior. Al terme de Requena s'han superat els 36 graus de màxima. També al terme, per exemple, de Llora, de Teresa, de Jalance, han superat els 34. Cap al litoral hem tingut valors entre els 27 i els 29. I demà aquests valors de més de 32 i 31 graus demà no els registrarem. Demà sí que cap al litoral continuem amb valors màxims entre els 24 i els 27. I en les zones d'interior al voltant dels 28 a 30, per tant, la calor intensa de l'interior afluixarà. Pel que fa a les precipitacions, que ara en tenim ruixats i alguna tempesta cap al nord de Castelló que han descarregat, per exemple, a

0: La Franca, a la població, vora 2 litres, però al Terme, a la Pobla del Bellestar, 14 litres per metre quadrat. També a Castelfort han deixat 3 litres, a les del Maestrat 2, a Herbers també al voltant de litre i mig. Demà, en principi, ja no esperem aquestes precipitacions cap al nord. Demà, les tempestes no es formaran. Sí que tindrem més nuvolositat que avui de matí. Al migdia lluirà el sol i, com comentem, el vent de llevant bufarà una miqueta més intens que avui i farà que la calor afluixi, la calor intensa. Serà una calor amb més humitat la que tindrem demà i els pròxims dies. De fet, fins i tot dimecres podíem iniciar el dia amb un cel cobert i amb alguna pluja dèbil, però sembla que d'esta primera part de la setmana el dia més calorós és el dia d'avui, i demà i després demà la calor forta ens deixarà un respir i tindrem una calor més suportable, o podríem qualificar-la de més agradable. Si de cas serà un poquet amb més basca la que tindrem demà i després demà.
1: Gràcies per la informació, Joan Carles, i bon inici de setmana. Pendents del resultat de la reunió que a hores d'ara tenen els sindicats amb la Conselleria d'Educació amb l'objectiu de trobar un acord definitiu que permeta desconvocar la vaga indefinida que duen a terme des de fa quasi un mes. Conselleria d'Educació, Àlex Sant Jaime, bona vesprada.
2: Bona vesprada. Portem 8 hores de reunió, Gustavo, pel matí i per la vesprada, i tots arriben a la mateixa conclusió. Hi ha acostament de posicions. La reunió s'ha reprès fa uns instants després d'un xicot de recés, on els sindicats han vist un canvi, diuen, de tarannà per part de la Conselleria, que arriba després de quasi 5 setmanes de vaga, i Educació reconeix que s'estan incloent algunes de les demandes sindicals. Hem de dir-los que hi ha un preacord en tres qüestions, en el tema de les ràtios, el tema de les infraestructures i també la reducció de la burocràcia. Això, recordem, s'ha de sotmetre a la consulta del professorat. I encara queden qüestions rellevants que no s'han tractat, que fins ara s'han convertit en autèntics escuts en la negociació. Un d'ells és el valencià, el tema del valencià, que ara mateix és la qüestió que s'està abordant, o l'increment retributiu. En aquest acord, recordem que ja van signar Tantampe i el Cecifique per part de les altres sindicats, volen que es torni a obrir, perquè no està, tal com està reflectit en el document, no és el que ells demanen. Estem, com hem dit, en la quinta setmana de vaga educativa. Administració i sindicat, la distància que els separa sembla que és cada volta més curta. Una incògnita ara mateix, encara saber si serà suficient per a posar fi a aquest conflicte educatiu.
1: Gràcies, Àlex Sant Jaime, per esta última hora des de la seu de la Conselleria d'Educació. Rubén Dempere, bona vesprada.
3: Bona vesprada. Pel que fa a les reaccions, la consellera Carmen Ortí fa una valoració global positiva de la marxa de les converses i es mostra relativament optimista.
4: Està sent una jornada molt llarga, però jo crec que està valent la pena, perquè estem arribant a acords, estem, com hem fet sempre, millorant el document que ha presentat la conselleria, incorporant pues les propostes dels sindicats. I la veritat és que ja hi ha diverses qüestions que estan recollides en el document, en les que hi ha pues, pràcticament un clar acord.
3: Ortí considera pràcticament tancat l'acord en burocràcia i infraestructures i admet que els salaris s'han de deixar per al final.
4: Se va a tractar en últim lloc, perquè les organitzacions sindicals sempre han dit que no era el més important, i nosaltres pensem que... Pensàvem, i així ho hem fet, que era millor anar tractant els temes de major acord al principi. Ahir sí que està clar que hi ha un acord que ja s'ha assumit en dues organitzacions sindicals i que, bueno, pues, evidentment, és una aposta ferma i un alt compromís per part del govern actual.
3: Els sindicats docents parlen, per la seva banda, de canvi d'actitud positiu. Marc Candela és el representant del STPB.
5: El tarannà d'avui de la conselleria és el que haguem volgut des del primer dia. És radicalment diferent a totes les meses de negociació que hem tingut anteriorment. Vull dir, que hi ha un gran interès per anar cedint i anar donant coses, no? Vull dir, i estem, ja dic, absolutament sorpresos en aquest canvi d'actitud.
1: I avui, precisament, hem conegut que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana avala la consulta sobre la llengua base per al curs escolar 2025-2026.
3: Sí, l'alt Tribunal Valencià ha desestimat íntegrament el recurs presentat per 12 diputats de Compromís contra l'ordre que regulava la consulta de la llengua base, una consulta per a triar entre el valencià i el castellà, que es va celebrar entre el 25 de febrer i el 4 de març del 2025. El Tribunal entén que la consulta

0: És legal perquè estava contemplada en la Llei de Llibertat Educativa, que dona competències a la Conselleria d'Educació per a dissenyar un procés de consulta d'aquestes característiques. La sentència, que es va dictar el passat 3 de juny i s'ha conegut avui, rebutja de manera expressa que hi hagi discriminació o segregació lingüística, en considerar que el model és compatible amb els principis d'inclusió i amb l'autonomia dels centres educatius. Així valora la sentència el portaveu del Consell, Miguel Barrachina.
1: Es una magnífica noticia para todas las familias valencianas saber que la libertad lingüística va a permanecer en las aulas valencianas. El mismo Tribunal Superior de Justicia, que en más de 40 ocasiones condenó al PSOE y a Compromís por su sectarismo, ha determinado la legalidad de la Ley de Libertad Lingüística.
0: L'alt tribunal desestima els arguments plantejats pels demandants i considera ajustat a dret tot el procediment. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana recorda, no obstant això, que l'assumpte jutjat és l'ordre que regula la consulta i no la Llei de Llibertat Educativa aprovada per l'actual majoria parlamentària de PP i Vox. La sentència no és ferma i es pot recórrer.
2: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A.Punt Ràdio.
3: I el Papa tanca, a hores d'ara, l'etapa a Madrid del seu viatge oficial. Ho fa amb un acte multitudinari a l'estadi Santiago Bernabéu. Xavier García del Valle.
4: Sí, és el que culmina esta tercera jornada de Lió 14 a Espanya, una jornada carregada de missatges sobre qüestions morals i també polítiques, tecnologia, migració, avortament o víctimes d'abusos dins de l'Església. De tot ha parlat. En diversos escenaris, també en el Congrés dels Diputats, on s'ha escoltat per primera vegada la veu del Papa. A hores d'ara, per tant, participa en aquest últim acte massiu al Bernabéu, on acaba esta jornada que començava de matí amb una reunió oficial amb Pedro Sánchez. El president del govern l'ha visitat en la seu de la Nunciatura del Vaticà i durant 20 minuts han parlat i han intercanviat presents. Sánchez li ha regalat un bonsai d'olivera de 13 anys, símbol universal de la pau, del diàleg i de l'entesa, segons diu un comunicat del govern. Després, Lió 14 s'ha traslladat al Congrés, on per primera vegada i en sessió conjunta amb el Senat s'ha escoltat la veu d'un papa.
5: Quienes ejercen una responsabilidad pública tienen por eso una especial obligación de custodiar la palabra para desarmar el lenguaje. La firmeza no exige desprecio. La discrepancia no conlleva humillación.
4: Missatge per als responsables polítics, que també ha inclòs crides a l'entesa i a superar la polarització.
5: El mundo atraviesa una profunda crisis espiritual y cultural que se manifiesta en múltiples formas de violencia, polarización y desconfianza recíproca. La paz se presenta como una aspiración política y más aún como una verdadera exigencia moral. Reclama una palabra pública que respete a quien piensa distinto, instituciones puestas al servicio del encuentro, una memoria histórica que busque la verdad y la reconciliación y una vida social capaz de sostener la amistad cívica y el respeto mutuo en medio de la discrepancia.
4: Lió 14 no ha oblidat continguts doctrinals bàsics de l'Església que comporten, és veritat que sense mencions concretes, la condemna de l'eutanàsia i de l'avortament.
5: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
4: I un altre fonament doctrinal del seu papat, la defensa de la dignitat de les persones migrants.
5: Ahí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos.
4: Missatges que tot el Congrés ha aplaudit de manera unànime. Una ovació de 7 minuts abans de les valoracions polítiques, també molt pròximes a la unanimitat, com les del ministre de Justícia, Félix Bolaños, que és el responsable en el govern de les relacions amb l'Església, i les del líder del PP, Núñez Feijóo.
6: Tu apuesta por la paz, por el multilateralismo, por la dignidad de las personas, también de las personas migrantes, una visión también humanista, de poner en el centro a las personas, y en eso coincide con la idea que tenemos en el Gobierno de España.
7: De la A a la Z ha tratado todos los temas y yo lo único que puedo es suscribir desde la primera a la última de sus palabras, lo que ha dicho, cómo lo ha dicho.
4: Lectures molt semblants en la resta de l'arc parlamentari, on cadascú, evidentment, fa la seva interpretació particular. Santiago Abascal és el president de Vox i Gabriel Rufián, el portaveu d'Esquerra Republicana.
8: Se distingue perfectamente entre el discurso y la política práctica. A mí, de hecho, me gusta la política migratoria del Estado Vaticano. Si uno entra ilegalmente o con violencia, pues tiene multa, tiene cárcel.
9: Lo que más sorprendió son los aplausos de PP y de Vox, que han aplaudido un discurso que aquí semana a semana abuchean y vetan. Un discurso que habla de bien común y que sanciona a aquellos que dicen que alguien porque viene de fuera es menos.
4: En abandonar el Congrés, Lleó 14 ha volgut saludar de prop la multitud congregada en la carrera de Sant Jerónimo i ha agafat en braços Mateo, un bebé de 4 mesos de Castelló, i sa mare encara no s'ho creu.
10: Increíble, ¿no? O sea, que el Papa esté bendiciendo a tu hijo, ¿no? No sé, me pareció espectacular.
4: Des d'allí, el Papa se n'ha anat a reunir-se amb els bisbes a la conferència episcopal i és allí on ha fet la primera referència del seu viatge als abusos al si de l'Església.
5: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
4: Missatges que a primera hora de la vesprada ha traslladat alguns representants de les víctimes en una reunió sense caràcter oficial, privada i fora de l'agenda oficial del viatge. Reunió criticada pels concentrats a les portes de la conferència episcopal, que es consideren marginats i demanen que els abusos no prescriguen ni s'investiguen només des de dins de l'Església. Juan Cuatrecases és el president d'Infància Robada i Miguel Hurtado, el portaveu de Reparació Integral.
11: De corazón, nuestras asociaciones se alegran de que un grupo de víctimas del Plan Repara puedan ser escuchadas por el Papa, pero ellos saben que no representan a la totalidad de víctimas.
12: Si la Iglesia dice que se arrepiente mucho y pide perdón por los delitos del pasado que no supo evitar, nos tiene que explicar si está a favor de medidas que garanticen que en el futuro estos casos no se gestionen internamente, sino por los tribunales de justicia.
4: El primer acte públic de la vesprada ha sigut a la catedral de l'Almudena de Madrid.
5: Virgen de la Almudena, Madre y Señora nuestra.
4: Una cerimònia religiosa abans de presidir, ara mateix, una nova reunió multitudinària al Bernabéu.

0: Un acte dedicat a joves i famílies on s'ha estrenat l'himne composat per a esta visita, Alce la mirada, interpretat pel cantant David Bustamante i un cor massiu, abans de les últimes intervencions del Lleó 14, que demà continuarà viatge cap a Barcelona.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia, en Apunt Ràdio.
2: D'ací uns minuts continuarem abordant la visita del papa Lleó XIV a Espanya. Mentrestant, contem altres qüestions de la jornada. Per exemple, que el Juí, el germà del president del govern, Pedro Sánchez, David Sánchez, per la plaça que va ocupar en la Diputació de Badajoz, entra en la seva recta final. La Fiscalia insisteix en l'absolució, però les acusacions populars creuen provats els delictes i eleven l'enduriment de les penes. Esta vesprada ha sigut el torn de les defenses. Guillem Lizarde.
3: Sí, l'advocat de David Sánchez demana la seva absolució. No veu provat cap tràfic d'influències i defensa la prestació de treball del seu client.
4: 264 folios con 4.494 correos electrónicos donde aparece actividad laboral de este señor.
3: Critica un suposat interès partidista en les acusacions populars.
4: Que solamente se fijan en los apellidos. Tuvo que ser, debió ser, cómo no, pues claro. Eso no vale en un Estado de Derecho. A ver si por ser hermano de quien es no puede firmar una plaza.
3: La defensa de Sánchez assegura que no s'ha trobat res ni en els correus intervinguts ni en les declaracions de testimonis. I sobre el terme de germaníssim...
4: ¿Se va a condenar a un señor por un chascarrillo que han creado los demás? ¿De verdad que en esas estamos?
3: La defensa de l'expresident de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha contradit al coronel de Luco.
5: La declaració del señor teniente coronel està... adolece o incurre en notables errores.
3: Insistís en la legalitat del procediment i sobre l'adjudicació de la plaça no li quadren les dates de l'acusació.
5: El 21

0: 9 de mayo tuvieron lugar las primarias, el 19 se convoca la plaza.
1: La Fiscalía admet algunes declaracions evasives, però conclou que no procedís condemnar.
2: No ha quedado acreditada la concurrencia a los tipos penales por los cuales se acusa la participación de los acusados en los mismos.
1: Les acusacions populars eleven les peticions de condemna i sol·liciten 6 i 4 anys de presó per als acusats.
3: I en el cas Plus Ultra, el Partit Popular ha demanat avui al jutge de l'Audiència Nacional que impute les filles de l'expresident Zapatero.
4: Argumenten que hi ha indicis de presumptes delictes de blanqueig, falsedat documental i participació en organització criminal. A més, els advocats del Partit Popular també sol·liciten la declaració en qualitat d'investigat de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i del seu exassessor, Koldo García.
3: I d'una sol·licitud d'imputació a una altra. En este cas, un jutjat de Madrid ha admès la querella presentada pel Partit Popular i Vox contra Bartolomé Lora, el vicepresident de la SEPI.
4: Se l'investigarà per presumpta prevaricació administrativa en la concessió del rescat d'Air Europa pels 475 milions d'euros concedits a l'aerolínia durant la pandèmia. El tribunal demana a la SEPI que identifique tot el personal que va intervindre en la decisió del rescat.
3: I a casa nostra, l'Audiència de València ha confirmat la imputació en el cas Assut de Jorge Bellver, exregidor d'Urbanisme de València de l'any 91 al 2015, quan era alcaldessa Rita Barberà.
5: Concretament, i segons el sumari, hauria rebut diversos rellotges per valor de fins a 3.000 euros, xampany o maletes de luxe. En l'actualitat, Jorge Bellver és director general de Transparència en la Generalitat.
3: I avui ha declarat davant la jutgessa de Catarroja que porta el cas de la Dana una treballadora de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
4: I entre d'altres coses ha dit que la informació sobre la pujada dels cabals, també del barranc de Pollo, fluïa durant tot el dia i que era pública. En este sentit ha destacat que els sensors van funcionar i que el correu clau, el que va enviar el seu departament, va ser el de les 6:43 de la vesprada, en què s'informava sobre el creixement súbit i la situació alarmant en el barranc de Pollo. També ha destacat que va rebre 8 telefonades de la delegació del govern i cap del centre d'emergències.
6: Contrapunt en Apunt Ràdio.
3: La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana exigeix a l'organització del Festival de les Arts la devolució íntegra de l'import de les entrades i abonaments de l'acte.
4: I tot això davant l'anunci fet per la promotora de tornar l'import de les entrades de dissabte i el 50% dels abonaments, així com el saldo pendent en les polseres de pagament. Per a l'advocat de la Unió de Consumidors, Francisco Rodríguez, això es queda curt.
7: Hauria de fer-se la devolució íntegra de totes les entrades a les persones afectades, perquè no només la cancel·lació del segon dia, sinó que el primer dia tampoc se va prestar en les condicions més adequades.
3: I continuem a València, on l'alcaldessa Maria José Català ha confirmat que la ciutat tindrà un nou parc Gulliver al llit del Túria.
5: Estarà ubicat al tram que hi ha a l'altura de l'estació d'autobusos i la inauguració està prevista per a d'ací a 6 mesos.
8: El nou parc serà el Lilliput del Gulliver, se levantarà el jardí del Túria entre el pont de les Arts i el pont de les Glòries Valencianes. La pieza central serà una gran escultura de Gulliver sentado de quasi 9 metres d'altura que podrà recorrer-se tanto por el exterior como por el interior, és a dir, passante i jugable.
3: I un apunt econòmic.
4: Del preu de la vivenda lliure, que a casa nostra s'ha incrementat més d'un 14% durant els primers 3 mesos de l'any en relació amb el mateix període de l'any passat. És un punt més que la pujada que s'havia registrat o que s'ha registrat al conjunt de l'estat espanyol, on s'ha fregat el 13% segons les dades que ha donat a conèixer l'Institut Nacional d'Estadística.
3: I un apunt del camp.
5: Sí, de les comarques del nord al Baix Maestrat, on ha començat la campanya per acollir el meló d'Arger. I ho fa amb bones perspectives de producció i qualitat gràcies a les altes temperatures de les últimes setmanes. Les previsions apunten a una producció de 10 a 11 milions de quilos, similar a la de l'any passat. José Miguel Cornelles és tècnic de la cooperativa Beniort.
9: De volum per enguany s'espera una cosa molt similar a l'any passat, o una miqueta millor, pensem. La cooperativa se fan entre 6 i 7 milions de quilos i en total, si a la població de Benicarló s'aplega sobre uns 10 o 11 milions de quilos.
6: Contrapunt, on està la notícia en clau valenciana, en Apunt Ràdio.
3: I en tribunals, a l'Audiència d'Alacant, avui ha començat el juí a una parella acusada de matar un home de 56 anys. El seu cos va aparèixer esquarterat i cremat en una partida de Fontcalent fa ara 2 anys. Per estos fets, la parella s'enfronta, cadascun d'ells, a una petició de 17 anys de presó.
4: Segons l'escrit d'acusació, els processats mantenien una relació d'amistat amb l'home i, de fet, convivien amb ell. A més, van treure diners diverses vegades dels seus comptes després de la seva mort. La fiscalia sosté que els acusats van actuar per quedar-se amb la vivenda i els diners de la víctima, una versió que rebutgen les defenses. Escoltem els advocats Miguel Ángel Cánovas i Miguel Ángel Garijo.
10: Totalmente y absolutamente convencido de su inocencia.
11: Lo que pedimos es la absolución porque ellos desde el primer momento el cuerpo lo encuentran ya muerto.
3: I a Montcada, a l'Horta Nord, la Guàrdia Civil ha detingut dos homes de 46 anys acusats de participar en vora 20 delictes de robatori amb força en dos zones residencials de la localitat.
5: En un d'estos robatoris van ser sorpresos infraganti. També ara més successos. Al Baix Segura, la Guàrdia Civil ha detingut a Torrevieja un home que ja ha ingressat a la presó per robatoris violents i extorsions a comerciants. La majoria de les víctimes evitaven denunciar per por, amenaces i coaccions.
6: Contrapunt, amb Gustavo Clemente.
3: El Pròxim Orient augmenta l'escalada bèl·lica amb atacs encreuats que sacsegen l'alto el foc del passat 8 d'abril. Després de respondre els atacs israelians, l'Iran manté que ha posat fi a les operacions militars contra Israel, però adverteix d'atacs més durs si persisteixen els atacs al Líban. Rafa Salom.
12: Quan es complixen 61 dies de l'alto el foc, l'Iran ha tornat a colpejar Israel amb una onada de míssils difosa pels canals oficials. Han atacat dos bases aèries, encara que la majoria dels míssils els han interceptat. Israel ha bombardejat Teheran i tres punts estratègics més. De moment, les operacions militars s'han acabat. Aseguren des de la Guàrdia Revolucionària Iraniana que ha obligat a fer ressonar les sirenes a territori israelià. També a tancar escoles i activitats al carrer. Israel i l'Iran han de deixar d'obrir foc immediatament. Crida des de les xarxes Donald Trump. Desafiant, Netanyahu admet que ha parlat amb el president dels Estats Units
13: Trump.
12: I es reserva el dret d'atacar l'Iran quan vulga. Els hutis, aliats de l'Iran, han llançat un míssil cap al sud de Tel Aviv. Tot i això, des del Pakistan afirmen que l'objectiu final de les converses entre els Estats Units i l'Iran està cada vegada més prop.
3: Ha informat Rafa Salom. I, Xavi, estem pendents de les Filipines.
5: Sí, perquè hi ha un terratrèmol de magnitud 7,8, ha sacsejat l'arxipèlag i deixa almenys 32 morts i una dotzena de persones desaparegudes. Els equips de rescat treballen sense descans, buscant supervivents entre els enderrocs. La crònica és d'Arturo Monedero.
14: El sisme ha causat l'afonament de comerços i edificis sencers al sud del país. L'epicentre ha estat a la mar, a 10 quilòmetres de profunditat, prop de l'illa de Mindanao, la més meridional i la segona més gran de l'arxipèlag. Hi ha almenys 32 morts i més d'un centenar de ferits. També s'ha reportat una dotzena de desapareguts. Dioslinda espera notícies del seu fill, però admet que ha perdut l'esperança de trobar-lo viu. Les més de 200 rèpliques, algunes molt fortes, dificulten els treballs de rescat. El terratrèmol ha coincidit amb la reobertura de les escoles després de les vacances, amb evacuacions massives i pànic entre l'alumnat. S'ha cancel·lat l'alerta de tsunami, però l'emergència continua. Hi ha milers de famílies que s'han quedat sense aigua i electricitat.

0: Esta és la música que ens fa somiar amb l'esport en contrapunt. I avui, Mònica Arnau, bona vesprada.
1: Hola, què tal? Bona vesprada.
0: Una de les notícies és que ja sabem la data d'inici de la temporada 26-27 en primera i segona divisió.
1: La Lliga començarà el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost, tal com proposava la patronal.

La decisió l'ha pres un àrbitre després que l'Associació de Futbolistes Espanyols va oposar a aquesta data i va proposar el cap de setmana següent com a conseqüència de la disputa del Mundial.

0: de dissabte a Castalia.
1: Sí, la veritat és que és tota una final per als de Pablo Hernández, perquè si volen mantindre viu el somni, tenen l'obligació de guanyar, perquè un empat faria passar l'Almeria, que està millor classificat, ha estat millor classificat en la lliga regular. El técnico del Castelló asegura que el equipo va a per totes.
2: Nuestra mentalidad no cambia mucho, ¿no? Nosotros vamos a ganar todos los partidos, salimos a ganar en cualquier campo. Yo veo a los jugadores mentalizados y creyendo que podemos ganar esta eliminatoria y eso me hace, como digo, ¿no? Estar tranquilo y saber que los jugadores van a ir a Almería a dejarse la vida y a intentar dar la vuelta a la eliminatoria.
1: Demà a les 7 del matí comenzará la caravana de les penyes del Castelló. Entre els autobusos i els que van pel seu compte s'espera que siguin més de les 450 entrades que va donar l'Almeria als aficionats orelluts.
0: Una transmissió que escoltarem demà a partir de les 8 i mitja en el Punt a Punt, sí, en A Punt Ràdio. I el Villarreal ha presentat l'equipació de la nova temporada.
1: Amb el lema feta per a fluir, la camiseta simbolitza el creixement del club des de les obres de millora de la ceràmica a un riu Millars que està present amb diferents textures sobre el groc de fons. George Micautadze ha sigut el model de la nova pell grogueta que incorpora ratlles blaves al coll, les mànigues i els laterals de la camiseta i el pantaló. Si tenen curiositat, poden visitar les nostres xarxes socials per a veure imatges d'esta nova camiseta. Per la seva part, el València té previst començar demà la campanya d'abonaments. El més destacat és que mantenen els preus i que no hi haurà nous abonaments. Es tracta de l'última temporada on el València disputarà els seus partits en el camp de Mestalla abans de traslladar-se al nou estadi la temporada 2027-2028.
0: Parlem ara, Mònica, del Mundial. Demà, segon i últim partit de preparació de la selecció espanyola. A quina hora serà?
1: Serà a les 4 de la matinada a Puebla, a Mèxic, i contra el Perú. Els de Luis de la Fuente han sigut rebuts amb pluja i mariachis. Després del primer amistós contra l'Iraq a Riazor, ara toca el Perú, l'última prova abans del debut d'ací a una setmana contra Cap Verd. Però encara amb les baixes previstes de jugadors importants que el seleccionador ja ha dit que podrien estar en el debut. S'han quedat a Chattanooga fent treball específic Lamine Yamal, Nico Williams i Víctor Muñoz. La resta estarà disponible per al seleccionador que avui ja presentarà un equip més pròxim al que debutarà en el Mundial, Luis de la Fuente.
3: Ir atando cabos e ir cerrando el círculo para que se parezca el equipo lo más posible a lo que pretendemos conseguir el día 15. De ahí luego sacaremos conclusiones. Los tres están dentro de esos plazos que teníamos previsto el día 15 de ser alineados en algún momento del partido.
0: Crec, Mònica, que hem passat un poquet per alt la presència dels mariachi. Hem deixat això cap a... Hem mirat cap a l'altre costat, però jo crec que mereix que els tornem a escoltar al llarg del programa altra vegada. I un últim apunt, continuem amb els comiats. Quin estiu que portem, quin inici amb el València Bàsquet. Yvonne Anderson és l'última que s'afegís a aquesta llarga llista de baixes.
1: Sí, la base nord-americana va arribar per a reforçar l'equip en el tram decisiu de la temporada i sempre la recordarem perquè va ser l'autora de la cistella definitiva en l'últim segon que li donà el títol de la quarta lliga a les valencianes. Amb la deu d'Anderson ja són 5 les jugadores que han deixat oficialment l'equip i fem un repàs perquè en el pròxim exercici no estaran Aguafam i Leo Fibich, que disputaran la nova lliga Project D, de la qual encara no se sap res més, i tampoc estaran les veteranes Cristina Ubiña i Queralt Casas.
0: Gràcies, Mònica, per la informació. Gràcies, Mònica, pels mariachis. Gràcies per explicar tan bé les coses en tan poc de temps. Molt bona vesprada, nit.
1: Adeu, molt bona vesprada.
0: Més esport a les 11 en el 90 minuts. Breu pausa i rebem el primer convidat del Contrapunt d'avui.
4: Contrapunt. En A Punt Radio.
5: Tú tienes el poder de elegir tu futuro. Que no te limiten.
6: En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
5: Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
6: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
5: Preinscríbete en umh.es.
7: Zoom A Punt.

0: Hi ha discursos que passen i n'hi ha d'altres que deixen una pregunta surant en l'aire. Avui, davant un Congrés dels Diputats convertit massa sovint, ja saben, en un escenari de confrontació permanent, el papa Lleó XIV ha pronunciat una frase aparentment senzilla. La fermesa no exigeix menyspreu. La discrepància no comporta humiliació. Pot semblar una obvietat. La fermesa no exigeix menyspreu. La discrepància no comporta humiliació. Però potser les societats entren en crisi precisament quan les obvietats deixen de practicar-se. El papa ha vingut a Espanya parlant de migrants, de dignitat humana, de la vida, de la reconciliació, dels abusos dins de l'Església i també de la necessitat de custodiar la paraula pública. Ha agradat a uns en unes coses i a uns altres en unes altres. Senyal, probablement, que no ha vingut a confirmar trinxeres, sinó a incomodar certeses. Què significa avui parlar de la dignitat humana en una societat fragmentada? Quin paper pot jugar l'Església en una democràcia secularitzada? Té encara alguna cosa a dir la tradició cristiana a una Europa que busca sentit enmig de la polarització, de la guerra i de la desconfiança? Deixarà petjada esta visita de Lleó XIV a Espanya o, una vegada marxe, tornarem a les nostres rutines habituals de crispació? En volem parlar amb una veu que combina reflexió teològica, mirada periodística i coneixement profund de la realitat eclesial. Ens acompanya Baltasar Bueno. Bona vesprada.
1: Hola, molt bona vesprada.
0: Gràcies per vindre a posar el contrapunt. Una d'aixes frases. Si haguera Baltasar de quedar-se amb una sola idea del discurs de Lleó XIV davant el Congrés, quina seria?
1: Ha soltat moltes idees i fortes. Ha soltat moltes càrregues de profunditat, el que vol dir que l'home estava molt informat o que els qui li han preparat o li han ajudat a preparar els discursos sabien de què anava, perquè lògicament l'home ha estat parlant als òrgans sobirans de la nació, al Congrés i al Senat. I ara

0: tirant en molta finura, en molta suavitat, en molta elegància, bombes de profunditat. Primera cara a ells, entre ells, diguen-los que hi ha que entendre's, no? Que no se pot estar sempre insultant-se. Estava així de clar, la traducció estava clara. Sempre insultant-se i radicalitzant-se i trencant i no unint, no? Estava clar. Però a part de que el sàtit, el que ell creu que deu de ser el diàleg polític, el diàleg dels partits polítics, el diari de, el diàleg dels càrrecs públics que governen un país que té que ser un govern per el bé comú. A més, després, els ha deixat dos temes molt importants que depenen d'ells. El tema de la dignitat humana. Ha dit que havia que cuidar la vida humana inclús des del moment en què naix, que no és el moment de parir, sinó el moment de la concepció, fins al moment de la mort natural. Per què? Perquè està en el debat públic la eutanàsia per un costat i l'aborto per un altre, que són dues coses que l'Iglesia sempre ha estat en contra. Fijate, primer s'ha dit, cuidado, teniu que dialogar, teniu que entendre-vos, tindreu que pensar sempre a l'hora de fer les lleis en el bé comú, i després s'ha dit, cuidado, en estos dos temes que són sagrats, no mateu a la gent no li se mata a sols a l'empera que repegar-li una navessa o un tir, se mata fonamentalment quan l'han concebit i li se practica un abort, ahí s'està matant una vida, i en Espanya n'hi ha aborts a patades. Entonces és curiós com ens ha donat una lliçó d'ètica, de funcionament, de com hauria de ser el funcionament d'uns i d'altres dins del Congrés del Senat, i després de que anaren en cuidado en els temes que governen i que pensen sempre que el bé de tots, el bé general, és el que té que primar, no l'interès particular. Ens ha pegat un bon rapapolvo amb molta elegància, amb molta finura.
1: I a esta hora està parlant Lleó XIV davant 70.000 persones al Bernabéu. Podem connectar amb el Bernabéu. Endavant.
2: Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros damos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor es...
1: L'oració dels fidels amb el Sant Pare a hores d'ara al Bernabéu. Així està transcorregent esta jornada on estem fent repàs amb Baltasar Bueno de tot el més destacat que ha anat dient al llarg de la jornada. Tornant a una de les frases sobre la polarització, quan el papa Baltasar diu que la discrepància no ha de convertir-se en humiliació de l'adversari, està parlant només als polítics o ens està retratant a tots com a societat?
0: Està parlant de tota la societat, però ell sap on està parlant. I està parlant en el lloc on els polítics estan tots els dies insultant-se i criticant-se i atacant-se i entrant en lo personal, dir que el missatge d'ell és ampli. Però on està dient? Està dient en el Congrés i en el Senat, que estan en l'edifici del Congrés, estan els dos òrgans legislatius junts. Però ell no només s'ha dedicat a la societat política i civil. Quan s'ha ajuntat en els bisbes, quan s'ha reunit en els bisbes, s'ha tret temes gravíssims, cometrem el tema dels abusos.
1: Sí, ara anirem a aquest punt. Efectivament. Anem repassant, si et sembla, per ordre cronològic, pel que ha sigut el matí. Ha insistit també molt en la responsabilitat de custodiar la paraula, fins al punt que fa l'efecte que hem degradat el llenguatge públic fins al punt que la convivència democràtica està en risc. I el que Lleó XIV ha volgut posar l'alerta és que està precisament això en risc, la convivència democràtica, per com hem degradat el llenguatge públic i com, diguem, l'ús que fem del llenguatge públic acaba degradant la nostra convivència democràtica. És a dir, tots i totes tenim una responsabilitat a l'hora de custodiar la paraula, el valor de la paraula, el valor d'escoltar els altres i el valor d'arribar a acords en la mesura del possible.
0: I de respetar l'opinió de l'altre, encara lo de la discrepància, del que jo discrepe de les idees polítiques de la persona, no vol dir que per això és enemic, és a dir, simplement tenim un sentit diferent, una concepció diferent dels problemes de la temàtica. Per això no té que ser motiu d'enemistat i grave, enemistat grave, sinó simplement que hem discrepat. Però que tenim que tornar sempre a lo mateix, és a dir, podrem discutir en qüestions accidentals, formals, colaterals, però lo fonamental és la dignitat humana, és a dir, què és bo per al ser humà. Ahí és on ella ha volgut centrar els polítics. Els ha volgut donar o ens ha donat una lliçó d'ètica, que jo crec que, per lo que dius en la introducció del programa, jo crec que no li van a fer cas. Jo crec que la setmana que ve, quan se'n vaig, van a tornar a insultar-se i a dir-se i tal. Bueno, però és l'obligació que té com a autoritat moral i autoritat moral mundial i autoritat moral cristiana, perquè Europa, Occident, és cristià, té obligació de dir-ho. Per exemple, en aquesta connexió que acabeu de fer en el Santiago Bernabéu, que intel·ligent ha sigut, ha fet resar als 70.000 joves que estan en l'estadi Bernabéu l'oració del Pare Nostre. És una oració dificilíssima de resar. L'Ave Maria és molt bonica, molt, molt fina, molt elegant, no compromès, és de lloança a la Mare de Déu. Però el Pare Nostre, teològicament, tu pensa, fes un anàlisi, és a dir, que tu li demanes a Déu que te perdone quan tu estàs perdonant a l'altre. I no perdonem. O sea, en general, no perdonem, mos costa perdonar. Fira tu, els ha ajuntat a xavals ahí i els ha fet resar, no l'Ave Maria, el Pare Nostre, és a dir, que sense explicar i contextualitzar està soltant bombetes perquè la gent després pense.
1: En qüestió de migració, Lleó XIV rebutja els discursos de rebuig a qui ve de fora i reclama una mirada més humana sobre la migració. Senyor Bueno, com analitza la veu pròpia de l'Església en este debat i particularment la del Sant Pare?
0: Ho ha tocat, però no ha entrat molt, molt a fons. És a dir, per exemple, el Papa Francesc era molt brut en el tema de la immigració. Quan s'afonava una barca que anava cap a Lampedusa des de Líbia o des de Túnez a Lampedusa, s'afonava i moria en 15, bueno, el Papa Francesc, des de la finestra del Vaticà, se pegava uns mítings increïbles. Este ha sigut molt suau, és a dir, ha tocat el tema, però passant un poc tranquil, ha fet la comparança de de que, claro, está en España,

0: de que en el camí de Santiago tu te trobes en molta gent i s'ajuden i se tal, però no entra molt. Jo crec que perquè ell també és conscient de que els estats europeus que reben tanta immigració no tenen la capacitat d'atendre tots els problemes.
1: Precisament en aquest moment el Papa s'acomiada de tots els fidels que abarroten el Santiago Bernabéu. Acaba l'acte al Bernabéu amb Lleó XIV. Un acte on hem vist desenes de milers de persones, 70.000 persones aproximadament reunides en un estadi de futbol, ha sigut veritablement espectacular. Des del moment de l'eixida semblava la presentació d'un jugador galàctic en un estadi de futbol, amb, en fi, el Pare Nostre resat de forma coral i amb aquestes imatges que hem descrit. És això, Baltasar, una demostració de vitalitat religiosa, o és un fenomen que també té la part religiosa però que té molt de component emocional, o potser al mateix temps emocional que espiritual, com si estiguérem també en un fenomen semblant al d'un concert d'una estrella del pop mundial? És a dir, té un component de les dues coses, espiritual i emocional. Com el definiria?
0: Bueno, un dels missatges forts que hi ha soltat és als espanyols que la nostra fe no siga una cosa de museu que està dit tradicional i tal. És a dir, ha cridat a despertar, a revifar. És a dir, és veritat que
1: no siga un museu al que visitar, sinó un manantial del que veure.
0: Exacte, una cosa tradicional que està ahí, que ho fem perquè ma mare o ma abuela o mon pare o no sé què, o el xiquete que prendré la primera comunió. És a dir, coses molt tradicionals, no? Ella ha convidat a dinamitzar. Llavors, és conscient de que ahí passa algo. Bueno, una de les coses que ha dit, per exemple, als bisbes, és que en tres paraules s'ha dit que no n'hi ha vocacions religioses, no n'hi ha vocacions sacerdotals, perquè n'hi ha molt de retorn que no és feliç, i n'hi ha molta comunitat religiosa que no està viva. És a dir, això és veritat, és a dir, tots els retors que ara tenim per els pobles són d'Àfrica o d'Amèrica, no són espanyols. Llavors, què passa? Que és a dir, que hi ha que analitzar-se a veure què passa si un retor és feliç, contagia i procura que tindre successors, tindre seminaristes, no? I una altra cosa que, bueno, crec que ho tenies en l'esquema, lo dels abusos, no? Parlant als bisbes, no? S'ha atrevit, ha sigut molt honest, en parlar d'una plaga, la plaga d'abusos sexuals en la Iglesia. Els bisbes els ha sentat i els ha dit, hay que prevenir, ja que ja cal previndre i després cal reparar si se produeix el cas. És a dir, els ha espavilat i els ha espentat als bisbes a actuar, perquè els bisbes normalment el que han fet ha sigut tapar, dissimular, maquillar. No, s'ha dit que hi ha que actuar. És a dir, que ha tingut per tots, per polítics, per els bisbes, per els joves, no? És veritat que aquesta manifestació, aquest tipus de manifestacions, no són difícils de convocar. Que t'ompli una muntona de gent catòlica el Bernabéu no és difícil. És de ficar tres autobusos per parròquia, per exemple. I no sols de la diòcesi de Madrid, segur que han anat de les teatres en diòcesi, no? El millor de persones que han anat el dia de Corpus a la missa, anaven de tota Espanya, és a dir, que la gent ja se convoia. Madrid sempre s'ho fa un munt de manifestacions d'un milió de persones per qualsevol motiu, la gent sempre té ganes, no? Però jo crec que ell és on haurà realment ficat foc, haurà sigut en el Bernabéu. A la gent jove, ja es digué l'altre dia, que el món a soles el podien canviar ells. O sea, no ja és majors... No. És a dir, s'ha dit clarament en dos o tres llocs que s'ha dirigit als joves que teniu que canviar vosaltres. No espero que ningú el canvi. I ell l'ha aplaudit. I parlant d'aplaudir, tenim en compte que tots per unanimitat el Congrés i el Senat li han dedicat una ovació de 7 minuts al Papa. Li han premiat la intervenció en 7 minuts. Ha fet, no sé què mig de comunicació ho ha fet, quan va ser coronat, bueno, quan van prendre el seu reinat, Felipe VI, el Congrés a soles li va fer un minut d'ovació. A la princesa, quan va jurar el seu càrrec, li dedicaren 4 minuts. Al Papa, tots li han dedicat 100 minuts, el qual vol dir que ha agradat, o que ha dit a tots, o que cada o que tots han sentit algo de lo que volien. Mm-hmm. És a dir, que ha hagut una unanimitat a les qüestions que ell ha plantejat. Mm-hmm.
1: Sovint es diu que Espanya és cada vegada menys catòlica. És veritat, senyor Bueno, o simplement està canviant la manera de viure la fe?
0: Jo crec que sí, jo crec que va... No vol dir que deixi de ser catòlica. Això ja ho digui, Azaña fica la pata i Espanya no ha deixat de ser catòlica. Espanya té una part de gent que això seran catòlics de pura cepa, ortodoxos, de Rosario de l'Aurora, que estos no es canviaran. Però no tots funcionen religiosament. Estem vivint molt tradicionalment. Sé que sempre que és costum casar-se encara per l'Iglesia, és sí que es prenen la primera comunió, perquè és bonic, perquè és un costum, una tradició, perquè l'abuela vol... És a dir, estem fent, bateixem igual, se bateixa la gent, però el mateix perquè anem a bateixar-los per si acas, no? És a dir, vivim un poc del museu que parla el Papa, de les tradicions del museu. I que aquest museu, aquestes tradicions del museu, ja que dinamitzar-les, saps? Perquè està clar que el Papa sap el que n'hi ha en Espanya. És a dir, jo estic convençut que ha vingut molt informat de tot lo de Pedro Sánchez, de tot lo del govern, de tot lo que passa en el Congrés de Diputats, de tot en general.
1: Quina és la gran crisi que detecta Lleó XIV? Una crisi política, una crisi cultural, una crisi espiritual, una combinació de les tres?
0: Jo crec que tot, exacte. Jo crec que és la crisi general. És a dir, n'hi ha molta cosa. Nosaltres ho notem tots els dies. Tu i jo, tots ho notem, no? La gent està crispada, està cabritxa, no s'aguanta res. O sea, n'hi ha un algo, saps? És a dir, no estem vivint aquest idealisme d'Antonio Banderas. Lo de Antonio Banderas es muy bonito, pero él sintió el hechizo de Dios. Bueno, pero ya está. Un día te pasa el toque y ya está. Es decir, el problema es sentir el hechizo de Dios todos los días, ¿no? Es decir, lo de Antonio Banderas ha sido una actuación muy bonita, muy bien preparada. Está así muy bien. La visita está así muy bien. En tots els sentits, però me dona la impressió que no anem a fer-li molt de cas, en general. No anem a... Que queda bonico, però res més. No, que anem a continuar igual. Que no va haver una conseqüència un

0: Doncs el pronòstic personal de Baltasar Bueno, després d'escoltar amb detall el Papa durant aquestes hores, no es mostra massa optimista sobre la capacitat de la nostra societat per a retrobar-se, sobre la capacitat de la nostra societat per a tendir ponts, sobre la capacitat de l'ésser humà per a escoltar els altres en este 2026. Malgrat tot, deixem una finestreta oberta a l'esperança. Baltasar Bueno, gràcies per la completíssima anàlisi des del punt de vista periodístic, des del punt de vista cultural, des del punt de vista teològic. Ha sigut molt valuós per a nosaltres la seva anàlisi.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Arribem a les 9 de la nit.

0: Contrapunt en Apunt Ràdio.
1: És moment d'actualitzar la informació. Xavier García del Valle, hola de nou.
2: Hola de nou, Gustavo. Continua la conselleria d'Educació a esa nova reunió negociadora per intentar solucionar el conflicte del professorat que ja va camí de complir un mes de vaga. La reunió examina l'últim document amb propostes que presenta la conselleria i la titular del departament, Carmen Ortí, es mostrava fa uns minuts relativament optimista per la marxa d'aquestes negociacions.
3: Està sent una jornada molt llarga, però jo crec que està valent la pena perquè estem arribant a acords. Ja hi ha qüestions que estan recollides en el document en les que hi ha pues, pràcticament un clar acord.
2: Acords que s'estarien concretant en la reducció de la burocràcia i les inversions en infraestructures. La consellera reconeix, no obstant, que els salaris s'hauran de tractar al final, perquè seria el punt més conflictiu. Els representants sindicals destaquen un canvi d'actitud en la negociació per part de la conselleria. Marc Candelas, de l'STPB.
4: El tarannà d'avui de la conselleria és el que haguem volgut des del primer dia. És radicalment diferent a totes les meses de negociació que hem tingut anteriorment. Vull dir, que hi ha un gran interès per anar cedint i anar donant coses.
2: Un ambient de negociació favorable assenyalen que no hauria arribat, diuen, sense la pressió i les mobilitzacions. Txelo Valls és de Comissions Obreres i Maite Tarazona de la UGT.
5: Les mobilitzacions han servit perquè el canvi, el tarannà, estiguen acceptant coses que veurem si el professorat valora com a significatives. S'han introduït coses en l'apartat de ràtios que caldrà valorar.
6: La veritat és que estan fent un esforç, nosaltres també, però sí que ens hauria agradat que això hauria sigut molt abans.
2: I anem amb l'altra notícia del dia, perquè el Papa tanca a hores d'ara l'etapa madrilenya del seu viatge amb un acte multitudinari a l'estadi Santiago Bernabéu. Un acte on s'ha estrenat l'himne oficial d'este viatge, Alce la mirada, interpretat per David Bustamante i un cor que serveix per a tancar una llarga jornada carregada de missatges sobre qüestions morals i també polítiques. Per primera vegada, al Congrés dels Diputats s'ha escoltat avui la veu d'un papa.
7: Ahí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos.
2: Lleó 14 ha defensat així la dignitat de les persones migrants per a les quals

0: s'ha demanat respecte i ajuda. Després del Congrés s'ha reunit amb la Conferència Episcopal Espanyola i ha sigut ahir on ha parlat per primera vegada en este viatge dels abusos a l'interior de l'Església.
1: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
0: Fora d'agenda, s'ha reunit després amb alguns representants de les víctimes d'abusos. Són les principals notícies del dia, Gustavo. Les dues continuen, com veus, encara molt actives. La reunió d'educació està en marxa i el papa continua acomiadant-se de Madrid per a viatjar demà a Barcelona.
2: Ha informat Xavier García del Valle. Ara és moment d'obrir la nostra taula d'experts i expertes.
3: Contrapunt, on està la notícia en clau valenciana, en A.Ràdio.

0: Estem vivint un final de curs, un poc sui generis, com saben tots vostès, amb la vaga educativa i pendents de la resolució de les negociacions, on hi ha tant en joc. I volem reflexionar precisament sobre este final de curs, que sí, que està sent un poc singular, però que en qualsevol cas, d'ací, doncs ens explicarem un poc millor. D'ací 15 dies s'acabarà el curs, passi el que passi, no? I això què suposa? Suposa diverses coses. Per a la majoria de xiquets i xiquetes, el final de curs serà, en molts casos, sinònim de llibertat, de vesprades interminables, de jugar amb els amics i amigues, dies de platja, de vacances, i sí, això pot ser inqüestionable, però també al mateix temps, per algunes famílies, darrere d'aquesta estampa idíl·lica, pot amagar-se una realitat que fa mal, i és que milers de famílies valencianes, amb l'arribada de juliol, encaren una de les èpoques dures de l'any, quan no tenen el suport del menjador. Això, doncs, perden aquesta font d'ajuda en la seva economia diària. Una ajuda que, lluny de ser un simple complement, en molts casos és un salvavides vital que garanteix a molts menors l'únic menjar complet, calent i equilibrat que reben al dia. Per a moltes famílies que també ens estiguen escoltant, potser esta realitat puga semblar ciència-ficció, però les dades són, són cridaneres i són inapel·lables. Ens les dona l'ONG internacional Educo. Diu que vora un milió de menors a tota Espanya queden desemparats en esta situació durant els mesos d'estiu. Sense el suport institucional del menjador, les famílies es veuen obligades a fer autèntics malabarismes econòmics per a cobrir ixe buit dietètic. I este és el tema de la nostra taula d'experts i expertes d'avui, que convoca a Txelo Miralles. Hola, Txelo, molt bona nit.
1: Bona nit, Gustavo. Quan els ingressos no arriben a final de mes, la conseqüència directa és una davallada dràstica de la qualitat nutricional de la cistella de la compra, on els productes frescos com la carn, el peix, la fruita i la verdura, que

0: són part d'aquestes beques menjador que tenien durant l'any, són substituïts per ultraprocessats més econòmics, però molt més saludables. La magnitud d'aquest problema es reflecteix clarament en creuar aquestes dades amb altres indicadors oficials. Si es posa la lupa en l'enquesta de condicions de vida de l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE, analitzada per l'organització Save the Children, la radiografia a casa nostra és colpidora. A la Comunitat Valenciana, més de 150.000 xiquets i xiquetes viuen en llars que es troben en situació de pobresa extrema. Aquesta xifra es tradueix en el 13,8% de les llars amb menors de 18 anys, una taxa que se situa un punt per damunt de la mitjana estatal. Aquesta tendència a l'alça troba també una trista confirmació en l'últim informe FOESA de Càritas. El document assenyala que el risc d'exclusió social es multiplica exponencialment en aquelles llars que tenen menors a càrrec. Tindre fills és un problema. Este impacte és especialment demolidor en les famílies monoparentals, que estan encapçalades majoritàriament per dones, i entre les famílies nombroses també, on les taxes d'exclusió, segons este informe, es mouen en una forquilla alarmant d'entre el 32 i el 40%. En definitiva, l'estiu no fa més que brollar i visibilitzar un problema estructural. La pobresa infantil a la Comunitat Valenciana, lluny de reduir-se o estancar-se, gràcies a l'escut social, és una realitat sorda que cada vegada va en augment. Per a tractar el tema de pobresa infantil i exclusió social en menors, ens acompanyen Rodrigo Hernández, responsable de Save the Children en la Comunitat Valenciana. Bona nit.
1: Bona nit,
0: Rodrigo.
1: Benvingut.
0: També tenim a Jaume Serra, que és president del Banc d'Aliments de València, que tenen ara molta feina. Bona nit, Jaume.
2: Bona nit.
1: Bona nit.
0: També tenim a Elisabet, que és presidenta de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de la província de València. Bona nit, Elisabet.
3: Bona nit.
0: Que ens posaràs un poquet el punt de vista de pares i mares davant d'aquest programa. I per telèfon, si no ens falla, tenim a Maria Moscardó, responsable d'anàlisis de Càritas València. Bona nit, Maria.
4: Hola, bona nit.
0: Bona nit. I també tenim a Marcos Castillo, que és referent de la comunicació autonòmica de Creu Roja Joventut. Bona nit, Marcos.
5: Hola, muy buenas noches.
0: Ara i en seguida comencem amb tots vosaltres, però voldríem iniciar esta taula d'experts amb el testimoni d'una mare que viu en una situació de vulnerabilitat. Està casada, té un fill i tiren avant gràcies a l'ajuda familiar, les subvencions institucionals i també la col·laboració de la Creu Roja. Anem a escoltar la seva realitat en primera persona. Anem a mantenir el seu anonimat, però volem saber quina és la seva experiència. Bona nit, gràcies per acompanyar-nos.
6: Hola, buenas noches.
0: Per a situar a l'audiència, quina és la teua situació familiar actual?
6: Pues mi situación es un poco difícil. Ya que tengo a mi marido con una incapacidad. Tiene una paga de 700 euros. Fue autónomo y por eso le baja tan poquito la pensión. Luego tengo una dependencia de grado 2 que me la solicitó servicios sociales, que son casi 300 euros, y con esos 1.000 euros pues vivo yo, mi marido y un niño de 5 años que tenemos. No me puedo poner a trabajar porque mi marido necesita de mis cuidados y, por supuesto, mi hijo también.
0: Sí, això tinc entès, que tu dediques a temps complet a ser cuidadora, sí, no professional del teu marit.
6: Exacte.
0: Mm-hmm. Sí. I com compagines esta tasca amb la criança del teu fill?
6: Pues en el cole, cuando está en el cole está prove. Tengo tiempo para él, para dedicarlo. Cuando ya acaba el cole, pues ya, claro, es un niño de 5 años, necesita mucha atención y un poco más complicado, pero bueno, con buena cara y
0: para adelante
6: y alegría. Sí.
0: Ens has dit que tens un pressupost mensual entre, sí, 700 i 1.000 euros.
6: I 1.000, sí, 1.000 peladitos.
0: Amb aquesta quantitat es pot viure?
6: No, así que me tuve que mover Fui a servicios sociales, expuse mi caso, servicios sociales

0: xiquetes de la comunitat valenciana tenen pobresa severa és una dada oficial. Mm-hmm. I quan parlem del que el 39% de xiquetes i xiquetes, és a dir, més de 350.000 xiquetes i xiquetes de la comunitat valenciana es troben en risc de pobresa o exclusió social, també són dades oficials. És a dir, el 40% són molts xiquets i xiquetes.
1: Mm. Marcos, tu des de la Creu Roja, com veus aquestes dades? Les palpeu al carrer en la vostra acció social?
2: Claro, nosotros al final, a lo largo de nuestra labor durante todos los años, podemos observar que llegamos a atender unas 35.000 personas en la comunidad valenciana en situación de vulnerabilidad extrema. Con todo esto, sin contar la red de apoyo que tengan ellas y todo esto. Entonces, al final, sí que es una realidad que, como mira con todo el testimonio, sí que es verdad que dentro de las familias, mediante los periodos lectivos, pues gracias a las becas y todo esto, pueden paliar un poco esas dificultades, pero es que al final, cuando llegamos a verano, pierden también esa red de apoyo, que al final es la institución, y dependen al final de ellos mismos y de las redes, que muchísimos de ellos ni tienen. Entonces sí que es verdad que hay en este caso pues 35.700 personas en la comunidad valenciana que nosotros tengamos constancia que están pasando por situación de vulnerabilidad extrema, lo cual son datos alarmantes.
1: Uh-huh. En el cas de Càritas, en principi sabem que el 34% de les persones beneficiades de la vostra acció són menors d'edat, no, Maria?
3: Sí, exactamente. Esas cifras, como también mencionaba Rodrigo en su intervención, suelen coincidir, o sea, en nuestro caso coinciden con indicadores como el de la encuesta de condiciones de vida o incluso en años anteriores, en torno al 30-35% de beneficiarios de nuestra ayuda son menores de edad.
1: Mm-hmm. Elisabet, vosaltres des del punt de vista dels pares i mares, hi ha manera de detectar alguna alarma de que un xiquet està passant per una situació crítica com les que estem comentant ací? Es pot identificar, o com s'identifica des de l'escola, i què feu des de les FAMPES per a poder pal·liar aquesta situació, si és que podeu fer alguna
4: cosa? Des de l'AMPA, pues, la veritat és que, per desgràcia, poc et podem fer més que acompanyar-los a lo mejor ayudarlos a derivar el testimonio de la mamá esta que ha ficat, de ficar-se en contacte en serveis socials o un altre tipus d'ajudes. Des de l'escola, pues, és superimportant les comissions de consell escolar, el treball de l'orientadora, de les tutories que se donen, que s'adonen d'estos casos per poder pal·liar i ficar solució a estos problemes.
1: En el cas, algunes vegades les FAMPES organitzeu excursions, organitzeu activitats. Hi ha xiques que no poden participar en aquestes excursions i en aquestes activitats perquè no s'ho poden pagar?
4: Claro.
1: I què passa en aquests casos?
4: Pues tornem a la mateixa. És que ara mateixa crec que sols, o desconeixem si n'hi ha alguna més, sols depenem de serveis socials del municipi, on podem anar a tirar mà i dir-los, mira, pues, perquè participen i puguen estar, pues, igual que pagar la quota, si n'hi ha quota de FAMPA, o sea, de AMPAES, o pues, en excursions o tallers o extraescolars, que n'hi hagin alguna subvenció i es puguen ajudar perquè puguen tindre també...
5: Des de la vostra perspectiva, parlava abans en Rodrigo d'aixòs 300.000 xiquets i xiquetes en exclusió social, en risc d'exclusió social a la comunitat valenciana, com quin és la vostra, Elisabet, la vostra percepció sobre l'abast d'este problema o la magnitud d'este problema? Quina és la teua percepció? Ja no et parlo de dades, sinó de la teua percepció del grau de gent afectada.
4: Pues a mi jo estava sentint els testimonis i realment se m'estava quedant el coret encollit i el nuc este que se te queda ahí. Per desgràcia, això cada volta està passant més. O sea, els preus que tenim a l'hora de fer la compra, els preus desorbitats d'un alquiler o d'una vivenda, una hipoteca de vivenda, i en comparació amb els sous que n'hi ha, en el cas de la vulnerabilitat, bueno, igual pot ser monoparental, que, pues això, com este cas, que l'home no pot treballar i tal. pues per desgràcia això cada volta va més. Entonces se viu en una sensació d'impotència, de dir algú té que fer algo i té que

0: i la inversió en infància més baixa d'Europa. Estem a la cua dels països de la OCDE i estem a la cua dels països de la Unió Europea, només per davant de Bulgària, quan parlem de pobresa infantil. Tenim les eines per a poder fer-ho. Tenim les eines, tenim els instruments, tenim que ser eficients, tenim que fer una redistribució, perquè... I a més, n'hi havia un estudi que no és sospitós de que parle d'altres coses que no siga purament d'economia. Si tu invertis en xiquets i xiquetes, estàs evitant una generació de dependents. Estàs fent que una generació passi a ser contribuent. I això és important, si només parlem d'aspectes econòmics, perquè estem deixant a tota una generació darrere, i això no té sentit. És molt més eficient invertir quan hi ha l'ocasió, quan són xiquets i xiquetes, és molt més barat per a tindre després una societat que siga molt més igualitària. Ara estem a la costera de juliol, que és quan comencen les vacances i tots els menjadors estan tancats, però és que, si se fixeu, durant el curs, en els instituts no n'hi ha ni menjador. És a dir, els xiquets que ja tenen més de 12 anys no mengen. I això és de tot l'any, no és només...
1: Només hi ha beca fins als 12 anys.
0: Efectivament, en l'institut no n'hi ha menjadors directament. Aleshores, Clar. Quan ja passen a l'institut no se pot instaurar la beca al menjador perquè no n'hi ha menjador.
1: No n'hi ha menjador.
0: I, a més, n'hi ha que tenir en compte que cap persona és pobre d'una cosa només. No s'és pobre de vivenda i no s'és pobre d'una altra cosa. Aleshores, el que fan les famílies és el que estava dient abans, fan malabarismes, però malabarismes en manoples, perquè els diners són finitos. Aleshores, si tens que pagar el lloguer, pues tens que baixar la qualitat. Per això tenim les taxes d'obesitat infantil més altes quan les rendes són més baixes, perquè la qualitat dels aliments
1: baixa,
0: evidentment, quan no tens garantida almenys un menjar al dia amb els nutrients necessaris per a garantir un desenvolupament adequat de xiquets i xiquetes. I això és una de les conseqüències, però és que n'hi ha moltes més conseqüències. Si estàs en situació de pobresa i no tens un lloc per estudiar perquè conviuen tres famílies en la mateixa casa, doncs van enrodrits els estudis. Si suspenen, ja se'ns enganxen dels estudis i aquest ascensor social que és l'educació també perd eficàcia. I aixina. Nosaltres en els programes tenim a famílies que no mengen aliments frescos perquè no poden mantindre la nevera encesa. És aixina. Perquè no poden afrontar...
1: Això és pobresa energètica.
0: Efectivament. Per no parlar de l'aire condicionat, etcètera. És que ningú és pobre d'una cosa només. És que tot es confluïs en el mateix.
1: Multidimensional.
0: Efectivament.
1: Tenim així a Jaume del Banc d'Aliments. Estem comentant que ara en juliol els menjadors tanquen. Els xiquets se'n van a casa i els pares fan el que poden. Vosaltres noteu aquest increment de demanda de famílies al banc d'aliments tots els anys per aquestes èpoques?
2: Bueno, bé, però a tota l'evidència, anem a veure amb nosaltres, l'increment l'estem notant ja de fa un any llarg per així.
1: Des de fa un any?
2: Llarg. Ho hem transmitit a l'Ajuntament de València, per exemple, a nivell de València Ciutat, i ni puto caso. Ells passen i van al seu bolo.
1: Però què heu detectat?
2: Entonces resulta que hem detectat un increment massiu de gent que a cada reparto que fem més talla. Anem a veure, jo tinc que dir que el bandeniment, o el trull de bandeniment d'Espanya, soles actuen en centres benèfics. I que el de València, que avui està considerat el segon banc més important d'Europa, no d'Espanya, pues hi ha malcriar uns compromisos molt forts en la gent i estem malcriar-nos a diari. Per exemple, nosaltres, per exemple, hem començat a repartos des de mes perquè la gent li feia falta i estem fent uns repartos especials per a les famílies en xiquets que ho sol·liciten i, a més, estem repartint unes targetes solidàries que fèrem o que fem d'aquestes replegades que fem en els centres comercials. Però, a més, de cara a esta senyora que parla tant de la zona d'Anna, i en la zona d'Anna, el Banc d'Aliments m'ha creat una targeta que diu Potencia el Comercio Amigo, que podeu comprar en qualsevol, i que jo el que estic dient ho ofereix a la gent que li faci falta que recorrisca al Banc d'Aliments, que no tindrà ningú problema i que sempre serà benvinguda. I, entonces, esta targeta de Comercio Solidario... vol dir que podeu comprar el comerç de la zona, no? Ens ha costat molt aconseguir-ho. Van fer una primera tanda de 5.000 targetes, ara se van fer una segona tanda.
1: De quina quantitat?
2: De 50 euros. Però si el matrimoni, la família en concret, té més de 5 membres, pues se comprende que son dos familias.

0: Vull dir que estem molt preocupats, ara ve d'unes bolses especials, i, bueno, i demà comencem el reparto en Mestalla, en la Pola d'Ibona, el dimecres estarem en Picanya, i la idea és arribar a la gent, que sàpiguen que poden comptar en el projecte del Banc d'Aliments, que estem treballant molt, que tenim una ajuda important tant del voluntariat com de les empreses, no de les institucions, desgraciadament, i menys de l'Ajuntament de València, però que seguim treballant cada dia, obrint les portes per a donar, i ara en aquests moments estem, jo personalment i tot el meu equip, estem molt preocupats, però molt preocupats en aquestes famílies que es tanquen al comedor d'ací una setmana o dues.
1: Sí, a partir del 19.
0: Exactament, i sabem els problemes que passen. Entonces, torne a repetir lo mateix, el Banc d'Aliments té una bolsa especial i de la ciutat de la Tarxeta per a intentar, en certa manera, no salvar la vida, però sí ajudar aquestes famílies que en aquest moment tan malament estan passant.
1: Què porta un paquet d'ajuda del Banc d'Aliments a una família, a banda de la targeta? Què se li dona?
0: Tot.
1: Que tot què és?
0: Llet, arròs, danones, qualcau, o sigui, tots els, afortunadament tenim tots els productes bàsics, i després també, gràcies a les, diguem, a les grans superfícies o a les grans tendes, com, bueno, pues, cada dia repliem també les mermes, i podem també, pues, ajuntar verdura, productes càrnics, vol dir que cada dia fem 35 tendes de la província, 35 tendes de la província, i la veritat és que tenim uns aliments espectaculars, bàsics per a complementar ixe reparto, no? Repetis que n'hi ha carn, peix, que no estem tocant-lo, sí que deveix haver entrat ara en uns congelors especials i que també tocar el peix, però volem arribar a la gent en aquests moments que és molt complicat, que és molt difícil. De fet, demà ja ho he dit antes, m'emprenem el camp de València, i en feixes pròximes anem a obrir també el camp de Levante, s'han oferit a deixar-nos el, perquè la zona de Riors és la zona més marginada de València. I volem, pues, que dins el que podem, perquè no fem milagres, sí que tenim molta gent compromesa i que està ahí durant el callo cada dia perquè això funcione. De fet, ens consideren el segon banc d'aliments més important d'Europa.
1: Quants voluntaris teniu? M'has comentat, Adés, que ara esteu en plena campanya de recollida i que teniu molts voluntaris.
0: Este fin de setmana hem estat en 250 tendes de tota la província, que agraeix a la gent la seva aportació, que ha sigut prou important, i han participat 1.250 voluntaris. De normal, treballem, tenim quatre magasins en la Pola d'Ibona, i treballem en un centenar de voluntaris mensuals, setmanals, vol dir que fan turnos i tal, o sigui que gent tenim molta i molt compromesa, que torni a donar-los les gràcies, per, igual que a les empreses, que moltes vegades es quidres i diu, bueno, oye, que nos hace falta lácteos o tal, manda el vehicle, no hi ha ningú problema, harem el que sea. Vull dir que el compromís, ja volgueré jo que el compromís de les autoritats o dels governs tinguen el mateix compromís del voluntariat i les empreses. Segur que això funcionaria molt millor, i molt segur que això que diuen, no, si estos són, estos millors són per benestar social, i on està això?
1: El benestar.
0: Benestar social. De por resulta que ve tal, i se pierde todo el infinito. I no arriba on té que arribar. Però torno a repetir que nosaltres estem molt compromesos amb totes les ONGs i presents, que és la florinata de, no de València, d'Espanya, i el que volem és això, que la gent sàpiga que tenen les portes obertes, que poden recollir a nosaltres ahir qualsevol dia, qualsevol moment, sense cada problema, i que estem ahir perquè ixa carència que hi ha en aquests moments, que és ixa falta de recursos a les famílies, i sobretot en l'època escolar, que el vendre més té les portes obertes de dilluns a divendres i a dissabte, i que no tenim un problema en escoltar, ajudar i apoyar a qui li faig falta.
1: Maria i Marcos, m'agradaria que ens explicàreu vosaltres en este cas concret del tancament dels menjadors, Quines accions dueu a terme tant des de Càritas com de Creu Roja? Podem començar per Marcos, per exemple, passant després a Càritas. Des de Creu Roja, què feu durant l'estiu amb els xiquets?
2: Des de Cruz Roja tenemos diferentes proyectos en marcha, como en este caso, por ejemplo, puede ser el de Ocio y Tiempo Libre, un proyecto que se desarrolla a lo largo de todo el año, pero sí que es verdad que se intensifica la actividad durante el periodo vacacional. Es un proyecto creado también para evadir al propio menor, al propio nene, ante esa situación complicada en casa. Por ejemplo, ¿no? Nosotros, en el proyecto en el que yo mismo estoy trabajando, es una escuela de verano, en la que se pone un horario similar al del colegio para también ayudar un poco a la conciliación familiar. Y entonces, pues se dice, de 9 de la mañana a 1 o a 2, realizamos actividades con monitores. Aparte, es un ocio educativo en el que intentamos también infundir unos valores. Y muchas veces también se suele apoyar de la manera que nosotros podemos y nuestros recursos nos capacitan, a la hora de pues un almuerzo, un desayuno para que en este caso también la familia no podamos quitar un poco de carga a la familia.
1: La testimoni que es parlava al principi parlava de la targeta Moneder, també de Creu Roja, també repartiu targetes Moneder.
2: Correcto. Actualmente en Cruz Roja pues eso, se realiza un reparto de tarjetas Monedero en base a las unidades familiares, pasan por un proceso de valoración e intervención social con los compañeros pertinentes y ahí en ese caso pues se activan unas palancas de actuación que en el caso del testimonio pueden ser unas tarjetas Monedero. También tenemos otras entidades colaboradoras como puede ser Consum, la cual repartimos una vez cada 15 días productos frescos, desde carnes, pescado, un poco también lo que las entidades colaboradoras nos apoyan.
1: Uh-huh. María, desde Cáritas.
3: Bueno, pues nosotros un poco similar a lo que comentaba Marcos. Nuestros proyectos de infancia que funcionan durante el año, bueno, seguimos entregando tarjetas Monedero, tarjetas de alimentos, tarjetas, bueno, al uso. Uh-huh. Y los proyectos de infancia, algunos mantienen su actividad durante el verano y los que no intentan buscarle actividades a esos niños. Claro, no es solo la pérdida de acceso a la alimentación, por ejemplo, que también se les suma pues que pierden las rutinas, que pierden espacios de socializar con otros niños y niñas. Claro, si los adultos de esa casa se tienen que marchar a trabajar, esos niños quedan en unas condiciones muy, muy precarias, muy vulnerables. Entonces, desde Cáritas lo que hacemos es subvencionar una especie de becas para que esos niños y niñas de los proyectos que atendemos durante el año puedan asistir a actividades que campamentos, escuelas de verano, cualquier actividad de verano a la que los nenes puedan asistir. Y lo que hacemos desde Cáritas es subvencionar esas actividades. Si la escuela de verano integra la opción de comedores, de comedor, se subvenciona también. Entonces, bueno, ahí intentando también que los niños y niñas sigan manteniendo espacios en los que tener una buena alimentación, en los que mantener esas rutinas, en los que divertirse, en los que convivir con otros niños y niñas.
1: Elisabet, parlarem de l'escola com a ascensor. Càritas, hi ha una frase que crida l'atenció en l'informe que diu que la pobresa s'hereta. Maria, ens pots explicar exactament què voleu dir amb això?
3: Pues creo que Rodrigo decía hace un ratito, hacía mención a este concepto sin llamarlo así.
1: Sí.
3: Que los niños y niñas, digamos que que los niños y niñas vivan situaciones de exclusión desde pequeños les explica lo que viven en el presente, pero condiciona lo que van a vivir en el futuro. Entonces, vivir esas situaciones de precariedad, no tener un espacio propio en el que jugar, no tener acceso a una alimentación adecuada, no tener un espacio en el que estudiar, no tener una casa que sea un espacio como debe ser un hogar de seguridad, de desarrollo, de amor, de relaciones, la vivencia de todas esas precariedades va a impedir que esos niños accedan a determinadas oportunidades con respecto a los compañeros o compañeras que tengan en su misma clase. Entonces, que la pobreza se hereda significa que lo que viven, que vivir la precariedad o la exclusión desde pequeños les condiciona lo que, a dónde van a llegar al futuro.
1: Rodrigo, ¿vas a afegir algo?
4: La escola és el gran ascensor social, o podria sí. ser el gran ascensor social.
1: Però és suficient per a trencar ese...
4: Tenim que reforçar els mecanismes per a que ho siga. Hi ha altres eines també, com ara, per exemple, la reforma de la renda valenciana d'inclusió, etc. Nosaltres, en les nostres escoles d'estiu, tenim quatre pilars.
1: Vosaltres també feu activitats en estiu?
4: Sí, en tot l'estiu, en tot els xiquets-xiquetes que treballem tot l'any, s'incrementa exponencialment en estiu i tenim quatre pilars. El primer pilar és l'estudi, perquè en l'estiu el que passa és s'anomena l'oblit vacacional. I quan estem parlant de xiquets-xiquetes que no tenen llibres a casa o que els pares no poden ajudar-los, quan arriben a setembre, moltes vegades enganxar-se o reenganxar-se és molt
1: costa.
4: Complicat. Mm. Aleshores, el reforç o el recolzament del reforç educatiu, el recolzament en els estudis és un pilar fonamental. El segon és l'alimentació. Tant que en els menjadors les famílies tenen moltes dificultats per a poder garantir aquest menjar de qualitat. Per tant, nosaltres en totes les escoles i en els campaments n'hi ha menjadors. El tercer és el treball de la família. És el moment en el que tenim que treballar també amb les famílies per a que siguin les protagonistes de traure endavant a la seva pròpia família. Siga ajudar-les a arribar a ajudes, siga búsqueda activa de treball, etc. I el quart, efectivament, és l'oci. Són xiquets-xiquetes, necessiten vacances i moltes vegades aquests campaments que oferim totes les entitats són les úniques vacances que van a tindre. Aleshores, que se divertisquen, que siguin xiquets-xiquetes, és superimportant.
1: Elisabet, com es pot treballar amb les famílies en els centres escolars per a sensibilitzar sobre la pobresa infantil sense caure en l'estigma?
5: En la formació. O sea, caldria, pues, sobretot les AFES formades que se tingueren cursos de formació per a no estigmatitzar esta situació i poder ajudar i millorar.
1: Sí, perquè tu dius que hi ha molta gent que li fa vergonya
5: sí.
1: reconèixer esta situació, no?
5: Sí.
1: Això és un problema, perquè primer n'hi ha que fer-lo per a solucionar-lo, hi ha que veure-lo, no?
5: N'hi ha que veure-lo.
1: No? Rodrigo diu que no.
4: No n'hi ha que visibilitzar el xiquet concret que és pobre, n'hi ha que visibilitzar el problema.
1: El
4: que hem de fer és tot el contrari, és invisibilitzar. És a dir, quan fem activitats, no són les activitats de xiquets pobres, són activitats on estan aquests xiquets també per integrar-se en la resta. Quan parlem del menjador, és igualitari, perquè tots estan al menjador i cap persona sap qui està becat i qui no. Aleshores, visibilitzar el problema, per descomptat. Treballar el problema i formar-se, per descomptat, però mai visibilitzar el xiquet concret, perquè no era més cosa més estigmatitzant o que puga fer que s'herede aquesta pobresa que el fet de que sigui assenyalat des de ben xicotet com el xiquet pobre.
5: No, però jo a lo que me referia no és assenyalar al xiquet pobre, sinó que ixa família com a que s'avergonyix de la situació en la que està, entonces no, tampoc és capaç de demanar ixa ajuda que necessita, ni té al millor els mecanismes que si tens algun contacte dius, mira, m'està passant això, necessita ajuda.
4: Efectivament, o sigui, tenim que formar-se, tenim que saber on poden anar aquestes persones, però sempre amb dignitat, és a dir, la renda valenciana d'inclusió o qualsevol ajuda o l'ingrés mínim vital són drets que tenen les persones i que tindran accés garantit perquè estem formats per a poder acompanyar-los és imprescindible. És de veres que les famílies abans la pobresa infantil està invisibilitzada absolutament perquè no n'hi ha res més vergonyós que admetre que no pots donar-li el mínim.
1: Menjar al teu fill.
4: Efectivament. Però si ho mirem, per què pensem que en Espanya hi ha les taxes de natalitat més baixes del món? Perquè tindre xiquets-xiquetes és molt car i perquè tindre xiquets-xiquetes incrementa exponencialment el risc per a una família de caure en la pobresa. Mm. Un xiquet i una xiqueta, d'acord amb càlculs oficials, són 500-600 euros mensuals, que és moltes vegades més que el que cobren moltíssimes famílies. Aleshores, o la societat en el seu conjunt fa tot el possible per a garantir els drets d'aquests xiquets-xiquetes o no canviarem les coses. Aleshores, visibilitzar el problema, per descomptat. Conèixer quines són les solucions o com aplicar-les, per descomptat, però sempre tenim cura de no assenyalar.
1: De protegir el xiquet.
4: Efectivament. Sí.
1: I quines solucions? Quines solucions veieu, Maria, Marcos? quines solucions hi ha a este problema de pobresa i d'exclusió social des de les vostres organitzacions que defeneu?
3: Bueno, pues principalmente un sistema de políticas públicas que sean capaces de abordar el problema con coherencia, con estabilidad, con... Bueno, es que las políticas necesitan tiempo para aplicarse, evaluarse y saber si lo que hemos implementado funciona o no. Entonces, en primer lugar, se necesitan políticas públicas coherentes con la problemática, que en este caso es la pobreza infantil, políticas públicas en materia de familia, que fomenten la facilidad de tener hijos, lo que decía ahora el compañero, que tener hijos no sea de primeras un problema. Y luego, evidentemente, la colaboración, como siempre hacemos las organizaciones, colaboramos con la administración en lo que podemos, siendo conscientes de que es la administración la que tiene que garantizar el acceso a derechos. Las organizaciones podemos tener un papel de apoyo, de desarrollo de lo comunitario, de llegar a ese abanico de opciones, pues más del ocio, por ejemplo, del tiempo libre, desde lo comunitario. Y luego la sociedad se tiene que sensibilizar, tiene que ser coherente, porque esto no va de qué tienen que hacer los políticos y de mirar hacia otro lado, sino también de preguntarnos qué podemos hacer todas y todos en la parte que nos corresponde.
1: ¿Y qué pueden hacer individualmente?
3: Bueno, pues yo creo que sensibilizarse ante los problemas es el primer paso para entenderlos y para poder preguntarse qué es lo que podemos hacer, desde reivindicar más presencia de la administración, desde no prejuzgar o simplificar según qué situaciones, que son muy dolorosas y muy complejas. Bueno, el paso número uno es sensibilizarse.
1: Marcos.
2: Efectivamente, al final tampoco nos tenemos que olvidar que aquí juega un papel clave lo que es la administración, el apoyo de la misma. Sí que es verdad que se ayuda con lo que se puede de parte de la administración, pero debe dar una garantía también alimenticia, y no solo alimenticia, sino de las necesidades básicas a lo largo de los 365 días del año. No nos podemos centrar solo de septiembre a junio, es decir, las personas viven más allá los niños viven más allá del tiempo lectivo. También con lo que ha dicho la compañera, es muy importante la responsabilidad colectiva. Recordar que al final la pobreza infantil no es un asunto estrictamente de las familias que lo padecen, sino que también es a nivel de justicia social de toda la ciudadanía. No podemos despreciar al final el talento y el futuro de nuestra infancia. También es muy importante que nosotros, por ejemplo, como vecinos o a nivel local, estemos atentos a las señales de alerta de las personas que nos rodean, y que si en algún momento si identificamos algún factor que nos hace saltar la alarma de que alguna persona está pasando una situación difícil, bien, hablar con ellas, crear una red de proximidad, es decir, que no se queden excluidas esas personas, sino que nosotros también como sociedad no podemos pretender que todo se solucione desde arriba, intentar ayudar en lo que podamos poco a poco, y eso, frenar los estigmas y los prejuicios que tenemos como sociedad.
1: Rodrigo.
4: Así en España se va a fer un pacte per a gent major, els pactes de Toledo, que van garantir les pensions. És a dir, podem parlar de que pugen, de que baixen, però això no se maneja. Està ahí i és veritat que moltes famílies depenen d'aixòs diners, de les pensions, perquè estan garantits. Un pacte d'estat per a lluitar contra la pobresa infantil, independentment de quin partit, que se ficaran tots d'acord per a lluitar decididament com se va fer en el cas de les persones majors, seria imprescindible, perquè com he dit abans, estem a la cua. I després les competències moltes vegades són autonòmiques, és a dir, el paper de la Generalitat Valenciana o el paper dels ajuntaments també és fonamental, perquè els xiquets estan a l'escola, que és una competència autonòmica, tenen sanitat, n'hi ha moltes competències que són de caràcter autonòmic, com el Renda Valenciana d'Inclusió, etc. Tenim les eines, tenim que ficar-les a treballar i tenim que ser eficients en el seu desenvolupament. I fico un exemple. Les escoles, per exemple, què fan tancades en estiu quan poden ser un lloc vertebrador del barri, quan pot ser un refugi climàtic per a la gent que ho està passant mal en casa. I això és un exemple de com correspon a una administració fer una cosa i no pot, doncs ja no se fan les coses. Més coordinació, més eficiència i ficar-nos tots a treballar en la mateixa direcció.
1: Però l'administració el que fa és passar-vos el problema de les ONGs, no?
4: El problema és de la gent. Aleshores, tenim que mirar quina és la solució. La solució, la responsabilitat,

0: la té el govern, la té les administracions públiques, que és el seu treball. Nosaltres podem col·laborar, podem ajudar, podem estar ahí, inclús ens poden derivar funcions, no hi ha cap problema, però l'objectiu té que estar clar.
1: Mm-hmm. Jaume, no sé com ho solucionarem això, però de moment, a banda de totes les ajudes educatives i tal, el Banc d'Aliments continua present. No sé si heu experimentat en els últims temps més problemes que en altres anys. No sé si el perfil de la persona que va demanar menjar al Banc d'Aliments ha canviat. Són migrants o són gent nascuda ací a València i que viu al costat de casa?
2: Quan es començàvem el Banc d'Aliments fa 31 anys, la gent que venia era gent major, gent que estava passant humanament, ara és gent jove, gent de tot, emigrant hi ha molts, per descomptat, però gent d'ací, gent, una parella, pues que potser se troben que estan pagant el préstec, l'alquiler, ja no parlem de l'alquiler, o el cotxe, o tenen dos xiquets, treballeu de dos i no poden arribar, i tenen que recorrir i fer cues per poder menjar. I això és molt lamentable. Jo penso que ahir el primer pas seria, per a mi, que els polítics, diguem, s'involucraren i que els serveis socials feren una, diguem, una criba ben feta i que saberen on se pot arribar i que quan ells no puguen ho deriven a les ONGs. Nosaltres estem per això, però en certa manera, per mi, el primer problema arrenca des de que de dalt hi ha molts milions per a serveis socials i després no sé el que passa, que se fumen i arriben quan arriben. Si arriben. I per a mi això és el tema. Jo torno a repetir que nosaltres anem a fer vacances, que anem a estar en les portes obertes i que qualsevol persona que requereixi dels nostres servicis, sigui d'on sigui, si no pot vindre, anirem, però que sàpiguen que estarem allà per almenys apoyar-los i fer la vida un poc més fàcil si cap, perquè en aquests moments per a la gent jove és molt difícil el poder criar, viure i durar d'una família. Siga, diguem, d'ací o d'allà, perquè el tema està molt complicat.
3: Jaume, quin tòpic voldria desterrar sobre la pobresa? Quina idea encara està establida en la població li agradaria desterrar esta nit?
2: Jo, pues jo...
3: Quina idea falsa, encara establida.
2: Desterraria que era jo, diguem, el por a lo que diran. El que la gent no tinga ninguna duda de que si té un problema té que recorrer. I que no digui cap de vergonya. Vergonya a robar. Lo de més, en aquests moments n'hi ha moltes famílies que també està el que se diu la pobresa oculta, no? N'hi ha molta gent que moltes vegades pues, arriba la nit i tenen, jo això ho he vist, i treuen una botella de llet i fan, padre i fills, mesclen meitat de llet i meitat d'aigua per no recorrir als pares o a una ONG. I llavors jo volguera desterrar diguem, el que la gent no tinga ningú perjuí de ningú tipus i quan ve un mal moment que recorrixin a les ONGs que estem ahí per ajudar-los en el que faci falta sense cap de problema.
1: Maria i Marcos, no sé si voleu llançar un últim missatge respecte a la pobresa i l'exclusió social, un últim missatge per a tancar.
4: Bueno, pues por mi parte lo que llevamos ya mucho tiempo diciendo y es que el modelo en el que estamos insertadas como sociedad no está funcionando, es un modelo que genera mucha desigualdad y bueno, pues que hay que trabajar en una especie de pacto social que nos implique a empresas, a sociedad, a administraciones, a medios de comunicación, un pacto social para intentar reducir estos niveles de desigualdad que nos sitúan entre los países más altos de Europa.
1: Marcos.
5: Efectivamente, tiene que haber una conexión entre todas las instituciones, bien sean públicas, privadas, asociaciones, para luchar contra la pobreza que está viendo últimamente en la población general, que por desgracia cada vez se va incrementando.

0: amb el cap i el cor posat en els nostres menuts i menudes, posem este punt i seguit a esta taula d'experts, perquè de segur que moltes de les idees que s'han expressat avui han arrelat en molts dels nostres oients i tant de bo també en moltes de les institucions que tenen alguna competència al respecte. Gràcies, Rodrigo Hernández, responsable de Save the Children a la Comunitat Valenciana, per la tasca que feu.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies també per la tasca que feu a FAMPA València, Elisabet García, bona nit.
2: Gràcies.
0: Gràcies, Jaume Serra, president del Banc d'Aliments, bona nit.
3: Moltes gràcies, bona nit.
0: I gràcies a Maria Moscardó, responsable d'anàlisi de Càritas València. Gràcies, Maria.
4: Gràcies, bona nit.
0: I a Marcos Castillo, subdirector provincial de Creu Roja Joventut a Alacant. Bona nit, Marcos. Gràcies, Txelo Miralles, per convocar esta taula d'experts i expertes tan necessària. Bona nit.
5: Bona nit, Gustavo.
0: Un minut passa de les 10.

0: moment d'actualitzar la informació en contrapunt. Rubén Dempere, hola de nou.
1: Hola, Gustavo. Continua a la Conselleria d'Educació la nova reunió negociadora per intentar solucionar el conflicte del professorat, que ja va camí de complir un mes de vaga. La reunió examina l'últim document amb propostes que presenta la Conselleria. La titular del departament, Carmen Ortí, es mostrava fa uns minuts relativament optimista per la marxa de la negociació.
2: Està sent una jornada molt llarga, però jo crec que està valent la pena perquè estem arribant a acords. Ja hi ha qüestions que estan recollides en el document en les que hi ha pues, pràcticament un clar acord.
1: Acords que s'estarien concretant en la reducció de la burocràcia i les inversions en infraestructures. La consellera reconeix, no obstant, que els salaris s'hauran de tractar al final, perquè seria el punt més conflictiu. Els representants sindicals destaquen un canvi d'actitud en la negociació per part de la conselleria. Marc Candela, STPB.
3: El tarannà d'avui de la conselleria és el que haguem volgut des del primer dia. És radicalment diferent a totes les meses de negociació que hem tingut anteriorment. Vull dir, que hi ha un gran interès per anar cedint i anar donant coses.
1: Un ambient de negociació favorable assenyalen que no hauria arribat sense la pressió i les mobilitzacions. Txelo Valls, Comissions Obreres i Maite Tarazona, UGT.
4: Les mobilitzacions han servit perquè el canvi, el tarannà, estiguen acceptant coses que veurem si el professorat valora com a significatives. S'han introduït coses en l'apartat de ràtios que caldrà valorar.
5: La veritat és que estan fent un esforç, nosaltres també, però sí que ens hauria agradat que això hauria sigut molt abans.
1: I enmig d'esta jornada de negociació, la conselleria ha rebut avui una bona notícia.

0: La sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que avala la consulta sobre la llengua base. L'alt Tribunal Valencià ha desestimat íntegrament el recurs presentat per Compromís contra l'ordre que regulava la consulta de la llengua base, una consulta per a triar entre el valencià i el castellà que es va celebrar entre el 25 de febrer i el 4 de març del 2025. La sentència rebutja de manera expressa que hi hagi discriminació o segregació lingüística en considerar que el model és compatible amb els principis d'inclusió i amb l'autonomia dels centres educatius. Així ho valorava també fa uns minuts la consellera d'Educació, Carmen Ortí.
1: En esta nova sentència ja se pot donar per tancada pues totes les qüestions que posaven en entredit la llei de llibertat educativa, perquè finalment pues, les 340.000 famílies que van participar en la consulta pues, ja poden estar tranquil·les de que les seues decisions se van a respectar.
0: L'alt tribunal desestima els arguments plantejats pels demandants i considera ajustat a dret tot el procediment. El TSJ recorda, no obstant això, que l'assumpte jutjat és l'ordre que regula la consulta i no la llei de llibertat educativa, aprovada per l'actual majoria parlamentària de PP i Vox. La sentència no és ferma i hi ha possibilitat de recurs. I el Papa tanca a hores d'ara l'etapa madrilenya del seu viatge amb un acte multitudinari a l'estadi Santiago Bernabéu. Un acte on s'ha estrenat l'himne oficial d'este viatge, Alce la mirada, interpretat per David Bustamante, i un cor que serveix per a tancar una llarga jornada carregada de missatges sobre qüestions morals i també polítiques. Per primera vegada, al Congrés dels Diputats s'ha escoltat la veu d'un papa.
2: Ahí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos.
0: Lleó XIV ha defensat així la dignitat de les persones migrants, per a les quals ha demanat respecte i ajuda. Després del Congrés s'ha reunit amb la Conferència Episcopal Espanyola i ha sigut ahir on ha parlat per primera vegada en este viatge dels abusos a l'interior de l'Església.
2: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
0: Fora d'agenda s'ha reunit després amb alguns representants de víctimes d'abusos. Són les principals notícies del dia i les dues continuen encara, bueno, en este cas les tres, molt actives. La reunió d'educació en marxa i el papa acomiadant-se de Madrid per a viatjar demà a Barcelona.
3: I ara podem viatjar al futur.
0: I amb aquests possibles acords en l'horitzó, demà arribem a la jornada lectiva que fa 20 de la vaga indefinida en l'educació pública no universitària. I un altre conflicte laboral que continua, nova jornada de vaga en Metro València i el tram d'Alacant. Amb aturades previstes entre les 7 i les 10 del matí, la 1 i les 4 de la vesprada i les 7 i les 9 de la nit. I quart dia, com dèiem, de la visita a Espanya del papa Lleó XIV. Demà de matí s'acomiada de Madrid amb una trobada amb voluntaris a IFEMA i després vola cap a Barcelona, segona parada de la seva visita. Tancarà la jornada amb una vigília d'oració a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. A les 9 i mitja del matí, al Palau de la Moncloa, se celebra Consell de Ministres. I en tribunals, en el cas Kitchen, que jutja la suposada trama parapolicial d'espionatge, l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, demà torna a declarar com a investigat l'excomissari José Manuel Villarejo. I també, a l'Audiència Nacional, declaren demà els exdirigents d'ETA, Ainhoa Mújica i Maria Soledad Iparraguirre, amb voto. Ho faran en la causa sobre l'atemptat contra la casa quartel de la Guàrdia Civil de Santa Pola, el 2002. I dos apunts culturals amb els quals acabem. Demà es presenta a l'Ateneu de València l'exposició Frida Kahlo Woman Experience, amb cartes originals i fotos inèdites de l'artista mexicana. I la directora de l'IPAM, Blanca de la Torre, presenta demà la nova imatge corporativa del museu, el gran referent de l'art contemporani a València.
3: No ens ho perdrem. Ha informat Rubén Dempere. Bona nit, company.
0: Bona nit, Gustavo.
3: Ara és moment de saber qui ve a posar el contrapunt final a la nit.

0: La veritat que el Congrés dels Diputats és un lloc curiós. És un lloc on resulta complicat posar d'acord més de tres persones sobre qualsevol assumpte. I hi ha dies que, ja saben, ni tan sols coincideixen en l'hora que és. Per això, el que ha passat avui mereix com a mínim una certa atenció. Ha arribat un papa, ha pronunciat un discurs d'una hora llarga, ha parlat d'immigració, d'avortament, d'eutanàsia, de respecte institucional, de baixar el to de la política, de la dignitat humana, i en acabar, pràcticament tot el món ha conclòs que estava parlant exactament d'allò que ell mateix defensa. Vaja, una autèntica obra mestra. La dreta ha trobat un defensor dels seus valors. L'esquerra ha descobert un humanista compromès amb els migrants i el dret internacional. Els més devots han sentit doctrina. Els més progressistes han sentit fraternitat. I alguns sospite que després de 7 minuts d'aplaudiments ja només sentien les mans. El més extraordinari no és que el papa hagi visitat per primera vegada el Congrés, que sí, que està bé. El més extraordinari és que ha aconseguit una cosa que cap president del govern, cap líder de l'oposició i probablement cap seleccionador nacional de futbol havia aconseguit en anys. Que tot el món eixira content després d'escoltar-lo. O almenys que ho semblara. Perquè hi ha discursos que convencen, hi ha discursos que molesten i després hi ha esta categoria ja superior. Els discursos que cadascú interpreta a conveniència i que miraculosament acaben agradant a tots. Així que esta nit, amb Álvaro Errazu, bona nit.
1: Què tal? Molt bona nit.
0: I Toni Cabot, bona nit, benvingut.
2: Bona nit, Gustavo.
0: Intentarem aclarir un misteri. Si el papa ha fet un miracle polític al Congrés o si els polítics del Congrés han fet un miracle interpretatiu. En qualsevol cas, quina és la probabilitat que alguns diputats no sabrem ja ni per què estaven aplaudint a partir del minut 6 aproximadament? Perquè té mèrit, Errazu.
1: Bueno, la veritat és que és per a recordar-lo, eh?
0: Quin és el teu rècord aplaudint alguna vegada en la vida? De temps.
1: Pues evidentment, 6 o 7 minuts com en el Congrés, t'assegure que no. Per la mera que jo me recorde, no? És dir, però és espectacular, no? Perquè, a més, són 6 o 7 minuts que no s'han produït únicament en el Congrés, sinó que ahir també es produirem, també, i també va ser 6 o 7, no sé si és un número màgic, no? N'hi hauria que analitzar-ho, no? Però, bueno, jo crec que feies un editorial molt elegant i molt ben tirat, no? És a dir, és que a parlar de coses, a parlar de tot, el papa. En un congrés on estava, bueno, era la càmera era conjunta en el Senat, en els senadors, i estaven convidats també. Bueno, per exemple, ha vist a Rajoy, no? No estava... El Zapatero no estava, bueno, per motius obvis. I és que a més i tots, salvo Podemos, convençuts, no? És a dir, si te donaves compte, sols parlaven, cada partit parlava d'una cosa que és la que a la millor més li interessava, no? Però sí que és un milagre, no? Jo crec que el que està fent este papa no l'havia aconseguit ningú. I a més, de totes formes, és de veres que ja vas començar en la encíclica sobre intel·ligència artificial, va ser molt brillant, i sí que ja va aconseguir que des de diferents sectors una certa unanimitat, no? Jo crec que s'està guanyant este papa, pues, el respecte de la majoria, sobretot per lo que diu, però també per lo que fa, que això és important, no? És a dir, però bueno, és sorprenent, pues, que per exemple, pues, que a Vox se l'ha paregut molt bé el tema de la immigració, no? O que per exemple al PSOE l'ha paregut bé el que planteja l'Iglesia respecte a l'avortament, no? Bueno, pues, pues milagre, sí, milagre en el Parlament.
0: El que està clar, Toni, és que el papa no ha vingut només a Espanya a repartir benediccions i fotografies, sinó que cada missatge que pronuncia té molt de contingut.
2: És Absolutament, Gustavo, i efectivament, igual que Álvaro, coincidís plenament en l'acertat que ha estat la teua entraeta, que m'ha pareix molt brillant. Jo pense, jo esta vesprada pensava el mateix que tu. Cada un acaba llegint les paraules del Papa a un mes li corresponen, a un mes li agraden. I bueno, efectivament, jo crec que des de que ha arribat el Papa tots els missatges tenen profunditat, inclús els que han anat en contra també de la mateixa Iglesia, quan ha parlat i abordat els casos de pederàstia que tant de mal han fet a la Iglesia, no? I bueno, avui en el Congrés dels Diputats a mi també em quedava l'atenció aquest aplaudiment tan prolongat després de seves paraules, no? Que han anat dedicat en primer lloc a aquesta defensa de la vida, que és un missatge que ja ha pronunciat en altres ocasions. Estava clar que ahir també anava a posar el dit i anava a marcar una postura clara davant de lo que és l'aborto i l'eutanàsia. Després han parlat d'aquesta dignitat i renovació moral, no? De subratllant que qualsevol societat justa pues deu d'edificar-se damunt de la dignitat, no? de la mateixa persona, i que més allà de les reformes legals, pues el país necessita una profunda, una de sinó igual deixa clar, renovació moral, no? I per últim, com dia també Álvaro, pues aquestes paraules dedicades als drets dels migrants, no? Que també ha agradat a algun que ha partit en excés, no? Ha exigit el respecte normal i absolut als drets dels migrants, i han salsat aquesta fidelitat històrica d'Espanya damunt al dret internacional i el multilateralisme, no? Crec que avui ha sigut brillant, però està sent brillant, jo crec que en tot. Parlava també, estava escoltant a Álvaro, parlava de l'encíclica, jo també la vaig llegir, a mi em va aparèixer també una encíclica molt brillant, parlant de la intel·ligència artificial, posant el dit en els problemes que pot aportar i posant èmfasis en que damunt, per damunt de la intel·ligència artificial té que estar el rigor humà, la persona, que és la que té que manar per damunt de lo que dels designes d'aquesta arma ara artificial que mos domina, que està dominant el món.
1: Es cierto que tiene dos partes. El discurso del Papa entra en un debate sobre cuestiones morales, pero también en un debate sobre cuestiones políticas, ¿no? En el debate de cuestiones morales, como estábamos aludiendo, él no habla de aborto, pero sí que dice la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte. Es evidente que está hablando del aborto. En temas como la inmigración, pues habla del drama de la inmigración. Y luego ya en aspectos más políticos, yo creo que ahí todavía, a mí, desde mi punto de vista, tiene todavía más valor, ¿no? Porque es una llamada de atención a la clase política en general, ¿no? Cuando apunta que la discrepancia no conlleva humillación, yo creo que es una reflexión que tienen que hacer todos los diputados, sobre todo en los debates continuos, pero sobre todo cuando es el gobierno el que pasa por capítulo, sobre todo el presidente del gobierno, ¿no? Donde evidentemente se formulan preguntas, contesta el presidente del gobierno o alguno de sus ministros, y nada tiene que ver con lo que se está preguntando, y en realidad se busca un poco la chanza también.

0: informat que durant la conversa, que ha durat quasi una hora, per cert, cadascun dels membres, dels membres presents, ha presentat a Lleó XIV algunes propostes per a fer més eficaç la resposta de l'Església davant de casos tan dramàtics. El Papa, segons la Santa Seu, ha reafirmat el seu compromís en eixa reunió perquè les propostes rebudes servisquen de base per a nous esforços, de manera que l'Església puga ser un lloc segur on les ferides troben consol i sanació. I després d'aquest acte, Lleó XIV s'ha dirigit a la catedral de l'Almudena, on li han ret un homenatge a la Mare de Déu, i després ha acudit a l'estadi Santiago Bernabéu, com hem escoltat en la primera part del nostre programa, on ha participat en una trobada multitudinària amb 70.000 persones que formaven part de la comunitat diocesana. Per cert, que el pontífex passa, com dèiem, l'última nit a Madrid, abans de traslladar-se demà a Barcelona, on arribarà al migdia. Tot acabarà divendres, quan el papa torni al Vaticà des de les Illes Canàries. Una vegada hem escoltat més a fons la veu del papa sobre els diferents temes i les reaccions polítiques, també la qüestió dels abusos. Toni, volíeu afegir alguna cosa més?
1: Pues ha cridat també l'atenció, Gustavo, i aquesta defensa que ha fet el papa del dret dels pares a triar el tipus d'educació i de formació que reben els seus fills, no? En coherència amb els seus propis conviccions morals, culturals i religioses, no? Crec que ha trencat una llança a parèixer de molts, però deixa per l'educació privada i també la concertada, no? També està la crítica és al populisme i a la popularització que en Espanya s'ha convertit, com tots sabem, en l'eix del programa polític, no? I la defensa també de la limitació del poder de l'Estat per a que este no vagi més enllà de ser límits naturals, una línia que han vist creuar moltíssim en molt de temps, a tenor també del que estem veient en l'última època en este país, no?
2: Bueno, ha habido un aspecto que creo que es llamativo, ¿no? Cuando la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, no ha sido una parte, pero cuando estaba saludando al Papa, que por cierto no le soltaba la mano, le venía a decir que hable en catalán ahora que va a Barcelona, ¿no? No sé si es lo más importante, la verdad, pero se lo decía en inglés, lo cual ya es de nota. Es decir, una portavoz de Junts, partido independentista, le dice al Papa en inglés que tiene que hablar en catalán en Barcelona. Pues yo creo que Toni Cabot me lo va a explicar, porque yo no lo entiendo.
1: Y un compañero en italiano. El otro compañero en italiano. Sí, a mí ya, es lo que digo a los deberes, falla risa, porque es una falta de respeto. Yo no sé si eso en el fondo es un complexo, ¿no? Espera estudiarlo, pero ya es como si hubieran faltado el respeto ya, pero de manera descarada, ¿no? No sé. En París que no hi ha trellat en moltes situacions que es dimixen els polítics.
2: Però que està molt bé que Miriam Nogueras sàpiga anglès. És normal. Ja, home, la seva gent d'aquesta generació sap anglès i és lo habitual. Però, evidentment, què estava intentant dir-li? Que tenia que fer un esforç? Possiblement el papa, estic segur que pot llegir un text en català, no té, crec que no tindria cap problema. A més, un papa que sap, crec que són 6 idiomes, que domina...
1: És possible, Álvaro, que ho tinga previst.
2: No, pues me pareix molt bé, si estaria molt bé, però si això és la preocupació de Junts respecte del papa, la veritat és que el moment està boig, o alguns estan boigos, no?
1: Efectivament.
2: No ho sé, pues, què passa? Que si ara quan vaig a Canàries, pues tindrà que donar un poc un accent més canari. És que és absurd, la veritat és que és absurd. Jo crec que la profunditat del seu discurs, ja, un dia que té aquesta vessant més política i aquesta vessant més moral, pues, home, no pot quedar reduït a aquesta intervenció pues, tan casolana per part de la portaveu de Junts.
0: Alguna reflexió sobre la vessant

0: I crec que el Papa ahir sí que ha sigut molt clar. És un assumpte complex i complicat, que evidentment la Iglesia durant molts anys i anteriors papes no havíem abordat. Crec que l'anterior papa ja va abordar-ho, i aquest León XIV pues és que no té cap problema, sobretot en parlar d'una manera no tan particular. Ojo, no diu que són casos aislats, com en un principi la Iglesia anava abordant, sinó que ho parlen d'una manera més global i dona la importància que té.
1: Toni.
2: Sí, ja el primer dia ja el discurs del rei, que el rei també ho va posar damunt del tapet, com estava tractant també la Iglesia, i a mi m'ha paregut també que no ha tingut ninguna pega el Papa en abordar aquest assumpte delicat, i a més avui s'ha reunit i ha estat reunit una hora o dues hores, crec que en víctimes de la pederàstia en la Iglesia, no? Crec que és un home que aborda aquest assumpte de cara, és el que jo estic veient, a més ara en aquesta última visita que han tingut al nostre país, a Madrid i a Barcelona, volem també, per imaginar que continua també el mateix sentit. És un home que aborda de manera frontal tots els problemes, i bueno, pues, jo crec que la visita ara mateixa del Papa està tenint una nota alta.
1: Més reflexions sobre el global de la visita del Lleó 14.
0: Bueno, queden dos. Queda la demà està en Barcelona, crec que també és important, no? Està en la Sagrada Família.
1: Demà la vigília a Montjuïc, i, sí. I després demà la Santa Missa a la Sagrada Família.
0: Jo crec que una de les reflexions és també com s'està portant la societat, no? Pues, no estem parlant de Madrid a soles, perquè evidentment a la visita del Papa a Espanya ha vingut molta gent de fora, no? Però sí que n'hi ha una comunió com no s'havia vist des de fa molt de temps, ja no ho dic per el número, sinó també per el paper que està jugant el que és l'estat espanyol, no? Que crec que ahí està sent important. I després, bueno, jo crec que també el anar a Tenerife, bueno, Arneguín, perdó, per a parlar d'immigració, jo crec que és un gest molt important, no? Per tant, jo crec que la visita està molt ben pensada, molt ben organitzada, i crec que també en un recolzament social important.
1: Hem vist unes imatges espectaculars al Bernabéu, amb 70.000 persones reunides en un estadi per escoltar un papa. Què denota això, Toni?
2: Bueno, pues ahí en ese, evidentment que hay un seguiment claríssim i massiu per a la visita del Papa. Han segut molts els autobusos que han eixit de tots els punts, en Alacant, des de luego, varios, a més, no? Des de tots els punts de la geografia nacional per a estar en el Papa este cap de setmana. Jo este matí he estat en Madrid unes hores per un altre assumpte, i veies que la ciutat estava col·lapsada, i veies que quan per on estava la zona que estava el Papa, pues es menjava moltíssima gent, no? I bueno, pues avui, com dius, s'ha tancat en el Bernabéu davant de 70.000 persones, no? Per això ve a dir pues, que estem parlant d'una figura, d'un líder mundial, que el que diu s'escolta, un líder que congrega moltíssima gent, i és un líder que si en tots aquests ingredients el veu que té el cap ben amueblat, pues et dona una tranquil·litat enorme. No?
1: Doncs així està transcorregant la jornada. Demà també tindrà tot la seva continuació en la programació especial d'Apunt en la televisió i també en la ràdio. Així estem vivint esta visita de Lleó 14 a Espanya.
0: I enhorabona a punt per l'audiència que esteu tinguent per la visita al Papa. I felicitat a tu, que estàs tinguent també un paper molt directe.
1: Gràcies als nostres oients i espectadors per la seva confiança en la professionalitat d'esta casa davant qualsevol gran esdeveniment. I a esta hora de la nit també és notícia el final de la reunió

0: la seu de la Conselleria d'Educació. Volem conèixer l'última hora amb el nostre company Àlex Sanjaime. Hola, Àlex, bona nit.
1: Hola, bona nit, Gustavo.
0: Com han acabat les coses?
1: Sí, l'última hora passa perquè apenes fa 10 minuts que ha finalitzat la reunió, la 11a reunió, que podem dir que aporta alguns resultats esperançadors, que posem fi al conflicte educatiu, perquè ja des de pràcticament l'inici els sindicats han vist, diuen, un tarannà diferent per part de la Conselleria, i la Conselleria també ha anunciat o ha anat comprovant com estaven aportant qüestions que reclamaven els sindicats. Per a que els oients ho tinguin clar, la pròxima cita important és demà. Demà, al llarg del dia, en principi fins a les 12, és quan la Conselleria enviarà el document definitiu amb els 8 punts que teòricament estan acordats ja amb els sindicats. Enviarà la Conselleria als sindicats este document, i els sindicats han demanat 24 hores per a sotmetre la consulta del professorat, dels sindicats que utilitzen esta via de la consulta, que són STPB, Comissions Obreres i la UGT. Hem de dir-los que l'última qüestió que s'ha parlat en esta reunió ha sigut el tema salarial, un tema conflictiu, i els sindicats el que han dit és que volen veure per escrit l'últim compromís que ha assumit la Conselleria. Volen saber si finalment ixa indexació de l'IPC serà a tot el salari, tenint en compte tot el salari íntegre, o bé un complement salarial, un complement específic. Per tant, estan a l'espera de veure ixe acord, com està per escrit, i que seria diferent del que van acordar amb AMPE i amb el CECIF. Hi ha hagut també molts acostaments respecte als altres punts del document, i per tant, ja dic, demà rebran els sindicats este document, pot ser abans de les 12, el posaran a consulta, i la Conselleria els ha citat per a dijous a les 9 del matí ja ixe document ja damunt la taula, i els sindicats portaran el resultat d'ixa consulta, i ja veurem si finalment es donava com a definitiva la possibilitat de que finalitzi esta vaga indefinida.
0: A hores d'ara, per a tu, quin seria el punt de major discrepància encara?
1: En principi, el tema salarial, si finalment es posa per escrit el que s'ha compromès la Conselleria, no seria, podem dir, un obstacle, un impediment. El tema del valencià, hi ha una petició per part d'aixòs sindicats de que es derogue, es modifique la llei de llibertat educativa, que és una qüestió que ara mateix no contempla ni molt menys la Conselleria, i el tema de les plantilles i els ràtios, que també era dos qüestions delicades, sembla que també hi ha hagut aproximacions en les ràtios, sobretot el que fa a les plantilles, també hi han hagut acostaments. Per tant, jo crec que esta reunió d'avui, tant per part d'uns com per altres, sembla que pot ser l'inici del final d'este conflicte educatiu, però recordem que l'última paraula la tindrà el professorat, perquè estos tres sindicats, que representen vora el 70% de tot el professorat de la Comunitat Valenciana, posen aquest document en mans del professorat, i són ells els que tenen l'última paraula.
0: Gràcies, Àlex Sanjaime, per esta última hora. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: Tot el dia que la Conselleria d'Educació ha xifrat el seguiment de la vaga en esta jornada en l'ensenyament públic no universitari per davall del 5%, concretament en el 4,34%, que tenint en compte que és la quinta setmana de vaga, doncs encara continua sent una xifra prou ressenyable per estar a les alçades en les que estem. Diem quinta setmana de vaga amb les novetats que ens acaba de relatar el nostre company. Demà fins les 12, com es deia Àlex, té de terminar la Conselleria per lliurar aquest document als sindicats, que ho passaran a consulta durant 24 hores. Dijous a les 9 del matí estan convocats per a reunir-se de nou. Mentrestant, a la plaça de la Mare de Déu de València, l'acampada del professorat continua, i així estan les coses. És moment que els nostres analistes posen el seu contrapunt corresponent. Errazo.
2: La última ronda la dio y empezó a las 10 de la mañana, acabado pasada las 10 de la noche. Bueno, es cierto que todavía no se puede decir que fue mata blanca, pero sí que es verdad que, como explicaba Alex, sí que hay aspectos donde hay bastante acuerdo. Es decir, en el tema de las ratios ya había quedado prácticamente cerrado. La propuesta de ratios es mejor que lo que plantea el Ministerio, que todavía no ha aprobado. El tema de la burocratización, reducir la burocratización, también estaba más o menos zanjado. Entonces, en realidad, el debate es fundamental, estaba en dos aspectos, que era el tema del valenciano y el tema de los salarios. Salarios que ya habíamos acordado dos de los cinco sindicatos. En el tema del valenciano, además, hoy se ha hecho público una sentencia con un recurso que habían planteado fundamentalmente diputados de Compromís en contra de la ley de elección de lengua, y da la razón a la consellería. La verdad es que eso también le ha venido bien a la consellería. Y claro, lo que plantean los sindicatos es una cuestión que evidentemente no puede tomar la decisión la consellería, es una cuestión que depende del Parlamento Valenciano. El Parlamento Valenciano aprobó esa ley, que hay que recordar que previo una consulta a los padres, y donde mayoritariamente los padres decidieron que en la mayoría de centros la lengua que hay que utilizar es el valenciano, ¿no? Bueno, pero aún así hay un, sobre todo es CESIP, es este es el sindicato que más está trabajando en ese sentido, pero claro, aquí hay una separación de poderes, ¿eh? Y creo que ahí no es que fuera un tema que la consellería considerara una línea roja, sino que no era posible, sobre todo porque no tiene competencias en ese sentido, ¿no? Eso depende, lógicamente, del legislativo. El tema de los salarios. Bueno, el tema de salarios, yo creo que la discusión era la siguiente. Es decir, si se aplicaba el IPC al incremento o no, o solo en una parte, ¿no? Los datos que se han dado son los siguientes. Claro, se habla de 200 euros de incremento, pero en realidad no es así, porque hay que añadir el 11,4% que UGT y Comisiones ya aprobó con el Gobierno Central. Pero ese dinero lo paga el Gobierno Valenciano, ¿no? Es decir, que el salario de los maestros lo paga el Gobierno Valenciano. Y estaríamos en 200, que son datos que se han dado a última hora de la noche, de nuevo por parte de los sindicatos. El incremento llegaría a 221 euros mensuales en el caso de la secundaria, y bueno, el que tenga varios exenios sería 655 euros más, 14 pagas. Y en el caso de primaria, 464 y 608 euros. Un incremento muy considerable. También es verdad que los maestros de la Comunidad Valenciana estaban por debajo de la media, muy por debajo de la media nacional. Lo que se está planteando en cualquier caso es que a partir de enero del 28, pues luego habría que volver a negociar el tema salarial, pero a día de hoy sí que estarían muy por encima de la media con este incremento. La sensación que a mí me ha dado, que he seguido parcialmente en la negociación, que por cierto es retransmitida por YouTube, que creo que ha estado muy bien, y sobre todo porque el seguimiento de esa retransmisión ha sido muy notable, ¿eh? Por lo tanto, sí que había interés. Me da la impresión de que se puede llegar a un acuerdo.
0: Toni.
3: Pues el resum que ha fet Àlex abans, jo crec que és el fragment més positiu després de 5 setmanes de vaga. Pareix que ja es veu la llum a l'altre lloc de lo que és el túnel, no? Les negociacions entre la conselleria i sindicats, pues pareix que es troben ara mateix en una fase d'apropament progressiu, no? En aquests blocs tècnics, no? Que comentava també Álvaro, no? Ràtios i burocràcia, però sí que és de veres que pareix que encara hi ha un poquet de bloqueig en la matèria lingüística, que és en el valencià, i discrepàncies, com també di Álvaro, en l'aspecte salarial, no? Després de, com dic, de 5 setmanes de vaga, no? Hi ha punts d'acord i avances tècnics, està clar, no? La simplificació burocràtica crec que és el bloc que està més avançat i que es dona pràcticament per tancat, no? Que això incluïs un paquet de 20 mesures, no? Per eliminar tràmits administratius, entre ells, aquesta futura implantació de l'expedient digital del docent, no? també en la reducció de ràtios, com comentava, s'ha fixat un calendari per a una reducció progressiva en un plaç de 4 cursos, no? La proposta, a més, contempla baixar 22 alumnes, en infantil i en primària, 25 sí en l'ESO, i 28 en el batxillerat, no? Encara que els sindicats consideren que les xifres es poden millorar moltíssim, no? O per lo menos algo, no? I després està l'assumpte d'infraestructures i planters, no? Pues la conselleria, com ja sabem, va oferir una inversió de 1.410 milions d'euros en 4 anys, prioritzant, a més, l'eliminació de les aules prefabricades i per als barracons, no? A més de la incorporació de més de 7.000, de quasi 8.200, no? I, bueno, i davant d'això, com dia, estan els bloquejos i els obstacles, no? El valencià és un d'ells, és que és actualment el gran punt de fricció. Els sindicats majoritaris denuncien que l'administració es nega per complet a reobrir i a modificar aquestes qüestions idiomàtiques de l'acord, i és de veres, perquè aixina, aixa és la postura de l'administració, del Consell. I està el conflicte retributiu, no? Les propostes de la Generalitat saben que mantenen aquest augment salarial de 200 euros mensuals escalonats fins a 2008. I en aquest punt ja s'ha firmat prèviament i de manera sectorial en altres sindicats, com sabem, que va ser el CESIF i l'AMPE, no? Pues el bloqueig encara continua per part de sindicats que continuen recolzant de forma clara la vaga, no? I que exigís reobrir la negociació. A mi em dona la impressió de que els sindicats estan apretant moltíssim, estan aconseguint moltes coses, estan apretant moltíssim, però hi arriba un moment en què ja que veure la llum ja a l'altre lloc del túnel, perquè això s'allarga massa i ara és qüestió ja d'anar tancant els punts perquè s'ha negociat molt.
0: Així sona la música d'esta llarguíssima negociació. Parlant de música, ens espera un dels pianistes valencians més reconeguts arreu del món.

0: Hi ha festivals que programen concerts i n'hi ha que construeixen un relat. El Festival dels Horts, des de fa uns quants anys, transforma l'Hort de Montesinos i Villa Rosita a Picanya en un espai de trobada entre música, patrimoni, paisatge i creació contemporània. És, per tant, més que un festival que programa concerts. És un punt de trobada. Impulsat i dirigit pel pianista valencià Antonio Galera, el certamen ha sabut trobar una veu pròpia en un ecosistema cultural sovint dominat per la velocitat, la uniformitat, amb una aposta decidida pel talent emergent, la consciència ecològica i el diàleg entre les arts. Marxem cap a l'Horta Valenciana per a saludar un pianista que és més que un pianista, un festival que és més que un festival i un escenari que és més que un escenari. Antonio Galera, bona nit.
1: Bona nit, Gustavo. Moltes gràcies per esta presentació.
0: Gràcies a tu per posar el contrapunt musical enmig d'esta tertúlia d'actualitat. Vostè és un pianista amb una trajectòria internacional molt consolidada. En quin moment naix la necessitat de passar també a la direcció artística, passar de l'escenari pròpiament dit a la direcció artística, tot i que continua damunt els escenaris, i imaginar un projecte com este, que, del qual ja celebrem uns quants anys de vida?
1: Doncs mira, jo volia, vull dir, ha sigut una cosa molt natural. Jo volia tornar al meu poble tot el que m'havia donat. Jo m'he criat a Picanya i a Picanya he après a viure la cultura i els horts del nostre poble, que és un espai bellíssim. Des de xiquet jo somiava en fer coses així. I el primer any, fa ara vora 10 anys que començàrem, portem 8 edicions, i recorde que parlant amb uns amics pensàrem que seria una bona manera, tinguérem la sort de que ens posaren en contacte amb la família Montesinos, que obri tots els anys la seva casa per al festival, i a tota la gent que va escridar aquest primer any va dir que sí. Va ser un èxit entre el públic, entre la gent que va vindre, i fins al dia d'avui.
0: Per què somiava de menut en fer coses en aquest hort?

0: I no ho sé, jo venia en bicicleta per anar a l'escola, per ací, moltes voltes, i després me colava per els horts i no sé, és que heu de vindre, és que són bellíssims, és que esta zona és un espai i ara, conforme te vas fent gran, vas adonant-te de que no és només que és molt vell, és que també és molt fàcil, no?, que la ciutat es menja això i tenim una joia a 4 quilòmetres d'una metròpoli.
1: Doncs reivindiquem precisament aquests horts i aquestes joies que tenim. Com ha sigut l'estrena en la vesprada nit d'avui, Antonio?
0: Doncs mira, hem emplenat i estem contentíssims, sí. I jo penso que la gent ho gaudeix moltíssim cada vegada que ve ací a Villa Rosita.
1: Què ens queda per gaudir en el Festival dels Horts? Quina és la resta del programa d'actes dels pròxims dies?
0: Doncs mira, ens queda molt, ens queden 3 dies. La temàtica d'aquest any és al voltant de la paraula caliu, que jo penso que és una paraula que significa moltes coses i que els valencians l'aprenem com una paraula per a que significa no només les brases del foc, sinó també eixa acollida, eixa manera de rebre la gent, de la proximitat. I dins d'eixa idea, demà, el 9 de juny, tenim un recital, dos recitals, un d'ells com si diguérem que passaria a un saló del segle XIX, amb Claudia Liach i Shaul Uzan, que faran música de Brahms i de Schumann, i Elia Casanova amb La Tendresa, en un concert que patrocina Fundació Canyada Blanc, ens portaran a un saló del segle XVII amb música amorosa d'eixa època. I després, en el cas de Claudia i Shaulu, els vaig demanar també que feren una peça de Prokofiev, una sonata que Prokofiev escriu en un clima bèl·lic, i quin tipus de música este compositor escriu en una època de molts problemes a nivell del que estava passant en la societat. Prokofiev fa una peça que escriu en un clima bèl·lic, en la Segona Guerra Mundial, i això volíem connectar amb molta de la música que farem el dia 10 de juny, el dimecres, que fem la sonata per a flauta, arpa i viola de Debussy, que l'escriu en el clima de la Primera Guerra Mundial, i alhora hem convidat a Fleur Cani, que és una artista belga però d'origen iranià, que parla des de la seva sensació com a persona que viu la diàspora, com està vivint ella la situació que està vivint la població iraní. Aleshores, connectem un poc també amb la nostra actualitat i amb com ells i les artistes reaccionen a aquestes situacions complexes. Tenim també a Dina Nedelcheva, que farà un recital sobre Chopin i sobre com es vivia en el saló de la casa de l'escriptora George Sand. I el dia 11 de juny, l'últim dia, tenim a Onomei Alfredo Ferre, que és un violoncel·lista que fa música, composicions, mescla composicions de Bach amb música seua, i fa com si diguéssim música meditativa i sanadora, com el poder de sanar que pot tindre la música. Tenim també a Marta Stahl, que fa un espectacle escenificat de teatre que parla sobre com viuen els artistes eixa inseguretat de la vida artística. És un espectacle divertidíssim que va guanyar els premis de la escènica. I acabem tot el món en una sala tancada dins de la casa per a escoltar a Ignacio Prego, que tancarà amb les variacions Goldberg de Johann Sebastian Bach.
1: L'enhorabona per reivindicar la bellesa del seu poble, la bellesa dels horts de Picanya. L'enhorabona per un treball amb tanta consciència social, mediambiental i artística. L'enhorabona per esta nova edició del Festival dels Horts. Antonio Galera, gràcies per fer-nos viatjar mentalment cap a aquest espai i per compartir-ho amb els oients de Contrapunt i a gaudir del que resta de festival en estos 3 dies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i benvingudes i benvinguts al Festival dels Horts.
1: Bona nit.
0: Bona nit.

0: hi ha vida més enllà de Bad Bunny, Errazo.
1: Sí, i a més és espectacular. Jo no sé, molts oients segur que no coneixem l'hort de que els papiteres són més Montesinos, de Villa Rosita, no? I el festival és que val la pena. Igual com, per exemple, en Torrentes fa en l'hort de Trenor, un festival de jazz des de fa molt de temps, també un puesto espectacular, la música i el medi ambient, pues, conxuguem ahí, a més per la nit és espectacular, la veritat.
0: Eres un cultureta, Razu. No. Toni, portada de demà d'informació.
2: Pues la portada de demà, evidentment la foto que emana és la del Papa, que posa un peu al Congrés. A més, també una segona foto, perquè hi ha una màxima expectació, molta expectació per a la fira de bous de Fogueres de Sant Joan. De fet, avui s'han obert estaquilles i les cues eren llarguíssimes per aconseguir entrades soltes a corrides d'aquestes corregudes. Tot està ple ja per a l'esplat que toregen Morante, Manzanares i Roca Rei. I tenim un titular també dels Naus, com saps, dels promotors, que no veuen normal la rapidesa en la que es va presentar el projecte de les Naus, no?

0: I així hem posat el contrapunt a este 8 de juny. Agraïm la complicitat al director del diari Información, Toni Cabot. Bona nit, Toni.
1: Bona nit, Gustavo i Álvaro.
0: També al delegat del diari Álvaro Razú. Molt bona nit.
2: Però qui ha guanyat? Bad Bunny, que estava en el camp de l'Atlètic Madrid, o el Papa, que estava en el Bernabéu?
0: Cadascú traga les seues conclusions. Gràcies al nostre equip tècnic, amb Juan Alpuente, amb Elena Herrera. I la ràdio continua. Queda molta ràdio encara per escoltar, així, en A Punt, tot seguit. L'esport, els companys del 90 Minuts. Nosaltres tornem demà. Gràcies per estar a l'altre costat.

0: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
1: Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, Punt a Punt. Amb el partit de tornada de l'eliminatòria de semifinals per l'ascens a la primera divisió. En directe, des de l'estadi Juegos del Mediterráneo, Almeria-Castelló. Amb la narració de Josep Lluís Gual i els comentaris de la llegenda albinegra Emili Sierte. Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, tots amb el Castelló al Punt a Punt.
2: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
3: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous. L'esport que realment t'apassiona.
4: Gol! Humo! Duro! Humo! Duro!
5: Aleluia! Aleluia! Empatalet! Empatalet!
3: Sempre al teu costat, passe el que passe.
0: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 2 minuts. Hola, què tal? Bona nit. Benvinguts a... i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio, amb Juan Alpuente al control de sol i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda, com cada nit, Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts, com si fóreu un més de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. Ja sabeu, X o Twitter, @90minuts, i si 90 en xifra, en número, també en xifra o en número el de el perfil de TikTok, 90 Minuts Ràdio, i per al perfil d'Instagram també és 90 Minuts Ràdio, però sense xifres ni números, tot en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra opinió, sabeu que teniu el nostre canal de WhatsApp, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracti en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: què et sembla que el València congeli els preus dels abonaments però reduïsca els descomptes? Això és la pregunta que vos fem. Què et sembla que el València congeli els preus dels abonaments però reduïsca els descomptes? El València continua menyspreant els seus abonats, a la seva gent. O millor dit, Meriton continua menyspreant a la gent del València Club de Futbol. Meriton interpreta que l'abonat, l'accionista o l'aficionat no és el suficientment important com per a donar la cara i eixir a donar explicacions públiques. Avui he tornat a córrer després que dissabte el club enviara una convocatòria de desdijuni de treball per a parlar de la campanya d'abonaments. Esta volta sí ens arriba la convocatòria, però decidirem no anar. Per què? Molt senzill. Si volen explicar la campanya d'abonaments, que isquen i l'expliquen donant la cara en una roda de premsa on s'admeten preguntes, com s'ha fet tota la punyetera vida. El contrari és utilitzar els mitjans per a vendre el treu

un missatge i viure tranquil. Si volen un portaveu, que se'l paguen. Jo no adoctrine en el nom de Meriton. Sobretot el rector de València, és a dir, sobretot la gent de Meriton, ha tornat a tirar d'un discurs mentider i adulterat amb mitges veritats que són sempre la pitjor de les mentides. Meriton sosté que congela el preu dels abonaments. I miren, això és cert. Ara sí, el que oculta és la lletra xicoteta, que és on te peguen l'estacà. Perquè el descompte per accionista es redueix, o el redueixen, millor dit, del 10 al 5%. I ese 5% de diferència ja és més que l'IPC. Excusa a la qual s'agarraren la temporada passada per a justificar la pujada de l'abonament de la 25-26. Per cert, fa un estiu també mentiren, perquè deien que pujaven l'IPC, que era d'un 2,8, mentre que el passe el pujaren un 3%. Meriton torna a inspirar els accionistes que s'han rascat la butxaca alguna volta en la vida, alguns d'ells fent sacrificis molt importants, altres en època de crisi econòmica, i sobretot a aquells que al voltant dels anys no han venut les seues accions del València. Esta és la manera en la qual premia Meriton la fidelitat, reduint el percentatge del descompte per abonat. És més, la idea que en el seu dia barallà el València, l'any de la pandèmia, era eliminar el descompte per abonat. Eixa era la idea d'Aril Murti. I no oblidem que dins del club continua l'estasi d'Aril Murti operant sense límits amb el seu hereu natural Javier Solís al capdavant. Però és que damunt, no contents amb limitar el descompte d'abonat del 10 al 5%, limiten la resta de descomptes per edat i assistència. D'aquesta manera, sols se podran escollir dos dels tres, és a dir, accionista, edat o exigència, a triar. L'abonament, per tant, passa d'un preu mitjà de 460 euros a 475 euros. Congelen els preus? Sí. Congelen el que s'ha de rascar la butxaca el soci o l'abonat? No. El problema és que saben que la gent estarà a l'abonament d'igual manera i juguen amb aquest avantatge. Per això es permeten aquest discurs de mitges veritats i moltes mentides senceres. No serem nosaltres que ajudem a difondre missatges deformats i erronis, i més encara quan no tenen la valentia d'eixir i explicar-ho ells i utilitzar com a intermediaris els mitjans de comunicació. Qui vulgui fer-los de portaveu està en el seu dret, tant com nosaltres en el nostre de no fer el treball brut que hauria de fer Meriton. Això sí, aneu preparant la cartera, perquè si en l'últim any de Mestalla, després d'estar tres dels últims quatre anys lluitant per el descens i venent tots els futbolistes mig potables que tenies, ja estem pegant aquestes estacades, no vull ni pensar com seran els preus dels abonaments quan toque el trasllat al nou Mestalla. Per cert, per no dir la veritat, no l'han dita ni en el lema, perquè han titulat la campanya Mestalla és etern i resulta que d'així uns anys el van a fer de rietar. Com sempre, s'han coronat. 11 de la nit i 9 minuts. Benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11 de la nit i 9 minuts. Saluda ja Salado Folgado. Hola, Folgado.
1: Què tal?
0: Que ja està en modo mundial i s'ha posat un... Això és un Ecuador-Guatemala?
1: Ecuador-Guatemala, sí.
0: Ecuador-Guatemala. 1-0 per Ecuador,
1: 1-0 guanya Ecuador, sí.
0: Molt bé. Apassionant. Ecuador sí està en el mundial.
1: Ecuador sí, a més el tècnic és l'ex-entrenador de l'Elche, Sebastián Becasese.
0: Home!
1: Sí.
0: Sebastián Becasese, i se emite. Està en Ecuador com a seleccionador. Bueno, pues ja estem en el rei del Mundial, eh? I de fet estàs en modus mundial ja tu també, eh? Pel que veig, que has posat les teles ja

0: Home, sempre que entra tracta de posar futbol, Manolo, i efectivament hi ha un partit en directe, que era este, no tenia ni idea, eh?
1: Pregunta clau. ¿Te vas a alzar?
0: No.
1: Val, ja està, ni la cabe.
0: ¿Al de esta, al de demà? No, no,
1: al de, impossible. Al de esta nit d'Espanya.
0: Impossible. Espanya, Perú? No. En totes les baixes que té Luis? Que home, ixe no. Ixe no, home, ixe no, ixe no.
1: Escolta, el València podríem dir...
0: Algun València alçarà, eh, a veure el partit.
1: Sí, sí. Segur.
0: Demà que en seu compte, la gent.
1: No, no tinc dubte. Escolta, si fos un titular d'estos de premsa escrita, podríem titular algo així com el València congela el preu, però puja la quantia dels abonaments.
0: Sí, sí, és habitual, Manolo. És molt sofrida, no?, la lletra xicoteta de les campanyes d'abonament del València. Per tant, jo este matí comentava en Daniel Mosí, ha dit que falta de llegir la lletra xicoteta si realment és el que està venent el club. Me sembla bé. Què passa? Que després comences a rascar i ja no és el mateix, clar.
1: Mitges veritats.
0: A part de que cadascú, bueno, pues té la seva realitat, no? L'abonament en una part de l'estadi té un preu, en una altra té un altre, en fi.
1: Lo de sempre.
0: Hi ha molt que rascar en els preus dels abonaments.
1: Bueno, ara entrarem que hi ha molt que contar i molta tela que tallar i molt que rascar, que dia Folgado. Com venen les fotos avui?
0: Fotos venen... Per abonament, sí. El València ha preparat baix el lema Mestalla és etern, la campanya d'abonaments de l'última temporada en l'estadi valencianista abans de la marxa al nou Mestalla en l'estiu de 2027. Una campanya que mantindrà els preus encara que canvia els descomptes i no comptarà amb noves altes a excepció de la graderia d'animació. El club té previst augmentar al voltant d'un 15% el preu mitjà de venda al públic en partits sols. Nova pell per al submarí. El Villarreal ha mostrat el seu nou primer equip a Xem per a la pròxima temporada. Si la passada campanya destacava una franja blava que partia la camiseta de forma vertical, en esta temporada l'equipament compta amb diversos rivets d'este color, tant en el coll com en les mànegues, així com en els laterals. Com a principal novetat, camiseta i pantalons queden connectats visualment mitjançant una franja blava continua que recorre el lateral de les dues peces. Mica Utachi ha sigut el jugador escollit i el lema és feta per a fluir.
2: Así, res és de té. Ni l'aigua, ni l'aire, ni les persones, ni el temps, ni nosaltres. Primera equipació Villarreal 2026-2027. Feta per a fluir.
0: Afen Gruber, Buba Sangaré i Álvaro es disparen en el mercat. Segons el portal Transfermarkt, Afen Gruber ha passat de tindre un valor de mercat de 11 milions en desembre a 20 milions d'euros. Actualment, Álvaro, al qual pretenen clubs de la Premier i de les principals lligues europees, també ha duplicat el seu valor i ha passat dels 5 milions d'euros als 10. I Buba acaba de fitxar després d'executar l'opció de comprar la Roma per 4,5 milions. Ha triplicat el seu valor per a plantar-se en el mateix que li ha costat a l'Elx el seu fitxatge. 4,5 li licita al desembre i abans de recalar en el club alacantí tenia un valor d'un milió d'euros. Per a tota la vida, el Llevant ha posat en marxa avui la campanya de renovació d'abonaments en la qual confien que la gran majoria dels quasi 21.000 abonats de la temporada passada renoven. El club ja va anunciar que no oferiria noves altes en esta campanya i que en cas que hi haguera tindrien prioritat aquells que es van treure el carnet de simpatitzant del club. El partit més important de la temporada després de l'empat a Castalia contra l'Almeria. El Castelló juga demà a la ciutat andalusa per a jugar la tornada de les semis del playoff d'ascens a primera divisió. Les baixes seran les mateixes que va tindre en el partit d'anada els dos internacionals, Cipenga i Mabil, i d'altra, Mellot, que encara no s'ha recuperat de la lesió. Parla Pablo.
3: El partido otro día nos tiene que servir como espejo. Necesitamos hacer un partido parecido, como mínimo igual, y si pues, podemos mejorar, obviamente, mucho mejor, pero es el camino. Plantearles un partido como le planteamos el otro día, intentar imponernos, intentar llevar el ritmo del partido, el control del juego, jugar mucho tiempo en campo contrario. Eso nos acercará a ganar y es lo que vamos a intentar.
0: Últim amistós, Espanya juga de 6-5 hores un amistós a Mèxic contra el Perú. Per a este partit, De La Fuente s'ha deixat sense convocar els lesionats Lamin, Nico Williams i Víctor Muñoz en un últim preparatori abans de debutar el dia 15 contra Cabo Verde. El seleccionador ha dit que té clar amb quin 11 debutarà Espanya en la competició, però que no ho va soltar prenda.
4: ¿Qué queréis? ¿Que os diga la alineació? Que no lo voy a decir. Que no lo voy a decir, hombre. Mentalmente sí, sé el equipo. Yo de mi equipo, mi cabeza ya os he dicho que yo tengo el equipo ahora. Vamos a ver cómo evoluciona toda esta semana. Pero habrá seguramente muchos de los jugadores que no jugaron el otro día, seguro que sí.
0: En semis contra la Penya, el Joventut, que ha tombat a Baskonia en quarts de final per 2-1, és l'últim rival de València Bàsquet per accedir a la final de Lliga. Serà una eliminatòria al millor de 5 i els dos primers partits es jugaran al Roig Arena dimecres i divendres a les 8 de la nit. D'altra banda, el club i Xavi López Aroste hi han acordat la rescissió de la temporada que li quedava de contracte al jugador i, segons Cope, causarà baixa a final de temporada. Ivon Anderson i València Bàsquet separen els seus camins. Anderson, que va arribar a l'entitat taronja el 29 de desembre fins a final de temporada, abandona el club després d'haver disputat 29 partits oficials i deixant en el rècord la cistella definitiva que va decantar la final de la Lliga Femenina Endesa. Presentava la segona edició de la Marató Internacional El Xalacant, una prova que es disputarà el 29 de novembre i que canvia el recorregut respecte de l'any anterior perquè siga més atractiu per al públic. La carrera començarà a Elx, des d'on recorrerà 32 quilòmetres del terme municipal per 10 que tindrà el terme municipal d'Alacant. La prova començarà des del Palau d'Altamira i passarà per llocs emblemàtics com el Palmerar abans d'enfilar-se cap a Alacant, on transcorrerà per l'Esplanada i per la platja del Postiguet abans d'acabar a la plaça del Port. Maria José Català rep al València Club d'Hockey Femení en esta recepció celebrada en el Saló de Cristall amb motiu del campionat de la Divisió d'Honor i de l'ascens del conjunt blanc i negre a la màxima categoria a la Lliga Iberdrola. L'alcaldessa felicita les jugadores i el cos tècnic per haver culminat una temporada extraordinària amb un triomf que parla del nivell esportiu, la constància i el treball de tot l'equip, que és un orgull per a la ciutat de València.
1: Les 11 de la nit i 17 minuts. Vos recorde, arraba 90 minuts, arraba 90 minuts. I si 90 en xifra, en número per a X o Twitter. Per a TikTok, 90 minuts ràdio. També si 90 va en xifra, va en número. El que no va en xifra, en número, i si en paraula i en lletra, és el perfil en Instagram, que és igual que el de TikTok, però com deia, sense números. 90 minuts ràdio. I si voleu enviar un àudio amb la vostra opinió, voleu fer-ho al nostre canal de WhatsApp, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Pregunta que vos fem en el dia d'avui és: què vos sembla que el València congeli els preus dels abonaments però reduïsca els descomptes 11 i 18? Pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa xarxa de tot això i de moltes coses més així en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
5: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
6: Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
7: Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
6: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
7: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
6: Preinscríbete en umh.es.
8: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
9: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
10: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
9: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
8: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
10: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
11: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
10: Juga amb nosaltres esta temporada.
11: ¿Y dices que siempre sucede?
12: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
13: Solo se me ocurre. ¡Wow!
11: Increíble. Pasa siempre.
12: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
13: ¡Wow!
12: Descúbrelo en tu concesionario.
14: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.

0: Estàs escoltant 90 minuts. Take a little walk to the edge of town, go across the track. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: Les 11 de la nit i 20 minuts. Ara vos repassarem tot allò que vos hem comentat també al començament del programa i en l'editorial, al voltant dels els abonaments del València i aquesta doble cara. Sí, se congela el preu, però no la valua del que te costa tu en la butxaca. I a més, tenint en compte que, bueno, pues, l'espectacle que ha donat el València en els 3 dels últims 4 anys el que és, i tenint en compte que de moment ningú sap estos passes, ningú sap amb quin equip seran. És a dir, quin equip vas a veure de València, si va ser millor, si va ser pitjor. Bueno, amb Meriton generalment les plantilles cada any són pitjor, però bueno, ara entrarem en això. Si se'n recordeu, fa una setmana vos vaig parlar d'Enzo Barrenechea per una qüestió. En els contactes que us havia en Portugal parlava fa mesos, quan estava Mourinho encara d'entrenador en el Benfica, i se sabia que, o s'esperava que Benfica, que Mourinho continuara el Benfica, i me digueren, no compten Barrenechea, li van a donar Isida, busquen una Isida per al futbolista. Clar, el moment en què José Mourinho escapa al Real Madrid o fitxa per la candidatura de Florentino i que era l'entrenador triat per Florentino per a la pròxima temporada, pues lògicament torna a quedar a Portugal i torna a preguntar, i me digueren, la idea continua sent la mateixa, val? En principi la idea que té Benfica és donar eixida al jugador a l'espera del nou entrenador. Això sí, la idea que té Benfica és recuperar tots els diners que puguen. Recordar que el Benfica es va gastar 12 quilos, i me digueren, per tant, el Benfica no contempla un préstec, comporta una eixida definitiva del futbolista. La setmana passada vos deia, vinc a dir-vos este nom perquè és cert que encara no ha sonat, però com l'assassino sempre vol el lugar del crimen, i més en el cas del València, que és una teoria de Salva de fa molts anys i que és certa, pues segur que més pronto o més tard anava a acabar així. Este cap de setmana, des de Portugal, en el diari O Jogo, crec que ha sigut, ha publicat el tema de Barrenechea. Jo avui he tornat aquí de la Portugal i a mi me diuen pràcticament el mateix. Això sí, me diuen que l'última paraula és del nou entrenador, que és Marco Silva, i que en principi Marco Silva també seria de la idea de deixar eixir a Barrenechea, però que encara no s'han pres decisions esportives en el Benfica. Per tant, està tot en stand-by a l'espera de lo que dictamine Marco Silva. I a més, pel que diuen, sembla que se van a prendre el seu temps. La idea, com deia, continua sent a dia d'avui, ja és d'hora, ja l'explicaré perquè dic això, una eixida definitiva de Barrenechea. És a dir, que Benfica no contemplaria un préstec. Ja sé que en la informació de Portugal se parlava d'un préstec. A mi continuen parlant-me que Benfica, a hores d'ara, no contempla un préstec per a deixir... Està més favorable, lògicament, a desfer-se del futbolista, però no en condició de préstec, sinó en condició de traspàs definitiu. I que, lògicament, això ajudarà un altre futbolista que juga en aquesta posició i que sembla és més de l'agrado de l'entrenador, i que li diuen Manu Silva. Perquè jo dic que això és el que es diu a esta hora. Pues perquè estem a 8 de juny. Què vol dir això? Que si la idea de Marco Silva, que és l'entrenador, i de Benfica és desfer-se de Barrenechea

0: però ens trobem en la, posem-ne, primera setmana d'agost i no han arribat ofertes, pues a final d'agost el que abans era un no rotund a un préstec, ja veurem què ocorre i passa tots els anys. Però a dia d'avui la informació és la que ja vos donarem la setmana passada, que això sí, estan esperant la, que dictamine Marco Silva, que és el nou entrenador, què farà en Barrenetxea, que la idea de partida continua sent la mateixa i continua sent sí a la eixida de Barrenetxea, no a un préstec, sí a un traspàs definitiu. Després, el mercat dictaminarà la realitat, crec que Salva, com passa en quasi tots els estius i en tots els mercats.
1: Bueno, ja comentarem en el seu dia que el València va un estiu llarg, però el conjunt de Mestalla va estar jugant simplement per motius propagandístics amb el nom de Guido i si no amb el nom de Barnechea fins que arriba un moment que els dos se caiguen perquè econòmicament no puc accedir a ells, és a dir, o venen pràcticament regalats, que no va ser el cas, o el València no va poder desafortunadament pues, ni comptar amb Guido ni comptar amb Enzo Barnechea. Ara bé, propagandísticament al València li interessa, bueno, pues continuar parlant de Guido sí, Guido no, Guido sí, Guido no, i si no entra Guido pues que l'objectiu siga Barnechea.
0: Està clar.
1: És propaganda pura i dura.
0: Pura i dura. Un clàssic. Tema abonaments.
1: Abonaments, Manolo, molt ràpid, perquè de seguida ens espera José Luis Gual i Emilio Isierte, que demà se'n van camí d'Almeria. I hauran de citar-se els dos, però bueno, ja ho has comentat perfectament en la intro del programa. Demà se llança la campanya d'abonaments de l'última temporada en l'estadi de Mestalla. El València ha preparat baix el lema Mestalla s'etern i sa campanya d'abonaments de l'última temporada en l'estadi valencianista. El València va a jugar o va a tractar d'explotar que és l'últim any en Mestalla, d'ahir, bueno, pues ese lema Mestalla s'etern, quan este València és el que se va a carregar l'estadi de Mestalla. Segons el club, perquè hi ha molta gent que no o no ens llis bé o no ens escolta bé, segons el club, el València mantindrà els preus, encara que canvia els descomptes i no comptarà amb noves altes, a excepció de la graderia d'animació. Hi ha tres línies mestres, no hi haurà augment de preus respecte al curs anterior, tampoc es permetran noves altes, i a més canvien els sistemes de descomptes. A més, el club té previst augmentar al voltant d'un 15% el preu mitjà de venda al públic, és a dir, que si tu vas a veure un partit solt, te va costar un 15% més car de lo que te costava la temporada passada. La lletra xicoteta de tot això diu una altra cosa, i ho ha explicat perfectament el company Pau Pardo, avui en Superdeport. El València sí que puja el preu de l'abonament per a l'últim any en Mestalla. Per què? Perquè el canvi en la política de descomptes suposa que el preu mitjà de l'abonament passe de 460 a 475 euros, que és un increment superior al del IPC, valor amb el qual ja es va augmentar la última pujada la temporada passada. El descompte per l'accionista passa del 10 al 5% i ja no es podrà acumular el descompte per edat i per assistència com els anys anteriors. Només es podrà combinar amb un d'ells. L'explicació és la següent. El curs passat l'accionista tenia un descompte del 10% i enguany passarà al 5%. No solament això, sinó que ja no es poden acumular descomptes per edat, accionista i assistència, que és el que estem explicant. Del 15% per als quals s'han anat a tots els partits i del 10% per als quals han anat a un 80%. Posem un exemple, que és el que posa Pau Pardo en Superdeport. Una persona de més de 65 anys que hagi anat a tots els partits no podrà fer ús del seu descompte per accionista, per la qual cosa baixa del 10 al 0 perquè només li deixen combinar dos descomptes, que en este cas era el d'edat i el d'assistència. Si aquesta mateixa persona no complís el requisit de l'assistència, passaria a sumar el 10% per l'edat i el 5% per l'accionista, que és la meitat que la temporada passada, pagant també més pel seu abonament de temporada. I pagarà més també encara que el club haguera aplicat l'increment de l'IPC, però haguera mantingut la política de descomptes de la campanya anterior. És a dir, Manolo, que la lletra xicoteta diu que efectivament el València no congela els preus per tot això de combinar els descomptes que estem aplicant, que estem explicant. Mitjana 475 euros, com acabes d'explicar, l'any passat era de 460 i oscil·len entre els 300 euros, que són els més barats, fins als 1.775, que és l'abonament més car.
0: I això, sense Europa, jugant per el descens 3 de les últimes 4 temporades.
1: I amb un equip que ja veurem.
0: I amb un equip que ja veurem.
1: Exacte.
0: Bueno, pues, Meriton, eh? Però després arribarà el moment, la gent renovarà el passe,

0: el València Club de Futbol. Però doctor de la Santa Maria Iglesia, mai millor dit, per a aquestes coses. I de moment, aquesta és la realitat del València Club de Futbol en els abonaments. Més enllà de la covardia una volta més de no eixir en roda de premsa a donar la cara i a contestar preguntes. Trien que hi hagi mitjans que facin de missatger. Jo no adoctrine per part de Meriton. Que les coses lliuren a casa de fer el que vulgui. Jo no adoctrine per part de Meriton. Així que si volen, que isquen i que donen la cara, com s'havia fet tota la punyetera vida en les campanyes d'abonaments. Algo més, Salva? Bé, doncs se n'anem, com deia Salva, a, en este cas, parlar del Castelló, que demà, bueno, pues, es juga, vaig a dir la temporada, i perquè se la juga, davant de l'Almeria, empat a un en la nada, així que no cal un altre que guanyar, home, si, perquè no hi ha penals, has de guanyar en els 90 o en els 120, però has de fer un gol més que l'Almeria. José Luis Guaqueta, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manolo.
0: Pues demà, passe el que passe, hi ha que eixir a guanyar.
1: Sí, com dius, dels tres resultats possibles, només li val un al Castelló, que seria obtindre la victòria, perquè la millor classificació de l'Almeria fa que, en cas de en els 90 minuts acabar empatats, pues, se jugarà la pròrroga, però si continuara aquesta igualtat, pues, no se llançarien els penals i quedaria classificat el conjunt de Rubi. Afortunadament per al Castelló no canvia res, perquè ja sabeu que és un estil molt ofensiu en Pablo Hernández a la banqueta, que sempre, bueno, tant si se juga a casa com si se juga fora, pràcticament no varia res. I bueno, ni sa idea van i han viatjat esta vesprada els convocats per part del Castelló. Recordem que manté les tres baixes de l'últim partit, els dos mundialistes, Mavidi i Penga, més Jeremy Meroel Francesc, que continua lesionat en problemes musculars. Bueno, veurem a nivell d'alineació si introduís algun canvi, però fonamentalment així el que estem parlant, Manolo, és de si Pablo repetirà amb Guere Navarrena de lateral dret, en la qual cosa jugaria el brasiler Ronaldo al costat de Barri al centre del camp, o si busca una variant més ofensiva d'Eixida, que seria endarrerir a Pablo Santiago de lateral i col·locar a Guere en el doble hemicentre. Però bueno, siga com siga, ja diem, n'hi ha que guanyar davant d'una Almeria que, bueno, l'altre dia va celebrar pràcticament com si tinguera el passe cap a la final l'empat a Castalia. Veurem si li dona o no li dona, o té tot al seu favor, però té que guanyar-li el Castelló, clar.
0: El nostre comentarista, i a més el porter del Castelló l'últim a ser de primera divisió, en el 89, és Emilio Xerte. Hola, Emilio, què tal? Bona nit.
2: Bona nit, Manolo.
0: Caldria dir-li al Castelló que si pot repetir el partit que va fer dissabte, però en més a ser davant, jo crec que seria una bona fórmula per a intentar aconseguir la victòria en Almeria.
2: Sí, és l'ideal. Jo crec que els jugadors estan convençuts de que van a tornar a fer un bon partit, en les declaracions, en les cares, en com van acabar. No van acabar satisfeits pel resultat, però tot el món va acabar satisfet pel partit que se va fer, no? Jo crec que també té importància els tres o quatre enfrentaments en aquests dos anys contra l'Almeria, que han sigut bons en general també, i crec que tenen moltes possibilitats. És una final, és un play-off, però és una final, com diem, només val guanyar, però tenen moltes possibilitats de complicar la vida a l'Almeria, que no, bueno, té jugadors de qualitat, sobretot a mig del camp que acabaven. Així va posar un partit molt físic, a veure què és el que farà l'Almeria allí. Així va posar un partit de defensa i de mig centros molt, molt contundent a l'hora d'entrar, de marcar terreno. Jo espero que en casa el Castelló la contra tingui alguna possibilitat de fer-li mal d'una altra manera, no?
3: Emilio i José Luis, bona nit. A vosaltres vos agrada esta fórmula que provoca que demà, si se va a la pròrroga, però no és capaç de desnivellar el marcador, el Castelló classifique l'Almeria? Vos agrada esta fórmula? Penseu que és justa? O penseu que haurien de llançar-se penals?
2: A mi sí, bueno. Jo crec que és justa. A mi sí. Crec que és justa perquè fa anys, quan acaba, José Luis, perdona, que fa anys quan acabava el tercer i l'altre acabava sisè i no hi havia ningun avantatge perquè anava segon, tercer, no sé. A mi em pareix...
3: És més xul, no?, per la temporada regular.
2: Més justa, sí. Jo, a mi sí.
3: Igual?
1: Jo estic d'acord, no crec que tinga molta influència, Sari. Si haguessin quedat el Castelló tercer, pues seria fantàstic, no?, per al Castelló. Ho ha tingut en la seva mà i bueno, pues en este cas té aquest factor al seu favor l'Almeria. Jo sí que crec que si anem a la pròrroga, ahí té moltes paperetes l'Almeria per a superar l'eliminatòria, sobretot perquè té

0: una banqueta molt ampla perquè té l'equip menys castigat. Al final el Castelló està tirant de 13-14 futbolistes i alguns acumulen molta, molta fatiga. I un altre punt, evidentment, és el que apuntava Manolo, no? L'efectivitat. Per a guanyar en Almeria, tot i que l'Almeria estiga malament, que a Rubi l'estan discutint, tot el que vulgueu, però demà per a guanyar tens que ser efectiu. No és possible que tu tires 15 vegades a porta i només dos vagin en 3-3 pas. Aixina no se puja a primera.
1: És clau, per a, és clau la baixa de Cipenga, Emilio, en esta eliminatòria?
2: Sí, jo crec que sí. Mavil no, Cipenga sí. Mm. Y después la condicionant que li està posant a l'equip jugar de guerre de lateral, jo l'olor que tinc que acabar demà crec que el posarà al mig del camp, a veure qui posa de lateral dret i posa Pablo, però en el mig del camp que té el poderío físic que té els dos mitjentros de l'Almeria, jo crec que possiblement Pablo demà pugui posar a guerre, perquè està condicionant. I Cipenga per a mi sí és important. Sí és important perquè al final aquesta electricitat, aquesta velocitat, aquest descaro a l'hora d'encarar l'equip l'ha perdut. Té unes bandes molt més posicionals, molt en mig centre, en Jacobsen cap a banda esquerra que se'n va acabar dins. No és el que ha fet habitualment durant l'any l'equip i ja t'he dit, possiblement pugui jugar Raúl també, a la millor en aquesta banda, però aquesta electricitat de Cipenga l'equip no la té.
3: I això ho nota perquè és que ho acaba de dir José Luis, de 15 tirs només dos entre tres pals, pues, te resta oportunitats. Jo crec que el que sí hi ha que dir-li a l'equip és que controle Emilio José Luis, que passe el que passe, a favor o en contra, que el partit en principi té 90 minuts o pot arribar fins als 120, però que en el primer colp, a favor o en contra, que no s'ha acabat. Vull dir, que no s'accelere quan no toca. Ja hi haurà temps en un moment donat, esperem que no, d'estar amb l'aigua al coll, però que d'entrada que plantegen el partit com que ja no l'han també per a decantar-lo al teu favor.
2: Jo espero que sí.
0: Sí, però anímicament...
3: Digues, Emilio, perdona.
2: No, només volia dir que sí, que li ha passat alguna vegada durant l'any que quan s'ha posat en contra el marcador, cavall i picador, tots cap avant i tots a lo loco a buscar... Sí, de Xina. I espero que tinguin l'eixida del principi del partit i després, si tenen la mala sort, que es marcaren en tranquil·litat, perquè queden molts minuts. Ja pot ser l'últim quart d'hora, l'últim 20 minuts, no sé, buscar ja una altra fórmula, però anar amb cuidado. Perquè l'Almeria va tindre 10 minuts l'altre dia, que van ser 4 contra 3, en 3 robos que van tindre, i van ser suficients per a aquest empat. No? Jo crec que això sí que té que tindre l'equip en compte. No?
3: Uh-huh. José Luis?
0: Però jo el que volia dir que per a mi anímicament sí que seria clau marcar primer i apretar a l'Almeria de veres, no? Perquè el Castelló per davant en el marcador així que podria generar aquest ambient de pressió per a l'Almeria i no sé si a lo millor algun xulet o de nerviosisme també en la graderia i això podia treure profit. Si se posa per davant de l'Almeria, tinc clar, Manolo, que va muntar una barraca espectacular Rubi i que la cosa se va complicar, perquè un equip tancat davant d'un equip al que li costa fer gols, o tant de bo demà m'equivoque, però això pintaria mal. Però si el Castelló fora capaç d'anar per davant del marcador, jo crec que això inclús pot provocar que el Castelló no només guanyi d'un, sinó que guanya, a lo millor, una miqueta més d'avantatge, perquè si algú té futbol en aquesta eliminatòria, sense dubtes és el Castelló, el que passa que té molta, molta pólvora a l'Almeria.
3: Companys, vos sentim demà. Bon viatge i a dur-se la victòria.
0: Moltes gràcies. Adéu, bona nit. Bona nit.
2: Vinga, adéu, bona nit.
3: 11:39, ja n'hi ha en principi, Salva, data per al començament de la Lliga 26-27.
1: Sí, sí, i ha generat certa polèmica perquè va començar el cap de setmana del 15 i 16 d'agost, que és el que proposava la Lliga. La decisió l'ha presa un xutxe després del desacord entre la patronal i l'Associació de Futbolistes Espanyols, que va proposar el cap de setmana següent a conseqüència de la disputa del Mundial i de l'impacte en el retorn dels clubs d'un ampli nombre de jugadors de la competició. El xutxe també ha validat la proposta de la Lliga pel que fa al final de la segona divisió, que era l'altre punt de discrepància entre dos estaments. La competició conclourà diumenge 6 de juny, jornada 42, i el play-off d'ascens se jugarà entre el 9 i el 20 de juny. La AFE va sol·licitar que els play-offs se jugaran el diumenge 6, dimecres 9, diumenge 13 i diumenge 20 de juny. Però, bueno, així tampoc hi ha hagut un acord. Inclús, vino a arribar la polèmica que existirà l'opció d'ajornar la primera jornada, però per alguns clubs. La Lliga ha proposat el començament de la competició per al 16 d'agost, tenint en compte les seleccions que més probabilitats tenen d'arribar a les semifinals i a la final del Mundial. Segons esta proposta, s'ajornarien els partits de la primera jornada dels clubs amb un nombre rellevant de jugadors respecte al total de la plantilla que hagin disputat les semis i o la final del Mundial. I aquests partits es disputarien dimarts 25, dimecres 26 o dijous 27 d'agost. O si hi haguera petició expressa d'algun club, podria valorar-se també els dies 18, 19 i 20. És a dir, que igual comença la Lliga, Manolo,
3: però
1: s'ajornen els partits, s'ajornen els partits del Madrid, del Barça o dels clubs de la Lliga que tenen més internacionals per altra jornada i per altra data.
3: Pues...
1: És un despiporre, això, com és habitual.
3: Correcte.
1: Que te costa ajornar-la una setmana.
3: Però, a la fi, pues, don Javier, el gran poder, fa i de fa. És més, m'extranya que no hagi marcat fins i tot les dates de visita del Papa a Espanya, perquè com xafa un camp de futbol i són tots d'ell, pues, és el que n'hi ha. 11:41, això serà en agost, però ja, esta setmana, comença el Mundial. Telemarat.

0: 42. Com dèiem abans, Salva, n'hi ha amistós. Ja m'has dit que no vas al Salva.
1: No, jo no.
0: No eres gens patriota, no eres Homelander, no eres patriota.
1: A este no. A este amistós no.
0: A este no.
1: No, és un amistós. Falta gent i, per tant, no vaig a veure el partit.
0: Faltaràs tu també. Falta gent.
1: Faltaré jo també. Però, bueno, Espanya que jugarà, Manolo, contra el Perú, a terres mexicanes. Luis de la Fuente s'ha deixat fora de la concentració. Els tres lesionats, Lamín, Nico i Víctor Muñoz. Sí, estarà Gavi, al voltant del qual s'ha volgut alimentar des de certs sectors. Una polèmica per una entrada a Roder en un entrenament de la setmana passada. Bueno, de la Fuente s'ha referit a esta polèmica i a totes les crítiques que li han caigut a Gavi després d'allò.
2: No tiene que pedir nadie perdón a nadie. Es una acción del entrenamiento y punto. No hay nada que reprochar a uno ni a otro. Y Gavi es un jugador que le conocemos, que tiene esa energía, pero es precisamente una de sus virtudes. Tendrá que ir seguramente controlando y dosificando esa energía. Pero vamos, yo no quiero que cambien a Gavi, yo prefiero a este Gavi.
1: Bé, pues de la Fuente sobre, bueno, aquella acció polèmica, al final el xafa, o, en fin.
0: És que en esta polèmica el problema és que de Gavi ha sigut de fofó, de miriqui, de fofito. Bueno, la selecció del Congo, que estava pendent d'eixa amistós per el tema de l'Ebola, al final Espanya, en cap de les seus que hi havia possibles, han tragat i s'han anat a França a jugar.
1: No jugarà a Màlaga i disputarà a França el partit contra Xile. De fet, bueno, pues, avui ha eixit cap a França per a jugar aquest partit amistós contra Xile, que no va ser autoritzat per a jugar-lo a la línia de la Concepción. Després que aquest municipi al·ludir a qüestions de prudència sanitària pel brot d'Ebola al país africà. Marbella s'havia també parlat com a possible seu del partit a porta tancada després que la línia el prohibira, però finalment Manolo va jugar-se a França.
0: Els Estats Units ja ha fet una... el senyor Taronja i ha denegat l'entrada al millor àrbitre d'Àfrica.
1: Estats Units ha denegat l'entrada a Omar Abdulkadir Artan, que és el millor àrbitre de la Federació Africana de 2025, perdó, segons la FIFA, una decisió que posa fi al somni d'este àrbitre de Somàlia d'estar en la gran cita. D'esta forma, el col·legiat ha hagut de fer mitja volta, perquè no l'ha deixat entrar, i tornar al seu país. Encara no s'ha pronunciat ni la FIFA ni el propi govern dels Estats Units. L'explicació encara es desconeix. S'espera que pronto se sàpien més novetats sobre el que ha ocorregut.
0: Si ja no ha començat el Mundial i hi ha problemes amb un àrbitre, imagineu el que pot ser amb seleccions o aficionats. Perilla el Mundial per al jugador del Betis i de Marroc, Abde.
1: Sí, la lesió es va produir en l'amistós jugat ahir contra Noruega, però per a conèixer definitivament si és descartat i substituït pel seu seleccionador caldrà esperar algunes hores, fins a 48 o 72 des del contratemps. Els serveis mèdics de la federació li van a realitzar noves proves al futbolista una vegada baixa la inflamació que pateix en el genoll dret.
0: Bueno, el que sí es queda fora és Jurrien Timber, que és un jugador de Holanda. Amistosos en el dia d'avui que hem tingut, Folgado, per ahí. Ja sabem que es juga a l'Espanya a Perú, però...
1: Pues amistosos, Colòmbia l'ha guanyat 2-0 Jordània, Països Baixos 2-1 Uzbekistan i França li ha guanyat 3-1 a Irlanda del Nord.
0: Amb hat-trick de Olise per a França. Algo més del Mundial, Folgado?
1: No.
0: Bueno, vaig a avisar a la federació de que no tenia d'espera per al partit. 11:45, pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa entrem en el terreny del debat de la tertúlia i de l'anàlisi.

a totes i a tots. Cap de setmana de poc soroll, sobretot després de la punxada del Festival de les Arts, que va haver de baixar el volum de la música amb el cabreig del públic.

0: esdeveniments festius. El fet que conviure vol dir viure tots amb tots. També aquells que estimem la tranquil·litat haurem d'aprendre a conviure amb el jovent que demana festa tal com la demanàvem nosaltres fa dècades, no? No sé, és un tema complicat, però haurem de fer-li unes voltetes. On no hi ha hagut silenci ha sigut a Tàrbena, on s'ha celebrat sa festa, la festa del parlar de sa. Quatre segles després del repoblament mallorquí, després de molts anys on el parlar de sa estava amagat i o rebutjat, o tot alhora, es reivindica el parlar salat. Quina alegria! Són paraules, són dites, menjars, costums, i són sobretot persones, nissagues nouvingudes durant aquell repoblament que al llarg de segles han sabut i han volgut mantindre els seus arrels. Sa festa enguany ha homenatjat Pepita Dembelo per la transmissió que ha fet de la música popular al llarg dels anys. Quin tresor el parlar de sa. Tant de bo, els estrangers del centre i del nord d'Europa no acaben amb allò que tant ha costat de mantindre. Veritat? Són les 7 i 11 minuts i això és l'hora de la cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura. Perquè és

Escoltem a Auxili amb Per què escric. Ves a saber, perquè què és el que mou escriure a cadascun de nosaltres. Recordareu que fa mesos parlàvem amb l'escriptora Núria Cadenes. Acabava de rebre el Premi Proa de novel·la Per qui salva una vida. I estaves molt, molt contenta. No en sabíem res de l'obra aquell dia i ella ens va dir que s'ubicava en aquells anys 40, en l'època de la Segona Guerra Mundial, en l'Empordà, on una xarxa de gent va fer possible la fugida de persones amenaçades pel nazisme. Han passat els mesos i capaços seríem de tancar temporada sense parlar tranquil·lament amb Núria Cadenes d'una novel·la que et manté agafada al llibre de la primera a l'última pàgina. Núria venia de publicar la novel·la Tiberi César l'any 2023, que va ser un èxit aclaparador i que encara ho és, i també el recull de relats En carn i ossos l'any passat, un recull on reflexiona des del primeríssim plano sobre temes que ens angoixen i que ens porten mal de caps a totes nosaltres, no? I on trobem, per exemple, un dels relats més potents que s'ha pogut escriure sobre la Dana. Cadenes escriu des de que té 20 anys, quan va publicar Cartes de la presó. Recordem, entre d'altres, la biografia de l'Ovidi, o eixe llibre dedicat a eixa novel·la biogràfica, o no sé com dir-li, dedicat al Guillem, on reconstruïix l'assassinat i aquella farsa judicial de l'assassinat de Guillem Agulló. O també novel·les com ara El banquet, Tota la veritat, Secundaris. Núria Cadenes és valenciana, nascuda a Barcelona, i amb part de la família originària de la Baixa Cerdanya i el Baix Empordà. Espais que ens duen, curiosament, a la novel·la de la qual parlem avui, Qui salva una vida. No és gens fàcil resumir-vos la

0: novel·la. Diria que és ben complicat per a mi. Un grup de gent que salva vides, i no estaria mentint-vos, això és la novel·la. Però és també parlar de lleialtats, de moltes històries creuades, de lleialtats inquebrantables i després de tot el contrari, no? És parlar de dolor malpaït, d'enveges d'aquella que té més que tu, de com protegir el feble vinga d'on vinga, siga qui siga. És parlar de moltes coses, vaja, que ningú com l'autora perquè ens ajude una miqueta, no? Bona vesprada, Núria.
1: Hola, moltes gràcies per tot.
0: Gràcies a tu.
1: Per tot, perquè encara me'n recordo d'aquella entrevista que jo no sé ni què te vaig dir. Perquè,
0: perquè anaves sí. Dos pams per damunt terra, sí, no? De dir com pot ser sí. Això, m'està passant.
1: Literalment, sí.
0: No?
1: Sí
0: a
1: sí.
0: Més, recorda que vas dir que anaves en el vagó.
1: En el tren de silenci.
0: En el vagó de silenci.
1: Sí, sí, sí.
0: I no podies ni cridar.
1: No podia
0: ni fer salts,
1: no
0: ni dir que m'han donat un premi.
1: Sí, exacte, exacte. No podia fer res i bueno, vaig eixir a la, clar, per parlar al espai aquest entre dos vagons i d'ahir vam tenir la conversa.
0: Que fort.
1: I gràcies per convidar-me. Ara ja serenament.
0: Fa molt de temps.
1: Ara ja serenament.
0: Fa molt de temps que volíem parlar amb tu, fa molt de temps que vam llegir la novel·la, he tingut temps fins i tot de canviar-li el nom als personatges de la història. I tampoc necessitem molt de temps per a fer aquestes coses, però sí que hem de començar pel principi, ens has de contar qui va ser Joan Domènech.
1: Sí.
0: Va ser un oncle avi teu.
1: Exacte, exacte. Ell era, bueno, una persona que m'estimé molt i aquesta va ser una de les dificultats a l'hora de fer la novel·la, perquè ell era germà de la meva iaia. Per tant, és oncle avi. I era retor. L'altre dia en Gandia vam riure molt perquè vaig dir, normalment vaig adonar, però vaig dir, era retor però era bona persona. Però bueno, vull dir, era bona persona.
0: Sí, sobretot era bona persona.
1: Exacte.
0: Independentment de a què es dedicara,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte. I era retor de Puigcerdà. I Puigcerdà és la capital de la Cerdanya, que és aquesta comarca que està dividida en dos estats. I aleshores la meitat és de l'estat francès i l'altra meitat, la del sud, la té actualment l'estat espanyol. I ell des d'allà, que això és una història que coixíem a casa, coneixia.
0: Tu de menuda, és a dir, es parlava amb tota tranquil·litat d'esta història?
1: Sí, bueno, sí, però no se'n parlava gaire, però no per res, sinó perquè ell no en presumia. No em presumia. Clar, li varen donar, ja en el seu moment, li varen donar la medalla de la resistència i després li varen donar la Legió d'Honor francesa.
0: La Legió d'Honor és el màxim distinció que hi ha a França.
1: Sí, sí. I aleshores vull dir que no era una història amagada, no? El que passa que, bé, no se'n presumia. I el fet és que, i ell sobretot no em presumia, i el fet és que ell juntament amb un altre retor que era de l'altra banda de la frontera, de Dorres, Jean Ginot, varen ordir aquesta xarxa d'evasió durant la Segona Guerra Mundial per a salvar persones, per salvar...
0: Sense mirar pèl, sense preguntar-t'ho qui eres.
1: No, clar. Ni què penses, ni en quin Déu creus, si creus en Déu o no creus en Déu, o quina és la teva opinió sobre res. No, clar, salvaven persones. Aquesta és la cosa. I varen salvar centenars de persones. Clar, això que et deia, és una història que a mi m'ha perseguit sempre, clar, com a escriptora, sempre vas pel món...
0: És que agafant, és preciosa.
1: Sí, agafant històries per modelar-les després en literatura i aquesta, dic, ostres, que la tenia en casa. I no havia gosat, no havia gosat. I jo
0: crec... Com pudor, no?
1: Sí, exacte. I perquè me l'estime molt, mossèn Joan, me l'estime molt. Abans ho deia en passat, però no, perquè l'amor, ell és mort, però l'amor perdura, no?
0: Cert.
1: I me l'estime molt. I per tant, hi havia el perill de fer, en comptes d'una novel·la, que
0: pugui... Fora un panegíric.
1: Exacte. No? I presentar la vida de Sant mossèn Joan. I això, doncs, no tindria interès. I per això jo crec que no sabia com trobar-ho. I aleshores, el desllorigador va venir de l'evidència. Això passa de vegades, que tens una evidència al davant i no la veus fins que un dia dius, com és que...
0: No me dóna compte.
1: Exacte. I això venia de la paraula xarxa, perquè sempre deien, va organitzar una xarxa d'evasió. I aleshores em vaig adonar, de l'evidència, que no havia de fer la novel·la de mossèn Joan, sinó mostrar aquesta xarxa.
0: És brutal.
1: Exacte. Perquè eren persones... I això que passa, que cada història t'emporta una altra, cada sirena és com això, quan agafes...

0: una cirera que te'n van eixint. I aleshores vaig veure aquestes persones tan diferents, tan normals i corrents, tan, tan poc disposades a actuar amb heroïcitat, i en canvi, en aquells temps tan terribles, perquè estem parlant dels anys 40...
1: Es jugaven la pell.
0: Exacte. Se la varen jugar per fer el correcte. I varen fer el correcte, varen actuar correctament, sense que ningú els ho exigira, sense que ningú els ho reconeguera, tampoc tenien la mirada allò de mira, m'estan mirant com, no?
1: Com soc de solidari.
0: Exacte.
1: No? Això que es du ara tant.
0: De vegades,
1: soc supersolidària.
0: De vegades passa, no? Doncs no. I ho varen fer. I, clar, hem dit, es varen jugar la vida. I va haver gent que la va perdre,
1: sí,
0: per salvar.
1: Pobre Melito.
0: Melito.
1: Perdó.
0: No passa res. Saps què passa? Que diuen això dels spoilers i demés. No importa, perquè en literatura, hi ha molts tipus de literatura, però en aquest cas concret, sí, hi ha una història o un seguit d'històries, però hi ha la forma, no? la manera de contar-ho, o les coses que et conta també la forma.
1: Totalment, aquesta... però a més en esta novel·la és fonamental la forma, no? Vull dir, el cas és que és eixa, quan tu te n'adones que no només està Joan, sinó que hi ha un munt de gent, és quan tu dius, això és una novel·la, no?
0: Sí, a partir d'ací, clar, aleshores ja...
1: T'hauràs documentat, vull dir, per més que tu conegueres, que t'estimes l'oncle Joan, que conegueres la història, vull dir, això tu no podies tindre-ho en el cap. Eixa xarxa atapeïda de persones de tot tipus, això...
0: És que són vides meravelloses.
1: Però...
0: No hi ha vida petita. Cadascuna d'aquestes històries... I n'hi ha més que no m'hi han cabut, perquè és una novel·la condensada. Jo també, ja que tinc ara l'oportunitat de parlar amb possibles lectors i lectores, jo intento sempre aconsellar, si pot ser, llegir-la a poc a poc. Perquè és una novel·la que demana que qui la llegeix la desplegue. És a dir, de vegades ja...
1: És de veres, desplegable total.
0: Sí. Hi ha frases atapeïdes o hi ha coses condensades, pot ser un paràgraf, però aleshores qui se la llegeix té la feina d'això, d'obrir el desplegable i veure i trobar-hi les coses que hi ha i que de vegades ni jo mateixa no sé què hi són, perquè jo també passa això escrivint.
1: Jo t'he de confessar que al principi de la lectura, m'estuve comentant més arribat,
0: sí,
1: vaig pensar que jo no anava a entendre l'obra. Ja,
0: caram,
1: passa. Núria, però... jo no aconseguia no perdre'm, no? Seguint eixe ritme d'aparició de personatges...
0: I desaparició,
1: de canvis en el temps, sí, en la... I era allò de dir, ostres, fins que hi ha un moment en què dic, ostres, joder, Núria, això ho has fet a posta.
0: Sí. Sí, perquè justament això que dèiem de la forma i de la xarxa, en aquest cas la novel·la també pren forma de xarxa, de...
1: Total. De
0: aquesta persona, altra persona, són com pinzellades de coses que li passa a una persona i...
1: Xarxa que alguns dels personatges no estan vinculats directament amb
0: no,
1: la xarxa,
0: clar,
1: però de forma col·lateral amb, clar, algú que sí que ho està. No?
0: Clar, clar, també és mostrar què passava
1: en aquell moment,
0: en aquells 10 anys. No? Però després hi ha una altra cosa també, sí, hi ha un moment, hi ha el tema xarxa, i després hi ha la confusió, és a dir... Són 10 anys. Clar, allà a Cerdanya s'acabaven de perdre la guerra del 36, del 36-39. Això, la novel·la comença, és tota la dècada dels anys 40. Val. És misèria, és por, són assassinats, gent a la presó, és fam, directament, és el no saber on és el teu parent, no? I potser ja no ho sabrien mai, no? Què serà de tu? I en aquell context, pam, cau una altra guerra al damunt, perquè la Segona Guerra Mundial, clar, ells la tenien allà.
1: La tenien a tocar?
0: La tenien allà. Clar, nosaltres ara sabem que la Segona Guerra Mundial es va acabar tal any, que no varen guanyar els dolents, no? Sabem moltes coses, no?
1: Però ells no ho sabien.
0: I ells no sabien, ells vivien allà, en aquella confusió. Per això hi ha algun moment que algun personatge diu, és que no sé si és una altra guerra o és la continuació de la mateixa. I de fet, Si, de si bé tu mires, podia ser ben bé la continuació. Però allà a la Cerdanya havien passat també totes les corrues desesperades dels exiliats l'any 39, aquell hivern del 39 tan cru i tan terrible, no? Vull dir que tot allò, pam, és un moment molt confús, molt de no saber què em passarà demà, ni què ha passat, ni com acabarà això, ni com...
1: Llavors, aquesta, ni què ens espera en la
0: vida. Què ens espera. És que imagina quina desesperació viure aquells moments, no? Aleshores, aquesta confusió he intentat... ho sent, no? Però forma
1: intentar posar-vos el difícil.
0: Sí, que fora part també de la, que fora part també de la novel·la, perquè en realitat la novel·la explica un moment, explica històries...
1: Però no és posar-ho difícil, atenció, vull dir, perquè...
0: Val, gràcies.
1: En el moment li pilles el joc a l'autora, dius, ah, caram, doncs tant em fa.
0: Clar.
1: Si sé qui és esta o la confonc en la de fa tres capítols, tant fa, vaig a delectar-me amb el que tinc
0: clar.
1: Davant.
0: I si em diu, si diu la guerra i no saps si és la d'abans o la d'ara... O la
1: tant fa, tant fa. El cas és que la gent té por, perquè
0: hi ha
1: guerra i no sap de qui pot fiar-se, a més.
0: Exacte.
1: En una situació en què no saben de qui es poden fiar...
0: Ho fan.
1: Es fien cegament.
0: Sí.
1: I no li pregunten res a ningú.
0: Clar, és que va passar, és que és impressionant.
1: Que és impressionant allò que, ja no sé, ho he llegit moltes voltes, no? Són dos retors, un al sud i un al nord, però a més hi ha un notari, hi ha anarquistes, comunistes, vull dir, és una fauna, permet-me, la Rosita, és una fauna absolutament...
0: Diferent, gent molt diferent. Gent molt diferent, que igual que salven persones molt diferents... perquè igual tenien aviadors aliats que agafaven, que salvaven una família de jueus, que un fugitiu de... No, la gent que arribava...
1: Que fugia.
0: Que fugia i que havien de salvar. Doncs també aquesta xarxa era molt heterogènia. Jo vull dir que tot el que hi ha en la novel·la és real.
1: Ai,
0: és molt bèstia.
1: Tot?
0: No, menys el que m'he inventat. Va?
1: Això ja, ara ja es quedem tranquils. Perquè... És tot real,
0: menys el
1: que s'ha inventat.
0: Val, però i ara faig una mena de joc de paraules, però no és sols un joc de paraules. Però fins i tot el que m'he inventat és veritat.
1: Clar.
0: O sigui, com a veritat literària, o és veritat perquè respon
1: a la realitat que va passar en aquell moment.
0: A les coses que passaven. Val? Però els seus personatges que dius, mira, ara la Núria s'ha inventat un comunista que s'enamora d'una dona que no és comunista i en canvi és cristiana, o sigui, catòlica, molt, molt, molt creient, i ell és ateu. De cap a peus, i s'enamoren. Val, clar, la Núria ha agafat dos personatges representatius de
1: joc.
0: Exacte, doncs són absolutament de veritat, en Melitó i la Dolors, amb aquests noms, varen existir i es varen enamorar, eren de Tòrrec i varen anar a parar a la Cerdanya buscant treball, es varen instal·lar allà.
1: Però una cosa, es veus, iaios, ell era comunista i ella era catòlica.
0: Clar.
1: I es van enamorar.
0: I es van enamorar. És que les persones s'enamoren.
1: Les persones s'enamoren. I quan tu t'enamores d'algú no li demanes el carnet del partit on milita. O la religió que professa, o no sé.
0: Exacte.
1: Aquestes coses passen.
0: I ells formaven part.
1: Potser era gent menys sectària del que som ara.
0: Hi havia... No, hi havia gent...
1: Sí, perdó. És que sí, però és allò de, en algun lloc he llegit, de dir, i estaven tots els bons, que eren els retors, els anarquistes, els comuns, és a dir...
0: Clar, tots els bons. Perquè aquí es tracta de persones, diguem-ne, clar.
1: Persones que fan el bé.
0: Exacte. Que jo no gose dir que són bones persones, val? De mossèn Joan sí, perquè el coneixia i perquè tothom que l'ha conegut, és que encara l'altre dia encara m'ho explicaven també, no? Que ara m'expliquen històries que ja no m'hi caben a la novel·la, evidentment, no? Però és que és bonic perquè me'l defineixen sempre així, era una bona persona, caram, que diguen això, és preciós, no? Doncs el cas de Melitó i la Dolors, ells varen, i els seus fills grans, varen dues filles i el fill gran, varen participar en aquesta xarxa d'evasió i tenien aviadors a casa seva o qualsevol persona que s'està necessitat d'amagar-se per a passar la frontera. Clar, ells vivien just... És una vall, la Cerdanya. En realitat, passar la frontera és fàcil per allà, si tu coneixes. si, tu, si tu ho coneixes. Ell treballava també, passava pels, pels pobles per arreplegar la llet, i aleshores anava amb aquest camió arreplegant la llet, doncs igual
1: era tenia fàcil.
0: Persones, documents, de més. No? El Melitó el varen denunciar i el varen detenir, el va detenir la, gest,

0: la Gestapo. Jo he estat davant del portal des d'on se'l varen emportar. És molt impressionant perquè dius, és aquesta mateixa fusta que ho va veure. De vegades, no sé si... Sí. M'agrada molt...
1: La fisicitat
0: sí,
1: de la història.
0: El rastre de les pedres, no?, que no hauran vist, o que no, doncs aquell portal ho va veure com per ahir així a Melitó i el seu fill Roger, que en la novel·la té 7 o 8 anys, m'explicava, no?, i va eixir d'aquí i ja no va tornar a entrar mai més, perquè després el varen deportar a un camp d'extermini nazi i el varen assassinar allà. Clar, són històries que... Jo això necessitem explicar-ho per justícia, perquè aquestes persones per donar-nos aquesta mica de posteritat que dona la literatura, també, que els hi pot donar la literatura perquè es conega, però també per justícia per a nosaltres, perquè són històries que mereixem conèixer.
1: La
0: perquè,
1: veritat és que sí, és més, molt d'agrair.
0: Que sí, aquestes persones, a més, quan ja havien assassinat l'home, el seu home, va venir va anar a casa seva un membre de la resistència a demanar-li a Dolors i als seus fills, les dues filles i el fill gran, que continuaren formant part de la
1: xarxa.
0: I van
1: continuar. Això, és que aquesta dona, aquest passatge, no?, de dir, ostres, s'acaben d'emportar l'home per sí, estar en aquesta xarxa i per damunt de tot... a la seguretat de la seva família posa per davant de tot eixos ideals, no? De sí. S'ha de fer el bé i s'ha d'ajudar a la gent que et necessita.
0: Sí,
1: no?
0: I ho varen fer. I ho trobo tan meravellós.
1: És fantàstic.
0: I és bonic de veure com a l'hora de la veritat les persones ens ajudem.
1: Sí.
0: A l'hora de la veritat ho fem. Les persones normals, la Rosita... És també pareix un personatge que me l'hagi inventat. No, ja us dic jo, és de veritat.
1: Ah, sí?
0: Es deia Rosita Lucas. I era una persona d'allí de Puigcerdà, una dona que en aquest moment tan fosc, tan terrible, aixòs anys, imagina, és que sí, aixòs anys, no? Doncs ella somreia i cantava.
1: Cantava i duia els llavis pintats.
0: I es pintava. I duia vestits de colors. No? I és aquesta cosa de que si tu veus passar la Rosita per allí, pots dir, mira, una presumideta, no? Amb el seu mocador, el coll... I les seves, no?
1: El cap ple de pardals.
0: Sí, sí, i era una presumideta, evidentment, i ben guapa i ben d'això que era. No? I a més, formava part de la resistència. A mi m'agrada molt trobar això perquè es trenquen
1: persones
0: tots,
1: normals.
0: I que es trenquen tots els esquemes, tots els apriorismes, els prejudicis, no? Doncs sí, la Rosita Lucas amagava aviadors o qui fora, ella era taquillera del cinema i els amagava allà al cinema. Clar, perquè era una xarxa que estava formada per la taquillera del cinema, la monja de l'hospital, el metge de les Escaldes, el maquinista de tren, el que va recollir la llet, el llaurador, que no sé, aquestes persones que entre elles es coneixien o coneixien mossèn Joan, i aquest llaç de confiança, de comunitat, de...
1: I m'imagina que si ho demana mossèn Joan, s'ha de fer.
0: Exacte.
1: No?
0: Sí, exacte.
1: Perquè era una persona de la que tot el món es fiava. No?
0: Exacte. Hi ha més històries que no... Clar, és que totes ja no m'hi han cabut així, no? Però, per exemple, hi havia dos cosins que un vivia a Puigcerdà i l'altre a un poble de la banda de l'estat francès, que és com quan s'havien de passar documents es comunicaven perquè un dels dos des de la casa d'un es veia la casa de l'altre, clar, però estan separats per la frontera, no? Llavors es tenien un llençol en una finestra que ells ja coneixien i sabien que quan hi havia llençol
1: necessitaven...
0: Aleshores havien de anar a no sé on, clar, que este és un sistema de comunicació també, o un sistema de funcionament que era molt difícil d'intervenir. No
1: podíem estar sols sense casa.
0: Clar, no, però vull dir perquè forma part de la quotidianitat, no? D'aquesta xarxa que formem les persones quan són persones, que és quan ens relacionem amb els altres, quan formem comunitat.
1: Ahir anàvem, perquè
0: completem.
1: Està clar, a mi m'ha agradat molt això que dieu, home, per justícia amb ells i per justícia amb nosaltres, sí, perquè mereixem conèixer aquesta història, però jo em plantejava, és a dir, és una novel·la que és un cant, efectivament, a les relacions humanes, com sí, les relacions humanes de la gent de bé probablement salven.

0: en una vida, i amb això tot l'univers, com diu
1: sí,
0: el, la
1: frase. Sí, qui salva una vida, no? Salva el món sencer.
0: Efectivament, no? Hi ha una lectura o hi ha un missatge als temps que corren?
1: Sempre, clar. Aquesta novel·la està situada en els anys 40, però la llegim ara. I evidentment que es llig en els termes d'ara.
0: Tu fes el favor de mirar per tu i veges si pots traure diners.
1: Exacte.
0: I comprar-te un adossat.
1: I sobretot
0: i tu ens poses un llibre on la gent que apenes podia menjar es jugava la vida.
1: Exacte.
0: Pels altres.
1: Sí. Però és que a l'hora de la veritat és que és mentida aquest campi qui puga, aquest mira per tu i tu pujaràs aixafant els altres. No és veritat. Pugem
0: perquè ens
1: abracem,
0: ens recolzem els uns en els altres.
1: És que és de veres, és que tu sols en un som éssers desemparats, som no res si no hi ha algú doncs que ens sàpiga fer unes espardenyes o algú, que vull dir que cadascú sap fer coses diferents, i quan ens ajuntem doncs ens complementem i ens ajudem els uns als altres. Els humans sols som molt poqueta cosa. Són molt poqueta cosa.
0: Bueno, uns més que altres, també és de veres.
1: No, però són molt poqueta cosa. I per això, i a més és una resposta contra la mentida, a més, perquè no és veritat que el món siga un lloc paorós, que haguem de desconfiar contínuament els uns als altres, que la por, que ens haguem de deixar dominar per la por, i posa't com més, no? Viu dins d'una fortalesa, i com més filferros al teu voltant, i menys relacions. No, les relacions de veïnatge, doncs se m'ha acabat la sal, dona'm un poquet de sal.
0: Home,
1: vull dir, això és el que ens fa humans, el que ens salva. I de fet, jo estic parlant aquí dels anys 40, però és que a l'hora de la veritat fem això. I ara quan vaig pels llocs presentant el llibre, els dic que jo vinc del País Valencià fa any i mig. Això va passar allà. La gent, literalment,
0: va eixir de casa.
1: Literalment, es va jugar la vida per a donar la mà a un desconegut i treure'l de l'aigua, o no?
0: I tant.
1: Vam fer això, literalment, no?
0: És de veres, i no hauríem de consentir que ens diguin que som individualistes i que no.
1: És que va passar. I quan van prohibir que la gent anés a ajudar,
0: van dir, sí,
1: van anar a ajudar.
0: Puja, sí, veuràs París.
1: Però tranquil·la, o sigui, amb la mateixa actitud, és la mateixa actitud. No va dir, som els millors i anem... No, va agafar les botes, si tenia botes d'aigua, el que podia, va agafar una escombra i van anar a ajudar.
0: Efectivament.
1: Doncs
0: sense demanar res a canvi.
1: Exacte. Perquè s'havia de fer, i perquè en realitat la majoria
0: som així.
1: I després tenim les nostres coses, cadascú té. O sigui, això no ens fa éssers de llum.
0: Sí, no estem parlant de Mr. Wonderful en absolut.
1: No, i aquí també i també intentat que es vegera que aquestes persones, doncs, bueno, tothom té arestes i té les seves coses, no? Doncs hi ha un personatge que a mi m'agrada molt, que és bastant detestable, que és la Lola.
0: Prou.
1: És prou detestable.
0: Per què t'agrada tant?
1: Mira, perquè també té les seves coses, també ha patit lo seu. És detestable i fa patir. Fa patir a altres persones, vull dir que no és... Però hi ha un moment determinat que fa una cosa que et sorprèn, per ajudar a un anarquista, precisament ella, que és de l'altra banda, no?
0: Sí.
1: Perquè ella va quedar del bàndol dels que havien guanyat la guerra, no? Però també fa coses.
0: O sigui, també seríem capaços, segurament, els que ens escolten a tots els pobles, de trobar gent que va fer alguna cosa així.
1: Sí, sí, és que me n'expliquen. Ara és que
0: clar,
1: és molt bonic. Quan presentes un llibre, després hauria de poder haver-hi un annex explicant les coses que t'expliquen.
0: Que t'expliquen els lectors.
1: Sí, sí.
0: Quina meravella.
1: Sí, perquè n'hi ha moltes, i d'aquestes, de persones que ajuden el seu veí, siguent d'ideologies diferents...
0: Sí. Igual com la família, potser en un moment donat te posa la pota damunt.
1: Sí, que... Igual que hi ha casos al contrari.
0: Efectivament.
1: Que no som aquí...
0: Sempre te trobes històries de gent que va donar la mà i que va salvar.
1: Aquí, de fet, en la novel·la, clar, un dels reptes era parlar del bé, diguem-ne, o de persones que
0: fan
1: actuen,
0: el bé,
1: que actuen correctament, sense ser

0: coenta, no? Sense ser...
1: Sense ser coenta, eres cada dia més valenciana,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí. M'ha agradat molt això, el doble de la valenciana nascuda a Barcelona, m'ha agradat. Doncs això també ho dic, perquè, clar, part de la meva família, que, clar, de mossèn Joan, la meva iaia, són d'allà, de la Cerdanya.
1: De la Cerdanya.
0: I allà a la Cerdanya la gent és dura, diguem-ne. Poc vista des de fora, és poc expansiva, no?
1: Poc oberta, diríem.
0: Bueno, clar, no, jo no m'agrada gaire aquesta expressió, perquè són, bueno, són com són i ja està, no? Són ferrenys, són així durs i cap a dins, i tu dius com, ai, com anem? Diu, anar fent, no? I quan, si et diuen anar fent, vol dir que va tot bé, que no és... No? I si no, ja et diuen malament, ja t'expliquen tot. Bueno, però és una manera de ser... Bueno, d'allí del Pirineu, no? Que no... clar, jo ara quan presento el llibre, dic, jo ja fa tant de temps que visc al País Valencià que ja faig així, no? Ja moc els braços, no sé, toque, bese...
1: Soc extravertida, sí. Faig broma de tot...
0: Exacte, però això a la Cerdanya, poc. Val? Per això la novel·la...
1: Els personatges
0: també...
1: són així.
0: Clar, i... Clar, és la Cerdanya als anys 40, a més a
1: damunt.
0: Més, no? Llavors, per això la novel·la també és continguda d'alguna manera, no? Entenen les frases també intenten copsar tot això, no?
1: Tu has vist el rellotge?
0: L'he vist ara, perdó. Sí, xerré molt.
1: Jo no. S'ha m'ajuntat la fam i les ganes de menjar en un programa de cultura, parlant d'una novel·la. Bueno, veges, sí. Podríem, ja li he dit quan ha arribat, no anem a poder parlar de tota la novel·la, no, ni de bon tros. Qui salva una vida és una lectura obligada per a tot aquell que li agrada la bona literatura. No hem parlat, per exemple, de com utilitza el llenguatge Núria i ens fa anar de bòlit i té ritme, de vegades sincopat. Vull dir, podríem parlar de mil coses, però potser ens fundim el programa. És hora de plegar. No saps com t'agraïm, Núria.
0: Gràcies.
1: Que hagis vingut a l'hora de la cultura.
0: No, gràcies, us agraïs jo, de veritat.
1: A parlar d'una història que de veres ens ha tocat molt de prop i que segurament tocarà a tots aquells que la llisguen, encara que ens quede lluny la Cerdanya, encara que els matisos siguen uns altres. Gràcies, Núria.
0: Gràcies a vosaltres, de tot cor. Gràcies.

0: El pretext. Qualsevol excusa és bona per raonar de tot plegat.
1: I mentre el rellotge passa inexorablement, ja ho sabeu, és dilluns i, per tant, tenim pretext amb Arturo Rico. Arturo,
2: hola,
1: disculpes.
2: Hola,
1: disculpes.
2: Molt bona vesprada.
1: Per reinterpretar el temps, el pas del temps així a la meua.
2: Però mira, avui vinc molt filosòfic, avui vinc a parlar de descans, així que no passa
1: res. De descans?
2: Res. De descans.
1: A mi me faria falta.
2: I sé que dirà això un dilluns.
1: Sí.
2: Només arranca la setmana, pot semblar un poquet, molt poquet motivacional.
1: Ens queda encara prou per descansar, no?
2: Doncs sí.
1: Hem d'arribar divendres i tot això, no?
2: Però és que descansar és essencial per a tots, tots i cadascun dels dies.
1: Cert.
2: Ho hem parlat molt, però és de cap de setmana. Venia jo pensant en lo complicat, que sembla fer algo que hauria de ser tan, tan senzill.
1: A veure.
2: Estigues o no a favor, el que està clar és que la societat ens ha abocat a estar en alerta contínua. A una necessitat de produir constantment, a la culpabilitat per descansar. No. En definitiva, no permetre'ns estar simplement un ratet, sense fer absolutament res. I aquesta hiperconnectivitat ens fa estar cerebralment sempre actius. I clar, això és totalment incompatible amb un concepte de desconnexió. Però sí. Anem a entrar en aquest món que pot semblar fins i tot utòpic i anem a imaginar que sí, que descansem, que dormim millor que mai.
1: Ai, que bé.
2: Avui el pretext d'avui ja devorem molt amb dormir. Amb descansar i amb qui sap si també amb missatges ocults que sorgeixen quan ho fem.
1: Com?
2: Avui he decidit que anem a parlar d'una de les poques coses que continuen sent gratis. I sí, algo gratuït en la societat en la que vivim sí que podríem dir que és un miracle.
1: Cert.
2: Així que avui, Reis, entrem a la nostra hemeroteca personal, rebusquem entre els nostres records, tirarem un poquet de memòria, de pors, d'alegries i fins i tot de misteri. Perquè avui, al pretext, parlem dels somnis.

0: I sí, Reis, és que de les poques coses que ens queden gratis és somiar.
1: Sí.
0: Ens en dit, semen este petès d'avui i ho fem amb...
1: Però el referixes a somiar quan dormim, no a somiar desperts.
0: Vaig a barrejar un poquet tot, però principalment somiar quan estem dormits.
1: Val.
0: No tenia cap dubte amb quin tema volia jo arrencar el petès d'avui. Són Fleetwood Mac, l'any és el 77, l'àlbum és Rumors i la cançó és Dreams. I a més, esta banda londinenca, volíem explicar alguns conceptes al voltant dels somnis. Per començar, a veure, què sabem al seu voltant, no? Quan parlem dels somnis, solem pensar en aquells objectius que ens marquen el camí en la vida. Però hi ha uns altres somnis, els que ens visiten cada nit mentre dormim.
1: Sí.
0: Continuen despertant la curiositat de científics, filòsofs i artistes, perquè no acabem d'entendre molt bé d'on venen i què signifiquen, si és que signifiquen alguna cosa. I és que encara que tots somiem, la ciència no ha trobat una resposta definitiva a una pregunta tan senzilla com fascinant. Per què somiem? El que sí sabem és que els somnis es produeixen principalment durant una fase de la son, que és la fase REM. Un moment en el que el cervell està mantenint una activitat molt intensa que podríem dir que és quasi comparable a la que tenim quan estem desperts.
1: I tant, i tant.
0: I una de les teories més acceptades actualment és que els somnis el que estan fent és ajudar al cervell a ordenar i consolidar la informació que hem acumulat al llarg del dia. Mentre que el cos descansa, la ment continua treballant i el que fa, doncs, selecciona. Va agafant un record d'ací, un record d'allà, reforça aprenentatges, elimina informació necessària i d'ahir crea el somni. D'alguna manera podríem dir que els somnis són com un taller nocturn que té el nostre cervell. És un espai... Ahir d'experiències viscudes...
1: I a més, prenim decisions en aquest moment.
0: Efectivament, està reorganitzant les nostres idees, reorganitzant experiències. Si et sembla, anem a continuar parlant dels somnis, però canviem de banda sonora i ens apropem un poquet més a casa.

0: de fugir.
1: De llàstima res, perquè arrencarà amb Fleetwood Mac. Quina llàstima deixar Fleetwood Mac, però si és per escoltar el Girovac, de llàstima res, en absolut.
2: És meravellós, somiava distret entre les coses. Un sons folk, una acústica hipnòtica i una veu que ressona, fins i tot en el silenci.
1: Cert.
2: 2024 va ser l'any en què el compositor i productor valencià Borja Penal va s'endinsava en una nova etapa en la que es presenta amb este primer projecte en solitari, no? Dins d'aquest disc trobem el tema que escoltem, Somiava distret entre les coses, on el que fa és musicalitzar un poema de l'escriptor eivissenc Marià Villan Gómez. I amb esta banda sonora continuem parlant de somnis, perquè no sols semblen estar relacionats amb la memòria. Molts investigadors el que consideren és que també tenen una funció

0: emocional molt important.
1: Fonamental.
0: I és que durant la nit, el cervell el que està fent és processar preocupacions, processar les pors, els desitjos i experiències que ens han afectat especialment. Això explicaria perquè sovint somniem en situacions que ens poden inquietar o amb persones que ocupen un lloc destacat en la nostra vida. Els somnis actuarien així com una espècie de mecanisme natural que ens ajudaria a gestionar les emocions i a mantenir un cert equilibri psicològic. Ara bé, si la ciència tracta d'explicar què ocorre al nostre cervell quan somiem, la humanitat ha buscat durant segles interpretar què signifiquen. Moltes cultures antigues es consideraven missatges divins, presagis o advertències sobre el futur.
1: Uf.
0: Avui sabem que no existeixen proves científiques que demostren cap capacitat premonitòria dels somnis. Però el seu simbolisme continua fascinant-nos i ahí està. Potser perquè els somnis ocupen aquest territori misteriós, que hi ha entre la realitat i la imaginació, i entre allò que coneixem i allò que encara continua escampant a la nostra comprensió.
1: De tota manera, algun dia, però a micròfon tancat, et contaré la meva realitat i amb els somnis, fins al punt que va haver preocupació mèdica perquè vaig decidir no somiar, no recordar ni un somni, perquè somiava coses que passaven. I no soc creient de res.
0: Ah,
1: i això encara me mosquejava moltíssim.
0: Vaig a fer memòria demà, a la redacció. Són moltes que contar.
1: Sí.
0: Si sembla, de Borja Penalba anem a parlar ara de literatura i, mira, també de psicologia.

0: I la capacitat que té Arturo per posar-me la música que més m'agrada en els seus pretextos.
1: Ja ho sabia jo, Rei. Si qui t'anava a dir a tu que anàvem a parlar de Sigmund Freud, sonant Sopa de Cabra de fons.
0: Home.
1: Podríem dir que...
0: Tens... Passa el Gerard Quintana també.
1: Estem complint un somni? O senzillament és un exemple més de que el pretext fem el que ens dona la gana.
0: Sí, jo diria que és això.
1: Més lo segon, no?
0: Un pretext és un pretext, és a dir, fem el que volem, no?
1: Pots,
0: però Sopa de Cabra molt bé parlant del que siga, no? Del que calga.
1: La cançó breument, Els teus somnis, dins de l'àlbum Plou i fa sol, publicat l'any 2001. Molt recomanable tot el disc.
0: I tant.
1: Mira, si hi ha un nom que apareix inevitablement quan parlem del significat dels somnis, això és Sigmund Freud.
0: I tant.
1: L'any va ser el 1899, quan va publicar La interpretació dels somnis, una obra que es convertiria molt polèmica i es convertiria en un dels textos fundacionals del psicoanàlisi. I és que per a Freud els somnis no eren simples imatges de sentit generades pel cervell durant la nit, sinó una via privilegiada per accedir a l'inconscient. Segons la seva teoria, allò que somiem està relacionat amb desitjos, emocions i conflictes que estan ocults durant la vida conscient, però que troben una forma d'expressar-se mentre dormim. Freud diferenciava entre el contingut manifest del somni, és a dir, allò que recordem en despertar-nos, i el contingut latent, que seria el significat profund que s'amaga darrere de les imatges i situacions somiades. Així, per exemple, un somni aparentment quotidià podria ocultar desitjos reprimits...
0: Home, com no? Per a Freud tot estava reprimit.
1: Tot estava reprimit, inquietuds personals o conflictes emocionals no resorts. Tot i que moltes de les seves idees han sigut qüestionades per la psicologia i la neurociència modernes,
0: sí,
1: està clar que la influència de Freud continua sent enorme en la cultura contemporània.
0: Sí.
1: La idea de que els somnis poden revelar aspectes amagats de la nostra personalitat ha inspirat generacions d'escriptors, cineastes, artistes, i encara podríem dir que el dia d'avui forma part d'un imaginari col·lectiu. De fet, quan algú es pregunta què significa este somni, sovint està formulant una pregunta que, d'una manera o altra, continua dialogant amb les teories de Freud que ella va plantejar fa més d'un segle. Però, com deia, molt contestat, molt qüestionat per la ciència moderna. Però, bueno, ahí queda.
0: Sí, sí. I va fer més mal que una tronada. Però...
1: Això sí. El que queda clar és que els somnis continuen sent tot un misteri.
0: Que bonic, Sopa de Cabra.
1: Sopa de Cabra. Pues, amb Sopa de Cabra anem a canviar una altra cosa i anem a parlar de... Fixa't, anem a parlar d'una sèrie de televisió.
0: Ah, sí. Un andén de la estación bajo el sol.

0: Mira que no me recordaba, ¿eh? Esta cançó l'has posat quan arribes a ver Calle. He dit, mira que Arturo m'inserta musicalment tot el que escoltem.
1: Això és una sèrie televisiva que ha marcat tota una generació.
0: Cert. Ara, musicalment...
1: A mi m'agrada Un home és un os, un siete. I més esta versió, aixina versió celta, amb El sueño de Morfeo. Està molt bonica.
0: ¿Celta? Com... ¿Has dit?
1: Sí, celta, ahí en les violins.
0: Ah, perquè té violins.
1: Està molt guai.
0: Vale.
1: Sí, mira, si parlem de somnis en la ficció televisiva, teníem que parlar d'aquest final tan polèmic que va tindre Los Serrano. Després de 8 temporades i més de 140 episodis...
0: Tot el món penjat de la sèrie i després va...
1: La sèrie va arribar i va sorprendre els espectadors amb un desenllaç totalment inesperat com polèmic. Sí. Perquè l'últim capítol va revelava que gran part dels esdeveniments viscuts pues havien sigut tot un somni de Diego Serrano, el personatge d'Antonio que interpretava Antonio Resines. I la història tornava així de repente a un moment anterior de la trama. Ah. Com si els anys viscuts els personatges no haguessin ocorregut realment.
0: Bueno, si a tu no t'has ocorregut un final rotund per a una sèrie, què fas? Pues mira, aquells guionistes ens van ensenyar que el recurs al somni és fantàstic quan estàs escrivint el guió d'una sèrie.
1: Ah, ja és. Està.
0: I... Que no sé com acabar. És un somni.
1: No, no, això està clar que van acabar molt ràpidament. Va dir, és un somni, ja està, i s'acaba ahí. No ho sé. El que està clar és que és indiscutible que és que aquell final es va convertir en un dels més comentaris de la història de la televisió espanyola i va popularitzar encara més una idea molt antiga, la del somni com a frontera difusa entre allò que considerem real i allò que sols existeix dins de la nostra ment. I si et sembla, Reis, anem a acabar i se n'anem amb un poc de rock. Se n'anem amb Aerosmith i se n'anem amb Dream On.

0: 1973, composta per Steven Tyler, això és Dream On de l'Osmicio, qui no la conega, això sí que és un pecat mortal. Potser els somnis reis són una de les grans paradoxes de la condició humana. Mm-hmm. D'una banda, cada nit ens abandonem a un món que no controlem, poblat d'imatges, records i emocions que emergeixen des dels racons més profuns de la nostra ment. I d'altra, ens passem la vida construint somnis conscients, projectant desitjos i imaginant futurs que donen sentit al nostre camí. I per tot això, sembla que continuem fascinats pels somnis, perquè representen un territori més bé incert, on trobem realitat, clar, on trobem desig, on trobem memòria, i on trobem
1: de vegades pànic, por.
0: Pànic, por i fins i tot també possibilitat. I és que la ciència intenta explicar-los. L'art els transforma en música, literatura o cinema, i cadascun de nosaltres doncs, els interpreta a la seva manera. Però siga quin siga el seu origen o significat, els somnis es conviden a alçar la mirada més enllà del present i a recordar que tota gran història, tota gran descoberta i tota gran transformació doncs va començar, potser, alguna vegada, amb algú capaç d'imaginar això que encara no existia.
1: Cert. Arribem a les 8 de la vesprada, és hora d'anar replegant. L'hora de la cultura, vos deixem amb el contrapunt, amb Gustavo Clemente i el seu equip, que ens fan eixa ullada al que ha sigut l'actualitat de la jornada. Nosaltres tornarem demà a les 7 i uns minuts. Fins aleshores, feu bondat

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
2: Lis és una flor, no un pronom.
3: Vale o no vale?
2: Lis és una flor molt coneguda que es diu la flor de lis.
4: Ah, vale.
2: Però no busques lis com a pronom en valencià, que no el trobaràs.
3: No.
2: És possible que el castellà hagi influït en com utilitzes el complement indirecte en valencià.
5: Això és de veres.
6: És de veres.
2: En castellà dius, les di les flores a tus padres, però en valencià has de dir, els vaig donar les flors i no, lis vaig donar les flors.
7: Queda clar.
8: Clar que sí.
7: Sí, tothom. Molt
2: bé. Si en castellà diem, les di el llibre a mis amigos, quina opció serà la correcta en valencià? Lis vaig donar el llibre o els vaig donar el llibre?
9: Els vaig donar el llibre.
2: Correcte! Els vaig donar el llibre. Tampoc era molt difícil, però bé, tot suma.
3: Home, pues clar.
2: Com funciona el pronom de complement indirecte?
10: No tinc ni idea.
2: El complement indirecte és la persona o cosa que rep una acció.
11: Vols dir?
2: Per exemple, a ell o a ella li he donat un beset de tan bé com ho ha escrit.
10: Ah, ara ho he entès.
2: A ells o a elles, els he donat l'enhorabona pel treball.
3: Ole tu, ole tu.
2: Què passa? Que de vegades ens confonem, no som perfectes.
12: Amiga.
2: Per exemple, dir se ho he dit a la meua amiga no és correcte, és li ho he dit a la meua amiga.
13: Molt millor.
2: Recordatori floral. Lis per al jardí, li i els per a la gramàtica.
14: Molt ben pensat, doctor.
2: Fins a la pròxima llengüeta.
1: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
15: De tu a tu.
1: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
2: Benvinguts a este joc titulat Endevina quan s'apostrofa i quan no. Heu d'endevinar quina forma de l'article cal posar-hi. L'apòstrof o la? Vinga, va, ara teniu temps per a pensar.
16: La primera paraula és ira.
2: Temps! Passem a les solucions. La ira no s'apostrofa.
4: Ah, vale.
2: La ira és una excepció que no s'apostrofa per a no confondre-la amb el grup terrorista irlandès, l'ira.
4: Cuidao!
2: Vinga, continuem. La història de por. Temps. Passem a les solucions. La història no s'apostrofa perquè la i de principi de paraula és àtona.
3: Home, pues clar.
2: I ara passem a resoldre l'última incògnita del concurset.
17: L'última paraula és un C.
2: Temps! Passem a les solucions. L'onzè s'apostrofa perquè encara que estigui escrit en números, es pronuncia amb una O, l'onzè, i per tant, s'apostrofa.
6: És de veres.
2: I llengüeta explicada, llengüeta acabada.
4: Això s'ha de celebrar!
2: Apostrofar com cal és de guapes.
18: Oh, i tant, i molt.
2: Apostrofació, apostrofa, que és millor, sempre és millor. No sempre, quan toca sí, si no, no.
3: No.
1: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Pots, 96.8.
15: De tu a tu.
1: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
2: La Dixi!
3: Però què dius?
2: No és el mateix dir-ho que com dir-ho.
3: Oh.
2: On vas amb ixa cara de pomes agres?
19: Quina ironia, quina cunyata!
2: Els díctics són paraules que assenyalen el que és des del context.
7: Queda clar.
2: Així, allí, ara, tu, jo, demà, este, eixe, aquell... I que sense el context no se sap a quin element fan referència.
4: Ah, vale.
2: Per exemple, si diem jo vinc ara, per a saber què volen dir jo i ara, hem de conèixer el context.
3: Home, pues clar.
2: Això, tu no ho estàs veient, perquè no està dins del text. El text seria la imatge i el context el que hi ha fora del pla.
10: Ah, ara ho he entès.
2: Eslògan final. La dixi et diu qui, on i quan, i en canvi el modus et diu com, amb quin to

0: i amb quina intenció.
1: Efectivament.
0: Fins a la pròxima llengüeta.
2: A Punt Ràdio.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Canal de Navarrés, 101.5.
4: De tu a tu.
5: Thank you.

0: A continuació, vos oferim la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio d'Apunt, Cadena de Valor.
1: Hola, com estan? Són les 3:30. És moment de que parlem d'economia.

0: Comença Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada. És dilluns, és 8 de juny i en este punt comença un nou programa de Cadena de Valor. Benvinguts, per tant, a este espai econòmic i empresarial d'Apunt. Per davant, ja ho saben, tenim una vesprada ben completa de ràdio en valencià i en directe que ens porta a parar atenció un dia més al preu de la vivenda. Per una banda, el preu de la vivenda va pujar quasi un 13% en el primer trimestre de l'any pel que fa a nivell estatal, més d'un 14% pel que fa a la comunitat valenciana en relació al mateix període del 2025. El major creixement des de l'any 2007 això es deu a que l'habitatge i la vivenda de segona mà ha experimentat el seu major increment en 10 anys amb un fort avanç del 13,5%. Això per una banda, perquè per altra banda, la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, és a dir, FEDEA, ha fet públic avui un estudi en què constata que la llei de la vivenda ajuda a moderar el preu del lloguer, però també reduís l'oferta en forma.

0: Això afecta principalment a les rendes més baixes, així que avui veurem què és el que podem fer si ens veiem afectats per això i quines mesures es podrien aplicar per a regular-ho. I a banda de tot això i de molts altres temes que també tenim preparats, a banda, repassarem l'actualitat econòmica del món.
1: Economia, actualitat, finances, en cadena de valor.
0: Comencem programa, comencem setmana i com sempre m'acompanya Arturo Rico. Com estàs, Arturo?
2: Hola, Javi, molt bona vesprada. Si estem un dilluns més, arrenquem setmana i ja ho has anticipat. Ho fem parlant i analitzant en detall la situació actual del mercat de la vivenda i també la incidència que té en el mateix la llei.
0: El preu de la vivenda no para de pujar. En concret, en la Comunitat Valenciana s'ha encarit quasi un 14,3% més d'un punt que a nivell nacional, que puja un 13% en el primer trimestre de l'any, marcant el major increment des de l'any 2007. Esta pujada de preus ve impulsada principalment pel mercat de segona mà, que s'ha disparat un 13,5%, és el seu major repunt històric. Amb esta dada, l'habitatge encadena ja 48 trimestres consecutius a l'alça en un escenari on totes les comunitats autònomes totes mostren pujades de doble dígit, Arturo.
2: En termes trimestrals, el cost dels immobles va accelerar el seu avanç amb un repunt del 3,5% entre gener i març, enfront de l'últim període de l'any anterior. Els experts apunten que este ritme de creixement evidencia un dèficit estructural i generalitzat d'oferta residencial, una cosa que continua pressionant els preus a l'alça en tot el país.
0: Bé, a banda de tot això, en paral·lel, avui la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada ha presentat un estudi al voltant d'estos dos anys de la llei de la vivenda i conclou que el control del preu del lloguer a Catalunya va moderar les rendes quasi un 6%, però també va provocar que l'oferta d'anuncis caiguera més d'un 20%. L'informe advertís que la regulació genera un racionament del mercat que dificulta l'accés principalment als nous inquilins. Volem parlar de tot això i per això tenim al telèfon a la presidenta de l'Associació d'Empreses Immobiliàries de la Comunitat Valenciana. Ella és Nora García. Nora, bona vesprada.
3: Bona vesprada.
0: Nora, quan parlem de la pujada de preus, és fàcil que es pense automàticament vaig a néixer a bambolla financera que es va viure en els anys 2007-2008. Tot i la pujada que estem comentant de més d'un 14% en la Comunitat Valenciana, quasi un 13% a nivell nacional, per què no estem davant d'una bambolla com la que vam viure?
3: Bueno, ara mateix estem davant d'una situació similar a la que vam viure en quant a que els preus anaven pujant i mentre tot se venia, pues no n'hi havia freno. Uh-huh. Però sí que és de veres que les dades, encara que el preu de la vivenda no s'ha reflexat una paralització, sí que han baixat les compraventes formalitzades, perquè nosaltres com a empreses immobiliàries que estem al cap del carrer i en contacte amb els ciutadans, compradors, vendedors i llogaters, ja fa uns mesos que vam començar a percibir una baixa de contactes i una baixa de compraventes. Ara estem, diguem, que en un període d'impàs, des del nostre punt de vista, en el que el propietari, bueno, no tots, perquè alguns ja han reaccionat, segueix en la inèrcia de la pujada de preus, però quan es comencen a donar-se xifres de que n'hi ha una rebaixa en les compraventes reals, paulatinament deu d'haver una desaceleració dels preus i això ja estem veient-ho en moltes baixades de preu en portals immobiliaris, en les nostres webs i demés. Entonces, ara estem, diguem, que en un moment d'impàs perquè el vendedor encara no és conscient de la nova realitat i passaran uns mesos fins que es comencen a reflexar-se i a baixar, o si no baixar, per lo menos desacelerar i ja pujar de preus.
0: Per tant, Nora, baix el vostre punt de vista a este moment de desacceleració, de que es gela una miqueta el mercat, sobretot si tenim en compte esta tendència que veníem acumulant, que les xifres estaven comentant, xifres que reflecteixen que en el primer trimestre els preus pugen, en pujades de més del 10%, en totes les comunitats autònomes d'Espanya. Quins factors estructurals compartits estan provocant este encariment generalitzat tant pel que fa a la vivenda nova com la vivenda de segona mà, així en la Comunitat Valenciana?
3: Bueno, el que és la vivenda nova està clar que és que els costos de construcció, el sòl i tot el que rodeja l'obra nova, és que no hi ha els números per fer-ho d'una altra manera, més barat. La segona mà pues, ve, diguem que, de la mà, mai millor dit, de l'obra nova. És una inèrcia, no? La falta de vivenda, d'oferta, i sobretot una demanda molt superior a aquesta oferta produeix que n'hi hagi diguem que una bretxa impressionant entre el que tinguem i el que necessitem. Però sí que és de veres

0: com te deia abans, que de fa uns mesos cap ací estem notant que compraos ne tinguem molts, però disposats a pagar el que un propietari demana ja no tant. Entonces, ¿qué pasa? Que un propietari fica a la venda una vivienda, de segona mà te parlé, fica a la venda una vivienda i passa un mes, passen dos, passen tres i quatre i cinc mesos i no baixa, i no l'ha venut, pues només té que reconsiderar, reposicionar o, com altres diguem, no, aterrissar un poc a la realitat i ficar un preu que el comprador considere que és just per a lo que s'ofereix per vivienda. Mm-hmm. És de veres que això se necessitava un poc, que se templara un poquet la situació, perquè estàvem veient coses que ja no tenien ningú sentit en vivendes en València Capital, per exemple, que a nivell d'altres ciutats internacionals que no tenia ningú sentit. I ara pareix que s'ha ficat un poc el freno ja. Què va passar? Pues no ens atrevim a diagnosticar què és el que va passar. Evidentment no estem en la mateixa situació que en l'anterior crisi, però sí que és lògic que se frene un poquet, que se frenen i que se paralitzen un poc aquesta pujada de preus.
1: Mm-hmm. Davant d'esta situació, Nora, clar, és cert que comentaves, no sabem què és el que va passar, però quan parles en la gent del carrer sobre aquests temes, sempre comenten, però això en algun moment haurà de baixar. Bé, tu estàs comentant aquesta situació en la que els preus es relaxen, però tampoc s'està donant una situació en la que els preus vagin a baixar i vagin a fer-ho ja.
0: A veure, vagin a baixar com van viure l'anterior bambolla? No, ja t'he dit que això, vamos, és que no estem en la mateixa situació, ¿vale? Ara n'hi ha més estabilitat econòmica, n'hi ha més comprador internacional, que encara que és un error pensar que els estrangers van a vindre a salvar-nos de tot, no, perquè la compraventa per part d'estrangers a la nostra comunitat, llevant d'algunes poblacions d'Alacant, que ahir se'n pot anar al 50%, o inclús algo més, en el rar està al voltant del 20, del València Capital no arriba ni a aquestes xifres, depenent, no? No van a salvar els estrangers, però sí que la falsa creença de que els estrangers paguen tot el que siga, no, a lo millor n'hi ha els estrangers que estan disposats a pagar algun mes, però bueno, tontos tampoc som, que saben perfectament el que se demana per una vivienda i si realment s'ajusta al valor que té aquesta vivienda. És de veres que comparant-ho en ciutats estrangers, de l'estranger, no? De nòrdics i de més, poden resultar-los barat, però quan comparen el que n'hi ha així, pues també ells, jo te dic, s'han ensenyat a fer ofertes, No venen sense saber a on van.
1: És així. Per altra banda, en hora l'altre assumpte que volia que comentàrem és aquest estudi que presentava FEDEA este matí al voltant del preu del lloguer i principalment quin és l'impacte que ha tingut la llei de la vivenda estudiant el cas de Barcelona. En este cas, l'estudi revela que a Barcelona hi ha més de 460 contactes per cada anunci de lloguer, 460 persones interessades en cada anunci de lloguer, davant els 100 contactes en la ciutat de Madrid. És a dir, que s'ha augmentat el número de gent que intenta llogar la mateixa vivenda. Més o menys, en quines xifres estem així en la Comunitat Valenciana? I sobretot, en este context, com es selecciona el propietari a l'inquilí? Quin és el perfil que es busca o què és el que es demana?
0: A veure, el número de contactes que pots rebre per un anunci depèn molt del preu. Si tu fiques un pis per menys de 1.000 euros, 800, 700, pues si hi ha centenars de contactes. I el que passa que tampoc arribem, deixem les agències a arribar a que hagi les xifres perquè és que és inhumà, no podem atendre i quedes mal en tots. Entonces, nosaltres estem molt pendent quan dones una propietat d'alta en els portals, en anuncis, que saps que va tindre tant d'èxit, estàs mirant i conforme van entrar contactes, quan el portes 25, desactives l'anunci per a no tindre més cola. Atents a tots ixos i si d'ahir no ix, pues tornes a publicar. Però realment, ixes pobretats, tots tinguem massa compromisos perquè te quidra una veïna, un familiar, un amic, un company de l'altra ciutat, mira que tenc un client que té algo... Vull dir, és que tenen 50.000 compromisos i generalment ixes coses no arriben ni a publicar-se. Quan dones d'alta propietaris de 1.500, de 2.000, això no té tanta cua de llogaters, claro. O sea, no, perquè així en València no n'hi ha tanta demanda. I de fet, ahir també estem notant des de fa ja unes setmanes que els pisos que fa un any en 1.400 euros n'hi havia en cas de que bofetaes, ui, ja no n'hi ha aquesta locura.
1: Claro.
0: Vull dir, s'està relaxant també.
1: En aquest sentit, FEDEA sí que aclaris que la pujada de preus en tota Espanya no és culpa de la llei, sinó d'un dèficit comú d'oferta. Per tant, baix la teva perspectiva, quin és

0: mesures urgents haurien de prendre per a incrementar l'estoc d'habitatge en este sentit de lloguer, que al final és del que estàvem parlant.
1: Bueno, que diguen que no és culpa de la llei, no estic ja tot d'acord, val? Perquè la llei de vivenda, en aquest sentit, i sense dubtar que el que volien era afavorir la situació, l'han complicat més. És a dir, n'hi ha moltíssims propietaris, jo no te diria que la majoria, però un percentatge alt, que o bé han passat els seus pisos a temporal, alguns s'hi han aconseguit o perquè tenien antes o estan tractant, encara que això ara avui és una complicació, lloguer turístic, o directament l'han venut, ficat en venda, i alguns inclús han preferit tindre-lo tancat. Entonces, què ha fet mal? Ha fet la llei de vivienda, però des de luego no és l'única causa per a que estem en aquesta situació. Estem en un número altíssim de lloguers turístics que fan molt de mal, la moda del temporal, les habitacions, que això era antes un tipus de lloguer que no existia pràcticament, perquè de la manera que està
0: treballant, com està plantejat ara, en efecte, per a professionals i demés.
1: Claro, però també t'he dit que el lloguer d'habitacions avui en dia és un mal necessari. És que si no tinguérem totes aquestes empreses que es dediquen al lloguer d'habitacions o en algun particular i tinguérem tantes habitacions llogades, imagina't, una mitja de 3 habitacions per vivenda, si cada un d'aquests inquilinos tinguera que tindre una vivenda, apaga i vamonos. O sea, el drama seria moltíssim més alt, que més gran que el que tinguem ara mateix.
0: Clar,
1: Però la llei de vivenda sí que ha fet mal, al tema del lloguer.
0: Clar, en este sentit, Nora, és cert el que estaves comentant, el drama també és quan solament se pot aspirar, i aquest és el problema, no? Quan solament se pot aspirar a una habitació. Però esta és la situació que estem vivint, i de moment els preus, com estàvem comentant, en les xifres, les estadístiques, continuen augmentant. Ens quedem també en això que ens estàs comentant, que des de fa unes setmanes, des de fa uns mesos, vosaltres, com a professionals de les empreses immobiliàries, noteu que el mercat comença a gelar-se una miqueta. Nora García, com sempre, un plaer parlar amb tu. Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu. A
0: bona vesprada. Adéu.
1: Bona vesprada. Adéu.
2: Continuem ara i ho fem parlant de consum. Després de la pandèmia, el benestar dels espanyols ha avançat molt més lentament del que ho feia abans. Tot, segons anàlisi elaborat per CaixaBank Research. El consum efectiu real per persona, considerat un indicador clau del benestar, al ser un que té en compte la inflació i també els serveis públics rebuts, només ha crescut un 0,8% anual entre l'any 2019 i 2025. Lluny queda el 2,3% registrat en el període de l'any 2013 a 2019.
0: L'estudi de CaixaBank constata que els elements que determinen el consum des de la pandèmia són diferents al que es feien abans. Els experts assenyalen que la principal causa d'esta desacceleració ha sigut la forta inflació dels últims anys. L'encariment de l'energia i dels aliments ha reduït el poder adquisitiu de les famílies, afectant amb més intensitat els col·lectius, òbviament, amb menys ingressos, malgrat el bon comportament, això sí, del mercat laboral.
2: Així és, Javi, l'estudi destaca també que el consum s'ha sostingut cada vegada més gràcies a les transferències públiques i les ajudes socials. La taxa d'estalvi també ha canviat la seva influència, ja que mentre en el període de 2013 a 2019 no va variar ni va afectar el consum, cal tindre en compte que quan puja l'estalvi, el gasto baixa. Durant la pandèmia, les restriccions administratives i la incertesa van contribuir al fet que les famílies estalviaren més i consumiren menys, amb el que la seva influència, doncs, va ser negativa.
0: Factors com l'augment de l'estalvi, que estaves comentant, i el creixement de la població han influït igualment en esta evolució, mentre que els economistes advertissen que reforçar la productivitat i la competitivitat serà clau per a millorar el benestar de les famílies en els pròxims anys. Obrim ara una finestra al món. Teresa Blasco ens porta els titulars internacionals.
3: L'Aliança OPEP Plus ha aprovat un nou increment de 188.000 barrils diaris en la seva quota de producció de petroli, en el que representa el quart augment consecutiu de l'oferta. La mesura busca reforçar l'estabilitat del mercat energètic en un context marcat per les tensions geopolítiques a l'Orient Mitjà, encara que els analistes consideren que l'impacte real sobre el subministrament serà limitat per les restriccions al transport marítim i les dificultats logístiques derivades del conflicte. La Comissió Europea ha advertit que Espanya ha de reforçar la lluita contra la pobresa infantil, ja que un 33,8% dels menors es troba en risc de pobresa o exclusió social, una de les taxes més altes de la Unió Europea.

0: una norma por normativa europea que cuesta solo 6 euros al mes, incluso si estás en situación de exclusión financiera, son gratuitas. Pero lo que hemos visto muchos años en la SUFIN es que estas cuentas a veces las dejan muy atrás. Incluso si tú vas a pedirla, parece que te comercializan antes estas cuentas que sí que están vinculadas a que tengas ingresos o que tengas un determinado nivel de renta, ¿no? Es importante que si esa cuenta pues encaja para el consumidor, que sepa de su existencia y que puede exigirla a cualquier banco.
1: Y ante este escenario de libertad de precios total para los bancos, ¿qué medidas regulatorias urgentes, ¿no? se puede solicitar al Banco de España o al gobierno para poner un tope a estas comisiones?
0: Bueno, lo primero es que España no debemos olvidarnos que es un país muy bancarizado y que incluso con países de su entorno nuestra tasa de mayores de 18 años que tengan una cuenta bancaria es por encima del 95%, con lo cual al final lo que vemos es esa necesidad de tener cuenta que hace que, más allá de que es un negocio y que por supuesto hay que ganar dinero, es también una necesidad social, ¿no? Medidas, pues yo incidiría en esas cuentas básicas y sobre todo que sean efectivas, ¿no? La forma de comercializarla. El producto existe en sí, pero es un producto tan desconocido que yo creo que es muy importante que tanto en sucursales como sobre todo online, ¿no? Que cada vez contratamos más, sean muy visibles y que el consumidor sepa que existe un producto que cubre sus necesidades básicas a la hora de relacionarse con el banco. Y que tiene un coste que es muy limitado. Son esos 6 euros al mes y que incluso en muchas circunstancias puede ser gratuito.
1: Antonio Gallardo, experto económico de Asufin, muchas gracias por atendernos esta tarde.
0: Muchísimas gracias a vosotros,
1: Un
0: como siempre.
1: saludo.
0: Hasta la próxima.
1: Buenas
0: Un saludo.
1: tardes. Adiós.
0: Buenas tardes.
2: De más será noticia.
1: Abans d'acabar aquest espai econòmic d'avui, hem de treure la nostra agenda, veure per on passa l'actualitat econòmica de la setmana. Per això parlem amb Pere Ferrer. Pere, com estàs?
3: Què tal? Bona vesprada, companys.
1: Bona vesprada.
3: Doncs arrencant setmana i mira, tenim prou coses, eh? Perquè ja saps que solem fer seguiment també de les agendes institucionals, de, ja siga del govern central, ministres o de, a nivell autonòmic, sí, dels consellers. I esta mateixa vesprada encara tenim un parell de coses interessants, eh? Perquè, per exemple, el president del govern manté un encontre telemàtic amb el grup d'amics de la competitivitat. Perquè, i ara perquè no tenim temps, perquè si no podíem fer un acudit entre amics i competitivitat, si casen bé o no. Però bueno. I també recordem que Yolanda Díaz, vicepresidenta segona i ministra de Treball, està a Ginebra i manté també reunions amb representants de l'OIT, l'Organització Internacional del Treball. Demà ja, per exemple, així en clau autonòmica, tenim dos webinars interessants, també per a les pimes i empreses. Una és des d'Alacant, és online, i parla de tres exemples de com aplicar la intel·ligència artificial en la teua empresa, i parla justament de documents, de compres i de dades. Això serà demà a partir de les 10:30, i ja vos dic, una conferència online. Però també des de Cambra València plantegen una altra, que és pareguda, i és per a parlar de la intel·ligència artificial sense fum, o sea, per aterrar-ho, per dir-ho d'alguna manera, de com aplicar-la en l'empresa sense perdre temps ni diners, també interessant.
1: I tant.
3: Si no, recordem-se d'aquell metavers que ha quedat del metavers.
1: La veritat que d'allò ja no s'ha tornat a parlar, eh? No ha eixit molt bé l'experiment.
3: Pues a veure com funciona este de la IA, ja veurem.
1: Ja veurem.
3: Bueno, en clau global, per exemple, molt ràpid, tant Àsia com Oceania concentren el focus econòmic, perquè demà tindrem balança comercial a la Xina, ja sabem aquesta diferència que n'hi ha entre exportacions i importacions, i també coneixerem des d'Austràlia dos confiances, per una banda la del consumidor i per altra la empresarial també, que serveixen un poquet per a testejar o avaluar com va l'economia del país. L'IBEX el veig en 13.329 punts, el barril de Brent en 93,9 dòlars, i la clau d'esta setmana serà que el dijous n'hi haurà dictamen o informe del Banc Central Europeu, i a veure si revisa aquest tipus d'interès, que se suposa que sí, i un poquet a l'alça.
1: Eixa és la data clau d'esta setmana, Pere Ferrer. Parlem estos dies. Moltes gràcies.
3: A vosaltres.
1: Bona vesprada. Adéu.
3: Adéu.
1: I ja tenim sentat així el nostre estudi a Ximo Rovira, que ja ho té tot preparat per a que comenci en uns minuts la vesprada de punt. Ximo, com estàs?
4: Bonicos, molt bé, jo al querer, de meravella, arrencant esta setmana i en companyia d'Amparo Castellano, periodista i analista, li pegarem una volteta a tot el que ha dit, els gestos, el contingut del discurs, tant en la part més política com en la part més social. Mm-hmm. Estic referint-me al papa Lleó XIV, òbviament, últim dia del papa a Madrid. Que al Congrés s'ha parlat del bé comú i de la... en contra de la desqualificació política, jo crec que dona una idea de la temperatura ben actualitzada, no?
1: I tant.
4: Del papa, com estan les coses així en el nostre panorama. Uh-huh. En contra dels immigrants, de la discriminació, no dels immigrants, de la discriminació als immigrants i en contra de la guerra. Jo crec que són dos punts també molt a tindre en compte. A partir de les 4 i quart, és a dir, en 15 minuts, arranca una cita del papa també molt important, i és que ha confirmat que va reunir-se en les víctimes d'abusos i de pederàstia.
1: Que no estava previst. L'Església
4: no estava previst. Crec que ha sigut una interessant volantada del programa oficial. Uh-huh. I en general parlarem dels missatges, de la cançó de Rosalén, de que Antonio Banderas ha sigut un poc, no?, que ha confessat que ha vist la llum. I, bueno, i també en un altre ordre... Això ens ho contarà més Fran Sevilla, que serà, diguem, bueno, la part més...
1: És que en les xarxes està parlant molt, de tota la visita del papa, i està deixant-hi momentassos.
4: Mogolló, mogolló. Mm-hmm. Ell es detindrà específicament en el doblete que han fet la princesa Leonor i la infanta Sofia.
1: Doblete?
4: Sí, pel matí missa al papa i per la vesprada van venir.
1: Sí, és que ja ho digué ell mateix, el papa ja ho digué, que sí. No era incompatible, però...
4: Bueno. No era incompatible, sí, no. Sí, això és de Xina. Bona notícia per a Requena i en general per al vi valencià. Requena, ciutat espanyola del vi 2026. Això suposa que tenim els vins valencians en millor posició de cara a la competència de la resta de regions vitivinícoles d'Espanya, i en companyia del nostre gastroturista pegarem una volteta pel Requena i pels seus vins, i coneixerem el testimoni d'una dona que va passar part de la seva vida a València, nascuda a Guinea. Es presenta en el seu llibre Entre dos madres, una història ben íntima, la història d'una xiqueta de 5 anys que va ser víctima d'ablació, igual que 230 milions de xiquetes en tot el món, segons la OMS. Què significa per a una dona aquesta castració brutal, aquest costum absolutament ancestral? Ens ho contarà. Hi ha tres coses que tenim en el programa.
1: Quina meravella. Moltes gràcies, Ximo. De seguida t'escoltem. Nosaltres acabem així, però tornem demà, Arturo.
5: Tornarem demà, Javi, com sempre, a les 3 i mitja de la vesprada.
1: Adeu, bona vesprada.
5: Adeu.
6: Acabem d'escoltar la reemissió de l'Espai d'Economia de la ràdio d'Apunt, Cadena de Valor. La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio. De tu a tu.
4: Ja tenim setmaneta noveta de trinca dilluns. Que bonico este 8 de juny, marcat pels esdeveniments del cap de setmana, les celebracions del Corpus, així a casa, i la visita del papa Lleó XIV a Madrid, que ens ha deixat, Gemma, amics, molts temes per a reflexionar.
7: Sí,
4: l'àmbit social, l'àmbit polític... Este home està calant molt fort, eh?
7: Sí, sí. És que paga la pena escoltar-lo, francament, i paga la pena després analitzar-lo i pegar-li voltes. I avui, este matí, a més, el Congrés dels Diputats ha fet un intens discurs que ha rebut una ovació històrica de vora 7 minuts, això no ho havia experimentat ningú, i encara té el Sant Pare una agenda ben plena esta vesprada, que a més va al Santiago Bernabéu, veuràs tu, i de seguida parlarem d'això i de moltes coses més. El que fem ara és... Comencem!
2: Així comença la vesprada d'Apunt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
4: De l'horatge ja vegeu, ja tenim l'estiu així, dia marcat pel sol, ben assolellat, ben calorós, més que ahir. Per ara, les temperatures han estat per damunt holgadament dels 32 graus. A Requena, per exemple, on anirem després. Ha sigut capital, nomenada capital espanyola del vi, 34 graus. Xàtiva, 33, la Socarrada. Caram, les capitals han estat per damunt dels 28 graus. Demà tenim un front de vent de gregal que ens visita i va suavitzar i se ambient. Les temperatures estaran entre 25 i 30 graus. I què passa dijous? Que continuem en la muntanya russa, perquè això és un no parar. Tornen a pujar dijous i encara més divendres. Uau! On més es notaran? A les comarques centrals i a les comarques interiors. De tota manera, al llarg de la setmana estarem, com sempre, ben